0: I si ho superposes tot, apareix una forma, una espècie de buit, o l'emniscata, que diuen, que és una forma un poc oculta, no? És fictícia, òbviament, és aquesta superposició, i no és cert, no, el sol no es mou molt amb nosaltres, clar, però és ben curiós.
1: Molt. I vas esperar secar. I tu havies de secar cada dia a les 8:20 i les 9.
0: No.
1: Això ja era automatitzat, no?
0: No, ja n'he tingut prou en dur any i mig amb una alarma en el mòbil a la mateixa hora tots els dies. Però...
1: perquè ho havies d'activar.
0: La càmera la tenc a la control des del telèfon.
1: Val. Sí. Uau. Sí, és a dir, que cada dia havies d'estar mòbil en manxa pendent a les 8:20 en hivern i a les 9:20 en estiu.
0: Sí. Ahir de 7 i feia foto de 8, ahir de 9, ahir 20...
1: Cada dia, sí, tant cada... si estàs ennigulat, com si no...
0: Molt de dies obria i deia, és que aquí no se veu res. I ja no ho feia, però sí que tenc quasi tots els dies, perquè aquí va estar el tema. La idea era que fas sol, però després me vaig començar a donar compte que hi havia molt més matisos, no només el sol.
2: Clar. I aquesta corba en forma de buit que deies, és el fil conductor que t'ha duit a...
0: Sí.
2: A construir tota aquesta exposició.
0: Sí, jo faig feina... agafant formes que hi ha a la naturalesa, sobretot, més bé formes que tenen que veure amb fenòmens lumínics, atmosfèrics, astronòmics, amb elements molt simplificats del paisatge. I en aquest cas volia fer un projecte des del mateix museu, perquè quan hi fos l'espectador, tingués aquesta capacitat d'abstreure's i connectar-se a l'exterior, tot i que la sala és molt tancada.
1: Clar. I ets artista, Aina. Mm. Has estudiat qualque cosa de geologia o de...
2: d'astronomia.
1: D'astronomia o qualque cosa.
2: Astrofísica.
1: Tot aquest projecte.
0: M'agrada molt. Però és vera que he tingut ajuda. Bé, aquest és un projecte fet conjuntament amb la Sofia Moisès, que és la comissària de l'exposició, i junt amb la Sofia varen decidir que, tot i que som, bueno, jo sóc aficionada i ella, vulguis o no, s'hi ha acabat ficant en tot això, volíem estar ben segures de que no dèiem cap d'oi. Mm. I varen contactar amb en Lluc Mas Pocoví, I
1: en Lluc qui és?
0: És astrònom i mos va donar una sèrie... Totes les preguntes que li varen fer ho va intentar resoldre el millor que va poder.
2: Clar, sí. I és un...
0: En Moncho també, que és físic, perdó.
1: És físic, és a dir, que has contat amb un físic i amb un astrònom que t'han ajudat amb aquest projecte.
0: M'han ajudat...
1: Assessorat.
0: Sí, a tots els dubtes que tenien, que sorgien, perquè jo anava documentant-me pel meu compte, a saber que no estava...
1: Equivocada. Pues que m'he equivocat,
0: sí,
1: no? Perquè quins dubtes, quines preguntes t'han sortit al llarg d'aquest procés?
0: Per exemple, una que me va... Jo sempre havia vist el tema de l'analema, feia temps que em volia fer un. Analema. Aquesta forma oculta, que és un exercici que pot fer qualsevol, realment, si té la paciència i la constància de durant un any fer aquesta fotografia setmanal, mínim. Però una cosa que jo no sabia, per exemple, és que aquesta forma d'analema canvia al llarg del temps. Fa 10.000 anys no era la mateixa que...
1: Cara
0: o no serà d'aquí 10.000 la mateixa, no? És una forma que s'utilitza per calcular rellotges de sol, per exemple, no? Per qualsevol fer. I aquestes coses, no? Les puc llegir, jo les puc cercar com a aficionada, però volia que qualcom que en sapigués realment me digués és vera o no és vera.
1: Sí. Clar, una base científica. Sí.
2: Ara m'ha aclarit una mica que són els analemes, però, clar, l'exposició es diu Intersticis on el sol dibuixa el temps, que són els intersticis?
0: Sí, aquests espais de temps, aquestes petites passes, moltes vegades imperceptibles. Òbviament, qui no està realment mirant durant un any el sol de forma molt conscient, no se'n dona compte d'aquest moviment, pràcticament, no? I amb això passa amb moltes coses, realment. Sobretot amb el paisatge, mos pot passar molt. I volíem... aquest títol fa referència també en aquestes petites canvis tan subtils. I com... el temps també és un tema de percepció.

0: A vegades se t'estira el temps, se t'encueix, no? Òbviament, quan estàs molt pendent dels petits canvis, pareix que s'estira moltíssim. És un tema de percepció.
1: Clar, és una obra que reflexiona sobre el pas dels temps i com percebem el temps.
0: Sí.
1: Però, clar, hi ha un temps que el podem percebre d'una manera o una altra, que és més subjectiu, però que igualment passa de qualque manera.
0: Sí. El temps passa, sí, sí. Però, bé, també hi ha referències en aquesta obra, a les obres que se poden veure, que convid, per cert, a tothom que vagi en el Baluart, està a la sala D.
1: La sala D, on és a dalt?
0: A la de dalt de tot, sí. També, en la meva obra, tot i que és vera que agaf de punt de partida moltes d'aquestes formes que estan ocultes a la naturalesa, m'agrada reflexionar sobre altres temes. I, per exemple, una d'elles és la capacitat que tenim d'abstracció, no? En el nostre cap, viatjar. I viatjar en el temps, també, no? D'aquí 10.000 anys jo no hi seré, però me puc imaginar quina forma tindrà Sant Alema d'aquell moment.
1: Ara, amb aquest projecte que has fet, sí. I el resultat és una cosa artística realment preciosa, perquè això sí que finalment, com ho has plasmat, té molt d'artístic.
0: Bé, hi ha un parell de... sobretot hi ha bastanta peça damunt taula, són obres... jo faig feina amb un fusta, i la fusta la deix que se vegi bastant, forma part de l'obra mateixa, que té entitat pròpia. I a part d'això hi ha una peça a mig de la sala, que és en realitat molt senzilla, però crec que la gent s'hi diverteix de veure-la. I és que volíem representar la llum, en el final, com dic, el punt de partida era el sol, però després hem jugat també en la llum dels llamps, de la lluna, de les estrelles. I com que la llum era el protagonista, realment, com a punt de referència per sortir un poc mentalment cap a fora de la sala, vaig voler representar la llum, però també que la llum fos una entitat pròpia. Hi ha una peça que és un foco i un vidre gravat amb arena i fa un petit joc de sombres, de llums i sombres. És com un teatre de llums i sombres.
1: I va canviant?
0: No, aquesta no canvia. El que sí que se pot veure canviar, hi ha dos vídeos amb imatges de tot el que s'ha replegat en la càmera. Un d'ells, on apareix el Sant Alema, se pot veure aquest moviment del sol i com fa la forma de buit. I els altres se veuen totes les variacions del paisatge, perquè això va ser l'altra part de la part més sorpresa que mos va donar la càmera, i és que vàrem enregistrar, clar, durant un any i mig pots enregistrar moltes coses, moltes. Ja t'he dit, tempestes elèctriques, timelapse on pots veure com pareix que se persegueixen, el sol persegueix una estrella i l'estrella persegueix una lluna. Bueno, és una exposició per veure en calma, per sense presses, i realment fa un poquet de convida un poquet a viure les coses, a disfrutar d'aquests instanticis un poquet. Mm.
1: I te l'han d'explicar? És a dir, tu pots anar allà i no sabre com s'ha fet aquesta exposició?
0: Òbviament, supos que, clar, si te l'expliquen encara millor, però de fora hi ha un text meravellós d'en Sofia Moisés, que xerra un poquet, te dona quatre pistes, i com que hi ha una vitrina en material que ja he produït mentre feia les obres, com per exemple hi ha tot un rotllo de paper que fa... està un poc doblegat perquè no hi cabia tota la vitrina, els 4 metres, i són tots els dies, i se veu com ha anat agafant els dies. El vídeo te dona molta pista d'aquest sol, com se va moguent, i d'això te du fins a la peça de vidre. Jo crec que d'una peça te du a l'altra. I almenys jo crec que sí que, tot i que algú no sàpiga el que és un analema i se'n vagi d'allà, algo se'n suma, diu, vale, això de l'analema té que veure amb el sol, no? Espero que hi hagi més gent que s'animi a fer-ne un colp.
1: Però bé, ser contemporani ja té això, no? Que tu pots percebre de diferents maneres i te pot arribar d'una manera o una altra. Si t'ho expliquen, òbviament és més mengible, és diferent.
0: Hi ha detalls que potser se perdran, però crec que està bastant bastant senzilla en alguns aspectes, tot i la complexitat que pugui aparèixer que té, crec que la gent se du una idea bastant clara i ho disfruten.
2: Clar, a partir dels intersticis, a través de l'analema, a través d'aquest llenguatge geomètric i d'obra que fas, que jugues amb geometria, reflexiona't sobre aquesta percepció humana dels temps i de l'espai. Clar, quin missatge... O si hi ha un únic missatge o si hi ha molt de missatges que vols enviar a qui vagi a veure l'exposició, qui la contempli.
0: Sí, més que missatges són reflexions. Crec que no tinc tant de missatges com preguntes. Tinc més preguntes, tal vegada.
1: T'han sorgit més preguntes encara.
0: No, jo tinc tendència a fer-me moltes. Però crec que una de les coses que volíem era que qui estigués dins la sala i tingués l'actitud de prendre-se en calma i mirar-ho en calma, tingués aquesta sensació de connectar en l'exterior i de qualque manera fer aquest exercici d'extracció. Jo sempre dic que per jo és molt important la contemplació conscient de lo que mos envolta i òbviament, tant aquest treball com els anteriors que he fet, crec que se nota. I crec que és molt necessari. El fet de contemplar el dia d'avui se perd. Qui té 2 minuts lliures, agafa el mòbil i se posa...
1: En lloc de mirar. L'horitzó.
0: Però mirar de forma conscient, entendre el que veus, entendre el sol, per exemple, t'ajuda també a tenir més capacitat d'extracció, més capacitat d'imaginar, per exemple. Pareix molt, molt obvi, però l'imaginació... No sé fins a quin punt les generacions poden anar perdent aquesta capacitat d'imaginació.
2: Com en aquest temps?
0: Sí, i la imaginació és necessària per evolucionar en molts aspectes personals i a nivell més general. I, bueno, volíem un poc aquesta part.
1: Main Albo va néixer a Palma, vius a Sauva,
0: sí.
1: I te va llicenciar en Belles Arts a Salamanca.
0: Sí, bé, vaig fer 4 anys a Salamanca i una al TEA, a Alacant. M'ho vaig llicenciar per Alacant.
1: Mm-hmm. Bé, però vull dir que abans d'estudiar Belles Arts, clar, has fet molt de projectes diversos. Quedes tu que treballes molt en fusta,
0: amb vidre,
1: amb materials també més orgànics, amb aquesta cosa més... Clar, un artista, com t'arriba aquesta proposta i en quin moment dius, jo vull fer això?
0: Bé... En la direcció del museu, David Barro i tal, me varen proposar fer una exposició, me varen presentar a Ana Sofia.
1: No vos coneixíeu en la comissària?
0: No vos coneixíem, va ser però meravellós.
1: Ha estat un crash.
0: Sí.
1: Que diuen els malalts, Anna.
0: Sí. I és veritat que hem fet feina juntes, fantàstic. Ha sigut meravellós. I això ja, clar, farà 2 anys d'aquest moment. Han tingut molt de temps per fer els projectes. La veritat és que això és un luxe. I el museu també ens ha donat la llibertat absoluta per fer-ho. I quan els vàrem dir, volem posar una càmera, quasi no m'ho vàrem demanar ni perquè m'han dit, sí, fiqueu la càmera, el que vulguis. I la Sofia també va ser, escolta, creus que sí, vinga, endavant, anem a ficar la càmera, anem a veure què surt de tot això. I ha sigut molt emocionant. Anava veient com anàvem descobrint coses i anava sorgint. Ha sigut molt emocionant.
1: Que bé. I el procés, ha hagut de protegir la càmera tècnicament? Era una càmera molt bona? Com funciona tot això?
0: pues mira, m'ha donat més problemes. El tema wifi que altra cosa. Sí, no, la càmera és una càmera per exterior que té... la seva pròpia placa solar, és bastant independent, i l'únic que necessita és el tema de wifi.
1: Tot està connectat.
0: I a vegades me dona sustos perquè se me desconnecta. Et calga de matí que volia fer la foto, no podia perquè se m'havia anat al wifi del museu. Però sí. Bueno, però en realitat segueix allà i bé, ara d'aquí a poc ja la llevarem. Sí, però ha estat fins ara. Sí.
1: La teva companya diària.
0: Sí,
1: li vaig posar nom.
0: Sí,
1: té nom?
0: Sí. Li... Bueno, com que només té un ull, li vaig posar Stuart, que és un d'aquests minions, aquests personatges dels minions.
1: No, Stuart.
2: Aina, ja estàs amb altres coses, clar, perquè ara aquesta obra ja està exposada, no sé si...
0: Sí, ja està exposada, feina... però també m'ha suposat
2: molt
0: tanta
2: d'esforç.
0: Feina i m'he concentrat tant en això que és vera que Ara mateix sí que tenc algunes coses més cap endavant, perquè també faig feina amb una galeria, amb Pet Llebrés, d'art contemporani d'aquí de Palma, i ja ara pues, ja vendran fires, exposicions i coses, però encara ara a curt termini no hi ha res. Un pot de respirar.
1: Clar, perquè aquest projecte es duen molta feina, sí. I són, bé, ja ho dius, més de... Quasi 2 anys, o
0: sí,
1: 2 anys.
0: Sí, 2 anys des que començàrem a xerrar-ne, sí.
1: Exacte. Doncs anar a un esbaluart, només poden recomanar això, a veure l'exposició.
2: Fins al setembre.
1: Sí, teniu temps, però...
0: Fins al 20.
2: Fins al setembre.
1: Ara és un refugi climàtic perfecte.
0: S'està beníssim allà dins.
1: I a més, un moment per la contemplació, per mirar, per reflexionar.
0: Sí, a més té altres exposicions també boníssimes, que és un... Un goig.
1: Sí, sí, que bé. Sempre sí. Recomanam esbaluar d'aquí totes les exposicions que fan. Ara teniu aquesta de Nainal Bopuy-Servé, que se diu Intersticis, on el sol dibuixa el temps. I a banda que te'n vagis, Aina, t'han preparat unes preguntes més fresquetes, més estimades.
0: Ah, molt bé.
3: El paraulòmetre.
1: I és per això que ara entra la nostra companya, Ana Maria Pons, que te fa aquestes preguntes més lleugeres, eh?
4: Més lleugeres no ho sé, perquè, clar, ara Naina me dirà. A veure, mam, aquesta crec que és la resposta, però tu què ets més, de sol o de lluna?
0: De lluna, perquè me crem molt fàcil. Sí.
4: És vera que ets més blanca de pell.
1: Més de pell blanca, sí, bé. Però el sol l'has contemplat.
0: Sí, sí. Mm,
2: molt de temps.
0: Sí. Sempre que no m'apegui
1: va bé.
4: I veuràs, ara que xerraven de lluna, veuràs l'eclipsi solar històric d'aquest estiu, ja saps a quin lloc?
0: Sí, sí, a veure si la meteorologia lo permite, no? Eh? Des de Viniali, de cap a mon pare.
1: Sí, ja tens...
0: Sí.
2: Em podria sortir arbre o qualque cosa, qualque
0: bé,
2: inspiració.
0: Bé, pens moure la càmera cap allà. Ah, sí? Si puc moure la càmera
1: ves,
0: cap allà.
1: A més, també t'has de posar protecció.
0: Sí, ja ho tenim sí. Tot. Ja sí? Estic preparat.
2: Molt
0: sí.
2: Bé.
1: Ja tens les ueres, la protecció de la càmera, tot.
0: Sí, sí.
1: Va bé.
4: Lloc privilegiat, a més, eh? Lloc privat, beníssim. I deien que la geometria de fenòmens atmosfèrics, lumínids, astronòmics, sempre són presents a la teva obra, no? I s'interessa pel pensament en moments de contemplació i quan la realitat sembla desdibuixar-se. Aquí sí. Tenim una pregunta poètica. Què és el que t'inspira?
0: Bé, cada X temps apareix qualque cosa nova. Ara és divertit perquè, com que tothom que me coneix sap que m'agraden molt totes aquestes coses, no? Per exemple, ara estic fent feina també damunt els telers, que són fenòmens lluminosos transitoris, que són fenòmens que succeeixen per damunt de les tempestes, fenòmens elèctrics, però que normalment nosaltres no veiem. I m'interessa molt aquesta part, això que és, però que no aconseguim veure, que és massa ràpid pel nostre ull, a vegades perquè la tormenta tot tapa, però també perquè a vegades són tan ràpids que no ho poden veure. Ara sabem que existeixen perquè hi ha càmeres molt sensibles. Pues com aquestes coses, moltes, no? I ja tenc tant d'amics que me coneixen que quan veuen qualque cosa rara per Instagram o el que sigui, ja m'ho envien.
2: Ja t'envien.
4: Ja te passen informació.
0: Ja me passen, mira el que he trobat, quina fricada. Doncs pues ja, sí, ja m'ho envien. I realment coses que m'inspiren moltes. I però són l'excusa per xerrar-ne també d'altres, no? Per exemple, que és la realitat i que és la ficció. Per exemple... Sí, m'agrada molt aquesta.
4: Temes infinits, vaja.
0: Sí, mam, sí.
4: I un llibre? En quin llibre estàs? O quin llibre tens pensat per aquest estiu?
0: Pues... havia començat un, però me'n vaig anar a Eivissa. Me vaig començar un altre, el vaig deixar allà perquè era una caseta. Ara mateix no sé en quin seguiré, la veritat. No.
2: Havia començat... Stand-by.
0: Sí, bueno, crec que vull anar a la llibreria a cercar aquest de Neus Riera Balançat, que és el que havia començat a Eivissa, però com que no era meu el llibre, el vaig tenir que deixar i m'he quedat a mitges. Crec que se diu algo així com Disfeliços a la Mola. No me recordo bé el títol ara, és eivissenca.
1: Sí, Evocacions, Dies Feliços a la Mola.
0: Exacte.
1: Sí,
0: vaig anar a Eivissa i vaig estar a una casa, el vaig veure, el vaig començar, m'ho agradava molt, però clar, no me'n podia endur, perquè no era meu. I ara tenc pendent d'anar-lo a cercar.
1: Molt bé.
4: Bon lloc per ser feliç a la Mola, eh?
0: Sí.
4: I ja per acabar, un menjar d'estiu?
0: Trompó.
4: Ai, et de ses meves.
0: Sí.
2: Que bo.
4: Top 1 de l'estiu de menjar, sí, sí. Trompó.
0: Fresca.
4: Molt bé.
1: Que bé, ho has fet beníssim, superadíssim. Aquest paraulàmetre, moltíssimes gràcies, Aina Albo Puigcerver.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I quan tinguis un altre projecte ja vens a explicar. Ara ja has remput la barrera de la ràdio, ja t'has trobat còmode.
0: Moltíssimes com gràcies.
2: Com que fa tot això.
1: Sí. Ah. I recordeu, la sala D, se diu D?
0: Sala D, desbloat, sí.
1: Trobareu la seva exposició Intersticis. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Tres ràdios, diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
7: Tentol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
11: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Ai, Peter Bennett, de Mantameu Mesquida, com estàs, Tomeu?
1: Molt bé, Voltros, què tal?
0: Molt bé, ben tornat.
2: Ja ha vengut en calçó en curs, avui.
1: Sí. Un home en calçó en curs.
0: Sí,
2: jo ja fa dies, però justament...
1: Juliol.
2: Justament aquest dia és que s'atreva,
1: sí,
2: perquè ara tornarà en penya.
1: Sí, està inigualat i feien quatre gotes i tot. M'he teat jo, sí, ja som a l'estiu.
2: Ah, començat l'estiu.
1: Ara, juliol.
0: Jo sé bé, perquè ahir jo anava tot, venia de gimnàs i tot a fer-li.
2: Ai, vostè, pareu.
1: Ho contaràs, eh, Margalida? I jo venia descambuixat.
0: Pues que res... I venia de gimnàs i vaig trobar en Tomeu i dic...
1: Sortida del barber. Home, és que ja duen cabells, no podia anar pel món. Molta calor ha fet, ja ho he passat molt malament.
0: Una trobada d'aquelles casuals fantàstiques i mira, es fa molt d'estiu.
1: Sí, fa estiu.
0: Fes cabells, menjar cindri...
1: Sí, no podia ser més d'estiu, potser.
0: Però bé, avui, de fet, també...
1: Una altra cosa que fa estiu.
0: Una cosa que fa estiu, que m'ha agradat molt com ho expliquen ara un dels convidats que tenim, que és la fruita de pinyol, fruita de temporada de pinyol.
1: Exacte, fruita dolça o fruita de pinyol, que se diu, que és aquesta fruita meravellosa...
0: Que té aquest pinyol més gros.
1: Que jo, en arribar a la calor, només vull menjar fruita...
2: Un pinyol. Bueno, xerram de la fruita d'un pinyol.
1: Sí, sí, no entrarem a excepcions, però sí, albercocs, prunes, melicotons, tot allò que és dolç i sucós i que fa fastiu.
0: Que fa molt bon menjar, perquè jo... Si només tenen un pinyol gros, fa molt més bon menjar que si...
2: Ah, no, clar.
0: Tenen molts de petits.
1: Sí, fa més bon dur, també. Sí. Però, bueno, també hi ha fruites com el melicotó, que avui en xerrem, que són... que si és un melicotó bo, gustós, d'aquests que grossos, sucosos, t'ataques igual, malament tingui només un pinyol, no és que sigui una fruita de butxaca que te puguis endur una poma o un plata.
2: No,
0: però la bona que són.
1: Són molt bons
2: i delicats.
0: Ah, mira, aquí hem coincidit.
1: Just d'això de xerrarem. Exactament. Sí, no xerrem només de la fruita en si, sinó de la feina que té darrere, que és una cosa que feim en aquesta secció, com bé sabeu. I bé, el melicotó, com altres fruites de pinyol o fruites dolces, té moments delicats, com et s'apoda, perquè tots aquests arbres fan fruita damunt les tanyades noves, és a dir, s'han d'anar podant perquè vagin fent brots nous i d'aquí sortirà la fruita.
0: No te pot despistar,
1: tampoc. No te pot despistar, no els pot deixar estar. La floració és un moment molt delicat. Has d'anar aclarint, arreg... Bé, tot això anirem coneguent avui perquè és un cultiu que a lo millor el veus i no penses en la feinada que hi ha darrere, però té una feinada. Sí.
0: I el punt de maduració també complicadíssim.
1: Clar, just això volia xerrar perquè és vera que és una de les fruites que trob jo, no sé si et treu d'acord, que és més bo de fer comprar-la i que t'enduguis una decepció. I això normalment sol perquè venen d'en fora, és vera que aquí no tenim unes grans plantacions ni tenim una gran disponibilitat, per tant, entre fruita de fora...
2: No són gustosos...
1: I poden... perquè sigui de fora, o sigui, perquè mos arribi aquí i la puguen consumir, està de passar per càmeres, és a dir, que s'ha d'agafar un poc en més verd, ja no acabarà de madurar a sabre, que és quan entre tots els sucres i després passes el gust, per tant, la fruita
2: és,
1: local...
2: És aquell suro que no té gust.
1: Exacte, tens l'estructura, però li falta tota la substància, per dir-ho de qualque manera. Sí. I és una pena, però clar, la fruita local, spoiler, sol ser més bona també perquè ha fet menys distància i l'han pogut agafar en el darrer moment.
0: O
1: i
0: sorpresa.
1: Just per això ja, o sorpresa,
2: evidentment.
1: Fruita local de pinyol sempre serà més gustosa.
2: Sempre
0: que puguem i que en trobem.
1: Exacte.
0: Perquè no tothom és tan valent com els nostres convidats d'avui.
1: Sí, molt valents, molt valents. Ara els coneixerem. Dos apunts superràpids, també perquè ho hem anat comentat amb altres cultius. És un arbre de la família dels prunus, que són de gènere, perdona, família, que són els cirerets, els albercoquers, tot això que és fruita de pinyol que dèiem, però també dels ametllers, que la gent, no sé si ho sap, que són, sí, són del mateix gènere.
0: Ah, sí.
1: I se diu prunus persica, els melicotons, perquè durant molts anys se va pensar que eren d'origen d'aquella zona, però en realitat... se remunta encara més enfora i com molta de la fruita que ha aguantat en el Mediterrani tindria un origen més oriental, per Àsia.
0: De la part asiàtica.
1: Sí, com els nísperos, com molta d'aquesta fruita carnosa i amb pinyols grossos, sol venir de per allà. Curiositats.
0: D'aquella banda.
1: I a Balears n'han tingut sempre, no? És que...
2: Sempre?
1: Bueno, des de tota la Mediterrània n'ha tingut des de bastant de temps. No se pot dir en el 80, en el 60 se va començar, sinó que ha estat un arbre que, per exemple, pels àrabs ja era present, la cultura andalusí la cultivava molt, com els albercocs i totes aquestes coses, i ha arribat fins a dia d'avui amb menor major sort a les zones on està resistint millor, les sequeres, canvi climàtic, tot això.
0: Nosaltres avui per xerrar-ne pegam un vot a Sant Joan o a uns joves, com deien, valents, que tenen melicotoners.
1: Sí, sí. Dos joves, molt, molt joves, molt, avui sí que són joves joves, en Joan Roig i en José Suárez, que tenen un projecte que se diu Agri Som Bruixó, de Sant Joan, i els he dit que directament avui se presentin ells, perquè jo no els conec, són els únics convidats que no conec personalment.
0: Ah, sí? Ai, no, tots sí que els coneixem
1: avui. I els he dit que se presentin i així els coneixerem.
3: I de Agri Som Bruixó són bàsicament en Joan Roig i en José Suárez, i juntament amb altres persones que també ens acompanyen, socis que ja estan més en vies de jubilació, gent que ens dona suport per vies diverses, que bàsicament ens dedicam a la producció de fruita de pinyol, és a dir, melicotó, ubercoc i pruna, per una banda, i després també tenim tota una secció, diguéssim, de producció de cereals i d'aquesta part més de cultiu en extensiu i de secà. És un projecte que fa desenes d'anys, dècades, que està en marxa. Com deia, són generacions ja que han posat en marxa, que van posar en marxa tot aquest projecte, que ha tingut diferents etapes. I ara fa 3 o 4 anys, jo, en Joan Roig, juntament amb en José, un poc després, van decidir seguir-li donant continuïtat i fins aquí a dia d'avui.
0: I de ser, escoltàvem en Joan Roig, que ell és ell va estudiar bioquímica. En Joan va fer de professor, n'ha fet durant molts anys, però ara també ha dedicat la seva vida a la pagesia i vol dedicar-se en això, com us explicava. I té aquesta finca...
1: Clar, això, que per sort no ha de començar de zero, no. Perquè fas un relleu generacional, que és una cosa meravellosa. Mm. Quan pot succeir, no han de perdre aquestes oportunitats de, si hi ha qualcú que vol anar darrere, que els majors facin transmetre coneixements, ja no has de fer inversió inicial. Bueno, és molt important tot aquest projecte.
2: Tenir una extensió de terra, que tingui aigua...
1: Sí, perquè és que quan comences, i més amb fruita, amb els fruiters, que són una cosa molt delicada, és una inversió molt grossa, perquè has de tenir els arbres, però no només els arbres, has de fer molt de tractaments, ja si tens un pot de superfície, tractor, més lloguer a terra, més aigua, perquè tot això després ja veurem té necessitat d'aigua abundant. I sí, o sigui, la fruticultura demana aquesta inversió, la paciència i formació, que si no tens algú que te pugui ajudar, doncs no és un dels cultius recomanats per si te comences a posar de zero i vens d'un altre món i no tens aquesta informació. Uh-huh. O sigui que sí, molt valents, però gràcies a Déu que han tingut aquesta ajuda per començar.
2: Sí, perquè començar a zero fora vila no és
1: no.
2: Gens
1: molt complicat,
2: fàcil,
1: com
2: i és tenir molt de coratge.
1: Molt de coratge. Mm. Sí.
0: Igualment han tingut.
1: Sí. Han de seguir. Mm.
0: Sí. A més, mos diuen que la campanya no ha començat precisament tranquil·la.
1: Exacte. Jo no sé si volen recordar un en març que vàrem fer un programa sobre el vent, que molta gent mos va escriure per això i que anava dedicat a conèixer quines afectacions tenia. I els fruiters eren un dels més afectats, ja per la flor o per els insectes polinitzadors que se veien afectats per aquestes ventades i no poden sortir a polinitzar. I els hi ha demanat també quina afectació han tingut ells amb aquestes ventades. Mm.
4: Molts varen afectar principalment en els tubercoquers, que els varen quedar defoliats. Per sort, han tornat a treure quasi tot d'ells, però varen quedar pràcticament fora producció. Llavors, en els melicotoners hi va haver varietats que els hi va afectar, que justament va coincidir que aquestes ventades en el moment de floració collat, però com que tenim unes 10 varietats, n'hi va haver d'altres que se van salvar. Tot i que és vera que les fulles de quasi totes les varietats se van veure afectades. En quant a producció, estàvem més preocupats de tot d'una, perquè no sabíem, clar, tu veus les flors i no saps exactament si haurà anat bé o no la cosa d'esquallat. I ara, passejant-nos per la finca, creiem que serà una producció similar a la de l'any passat. Per tant, més o menys estem satisfets.
0: Però encara ho han arreglat.
1: Sí, sí, ara això escoltàvem en José, que no ho he dit. Sí. I sí, els ha ajudat també el que diu, que tenir diverses varietats, o sigui, no apostar tot el cultiu. A fora Vila, en general, jo aquí m'ho banyaré, no som tècnic, però que m'ho corregis quines tècnics, veig que tenir una única cosa sempre és un risc, i en aquest cas tenir diverses varietats ja t'ajuda a anar escalonant la venta, no haver de fer una cuida grossa i haver de dur una superfície, pots fer venta més petita, diguem, i defensar millor el preu, i a l'hora també, doncs, a l'hora de suportar una gelada o un calabruix o una ventada, pues, tenir diverses varietats que van florint en diferències de setmanes o dies, pues, t'assegura tenir sempre una mica de producció, que és un poc el que els hi ha passat a ells, o sigui que un 10.
2: I Tomeu, sí. Si xerrant de fruiters, que és exactament es quallat i perquè és un moment tan delicat?
1: Idò, aquest quallat diríem que és el moment on les flors queden fecundades, si han pogut sortir els polinizadors i han fet la seva feina, i és delicat perquè encara és una estructura, diguem, super dèbil, molt tenra, i queda una mica exposada a tot el que succeeix aquí. El fruit ja comença a formar-se i pesa molt poc, és a dir, si fa una ventada s'ho pot endur, l'arbre no ha acabat de ferrer-lo bé, i per això són tan sensibles a ventades, gelades, a humitat, agafen fongs, o sigui que és el moment més complicat de la producció de fruites, on te la jugues més, tot i que has de fer totes les altres feines. No hi ha cap feina a fora Vila que no afecti les altres, però aquesta és important.
0: És a dir, que per tenir bona fruita, o fruita bona, a vegades se n'ha de llevar, que això ho hem parlat en sorra.
1: Sí, s'ha d'aclarir, que és una de les feines importants. Sí. Clar, de fet, jo te diria que gairebé sempre s'hauria de llevar. És a dir, en prunes o albercocs, potser no és tan evident perquè no se fan tan gran, però, per exemple, amb el melicotón sí que hi ha molta diferència. Si tu deixes tot la fruita, no? És una cosa que molta gent amateur o gent que fa autoconsum, potser per pena i il·lusió, deixes tot, dius, un guany dur 6 melicotons.
0: Clar, no els llevaràs.
1: Clar, idò, el que tindràs són 6 melicotons petits, ja. Segurament. Els professionals...
0: Vam tenir 4 de bons que 6 de petits.
1: Sí, els professionals lleven molt. No és que s'atudi, sinó que tu dones força en aquells que triaràs, se'ls engreixaràs més i seran més menjadors també, tindran més profit. Però entre un 40, 60 o un 70 fins i tot se pot allibar, aclarir, depèn de les varietats, si són molt productives, i també s'ajuda, se fa per ajudar en els arbres, com en barrem, supos que és el que deu. Si hi ha molta sequera o veus que sortirà rem d'una manera, n'has de tomar un poc
2: perquè no patesqui tant la planta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ai, que són de bons els melicotons.
1: Uf!
0: Que se diu Sant Buritxó.
1: Sí, són...
0: Que és la finca que tenen en...
1: A Sant Joan.
0: En Joan Roig i en José Suárez.
2: Sabem si...
0: Avui és qui parlam.
2: Si tenen moltes i si estan molt picats, per exemple. Això també és un altre tema.
1: Si estan molt picats, no, mira... Sé que estan, crec, i si no que m'ho corregeixin, estan en reconversió amb eco, que és un moment delicat, és a dir, venen d'una producció convencional i ara s'estan passant amb ecològic, que és una cosa que molt de joves fan a dia d'avui, o sigui que també el sector té bon futur i estan apostant per mètodes eco, que presumiblement algú que m'ho estigui escoltant pot pensar que hi haurà més cuts o estaran més picats, i bàsicament això s'ha de traduir en més formació, s'han de fer tractaments iguals, no, que si no pensi que amb eco vol dir que no se tracta, i se pot dur una producció de molta qualitat amb ecològic. Que passa? Que tu més feina, has d'estar més damunt i has d'estar molt pendent de moltes variables. És una fruita és de les coses més complicades de fer que nostra i arreu. O sigui que, sí, sí.
0: I de bé, anem a l'esbassó, que fa un melicotó bo local d'aquí.
1: I doncs jo crec que això que has dit tu ja fa un melicotó bo. És molt, si fas aclarida, si has fet la feina com toca, que sigui local, en sèrio, és un poc cliché, però que s'agafi en el moment adequat, per jo fa molta diferència de lo que t'acabaràs menjant, i molta gent a vegades, sí, per estalviar-te 2 o 3 euros en compres un poc més barat o que vagi de preu, però lo millor ve de més en fora i per tant s'ha agafat abans, i just això ja és un factor.
2: I si ja pot menjar la fruita directament cuida de sabre, bueno, ja és un altre món.
1: Bueno, això és un tema, hi ha gent que do més fruita de conservadora, no sé si sou d'aquest equip, o si sí, l'altre dia xerrava amb uns amics i la gent necessita menjar la fruita molt freda de genera.
2: No. Jo, si és directament cuida de sabre i de ball sabre, és millor.
1: Així tot, li hem demanat a en Joan que m'ho expliqui com així troben que els seus melicotons són bons i s'han de defensar.
3: Perquè gràcies a la petita producció que fem, diguéssim, petita mitjana, juntament amb un bon cicle pel que fa a després entrega en el client i per tant el consumidor final, podem ajustar molt el punt de cuita i això mos fa que això fa que passi en general molt poc temps des del moment que s'ha cuit el medicotó de sabre fins al moment que arriba a la boca del consumidor. Això per nosaltres és superimportant, juntament amb un bon maneig de la fruita, intentar que no s'acopegi, intentar cuidar-la, diguéssim, en cada una de les passes del seu desenvolupament, des de la floració fins a la cuita i tot el que seria postcuita també. Això, per una banda, juntament amb que conservam una sèrie de varietats que són ancestrals per nosaltres, perquè aquesta plantació de Montsequada estem fent feina actualment, és una plantació d'uns 36 anys, que, evidentment, s'ha anat renovant a partir de diferents procediments, és a dir, tant ressembrar arbres per una banda, com aprofitar ulls d'arbres que han tret per a partir d'aquí generar un altre arbre que sigui també productiu. I un poc estem en aquest procés, no?, amb una plantació que hauria de ser obsoleta, però que gràcies a diferents processos tècniques aconseguim que tingui una producció baixa per lo que és la superfície que tenim, però que a la vegada li traiem aquest avantatge que es pot ajustar molt tots els procediments i cuidar moltíssim la fruita, que és el que creiem que en bona part la fa especial.
0: I tant, boníssims melicotons de...
1: Mel.
0: De Sant Joan.
1: Si en veus, comprar-ne.
0: Sí, si en trobeu, sí. Perquè
1: si en trobeu, cercau les tresques i ens la trobareu.
0: S'han de trobar.
1: S'han de trobar, sí, sí. Tenen, el que té, tenir poca producció, que va cercada. Va totalment. Cercada.
2: Si no,
0: diu que tenen arbres que tenen 36 anys.
1: Clar, això, damunt el paper, és una producció obsoleta que s'hauria de rebassar i tornar a sembrar de nou, segons els tècnics, o segons la fruiticultura més tècnica, però mira, han trobat la manera d'anar regenerant ells mateixos i mantenir una producció que ja els hi va bé, el que diu. Mm-hmm. Si tens molta producció, el que deia en el principi, te veus abocat que tu no vols que se t'atudin els quilos i els has de col·locar i els col·loques malament i d'aquella manera, i si tens una cosa més controlada i coneixes bé la demanda, pues, tots són avantatges, i els arbres també tens aquell lligam de que potser els varen sembrar. Però si fas un relleu generacional, els arbres els ha format a la manera de com ho cuiràs a que teva, també és un lligam, o sigui, quan se van morint els van ressembrant, i així no has de fer la inversió inicial que costava.
0: Ara que escoltàvem en Joan, m'ha fet recordar, perquè avui han anat a consolat les persones que han fet selectivitat i han tret les millors notes de selectivitat, que els han rebut la presidenta i el conseller, i pensàvem en Joan, perquè en Joan, en el seu moment de la seva promoció, també va ser d'aquests al·lots que va treure la millor nota de selectivitat del seu curs.
1: Que bé.
0: Sí, ara fa 10 anys que va fer selectivitat en Joan, i també contenta de veure que en Joan du a terme aquest projecte amb molta cura, molta estima.
1: I que aquests coquitos o aquesta gent tan intel·ligent els necessitàvem a fora vila, perquè moltes vegades la imatge tradicional que ha tingut la gent que s'ha dedicat a fora vila era la gent de la família que no volia estudiar, que no tenia ganes de... I no, se demostra que, com vos deia, ara s'han passat amb ECO, i això vol dir que n'han de saber molt, o sigui, n'arriben a saber una borrada, i la feina i el coneixement i tot això, sí que fa falta gent amb molt de
2: que
1: estudis
2: molta
1: i formació.
2: Aquells pagesos d'un temps, però que ara s'ha revertit això.
1: Que s'ha de valorar també. No vol dir que la gent que se dediqui, no sé, és car de la seva família, no els conec, però que la família te surti un pagès hauria de ser un motiu d'orgull, perquè gent molt intel·ligent.
0: Molt ben sentit en Joan, i per acabar, escoltarem en José, que és el soci d'en Joan, que també
1: molt xerra d'això, del reconeixement dels consumidors en el producte, que és molt important, i amb això podem acabar.
0: Molt bé.
4: La part més delicada de treure endavant una campanya és que el consumidor final sigui molt, molt conscient de quin producte té a les seves mans. És un producte que té qualitat, i la té perquè darrere s'hi han invertit moltes hores de feina, la gran majoria manuals, i llavors s'hi afegeix una dificultat, que és el fet de ser un illa. Tot això fa que el melicotó tingui un cert preu, però si el consumidor arriba a entendre tot això, és la forma en la qual podem seguir subsistint. Diria que sí. Tota la resta són feines de tant la por de la floració, la clarida, la mosca, les colorades, tot això són feines s'han de fer de la millor manera, tot en el seu temps, però pots tenir el millor melicotó del món, que si la gent no és conscient del valor que té allò, els números no sortiran i podran tancar la paradeta.
0: I va ser tot el valor del món.
1: Totalment, no ho podríem explicar millor.
0: Enhorabona, si els voleu seguir, és Agrison Burixó,
1: a Instagram.
0: Joan i en José. Exacte, que fan... endavant d'aquest projecte, que també fan cereal.
1: Sí, sí, fan cereal, fan altres cultius.
0: A banda
1: sí.
0: De fruiters, però els fruiters
1: diversificar,
0: també...
1: Diversificar, que és el futur.
0: És una de les seves
2: i els on d'agrair.
0: Bones sí, coses, sí, sí. I fan un melicotons que són espectaculars. Bé, acabam amb la paraula que hem d'introduir com cada setmana en el nostre glossari de Fora Vila. Tomeu, avui quina tenim?
1: Avui aigua, perquè el melicotons han de menester molta d'aigua, i he triat caduf. Val? Trobant variants en el salcobé moll, com caduf, cadufol, cadufol, gadufol... Bé, segons el cobé moll, caduf és cascun de recipients de terra, de metall o de fusta, amples de boca i amb un forat al fons, que van lligat a una corda o la cadena d'una cini i serveixen per treure l'aigua i bocar quan, bueno, per poder regar, o sigui, que és aquesta estructura que ajudava a treure l'aigua als pous, que és com se regava tradicionalment la fruticultura, i bé, ho trobava que era adient avui dur una paraula tan guapa per xerrar de regadiu, que... Ojo, no... Perdó,
0: alerta,
1: ui,
0: sí.
1: No hem de confondre, que jo pensava, i per això l'havia triada també, si vols ser sincer, que és fer cadufos, no? Que és aquesta expressió. Bueno, i de, segons Salcobé Moll, no ve d'aquí,
0: no.
1: Ve de caduc,
2: caduc.
1: Però s'ha contaminat, posa contaminar, que no havia llegit mai, amb catúfol. Que és una de les variants d'això. O sigui que, en
2: de
1: teoria...
2: De caduc, fer caduc.
1: De caduc, d'una cosa caduca...
0: Ah, jo pensava que
1: fa caduc fos...
0: perdia...
1: Jo també, jo deia, com que té un forat per poder dur la inèrcia de la roda...
2: Caduc fos.
1: Fa caduc fos. Però, per la vista, és una contaminació d'esterme, que era d'una cosa caduca, que ja com una fulla caduca, que torna vell, però que s'ha contaminat en caduc, supos caduf,
0: caduf,
1: i d'aquí
0: tenim fer cadufos.
1: Sí, bé, segons el cove moll.
0: Sí, més no, curiós.
2: Que en feim a vegades.
1: Curiós, en feim de cadufos tots.
0: Molt bé, avui fites ben netes amb fruita de pinyol, melicotons, també prunes i ubercots.
1: Ubercots i...
0: Molt bé, Tomeu, ara hem de posar un pot de música perquè vas programar, supos que quedes.
1: Sí, me voleu.
0: Que tot t'agrada, la música també.

0: part final d'aquest programa, amb Píndola Musical, ha vingut en Miquel, la Maria, en Celestí, en Tomeu, i som tots aquí.
1: Taula plena, vinga.
0: Per posar música, avui dedicada a Camarón de la Isla.

0: Un 2 de juliol del 1992 mos va deixar només 41 anys José Monge, conegut artísticament com Camarón de la Isla.
1: Era ben jove.
0: Era ben jove, sí. Després de patir un greu càncer de pulmó que no va aconseguir superar. Per això avui el recordam amb aquesta píndola musical.

Nascut a San Fernando, a Cádiz, Camarón va començar a cantar flamenc de molt petit, en només 7 anys, perquè havia d'aconseguir dos bes per la seva família, que passava dificultats econòmiques després de la mort del seu pare. I a poc va anar guanyant un nom i va aconseguir enlairar-se per fer gires per Europa i Amèrica en la companyia de Juanito Valderrama.

0: I Camarón va revolucionar el flamenc portant el cant a una altra dimensió. L'any 1979 va publicar La leyenda del tiempo i, clar, en aquella època molt de puristes del flamenc varen rebutjar aquest àlbum perquè incorporava baix, bateria, influències del rock i el jazz.
1: I és el millor.
0: I és el millor.
2: Sí, però va ser gros, eh?
0: Va ser gros, va ser gros. I altres artistes també els ha passat el mateix.
3: Que, per cert, sabeu per què se diu Camarón de la Isla?
0: No.
3: Ai, doncs mira, és que vaig veure un documental i, si no record malament, era perquè, com que ell de petit era com a roset, amb els ulls clars i tal, deien que apareixia un camarón, que és com una espècie de gamba d'allà, de la seva zona.
2: Ens estiu se parava vermell, doncs, suposo.
3: Com una gamba.
0: Sí, suposo que sí.
3: I de Fanny Pack.
0: Però, clar, en aquest disc el van criticar moltíssim, però com de Celestí, és el millor.
3: Sí, una obra d'art,
0: una obra d'art.
1: Ja el pot ser 20, sí.
0: I amb els anys ha acabat sent un dels discos més influents de la música espanyola.

0: Mira, Miquel, moltes gràcies, Camarón de la Isla. Avui ens ha acompanyat en aquesta recta final. Bona música, bona companyia i pregunta que hem de resoldre, menys si la trobam i la resolvem entre tots. Bé, avui hem xerrat de calor. Segur que vols... Bé, també ja hem vingut per el seu curs.
1: L'empatida, sí.
2: I avui encara és suportable.
3: I espera, sí, sí, encara ja ha baixat un poc.
0: Vendrà...
2: Però crec que en Pedro mos ha dit que la setmana que
4: ve... Sí,
1: me poden preparar. Sí, sí, sí.
0: Avui ha vingut amb Pedro Roger, que és el nostre company dels serveis informatius del temps, i Vetres Televisió, i també ràdio, i ens ha dit això, que ens poden preparar per un estiu calorós, així que nosaltres teníem una expressió per resoldre, que és per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. I demanàvem... Per què? I ara ja ho podem resoldre, Celestí. Teníem tres opcions.
4: A veure, sí, les opcions eren... Se diu perquè comença a fer calor forta per encalentir la sang d'aquests animals de sang freda. Se diu perquè és el moment de l'aparellament de les sargantanes. O se diu perquè a les sargantanes, evidentment, les encanta la calor.
0: Les encanta?
2: Sempre
0: són animals.
4: Sempre.
3: Sí, sí.
0: Què trobeu? Quina...
3: Jo diria...
0: Avui, un 88% dels nostres oients, ja ha votat molta gent, havent adivinat.
3: I d'Otsa.
2: Perquè has votat tu, no?
3: No, he concursat, però...
4: Ho has vist.
3: Ara he mirat, he fet molta trampa. Sí.
0: Així és. Són animals de sang freda, les sargantanes. I, per tant, ara que... Bé, clar, antigament per Sant Pere començava a fer calor, però ara ja han sortit
3: les sargantanes.
4: Sí, ja són de fora.
3: Són les ombres.
0: Sentien-se que l'entoreta i trobaven que havien de sortir. Bé, aquesta ha estat la pregunta. Moltíssimes gràcies a tots. A Miquel Junc, també. Tomeu Mesquida, Celestí Oliver, Maria Pons. Molt bé, demà.
4: Fins demà.
0: En Miguel Soler ha estat amb nosaltres al Control Tècnic. Demà és divendres i tornem. Gràcies.
5: Vetres Ràdio és cultura.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar.
0: Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.

0: Radiador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Continua el cicle musical del Eterno Verano i també parlarem d'una celebració més de la Balanguera.

0: La cantant i compositora Caterina Ros actua demà en es Gremi a Palma dins el cicle El Eterno Verano, que compta també amb l'impuls d'Ivetres Música. Ressons del meu món és el disc que ha publicat enguany i tot d'una ens posarem al dia de tantes coses com fa na Caterina. I en aquest centenari de la mort del poeta Joan Alcover encara queda alguna celebració més en relació amb la Balanguera. És, com sabeu, l'himne oficial de Mallorca. Un homenatge simultani que es farà també aquest dissabte a Palma i a Sabadell i que vos explicarem d'aquí una estona. I cap al final, l'alter ego de l'actriu Cata Rosell, Princesa Consuela, ens posarà al dia amb novetats i també segones temporades de sèries a les plataformes. Marta Pérez, a l'escapada, farà el mateix amb les estrenes als cinemes. Són les 6 i 6 minuts. Amb Marga Cifra, a la part tècnica, arrenca.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Aquesta cançó se diu A mitjanit, hem començat ja a escoltar Sabeu, i també una de les composicions, perquè la Caterina Ros ho fa tot, no? Escriu els temes, les lletres, no sé si fas també els arranjaments. Com estàs, Caterina? Benvinguda.
1: Molt bona tarda, doncs encantadíssima d'estar de nou amb tu.
0: És que ets una tot terreny.
1: Bé, faig allò que puc. I de, sí, els temes, les melodies, les harmonies són meves. Allò que no és meu són els instruments que no els toc jo. Els toca el meu amic Dani Ambrojo, que a més produeix els temes. I bé, la veritat és que Ressò del meu món precisament és un disc molt, molt personal. Precisament parla d'aquest món meu interior. I ara estava pensant d'aquesta cançó quan li vaig escriure i era, clar, perquè a mitjanit venien les idees, no? Un poc i...
0: La inspiració.
1: Exacte.
0: T'inspira més la nit que els dies, has dit, estar més creativa?
1: En aquell moment sí. O sigui, no té un moment del dia, no, concret, però sí que es vespre quan, per exemple, no pot dormir i te comencen a venir idees i és el moment d'agafar el mòbil per enregistrar-les perquè no se t'oblidin després.
0: A més, Caterina, tu te mous molt, viatges molt, tens molt de contactes per tot, i quan vaig veure el títol del disc vaig pensar, mira, això és per mostrar per allà on va, mostrar la música un poc que la representa, no? O per què li vas posar aquest títol? És una cosa més íntima?
1: Sí, per una banda, no dubtes que això faré, però per altra, és perquè toca molt de temes personals, no? Molt de temes que m'interessen.

0: Es estem a Illes que brillen, bé, inspirat en les nostres illes, el lloc on vull estar, bé, totes aquestes referències, aquesta també la pot mostrar quan vagis pel món, no?
1: Sí, sí, sí, amb molt d'orgull.
0: I ja ho veurem, bé, ho dèiem a l'inici, que després també parlarem de la Balanguera, que és l'himne de Mallorca, però bé, aquest també podria ser un himne de les illes, no?
1: Ja m'agradaria.
0: S'han fet també...
1: És que sí, seria una passada.
0: Seria una passada. Caterina, has actuat a les altres illes, si no?
1: Fa molt d'anys que no he actuat, de fet. Mira. Sí, de fet, crec que tenia 20 i pocs, la darrera vegada que vaig actuar, o sigui, moltíssim. És vera.
0: Bé, no ho fa tant, quan tenia 20 i pocs. Però sí, sembla que fa molt, no? I havies estat a Menorca i Eivissa, també a Formentera?
1: Sí, sí, sí.
0: Ai, doncs pots estar ben orgullosa de ser una de les artistes que ha anat per tot, no? A veure, que sovint anem a la península o mirem d'anar per Europa o altres llocs i no... A vegades sembla que no compensa, no?, l'esforç que suposa anar a actuar a una altra illa amb...
1: Jo m'ho cridi, o m'ho cridi, no me'l vulguin escoltar, jo seré un plaer anar-hi.
0: Que bé. I de Caterina, demà actues, com han dit, en aquesta proposta de El Eterno Verano, en la qual col·labora també Ivetres Música, que ha agafat aquest nom d'una cançó de La Granja, no? De les que han editat recentment, entre cometes, vull dir, en aquesta darrera etapa. En què consisteix aquest cicle? I com te van cridar també per participar?
1: Exacte, sí, és un cicle de grups i d'artistes locals, la qual cosa està molt bé, perquè, de fet, clar, jo disfruto de cantar covers, però d'allò que més disfruto és, evidentment, de tocar els meus temes, no? I aquesta proposta m'ha pareixut superinteressant, que mos dona l'oportunitat de ser escoltats i de ser vistos en directe. I bé, són una sèrie de concerts que duren fins setembre, i a cada concert hi ha dos artistes. En el meu cas, a la primera comencen a Clàudia Tomàs, i després segueix jo, que acaba el dia de demà. I bé, fantàstic. Hi ha molt de gèneres diferents, molt de grups d'estils, i m'apareix això, doncs, molt encertat, perquè mostra la varietat de la música de illenca.
0: I doncs una oportunitat que hem d'aprofitar, a més que sempre ens queixem que no hi ha sales, que no hi ha llocs, i aquesta nova sala Zero del Gremi està molt bé, té una mida perfecta.
1: Sí, recent reformada, estàs una passada, se sent un so fantàstic. I
0: com a artista estàs a prop del públic, sí. Vull dir, no sé, és una cosa que s'agraeix, no?, en aquest sentit. Caterina, anem a escoltar un altre dels temes, si vols, a veure que tens de més ràpids, tal vegada són els que nosaltres a vegades seleccionem més animats, però també tens cançons més íntimes, més tranquil·les. Quina t'agradaria ara compartir?
1: M'agrada Ossa del món no està sec, que és una crítica a la guerra, o sa de Per sempre, que és un tribut a Michael Jackson. Sa que vulguis, estarà fantàstic.
0: I doncs, són dos temes que, al veure, que són molt inspiradors. Els que no ho sabeu, una Caterina és una gran, gran seguidora de Michael Jackson des de ben petita, i ara, si vols, d'aquí uns minuts en parlarem. I doncs, quina posa, Marga? El món no està sec, que...

Aquest tema també que parla de l'actualitat, del món, de la guerra, d'Ucraïna, Rússia, i crec que bé, quan la vares editar encara no havia començat aquesta nova guerra. Però bé, anem a escoltar a Caterina Ros. Demà la tindreu en directe a partir de les 9 en el Grammy, en aquest cicle musical que dona suport també als artistes locals.

0: I de El món no està sec, és aquest al·legat de Caterina Ros contra les guerres. És vera que llavors a nivell individual ningú en vol de guerres, no? Sembla que tot això se justifica en altes esferes, no? O alta de gent. Tu el que vols dir és que la gent no es beneita i
1: ho veuen, o sigui, això, no? La frustració que sentes la gent a nivell a peu de carrer, la consciència que té sobre els temes globals que afecten directament pues, aquest poble. Mira, Ucraïna, quan detendo de guerra? Quan s'acabarà això? És que no té ni pinta d'acabar-se aviat. I tot això que ha passat amb Iran, als Estats Units, és que sempre estem igual, com dic, diferents banderes, però sempre el mateix foc, sempre... I va sortir un dia pues, que estava, diguem, i això que dius, què puc fer jo? No? M'agradaria poder fer més que escriure una cançó, però volia expressar aquest sentiment, no?
0: Idò, parlant del concert de demà, també un poc en general, en Caterina Ros, d'aquest disc, Ressons del meu món, que està publicat per Blau, i té aquesta portada tan guapa, no?, en blanc i negre. Qui te va fer aquesta foto?
1: Aquesta foto realment me la va fer una amiga, i no... O sigui, a mi que m'ha fet fotos gent...
0: Professional, sí, caríssima, de tot, no?
1: Sí, en José Urbano, que va fer feina en National Geographic. Bueno, fins i tot és un fotògraf de Stephen Winston, de Michael Jackson, va fer una sessió fotogràfica que havia de ser d'aquest disc. Però aquesta m'ha agradat més, i la vaig posar.
0: Total, i és d'una amiga teva.
1: Sí.
0: I doncs una foto guapíssima que acompanya i que il·lustra aquest disc, que podeu anar escoltant a plataformes, però que també podeu comprar i endur-vos a casa vostra. De fet, Caterina, aquest dia se parla també d'aquesta premissa que en el futur no tindrem res, i justament ara hi ha companyies que anuncien que deixen de vendre videojocs i CDs en format físic, en la qual cosa tot funcionarà en línia, per streaming, no? Això ho veus bé per sa música?
1: A mi jo sempre m'agrada tenir el llibret, de fet, disfrut de tenir les lletres i tot això. Però és vera que després la gent no té. O sigui, jo m'ho diu, te compres CD, però el tindré per decorar, perquè no tinc ni en el cotxe, ni cap meva, ni l'ordinador té per posar, i és una verdadera llàstima, perquè al final se queden com obres d'art, però és una pena que no se puguin disfrutar, no? Gaudir.
0: Tu tens una bona discoteca? De discos a casa teva?
1: Tenc la meva sala amb tots els meus objectes de col·leccionista de Michael Jackson i tots els meus premis, i allà hi ha una pantalla gran, i allà on cant, on escolt música i on disfrut, no?
0: I de parlar amb ara de Michael Jackson, aquest és el tema que li has dedicat. Ara fa molt poc van enxerrar perquè va ser l'aniversari de la seva mort, i tots els fans del món vos vareu ajuntar per posar un tema a la mateixa hora que va morir.
1: Sí.
0: Això és el darrer que has... Bueno, de fet, ara ja t'emociones, eh? És una passada, Caterina.
1: I la cançó aquesta, demà cantar-la m'acostarà.
0: És increïble.
1: Jo tenia 4 anys quan va començar, i de fet, des d'aquell moment, va ser un fletxazo, que es diu. O sigui, vaig quedar, i des d'aquell dia la passió pues, mai m'ha abandonat. I bé, jo el anava a conèixer el 13 de juliol de 2009, després de tota una vida lluitant. O sigui, jo demanava feina als estadis que ell actuava. De fet, jo tenia 14 anys, vaig començar a donar classes d'anglès a gent més gran que jo per poder pagar les entrades per anar als concerts. I no ho vaig aconseguir. Jo, o sigui, el 13 de juliol, jo, després de tota una vida intentant, tornava a conèixer, i se va morir el 25 de juny.
0: O sigui, que mai l'has vist en directe.
1: No, l'he vist moltes vegades.
0: En directe,
1: vegades.
0: Sí, no? L'havies de meet and greet aquest, de conèixer-lo en persona.
1: Sí, a través d'un contacte de Sony, havia de tenir una cita amb ell i van de començar un concert. Clar, jo havia... sí que l'havia vist de prop, o sigui, he dormit en l'hotel on ella estava, he dormit en els estadis dies abans per estar la primera... tot això ho he fet tota la vida, o sigui, fins a casa seva, a Neverland, van haver de canviar el telèfon perquè jo el vaig aconseguir quan tenia 14 anys.
0: I per què el van canviar? Perquè tu cridaves molt?
1: Perquè, sí, o sigui, vaig veure un reportatge, vaig veure que duen una etiqueta amb un número de telèfon, vaig fer ampliacions, vaig cridar, i efectivament era casa seva, i clar, vaig cridar i el van canviar. El dia següent ja vaig tornar a cridar i ja no, vaig tenir un conversa molt interessant amb el senyor Quindo, que era en aquell moment es, com se diu, Samuel,
0: el mànager o el representant.
1: No, és que cuidava sa casa.
0: El majordom, no sé.
1: Això, sí, una cosa així, sí, sí, sí.
0: Que fort.
1: I bé, i això, i vaig anar al funeral. Quan va morir, doncs, me vaig plantar a Los Angeles i vaig dir, ja no el coneixia en vida, però... I he anat a sa tomba, o sigui, però ja... Me vaig quedar sense frustració de no haver aconseguit, no?
0: Estic impressionada. I fas sempre un tema seu, una versió seva en directe, o...?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Bé, de coves sol fer Billie Jean, i després altres discs tenc cançons dedicades a ell. De fet, n'hi ha una que es diu Sol me queda soñar, que la vaig escriure perquè, com que ja no anava a aconseguir el meu somni, pues, el somni de tota sa vida, no?
0: Carai. Caterina, i de quin missatge tan guapo, aquest ja des de ben petita, intentant guanyar doblers per pagar ses entrades i una passió que encara continua. Quan dèiem el dia que se va fer l'aniversari de la seva mort, tothom va punxar Heal the World, després tu fas vídeos, és a dir, estàs superintegrada amb això, i tens objectes personals seus, també.
1: Sí, sí, després tinc col·lecció de firmes, i
0: tinc un guant.
1: Dos capells, el guant no el tinc original, però tinc dos capells, un de Smooth Criminal i un de Billie Jean.
0: I el toques no se pot tocar?
1: A veure, un està emmarcat i l'altre el té ben guardador, perquè, a més, com que aquell... N'hi ha un que està assignat i l'altre està... que el va dur ell i el va tirar al públic. I està suat i tal, i que se'l té engordat perquè no se faci malbé, no?
0: Que fort.
1: I bé, si a dia d'avui som professora d'anglès, va ser perquè de petita dic, quan te'l conegui, l'he d'entendre. I m'ho he prendre tan en sèrio que ja...
0: Que graciosa. I doncs, Anna Caterina, amb aquestes històries tan personals, demà la teniu en directe. A partir de les 9, a la sala 0 del Grammy, a més, hi haurà una altra lota que també
1: sí,
0: cantarà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. S'obren les portes a les 9, les 9 i mitja comencen a Clàudia Tomàs, que farà 3/4 d'hora, i després ven jo.
0: Bueno, i tu en tota la teva banda, no?
1: Sí.
0: Volia escoltar una cosa abans de partir, Caterina, i és, com han dit, t'han donat molt de premis. Un d'ells el te varen lliurar l'any passat i anem a escoltar què des per agrair-lo.
1: Ah, ja. Muy buenas noches a todos. Un placer de nuevo subir a los escenarios de los Premios Latino. Soy Caterina Ross, nacida en la maravillosa isla de Mallorca, y quisiera dedicar este premio, pues, a mis padres, a mi marido, a mis músicos que hoy me acompañan, a Rafael y José Antonio, a todas aquellas personas que han creído en mí. Muchísimas gracias a mis alumnos, a mis compañeros y a todos vosotros. Muchas felicidades a todos los premiados y a todos los que seguimos luchando por nuestra pasión, la música. Gracias, María Cansino. Un placer.
0: Però aquest premi que va rebre juntament amb els seus músics. Ah, bé, idò, no, en el final xerraven també els teus músics. Caterina, un premi que va recollir a Madrid l'any passat, com vos dèiem, els Premis Latino, com deies tu també a l'inici, per aquella col·laboració també a una banda sonora. Caterina, demà a partir de les 9 en el Grammy, a l'Eterno Verano, Ressons del meu món. Moltes gràcies per haver vingut avui al programa.
1: Un plaer.
0: Molt d'èxits.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és actualitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Idò, com sabeu, enguany hem celebrat l'any dedicat també a Joan Alcover, hem celebrat també la Balanguera, perquè en certa manera han coincidit algunes celebracions en diferents homenatges durant tot aquest any. Justament a les portes de l'estiu volen xerrar també amb la coordinadora de l'any Alcover, que ens acompanya ara via telefònica, ja que volem saber un poc com ha estat. De fet, ara fa molt poc s'han fet també altres activitats, ofrenes florals, cantades simultànies, bé, a molt de llocs, no només a Mallorca, i per això volíem avui saludar també la nostra convidada per destacar tot això que volem comentar. Maria Antònia, com estàs? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, benvingut. Gràcies per convidar-me en aquest programa de l'Aviador.
0: De fet, ja vàrem començar l'any en Maria Antònia Perelló, parlant un poc de tot el que teníem per endavant, i ara un poc sembla que ja la majoria, la gran majoria de celebracions ja s'han fet, no?
1: Sí, n'han fet moltes al cap de l'any. La primera que varen fer així va ser en el Gran Hotel el 15 de febrer del 2026, que feia 123 anys que en Joan Alcover l'havia llegida per primera vegada en públic davant a motiu d'un dinar homenatge per celebrar que Miquel Costa i Llobera havia estat nomenat mestre en Gai Sabà. Hi havia 100 comensals i cadascú per ofrenar, diríem, el poeta homenatjat, que era en Miquel Costa, varen llegir alguna cosa. I en Joan Alcover va llegir la Balanguera i va entusiasmar tots els comensals. De fet, en aquesta primera lectura oficial que va fer en Joan Alcover, els seus amics, dos intel·lectuals coneguts, en Miquel de Sants Oliver i en Gabriel Alomar, li van dir que era el millor que havia escrit fins llavors. I aquests elogis entusiasmats d'en Oliver i d'en Alomar no varen convèncer el cor del nostre poeta, perquè encara es trobava, crec jo, insegur davant la nova musa popular de catalana, de to popular, perquè ell havia escrit principalment en llengua castellana. Bé, i tanmateix en Gabriel Alomar, va arribar a dir que la Balanguera, concreció tradicional de Mallorca, tenia les proporcions de mite patriòtic i el vigor de la fisonomia familiar. Bé, aquesta, diríem, aquest gran poema que diríem que va seduir els cors dels intel·lectuals mallorquins, perquè tot d'un hi varen veure, diríem, l'ànima de Mallorca, hem de dir que aquesta Balanguera no va ser musicada per Amadeu Vives fins el novembre de 1925. I va ser justament en Josep Carner, que des de les pàgines de la Veu de Catalunya va instar a veure si hi hauria qualque compositor que voldria musicar aquest poema, La Balanguera, d'en Joan Alcover. I va recollir aquesta proposta, la va recollir en Amadeu Vives i la va musicar per a cor mirt i orga. Què va passar? Que al febrer, a mitjan de febrer de 1926, en Joan Alcover ja sabia que el compositor català tenia la partitura a punt, però no pogué assistir a l'estrena del 29 de maig al Palau de la Música Catalana perquè se va morir el 25 de febrer. I vull dir, per això, nosaltres, el 29 de maig, vàrem fer aquesta cantada, diríem, massiva a tots els pobles de Mallorca, que varen unir, diríem, tots els pobles de Mallorca sota aquesta himne de Mallorca, que fa 30 anys va ser declarat himne de Mallorca. Hem de dir que la Balanguera, a partir d'aquell moment, va néixer un símbol. Va néixer un símbol, sobretot, a partir del 28 de juny de 1926, és a dir, és cap d'un mes d'haver-la cantada, estrenada en el Palau de la Música Catalana, se va tornar a cantar, però aquí, a Mallorca, que va ser la primera vegada, que va venir el 28 de juny, bé, varen venir el 27 de juny, l'Orfeó de Sabadell, varen venir el 27 de juny del 1926, i la va cantar el 100 de mà, el 28 de juny, al Teatre Líric de Palma, amb un èxit aclaparador. I a partir d'aquí la balanguera va adquirir una gran popularitat arreu de les terres catalanes gràcies a les interpretacions que en van fer el tenor Emili Vendrell i l'Orfeó català. Nosaltres, en aquest partit d'aquest moment, vull dir, havia nascut un símbol de la pàtria i bé, i per això se la va declarar himne oficial de Mallorca. Bé, volia dir que nosaltres dissabte passat, per dir que era dia 27 de juny del 2026, per tant, va fer 100 anys que l'Orfeó de Sabadell havia vengut a Palma a bord del vaixell Jaume I i varen visitar l'Ajuntament de Palma, la plaça de Cort, i a la plaça de Cort varen cantar el cant de la Senyera i la sardana L'Empordà del mestre Enric Morera. Visitaren també el Círculo Mallorquín i l'endemà, com he dit, demà, el dia 28, la coral de l'Orfeó català, formada per 125 veus entre homes, dones i nins, i dirigida per Josep Planas Argemí, cantant, entre altres, cançons La Balanguera d'en Joan Alcover en el Teatre Líric, davant un públic entusiasmat d'emoció lírica i patriòtica. Era la primera vegada que es cantava a Mallorca. Bé, i després diríem que l'antic Teatre Líric, avui desaparegut, perquè ja no hi és, estava situat vora el que anys més tard seria o vestiria el monument a Joan Alcover, presidit per la figura femenina del poema La Serra, que és aquesta pagesa que surt del poema La Serra i li diu: jo ven de la Serra, me no som per tu. És una estàtua, símbol de la poesia d'Alcover, que està esculpida en bronze i és dels escultors Esteve Monegal i Enric Casasnovas. I aquesta escultura, amb aquesta font, que va ser, diríem, dissenyada per l'arquitecte Guillem Fortesa, s'aixeca des de 1928 i des de llavors raja aigua de mo viva i foc de mo. Això és el que varen celebrar nosaltres dissabte. L'institució Francesc de Borja Moll va voler celebrar que Palma i Sabadell s'unissin per fer un homenatge simultani a Joan Alcover. Per tant, en aquella mateixa hora, dissabte passat, Palma, aquí, a vora a la plaça de la Reina, nosaltres vàrem fer una ofrena floral, mentre, a la mateixa hora, a la plaça Robert de Sabadell, hi havia 25 corals que cantaren La Balanguera i també en feren un acte simultani per celebrar aquesta efemèride. No sé si és això que m'ha demanat. Sí, i el fem demà a Palma, per tant, fèrem a la Seu, vàrem cantar, se va cantar, diríem, la Sinfonia de la Serra de Tramuntana, musicada per Antoni Mairata, va fer un concert extraordinari i la segona part se va cantar La Balanguera, musicada per Amadeu Vives. Això, en general, és això.
0: És un poc, no, ho has explicat tan bé i, a més, entenem també aquesta justa per un parell de mesos que finalment Joan Alcover no sabia que estava en marxa, però no la va escoltar, la música, no la va arribar a escoltar.
1: No, la musicada no la va, la composició no la va escoltar. Ell sabia que Amadeu Vives l'estava fent la partitura, però ja no hi va ser temps. Eh? Se'n va anar a 25 de febrer i no se va poder estrenar fins al 29 de maig en el Palau de la Música Catalana.
0: Exacte.
1: Aquesta és idea.
0: Idò, bé, tot això parlant un poc de La Balanguera, però el centenari de Joan Alcover continua encara durant tot l'any. Avui mateix hi ha un espectacle de La Fornal a Can Alcover, a Palma. Sí. Això era un home, Joan Alcover, amb dramatúrgia, direcció i interpretació de Joan Gomila, a partir de les 9 del vespre. De fet, Can Alcover ha quedat també com un espai bastant viu, s'hi fa també moltes activitats i supos que conviden també a aprofundir en la figura de l'obra del poeta.
1: Can Alcover va ser la casa d'en Joan Alcover. Aquesta, la casa que avui és la seu de l'obra cultural balear, va ser la casa d'en Joan Alcover. I en Joan Alcover, diríem que tenia 5 fills, dels 5 fills només n'hi va quedar un, en Pau Alcover de Haro, que aquest senyor, com que va morir sense descendència, bé, no va tenir descendència, més ben dit, va cedir la casa del seu pare a l'obra cultural balear. Crec que va interpretar molt bé les idees, pensament d'en Joan Alcover, que en Joan Alcover sempre havia estat un home que havia volgut parlar d'humanització de l'art, parla que és un poeta que està al servei de l'home, per damunt de... És a dir, fa poesia per poder dur a l'home un raig de la seva llum consoladora. Vol estar al servei de l'home i volia que... I això ho diu en un dels seus escrits, és Humanització de l'Art, que diu, si jo tingués la sort de tenir un monument que m'ha immortalitzat, voldria que fos un lloc d'habitació humana. És a dir, que voldria que fos un lloc on hi anessin les dones a agafar aigua, o un lloc on hi anés molta de gent. I, per tant, crec que son pare, vull dir, crec que el seu fill va interpretar molt bé aquesta idea, perquè Can Alcover, avui, sent la seu de l'Obra Cultural Balear, és un lloc de cultura, és un lloc de presentació de llibres, de lectures de poesies, de conferències, d'obres de teatre com veig, de música, i això és el que volia en Joan Alcover, perquè en Joan Alcover és el que va fer cada diumenge, des de 1895 va obrir les portes a tots aquells intel·lectuals artistes que venien d'arreu, de Mallorca i de fora de Mallorca, i els obri cada diumenge, hora baixa, els obri les portes per parlar d'art i de literatura. Això era el que volia, parlar d'art i de literatura, ja fos música, ja fos pintura, ja fos literatura, sobretot literatura, però la música també, la música sempre ha anat molt acompanyada o acompanya molt la poesia d'en Joan Alcover, que estima molt. De fet, la Balanguera, hem de dir que la Balanguera, ja que parlant de la Balanguera, és un poema que sorgeix al compàs d'una cançó popular de Mallorca.
0: Ah, sí,
1: la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà. És una cançó popular que el poeta coneixia d'infant i que va ser musicada ja el 1899. El poema popular, no la cançó d'en Joan Alcover. La cançó popular que incorpora en Joan Alcover, la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà. Aquesta cançó popular va ser musicada pel compositor mallorquí Antoni Noguera abans que en Joan Alcover, diríem, pensàs a fer aquest poema de la Balanguera.
0: Hosti.
1: Bé, i dir un poc que, per tant, aquesta Balanguera, per tant, és, entre altres temes, té una gran profunditat perquè reflexiona sobre la fugacitat de la vida personal i la vida terrenal enfront de la perennitat de la vida col·lectiva del poble, i és una part que una vella misteriosa que sap on s'amaga la llavor i destria l'alba que vindrà. És una parca que guaita la vida que passa, s'escola i es renova les onades de generació des del naixement fins a la mort. Per tant, contempla, des d'aquest mirador, contempla el fluir de la vida d'un poble i el pas del temps. I sap el passat, el present i el futur, com es confonen. Aquesta parca de Joan Alcover regeix el destí de l'home i també simbolitza la saviesa i la tradició dels avantpassats de la vila. I el que vull dir és que també és una força misteriosa que presideix la tradició del passat i les innovacions d'un demà ple de promeses d'una població que, arrelada a la terra, es projecta vigorosa cap al futur. Per tant, és un símbol. És un símbol que d'aquest símbol neix tota una visió de la pàtria que per a Joan Alcover està íntimament lligada a la vida quotidiana dels individus d'un poble. D'acord? I fins i tot en Joan Estelric afirma que la figura de la Balanguera tenia la representació ideal de l'ànima de Mallorca i era l'encarnació de la seva veu. Eh?
0: Que bé, Maria Antònia. La veritat és que ho expliques molt bé, que quedam bocabadats escoltant tantes històries. De fet, ara ja fa 30 anys també que el Consell de Mallorca la va fer
1: com oficial i inoficial de Mallorca.
0: Exacte.
1: Sí? Sí, sí,
0: en aquell temps jo anava a escola i encara se començava a parlar. Tu creus que ara ja tothom la sent seva, la sentim molt nostra?
1: Jo diria que sí, que ara crec que tot Mallorca ja la sent seva, i sobretot arran, després d'aquesta cantada massiva que fèrem, sí, l'altre dia, el 29 de maig, he de dir que un polític, no diré qui, me va dir que el que havia aconseguit l'Obra Cultural amb aquesta cantada massiva era unir tots els pobles de Mallorca amb una germanor independentment dels colors polítics de cada poble, i això és veritat. Per tant, hi havia la idea d'una fraternitat entre tots els pobles de Mallorca. I també, per acabar, si t'apareix bé, el que m'agradaria assenyalar que aquesta venguda fa 100 anys de l'Orfeó de Sabadell, que la va cantar per primera vegada a Mallorca, aquesta venguda de l'Orfeó de Sabadell a Palma, 1926, no només era un acte musical, sinó també un acte de fraternitat entre Catalunya i Mallorca. Un gest que remuntava ja a l'època de final 1899, una època en què l'Orfeó català venia aquí a Mallorca per difondre els cants corals i estrènyer els llaços de la cultura catalana de banda a banda de la mà. De fet, en Joan Alcover trobà, com he dit en la cançó popular, la llavor que guarda la tradició catalanesca i que el seu pare conté la dolça imatge de la pàtria antiga perquè exhala el perfum de la seva ànima. I aquesta és l'idea. I això també després, en Joan Alcover, amb aquesta desig de fraternitat entre els pobles de Catalunya i de Mallorca, hi ha dos poemes més en què ho subratlla com a salutació que veu com les dues muntanyes més altes d'aquestes dues terres se saluden de banda i banda de la mà, com si fossin dues germanes, des de la llunyania, i diu que el Puig Major veu el Puig del Montseny, i com també, curiosament, per Sant Joan, com hem vist aquests dies, entre Mallorca, de Mallorca, veu Montserrat, i veu com en una muntanya i una altra s'encenen aquestes fogueres, les fogueres que fan bategar els cors en foc de germanor. I encara dirien que el màxim esplendor d'aquesta idea de fraternitat entre aquests dos pobles, en Joan Alcover l'expressa el poema L'Espurna, que aquí dirien que expressa aquesta idea de fraternitat entre els dos pobles de Catalunya i Mallorca, quan sent vibrar la llengua catalana que flota dormida per damunt l'illa i exhorta els lectors, avui dia que la llengua catalana, diríem que d'alguna manera ha experimentat un cert retrocés, és un poema ben viu perquè exhorta els lectors perquè facin sonar la llengua dels nostres poetes, dels nostres avis, i perquè és la llengua que el seu pare és la llengua que fa de xondir el foc de germanor que coneix d'un sol batec des de Pollença a Roses els milions de cors de nostra rosa, de nostra raça. I és per això que de l'Espurna en diu: els focs de Sant Joan la nit perfumen, més de tots els amors, sols un, Helena, la llengua. I veu com salten de mont a mont, muntanyes de Mallorca, les muntanyes de Catalunya, llengües de flama, dient el pacte espiritual que ens lliga. I puc acabar així. Esperit de fraternitat entre aquests dos pobles.
0: Molt bé.
1: I els pobles de Mallorca.
0: Maria Antònia, t'agraïm moltíssim. A més que se nota que ets curadora, perquè ho expliques amb molta de passió, i mos ha encantat escoltar-te com a coordinadora de l'any Alcover i també curadora de ses obres completes del poeta. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. Una ferrada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Gràcies,
0: adéu.
1: Gràcies per convidar-me. Adéu. Adéu.
2: La palanquera fila, fila, la palanquera fila.
3: IB3 Ràdio és investigació.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
0: És dijous, per tant, també moment de posar-nos al dia. Tal vegada el cap de setmana tenim més temps per cercar noves sèries. Que
7: clar sempre... que sí, n'hi ha moltes, moltes, molta oferta.
0: Com estàs, Cata Rosell?
7: Molt bé.
0: O Princesa Consuela, que és qui mos parla de tantes d'aquestes sèries que mos dus aquesta setmana. Bé, espera, saludaré a Marta. A Marta Pérezes, pel món. Com estàs, Marta?
8: Hola, molt bé, pel món. Estic ara mirant la mà. La setmana passada era una cata i enguany...
7: I on estàs? Sí.
8: Estic ara mateix a Vejer de la Frontera.
7: Ah, Andalusia.
8: Bueno, ara Conil, sí, Andalusia, Cádiz. Sí.
0: Que bé.
7: Que bé, que bé.
0: Una cata, per aquells que no sàpiguen, va estar també per ses illes, no?
7: Sí, jo vaig estar a Formentera i fantàstic, fantàstic. Sí, anar de vacances sempre és fantàstic.
0: Sempre està bé.
7: Sí.
0: Idò, que mos proposes?
7: Idò, jo avui, Mònica, he aprofitat que no hi era en Rafa, perquè no m'arranyi, que no li agradi que digui això de sèries d'estiu, sèries lleugeres, doncs jo ho educ una d'aquestes. I ara me demanaràs prosa original. Idò, mira'ns la sinopsis, vos contestaré. Són cinc joves de 25 anys, tots guapíssims, obsessionats per triomfar professionalment, viuen a Manhattan, concretament a Murray Hill, i casualment els seus pisos estan enfrentats un davant l'altre. Vot sona d'alguna cosa?
0: Sona
7: Friends, sona Com ho conocía vuestra madre, una mica Girls, pues bé, han agafat aquesta fórmula que saben que funciona i li han posat la capa de la generació Z. Original, no massa. Entretenguda, molt més del que m'esperava. Jo he dit que jo me l'he vista de cop. Perquè, clar, som a l'estiu, hi ha dies que no tens ganes de mirar una sèrie d'aquestes que dius, ai, vull sortir amb una crisi existencial. Li vaig donar una oportunitat i quan me vaig donar compte ja duies 9 capítols. És vera que és un humor blanc, que no té mala bava, i que hi ha coses que has de comprar des del primer minut. Vull dir que cinc persones que tot just acaben de començar la seva vida laboral puguin viure a pisos, en terrassa, a Murray Hill, que no és precisament un barri de mileuristes, bé... han de fer un acte de fe. És vera que també després a Marvel compram que Spider-Man puja per les parets? Pues, és això.
0: Una cosa
7: però
0: així.
7: Després, és vera que s'han retingut diambòlics sentimentals, aquesta pressió per triomfar, se pot quedar-te enrere mentre tots els seus amics tenen una vida perfecta a Instagram. I, bueno, també tenir feines que no és exactament el que somiaves, no? El principal problema que té aquesta sèrie és que té la sensació d'haver-la vist abans, perquè no té risc narratiu. Ara és vera que els diàlegs són àgils, té situacions en ritme, no serà la nova Friends, però tampoc totes les sèries han de reinventar la televisió. Així que jo crec que si voleu una sèrie de consum fàcil, sense pretensions, d'aquestes que veus, dic, me pots aire condicionat i faré un pot de bici estàtica o doblegaré roba, és una sèrie per veure. Són 9 capítols, 25 minuts, a Disney Plus. I és comèdia.
0: I dona'm escoltar com sona un poc de
7: el trailer. Clar que sí, clar que sí.
9: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
10: La nueva. Ven aquí.
9: Tengo que dar una buena impresión.
10: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
9: ¿Hace manualidades?
10: ¿Tengo pinta de que me gusten?
9: No.
10: Correcto.
0: I doncs bé, sentim un poc el to, no? Així,
7: sí, un to desenfadat i còmic, sí, sí.
0: Generació Z, són els joves d'ara, no?
7: Exacte, és que comencen ara a fer feina.
0: La Marta riu
7: perquè... Marta.
0: La Marta ho controla, sí. Això, no?
7: No.
0: Idò, anem a veure, anem a parlar també de cine amb la Marta a l'Escapada.
4: L'Escapada, amb Marta Pérez.
0: I de Marta, que posen allà a Conil, en el cine o a Béjar?
8: Aquí poca cosa, però com sempre estic connectada a el que passa allà, que és on a mi m'interessa, demà s'estrena una pel·lícula que me fa moltes ganes. És una pel·lícula italiana que se diu Coses que no olvidaré, que és punt de partida, direu, per què li fa ganes una cosa tan trista? I és que un home de 40 anys el diagnostiquen que té Alzheimer precoç. Però és una pel·lícula que està... Record que va haver una de Julianne Moore que se deia Siempre Alice, que era un superdramón. Aquesta pel·lícula està feta des d'un punt de vista molt més optimista, amb molta més llum, i és com el fill d'aquest home i la seva dona el cuiden i ell el que decideix és tot el temps que li queda conscient, diguéssim, l'aprofitarà per viure i per viure amb el seu fill, amb la seva dona, és una pel·lícula que va sobre aquestes cures que tenen els familiars cap a, en aquest cas, un home molt jove, que són 40 anys, i que té una malaltia que no li pertoca per edat, no? De fet, està basada en fets reals i en el fill d'aquest home, no contaran res més, però en el fill li varen donar un reconeixement des del govern o des de les institucions italianes per la cura que havia tingut de son pare. Jo crec que és una pel·lícula d'aquestes per veure i després sortir i fer una ferrada en els teus familiars i veure la vida un poc d'un altre punt de vista, no? A mi me fa moltíssimes ganes, a més el cinema italià ja sabeu que a mi molt de pics m'encaixa i és un actor, normalment, és un actor que fa molta comèdia, és Eduardo Leo, que surt una pel·lícula que sé que a Cata li encanta i a mi també, és cosa... Pequeñas mentides sin importancia.
0: Molt.
8: I és un actor que, sí, és un actor que sempre fa comèdia i aquí fa una cosa un poc més sèria, però amb moltes aristes, que jo crec que fa un paper molt interessant. Així que aquesta és la meva escapada. Quan torni, que tornaré, perquè no m'agradaria tornar, però tornaré, la meva escapada serà per veure aquesta pel·lícula italiana.
7: Marta, i doncs jo ara me'n vaig, ara faig una escapada just quan acaba el programa. Me'n vaig a Cine Ciutat i a la mateixa hora comencen dues pel·lis que vull veure, Viva i Letras robades. Qui no me recomanes que hi vagi?
8: Quin és el teu humor d'avui? Estàs reivindicativa? Tens ganes de cantar? Tens ganes... Mira, Viva, t'encantarà, ja ho sé cert, i a més, li queda poca cartellera, així que potser hauries de tirar cap a Viva, però Letras robades, en John Carney, que és el director de Once...
7: Sí, sí, sí, que m'ho van agradar molt, les pel·lis seves.
8: No ha perdut el seu toc, així que... jo aprofitaria tal vegada a veure Viva, que li queda menys de cartellera, i l'altre, pues... la setmana que ve, que
7: venga.
8: Ja per anar al cine sempre trobarà.
7: Ja ho escoltaré, idò.
0: Idò, un parell de recomanacions concentrades. A quina hora comença?
7: Una a les 7:35 i l'altra a les 7:40.
0: Ah, te dona temps.
7: Sí, sí, sí.
0: I en sortir de la ràdio cap a Cine Ciutat. Molt bé. I alguna cosa més que haguem d'afegir? Alguna sèrie que hagis vist tu, Marta? No tens temps?
8: Jo he de dir que aquesta setmana han sortit les entrades ja i la programació de l'Atlàntida i que, per favor, agafeu entrades perquè estan volant per lo que quedi.
7: Ja han sortit a la banda.
0: Han sortit i s'estan esgotant.
7: No
0: me crec,
7: jo pensava que sortien demà. Pues ja,
8: no,
7: ja he
8: no,
7: perdut,
8: no.
7: Ja m'he quedat sense entrada Tres, perquè volia veure en Sorogoyen, ja no deu quedar ni una.
8: Ah, no, per Sorogoyen no. Ja.
7: Molt bé, super.
8: Però queden moltes coses amb menys màrqueting, però que també estan molt
0: Són
8: bé.
0: Molt interessants. Web,
7: Ai, sempre me passa això amb l'Atlàntida.
0: I doncs sí, en parlarem també de l'Atlàntida. Cata Rosell, gràcies. Que
7: gràcies a tu.
0: El cine. Marta Pérez, que ho passis molt bé.
8: Moltes gràcies.
0: I nosaltres acabam aquí en la música de Caterina Ros. Demà tornarem. Ara vos deixam en informatiu vespre. Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Influències, l'acció d'influir, l'efecte. Ens influeixen les persones, els algoritmes, la meteorologia, l'ambient. De vegades l'efecte és físic, ja sabem tots, quan t'influeix menjar-te un plat d'ensaladilla a la platja després de que hagi estat dues hores al sol. I de vegades aquesta influència és més emocional, com aquell que ha trobat la seva vocació o el seu camí gràcies a la influència d'un bon mestre. La influència és la constatació de que tot està connectat, la idea de l'efecte papallona i la constatació de que som éssers socials i humans.

Canta Eric Clapton a les males influències, concretament la mala influència d'una dona que diu que l'utilitza a benefici propi i que el manipula. Per això canta allò d'ets una mala influència, m'he de mantenir ben enfora de tu.

0: Fantàstiques les quatre estacions del compositor italià. Quatre concerts per a violí que representen escenes apropiades per a cada estació de l'any. Els estudiosos de la gran obra de Vivaldi han trobat que el compositor es va inspirar, o podríem dir, ja aprofitant la paraula d'avui, es va veure influït per la natura dels camps de Màntua a la regió de Lombardia, els rierols que fluïen, els ocells que cantaven, els mosquits que brunzien, les fogueres que crepitaven o les tempestes que agitaven la mà a l'hivern. L'entorn ens influeix, com ha influït durant dècades la meteorologia en els faroners. Vos imagineu-se el faroner de l'antic far de Napòpia, a Sa Dragonera, que té el plànum focal ni més ni manco que 352 metres sobre el nivell de la mà?
1: Javier Pérez és el darrer faroner que va viure a la Mola en la missió de mantenir encès el llum que marca terra ferma als navegants. La seva passió l'ha duit a indagar sobre la vida dels que, com ell, la dedicaren als fars. Però un i dos segles enrere, llavors, ens explica, algunes inclemències meteorològiques els deixaren empremta. Els faroners tenien l'obligació d'anotar la informació meteorològica amb la documentació diària del far,

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Calor?
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: T'imagines que algú se te declara dient que ets l'influencer de su corazón, l'influencer del seu cor? Influencer és avui una paraula molt habitual, pronunciada a més així, en anglès. Les xarxes socials han multiplicat aquesta figura que en principi hauria de respondre o de correspondre a una persona amb credibilitat i també abast a les xarxes socials. Gràcies a la seva comunitat de seguidors, ha de tenir la capacitat d'influir en les opinions, comportaments i fins i tot en les decisions de compra de la seva audiència. Però això que ara mos pareix un invent modern no és d'ara. Com ha recollit Sergio Rodríguez, del Centre de Documentació Publicitària, en el seu llibre Está todo inventado, així, inventado, influencers en la publicitat espanyola antes de la guerra civil. Varen xerrar amb ell els nostres companys de Xiu Xiu.
1: Pues ahí teníamos desde la familia real, que hay unos cuantos casos de la familia real que formaban parte de todo ese mundo publicitario, pasando por folclóricas, actrices de primerísimo nivel, cantantes de ópera, había futbolistas, toreros, es decir, que había, era de lo más granado, tal, casi casi como el día de hoy, ¿no? Fundamentalmente se dirigía a la clase alta. Fundamentalmente. Se movía en torno a productos de cuidado personal, cosmética. Por ejemplo, la reina Victoria Eugenia anunció la crema Pons, mundialmente conocida ya en aquella época, ¿no? Alfonso XIII anunciaba una colonia ultra selecta, tal y como aparecía en el anuncio, para una perfumería madrileña que se llamaba Casa Pele. La hija, una de las hijas del matrimonio, la infanta María Cristina, anunciaba Camomila Intea, que era un producto capilar, ¿no? Lo que se utilizaba era material de archivo. En el caso de la reina Victoria Eugenia se utilizó un retrato que tenía ella, que le gustaba muchísimo, que había hecho un pintor húngaro llamado Laszlo, o por ejemplo Alfonso XIII se utilizaba por fotografía de archivo que tenían pues para eventos varios, y era lo que se manejaba para este tipo de anuncios. Hay que tener en cuenta que todo esto, a pesar de todo, se miraba con cierto recelo, porque la publicidad estaba empezando por aquel entonces, tenía un olor a azufre del cual todo el mundo huía, incluso las propias marcas, porque las marcas entendían que no necesitaban publicidad, que sus productos se vendían solos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poner un famoso en una nueva disciplina económica como era la publicidad, aquello le daba un tono de profesionalidad muy necesario para la publicidad por entonces.
0: Però tornem als influenciadors del primer quart del segle XXI.
2: Jo soy influencer. Tararirarira, tarirarirarira, tarirarirarira, tarirarirarira.
0: Lluc Aparicio, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
3: Molt bon dia, bé. Bon dia tot el dia.
0: Escolta, lo de Paricio, que jo t'he guardat com el Lluc Paricio, la meva agenda, però és Aparicio, és un Aparicio mallorquinitzat, no?
3: Exacte, això està passat en els mallorquí directament. Soc Aparicio i de petit ja me varen intentar que em viure un poc perquè això no és més d'aquí. I mira, m'hi he quedat.
0: Molt bé, perquè tu d'on ets, Lluc?
3: Jo soc de Sineu. El meu mare és Llongueta, de Santa Catalina, i mon pare és de Zamora. I jo he nascut i m'he criat i visc encara dia d'avui a Sineu.
0: I nosaltres hem tocat la teva porta a partir de la paraula influència que hem triat per al programa d'avui. No sé si tu te consideres un influencer mallorquí.
3: No, jo no m'hi considero. Te podria dir que me considero creador de contingut, això sí, perquè és veritat que pas gust de fer contingut, però influenciar no crec que influenciï molta la gent. No, et dono el meu punt de vista en general, però no crec tampoc que ets a fer canviar ni d'opinió, ni pensar una cosa, ni pensar l'altra.
0: Val, nosaltres veiem 54.700 seguidors a Instagram en 237 publicacions, una ràtio d'èxit molt elevada, si tenim en compte quant de seguidors nous deus tenir per publicació que fas. Això vol dir que aquests continguts que crees interessen, no?
3: Sí, jo ho llegeix que sí, també. El manco que a la gent li interessa un poc el que els hi puc contar. O que està molt en desacord i volen saber el que pens. Per això t'he dit, jo d'influencer tinc poc. Però sí que te dono aquest entreteniment, que sempre en to d'humor, perquè considero que és humorístic, i que te fas dir un poquet més bo de dur.
0: Però, per exemple, ara ja estàs recomanant un dinar, per tant, aquí un poquet d'influència sí que ha d'haver, no?
3: Bé, considero que la gent ha de saber llocs un poc més de potada o econòmics, que no tot ha de saber, clar, tu al final quan t'obris Instagram sempre te trobes coses molt guapes, coses que tothom és perfecte, coses que te fa ganes fer-t'hi la foto, i el que t'intent mostrar un poquet també és la Mallorca autèntica, és a dir, el menú de Piqué Preder, que te costi entre, jo què sé, 12 i 15 euros i puguis mullar la feina per anar-hi, al final jo és el que m'agrada, per tant, no t'intent influenciar, però t'intent mostrar opcions perquè tinguis, perquè puguis triar.
0: Val, val. I contem-nos per als oients que no te coneguin o que te coneguin però no saben com comença tot. Contem-nos com comença tot.
3: Realment això va començar durant el Covid, el 2020, quan ens varen tancar, quan tothom tenia temps lliure, cada un va explotar les coses que se li donaven bé, els hobbies, o simplement va descansar perquè estava estressat de fer feina, no? Jo tenia un micròfon de 20 euros i tenia uns vídeos d'un viatge que no tenien so. I per entreteniment ens vaig doblar.
4: Escolteu-me bé, mallorquins. Per primer pic en 60 anys, les platges seran nostres aquest estiu. I no des puc adquirir. A nedar! A nedar o quedada! A nedar o quedada!
3: Una cosa va dur l'altra i ens quedat un parell de, supos que setmanes, vaig acabar creant aquest canal, perquè tot l'altre ho penjava en el meu privat, i a poc, doblatges de pel·lícules, després va començar a sortir jo en càmera, perquè fer un doblatge de molta feina i exposar les meves idees, que per un minut de vídeo hagi d'estar 3 hores fent feina, era feixuc. I mira, una coseta va dur l'altra i aquí estem, ara. Un dinam a dinar, un dinam de viatge en moto, un dia fent doblatge i un dia fent una paròdia de riure.
0: Molt bé. Per tant, ja podem dir que s'ha convertit en la teva professió, que no sé si ho era abans del Covid, això.
3: No, això no està mai la meva professió. I encara considero que és el meu hobby. Perquè, per sort, jo faig camisetes, visc de fer camisetes, tenc una impremta petiteta, venc roba gràcies als vídeos. Si no fos pels vídeos, no vendria la meva línia de roba. Seguiria fent feina per empreses, òbviament. Però seguir considerant lo de fer vídeos com un entreteniment, com una cosa que sigui bona de dur, perquè no vull aquesta pressió damunt de sí o sí has de fer 10 vídeos en el mes, o si has de publicar per créixer. No m'interessa. Jo vull estar content i fer-ho de bon humor, perquè crec que la gent ho llegeix en això.
0: Val, i m'imagino que també és la manera de connectar amb la gent, que siguis el més natural possible, no? I xerràvem amb Angelines de la tropa Sol Solet i Vetres, i ella mos deia que el seu èxit era un poc la naturalitat. Xerràvem amb ella per la paraula vergonya, que també has de tenir poca vergonya per sortir a les xarxes. Imagino que això també...
3: Me fa gràcia perquè... perquè jo som molt vergonyós, amb això sempre he estat molt...
0: Has estat vergonyós, en canvi, i d'alguna manera t'exposes, no? T'exposes no només la teva imatge, la teva cara, la teva veu, sinó comentaris de tot tipus.
3: Sí, però ja t'ho dic, la vergonya existeix i és, eh? He de fer un exercici molt de pics de pensar per botar-me-la, per ignorar-la, perquè jo fer un vídeo davant la càmera sóc jo i la càmera, o la càmera i jo, no hi ha ningú més. El problema és quan en el carrer potser te coneixen. Si tu ets una persona vergonyosa i en esquerra te coneixen, jo m'acosta. Les meves habilitats socials, quan t'ha passat hola, què tal, se complica bastant perquè, bueno, ara imagina't una persona introvertida i havent de treure tema de conversa, ho passa molt malament. Ojo, m'agrada molt fer vídeos.
0: Val, val. No, i a més se nota. Jo no sé quin va ser el punt d'inflexió. Mos deies com va començar tot, aquests doblatges i tal, però si va haver-hi un punt d'inflexió que vares dir, ostres, això a la gent li agrada, per què camí puc anar?
3: Pues mira, vaig començar a llegir des del començament. Més o manco veia els vídeos que agradaven i els vídeos que no, i com que sempre he confiat en el creixement orgànic, m'he anat adaptant a el que em feia ganes i a el que veia que agradava. Per tant, no he hagut cap punt d'inflexió, tot ha estat molt, molt gradual, ha estat poquet a poquet. Vulguis que no, fa 6 anys quasi ja que estic fent això.
0: Sí.
3: I el creixement, sí, tinc 50 i pico mil seguidors, però l'any passat en tenia 40, l'altre en tenia 30... Ha anat molt gradual tot. M'ha pogut adaptar bé.
5: Tres frases que són més èpiques en mallorquí que en castellà. No se diu te veo y me hierve la sangre. Se diu m'atraus de solc. No se diu oh no, me he hecho una herida. Que horror. Se diu oh, me torna fred. No puc arribar així que nostre. Mo mare m'aparrossarà, me deixuerà, me farà sa pell. Me farà sa sang. No se diu estoy harto. Se diu acá una puta sa bicicleta. O acá una puta et sorts. O a porgar fum. En segur cap més, és que ara no me'n ve cap en el cap. Un beso i gràcies.
0: Crec que la primera vegada que te vaig veure o vaig ser conscient de qui eres i després t'he anat seguint és amb el mallorquí és preciós. No sé si aquests vídeos del mallorquí és preciós també t'han connectat amb molta gent.
3: Clar, que, hem de partir de que sóc una persona que li agrada molt anar al bar i m'agrada molt sentir com se xerra i de quina manera. Per tant, jo moltes vegades, si sento una frase o sento una expressió, me l'apunt. Un dels vídeos que sempre he passat gust de fer, i a vegades ja no faig tant, per simple fet de no cremar-los, de que m'estim més fer-lo cada 3 mesos o cada 4, fer un vídeo d'aquests, perquè no m'agrada aprofitar-me d'aquest tirón que tenen, són els dels mallorquís preciós, que simplement és conservar una part de la cultura que tenim. I una de les maneres que tinc jo per fer-ho és fer un vídeo explicant una frase i diguent d'on ve o simplement traduint-la a l'anglès per donar-li aquest to humorístic. Arriba molta gent, és veritat. Tothom quan veu una cosa d'aquestes li sol interessar, se sol quedar, sol veure el vídeo, el sol compartir i és molt agraït, la veritat.
0: De fet, les teves camisetes també exploten, entre cometes, un poquet això, no? Aquest mallorquí preciós i aquestes traduccions a vegades literals que feim, no?
3: Totalment, totalment. Jo tinc una camiseta que sempre hi penso, que és d'aquí pots enviar merda d'espera, Who sends farts away shit, que cada vegada que la veig penso en ma mare, perquè aquesta frase me l'ha dit ma mare tota sa vida quan he fet una feina, o m'ha manat una feina i ja ha sortit malament, i sempre m'ha dit aquí pots enviar merda d'espera. Com no he de fer una camiseta que representi això? No sé, al final faig el que consider que me representa més.
0: Sí, per tant, aquí tens un públic, tu xerres aquest mallorquí, de cineu, fas aquestes traduccions literals, t'abastes públic de Balears, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, aquest és el teu públic, no? No vols sortir més enllà o no sé si t'ho planteges?
3: Clar, mira, aquí hi ha dos punts. Jo mai me vaig arribar a plantejar fer un castellà, però molt que mon pare... Jo, mon pare xerra en castellà, mon pare és de Zamora.
0: Sí, sí.
3: És a dir, perquè m'entenguem, sé xerrar bé el castellà, no hi ha cap problema, però si jo és meu dia a dia... Soc a Cineu i xerren Cineu en sobre el meu veïnat, què he de fer? He de canviar? No, vaig dir, mira, xerrarem com sempre xerri perquè connectarem sobre el meu veïnat, que és el que m'interessa. Uh-huh. Que si m'interessa arribar a València i Catalunya perquè en soc català m'ho entenen tots i... Sí, jo potser tinc un 10% de seguidors que són de Catalunya i València. La part guapa dels catalans, això, no? O d'Andorra, també, que també hi arribam. Que pots connectar amb altres comunitats autònomes, que, no sé, hi ha un poquet de... Hi ha sinergies, també, fas feina amb altres creadors de contingut. És divertit. Ara, jo al final vaig començar per fer vídeos per animar la gent que tenia més propera, perquè era un moment en què tothom estava com a molt fotut i captiu, i supos que et se senti. Ara, si arriba finalment en fora, vinga, fins a Cerdanya i Andorra, estic encantat d'arribar-hi, no... Per jo, perfecte.
0: Molt bé, escolta, ja anem acabant, però algú que mos estigui escoltant, que digui, és que a mi m'agradaria dedicar-me en això, ser creador de continguts, conta algun secret, alguna ombra, alguna llum de ser creadors de continguts.
3: Això és com aquell meme que deia de la petanca no se puede vivir, he vuelto a trabajar. No te vull dir que se facin creadors de contingut per viure, perquè penseu que això és volàtil i que estàs explorant la teva cara i tot. Jo el que considero és que t'ho has de fer això perquè t'agrada. No se pot fer mai amb la il·lusió de no, jo viuré de fer contingut i tot, perquè sí, pots tancar un anunci, pots fer quatre dobbers en qualsevol moment, no te dic que no. Però viure requereix una estabilitat, has de ser autònom, has de pagar cada mes... No és tan bo de fer. Ara, la meva recomanació és que tothom que li agradi fer contingut el faci per amor a fer-lo, no per cap pretensió més enllà, ja que al final també és públic ho veu. No ho sé. La meva recomanació és fer el que t'agradi. Fora pensar, no m'agradaria viure d'això. No, feu perquè quan tens un moment lliure passes gust de fer un vídeo d'aquesta cosa. Perfecte. Així passaràs molt de gust de fer feina.
0: Beníssim. I com diria ta mare, fer-ho bé perquè no te surti una merda, amb perdó, no?
3: Exacte. Pot intentar sempre fer el més bé possible.
0: Exacte. Hem d'anar sempre a cercar l'excel·lència. El manco està en el camí de l'excel·lència. Escolta, Lluc Aparicio, Lluc Baricio, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: D'un creador de continguts a un altre. Ens posam en situació i entram dins un cotxe, encara que també ens valdria un simulador.
2: Pues jo sóc en Miquel Àngel, conegut com a Miki, vale? Me diuen tots Miki, tinc 19 anys i me considero una persona creadora de contingut, vale? I que també estic ara locutant un programa de motoresport a IB3. I sí, no sé, m'agrada pujar vídeos, m'agrada molt el motoresport, el tema de cotxes i tal. I pues arreu d'això estic creant vídeos que se gent pues pareix que li agrada.
3: Hoy te voy a explicar la legendaria técnica del punto atacón. Es una técnica de conducción deportiva en la que frenas con la punta del pie derecho, pisas el embrague, bajas de marcha y antes de levantar el embrague das un toque de gas y das ese toque con el talón del pie derecho, por eso se llama punto atacón. Ese toquecito revoluciona el motor.
1: I hem demanat a Miki si se considera un influencer.
2: Jo crec que sí, però no la paraula com influencer com a tal, que és tan poc mal vista, sinó la paraula influència. Jo crec que sí que influència a gent a que pues, bueno, la meva filosofia de creador de contingut és que persegueixis els teus somnis, que aconsegueixis fer el que tu vulguis, tinguis un simulador de 10 euros o tinguis res, que puguis pues, ser pilot de carreres, no? Que al final és el que estan intentant aconseguir la meva comunitat i jo. Básicamente.
3: Hoy te voy a enseñar a hacer drift con un volante de fórmula. Una idea que se me ha pasado por la cabeza, que es maravillosa.
2: Yo tengo ahora mismo 120.000 a Instagram, tengo 60.000, 65.000 a YouTube y 160.000 a TikTok, que son las principales xarxes. Home, en tema de visites i interacció i tal, òbviament les xarxes verticals com el TikTok o Instagram sí que es veurà que tenen més interaccions i tal, però on se crea més comunitat i és vera que connectes més amb la gent és a YouTube, amb un vídeo més llarg i bueno, que la gent te coneix més a tu i no només el personatge que fas.
4: Mi bomba clat, senyores i senyores. Bienvenidos a un nuevo vlog. Nos vamos a Eurocrew Andorra. Lo que pasa que deberíamos estar allí ya, ¿vale? Ha habido un pequeño problema.
2: Bé, pues ja de petit en el món del motor estic ficat, no? En el final, Rayo McQueen i tot això, pues te fiques, t'agraden els cotxes, Fernando Alonso 2012 que va, pues eso, va guanyar coses, tal, i en el final t'enganxes en els cotxes, no? Però en el tema de creació de contingut, jo des de petit també m'agradava pues, fer vídeos en qualsevol tonteria, amb un peluche, amb un amic meu, tal, i pues en el final un dia me vaig gravar jugant i vaig dir, ostres, que guai, pues ha quedat un vídeo xulo, divertit, i el vaig pujar i, ostres, va funcionar i va dir, pues mira, vaig a seguir fent això, a mi que tal me va. I, pues mira, aquí estem.
3: ¿Alguna vez has notado que tu coche corre más por la noche? Pues sí, tienes razón, pero todo esto tiene una explicación científica.
2: Jo he estudiat ara el grau mitjà de mecànica i, bueno, ho he fet més que res per hobby, perquè m'agraden els cotxes i prendre un poc més per també transmetre en els meus a la meva comunitat un poc més sobre el cotxe, ajudar a ensenyar també. Però és vera que m'atira més ara mateix el tema d'audiovisual, fer vídeos currats, algo estil pel·lícules o tal, que arribi a la gent. Així que si tens la visibilitat i damunt puc aprendre a fer un vídeo en condicions, pues, ostres, què més, saps?
1: Què cerca la gent que te segueix, Miki?
2: Uf, és una pregunta un poc difícil. Jo crec que, man, mai ho sabràs, però i a més hi ha molta gent que cerca una... Bueno, hi ha diferent gent que cerquen diferents coses de tu, no? Però jo crec que principalment la gent cerca una inspiració. Per lo menos amb el meu perfil. Hi ha molt de tipus de perfil a les xarxes i tal, però jo crec que en el meu, específicament, cerquen un poc d'inspiració. Soc una persona que no té una família amb molt de dobbers, no pot córrer, des de petit no ha pogut córrer carreres i tal, i bueno, s'està muntant bé i paso a paso, granito a granito, pues estem aquí escalant cada vegada més amb un simulador més professional, amb esdeveniments més guais, ara estan agafant un cotxe i l'estan preparant per ral·lis, així que a poc una inspiració per veure que sí que se pot. que encara de que no tinguis dobbers, sí que se pot ficar en aquest món de ses carreres.
1: I la seguretat vial, tens en compte enviar també un missatge de seguretat?
2: Mira, sí, ja a mi m'agrada també xerrar perquè jo estic més ficat en la modalitat d'esdrift, que és fer derrapar un cotxe. Què passa? Que això normalment està mal vist perquè hi ha quatre poligoneros que se fiquen en es d'això, en es polígono, a vies públiques, a fer es gamba, per així dir-ho, no? I jo això no es drift. Nosaltres intentant transmetre un esport que és es motor. És un esport, no és un... No és donar-li gas a una recta o a l'autopista, posar-te 200. Això no ho vull transmetre i no vull que se vinculi en el nostre perfil. Per això sempre ho dic, que en coneixement, que pots disfrutar del Renault que fa un cotxe, però no ho facis a les 3 del matí a un carrer bon visqui gent, per molestar. No derrapis el teu cotxe si no és a un puesto privat. O sigui, que ho facis... que pots disfrutar del món dels motors sense posar en perill a qualsevol.
3: Benvinguts a Dalt Gas, un espai dedicat a tots aquells que viuen el motor amb passió, segueixen cada competició amb entusiasme i senten l'adrenalina que transmet cada carrera. Si vos apassionen les carreres, la mecànica i tot el que envolta aquest món, sou el joc indicat. Fermeu-vos el casc ben fort, poseu-vos els motors en marxa perquè està tot preparat per començar. Arrenquem!
2: Pues bé, estic ficat a Dalt Gas, que és el programa de motor més vist d'IB3. I res, estem per tot. Ara mateix estem cercant pues, pujades, ral·lis, esdeveniments, cercant, pues, això, transmetre a la gent el món del motor. Ho podeu trobar també a IB3 a la carta, podeu veure cada dissabte a les 11:15. Jo sóc el qui posa la veu i que algunes vegades sí que es verà que, bueno, tinc una secció, el repte, però sí, o sigui, mola que tingui també representació a les illes, un programa de motor, mola.
1: Gràcies, Miqui Coll. Molta sort, gas i seny.
0: Entre avui i demà, Araçal i Bosc. IB3 Ràdio és Dial.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

Influència ha estat la paraula del programa d'avui. Han comprovat que la línia que separa els creadors de continguts a xarxes i els influenciadors, els influencers, és molt fina. Que en molts àmbits, com a la política, els influenciadors estan substituint els experts i que si no és una cosa serà l'altra, tot el que ens envolta ens influeix. És l'efecte papallona que va fer popular el meteoròleg Edward Lorenz l'any 1961. El moviment de les ales d'una papallona se pot sentir a l'altra banda del món. Petites variacions en les condicions inicials d'un sistema complex, per exemple, l'atmosfera, poden generar resultats dràsticament diferents a llarg termini. Aplicau-ho allà on trobeu.

I si hem posat aquest Under Pressure de Queen i David Bowie és per recordar que entre l'homenatge, la influència i el plagi també hi ha una línia molt fina, per exemple, en la música.

0: like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance.
1: Aquests són els Vanilla Ice i la cançó Ice Ice Baby de l'any 1990. La de Queenie Bowie és de 1981. Plagi o influència? Vanilla Ice va decidir pagar, així que imaginam que se'n sumaven el plagi. En el següent cas, l'inspirat va ser ni més ni manco que George Harrison.

Així sona My Sweet Lord, escrita, composada l'any 1970. Va ser el primer senzill de la carrera de Harrison en solitari després dels Beatles. Una alabança al déu hindú Krishna. Ja sabeu que era un Beatle molt espiritual. Però, conscient o no, el My Sweet Lord s'apareixia massa aquesta de The Chiffons, influència o plagi. Al final, Harrison va ser multat per plagi inconscient.

0: Els Blur, que varen reconèixer que la seva cançó s'apareixia molt massa al Boys Keep Swinging de David Bowie. Més com a homenatge, això també feia olor a plagi. Així que per evitar-se uns una demanda i imagina que l'altre perdre el temps, que no era la primera vegada que se trobava en aquesta situació, varen acordar que Bowie apareixés com a coautor en els crèdits de la cançó. Així que si vos pareix per acabar, ens quedarem amb l'original i vos direm fins demà amb el gran David Bowie.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez. Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mos quedem tots sols, eh?
1: Mos quedem tots sols, però bé.
0: Estàs content,
1: cosa farem.
0: Estàs content, però te diré una cosa, que estan passant coses molt estranyes a les Balears, eh? És a dir... ahir van saber que els robots han arribat a les nostres costes.
1: Mos va arribar un àudio d'un oient demanant-mos, per favor, que ho investigàssim, i així ho fèrem, servei públic sempre. Mm-hmm. Un robot humanoide de l'alçada d'un nen de 8 anys teledirigit per un humà passejava pel port de Sóller.
0: Exactament. Primer, fet insòlid. I per si no era poc, per si no mos bastava, avui mos hem assabentat d'un altre fet. Un altre fet, un succés. Mos donarem una pista, però abans de posar aquesta pista, vos avisant que si creix en la mala sort, que desconnecteu la ràdio.
1: Home, Xavi, és que això et du mala sort, sempre, ara, aquesta cançó. A més, començant l'estiu, eh? 2 de juliol.
0: Home,
1: no
0: està,
1: ho sé.
0: Està congeladíssima ara, Maraia Carey. Però bé, no sé si du més mala sort això que m'hauran fet aquesta cançó o això que m'ho ha fet arribar avui el nostre col·laborador, en Juan Mimas.
2: Estic esperat. Sabíeu que ja estan instal·lant els llums de Nadal? I de sí, he passat per 31 de desembre i ja hi ha operaris de l'Ajuntament que estan instal·lant els llums de Nadal.
3: Que s'ha calor psicològic.
2: Ai, amb aquesta calorada. Dia 2 de juliol.
4: Què vos pareix?
0: Què te pareix?
1: A veure, no vull ser cruel, tampoc.
5: La vos recomano.
1: No ho sé, eh?
0: Com que no ho saps? Com que no ho saps?
1: Home, passejar amb aquesta calor...
0: Sí.
1: I veure com posen llum de Nadal, no ho sé, jo. Jo no ho tenc tan clar.
0: És estrany.
1: És estrany.
0: És com una errada a la Matrix.
1: A més, quan fa que les van llevar? Perquè
0: no
1: tampoc t'ho fer tant.
0: No vull en Celestí Oliver, company de Tento, que també els ha vist que efectivament estaven posats a la zona de 31 de desembre, a Palma, a Ciutat, diu que el davant llevar no fa gaire, però bueno.
1: No, definitivament, successos estranys estan passant aquí, a Balears.
0: Exacte, entre això i el robot, jo ja no sé què més pot passar. Avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic.

0: Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi UDB Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a la fi del món.
1: Més o manco, eh? Més o manco. Però sí, pareu atenció, perquè dia 19 de novembre d'enguany, de 2026, heu d'abordar sa data, perquè hi haurà un col·lapse massiu. Xerram d'absentisme laboral, baixes mèdiques sospitoses, contractes entre parelles, universitaris amb un mal de cap que no els deixa anar a classe.
2: Déu meu, eh? Què passa aquest dia, però? Hi ha un terratrèmol? Cau un meteorit?
1: No exactament. Dia 19 de novembre s'estrena el Grand Theft Auto 6, un videojoc.
2: Com que surt un videojoc?
1: Exactament, sí, sí. Això jo mateix jo no ho acabo d'entendre, però bueno, jo sé que tu, Jordi, ets un gran jugador de videojocs.
2: Sí, és la meva gran afició. Però bé, per tota aquella gent que ara mateix està perdudíssima, que no sap per on anem. Uh-huh. Com hem comentat, dia 19 de novembre s'estrena el Grand Theft Auto GTA 6, que és el videojoc més esperat de tota la història.
1: Exactament, xerrant d'un videojoc que fa pràcticament 10 anys que s'està preparant i amb un pressupost de més de 2.000 milions de dòlars. Per fer-vos una idea, ha costat més d'obvés que construir el Burj Khalifa, que és l'edifici més alt del món.
2: I per què tanta expectació? Idò, aquesta saga de videojocs, GTA, ha estat una de les més populars des de que va començar. I per qui no sàpiga de què tracta, bàsicament ets un criminal dins d'una ciutat estatunidenca i fas un poc el que vols. Pots robar cotxes, pots escapar de la policia, anar al gimnàs, comprar roba o perdre el temps circulant per allà. I ara surt el sisè joc, que és el GTA 6.
1: Home, tu i jo ho podem intentar, però mos ho explicarà bé i molt millor que nosaltres. És una experta en videojocs, Núria. Benvinguda, xiu-xiu. Núria Vidal, com anem?
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme.
1: No, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Núria. Men, per començar, per què tanta bogeria amb aquest joc? És a dir, què té GTA que no tinguin altres videojocs i què està passant? És un fenomen.
3: Pues sinceramente, si me preguntas a mí como usuaria, yo te diría, no lo sé. Yo estoy igual que tú, no entiendo este furor tan grande, tan estrepitoso. De hecho, a mí nunca me ha interesado mucho Grand Theft Auto en general. Creo que la jugabilidad es bastante, para mí al menos, es monótona, poco atractiva, vacía. Pero bueno, ya empezamos con un poco de hate, ¿no?
1: Va bien. Sí, sí,
3: pero bueno, En grandes rasgos, yo creo que lo que ofrece es un poquito lo que habéis hecho en la introducción. Puro escapismo, pura violencia sin ningún tipo de consecuencia, de filtro, una libertad de movimiento enorme y, como ha dicho Jordi, pues toda esta idea de que tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y sobre todo esta romantización del criminal que nos gusta mucho, ¿no? Los criminales son gente muy atractiva. Y en el fondo, pues, es esto, es ritmo, es acción trepidante y poco más. Es decir, también son mecánicas muy simples, es decir, muy simplonas, que no hace falta ni ser bueno casi jugando. A lo mejor también esta facilidad de que todo el mundo pueda jugar también es algo que atrae bastante.
1: Clar, perquè els oients vos faceu una idea, és un videojoc en què tu vas per una ciutat i si de cop i volta tu decideixes que el teu jugador li envergui un cop de puny a un ciutadà, ho pot fer.
3: Exactamente.
1: És a dir, tens un pot de llibertat per ser precisament això, un criminal. Però estic llegint que entre línies que tampoc t'acaba de fer, no?, que el videojoc aquest vagi encaminat cap aquí.
3: No, yo es que este tipo de experiencia de juego a mí no me, como jugadora no me gusta. Me gusta una cosa como más emocional, un poco más con una historia y un pensamiento que te ayude a como progresar en el juego, ¿no? Y creo pues que este tipo de jugabilidades como Fortnite, como Among Us, ¿no?, que son juegos que colectivamente han hecho mucho ruido en redes también, que supongo que hablaremos un poco del tema, pues son juegos que triunfan ahora y que se han establecido como juegos masivos, ¿no? Pero a mí personalmente, si me preguntan, yo no lo voy a comprar.
2: Però clar, en tot el que està generant el Grand Theft Auto 6, podríem, és una exageració dir que és el producte d'entreteniment que més s'ha esperat mai en tota la història?
3: No, creo que para nada es exagerado. De hecho, la estrategia de marketing que ha tenido GTA y que está teniendo es buenísima. Que no quiere decir que sea una cosa positiva tampoco, porque luego se pueden hacer una serie de lecturas distintas, pero el efecto, como entre comillas, GTA 6, ¿no?, ha sido un evento global, ha sido un evento que está monopolizando la conversación en redes sociales. De hecho, gran parte del presupuesto millonario, estoy segura de que se adresó al marketing, puro marketing, y este hype

0: La situació, vamos, que l'han liat parda.
1: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
2: La justícia ha condemnat a Tresmedia a indemnitzar amb 50.000 euros la socorrista de... vamos, que l'ha liat parda, per haver utilitzat la seva imatge durant anys.
0: La víctima del 2008 va protagonitzar un dels vídeos més virals de la història de la televisió espanyola gràcies a la ja mítica expressió l'ha liat parda. El tribunal considera que el grup audiovisual va vulnerar el seu dret a la pròpia imatge en reutilitzar durant anys l'enregistrament original en diferents programes i plataformes sense el seu consentiment i en dos d'aquests casos també va lesionar el seu dret a l'honor per l'ús burlesc de la seva veu.
2: Els magistrats han ordenat a A3Media retirar de totes les seves plataformes els enregistraments afectats i abstenir-se de tornar-los a utilitzar en circumstàncies similars.
1: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: picando un pie.
1: IB3 Radio As. Investigació.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
7: Bon dia. Avui vull dedicar una cançó a un Xiu Xiuer que avui fa anys. Pot trobar, Xavi, la cançó Guanyar, de l'Alumbin Band, perquè tinguis un molt bon any i que siguis feliç sempre. Molt d'any, Xavi. Adéu-siau, fotos.

0: Sí, moltes gràcies. No, no, ara fora honor, Maria Antònia Pasqual, moltes gràcies, perquè de fet no sé com te'n recordes, suposo que perquè l'any passat, dia 2 de juliol, ho varen celebrar també a la ràdio, però molt i molt agraït, Maria Antònia, de bon de veure i tot cop, moltíssimes, moltíssimes gràcies, m'ha fet molta il·lusió.
1: T'has tingut callat, eh?
0: Sí.
1: T'ho hem hagut de treure nosaltres.
0: Clar, si no m'haguessin fet tu qualque encimada, no anava per feina. Però bé, que m'ha agradat moltíssim. Escolta, Maria Antònia, moltes, moltes gràcies a tot cor. I vosaltres ja ho sabeu, si voleu dedicar una cançó, per exemple, Jordi, tu quan fas els anys?
1: Jo dia 5 de setembre.
0: Setembre, queda per poc? Tant ets Tauro.
1: Soc Verge, Virgo.
0: Ah, Virgo, molt bé, Verge, molt bé. Bé, en qualsevol cas, aquest dia li podeu enviar un àudio de WhatsApp a en Jordi, el felicitau en el 646-93-45-01. Ja ho sabeu, podeu dedicar una cançó a qui vulgueu. Però bona, Maria Antònia, moltes gràcies i en vida teva. Aquest dia, continuant, com bé sabeu, ha arribat la calor. Això sí, és una cosa que per mi ja començam a saber. I és una cosa que molesta molta de gent. Costa dormir, bueno, ja ho sabeu com va tot això. Però a qualcú, és una persona que tinc segur d'aquí de vora, a qui li molesta especialment. I, de fet, tant que ha decidit avui posar-se hater. Has convertit...

0: Bé, jo... Però el primer de tot, abans de començar, dic que és un problema ser Virgo, perquè en català és verge, i ja, sempre diu, soc verge, i queda... Ja. Queda esa cosa un poc estranya.
1: Els càncer, també dir cranc, també. Som cranc.
0: Bé, però som cranc queda un poc millor.
1: Sí,
0: un poc
1: se'n vergi una, una mica tal. Però bé, Jordi,
0: bé, calor.
1: No te va bé, aquesta calor.
0: Calor, no me va bé. No s'aguanta.
1: Bé, men, digues.
0: No s'aguanta. Mos han queixat de mil situacions en aquest programa, però clarament no podíem faltar els dies de calor. I el pitjor és que estem així i acabem de començar el mes de juliol. Vull dir que mos queda aquí una, tres mesets que els gaudirem bastant. Però bé... Hater imprescindible, que de fet, ja quan vam xerrar dels dies de pluja, que també mos van queixar dels dies de pluja, ja comentàvem això aquell dia. Visca els dies de sol, que és vera que aquests dies, quan fa mal temps, ho enyores.
1: Jordi, te'n faràs un fart de sol, i de calor. I quan siguis gost i estigui ple de gent pel món, diràs, tant de bo aquell dia, tant de bo plogui d'aquí poc.
0: Jo vull conduir en el cotxe i deia, que bé estaria jo quan feia sol. I va ser dilluns o dimarts, però jo ja m'ha ve aquest pensament.
2: Sí. Bé. Ja saben que en el gos, secció hater, fa massa calor.
1: Talment has estat així, eh?
0: Sí, sí.
1: Bé. No ha fet falta ni arribar al gos. Dia 2 de juliol i ja te queixes de la calor.
0: És que estaràs d'acord amb jo que enguany està sent terrible.
1: Sí.
0: No sé si millor o pitjor que els anys anteriors, perquè sempre n'hi ha un que te diu, no, l'any passat era pitjor. I l'altre que te diu el contrari, no, sí, ara enguany és pitjor. Per tant, jo per això el mateix cada estiu i això és el que comentarem avui. Hace calor, hace calor, yo estaba esperando... Vinga, idò, anant per feines va. I escoltant què en pensa també la gent.
3: Hola, idò, i nosaltres el problema que tenim en l'estiu és que l'aire condicionat a la feina és molt bé i és una aparata molt gran que dona, que refresca a diferents consultes. Hi ha consultes que s'amaren de fred i han de dur fulars, bufandes per passar consulta, i altres, com a la meva consulta, que si no m'ho un ventilador directe, passant molta calor.
1: Ah, és l'aire condicionat, també és un tema.
0: Nosaltres i Vetres Ràdio també hem tingut...
1: El tenim controlat.
0: Tenim
1: més o manco més o menys. Enteses en sí. Tot aquest tema. Però sé que hi ha disputes.
0: Hi ha disputes, però bé, no les traurem aquí.
1: Oh, sí? Ara... No,
0: no. Però bé, més cosetes.
1: Va.
0: I a mi n'hi ha una que és la que me supera més per damunt de tot, que és que si ets una persona com jo que tendeix a suar ràpid, vius 3 mesos xop per sa vida. O sigui, surts a treure's fems, tornes suat. Estens la roba fora, entres a casa, suat.
1: Però Jordi, tu quan surts de sa dutxa t'aixugues bé?
0: No, en això anava.
1: Ah, entesos, va.
0: En això anava perquè sorties sa dutxa i quan te comences a vestir notes que ja tornes a estar banyat. Que això és una sensació d'impotència i asquerosa absoluta. O sigui, has gastat aigua, has gastat temps de vida, has gastat el xampú per res. Per res. Jo crec que deixaré de dutxar-me.
1: No, però Jordi...
0: No, això, ja està.
1: Això té una explicació. És a dir, quan surts, t'has de jugar per tot i beníssim. És a dir, si no, surts ràpidament, perquè no se tanquen els poros. Això m'ho explicava un genoll l'altre dia. Servei públic, no sé fins a quin punt.
0: Bé,
1: però bueno, que t'has de jugar beníssim.
0: O això, o l'altra solució és no te dutxes. 3 mesos.
1: Bé, jo com a company...
0: El dia que comença la tardor, te dutxes i fins aquí. Però és que el pitjor de la calor és que és totalment inevitable. No se pot sortir. Que hi ha gent que diu, no, jo m'estim més la calor que és fred. Tio, calla, vete'n a comprar una jiqueta quan faci fred i deixem-nos en pau, perquè amb això ho solucions. Perquè des fred se'n surt, de la calor no. Perquè arriba un punt on, clar, legalment no te pot llevar més peces de roba i sortir al carrer. O sigui que has de, hi ha límits.
1: Però també hi ha gent que li pot agradar l'estiu. Oh, no, està prohibit.
0: Saps qui són els únics éssers vius que gaudeixen de l'estiu?
1: Qui?
0: La gent que té piscina a casa, que aquesta no ho passa tan malament, i els insectes.
4: Lo pitjor de l'estiu és que a casa meva se torna un alberg, però no un alberg per persones, sinó un alberg per tots els insectes que us podeu imaginar. A casa meva, fàcilment, un dia d'estiu, va entrar una serp. No sé quantes cuques, no sé quantes aranyes, formigues, milers de moscars, mosques, i una llista llarga d'insectes que és que no puc més. Per l'estiu, un tant d'insectes a casa meva.
1: Tant, l'estiu tot el que viu.
0: Exacte, no, i és un tema, sí. És un tema terrible, que te deixes un tros de pa escarós damunt la taula i tens un exèrcit de formigues que fan, que diuen, ostres, un bufet lliure aquí. I s'emocionen. O dinars a la terrassa, perquè dinar a la terrassa queda molt mediterrani, és una cosa que és xula, I hi ha una vella que ha decidit que el tros de cindri que t'havies de menjar seu. I, per tant, ja veuràs tu com ho fas. Un desastre tot. Però bé, anem amb més coses que penses de gent.
5: Hola, xiu-xiu. Avui vos duc una anècdota molt graciosa que va passar fa un parell d'anys. Que estàvem amb uns amics de festa i, clar, anàvem un poquet gats i un d'ells tenia molta calor. I se va posar amb el ventilador, que és un ventilador de peu, a posar-se quasi, vamos, en els cabells. I, clar, ho van passar fatal, perquè em van, per favor, atura, perquè t'estàs posant els ventalls en els cabells. Però, clar, feia molta calor. I res, va ser molt graciós. Perillós, però graciós.
1: Bé, Jordi, és una mica bona, això, que no m'he acabat d'entendre.
0: Bé, jo penso que... No és greu, eh? Lo que he entès jo és que, clar, se li s'apropava molt en el ventilador perquè tenia calor. No.
1: Sí.
0: I...
1: Sí.
0: No, el que ha dit que perquè tenia fred. No, s'apropava en el ventilador perquè tenia calor i se li estaven a punt d'enganxar els cabells.
1: Uh-huh.
0: Que, clar, això dels ventiladors poden ser perillosos.
1: Clar, li va fer un pentinat...
0: Bueno, no sé si li va arribar a passar, però... Bé, en fi...
1: Bé,
0: ventiladors. Que jo tinc...
1: Alerta amb el ventilador.
0: Alerta, perquè jo, jugant amb una mica a casa seva, va votar i el pobre va pegar amb el ventilador de sol.
1: Clar, no m'ha passat també, això.
0: T'ha passat?
1: Clar,
0: Això pot ser un problema. O sigui, te pots fer mal,
1: Sí, però els ventiladors generalment estan pensats per... Sí, perquè no fer gaire... No te puguin tear un dit, per exemple.
0: Bé, però en el cap... O sigui, tear un dit sí, però no estan pensats per qualcú que voti i peguin el cap en el sostre.
1: Home, bé, depèn, si és molt alt. Jo un dia vaig llevar la camiseta
0: bé,
1: i, clar
0: tu...
1: no pensava... No anava a pensar que hi havia un ventilador allà i vaig pegar amb un dit que m'ha fet un tallet. Però no,
0: I no era que no estaven pensats per...
1: Per no rebessar-te un dit, per no te'l tallar...
0: Ah, bé, només te'l tallar.
1: Sí,
0: estan dissenyats per tallar-te el dit, no rebessar-te.
1: No quedaràs fora dit. Bé, no sé, per tant, hi ha qualcun que sigui més assassins que d'altres.
0: Bé, alerta amb els ventiladors.
1: Sí, alerta.
0: Això és la conclusió. I alerta en qualsevol objecte realment durant l'estiu.
6: Mm-hmm. Bueno, el que me passa jo, en la calor, que no puc suportar, és que quan tornin el cotxe, després que està tot el dematí a la feina, no puc tocar el volant. El volant se torna algo, no sé, té 4.000 graus i moltes vegades he d'esperar per sortir de l'aparcament perquè no puc tocar el volant. És una cosa increïble. Fins i tot he arribat a conduir amb els genolls. Amb els genolls he conduït per poder conduir, perquè no se podia tocar el volant. Això és el que més m'odia.
0: Bé, no recomanarem el tema de conduir de genolls.
1: No, sobretot, ara per frontar ja qualcú en el cotxe que està pensat, vaig a provar, Menzi, no!
0: Bé, en aquestes hores, per sort, ja no agafes el volant tan calent.
1: Bé,
0: però sí, no agafes el volant del cotxe, te cremes. Toques el cinturó,
1: sí,
0: te cremes.
1: Uh-huh.
0: Agafes el mòbil i t'avisa que el mòbil s'ha encalentit massa i que no pots carregar-lo. Bé, que tot està malament.
1: No ho sé, però mem. Joan Francesc Barceló!
7: Com estàu? Com va?
1: Molt
7: xiu, xiu, xarau!
0: Bé, ara no tan bé.
1: No, per què?
0: Perquè
7: tens més
0: fa
7: calor.
0: Tens més calor i no pots...
7: Com més gent se concentra en un espai,
0: clar, ara
7: puja
0: ara la
7: temperatura.
0: Francesc, i a més sento, puja encara més.
1: Clar, és un foc encès.
7: Calor humà.
1: Què dirien?
7: Exacte. Això m'han dit aquí, en aquesta emissora.
1: Idò, a veure, com durs estem a la calor?
7: Malament.
1: Com us passa? Però m'ho hem queixat més que altres anys, per mi.
7: A veure, m'ho queixem més que d'altres anys. No ho sé. Jo, Pentura, aquest any manco. De fet, crec que m'estic acostumant en aquestes altes temperatures.
1: Mm.
7: De fet, no sé si vosaltres vos començau a sentir un poc caribenys.
1: Sí.
7: És a dir, d'aquí a poc me farà gana sortir sense camia, amb un pareo, amb una espalmereta, no? Ballant una miqueta.
1: Quatre cocos, d'aquesta història.
7: I amb això ho arreglam.
1: Escolta.
0: Mm. Home, també haurem de començar a agafar ventiladors de mà. Que ja veuen que funcionen molt bé.
1: Sí,
0: van
1: fer
0: aquí una secció dedicada.
7: Si anant mig despullats, no fa falta res. Bé, se regula
1: una
7: tot
1: falda
7: això.
1: De pomera. De pau.
7: Una bona abraçada.
1: Sí.
7: Suada.
0: Bé, Jordi, anem a escoltar més opinions un poc més sereres.
8: Hola, gent de Xiu Xiu. Mireu, a mi hi ha moltes coses que me molesten des del color. Bé, bàsicament el color me molesta. No m'agrada gent ni mica. Després, no m'agrada anar a la playa, trobar-la plena de guiris i tira-te dins la mà i que l'aigua sigui teva, perquè ara aquest dia s'esteva, ja ni refresca. I una altra cosa que me molesta també és sentir les notícies del temps, perquè me posa de mal humor, perquè cada dia, nou rècord de temperatura, d'altes temperatures. I jo això, bueno, ho trobo horrorós. No sé quin estiu mos espera, però ha començat molt fort.
0: Bé, mos espera un bon estiu, que a més ara ve una ona de calor.
1: Sí.
0: Que ve ara, o sigui, no, sí. No ha arribat una onada, sí. Però que jo dic, en quin moment?
1: No ho sé.
0: No hi som ja de ple.
1: No ho sé,
7: la surfetjarem a la onada.
1: M'agrada, com pensa. Joan Francesc de Saló.
7: Jo m'esperé, o...
1: Tot són metàfores.
7: Tropical. Venc a reivindicar l'esperit tropical.
0: Sí, però... Entre tot, hi ha un comentari que és especialment el que posa nerviós, que és aquesta gent que diu, després, quan venguis fred, enyorareu aquests mesos de sol i de calor. No ho trobaré a faltar, igual que no troba a faltar un grip, no troba a faltar anar al dentista, vull dir, hi ha coses que no se troben a faltar. La calor jo crec que és una d'aquestes.
1: Mira, Jordi, quan comenci a fer fred, faràs el hater del fred. I no passa res,
0: ja
1: està.
0: Però bé. De moment, que arribi la tardor, que és la millor estació de l'any, i fins aquí.
1: Molt bé. Joan Francesc Barceló.
7: Com va? Volia fer un apunt.
1: Digues, endavant.
7: De fet, perquè estava escoltant atentament en Jordi i les seves apreciacions.
0: Sempre.
7: Amb molta rigorositat i un estudi molt de deteniment.
1: Fet per ell mateix.
7: Però no, bé, molt contrastat tot. Criteri. I de fet, de contrats va sa vida. Per això ara dèiem, no? Quan faci fred te queixaràs. Quan faci calor. En el final necessitam esa grip, que deies, quan tens una grip no la vols tenir, però necessitem seguir per apreciar quan estan sants.
0: Exacte.
1: Molt bé. Que bé, això s'ha convertit en un programa Mr. Wonderful i de cada vegada m'agrada més.
7: Ja està.
1: Escolta, Joan Francesc Barceló, fem una aturada per al respès. Tornem amb el rànquing d'himnes de les Illes Balears.

0: IB3 Ràdio és servei públic. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.
9: Bueno, aquesta que sentiu és a Manacor, d'en Jorra. Va ser la cançó seleccionada per representar Manacor al rànquing d'himnes o cançó icònica dels pobles i ciutats de les Illes Balears. I ja sabeu que a final d'estiu votarem quin és el millor himne o cançó icònica d'entre tots els municipis. I fins i tot intentarem, feu atenció, crear l'himne definitiu...
10: Això ho hem de recordar.
9: ...de les Balears.
10: Ha de quedar clar.
9: Joan Francesc Barceló...
10: Que no ens hi posem per poc,
9: Ara sí.
10: Un altre xiu-xiu-xaral·les. Com esteu, xiu-xiu-xaral·les? Seguim en la recerca d'aquest himne, sí. No? I ho fem, com bé explicaves, anant indret per indret, una passatgedeta, un road trip, no? Un viatge així transitant en vehicle sonor per les diferents parts de les nostres illes, per saber quines són aquestes cançons. I avui, on anem a parar?
9: Avui anem a... Formentera!
10: Per això venir tan tropical, jo.
9: Ah, exactament, men. Però com va, això?
10: Idò, en compte, t'atén qualcú, o no?
9: Exacte, Maria José Cardona, bon vespre.
10: Exactament.
11: Bon vespre, com estàu?
9: Molt bé.
10: Tu com estàs, Maria José?
11: Bueno, jo acalorada, com tot Cristo, perquè...
9: No em puc venir.
10: No mos compres el rotllito aquest tropical, no?, que t'estan venent.
11: Sí. No buscom res, no m'ho enganyat.
10: I per Formentera, com s'està? Xerramos de com està la situació a Formentera, si estàu massa massificats, valgui la redundància, perquè anem a xerrar una miqueta d'això, de com vos sentiu a Formentera?
11: Bueno, ens sentim un poc envaïts, però bé, crec que això és algo que passa a totes les illes. No crec que se'n salvi ninguna. I sobretot que en la calor que fa és més mal de dur. Però també dic, si no vengués la gent també mos queixaríem, així que... Així com estan bé.
9: Això li demanen Jordi. Si no te queixes d'això, mos queixant d'una...
12: Està bé, però...
9: Bueno.
11: Si fa fred, fa fred, i si fa calor, fa calor.
9: Exactament.
10: Però estàu orgullosos de ser formenterans en qualsevol cas.
11: Ah, yo sí. Yo Formentera, vamos, en mi corazón para siempre. Vamos.
10: Així m'agrada. I, de fet, moltes cançons, qualcunes, un bon grapat, teves, i les interpretes pel teu compte o les compons, i volem això, escoltar un repertori formenterenc per saber com se transmet aquest orgull formenterenc en forma de cançons. Quines cançons mos has escollit? Perquè, per exemple, sense anar més enfora, visca Formentera, no? Que es visc a Formentera o visca a Formentera?
11: Pues això és una... Molta gent s'equivoca i es pensa que es visca, i no, és visc a Formentera.
10: Però les dues coses servirien, no?
11: Les dues coses serveixen i realment per jo és un dels himnes d'aquí sense cap discussió.
9: Molt bé, per tant, primera proposta. Visc a Formentera d'aires formenterencs. La sentim. Visc a un...

0: històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar. Visca Formentera.
1: Molt bé, per tant, tenim primera proposta. Número 1, Visca Formentera. Com, mem...
2: Que mos explica sí. aquesta cançó, Maria José, perquè mos xerra d'entons pagesos, d'una estètica de cases, però què hi ha rere d'aquesta estampa?
3: Bé, aquesta cançó és una de les primeres que va fer Aires Formenterencs, i per als formenterencs és un himne, la veritat, que ens està molt content d'ella i no hi ha festa que no se canti.
2: Per tant, clarament, sí. una primera proposta d'himne, cançó icònica, i després passam d'Aires Formenterencs, que és un grup mític, no?, i emblemàtic, precisament perquè sap explicar molt bé tot això que estàvem explicant nosaltres avui, aquest orgull formenterenc. Anem a un altre, que també és molt de ses pitiuses, que no sé si és més formenterenc o ibisenc, Maria José, uc, que és d'una illa de l'altra, voltros, per cert, també com vos d'ulls, com a illes veïnades.
3: Bueno, mos duim bé, el que passa que a voltes a Eivissa m'ho suposa difícil. Perquè com que nosaltres no tenim altra manera de sortir que no sigui a través d'Eivissa, pues, mos haurem de dur bé.
1: Exacte, xerrant, això és important.
2: Tant, de convivència i suc, que és més d'Eivissa, o de Formentera?
3: Uc és un grup eivissenc que va néixer un poc abans que Aires Formenterencs, no sé exactament les fetxes, però gràcies a ells són tot un referent. Fa poc varen complir els 50 anys de seu primer disc, i sense ells moltes de les cançons populars que coneixem avui per avui no les sabrien. Ells varen ser tot un referent.
2: I què és un uc?
3: Un uc és un crit que se feia abans, quan no hi havia whatsapps. Un uc per avisar, era un avís de que arribaves a una casa o per qualsevol cosa, pues feies aquest uc, que no és bo de fer-lo fort i amb certa gràcia. Jo no m'ho faré cap perquè...
1: Ai, en Joan Francesc Barceló m'ha dit que se n'atreveix a fer un.
2: Clar, no, amem.
1: Sí, espera, un segon, aturant la música...
2: Jo directament, sabi, jo me pensava que éreu voltros.
1: No, jo no en sé fer-ho.
2: I la Maria José mos ha dit que no s'atreveix.
1: I et pato, sí. Sí? T'haig un home que estic convençut que farà un bon uc.
2: És que...
1: Ara està Miguel Soler, contra el tànim, està mirant com dir.
2: A mig i canat, o com va això?
1: Endavant, quan t'ho surti?
2: Maria José, no vols provar una miqueta primer? Jo després m'assumaré, però...
3: Jo si vols te dono el peu i tu l'acabes.
2: Vinga, va.
3: I a tu!
2: Vinga. Ja me toca. Allà tu, no?
1: Allà tu.
2: Ja tu!
1: Molt bé, molt bé.
4: Escolta.
2: Com?
3: Bueno, això és al principi, no l'has acabat,
2: I com s'acaba?
3: Que vols que el faci jo, no?
2: Sí.
3: Bueno, ja tu es fas de crit i llavors... Iau! Ai! Però s'ho té que fer molt llarg, molt,
1: molt
3: fort
1: bé.
3: I molt més xulo.
2: Ho he de provar, idò.
1: Va.
3: Sí, vinga.
2: Ja tu!
1: Molt bé. Joan Francesc Barceló, home per a tot.
2: Això seria una espècie d'himne, també.
4: Sí, no, i agafarem aquest tall i segur que serà un himne de qualque cosa.
1: Per tant, segon grup, Uc, amb Bona nit, Blanca Roseta.

0: やっと
1: Ara que estic, m'ho ha parlat en Miguel Soler, per mi. O no?
2: Ahí està, això és un ucom de humà.
1: Això és un ucom de humà.
3: No, aquestes coses que feim, a més, davant d'un micròfon no, de la ràdio pública. Com ens atrevim?
1: Ho ha fet molt bé. Amén, per tant...
2: Hi ha que atrevir-se.
1: Maria José, segona cançó que mos presentes, aquest Bona nit, Blanca Rosa, t'aduc com a possible himne.
3: Per què?
2: Bueno, jo crec que no hi ha persona a Eivissa i a Formentera que no conegui aquesta cançó, perquè a les escoles i per tot sempre s'ha ensenyat i és una cançó molt polida i ja t'ho dic, tenia que estar dins la llista.
3: Molt bé, de què? Seguim?
1: Sí, poden seguir.
3: Seguim amb una cançó, me penso que Maria José la coneixes molt, de fet, diria que no has volgut fer un nuc, però aquí sí que cantaves... amb molta valentia, no? Mos has dit que mos hem d'atrevir, tu sí que t'atreveixes força, i aquesta cançó, a més, té molt de caràcter. Visca sa mare que ens va parir, i l'has escollida. Com així?
2: Perquè també hi ha que calar alguna cosa més festero, més d'això, de sortir, i crec que és una cançó que ha dat molta alegria a sa gent, i que és molt conegut, has vist que sa mare que mos va parir. Mm. Això...
3: Jo tinc una pregunta, aquesta cançó que és de Quatre de Copes, diu això, visca sa mare que ens va parir. Sa mare que ens va parir és Formentera, no?
2: Pues realment sí, així és.
3: I Formentera, per tant, és una dona. Uf.
2: Joder, ara m'apilles aquestes preguntes tan ben fetes i tan... No tinc sa neurona com per contestar si Formentera és una dona,
3: això,
2: un home...
3: M'ha sortit millor aquesta pregunta que
1: està molt ben filat, molt ben filat.
2: Li posarem article neutre.
3: Formentere. Formentere.
2: Siguem políticament correctes.
3: És que m'ho va dir un italià, de fet, en això. Un italià que vivia a Formentera. M'ho va dir que per ell era una
1: dona. Ah, sí?
3: En Gian Pietro.
1: Molt bé, aquesta és la sentim, aquesta. Sí, visca sa mare que ens va parir de Quatre de Copes.

0: I ja sé, visca la mare que ens va parir.
1: Visca Espai, visca Esbi, visca la mare que ens va parir.
0: Jo me l'imagino allà...
2: un cor, sí, tothom, no? Tot,
0: sí, sí, sí.
2: Això
0: sí,
2: és un himne.
0: Eh?
2: Sí, sí. Maria José,
3: sobretot per anar de juerga. Sobretot per anar de juerga és un himne.
2: Bé, però un himne ha de transmetre també una certa felicitat o sobretot orgull. Mm-hmm. No?
3: Sí, sí, sí, sí. Jo sempre he estat molt orgullosa de cantar-la i tot Déu que l'ha estat escoltant també l'ha cantat en lloc, al final és l'important.
2: Maria José, mos has dit que hi ha moltes més cançons icòniques, himnes, però has apostat, quan t'he fet la pregunta així, sense que t'ho poguessis preparar, novament per Aires Formenterans, però en aquest cas amb una cançó que es diu Pàgines enrere, no és així?
3: Sí. Pàgines enrere també és una cançó que és molt, molt coneguda i que parla sobre el repoblament que hi va haver fa 300 anys a sa illa. I realment aquesta lletra és un pregó de ses festes de Santa Maria. I Aires Formenterans li va calar música i és també una cançó molt icònica aquí.
0: Que bé, i d'hora ja tenim les quatre cançons, ara sentirem aquesta darrera i després triarem quines són per nosaltres. Les dues...
2: Provocar així un pot d'expectació.
0: Quines són per nosaltres les dues que triaríem?
2: Ai.
0: En el rànquing, però va, sentint-se darrera.

0: acompanyar els nostres majors.
1: Bé, ho han dit, Maria José, novament aires formenterencs, eh?
2: Sí. Però els aires formenterencs són aires formenterencs.
1: Però després, ja... Quan has fet aquesta primera llista, m'has dit, i si en podem afegir qualcun altre? Per què? Hi ha molt d'himnes, no? Quines altres cançons t'havies quedat en escalaix i volies que tothom pogués escoltar?
2: Bueno, per exemple, jo tinc una enamorada de Ressonadors, que és un projecte que ha tingut molta repercussió, Formentera de Uc... És que realment hi ha moltes cançons, i ja t'he dit que tant aires com formenterencs com Uc tenien moltes cançons que podrien estar dins la llista.
1: I si voleu, companys, teniu ganes de veure com sona aquesta cançó de Jo tenc una enamorada? Mm-hmm. Aquesta enamorada, potser també és Formentera, no?
3: Segurament. Amem.

0: Home, aquesta versió simfònica és meravellosa.
1: Clar.
0: Però bona.
1: Maria José, com ho veus en això? Quan se converteix una cançó amb un caire més tradicional en una simfonia per una orquestra, és que Ventura té un significat molt més profund, també, no?
2: Sí, la veritat és que Ressonadors va ser molt, molt gros. Maria, totes les cançons populars.
0: I de la sentim un punt.

0: Molt bé, i doncs sí, ara arribats en aquest punt tenim... Visca Formentera, d'Aires Formenterencs, bona nit Blanca Roseta, de Uc, visca sa mare que mos va parir, quatre de copes, pàgina enrere, Aires Formenterencs, i jo tenc una enamorada ressonadors. Per tant, Maria José Cardona, quines dues cançons / himnes tries perquè passin a la següent fase?
1: Per jo, indiscutiblement, n'hi ha dos que... que haurien de ser... Me puc equivocar, però és el que jo trob. I serien Visca Formentera i Bona nit, Blanca Roseta.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Home, fantàstic.
2: Molt bé, que les seleccionam.
0: Les seleccionam.
2: Les penjarem a les nostres xarxes perquè hi hagi un procés de votació sobirana, popular, democràtica, perquè posem també, per això, escoltam els experts, però després posam la seva opinió a les mans de tothom.
0: Això sempre. Maria José Cardona, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que la calor te sigui lleu.
1: Igualment,
0: gràcies.
1: Igualment.
0: Molt bé. Joan Francesc Barceló, escolta.
2: Anau a votar. Anau a
0: votar. Ara ho penjarem.
2: Ara ho penjarem. Entrau en
0: ara ho penjarem, però és que hem de penjar una bossa.
2: Sí. Després de posar tanta solemnitat...
3: Quin nervis, no? Per què no sortirà?
0: Sí. Sí, vosaltres, sí, quina deus, vosaltres?
3: Ja veurem demà.
0: Ràpidament, quina diríeu, vosaltres?
3: Jo he de tornar a escoltar, jo no puc votar la lleugera.
2: Formentera, jo crec
0: també.
2: Que és molt... Ja,
0: sí.
2: És que no m'ho diu.
0: Sí.
2: I, a més, aquest joc ambigu de visca Formentera, encara ho seria més un himne.
3: Jo faré una jornada de reflexió i veurem.
0: Molt bé, després pot votar a Instagram. Res, fem una aturada, 4 minuts per serveis informatius i tornant tot d'una amb l'entrevista VIP, l'entrevista xiu-xiu de la setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Acabam la setmana amb un dia assolellat a totes les Balears i unes temperatures semblants a la d'aquests dies. Atenció, però, a Menorca, on bufarà vent moderat a alguns punts de l'illa. El procés de regularització de persones immigrants ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears. Més de 27.000 han estat per arrelament, 2.600 per asil i 6.000 demandes pertanyen a menors acompanyats. El govern critica la manera en què s'ha dut a terme el procés i assegura que s'han desbordat totes les previsions. La vicepresidenta és Antònia Maria Estarelles.
2: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: A Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. El Consell espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar la prova pilot ben aviat. S'han reservat 10 milions d'euros per a aquesta prova. El president de la institució insular, Vicent Marí, ha explicat que el FEMS s'enviarà embalat i tractat i la portaveu socialista del Consell d'Eivissa, Elena López Bonet, l'acusa d'haver abandonat el problema de la vida útil de l'abocador de Canaputxa durant els 7 anys que fa que governa.
3: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà amb totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot, per veure de quina manera es té que fer.
4: Dir que faran un plan de xoc que seguim esperant, voler dir que faran una consulta on tothom pugui participar i dir la seua, tot això, no mos enganyem, ha estat una forma d'estirar el temps per arribar a les eleccions sense tenir que haver pres cap decisió electoral amb un cost electoral.
1: Presumpte nou assassinat masclista, aquesta vegada a Alacant. La Guàrdia Civil investiga ara la mort d'una dona i una de les seves filles a mans, suposadament, del pare. El presumpte assassí i una altra filla han resultat ferits i els han traslladat a l'hospital. Mentrestant, aquí a les Balears, detingut un home com a suposat autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de Sa Talaia. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència masclista, és gratuït i no deixa rastre. Per altra banda, els veïnats de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. Això és a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora que ha deixat de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot utilitzar amb normalitat per dutxar-se, per a la higiene personal i per a les tasques de neteja. La incidència, recordem, arriba només uns mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori Poblé per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. Vial Ferragut és el batlle.
5: Hem de seguir fent feina per garantir al màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De tota manera, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar molt amb alta.
1: El Consell de Mallorca ha commemorat el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial. Durant l'acte han retut homenatge a 12 persones vinculades amb aquest territori i un d'ells ha estat Toni Ferrer.
6: Fui punyent, era ben jovenet, la feina era vistis, jurant vistis, anant carro i tot això, perquè màquines no n'hi havia en aquell entonces.
1: I amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts del matí. Tornem amb més notícies. L'informatiu serà a les 7 amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: I de 170 segona hora de Xiu Xiu, ara amb Marc Gasifra, el control tècnic. I avui toca entrevista Xiu Xiu, entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de Jero Mut.
1: Volem donar les gràcies a tots, a tots vosaltres, als nostres espectadors, perquè ahir varen tornar-se líders un dia més. I tot gràcies a vosaltres. Varen aconseguir un 9,3 de quota. Wow! Wow!
0: Jero, com estàs?
2: Hola, Xavi, hola, Jordi. Encantades aquí amb vosaltres.
0: Sí?
2: Molt bé, molt bé.
0: Torna just allà on va començar tot, la ràdio.
2: Ara just ho estava pensant, quan entro per aquesta porta, és com si tornar a l'escola, aquí on vas estudiar, perquè és com a tornar aquí on va començar tot, efectivament. Jo vaig començar aquí, a Informatius.
0: Clar, això va ser l'any 2022.
2: Jo vaig començar aquí, a Informatius, l'any 2018.
0: 2018, ha canviat tot una mica, no?
2: Ha canviat una mica, però jo diria que l'essència se manté, evidentment. Hi ha gent nova, hi ha programes nous, però és Vietre Ràdio.
3: Jero Mut Campaner, nascuda a Sencelles el 1996, és una de les cares visibles d'Ivetre Televisió. Actualment presenta el programa 5 dies juntament amb Toni Rigo, després d'haver passat també per altres formats de la cadena com Illens pel Món. Va estudiar periodisme al CSAC a Palma i té un màster en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments. L'any 2018 començà a fer feina a diferents mitjans de comunicació de l'illa, primer a la ràdio i més endavant a la televisió, on s'ha consolidat com una comunicadora propera, natural i amb molta presència davant la càmera.
0: Clar, nosaltres, Jero, te veiem cada totes hores baixes aquí, ve tres televisió, perquè tenim les televisions en silenci, evidentment, però engegades.
2: Clar.
0: I tot el dia per aquí. I pràcticament vas programar amb nosaltres.
2: Tot el dia me teniu aquí, sobre baixa, amb en Toni, companyia, tot els 5 dies. Sí, sí, i vos ho passau bé, també, amb nosaltres,
0: sí.
2: Per lo que veus.
0: Ben, llegim els titulars que vos heu... Avui explicava això d'esquadra d'en Sorolla, que l'havien trobat bé. Un pot de tot, però tu, tornem en el principi, quan va arribar aquí, de ràdio, recordes el primer dia? Te posaves nerviosa?
2: Ara, el primer dia com a tal no el record, però perquè, a més, vaig començar aquí fent pràctiques, després vaig començar a fer feina, però, evidentment, me posava nerviosa perquè posar-se en directe davant un micro no és fàcil, el manco no vera per jo. Ho volia dur tot molt preparat, tot molt estudiat, per, evidentment, fer-ho el millor possible.
0: Molt bé, tenim un parell de sorpreses per tu. Primera sorpresa, i si te diguessin que ara poden teletransportar aquesta ràdio en aquell agost del 2018, quan Jero Mut encara feia pràctiques i no cobrava per fer feina?
2: Ai, m'encantaria, és la veritat.
0: Idò, escolteu.
4: He sacado de mi recuerdo...
5: A el barrio que arriba avui a Palma, Jero Mut, bon dia.
6: Bon dia, Neus. Així és, l'andalús cantarà avui vespre a Son Fusteret per interpretar el seu darrer disc, Les costures de l'alma. Serà un concert amb gran expectació, ja que les entrades es varen vendre molt aviat i ja estan pràcticament exaurides. Però si voleu assistir, encara hi sou atents. Valen 41 euros i serà a les 10 del vespre.
0: Molt bé, no?
2: Mare meu! No me reconec sa veu.
0: No.
2: Jo bé, a vegades dic, jo tinc aquesta veu, però se me nota ben joveneta.
0: Ah, inexperta, un punt insegura, és a dir, pa, com és evident. I normal...
2: En Neus Mercant.
0: Neus Mercant,
2: sí.
0: Era. Figura't, em recordes aquelles primeres vegades fent ràdio? Quines persones recordes?
2: És que té molt bons records d'aquí, sobretot també per les persones en les que vaig fer feina. Record molta gent, na Neus, na Maria Tomàs, que ara l'he pogut saludar. Record en José Galindo, na Neus López, en Bernat Ramis,
0: sí,
2: que en aquell moment també feia feina amb ell, i me'l varen fer molt amics. És que, clar, no m'ho vull deixar ningú, però bé
0: és igual,
2: molta gent en la que feia feina.
0: De tot aquest món del periodisme, la televisió, la ràdio, què és el que més te sedueix després de poder explicar coses?
2: El que més m'agrada és poder, evidentment, això, contar la realitat, el que passa. Quan estava aquí, per exemple, Informatius, ho feia d'una forma molt més objectiva, sèria, perquè al cap i la fi són serveis informatius, i ara ho faig des de 5 dies, depèn, evidentment, del tema, perquè en 5 dies toca molt de temes, però ho faig a vegades d'una forma més de cara d'entreteniment, no? Com vosaltres també de xiu-xiu. I la veritat que això és el que més m'agrada, poder també acostar-nos a la gent d'aquesta manera. I... ara perquè estic a un plató de televisió, però quan estava primer aquí Informatius i després també que vaig estar de reporter en els 5 dies, poder ser aquí on hi ha la notícia i poder-lo contar des de...

0: És que no sabies el que volies, però ara saps el que vols?
1: Sé el que vull... Sí, te diria que ho tenc una mica més clar que quan tenia 18 anys havia de triar la carrera que estudiar. Jo crec que les persones que enviam i a vegades tot són etapes, però sí que tenc clar el que vull. Jo sé que ara el que estic fent m'agrada, m'omple, disfrut de fer-ho. I aquesta jo crec que ara és la meva feina.
0: I tenim Jero Mut a IB3 Televisió per molt i molt de temps.
1: Per favor, jo que ho senti que ho ha de sentir, però ojalà.
0: A veure, els resultats són eminentment bons. Fa 5 anys que vas fer salt a la televisió, primer com a reportera, però bueno, ara com a copresentadora, i l'enhorabona, perquè l'audiència que esteu tenint en els 5 dies és molt bona.
1: Moltes gràcies. De fet, just ahir vàrem donar aquestes dades, acabant de tancar una temporada que ha estat la millor temporada de 5 dies, amb molt bones audiències i estem supercontents. Evidentment, hi ha tot un equipàs que fa molta, molta feina, perquè mos veuen o mos senten a uns pocs, però darrere també hi ha moltíssima gent que hi fa feina. I també, evidentment, gràcies a la gent que seva, perquè al cap i la fi són ells els qui mos donen audiència.
2: I com és aquest salt a la televisió? Perquè els micròfons ja els tenim, però ara afegim una càmera. Com és aquest bot?
1: Mira, jo aquest bot me fa una mica de por perquè jo de que la ràdio m'agradava molt, m'agradava molt estar aquí els 3 anys que vaig estar aquí a la ràdio, però és molt diferent perquè quan ja passes a la tele ja te veuen, fas pantalla... com que aquí a vegades te pots... si t'equivoques, per exemple, que jo aquí me vaig equivocar també moltes vegades... com que queda una mica per ventura més dissimulat, no? Però després la tele tot se mou, o quasi tot, i és diferent. Però la veritat que ho vaig encarar amb molta il·lusió, moltes ganes, i a dia d'avui m'encanta.
0: Clar, APM, per exemple. Heu sortit darrerament de bastant APM.
1: Jo, curiosament, jo deia... Jo no sóc una persona... No me considero una persona molt així esporàdica o molt graciosa, no? I jo pensava, jo mai sortiré a programes d'aquests, i de... Unes quantes vegades he sortit a PM, sí, sí. Oh.
2: Sí, sí. Els agrada a PM,
1: sí. Els agrada a PM, sí, sí, totalment.
0: Però, men, quan... la televisió i la ràdio ho coneixen bé. La ràdio, el que escoltes és pràcticament el que hi ha. Però la televisió diuen que està tot guionitzat, que hi ha molta part de teatre... A men, per exemple, és que l'altre dia Joan Carles Bastard, sense anar més enfora, va rompre un llit.
3: Però jo no me'n vull anar d'on Toni sense fer el meu clàssic.
4: Quin és el clàssic?
3: Llençar-me en el llit.
5: Què podria salir mal?
3: Perquè és molt divertit.
6: S'ha matat el Paco.
7: Mira, si et vols fer el graciós, fes la carrera de pallasso.
8: No, ja és...
3: Ho ha trencat.
9: Això és perillós.
10: No.
11: Què cojones?
0: Això és un clic que m'ha extret també de tema directament. Però, men, això, per exemple, clar, en Joan Carles va estar tirant-se en el llit, el va rompre. Això està preparat o no?
1: No, evidentment, tot el que ve d'en Joan Carles va estar no està preparat. En Joan Carles te pot sorprendre sempre te pot sorprendre. I, evidentment, ell tot això ho fa de forma espontània perquè li surti, perquè és la seva manera de ser, la seva manera de fer, i vaja, mos ha passat beníssim, però aquell llit el va rompre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. I és que després de tele duis coses. Començar un llit, després moltes coses, una banyera... Tot això, d'on surt?
1: Un vàter, que qualque vegada m'han duit el vàter, també vaig sortir a PM per un vàter.
0: Però d'on surt tot això? Que hi ha un magatzem IB3, televisió, com? Es pots explicar això?
1: Sí, sí, hi ha... un magatzem a uns quants i tot un equip d'A13, de decorats, que són els encarregats de cada dia veure els temes que feim i en funció del que feim, nosaltres els demanem el que necessitem per poder il·lustrar-ho. Bé sigui un llit, bé sigui una gelera, un vàter o aquestes coses. Clar, és que hi ha un magatzem amb moltes coses, moltes sorpreses també.
2: Heu tingut qualque petició que haguin dit, mira, això deixeu-ho fer. De cap manera aconseguirem. O no? IB3 Televisió fan tot. Aquest IB3 és possible tot.
1: Jo crec que IB3 tot és possible, això sens dubte. Sí que es veu que, per exemple, lo del vàter, no és que tinguem un vàter allà dins un magatzem, sinó que el vàter l'hem demanat quan l'hem necessitat a una botiga, almenys el mos deixava prestat.
2: Bé, i però n'hi ha de vàters a IB3
1: Però clar, vàters n'hi ha en els banys, sí, això està clar.
0: I el dia a dia, dels 5 dies, com és? És a dir, a quina hora arribes? Com te preparen?
1: Mira, això m'ha parat molt interessant, perquè jo crec... Pels comentaris que a vegades me fa la gent, se sorprenen de que nosaltres no comencem a les 5. I és com, no, és impossible començar a les 5, el programa s'ha de preparar. Per tant, jo realment

0: Comença feina a les 12, a les 12 del migdia. Arribam allà a la tele, a la redacció, i hi ha una reunió d'escaleta en la qual l'escaleta ja prèviament està preparada, perquè ja, bueno, jo en el meu cas comença a les 12, però a part de l'equip comença molt abans, que ja preparen aquesta escaleta, que és l'escaleta del dia. Aleshores, tenim els temes del dia i a partir d'allà els anem a donar forma. Hi ha temes que a vegades per aquestes circumstàncies no poden sortir aquest dia, després acaben caigent i surten un altre dia, però se trata de donar forma en els temes, de guionitzar, moltes coses evidentment estan guionitzades, perquè són a més moltes hores en directe, i després sí que ja anem a dinar, mos maquillen i mos pentinen i mos posen guapos, i després sí que ja començam el programa en directe, de les 5 a les 8 i mitja.
1: Clar, com dius, són moltes hores en directe. Com ho feis per gestionar dies que potser no te fa ganes, estàs molt cansat, però és que se nota, s'arriba a notar si no ho fas bé, no?
0: És part de la feina, i vosaltres també ho sabreu. Hi ha dies que un està cansat, que no té un bon dia, com tothom, evidentment, que pot estar malalt o començar a posar-se malalt. Jo aquesta setmana, de fet, he estat una mica malalta i intentes fer-ho el millor que puguis. Segurament hi haurà dies, i jo n'he tingut, dies dolents, però bé, endavant.
2: Clar, com tot ésser humà, si puguis o no. El cap i la fi has de sortir i donar la cara com el millor que puguis. Tens qualque ritual abans de sortir plató?
0: Tenc qualque ritual... Bé, no és que sigui un ritual, és que és una cosa que he de fer sí o sí, repassar-me l'inici, els sumaris, que li deim, que és quan comença, com d'alguna manera, la carta de presentació de lo que serà el programa, me'ls he de llegir i els sol llegir en veu alta, per ja posar-me amb el tema, i quan són converses que han de tenir amb en Toni, ja com que ho intentem assajar una mica, perquè no sigui, vull dir, per tenir-ho una mica més preparat, i sí que m'agrada començar el programa amb un cafè. És a dir, tenc un cafè allà preparadet, de Maria de producció, que moltes vegades sé que me'l fa i me'l du. És com el meu ritual. Però més enllà d'això, no, intentar estar tranquil·la i començar directe.
2: Molt bé, Jero. Segona sorpresa.
0: Ui.
2: Tenim un missatge per tu, perquè has anomenat una persona. De Maria de producció. No, en Toni.
0: Toni.
2: Bueno, i en Toni mos ha volgut fer arribar qualque coseta per tu.
0: Ai...
3: Hola, hola, com esteu? Soc en Toni. Ara que en Jero no me pot interrompre, li vull dedicar unes paraules que vull que tot Balears escolti, perquè sé que tot Balears escolta en aquesta hora. Xiu, xiu, a Iveta Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ai, en Jero és molt més que una companya de feina. En Jero, ara ja, després de tant de temps, ja s'ha convertit en una amiga. És una persona generosa, una professional excepcional i una presentadora i periodista de 10. Jo sempre li dic a tothom que sóc feliç amb aquesta parella que fem, amb aquest tàndem, perquè és veritat que a la tele costa molt fer tàndem i fer equip amb qualcú, i la veritat que en Jero i jo crec que els espectadors també ho poden confirmar, fem molt bon tàndem. Jero, és que... me falten qualificatius per definir-te, estimada. T'estim molt, bombon. Disfruta molt d'aquesta soneta a xiu-xiu.
2: Què me'n dius, en Toni?
0: Ai, per favor, és que m'emociona.
2: És que a més hem fet servir un recurs molt televisiu.
0: Sí, com ara aquesta música.
2: La música aquesta horrible. Que ho feien moltes però... a tele, això.
0: Sí.
1: Jo crec que ha quedat bé.
0: Sí, ha quedat preciós.
2: Massa emotiu.
0: Ha quedat preciós. És que, què vos he de dir? Vosaltres, els espectadors, m'orveixen en Toni i a mi, i evidentment estem fent la nostra feina, estem presentant, però és que en Toni i jo hem creat una relació, un vincle. En Toni i jo, a banda de fer feina junts en els 5 dies, mos coneixíem per la professió, però sabíem, mos coneixíem, podríem dir, de vista o això, però des de que feim feina junts han creat un vincle, una relació, una amistat que, de veres, va molt més enllà de ser companys de feina. Som amics i, de veres, només tenc paraules d'agraïment cap a ell, i li he dit sempre i li repeteix cada dia: Antoni és un crac, a part de ser presentador, és director del programa, i fa una feinada, fa moltíssima d'aquesta feina invisible que la gent no veu i que evidentment ell com a director la fa perfectament, i jo només li puc estar agraïda, perquè ell, i a més de ser bon periodista, mm-hmm. bon presentador i bon director, que lidera tot un equipàs. És que ets superbona persona. És un 10, és un solet. T'estim molt, Toniet.
2: Molt bé, esperem que ho hagi sentit i si no li farem estall i l'enviarem a la televisió, a la ràdio. Fins a quin punt és important dur-se bé amb els teus companys?
0: Jo crec que, com per totes les feines, és important dur-se bé amb els teus companys, però és que la televisió, la ràdio, te diria que encara una miqueta més, mm-hmm. perquè això també se nota. La gent mos ho diu, que se nota el que transmetem, vull dir, que transmetem que mos duim bé, que mos ho passam bé, que els feim gaudir del programa, i això també ho ha de fer un mateix, perquè és que si no costa molt, supòs, mantenir això també en els temps. No?
2: Totalment. A tu, Jero, per exemple, te reconeixen pel carrer? Ara te reconeixen més que abans?
0: Ara me reconeixen més que abans. Tampoc és una barbaritat, eh? Però sí que hi ha gent, més des que jo m'esperava, que me reconeix i que me diu que veu els 5 dies mm-hmm. i que els agrada molt. Bé, sí, jo que sé, en el gimnàs, jo tota sorpresa, pensava, jo aquí, de més que vaig en el gimnàs amb el meu xandall mm-hmm. i les meves pintes, jo deia, aquí ningú me coneixerà. I doncs, no, hi ha gent en el gimnàs que me va reconèixer, que me va dir que veu els 5 dies i que els agradava molt. I qualcú... Hi ha gent que sí, gent que segurament no, o que sí, que per ventura me reconeix i no m'ho diu. També pot ser.
1: És una cosa que t'agrada, o tal vegada fa vessa, o depèn del moment, també. No ho sé.
0: No, jo m'agrada molt, eh? M'agrada molt que mos ho diguin, perquè al cap i la fi demostra que la gent veu els 5 dies, que la gent li agrada el que feim, i és una forma molt guapa, d'alguna manera, de reconèixer la feina. A mi m'encanta, a mi m'encanta. I si me saluden, sempre salut, encantada, clar que sí, vull dir, faltaria més.
2: Vares néixer a Sencelles, bé, vares viure... No sé, si has tornat, vius per Palma, ara?
0: Jo vaig néixer a Sencelles, he viscut pràcticament tota la meva vida a Sencelles, visc a Palma des de fa un poc més de 4 anys, per comoditat i mm-hmm. perquè també m'agrada la vida a ciutat. I, però sí que veig que Sencelles és el meu refugi. A Sencelles hi tenc la meva família, hi tenc els meus amics, i cada setmana sóc a Sencelles.
2: Quan vares venir a la universitat a Palma, com te vares sentir? Perquè record que una entrevista vares explicar que te costava un poc.
0: En quina entrevista, Xavi? Ah, no? Tu on has investigat?
2: No, per mi una entrevista que varen fer i Beta Ràdio aquí mateix.
0: Sí. Que me costava un poc. No, mira, jo t'he de reconèixer una cosa. Mm-hmm. Som una persona que, de bones a primeres, me costa per ventura a vegades obrir-me en sa gent fins que no la conec o fins que no agafam una miqueta de confiança. I a vegades pot ser que per aquí ja una mm-hmm. mica reticent, no? Però la meva manera de ser, i per exemple a la universitat, sí que en el principi pot ser... Me costava això d'obrir-me. Me vaig obrir amb una persona que... Va ser na Marian Romero, mm-hmm. que, curiosament, el primer dia de classe a la universitat, mos varen seure juntes, varen connectar, i mira, que hem estudiat la carrera juntes, i ella ara també està fent feina en els 5 dies, que això és meravellós, vull dir, som amigues, som companyes, i això és fantàstic.
2: Per ventura, qualque estudiant, qualque futur periodista que m'ho està sentint i pensar, mira, jo com jo també vaig estudiar, estic estudiant periodisme, m'encantaria ser com Najero. Si hi ha qualcú que s'admiralli en tu, qualque consell tens per aquesta persona?
0: Jo no crec que la gent s'hagi d'admirallar jo, però si hi ha una persona que pot ser morbou o pensa tant de bo un dia poder fer aquesta feina, jo li diria... que tot és possible i tot se pot complir, perquè jo, si m'arriben a dir ara fa 10 anys o quan estudiava que 10 anys després estaria fent feina en els 5 dies i estaria presentant els 5 dies, jo no m'ho creuria, no és que no m'ho creuria, dir, jolín, com han canviat les coses, no? Per tant, a base de fer feina, de currar-se, tot és possible, clar que sí.
2: Algun somni professional?
0: Jo te diria que ja estic vivint un somni, eh? Estic molt contenta, gaudesc moltíssim de la feina que faig. Sí que m'agradaria, evidentment, continuar fent el que fa i continuar fent, en aquest cas, televisió o feina en els mitjans de comunicació. Al cap i li fes món de la comunicació, te diria que és allò que m'apassiona, que m'omple i que m'agrada. Però no tinc una ambició ara mateix que diguis m'agradaria arribar a presentar, no sé. No, vull dir, jo som una persona també que intent conformar-me, evidentment, intentar millorar, i soc també molt perfeccionista. Però a dia d'avui, el somni l'estic vivint.
2: Molt bé, que bé.
1: Home, ja has fet ràdio, televisió, no sé si hi ha qualque branca que encara te falti per descobrir.
0: No he fet mai premsa, per exemple, però... Bueno, no ho descarta, vull dir, qui sap, mai diguis mai, però sí que es ve que me cridava molt més atenció a mitjans audiovisuals. Mm-hmm. Aleshores va ser quan vaig començar a fer pràctiques aquí a IB3 Ràdio, me va anar bé, me va agradar, i vaig començar aquí a fer feina, i després vaig poder partir cap a la televisió. No me t'emportes, per tant, tot el que sigui comunicació, benvingut sigui.
2: Molt bé, de Geromut, ara fem una aturada i després continuem a xiu-xiu perquè ha arribat el moment de jugar una mica.
0: Vinga, molt bé.
4: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Xiu, xiu.
2: I ara sí, continuem amb la companyia en directe de la copresentadora del programa 5 dies d'IB3 Televisió, Geromut. I ara ha arribat el moment de desqüestionar-hi xiu, xiu. Però bé, Gero, de moment, com estàs? Estàs bé? Estàs còmode?
0: De moment estic superbé. Sí. La veritat que millor que venir a xiu, xiu. Estar una estona amb vosaltres, de tornar aquí a la ràdio. I escolta'm, un dia molt important, un dia molt especial, Xavi, perquè me feia moltes ganes felicitar-te en directe, molt d'anys.
1: S'ho ha callat tot el dia. Fins que no hem entrat en directe, no vas a ningú.
2: Escolta, en vida teva, Gero, mil gràcies. M'has felicitat abans que en Jordi.
1: Perdona, t'ho felicitat jo a l'hora de les 8.
2: Sí, però en directe, mira, les entrevistes han trobat un moment especial per donar-me molt d'anys.
1: Però jo t'he cantat, no te'ls he donat, els he cantat, que és encara...
0: Això està molt bé.
2: Moltes gràcies. Estàs preparada per jugar ara?
0: Vinga, ara sí.
2: Amb en Jordi, què li t'hem preparat, en Ajero?
1: Idò, mira, jugarem a matar, besar o casar amb el company de 5 dies, però canviarem una mica les regles del joc per no haver de matar ningú, tampoc.
0: Vale,
1: quina
0: gràcies.
1: Cara de susto.
0: Perquè jo t'anava a dir tento, no juc.
1: No. Han canviat un poc les regles i serà compartir pis, tenir una cita doble o confiar-li un secret.
0: Vale, i això han de ser companys de 5 dies.
1: Tenim en Joan Carles Bastard, en Madó Pareta o en Toni Rigo. O has de compartir pis amb un, tenir una cita doble amb un, o i confiar-li un secret.
0: Confiar-li un secret en Antoni Rigo. Sa cita... I l'altra quina era, perdona?
1: Compartir pis.
2: A viure.
0: Vale. Viure amb la pareta i sa cita amb allò que ara és bastant.
1: Vinga, i sa següent és... Tenir un viatge de carretera llarg, una parella per ballar tango o presentar tot una hora baixa de programa fora guió. I serien en Xisco Nadal, na Joana Maroto i na Marian Romero.
0: Presentar tota una hora baixa de programa fora guió amb en Xisco Nadal. Perquè en Xisco Nadal sempre té de tot per comptar, té moltíssim de recursos. Sí, sí. Jo en Xisco l'admiro moltíssim. És un crac, així que sens dubte amb en Xisco. Després, una hora, un trajecte llarg de carretera, te diria que amb na Joana Maroto, perquè na Joana Maroto crec que tenim moltes coses en comú, tot i que mos vegem de tant en tant en el cindir, això també la coneixia de la ràdio, i jo crec que mos poden contar moltes coses amb na Joana Maroto.
2: Xiu-xius.
0: Xiu-xius, exacte. I la tercera, amb na Marian.
1: Que seria ballar un
0: que
1: tango.
0: Que seria ballar un tango.
1: Mira,
0: na Marian i jo tango no hem ballat, però així que han sortit de festa i, sens dubte, podríem ballar un tango.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Geromut, tu ets sortidora, t'agrada sortir?
0: M'agrada sortir, sí.
2: Molt bé, va, més proves.
0: Vinga.
2: Amb en Jordi, ara que li hem preparat?
1: I d'ara te donarem afirmacions i mos has de dir si són veritat, són mentida o ni sí ni no.
0: Vinga.
1: Per tant, primera, he arribat tard a un directe.
0: Te diria que... sí, qualque vegada he arribat tard un directe. Més que un directe, no un directe, un reportatge que havien quedat a tal hora i per ventura arribo una mica més tard, però és una cosa que és gravada. Si és algo en directe, sempre arribam a punt.
1: Molt bé. He confós el nom d'un convidat en antena.
0: Sí. Sí, és una vegada. Me sap greu, però sí, a vegades són molts els noms, les persones que passen per 5 dies, i alguna vegada m'ha passat, clar que sí.
1: Jo mai he plorat a Plató.
0: És mentida, perquè sí que he plorat a Plató. Soc una persona de llàgrima fàcil i qualque vegada m'he emocionat, clar que sí.
1: He fet un directe en ressaca.
0: També. També qualcun sí. Espero que no s'hagi notat.
2: No va ser aquell que per casualitat te vas equivocar en on has entrevistat, com ha dit abans?
0: No.
2: Ho tenen dominat, ja.
0: Dominadíssim.
1: He rebut una crítica a xarxes que m'ha empipat de veres.
0: La veritat que no som molt de mirar crítiques a xarxes. Sí que he viscut moments en què, bueno, se m'ha criticat, però al cap i la fi... amb allò, com ho he fet, per què ho he fet i què és el que ha passat. Aleshores, intento com a ser segura de jo mateix en aquest sentit.
1: Molt bé, idò. M'han confós amb una altra presentadora d'IB3 pel carrer.
0: No, crec que no m'ha passat mai. Sí que es veu que qualque vegada, sobretot quan presentàvem en Toni Rigo i jo, però abans érem també amb l'Antònia Ferrer, que en Antònia Ferrer està en el dissabte directe, sí que a vegades, ai, ets 5 dies, o tu en Antònia, o tal, però clar, perquè supos que la gent a vegades no diferencia, o no sé, o se confonien, però sí, per ventura m'ha passat qualque vegada.
1: He improvisat tot un bloc perquè el guió va fallar.
0: Qualque vegada m'ha passat també, de fer record, no deu fer molt, tot un bloc, que és... El que és el guió, és a dir, li deim nosaltres, és a dir, tenim un guió imprès, aquí on ho tenim preparat, però tenim també el teleprompter, que nosaltres podem veure també normalment les entrevistes, allò que preparam en pantalla. Sí que això moltes vegades falla, perquè això és tecnologia, i la tecnologia pot fallar, i en aquest cas has de tirar d'allò que t'has preparat, d'allò que tens escrit, i sí, m'ha passat.
2: I d'Ojero, ja està, fins aquí hem arribat.
0: Aquí tenim l'entrevista xiu-xiu, moltíssimes gràcies, m'he passat molt bé amb vosaltres i ha estat un gust venir avui a Hora Baixa.
2: Però falta una darrera pregunta, quin moment vital està, Najero Mut?
0: En quin moment vital? Mira, te diria que estic un molt bon moment, fa molt poc que t'he fet 30 anys i els encar d'una manera... Moltes gràcies. Els encar d'una manera molt amb il·lusió, amb ganes, de tot el que vengui, d'agafar-ho de la millor manera possible, perquè al cap i la fi crec que és la millor manera o la manera més adequada de tot el que vendrà, agafar-ho el millor que se pugui. Tant no poden canviar res.
2: I llarga vida en els 5 dies.
0: I llarga vida en els 5 dies, clar que sí.
2: I sobretot aquestes audiències que estàu fent, que se mantenguin en els temps, i que així aquest tàndem meravellós que feis amb en Toni Rigó, que també se mantengui.
0: Tant de bo que sí.
2: I que tot continuï igual. No sé si... Creus en els horòscops?
0: No gaire, però...
2: Ara són les preguntes complicades, ja, les sessions d'esperes de res.
0: No gaire,
2: ara
0: però...
2: Això, horòscop,
0: sí. No gaire, però sí que és vera que a vegades llegesc el meu horòscop i me sento identificada i dic, qualque cosa té això de vera.
2: Què vas fer per 30 anys?
0: Ho vaig celebrar amb la meva família i els meus amics. I ho vaig celebrar, vaig intentar celebrar-ho així com me feia ganes. Jo trobava que els 30 se mereixien una celebració com Déu mana. I vaig fer un dinar, un pot de tardeo, vàrem ballar, vàrem cantar, vàrem disfrutar moltíssim.
2: I del que així sigui, Jeromut, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I que estiguis molt bé. Nosaltres res, ara fem una aturada i tornem tot d'una, perquè la Marta Sampa ja és per aquí.

0: I de tres, ràdio és humor.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Bueno, sí, i ara sí, i ara ja és aquí la més marxosa d'IV3 Ràdio, bé, diran d'IV3, possiblement de Mallorca, de les Balears, Marta Sampas i el seu.
1: Des de la banqueta.
0: Marta Sampas, com anem?
2: Molt bé, trobes la més marxosa, que va, sí, si jo sentes sí. Que m'aquest a casa a les 10 ja d'on, que t'ho llur.
0: No es compta històries.
2: Fa uns anys no, si sí, dèiem de marxa, de festa i de sortir, això no, però... Però sí, sí, sempre...
0: D'agrada ser gresca, ser gresca, sí.
2: Això sí, això sí, això sí, i a més... Bé, en aquest estiu de mundial, que també implica festa, i doncs sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Ens ho estem passant molt bé i aquí un dijous més a passar-ho bé amb vosaltres, Xavi, però
0: Mem.
2: Jo m'hagués agradat que se te sentís com estaves
0: sí?
2: cantant d'aquest Wonder Woman. Well, pujo un poc, pujo,
0: cantar,
2: pujo,
0: pujo. Podem cantar, podem fotre karaoke. Va, Jordi, en Jordi té molt bona veu, mira.
2: Ara apareixem uns ultras d'Anglaterra i si a qualcú se li ha colat, a qualcú un guiri en el cotxe o no de lloguer, se li ha colat IV3, ho diu, uau,
0: no, perquè ara
2: here
0: no
2: in Mallorca, very well, very underworld, well for... Oasis.
0: Però, man, Marta, explica'm-ho això, perquè jo t'havia portat una cançó de samba del Brasil
2: deixa't, no,
0: i pot de festa no. M'has provat això, els Oasis.
2: Això perquè, bé, lots, primer de tot, en aquesta hora està jugant d'Espanya i no me digueu quan va. Perquè jo tenia cita amb vosaltres aquí, i ha de ser 9 i 20, per arribar a preparar-me un poc, i dic, a la tele està en pausa, i jo veuré l'Espanya, Àustria, que s'està jugant ara mateix, en diferit. Per tant, per favor,
0: sí.
2: Ja duc, des que entra per la porta, així, amb els ulls tancats, sense mirar moll, no me digueu quan va.
0: Marta, tranquil·la.
2: Gent de xiu-xiu, si voleu saber quan va a Espanya, jo què sé.
3: Per un això partit no... que juga a Espanya a bona hora...
2: Ja,
3: i te posam aquí
2: per això, i no, això que no vull seure, perquè el volia veure sense els ja 16 anys de final, volen que Espanya passi a 8 anys, i precisament qui està ja a 8 anys és Anglaterra, i dir-ho, però que tens amb Anglaterra, a més crec que l'altra vegada que vaig venir, jo vaig dir que si no guanyava Espanya m'agradaria Portugal, que també me segueix agradant, tot i que si avui Espanya guanya, i a la una de la matinada guanya Portugal a Croàcia, serà rival d'Espanya.
0: Sí.
2: Per tant, ja no sé si tant a Portugal, però sí molt d'Anglaterra. Per què? Perquè aquest cap de setmana he estat a Londres.
0: Amen, sí, això ho hem d'explicar, perquè jo he vist un vídeo
2: de
0: na Marta Sampas a una bicicleta de paquet,
2: no,
0: gravant, no anaves de paquet.
2: No, jo ara sé que gravava.
0: Ah, tu gravaves.
2: És la cosina que anava.
0: Que has anat
2: a
0: pasturar,
2: tu, per allà. A Londres, ja sé... Bé, mira, he començat dient que no som marxosa i vaig anar a Londres a veure en Bad Bunny. Per tant, sí que vaig ballar durant 3 hores, un concert espectacular, una passada. A més, també m'agrada anar de concerts per veure estadis. Era l'estadi del Tottenham, una passada d'estadi, també. Precisament, just quan arribes a l'estadi, havia, que també som molt fan de l'art urbà, hi havia un graffiti d'en Harry Kane, que s'escriu i va marcar els dos gols de la remuntada d'Anglaterra. Per què han començat amb aquest Wonderwall? Bé, jo ara sóc un pot d'Anglaterra, per què? Perquè vaig veure el partit de la fase de grups, me va agafar allà a Londres dissabte i ho vaig veure en el típic pub on tothom autèntic 100%.
0: Sí, sí,
2: i una passada, la veritat. Vaig sentir una anglesa més i ahir varen guanyar. I què passa? Que està fent Anglaterra en aquest Mundial? A cada final de partit, quan guanyen, van a la seva afició i tots a capella canten que s'està convertint en l'himne d'aquest Mundial d'Anglaterra. I és una cançó que a qui no li agrada.
0: Clar,
2: no,
0: agrada pràcticament a tothom.
2: I a mi m'encanta quan se mescla música i esport. Sempre ho hem dit, la música forma part de tots els moments de la vida i en l'esport agafa com aquesta cosa èpica, no? I bé, a la terra li està anant bé cantar això. I de fet, el mateix... autor de la cançó i el cantant d'Oasis, en Noel Gallagher, va pujar... Liam Gallagher, perdó, el cantant, va pujar a Twitter just abans del partit. Come on England, come on Wonderwall. O sigui, ja sap que va lligat, no?
3: Home, si guanya Anglaterra i també li cauen duros, segur.
0: Home, imagina't. Royalties, aquí estan.
2: Home, si guanya Anglaterra, que esperen que no, perquè volen que guanyi Espanya, haurà festa grossa amb Oasis en directe,
0: sí.
2: M'imagino.
0: Ahí tornaràs.
2: Anglaterra.
0: Si guanya Anglaterra.
2: Sí, és que tinc bé el meu cosí, que està ben lligat a xiu-xiu.
0: Sí, sí.
2: Vaig a...
0: En Lluc.
2: Clar, exacte, en Lluc ocupava el teu lloc. Va.
0: Sí,
2: ja fa temps que...
0: Fa un any. Mira, just ara junt va fer un any.
2: Mira, vas complir un any a
0: xiu-xiu
2: i, per cert, molt d'anys.
0: Moltes gràcies.
2: Xavi, que
0: moltes gràcies.
2: És el teu aniversari.
0: A més,
2: ets dels meus, ets cranc.
0: Som
2: els millors.
0: És que, de fet, Marta Sampas m'ha dit que som els guais. Jo pensava que havia pensat que som els més pringats de tots.
2: Evidentment, som els més simpàtics, els més sensibles.
0: Ah, sí.
2: Tot va bé.
0: Tots són els millors, sempre. I sigui el que sigui, serà el bo.
2: Tot. No, segur que per aquí no estan d'acord. Som els millors i punto, ja està. Jo els faig d'aquí 11 dies.
0: Ho tenim a apuntar. No sé si cau,
2: els 25 anys.
0: Aquí o no?
2: 25 anyet, d'aquí 11 dies seré per aquí.
0: 25 anys?
2: Sí, sí, no.
0: No.
2: Seré aquí, duré encima de tot.
0: Molt bé.
2: Però bé, no mos desviam, ens centrem en l'esport, que és de lo que venim a xerrar, però l'esport té moltes coses. I a banda del Mundial, que ara hi tornarem, per una causa que a mi m'agrada molt, però bé, que està passant a nivell balear l'actualitat esportiva que mos toca més de prop? Ja ho vam dir l'altre dia, està tot aturat... Sí. Però ja es compta enrere, es apropa, perquè començaran pretemporada, ja tenim calendari del Mallorca, ha estat una de les notícies d'aquesta setmana. El primer partit del Mallorca, malauradament, a segona divisió, serà el 16 d'agost, per tant, mos hi posaran ja tot una amb els postres en joc. Però bé, ara és tot, entrades i sortides, jugadors que se'n van, jugadors que arriben, el primer fitxatge nom Adrián Fuentes, és un davanter, ben com anirà. Tenim nou entrenador, que és en Luis García, després de tot el culebron de Micheli, sí. Que ja està, ja ha passat. Gros.
0: Però l'afició estava un poc decebuda, en general.
2: I tant,
0: tot
2: no,
0: plegat,
2: i també van xerrar, després que han xerrat d'això, van ser en Abdon i en Sergi Ardés l'altre dia, que són dels nostres, mallorquins, bé, en aquest cas, de jugadors mallorquins del Mallorca, que no passa molt, i també ho deien, que estaven decebuts en com havia estat. Però bé, ja està, capítol de Micheli a part, i ara, idò, s'està fent ja tot això, hi ha una campanya d'abonaments que tampoc ha fet molt content en el mallorquinisme, perquè els preus, clar, un baixa de categoria...
3: I baixa preus. I
2: hauria de baixar bastant preus. I, bueno, jo no seré qui digui, però... Però bé,
0: la gent no està especialment contenta.
2: Això podríem dir, però bé, anem fent i nosaltres anem contant el que mos arriba i és un estiu així. Després és un estiu de bones notícies pel que fa, que sabeu que a mi també m'encanta, pel que fa al futbol femení, i un nom d'un esportista que jo, quan me demanen fer un top 3, un top 5 d'esportistes que t'apareixin de lo millor que hi ha hagut o que hi ha, l'actualitat encara en actiu, jo sempre fico en Pau Gasol. Ja no juga, però en Pau... típic esportista que crec que té tot, tenia tot, els ingredients dins i fora de la pista, i una vegada més fora de la pista demostra que sap on anar i sap on apostar, i bé, jo això de temes econòmics i això tampoc me n'entén tant, però lo important és que m'agrada el titular d'un diari esportiu que posava Gasolina para la Liga F. La Liga F és original, jo sé.
0: És un joc de paraules molt ben aconseguit.
2: Guai, però a més que bueno, fot benzina a una lliga que, ostres, li fa falta. Perquè, bé, ja... s'estan fent coses molt millors, però, per exemple, ara el Barça hi ha hagut una fuga de jugadores que se'n van precisament xerrant en la terra a Lliga Anglesa, que està més cuidat, que bé, també ja miren un poc l'economia, quan ja duen molts anys, per exemple, en Alexia, que s'està pendent d'en Alexia Putellas on acabarà anant. Qüestió, que en Pau Gasol diu, ostres, la Lliga Espanyola femenina, tenim talent, tenim el millor equip fins ara que és el Barça... anem a ficar aquí una injecció de dobbers i poder fer millores. Per tant, és una bona notícia, però hi ha clubs que no estan d'acord. Per exemple, el Real Madrid, que, o sorpresa, tampoc és que hagi fet una gran feinada per la seva secció femenina, o sorpresa, no li va bé, que fiqui dobbers en Pau Gasol i diu que no hi formarà part. Ja veurem en què acaba tot això, però jo m'apareix una bona notícia.
0: Bueno, la qüestió és anar fent passetes per arribar a aconseguir que més visibilitat, més partits, més futbol... Més futbol.
3: I s'ha deixat bastant de dobbers. Jo, el titular que vaig llegir jo era...
2: No eres de gasolina.
3: No era de gasolina, era que havia gastat el sou dels Lakers... com tot el sou d'un any del Lakers, una cosa així, vull dir que era molt de dobbers.
2: No, és una aposta en ferm i, de fet, en Pau Gasol ja també havia invertit, o segueix invertint, o està ficat també a la NBA femenina, a la WNBA. Per tant, mira, molt bé. El futur on nostres no hi ha hagut passat perquè no hi havia precisament gent com ell que hi apostàs. I ara va un pot de ritme i un pot d'orgull.

0: Ara vos faré un pot d'enveja, perquè venc de Londres, a veure en Bad Bunny, i passat demà dissabte me'n vaig a Madrid a veure en Rels B.
1: Ah, sí?
0: I coincideixen les festes de... Sí.
2: I Alejandro Sanz.
1: Ah, també?
0: També
1: va anar, sí. Viure, tu,
0: Sóc un artista, vaig de gira. No gira meva, però vaig girant amb els artistes, saps? M'agrada molt la música. I els estadis, aniré al Metropolitano dissabte. Però vaig per aquí perquè enllaçaré i podria ser de l'Orgullo de Madrid, que és una festa molt grossa. I me deia ara perquè xerres de l'Orgullo LGTBI. Bé, estem a la setmana de l'Orgull. Divendres passat, dia 27, dia 28, va ser divendres passat. No, dia 20... El diumenge va ser exacte, el dia de l'Orgull Internacional. Qüestiones mundial, que passa? Que coincidia un partit. I abans de saber quin partit se jugaria el dia de l'Orgull, a Seattle, que és una de les ciutats estatunidenses més progressistes i més que bé, en aquest cas van dir, mira, el dia de... El partit que se juga aquell dia, li direm, li posarem aquest nom, el partit de l'orgull. I, no sé, fomentar que la gent, no?, aquell dia mostrar, jo què sé, la bandera LGTBI, que mostrassin afecte, no?, les grades, perquè en el futbol, ja ho hem xerrat altres vegades, però és que és un món on se pot trobar molta homofòbia, i just des de les grades moltes vegades van per aquí, i no volen que això passi. Per tant, a mi em pareix un motiu xulo de dir, ostres, una finestra mundial, anem a fer això. I què passa? Coses de sa vida, que a mi me pareixen encara... Ole, perquè així encara s'ha despitjat més. El Bombo, el sorteig, va justament el dia de l'Orgull, jugava aquest partit en el que li havien dit partit de l'Orgull, Iran i Egipte, que són dos països, precisament, on bé, en aquests països...
2: Se condemna.
0: Exacte, se condemna. I clar, hi havia... Aquests països demanaven que, per favor, no hagués banderes, que no hagués... O sigui, imagineu, el que encara s'ha de fer, i la FIFA va dir, no, podeu entrar... És vera que en les banderes sempre se va alerta, no?, que no hi hagi segons quins símbols, però en aquest cas és un símbol d'amor, o sigui, és que sí, no hi ha res absolutament dolent. I sí que en va haver, la FIFA evidentment no ho va prohibir, com havia de ser, i se va poder treure, i hi ha imatges molt xules de molta gent que va aprofitar aquest partit de dir, ei, això és així, i se mor no fa mal a ningú, no? Iran i Egipte, idò, és qui li es molestàs, idò, que se fotin.
1: Exactament, com ha de ser, és que ha de ser.
0: És que no ho puc dir més clar.
1: I després, Marta, jo me va sortir l'altre dia, no ho coneixia, que existeixen també els Gay Games, són com els Jocs Olímpics, però LGTBIQ.
0: O sigui, has de demostrar, però com de post?
1: No ho sé, això és, i segur que
0: no,
1: se fa...
0: No, m'ho pareix guai,
1: És l'edició número 12,
0: sí.
1: I, bueno, va néixer
0: al
1: 82, San Francisco, i en guany un faro a València. És a dir, clar, diu, se celebra... cada 4 anys i estan oberts a qualsevol persona més gran de 18 anys, independentment de la seva orientació sexual.
0: És per tothom.
1: O a nivell esportiu.
0: Val,
1: bueno,
0: però,
1: són els Gay Games.
0: Està bé, perquè al final, bueno, la bandera ben amunt, i és igual, és una forma de fer uns dies d'esport d'una altra manera, i dir, aquí és benvingut tothom. No, m'apareix superbé. I a més també, arran d'això que estic contant, en el món del futbol masculí, que probablement és la part més difícil en aquest sentit, no? Que sempre se diu, ostres, per què no hi ha futbolistes
2: és
0: gais?
2: No ha.
0: En canvi, en el futbol femení hi ha moltíssimes dones lesbianes que jo, a mi m'ho pareix molt simple, l'explicació, o sigui, se troben espais segurs i quedes.
2: Sí, però... sí, futbolistes homosexuals n'hi ha, el que passa és que no ho diuen.
0: Sí, però, i probablement, i això va fer una reflexió molt xula, en Héctor Bellerín, que soc molt fan, que és el jugador del Betis, jugador espanyol, que és molt amic de Borja Iglesias, que precisament està en el Mundial, que no vull saber quan va a Espanya, no ho digueu.
1: No ho sé,
0: estic nerviosa d'enterar-me, no vull saber.
2: En Xavi, qui és l'ordenador?
0: No, però no m'ensenyis, per favor.
1: No passis pena.
0: Ai, quin patiment.
1: Això me passa molt també.
0: No, i sap que me fa passar pena, ara quan vaig cap a casa se'n diu...
1: Això però sí que ha passat això. Ma mare, per exemple, que és una fanàtica dels tenis, sempre m'ho diu. No me diguis res, no obris mòbil, no alerta...
0: És difícil avui en dia, perquè fas obrir el mòbil o et bota una notificació de Google...
2: I és vera que tothom deia... que quedi Espanya primera de grup, que jugarà a les 9.
0: Però clar, nosaltres xiu-xiu...
2: Nosaltres xiu-xiu molt aviat ben cuits.
0: És que de veres.
2: Sí.
1: Bé,
2: seguim.
0: No sé què t'ho deia. Ah, sí, en Bellerín i en Borja Iglesias sí que estan en el Mundial, i en Bellerín i ell sempre... M'encanta perquè han dit... Duen sa bandera de LGTBI per bandera, mai millor dit, però... No són gais ni són del col·lectiu, però m'encanta que tinguin aquesta causa com a seva. I va anar en el programa de Marc Giró, en Héctor Bellerín, i Marc Giró li demanava, però de pares no hi ha gais en el futbol, i en Bellerín va dir, te juro que jo no me n'he topat, i duc molt d'anys. I explicava, diu, vaig xerrar amb un antropòleg, que lo que li trob una explicació lògica, són espais que quan un ja, no, ja sap la seva orientació i vol ser, poder ser ell, s'hi troba probablement a un espai que no se sent còmode perquè, mm-hmm. perquè o se fiquen amb ell o s'agradaria ràpid... I acaben sortint. Mm-hmm. I m'apareixia bastant lògic. I després hi ha aquest contrast que a mi m'ho diu molta mm-hmm. gent. A mi directament, per cada taula de dones lesbianes al futbol femení? I dic, pues, perquè segurament és això, no sé, els gustos, mos agraden més esport. No sé, m'encantaria ser científica i
2: sí,
0: estudiar.
2: Sí, però també n'hi haurà que no... Dir,
0: és una realitat.
2: N'hi haurà no, que no ho diuen, perquè hi ha tantes lligues professionals, tant de futbolistes, sí. És impossible.
0: Això, les estadístiques, diu, per probabilitat, nada, però no acaba de tenir... Crec que té bastant de sentit de dir que jo no m'hi sent bé, no?
1: Quant de futbolistes ens haurem perdut?
0: Sí, exacte, això mm-hmm. mateix. De dir,
1: perquè no s'hi trobaven, perquè no van desenvolupar...
0: En certa edat van mm-hmm. dir jo aquí un vestidor, clar, on sí. hi ha altres actituds que no van, que no passa res, mm-hmm. però...
1: Que curiós, bé, això.
0: Sí, no sé, jo saps, xerrava amb una amiga i deia, ostres, no sé això, com ho podríem explicar mai. Segur que hi ha estudis de gent que mm-hmm, en sap sí. més, però bé, sigui com sigui, que la gent...
1: A més, té tota la lògica del món. És a dir,
0: sí, jo crec que sí, però bé, sigui com sigui, això, que la gent estimi el que li doni la exacte. Gana i com li doni la gana, perquè no fa mal a ningú. Va, Lots, què passa? No mos poden salvar del Mundial, torna a posar Wonderwall, que és que jo...
1: Ja... I dale, vol de tornar a fer karaoke, o ja no importa?
0: Els pots ser un joc en farem.
1: Ha duit un pot ser lletra. Bé, ha duit una frase.
0: No, sí, l'he ferrada. Perquè... Copy-paste. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Clar, perquè a lo mejor... perquè aquí hi ha una història. Perquè a lo mejor seràs la que me salve. En la Terra només té un Mundial, té una estrelleta com Espanya. Mm-hmm. Espanya en 2010 no fa tant, però és que en la Terra va guanyar el Mundial el 1966. O sigui, això fa...
2: 60 anys.
0: 60 anys. Sí. I què passa? Que, clar, van darrere... Sí, sí 60, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: I precisament Anglaterra, que ja vos he dit abans, està classificat pels vuitens de final, jugarà contra Mèxic, mm-hmm. per cert, amb accent mallorquí, amb Antoni Amor i Javier Aguirre, Antoni Amor mallorquí, Javier Aguirre, exentrenador mallorquinista, que són els vuitens de final, jugaran contra Anglaterra. És un partit que, justament, només s'han trobat una vegada en totes les històries mundials, Anglaterra i Mèxic, i va ser en aquell 1966. Va guanyar Anglaterra 2-0 i aquell Mundial el va guanyar. Clar, estan com a locos amb això. Ara mostren a trucar a Mèxic...
1: Se pot agafar amb pinces, això.
0: Sí.
1: D'esperança se viu, també, t'ho diré.
2: Sí, totalment. Sempre en treuen, però, aquestes.
0: I sí, en els esports, mare meva. A mi m'han arribat a dir, no narris tu, que quan narres tu, perdem.
1: És veritat.
0: Jo no jugo.
2: Ara, una pregunta que pot ser molt ignorant. Una pregunta molt ignorant per la meva part, però els entrenadors de les seleccions han de ser del país?
0: No.
2: Ah, no fa falta.
0: No fa falta. No té per què. Mira, per exemple, en Ancelotti. En Carlo Ancelotti és del Brasil, ara. I així, mil casos, Ancelotti italià.
2: Ah,
0: italiani.
3: Con l'Ancelotti.
2: Clar.
0: Ancelotti, Carletto.
1: Carletto.
0: Carletto està en el Brasil.
2: Sí. Ja està, era una cosa que m'havia demanat.
0: No, sí,
1: no,
0: sí.
1: Jo tampoc ho sabia, Jordi.
0: Sí, informació. Sí, però mira, justament a Mèxic sí que és cas de que sí, Javier, sí, sí. I a Espanya també, que Luis de la Fuente també és dels nostres. Va, anem acabant amb una porreta. Perquè,
1: vos
0: explico per què, Lots, quan torni, serà dijous dia 16, i que vols dir això, que ja sabrem la final. Perquè s'haurà jugat una semifinal dimarts dia 14 i l'altre dimecres 15. Mm-hmm. Per tant, dijous 16, quan jo torni a fer secció des de la banqueta aquí a Xiu-Xiu, sabran ser els finalistes. I jo, avui nines, noies, però... Bé, si no, li demanar a mi que ella apunti abans de dia 16, també faci la seva,
1: sí, d'acord? Sí, nosaltres li direm.
0: Aquí en antena queda la nostra, però sí. En privat li diem que la faci. Per tant, heu de dir... Quina creix que serà la final d'aquest Mundial 2026? I si algú de nosaltres quatre, encerta... Trob que en sortir a les 10, que vam fer unes cerveses i convida la persona.
1: No, a la persona
0: que... Ah, no,
1: que... Bé, i doncs jo diré una fórmula molt complicada.
0: És una excusa per anar a prendre
1: sí,
0: alguna
1: cosa. Sí, que sí, home. Quina és possible... Tu digues la teva.
0: Jo... Ai, és que no l'he pensat, eh?
2: No. És que clar,
0: mira,
2: jo no
0: t'ho
2: he de tenir clar...
0: Espera, és que hem de mirar el quadre.
2: Clar,
0: també,
2: jo no tinc molt clar el quadre.
1: Clar, si són viables o no.
0: Espera, ara ho
2: miro. Vinga, jo crec que amb el quadre...
0: Sí?
1: Ah, sí?
2: Crec que, o sigui,
0: Mundial.
2: Espanya i França seria una semifinal.
0: Crec que sí. Espera.
2: I doncs jo...
0: Jolín, això hauria d'haver apuntat. Espera, però ho farem així. Queda millor així, en directe. Sí. Vinga, va. No m'ha carregat el mòbil, no hi ha cobertura suficient. Però, per una banda, jo vull que passi Espanya. Esquadra. Però com surt l'esquadra? No ho trobava ja.
1: Anem, a l'esquerra tenim l'esquadra, l'Argentina, el Brasil, Inglaterra, Colòmbia. Quins són els favorits per arribar? I en els de la dreta tenim Espanya, França, Alemanya i Bèlgica.
0: No, en França mos trobaríem abans.
2: En França mos trobaríem a semifinal.
0: I França és dels favorits, ho està fent beníssim.
2: No, clar.
0: Ho està fent superbé.
1: Jo dic una Espanya, Argentina.
0: Quina peresa.
1: Se fa molta peresa, molta peresa.
2: Una Espanya, Argentina, està molt bé.
0: Quina peresa, Argentina. Perdoneu, argentins, que ens escolteu. Però és que em fa molta peresa.
2: Millor una Espanya, Argentina, que un França, Argentina.
0: Perquè seria la mateixa de 2022, que va ser una passada aquella, ja no seria tan bona.
1: El França Argentina hauria... Bé, no t'ho vull dir.
0: Bé, Alemanya està... Per cert, Alemanya ha eliminat ja, que això va ser molt fort, també, no ho han dit.
1: Per tant, jo dic la meva, Espanya o l'Argentina? Amem, Jordi.
2: No, anava a dir el mateix, jo.
0: No, jo Anglaterra, Espanya.
1: Espanya, Anglaterra.
2: Anglaterra, Espanya. Vinga, i això per ser un poc diferent, faré un França... França en la Terra.
1: Molt bé.
2: Però per dir.
1: Molt bé.
0: I Ninos dirà... no sabrà.
1: I acabo verde i els altres.
0: Diràs que estan eliminats. No, Ninos, t'estimam el problema.
1: T'estimam moltíssim.
2: No, França-Argentina, diré jo. Repetim final.
1: Uf, m'agrada.
0: Ha vist Pulpo Jordi.
2: Perquè he vist l'imatge en la Terra Argentina i he vist en Messi fent
1: un partit
2: i guanyant en la Terra i arribant a la final contra França.
1: Molt bé.
2: I també he vist a Espanya a la semifinal que França... França, clar. Mbappé mos farà un...
0: Bueno, això també és una altra lluita, lluita entre comotes, perquè a mi la paraula lluita en l'esport no m'agrada, me la vull llevar. Hi ha aquí un pique, d'això de Menki serà el màxim golejador, que és molt xulo, perquè, ostres, en Messi que ja endú, si no ha perdut el compte... de... No, però en total de
2: 8.
0: Sí. I en Mbappé, por ahí. Estan espectaculars. Per tant, també té això de guapo veure... aquests jugadorassos, i vinga, va, que me'n vaig a veure Espanya.
1: Exactament, no sabeu, no vos podem informar d'això, però, bueno, ho cercau per internet o allà on vulgueu. Nosaltres aquí hem arribat en així, un número, menys si ho sabeu, 400...
2: 400... Dos o 420.
0: Tu, el
1: Màxic en 421!
0: Moltíssim!
1: Marta Sampas, moltíssimes gràcies.
0: A tu, a vosaltres.
2: A nosaltres mos veiem demà.
1: Exacte, Jordi Sobrer, moltes gràcies. Si m'ho cercau, a la mateixa hora, mos hi trobareu. Moltes gràcies per ser-hi.
3: Final amb amics passa ràpid, això.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El procés de regularització d'immigrants es tanca amb més de 34.000 sol·licituds registrades a les Balears. D'aquestes, 6.000 són menors acompanyats i la majoria s'han registrat a Mallorca. Bona part dels demandants són homes de manco de 35 anys, procedents de Colòmbia i del Marroc. Són unes xifres que tripliquen les previsions que havia fet inicialment la delegació del govern central a les Illes, que en preveia 10.000. Aquí a les Balears, la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, critica la manera en què s'ha fet el procediment.
2: És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
0: Mentre que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, el defensa.
3: Que este registro es un registro permanente, que tendrá continuidad de aquí en adelante. Simplemente ha sido una decisión del Ministerio ponerlo en marcha lo antes posible, porque está regulado en el propio reglamento de extranjería.
0: Tot una ampliar amb aquesta informació que arriba més molt lligada a les dades del mercat laboral del mes de juny. Les Balears han batut un rècord d'afiliats a la Seguretat Social.
4: El sisè mes de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social. Són dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions.
0: Els sindicats celebren aquestes xifres, però demanen de nou que es tradueixin en millores laborals per als treballadors, mentre que la patronal assegura que la plena ocupació fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat. Són Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Jordi Mora, de la PIME.
5: I les persones treballadores viuen amb molt de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, amb els costa omplir la nevera.
6: Falta personal i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral.
0: I Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca.
4: El president del Consell, Vicent Marí, defensa el trasllat. Diu que esperen solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden pendents per poder començar la prova pilot tot d'una sigui possible.
7: Aquest trasllat es farà amb totals garanties, per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia.
4: Diu que enviaran una més de 33.000 tones de fems cada any.
0: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista a Alacant. Un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
4: Els fets varen ocórrer a hora baixa passades les 7:30. A banda de les dues víctimes mortals, hi ha també dues persones ferides, una altra de les filles i el presumpte assassí. No consten antecedents en el sistema de Biogen.
0: I en els esports, el traspàs del porter mallorquinista Leo Román pot quedar tancat avui. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia. Mallorca i Depor han arribat a un acord i només falta que el porter eivissenc i el club gallec tanquin l'operació, que deixaria 9 milions d'euros a la caixa del Mallorca. D'altra banda, al Mundial, la selecció espanyola ja és a 8 anys de final, després de guanyar per 3-0 a Àustria, i s'enfrontarà a Portugal, que ha superat Croàcia. I en tennis, Jaume Munar estarà a la tercera ronda de Wimbledon després de guanyar i el britànic Firley en 3 sets.
0: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures suaus i també amb mala mà, sobretot a la part de Menorca, on s'activarà l'avís groc per aquest fenomen. Són ara les 7:04, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanillas i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El procés de regularització d'immigrants ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears, més de 27.000 han estat per arrelament i 2.600 per asil. Del total de demandes, 6.000 són menors acompanyats i la majoria s'han registrat a Mallorca, seguit d'Eivissa i de Menorca. Si miram la dada global i que afecta l'arxipèlag, són sobretot demandants que provenen de Colòmbia i el Marroc, seguits d'altres països llatinoamericans, com també passa a l'estat espanyol, on s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds. Un 56% són homes i gairebé la meitat no han fet els 35 anys.
1: Més de la meitat dels expedients ja es troben en fase de tramitació després que el termini de sol·licitud va tancar dimarts. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat de manera positiva el procés i recorda que continua obert en fase de tramitació de recursos.
2: Que este registro es un registro permanente, que tendrá continuidad de aquí en adelante. Simplemente ha sido una decisión del Ministerio ponerlo en marcha lo antes posible, porque está regulado en el propio reglamento de extranjería, pero que se pudiera acompañar este proceso y ha demostrado que ha sido tremendamente útil el papel, yo diría que determinante, de las entidades colaboradoras.
0: El govern critica la manera en què s'ha duit a terme el procés i assegura que s'han desbordat totes les previsions. La vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles.
3: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
0: El Banc d'Espanya fa una crida a les administracions perquè redimensionin els serveis públics a la població real d'Espanya, a la que hi viu, i fa feina per tal que les persones que s'han acollit a la regularització es puguin integrar de manera adequada.
1: El governador de l'entitat, José Luis Escrivá, aplaudeix el procés de regularització perquè ho troba essencial per reduir l'envelliment de la població espanyola i per resoldre les carències del mercat laboral. Insisteix que l'aportació de la immigració a l'Estat ha estat clau perquè funcioni el mercat laboral.
4: Si pasáramos a tener un saldo migratorio cero, tantas entradas como salidas en términos netos, España en 20 años perdería el 20% de su fuerza laboral. Por lo tanto, el impacto económico sería enorme. No solamente económico, sino probablemente del sostenimiento de nuestro estado del bienestar.
1: El govern espanyol assegura ja que el mercat laboral ha guanyat prop de 160.000 aficionats a la seguretat social. El gruix principal es troba dins el règim general i els contractes indefinits són la modalitat predominant. Per sectors, l'hoteleria és la que concentra el nombre més gran d'altes, seguida pel comerç, activitats administratives i la construcció.
0: Les darreres xifres laborals, les corresponents al mes de juny, també han vingut marcades per la regularització d'immigrants. Les Balears han batut tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social i no només per un mes de juny, sinó en tot el registre històric. El 6è mes de l'any, a les portes ja de la temporada alta, hi havia 678.000 persones que estaven inscrites a la Seguretat Social, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i de Migracions. Com dèiem, són uns registres molt marcats pel procés de regularització extraordinària d'estrangers, ja que en el 6è mes de l'any, moltes de les persones que s'hi han acollit han pogut ja inscriure's a la Seguretat Social.
1: De fet, no hi havia ni començat la temporada alta i ja hi havia més persones inscrites a la Seguretat Social que el juliol o agost de l'any passat. En només 30 dies s'hi han afegit 24.000 altes. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat també que és feina de qualitat.
5: Inclús poden veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'han pujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que mos felicitam, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que se noten a les dades de les Illes Balears.
1: L'atur, en canvi, ha tingut un comportament, si més no, diferent aquest mes de juny. Per primera vegada, des de 2008, s'ha incrementat del maig al juny, però no en l'anàlisi comparativa interanual. Concretament, es tanca el 6è mes de l'any amb 23.700 aturats, que són 1.000 manco que fa un any, però un centenar més que 30 dies enrere.
0: Els sindicats celebren les bones dades, però demanen de nou que es tradueixin en millores laborals per als treballadors. Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, diu que acaba passant factura.
6: Com diuen les persones treballadores aquí, i les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, mos costa omplir la nevera, mos costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
0: Pedro Mar, secretari general d'UGT Balears, reclama també més inspeccions i més vigilància de l'administració sobre les condicions en què han de fer feina els treballadors.
7: Aquest dinamisme de l'activitat econòmica du necessàriament un esforç necessari per part de les administracions en controlar aquestes condicions de feina. Nosaltres demanàvem majors inspeccions per vigilància de les jornades, de les condicions de feina.
0: I d'altra banda, Jordi Mora, president de la PIME, diu que una situació com l'actual, que frega la plena ocupació, fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat.
8: Estem en una situació que no és una situació òptima. No és òptima perquè falta personal i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral. Això té una sèrie de costos enormes per a les empreses.
0: En canvi, la patrona, la CAEP, celebra les bones dades i en treu pit, ja que la seva presidenta, Carmen Planas, considera que són a causa de l'esforç que fan els empresaris.
9: La pèrdua de fuelle del crecimiento económico no impide que la actividad se mantenga en niveles máximos y que el empleo siga sumando ocupados gracias al esfuerzo del tejido empresarial, que sigue apostando por la calidad del servicio, afrontando un verano más el problema de la vivienda y del absentismo.
0: A l'Estat també s'han batut de nou rècords, s'han superat els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social. I vos parlem ara del trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. L'illa Eivissa revisarà cada

0: Així mateix, destaca que només es cremarà el rebuig a Somreus, a Palma. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
1: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot, per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no, a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
0: Els socialistes d'Eivissa mostren comprensius en la preocupació que genera a Mallorca el trasllat de la brossa Pitiusa fins a Somreus. Acusen el president del Consell d'haver abandonat el problema de la vida útil de l'abocador durant els 7 anys que fa que governa. La portaveu socialista del Consell és Elena López Bonet.
2: Dir que faran un plan de xoc que seguim esperant, voler dir que faran una consulta on tothom pugui participar i dir la seua, tot això, no mos enganyem, ha estat una forma d'estirar els temps per arribar a les eleccions sense tenir que haver pres cap decisió electoral amb un cost electoral. I així mos trobem ara mateix, avui en dia, amb aquesta crisi.
3: A Mallorca, el PSOE insta el president del Consell, Llorenç Galmés, a aturar el procés fins que existeixin garanties ambientals segures. És la portaveu socialista, Catalina Cladera.
4: Aquí a Mallorca estem creant plantes de compost i estem ja fent compost de la matèria orgànica. En definitiva, Eivissa no ha fet la seva feina i ara no mos pot dur la merda de qualsevol manera, ni tota la seva merda que no ha fet bé la feina cap a Mallorca, per tant, mos plantam.
3: I el PP ho nega, defensa que el procés es fa amb totes les garanties. La portaveu insular del PP, Núria Riera, destaca que permetrà baixar un 10% la taxa als mallorquins.
5: Diuen que duran fens a granel. És fals. Només arribarà la fracció de rebuig i arribarà compactada amb unes bales totalment embalades i tancades. A més, ho diu clarament, es conveni, és una de les condicions.
3: Per cert, que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha tornat a demanar una reunió al ministre de Transports, Òscar Puente, per negociar un nou conveni de carreteres. La petició arriba després que la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat aprovés dia 26 de maig una iniciativa que insta el govern d'Espanya a signar aquest acord amb la institució insular.
0: La proposta va rebre el suport de tots els grups parlamentaris, excepte el PSOE, però Galmés confia que el ministeri atengui aquest mandat i obri una via de diàleg per recuperar un conveni que permetria invertir uns 350 milions d'euros en la millora de la xarxa viària de l'illa. Els recursos servirien per executar actuacions pendents com la via connectora, les variants d'Incartà i Campanet i la ronda de Sencelles, a més de noves inversions en accessos, passarel·les, aparcaments dissuasius i vials cívics. El president insular recorda que aquesta és la cinquena carta enviada a Transports.
3: I la platja d'Estranca, Mallorca, torna a l'escena com a símbol de la lluita ecologista. Per aquest diumenge, el GOP Terraferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida han organitzat una cadena humana per protestar contra el que consideren una rebaixa en la protecció dels espais naturals per part del govern. La Conselleria de Medi Natural nega aquest extrem i exposa que el que s'ha fet és igualar la gestió d'Estranca a la resta d'espais naturals de les Balears.
0: Les entitats conservacionistes denuncien que a través de la llei Òmnibus el govern ha modificat la normativa del Parc Natural d'Estranc. Podrà ser esmenada per decret pel Consell de Govern, quan fins ara havia de passar pel Parlament. El portaveu de Terraferida, Jaume Drové, assegura que és una ofensiva per implantar més negocis als espais naturals.
6: És que la llei Òmnibus, perquè ens entenguem, modifica moltes normatives ambientals, també algunes d'urbanístiques, i ha transcendit sobretot l'espai natural d'Estranc perquè té un article específic que parla d'Estranc com un espai natural que, sense haver de passar per Parlament, sense participació pública, sense Parlament, se pot anar modificant un poc a la carta a través del Consell de Govern, que és un òrgan que és una taula de 7 a 8.
0: La Conselleria d'Agricultura i Medi Natural apunta que es tracta d'una qüestió purament administrativa. Expliquen que fins ara l'únic parc natural que no es regulava per decret era el d'Estranc, que s'havia de fer a través d'una llei, un procés que consideren més complets i enrevessat. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura i Medi Natural.
7: L'únic que s'ha fet és igualar Estranc en el resto de parcs naturals i el Parc Nacional de Cabrera, que tots ells van per decret. I en els fets, me remet, durant aquests anys hem estat tramitant decrets de modificacions d'espais naturals protegits. Que me diguin qualcun que s'hagi desprotegit. Per decret no desprotegirem res. Tot això que diuen són suposicions, teories, que no tenen cap base ni una.
0: Segons el GOP, la llei Òmnibus també modifica un ordre del conseller d'Agricultura de l'any 2013 que canvia els paràmetres

0: Des dels xivius que passen a regir-se per la llei de costes, una norma que consideren més laxa i permissiva. La conselleria, per la seva banda, explica que seran els òrgans de gestió de cada parc natural els que determinaran les dimensions dels quiosques de platja.
1: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista a Espanya. Ha estat a Alacant on un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
2: Així és, els fets van ocórrer ahir a hora baixa passada a les 7:30. Les patrulles de la Benemèrita que s'hi van desplaçar els trobaren amb les dues víctimes i dues persones més ferides. Són el pare, el presumpte assassí, i una altra filla que hi van traslladar a l'hospital. No consten antecedents en el sistema Biogen. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere, presta servei les 24 hores del dia, és gratuït i no deixa rastre la factura de les telefonades. Això sí, sempre s'ha d'esborrar del registre de cridades.
1: I aquí a les Illes ha estat detengut un home com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de Sa Talaia.
3: La policia local del municipi eivissenc hi va intervenir dimecres vespre després de rebre avís per una agressió a l'assentament instal·lat a la finca on se situava, a casa Lola. En el succés varen resultar ferides diverses persones de diversa consideració.
1: I un altre home està condemnat a 2 anys de presó per agredir sexualment una nina d'11 anys, filla del seu cunyat a Palma, entre el 2017 i el 2019. Les parts han assolit un acord de conformitat després que l'acusat ha admès els fets.
2: I, per tant, la sentència suposa una rebaixa de la petició inicial de 9 anys i mig de presó i ha tingut en compte com atenuants el trastorn de salut mental del processat, qui en el moment dels fets no percebia la relació de manera correcta i no era conscient dels seus actes i decisions. L'home ha abonat els 12.000 euros d'indemnització imposada.
1: Arribam a les 7:19.
4: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
5: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
4: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I per la mare de mobilitat i de turisme ja hi tornava un vol directe a Palma-Girona. Serà temporal i fins dia 30 d'agost. Fins llavors, la companyia Air Nostrum preveu gestionar 32 vols entre aquests dos trajectes.
3: Durant la primera quinzena de juliol només operarà els dijous i a partir del dia 19 s'hi incorporarà una segona freqüència que serà els diumenges. Els horaris de sortida del vol són de Palma-Girona a les 9:45 i a les 11:45 i els de tornada els dijous mentre que per als diumenges els horaris que s'han fixat són a les 12:30 i a les 2:30, respectivament. El gerent de la Fundació Turisme, Pedro Mà, celebra que hi torni a haver aquest Palma-Girona que va deixar d'operar l'any 2015.
7: Ampliar connectivitat en l'aeroport de Palma i destinacions tan interessants com Girona és molt positiu.
1: Aquest dijous, precisament, han conegut les dades d'arribada de turistes al mes de maig. A les Balears han estat un total de 2.425.000. Això és un 6% més que el maig de l'any passat.
2: La majoria d'aquests 2.100.000 han estat estrangers, pugen, per tant, un 5% i fins un 14% augmenten els espanyols que han arribat als 315.000.
1: La maquinària turística, per tant, marxa ja a ple rendiment. El sector hoteler i de la restauració en fa, de moment, un balanç positiu. Una temporada, però, que continua marcada per l'increment de costos i de preus.
3: A Serenal de Llucmajor, les platges i terrasses són plenes de gent que comença les vacances. Els restauradors viuen aquesta temporada amb estabilitat després d'uns anys d'augment de costos. També en fan una valoració positiva des del sector hoteler. Tomeu Mas és el gerent de la CAEP Restauració, Victòria Capellà, cap de Recursos Humans de l'Hotel Bahia Príncipe.
8: Any bastant més estable perquè tot això ja està assumit, tant per part nostra com per part de la clientela.
9: Nosaltres estem en un lloc segur, la infraestructura que dona Espanya en general és bona, la seguretat també, i les famílies necessiten sortir, necessiten tenir unes vacances.
3: Per a l'oci nocturn, en canvi, ha davallat entre un 5 i un 10% la facturació. S'esforcen per recuperar-la. Valerio Petrillo és membre de la junta directiva d'Abone.
10: Poder adquisitivo de los clientes ha disminuido por el hecho probablemente del aumento de alojamiento y de transporte aéreo.
3: Tot i estar remuntat la temporada, creuen que els restaurants seran entre 5 i un 8% inferiors a l'any passat.
1: I de l'educació, una vintena d'alumnes han rebut un reconeixement pels seus bons resultats a les proves d'accés a la universitat durant aquest curs. La millor nota a les Balears ha estat la de la menorquina Teresa Comelles, amb un 9,87 per sobre 10. Durant el seu discurs en el Consolat demà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català en l'ensenyament públic. Laura Marcos.
11: Teresa Comelles estudiarà física i matemàtiques a Cantàbria. Com ella, de 9 alumnes més han estat reconeguts pel govern i guardonats amb dos llibres, un de l'escriptora Carme Riera i un altre de poesia de Josep Maria Llompart. En total, 20 joves, 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, un de Formentera i 4 de Menorca. Tots podran, a més, optar als premis per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, dotats amb 600 euros cadascun. La primera alumna de les Illes d'enguany ha agraït així poder estudiar en català.
12: Perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí. A més, jo, a més, sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, ha lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
11: Emocionada, la mare de la jove assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que, diu, ella sempre ha gaudit aprenent.
13: No li ha costat gens, perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç, perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
11: Els alumnes reconeguts enguany coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir uns bons resultats i que la clau és esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes ha tret la millor nota a Mallorca amb un 9,76. Afirma que durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
14: Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que daba muchas vueltas, repitiendo y yendo a molestar a mi madre.
11: També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi i que ha eliminat les xarxes per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
15: Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir, que no sempre s'acomplien, però...
11: La presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat els alumnes per ser un exemple d'excel·lència i ha convidat els que estudiaran fora de les Illes a tornar-hi en un futur.
16: Estudiau allà on vos faci més il·lusió. Confiam, això sí, que tot aquest talent acabi retornant a les nostres illes.
11: Entre els estudis universitaris triats pels alumnes de les Illes amb millors notes a les proves d'accés a la universitat, trobem també filosofia, enginyeria aeronàutica i medicina, entre d'altres.
1: I la Conselleria d'Educació i la de Treball han signat un conveni per reforçar la formació professional adreçada a persones treballadores. L'objectiu és millorar les competències professionals, facilitar la inserció laboral i respondre a les necessitats del mercat.
2: D'acord, també garantir la continuïtat de l'oferta formativa que fins ara desenvolupava el SOIP en centres com el Blanca Dona d'Eivissa, per exemple, el Centre de la Mà a Menorca i el Centre de l'Embat a Mallorca. A més, el conveni destaca la formació professional com una eina per combatre l'abandonament escolar. Ho explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
17: Formació professional és cabdal per lluitar contra l'abandonament escolar. Ho dic, ho tornaré a dir i no me cansaré de dir-ho. Sense més formació professional, aquesta comunitat autònoma no tindria futur.
2: Un conveni que tindrà una vigència inicial de 4 anys amb possibilitat de pròrroga i disposarà d'una comissió de seguiment per vetllar pel seu bon funcionament.
1: I encara un apunt més en clau política, més per Mallorca, reclama que l'Estat transfereixi a les Illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels 3 centres penitenciaris de l'arxipèlag.
3: Els diputats Lluís Apestegui al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les Illes han de poder gestionar directament aquests serveis i, en el cas de la justícia en concret, reclamen que el traspàs vagi acompanyat de recursos necessaris per corregir el dèficit històric de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
18: Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
19: Una justícia que no arriba, que arriba tard, que no té mitjans adequats, és un mal servei públic.
1: I fregam les 7 i 27 minuts, moment ara per agafar els diaris i llegir les seves portades. Avui, centrades en la xifra de sol·licituds a les illes en el procés de regularització extraordinària d'immigrants.
3: És així, en venim parlant en els darrers dies, però avui es concreten. Diari de Mallorca, per exemple, parla d'aquesta xifra de regularització d'EM que triplica les previsions que s'havien fet inicialment al manco pel que fa a la comunitat de les Illes Balears. El número concret és 34.166 sol·licituds. Se n'havien pensat aproximadament que no arribassin a les 10.000. La imatge és el desnonament del centre de jubilats de la barriada Balmesana de Son Cladera, un desnonament que va arribar just quan estaven duent a terme una activitat conjunta. S'ha de tenir en compte que això és una història bastant llarga, que ja es va evitar una, en primera instància un desnonament i que en aquesta segona ocasió no s'ha pogut fer així. Última hora, per la seva banda, l'altra capçalera mallorquina, feta a Mallorca, també destaca la xifra de les peticions del procés de regularització, aquestes 34.000, mentre que per la fotografia empra els comerciants mallorquins, perquè va ser la gala del seu gremi, el Teatre Principal de Palma, premis per molta gent. En els digitals, Mallorca Diario continua també amb aquest procés de regularització del que parlen tots dos, apunta que dues de cada tres sol·licituds arriben per part de gent d'Iberoamèrica. L'Ara Balears, per la seva banda, titula que Eivissa està pendent que el Consell de Mallorca desbloquegi el conveni per dur a terme aquest transport de residus del qual en venen parlant ja aquests dies enrere. També publica, s'ha de dir, una entrevista a la presidenta Marga Proens, qui assegura que el govern es planteja tancar la Serra de Tramuntana per l'eclipsi d'aquest 12 d'agost. Precisament parlàvem, però, que el tema que obri el Mallorca Diario és aquest desbloqueig del conveni pel transport de residus. Precisament el periòdico obre amb una defensa del president insular, de Vicent Marí, en aquest trasllat dels residus, i l'altre diari editat allà a les Pitiuses, l'altra capçalera fet en paper a les Pitiuses, el diari d'Eivissa, titula que l'import de la reforma de la via de Sant Josep a Sant Antoni costarà aproximadament 30 milions d'euros. Ens queda per revisar també la portada del Menorca, que parla en aquest cas de les sancions, que seran de fins a 1.000 euros per als conductors que infringeixin les normes de radiotaxi. Deim els conductors perquè no només seran els propietaris de llicència, que eren fins ara els únics que podien tenir aquest tipus de sancions, sinó que també ho faran ara els conductors que facin servei d'aquests vehicles.
1: I la premsa estatal, els diaris recullen avui la imputació de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
3: Així en parlen pràcticament tots a les seves portades. El País, a més, assegura que el president Pedro Sánchez i el ministre Grande Marlaska tanquen files amb la directora de la Guàrdia Civil. El Mundo, per la seva banda, diu que la imputació que ha fet o que ha duit a terme el jutge és per, presumptament, una intimidació institucional a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, a la UCO. L'ABC, per la seva banda, també destaca que hi ha indignació en aquest cos, la Benemèrita, perquè no s'hagi cessat encara en aquesta directora general. És la portada, o el tema principal de portada de l'ABC. La Vanguardia, ja sabeu que s'edita a Catalunya, i parla allà, en parlaven també els diaris fets a les Illes, d'aquest procés de regularització, en concret a Catalunya, però, que diu que lidera les sol·licituds de l'Estat, atenció, amb 257.000 sol·licituds.

0: I són ara les 7:30, és el moment de repassar els titulars més destacats d'aquest divendres matí. El procés de regularització d'immigrants està amb més de 34.000 sol·licituds registrades a les Balears. D'aquestes, 6.000 són menors acompanyats i la majoria s'han registrat a Mallorca.
1: Bona part dels demandants són homes de manco de 35 anys procedents de Colòmbia i del Marroc. Són unes xifres que tripliquen les previsions que havia fet inicialment la delegació del govern central a les Illes, que en preveia 10.000. Aquí a les Balears, la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles critica la manera en què s'ha fet el procés.
2: És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: Mentre que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, defensa el procediment.
3: Que este registro es un registro permanente, que tendrá continuidad de aquí en adelante. Simplemente ha sido una decisión del Ministerio ponerlo en marcha lo antes posible, porque está regulado en el propio reglamento de extranjería.
0: I les Balears han batut un rècord d'afiliats a la Seguretat Social al mes de juny.
1: El sisè mes de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social. Aquestes són dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
0: Els sindicats celebren les xifres, però demanen de nou que es tradueixin en millores laborals per als treballadors, mentre que la patronal diu que la plena ocupació fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat. Són Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Jordi Mora, de la PINE.
4: I les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, a molts costa omplir la nevera.
5: Falta personal. I a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral.
0: I Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca.
1: El president del Consell, Vicent Marí, defensa el trasllat. Diu que esperen solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden pendents per poder començar la prova pilot, tot d'una sigui possible.
6: Aquest trasllat es farà amb totals garanties, per això ho començam com un pla pilot, per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia.
1: La institució insular estima que enviarà més de 33.000 tones de fems cada any.
0: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista a Alacant. Un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
1: Els fets varen ocórrer ahir hora baixa passades les 7:30. A banda de les dues víctimes mortals, hi ha també dues persones ferides, una altra de les filles i el presumpte assassí. No consten antecedents en el sistema de Biogen.
0: I el popular Juanma Moreno Bonilla repetirà el càrrec de president de la Junta d'Andalusia.
1: Ha estat investit amb els vots del PP i Vox gràcies a l'acord de govern signat in extremis i que recull una de les exigències dels d'Abascal, l'anomenada prioritat nacional.
0: I avui mateix s'ha organitzat un punt de recollida solidari amb el poble veneçolà a la plaça d'Espanya de Palma durant la segona hora de l'informatiu i serà en directe, tot coincidint amb el segon dia de dol oficial al país.
1: Les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts a 2.595, entre els quals 27 espanyols. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, nega que el govern es retardés a intervenir-hi arran del doble terratrèmol.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia més assoleat que ahir. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Deixem enrere aquesta variabilitat que havien tingut en el cel aquests dies anteriors i ens espera una jornada molt assolellada amb permís de qualque núvol baix. Molt poca cosa. D'altra banda, el vent continuarà bufant amb força de tramuntana en el sector de Menorca i també al nord-est de Mallorca. En conseqüència, la costa més exposada continuarem amb una mà bastant alterada i no serà fins a darreres hores d'avui que aquest vent comenci a afluixar. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir. Podran sumar qualque grau en el sector de les Pitiuses, també el ponent de Mallorca, però en termes generals tindran pocs canvis. La màxima d'avui tornarà a girar entre els 28 i els 34 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Eivissa i 26 a la Savina. A Mallorca, 21 graus a Campos, 25 a Alaró i 26 a Alcúdia. I a Menorca, 26 graus a Ferreries i 26 també a Sant Lluís.
8: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 7:35. Ens atem als esports parlant del porter del Mallorca, Leo Román, que està molt a prop de sortir traspassat. Gavi Fortes, bon dia.
8: Bon dia, l'Ai Vicent, que està negociant amb el Deportivo de Coruña, una vegada que sembla que hi ha acord entre el Mallorca i el club gallec. Si finalment se tanca l'operació, el Mallorca podria ingressar 9 milions d'euros, renovaria el veterà Cuéllar i mantindria Lucas Bergström sense descartar el fitxatge d'un altre porter. Precisament, Leo Román ha estat protagonista a les darreres hores a un acte a Eivissa on ha parlat de la seva experiència a la selecció espanyola abans de partir cap al Mundial i del que va suposar per ell el debut en l'absoluta.
9: Pues la verdad que es lo más, sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, y la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, pero todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que bueno, que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, a ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y que cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer.
8: D'altra banda, Gustavo Siviero deixa la banqueta del Mallorca B. El tècnic argentí, que havia aconseguit l'ascens a segona federació, ha decidit deixar el càrrec per motius personals i professionals sense tenir ofertes de cap club. I al Mundial, Espanya ja és a vuitens de final després de golejar per 3-0 a Àustria amb dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Escoltam el seleccionador Luis de la Fuente.
10: Bueno, los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos. Y hoy, pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
8: El davanter Mikel Oyarzabal va fer dos gols i ja en suma quatre.
11: Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices y ahora descansar y a por lo siguiente.
8: I el rival d'Espanya, als vuitens, serà Portugal, que ha superat Croàcia per 2-1. Sense conèixer encara el resultat, Emeric Laporte ja parlava d'una possible revenja.
12: Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo, y nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
8: La jornada s'ha tancat fa no res amb el partit Suïssa 2-Algèria 0. Per avui, a les 8 del vespre, se jugarà el partit Austràlia-Egipte i la pròxima matinada, a les 12, Argentina-Cap Verd i a les 3:30, Colòmbia-Gana. En tenis, Jaume Munar guanya el britànic Jacob Fairley a la segona ronda de Wimbledon en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4. I en pàdel, Gemma Triay i Delfí Brea guanyen els 700 de final de la Premier Padel de Bordeus a França. La menorquina i l'argentina superen la parella espanyola, formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga, per un doble 6-3 i ja són a 8 de final. Per la mare de bàsquet, l'Azul Marino, en la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats. El club mallorquí prepara el somiat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional. L'equip descansa i serà a finals d'agost, quan s'encetarà la pretemporada. Però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitzarà el 15 d'agost. El reclam són preus reduïts que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per l'abonament general i 130 pel familiar. Sentim Jordi Riera, director general del club.
13: Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no? Per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que mos ajudin a fer que som molts possibles. Un puesto pues que hi hagi un gran ambient aquesta temporada, no?
8: També preparen les noves temporades els representants masculins a Primera FEB, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Keival, pivot txec de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del bàsquet Breno. Pol deixa el club després de 4 temporades al club menorquí i Adam Keival arriba per reforçar la zona interior. I el Fibui Mallorca Bàsquet Palma ha fitxat a Garmin Cande, té 27 anys i arriba procedent de l'Àlega Cantàbria. El pivot congolès de 2-0-6 té experiència a França i a Burgos i Cantàbria en el bàsquet espanyol. I acabam amb un apunt de ciclisme perquè demà comença el Tour de França, a una edició que tindrà sortida a Barcelona amb una primera etapa contra rellotge per equips. Un Tour de França que després de 7 participacions consecutives no tindrà el mallorquí Enric Mas, el pilot absent per primera vegada des de 2019. Entre 2019 i 2025, el millor de l'artenenc va avançar la 5a i la 6a posició a la general dels anys 2020 i 2021. L'any passat va abandonar per lesió.
0: Gràcies, Gavi. Són ara les 7:40. Fem una pausa.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
2: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
3: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Me recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
10: 7:42 minuts per la Mare d'Urbanisme. Ciutadella redueix un 20% del creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el pla general. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges. En aquestes àrees, 650 manco, que els que s'havien projectat de manera inicial.
11: Perquè suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 manco, que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que l'any 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a tota la població futura. Se supera, per tant, aquest tràmit, encara hi mancarà un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva.
10: I el Port de Pollença, Mallorca, li va bé, construirà 28 habitatges, ho farà en un solar cedit per l'Ajuntament i es destinaran al lloguer per als residents al municipi. El solar està ubicat a la urbanització Gotmart del Port, li va bé i durà a terme la primera promoció d'habitatge públic en aquest municipi, a Pollença, des de l'any 2007. Seran 28 habitatges que es destinaran al lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutius que hi resideixin en aquest municipi. A Pollença l'oferta d'habitatges és escassa, n'hi ha poca i molts no se la poden permetre. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
12: Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí i és, insisto, uno de los puntos capitales que vamos a defender desde el primer hasta el último día.
10: I a Palma ha estat desnonat el club de la gent gran de la barriada de Son Cladera que llogaven a la Fundació Sa Nostra. El 2023 ja varen esquivar el desnonament arribant a un acord amb la propietat. Avui, però, han rebut una nova ordre que no han pogut aturar.
13: L'entitat, formada per prop de 300 socis i més de 30 anys d'activitat al barri, ha hagut d'abandonar el local on desenvolupava les seves activitats habituals.
14: Entra con unos modales muy feos, ¿eh? A la calle, y la gente se ha puesto asustada a ver lo que pasaba, y después cuando he dicho que tenemos que estar en la calle, mucha gente de las mayores se han puesto a llorar.
15: ¿A quién nos da vida esto? Ahora ya no lo han quitado, porque ¿qué hacemos en la casa toda la tarde?
13: L'immoble és propietat de Sa Nostra. L'advocat de l'associació assegurava que ha presentat un recurs davant l'Audiència Provincial. Han sol·licitat una revisió judicial de l'execució de desnonament, ja que considera que la mesura és desproporcionada i que abans s'hauria d'haver oferit una alternativa per garantir a la comunitat una activitat del club. Yusmeli Coronado és la presidenta de la tercera edat de Son Cladera.
16: Para mí eso ha sido un maltrato que le han dado, porque han entrado sacándolos a la calle de manera que tienen que salir a la calle. y eso no es justo.
14: Unos modales muy feos, ¿eh? A la calle. Y la gente se ha puesto asustada a ver lo que pasaba. Y después, cuando he dicho que tenemos que estar en la calle, mucha gente de las mayores se ha puesto a llorar.
15: Esto nos da vida a todos. A todos. Empezando por nuestra presidenta, que es más joven, hasta el último que tiene 103 años.
13: Per la seva banda, el procurador de la propietat sosté que aquest recurs ja hauria estat desestimat per l'Audiència Provincial, d'una informació que de moment està pendent de confirmació oficial. Després de l'execució del desnonament, els socis van haver d'abandonar el local amb la incertesa de no saber si podran reprendre aquestes activitats que durant més de 30 anys han estat a punt de trobada i convivència per la gent gran de Son Cladera.
10: I Formentera demana que es regularitzin amb urgència els pagaments pendents a l'empresa Autocar Espaia per evitar qualsevol afectació al servei. És una de les proposicions tractades al ple i que té el suport de tots els consellers de l'oposició, Regina Amaians.
17: La continuïtat del servei d'autobús a Formentera perilla. L'empresa concessionària Autocar Espaia es troba en una situació econòmica crítica. Sentim el conseller no escrit, Llorenç Còrdoba.
18: Derivades de pagaments i compensacions pendents, fins al punt que aquesta situació podria afectar nòmines, proveïdors, combustible i, en definitiva, la continuïtat ordinària de servei.
17: L'equip de govern assegura que els expedients estan resolts i que es troben a esperes de rebre la partida corresponent per abonar la gratuïtat del servei, corresponent al 2025 i 2026. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
19: Aquestes compensacions reclamades han estat valorades, han estat estudiades, han estat resoltes.
17: L'oposició critica la gestió feta per part de Sa Unió. Sentim el conseller de Gent per Formentera, Rafa González, i a la consellera socialista, Anna Juan.
20: El Consell de Formentera, amb les seves decisions, ha fet que dia 2 de juliol de 2026 l'empresa concessionària ha hagut que sofrir quasi tots els gastos de l'any, la gran majoria de gastos de l'any, però no té ingressos a dia d'avui.
21: El Consell Insular de Formentera té recursos com perquè l'empresa concessionària no tinga que estar esperant que el govern faci la seva feina.
17: La proposició presentada pel conseller no escrit, Llorenç Còrdoba, recull diferents punts.
18: Proposa que el Consell tramiti i aboni amb urgència les quantitats pendents que corresponguen i que, si és necessari, adopti mesures transitòries com pagaments a compte.
17: Ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els consellers de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern.
10: I la Serra de Tramuntana està d'aniversari. Fa 15 anys que es va convertir en Patrimoni Mundial de la Humanitat per la seva particular simbiosi entre la natura, les marjades i les canalitzacions d'aigua construïdes per l'home. Aquest dijous s'ha celebrat aquesta fita tan rellevant als jardins del Fàbia.
11: Ha estat un acte d'homenatge a aquelles persones que durant segles han contribuït a modelar el paisatge que fa única la Serra de Tramuntana. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha compromès a mantenir aquest llegat.
22: Amb aquest 15 aniversari de l'any 2026 han volgut realitzar aquest homenatge cap a tota la Serra de Tramuntana, però sobretot també cap a totes aquelles persones que han format part activa.
11: I un dels homenatjats ha estat Toni Ferrer.
23: Fui punyent, era ben jovenet, la feinera. Vistis, jurant vistis, anant carro i tot això, perquè màquines no n'hi havia en aquell entonces.
10: I repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El popular Juanma Moreno Bonilla repetirà el càrrec de president de la Junta d'Andalusia després de ser investit amb els vots del Partit Popular i de Vox. Hores abans del ple han signat un acord de govern, com en altres pactes entre aquests dos partits. L'acord recull una de les exigències de Vox, l'anomenada prioritat nacional.
13: El pacte en segona votació estableix que el líder de Vox Andalusia, Manuel Gavira, es farà càrrec d'una macroconselleria en rang de vicepresidència que inclou les àrees de turisme, justícia i administració local. Així mateix comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la Mesa del Parlament Andalús. Són Juanma Moreno Bonilla, Manuel Gavira, després de signar aquest pacte in extremis.
24: És un acord contundente, un acord potente, minucioso, sereno, sensato. Un acord que és justo, que és legal, i un acord que creo que va ser un element fundamental per al, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
25: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
13: El Parlament Moreno ha obtingut el suport dels 53 diputats del PP i Vox i el vot en contra dels 28 del PSOE, els 8 d'Endavant Andalusia i els 5 de Per Andalusia. Des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat el president andalús per aquesta tercera legislatura que diu continuarà transformant Andalusia.
10: I el jutge Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 en el cas Leire.
11: Els atribueix als delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació amb unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díaz i el cita ja a declarar pel pròxim 16 de juliol. Tot i la imputació font del Ministeri de l'Interior, asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en ambdós. En canvi, el Partit Popular demana la dimissió immediata de Grande Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil, i també del DAO, sona la popular Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
1: Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
2: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
10: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un jove de 15 anys a Barcelona.
13: Ha estat al parc de Pegaso, al barri de la Sagrera, on hi ha hagut un tiroteig entre bandes llatines. Els agents cerquen els agressors que han fugit.
10: També a Catalunya hi ha 3.000 evacuats en l'incendi entre Santa Maria la Mà i Canet de Rosselló.
11: El foc ha obligat a desallotjar 3 càmpings. En total hi ha 9 persones ferides. Unes 1.700 de les desallotjades són residents dels càmpings de Brasília, de Marín i de Saint Marie, que han estat traslladades en edificis municipals. La resta són turistes que eren a la zona i 250 treballadors del port de Canet. Mentre els incendis de l'Ethinyena i la Fova Aragó continuen encara actius, més de 3.000 hectàrees cremades.
10: I de la crònica internacional, en el segon dia de dol oficial a Venezuela, la presidenta encarregada ha comparegut aquesta matinada per fer balanç de les víctimes. Delcy Rodríguez eleva la xifra de morts a 2.595, entre els quals hi ha 27 espanyols, i nega que el govern es retardés en intervenir.
13: El darrer recompte de ferits ascendeix a 12.400, mentre que continua la fase de recerca i rescat. A més, ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars en l'exerció del Fons Monetari Internacional i dels Estats Units a fi de reconstruir el país.
3: Y en esas primeras 24 horas yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron, ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas. Necesitamos rescatistas.
13: Avui a Palma, l'Associació Venezuela Balears i la parròquia de Sant Sardina han organitzat un punt de recollida solidari a la plaça d'Espanya i serem en directe.
10: Són ara les 7:53. Sortim a l'exterior, anem fins al Gai de Mallorca. Arribat el mes de juliol i les escoles d'estiu s'omplen d'infants i de joves per gaudir d'activitats lúdiques i educatives durant aquests mesos d'estiu. La majoria estan organitzades pels ajuntaments per afavorir la conciliació laboral i familiar de les famílies. És el cas de la del Gaida, que ofereix un servei d'escola matinera ja a partir de les 7:30 del matí perquè les famílies hi puguin deixar els infants abans d'anar a la feina. Al Gaida hi ha el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
5: Bon dia. Doncs aquí el CEI Pare Bartomeu Pou acaba el curs escolar, però igual que moltes altres escoles continuen obertes per oferir un servei dual, el de la part educativa i el de la conciliació familiar. El director de l'escola d'estiu, Miquel Lara, destaca com aquestes iniciatives fomenten l'activitat física o la millora de les habilitats socials per als menors apuntats.
6: Estiu, el nostre projecte està enfocat en un estiu de pel·lícula on està estructurat en les diferents setmanes que tenim i, per exemple, la primera setmana vam fer l'origen del cinema i l'animació. Després, ara, aquesta setmana, estem fent el cinema mut i l'acció corporal. I així, durant cada setmana i en el final de l'estiu, és com si féssim una gran gala de cinema.
5: Lara també ha explicat que enguany s'ha habilitat les aules d'infantil del centre, que compten amb aire condicionat per poder fer algunes activitats en els moments de més calor.
6: Normalment aquestes sortides se fan un pic en el mes i se solen fer al final de mes. També per les famílies que no poden o per als infants que no hi volen anar, també donem servei d'escola aquest dia.
5: Aquesta escola d'estiu aquí, al Gaida, romandrà oberta fins al 9 de setembre amb un horari de 7:30 a 4 del migdia.
10: Gràcies, Lluís. Són ara les 7:55. Anem amb la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
10: Estan parlant del Festival AIMA, de creació contemporània, pensament crític, mediació cultural i comunitat que es torna a posar en funcionament a partir d'avui fins dia 11. Una 11a edició que serà la més ambiciosa de la seva història, Sandra Martínez.
4: S'escampa del Terròs de Santa Maria per entrar també als carrers, les porxades i les cotxeries i amplia el seu desplegament fins a dos espais de gran valor patrimonial i paisatgístic, el bosc de la comuna de Lloret i el jaciment arqueològic de Sant Fornès, a Montuïri. Allà s'hi faran espectacles especials pensats per a aquestes zones. Maria Antònia Oliver, ànima del festival, ens fa una espipellada de la proposta, per exemple, de Lloret.
7: Un espectacle d'un coreògraf de Mali molt especial, molt poètic, però també molt meditatiu, molt especial amb el tempo, res que no us imagineu dansa africana, perquè no ho és. Faim una part del nostre espectacle que hem fet amb els homes, se m'apel Jordi, una dona que balla amb els arbres, que és molt curiosa.
4: Arriscar és necessari, afirma Oliver, la creació sense risc no existeix i per això la programació de l'EIMA mescla dansa contemporània, performance, música, cinema expandit i pràctiques, site específic, amb una certa implicació i és el que espera també el públic d'aquest festival.
7: Nosaltres tenim un públic que confia en el que nosaltres anem a presentar i això és molt d'agrair. I això què significa? Que no tot sempre és meravellós i fantàstic i benèvol, sinó que hi ha llenguatges que són molt arriscats i que necessiten d'una atenció i d'una escolta extra especial.
4: Enguany el festival oferirà una 20a de propostes, 11 de les quals de les Balears, 4 estatals i 4 més d'internacionals, a banda d'unes jornades professionals.
10: Pels amants de la música de piano contemporània, indescriptible, indesxifrable, arriba Marco Mesquida i atenció que serà l'única vegada que el podreu veure a Mallorca, per tant, convé no faltar. De fet, té clar que serà segur ell i el seu piano, que serà avui divendres i a Pollença, a Can Costa, a partir de les 8 del vespre i fins que duri la nit.
13: Serà una ocasió especial, perquè el lloc és especial, ja ho veiem i assegura, i perquè estarà maridat amb un pot de menjar i beures també especials. Una experiència diferent i atractiva i que, segons assegura, dependrà tot de l'ànim de la gent. Ell s'adapta.
8: El que sí que solec fer en els meus concerts a piano sol és l'expressió de la màxima llibertat, on poden aparèixer cançons ben conegudes per tothom, composicions pròpies, música popular, música de diversos països, improvisacions lliures, que són viatges torrencials. Aquest és normalment el menú degustació que solec oferir.
13: Mesquida converteix el piano en un petit univers, lirisme, risc i una intuïció que salta entre els estils sense demanar permís. Format a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, ha duit la seva música a més de 40 països amb una trajectòria marcada per la curiositat i la versatilitat.
10: I també avui el mític grup Ossifar actuarà al recinte de Son Fusterat a Palma. El concert començarà a les 9 del vespre. Les entrades generals de pista tenen un preu de 25 euros, mentre que les opcions de grada i les opcions VIP ja estan exaurides.
13: Ja saben què és això, perquè el passat mes de juliol ja varen omplir el recinte del quarter general Luque d'Inca. Aquell concert va ser un èxit tan gros que va reunir 4.500 persones i va exaurir les entrades en manco de 4 dies. A causa de la gran quantitat de gent que va quedar sense entrada, i van decidir fer aquest nou concert excepcional a Palma.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 3 de juliol, dia en què vos explicam que el procés de regularització extraordinària d'immigrants es tanca amb més de 34.000 sol·licituds registrades a les Balears. D'aquestes, 6.000 són menors acompanyats i la majoria s'han registrat a Mallorca. Bona part dels demandants són homes de manco de 35 anys procedents de Colòmbia i del Marroc. Són unes xifres que tripliquen les previsions que havia fet inicialment la delegació del Govern Central a les Illes, que en preveia 10.000. Aquí a les Balears, la vicepresidenta Antònia Maria Estaré Elles critica la manera en què s'ha fet el procés.
2: És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: Mentre que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, el defensa.
3: Que este registro es un registro permanente, que tendrá continuidad de aquí en adelante. Simplemente ha sido una decisión del Ministerio ponerlo en marcha lo antes posible, porque está regulado en el propio reglamento de extranjería.
1: Tot donant ampliar amb la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. Les Balears han batut un rècord d'afiliats a la Seguretat Social el mes de juny.
4: A les portes de la temporada alta hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social. Són dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració.
1: Els sindicats celebren les xifres, però demanen que es tradueixin en millores laborals, mentre que la patronal diu que la plena ocupació fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat. Són Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Jordi Mora, de la PIME.
5: I les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, a molts costa omplir la nevera.
6: Falta personal i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral.
1: I Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca.
4: El president del Consell, Vicent Marí, defensa el trasllat. Diu que esperen solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden pendents per poder començar la prova pilot tot d'una sigui possible.
7: Aquest trasllat es farà amb totals garanties, per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia.
4: La institució insular estima que enviarà més de 33.000 tones de fems cada any.
1: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista a Alacant. Un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
4: Els fets varen ocórrer ahir hora baixa, passades les 7:30. A banda de les dues víctimes mortals, hi ha també dues persones ferides. Són una altra de les filles i el presumpte assassí. No consten antecedents en el sistema de biogen.
1: I l'Associació de Veneçolans i la parròquia de Son Sardina de Palma han organitzat un punt de recollida d'ajuda a la plaça d'Espanya de la ciutat per les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. A partir de les 9 serà i d'aquí a una estona hi serem en directe.
4: I coincideix amb el segon dia de dol oficial al país, a Veneçuela, on les autoritats han elevat la xifra de morts pels sismes a més de 2.500, entre els quals 27 espanyols.
1: I en els esports, el traspàs del porter mallorquinista Leo Roman pot quedar tancat avui mateix. Gavi Fortes, a bon dia.
8: Bon dia. Mallorca i Depor han arribat a un acord i només falta que el porter eivissenc i el club gallec tanquin l'operació que deixarà 9 milions d'euros a la caixa del Mallorca. D'altra banda, al Mundial, la selecció espanyola ja és a 8 anys de final, després de guanyar per 3-0 a Àustria, i s'enfrontarà a Portugal, que ha superat Croàcia. I en tennis, Jaume Munar estarà a la tercera ronda de Wimbledon, després de guanyar i el britànic Finley en 3 sets.
1: I pel que fa al temps, avui farà més sol que ahir. Pedro Roger, bon dia.
9: Bon dia, així és. Avui deixam enrere aquesta variabilitat en el cel que ens havia acompanyat aquestes anteriors jornades. Ens espera un dia molt assolellat a totes les illes amb permís de qualque nivell baix. D'altra banda, el vent encara bufarà amb força de tramuntana en el sector de Menorca i també al nord-est de Mallorca. En conseqüència, a la costa més exposada tindrem una mar molt alterada i no serà fins a les darreries d'avui que el vent començarà a fluixar. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir. Sí que podran sumar qualque grau a la zona de les Pitiuses, també cap a l'oest de Mallorca, però en general tindrà molt poc canvis. La màxima d'avui tornarà a girar aproximadament entre els 28 i els 34 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Deià, 26 a Consell i 27 a Sant Llorenç. A Menorca 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. I a les Pitiuses 24 graus a Santa Gertrudis i 26 a Sant Francesc.
1: I són temperatures d'ara quan són les 8 i 5, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i Lluís Hernández. Continuem.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: I avui parlem del procés de regularització extraordinària d'immigrants que ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears, més de 27.000 han estat per arrelament i 2.600 per asil. Del total de demandes, 6.000 són de menors acompanyats i la majoria s'han registrat a Mallorca, seguit d'Eivissa i de Menorca. Si miram la dada global i que afecta l'arxipèlag, són sobretot demandants que provenen de Colòmbia i del Marroc, seguit d'altres països llatinoamericans, com passa també a escala estatal, on s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds. Més de la meitat, el 56% són homes i gairebé la meitat no han fet els 35 anys.
4: Més de la meitat dels expedients ja es troben en fase de tramitació després que el termini de sol·licitud va tancar dimarts. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat de manera positiva el procés i recorda que continua obert en fase de tramitació de recursos.
3: Que este registro es un registro permanente que tendrá continuidad de aquí en adelante. Simplemente ha sido una decisión del Ministerio ponerlo en marcha lo antes posible porque está regulado en el propio reglamento de extranjería, pero que se pudiera acompañar este proceso y ha demostrado que ha sido tremendamente útil el papel, yo diría que determinante, de las entidades colaboradoras.
1: El govern critica la manera en què s'ha duit a terme el procés i assegura que s'han desbordat totes les previsions. La vicepresidenta és Antònia Maria Estarelles.
2: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: El Banc d'Espanya fa una crida a les administracions perquè redimensionin els serveis públics a la població real d'Espanya, a la que hi viu i fa feina, per tal que les persones que s'han acollit a la regularització es puguin integrar de manera adequada.
4: El governador de l'entitat, José Luis Escrivá, aplaudeix el procés de regularització perquè ho troba essencial per reduir l'envelliment de la població espanyola i per resoldre les carències del mercat laboral. Insisteix que l'aportació de la immigració a l'Estat ha estat clau perquè funcioni el mercat laboral.
10: Si pasáramos a tener un saldo migratorio cero, tantas entradas como salidas en términos netos, España en 20 años perdería el 20% de su fuerza laboral. Por lo tanto, el impacto económico sería enorme. No solamente económico, sino probablemente del sostenimiento de nuestro estado del bienestar.
4: El govern espanyol assegura ja que el mercat laboral ha guanyat prop de 160.000 afiliacions a la Seguretat Social. El gruix principal es troba dins el règim general i els contractes indefinits són la modalitat predominant. Per sectors, l'hoteleria és la que concentra el nombre més gran d'altes, seguida pel comerç, activitats administratives i la construcció.
1: Les darreres xifres laborals, les corresponents al mes de juny, també han vingut marcades per la regularització d'immigrants. Les Balears han batut tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social, no només per un mes de juny, sinó en tot el registre històric. El 6 a més de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, de Seguretat Social i de Migracions. Com dèiem, són uns registres que estan molt marcats pel procés de regularització extraordinari d'estrangers, ja que en el 6 a més de l'any, al juny, moltes de les persones que s'hi han acollit han pogut ja inscriure's a la Seguretat Social.
4: De fet, no hi havia ni començat la temporada alta i ja hi havia més persones inscrites a la Seguretat Social que no el juliol o agost de l'any passat. En només 30 dies s'hi han afegit 24.000 altes. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat també que és feina de qualitat.
11: Inclús poden veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'han pujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que mos felicitam, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que se noten a les dades de les Illes Balears.
4: L'atur, en canvi, ha tingut un comportament, si més no, diferent aquest mes de juny. Per primera vegada, des de 2008, s'ha incrementat del maig al juny, però no en l'anàlisi comparativa interanual. Concretament, es tanca el sisè mes de l'any amb 23.700 aturats, que són 1.000 manco que fa un any, però això sí, un centenar més que 30 dies enrere.
1: Els sindicats celebren les bones dades econòmiques, però demanen de nou que es tradueixin en millores laborals per als treballadors. Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, assegura que acaba passant factura.
5: Com diuen les persones treballadores aquí, i les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, mos costa omplir la nevera, mos costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
1: Pedro Mar, secretari general d'UGT a les Balears, reclama també més inspeccions i vigilància de l'administració sobre les condicions en què han de fer feina els treballadors.
12: Aquest dinamisme de l'activitat econòmica du necessàriament un esforç necessari per part de les administracions en controlar aquestes condicions de feina. Nosaltres demanàvem majors inspeccions per vigilància de les jornades, de les condicions de feina.
1: I d'altra banda, Jordi Mora, president de la PIMEM, diu que una situació com l'actual, que frega la plena ocupació, fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat.
6: Estem en una situació que no és una situació òptima. No és òptima perquè falta personal i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral. Això té una sèrie de costos enormes per a les empreses.
1: En canvi, la gran patrona, la CAEP, celebra les bones xifres i en treu pit, ja que la seva presidenta, Carmen Planas, considera que són a causa de l'esforç que fan els empresaris.
13: La pèrdua de fuelle del crecimiento económico no impide que la actividad se mantenga en niveles máximos y que el empleo siga sumando ocupados gracias al esfuerzo del tejido empresarial, que sigue apostando por la calidad del servicio

0: anys amb l'UTE Akirev, que ja explota Canaputxa al límit de la seva capacitat. La institució també preveu enviar entre 2 i 3 plataformes diàries a l'hivern i un màxim de 8 camions durant l'estiu. Serà 5 dies per setmana després d'un tractament contra les olors. Així mateix, destaca que només es cremarà el rebuig a Son Reus, a Palma. El president del Consell d'Eivissa és Vicent Marí.
1: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot, per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
0: Els socialistes d'Eivissa es mostren comprensius amb la preocupació que genera a Mallorca el trasllat de la brossa pitiusa fins a Son Reus. Acusen el president del Consell, Vicent Marí, d'haver abandonat el problema de la vida útil de l'abocador durant els 7 anys que fa que governa. La portaveu socialista del Consell d'Eivissa és Elena López Bonet.
2: Dir que faran un plan de xoc que seguim esperant, voler dir que faran una consulta on tothom pugui participar i dir la seua, tot això, no mos enganyem, ha estat una forma d'estirar els temps per arribar a les eleccions sense tenir que haver pres cap decisió electoral amb un cost electoral. I així mos trobem, ara mateix. Avui en dia, amb aquesta crisi...
3: I la platja d'Estrenca, Mallorca, torna a l'escena com a símbol de la lluita ecologista. Per aquest diumenge, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida han organitzat una cadena humana per protestar contra el que consideren una rebaixa en la protecció dels espais naturals per part del govern. La Conselleria de Medi Natural nega, però, aquest extrem. Exposa que el que s'ha fet és igualar la gestió d'Estrenc a la resta d'espais naturals de les Balears.
4: Les entitats conservacionistes denuncien que, a través de la llei Òmnibus, el govern ha modificat la normativa del Parc Natural d'Estrenc. Podrà ser esmenada per decret pel Consell de Govern quan fins ara havia de passar pel Parlament. El portaveu de Terra Ferida, Jaume Adrové, assegura que és una ofensiva per implantar més negocis, diu, als espais naturals.
5: És que la llei Òmnibus, perquè ens entenguem, modifica moltes normatives ambientals, també algunes d'urbanístiques, i ha transcendit sobretot l'espai natural d'Estrenc perquè té un article específic que parla d'Estrenc com un espai natural que, sense haver de passar per Parlament, sense participació pública, sense Parlament, se pot anar modificant un poc a la carta a través del Consell de Govern, que és un òrgan que és una taula de 7 a 8.
4: La Conselleria d'Agricultura i Medi Natural apunta que es tracta d'una qüestió purament administrativa. Expliquen que fins ara l'únic parc natural que no es regulava per decret era justament el del Trenc, que s'havia de fer a través d'una llei, un procés que consideren més complex i enrevessat. Joan Simonet és el conseller.
6: L'únic que s'ha fet és igualar el Trenc en el resto de parcs naturals i el Parc Nacional de Cabrera, que tots ells van per decret. I en els fets me remet, durant aquests anys hem estat tramitant decrets de modificacions d'espais naturals protegits. Que me diguin qualcun que s'hagi desprotegit. Per decret no desprotegirem res. Tot això que diuen són suposicions, teories, que no tenen cap base ni una.
4: I segons el GOP, la llei Òmnibus també modifica un ordre del conseller d'Agricultura de l'any 2013 que canvia els paràmetres de xivius que passen a regir-se ara per la llei de costes, una norma que consideren més laxa i permissiva. La conselleria, per la seva banda, explica que seran els òrgans de gestió de cada parc natural els que determinaran les dimensions dels quiosques de platja.
3: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista a Espanya. Ha estat a Alacant. Un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
7: Un fet que varen ocórrer ahir, hora baixa, passada de les 7:30. Les patrulles de la Benemèrita que s'hi varen desplaçar es trobaren amb 2 víctimes i 2 persones més ferides. Són el pare, el presumpte assassí, i una altra filla, qui varen traslladar a l'hospital. No consten antecedents en el sistema Biogen. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Presta servei les 24 hores del dia, és gratuït, no deixa rastre les factures de telefonades. Això sí, s'ha d'esborrar del registre.
3: I aquí a les Illes ha estat detengut un home com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de Sa Talaia.
4: La policia local del municipi eivissenc hi va intervenir dimecres vespre després de rebre l'avís per una agressió a l'assentament instal·lat a la finca on se situava Casa Lola.

0: En el succés van resultar ferides diverses persones de consideració diversa.
1: I un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir sexualment una nina d'11 anys, filla del seu cunyat a Palma, entre els anys 2017 i el 2019. Les parts han assolit un acord de conformitat després que l'acusat ha admès els fets.
2: La sentència suposa una rebaixa de la petició inicial de 9 anys i mig de presó, ha tingut en compte com atenuants el trastorn de salut mental del processat, que en el moment dels fets no percebia les relacions de manera correcta i no era conscient dels seus actes i decisions. L'home ha abonat els 12.000 euros d'indemnització imposada.
1: Són ara les 8 i de 8.
3: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ja hi tornava un vol directe a Palma-Girona. Serà temporal fins dia 30 d'agost. Fins llavors, la companyia Air Nostrum preu gestiona 32 vols entre aquests dos trajectes.
0: Durant la primera quinzena de juliol només operarà el dijous i a partir del dia 19 s'incorporarà una segona freqüència, serà el diumenge. Els horaris de sortida del vol són de Palma a Girona a les 9:45 hores i a les 11:45 de tornada els dijous, mentre que pels diumenges s'ha fixat a les 12:30 i a les 14:30 hores a les 2:30, respectivament. El gerent de la Fundació de Turisme, Pedro Omar, celebra que hi torni a haver aquest Palma-Girona que va deixar d'operar el 2015.
5: Ampliar connectivitat en el port de Palma i destinacions tan interessants com Girona és molt positiu.
1: I aquest dijous, precisament, han conegut les dades d'arribada de turistes del mes de maig a les Balears. Han estat un total de 2.425.000. Això és un 6% més que el mes de maig de l'any passat. Per tant, la maquinària turística està ja en marxa. Pla rendiment del sector hoteler de la restauració en fa, de moment, un balanç positiu. Una temporada, però, que continua marcada per l'increment de costos i de preus.
2: A Serenal, de Llucmajor, les platges i terrasses són plenes de gent que comença les vacances. Els restauradors viuen aquesta temporada amb estabilitat. Després d'uns anys, diuen, d'augment de costos, també fan una valoració positiva des del sector hoteler. Tomeu Mas és el gerent de CAEB Restauració, Victòria Capellà, cap de Recursos Humans de l'hotel Bahia Príncipe.
6: Any bastant més estable, perquè tot això ja està assumit, tant per part nostra com per part de la clientela.
7: Nosaltres estem en un lloc segur, la infraestructura que dona Espanya en general és bona, la seguretat també, i les famílies pues, necessiten sortir, necessiten tenir unes vacances.
2: Per a l'oci nocturn, en canvi, ha davallat entre un 5 i un 10% la facturació i s'esforcen en recuperar-la.
1: I una vintena d'alumnes han rebut un reconeixement pels seus bons resultats a les proves d'accés a la universitat durant aquest curs. La millor nota a les Balears ha estat la de la menorquina Teresa Comelles, amb un 9,87 sobre 10. Durant el seu discurs en el Consolat demà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català en l'ensenyament públic. Laura Marcos.
8: Teresa Comelles estudiarà física i matemàtiques a Cantàbria. Com ella, de 9 alumnes més han estat reconeguts pel govern i guardonats amb 2 llibres, un de l'escriptora Carme Riera i un altre de poesia de Josep Maria Llompart. En total, 20 joves, 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, 1 de Formentera i 4 de Menorca. Tots podran, a més, optar els premis per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, dotats amb 600 euros cadascun. La primera alumna de les Illes d'enguany ha agraït així poder estudiar en català.
9: Perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí, a més jo, a més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, ha lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
8: Emocionada, la mare de la jove assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que diu ella sempre ha gaudit aprenent.
10: no li ha costat gens perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
8: Els alumnes reconeguts enguany coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir uns bons resultats i que la clau és esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes ha tret la millor nota a Mallorca amb un 9,76. Afirma que durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
11: Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que daba muchas vueltas, repitiendo, yendo a molestar a mi madre.
8: També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi i que ha eliminat les xarxes per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
12: Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir... que no sempre s'acomplien, però...
8: La presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat els alumnes per ser un exemple d'excel·lència i ha convidat els que estudiaran fora de les illes a tornar-hi en un futur.
13: Estudiau allà on vos faci més il·lusió. Confiam, això sí, que tot aquest talent acabi retornant a les nostres illes.
8: Entre els estudis universitaris triats pels alumnes de les illes amb millors notes a les proves d'accés a la universitat, trobem també filosofia, enginyeria aeronàutica i medicina, entre d'altres.
1: I la Conselleria d'Educació i la de Treball han signat un conveni per reforçar la formació professional adreçada a persones treballadores. L'objectiu és millorar les competències professionals, facilitar la inserció laboral i respondre a les necessitats del mercat.
0: L'acord també garanteix la continuïtat de l'oferta formativa que fins ara desenvolupava al SOIP en centres com el Blanca Dona a Eivissa, el Centre de la Mà a Menorca i el Centre Lambat a Mallorca. A més, el conveni destaca la formació professional com una eina per combatre l'abandonament escolar, ho explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
14: Formació professional és cabdal per lluitar contra l'abandonament escolar. Ho dic, ho tornaré a dir i no m'aconsellaré de dir-ho. Sense més formació professional, aquesta comunitat autònoma no tindria futur.
0: Aquest conveni tindrà una vigència inicial de 4 anys amb possibilitat de pròrroga i disposarà d'una comissió de seguiment per vetllar pel seu bon funcionament.
4: Informatiu Matí. Esports.
1: I fregam ja les 8:25, moment ara per la informació dels esports, que avui ens estan parlant del porter del Mallorca, Leo Roman, que està molt a prop de sortir traspassat. Gavi Fortesa, bon dia.
15: Bon dia. L'Eivissenc està negociant amb el Deportivo de la Corunya una vegada que sembla que hi ha acord entre el Mallorca i el club gallec. Si finalment se tanqués l'operació, el Mallorca podria ingressar 9 milions d'euros, renovaria el veterà Cuellar i mantindria Lucas Bergström sense descartar el fitxatge d'un altre porter. Precisament, Leo Roman ha estat protagonista a un acte a Eivissa, on ha parlat de la seva experiència a la selecció espanyola abans de partir cap al Mundial i del que va suposar per ell el debut en l'absoluta.
16: Pues la verdad que es lo más, sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, y la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, sobre todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, a ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y que cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer.
15: D'altra banda, Gustavo Siviero deixa la banqueta del Mallorca B. El tècnic argentí del filial, que havia aconseguit l'ascens a segona federació, ha decidit deixar el càrrec per motius personals i professionals sense tenir ofertes de cap club. Quant al Mundial, Espanya ja és a vuitens de final després de golejar per 3-0 a Àustria amb dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Escoltam el seleccionador Luis de la Fuente.
17: Bueno, los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos. Y hoy, pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
15: El davanter Mikel Oyarzábal va fer dos gols i ja suma 4.
18: Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices y ahora descansar y a por lo siguiente.
15: I el rival d'Espanya als vuitens serà Portugal, que ha superat Croàcia per 2-1. Sense conèixer encara el resultat, Aymeric Laporte ja parlava d'una possible revenja.
19: revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final. Siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
15: La jornada s'ha tancat fa poc més d'una hora amb el partit Suïssa 2-Algèria 0. Per avui, a les 8 del vespre, se jugarà el partit Austràlia-Egipte i la pròxima matinada, a les 12, Argentina-Cap Verd i a les 3:30, Colòmbia-Gana. En tenis, Jaume Munar guanya el britànic Jacob Fearnley a la segona ronda de Wimbledon en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4. I en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea guanyen els setzans de final del Premier Padel de Bordeus a França. La menorquina i l'argentina superen la parella espanyola formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga per un doble 6-3 i ja són a vuitens de final. I en bàsquet, l'Azul Marino, en la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats. El club mallorquí prepara el somiat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional. L'equip descansa i serà a finals d'agost, quan s'encetarà la pretemporada. Però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitza el 15 d'agost. El reclam són preus reduïts, que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per l'abonament general i 130 pel familiar. Sentim Jordi Riera, director general del club.
20: Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no? Per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts possibles. Un puesto pues que hi hagi un gran ambient aquesta temporada, no?
15: També preparen les noves temporades els representants masculins a primera FEB, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Keivel, pivot txec, de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del bàsquet Breno. Pol deixa el club després de 4 temporades al club menorquí. I el FIBA Mallorca Bàsquet, Palma, ha fitxat Garmin Cande. Té 27 anys i arriba procedent de la Lega Cantàbria. I acabam amb un apunt de ciclisme, perquè demà comença el Tour de França, a una edició que tindrà sortida a Barcelona amb una primera etapa contrarrellotge per equips. Un Tour de França que, després de 7 participacions consecutives, no tindrà el mallorquí Enric Mas al pilot.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest divendres de les més de 34.000 persones que han sol·licitat formar part del procés de regularització extraordinària d'immigrants a les Balears. 6.000 són menors d'edat.
2: D'aquests, gairebé la meitat han sol·licitat asil i l'altre arrelament, tot quan el govern critica la manera en què s'ha dut a terme el procés.
1: I Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus des de l'illa cap a Mallorca.
2: El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques per poder començar la prova pilot tot d'una sigui possible.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem més notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Menorca, Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el pla general. Excel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, uns 650 manco que els que s'havien projectat de manera inicial. Això suposaria un creixement poblacional de prop de 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que, recordem, el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura.
1: I a Mallorca, els veïnats de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. A causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot continuar utilitzant a normalitat per dutxar-se, per a la higiene personal i també per a les tasques de neteja.
1: I els bombers d'Eivissa, la Guàrdia Civil i la policia local continuen pendents de la casa de Cala de Molí, on dimecres un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas. De la mateixa manera que ahir, avui hi tornaran al lloc dels fets. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Treballen amb tècnics de Redexis i Repsol perquè tot apunta que com a conseqüència de l'explosió continua sortint gas i han de determinar quin punt es concentra. L'explosió, recordam, es va produir dimecres durant les tasques de càrrega de gas de l'habitatge. L'home, que inicialment va ingressar a l'UCI de Can Misesta, està traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona.
1: I dedicam l'entrevista del dia a Veneçuela.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: La comunitat veneçolana de les Balears es mobilitza l'Associació de Veneçolans i la parròquia de Son Sardina, Palma. Han organitzat per avui un punt de recollida solidari a la plaça d'Espanya per ajudar les persones afectades pels terratrèmols. Durant tota la jornada, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, es podran entregar medicaments i material sanitari, aliments no peribles, productes d'higiene i altres materials de primera necessitat. Connectem en directe en aquest punt de ciutat. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
6: Bon dia, vos parlo des d'aquest punt de recollida situat a l'angle lateral de la plaça Espanya. Fa uns minuts hem vist arribar els primers voluntaris i és que l'entitat té previst muntar una carpa perquè les persones que vulguin puguin aportar el seu granet d'arena amb el poble veneçolà. Precisament per parlar, per aprofundir sobre aquesta iniciativa, saludam en Edison Morillo, que ell és el president de l'Associació de Veneçolans de les Balears. Bon dia, Edison.
7: Buenos días.
6: Edison, ¿de dónde surge esta iniciativa solidaria? ¿Cuándo habéis decidido ponerla en marcha?
7: Bueno, primeramente, en medio de toda esta incertidumbre que tenemos los que vivimos fuera, queríamos activar algún mecanismo que fuese eficaz y rápido, porque entendemos que los donativos, siguiendo los protocolos de entidades que ya han pasado por esto, no los recomiendan mucho, porque luego se convierte en un problema. Pero, por suerte, apoyamos una iniciativa con la parroquia de Son Sardina, en donde el padre ya ha gestionado toda la logística para que llegue directamente a un grupo de religiosas en Venezuela. Nosotros de primera mano como asociación hemos activado el número de cuenta de la asociación para aportes económicos que llegarán a una asociación civil en Venezuela que está trabajando en la zona cero del problema.
6: ¿Y cuáles son los productos que se necesitan con más urgencia?
7: Bueno, se necesita mucho producto de curación, se necesitan alimentos enlatados, no perecederos, se necesitan también productos para bebé, productos, ayuda infantil, leche, fórmulas y mucho material de higiene personal, material hospitalario, gasas, guantes.
6: En cuanto a la situación del país en Venezuela, ¿qué es lo que os comentan vuestros familiares después de una semana de estos terratrémols?
7: Bueno, cada vez es una situación crítica, es una situación angustiante porque cada día nos enteramos de un amigo, de un compañero desaparecido, de una familia entera que ha fallecido, cuerpos que no han podido rescatar, solo se le ha hecho el simple reconocimiento. pero no se ha podido sacar el cuerpo porque no cuentan con la cantidad para la magnitud de lo que está pasando allá en las zonas más afectadas.
6: El gobierno ha ofrecido ayuda psicológica a las familias venezolanos. De aquí no sé si sabéis cuántas personas se han adherido a esta iniciativa.
7: Sí, bueno, quizás sí podemos tener acceso a esta información. Lo que pasa es que hemos estado más bien organizando lo del día de hoy y hemos estado teniendo acciones que sean rápidas y eficaces. Estos números nos los podrían informar desde la vicepresidencia de gobierno, con quien tuvimos una reunión, y hacer un balance de esto es muy prematuro aún. Es muy prematuro porque ahora estamos todavía con la esperanza de que se rescaten las personas que todavía sobreviven, que hemos sabido que hay personas que con más de 100 horas debajo de los escombros salen con vida.
6: Como comentabas anteriormente, habéis habilitado un número de cuenta para las personas que quieran hacer donaciones, pero pedís precaución a la ciudadanía que consulte los canales oficiales.
7: Sí, los invitamos a que consulten nuestras redes sociales, ahí están publicados los números. Únicamente estamos recibiendo los donativos directo a la cuenta de la asociación, cumpliendo con la premisa de la transparencia para que pueda llegar a la Asociación Civil Luchemos por la Vida allá en Venezuela y que esté todo con total transparencia y claridad.
6: Gràcies, Edison.
7: Muchas gracias a ustedes.
6: Aquestes són les paraules del president de l'Associació de Veneçolans de les Balears. Ja heu sentit que els productes que més demanen són medicaments, aliments no peribles, i recordem que una vegada acabada aquesta iniciativa, tot aquest material recollit s'enviarà a l'estat veneçolà de cara a Bobo. Allà una congregació religiosa s'encarregarà de distribuir aquesta ajuda. Una part d'aquest material es destinarà a l'atenció d'una quarantena d'infants que han quedat orfes després del terratrèmol que han sacsejat el país. Les donacions es poden fer aquí a la plaça d'Espanya de les 9 del matí a les 8 del vespre i també a la parròquia de Sant Sardina de les 6 de l'hora baixa a les 8.
1: Gràcies, Toni. En directe des de la plaça d'Espanya de Palma. I pel que fa a la darrera hora que ens arriba des de Veneçuela, el segon dia avui de dol oficial, la presidenta encarregada ha comparegut aquesta matinada per fer balanç de les víctimes. Delcy Rodríguez eleva la xifra de morts a 2.595, entre els quals hi ha 27 espanyols, i nega que el govern es retardés a intervenir-hi arran del doble terratrèmol.
8: El darrer recompte de ferits també ascendeix fins als 12.400, mentre que continua la fase de recerca i rescat. A més, s'ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb la injecció del Fons Monetari Internacional d'una banda i dels Estats Units per reconstruir el país.
9: Y en esas primeras 24 horas yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas. Necesitamos rescatistas.
8: Rodríguez també ha quantificat els danys estructurals. Prop de 200 edificis han col·lapsat per complet. Milers de persones viuen en campaments improvisats.
1: I ara fem una pausa i després repassem més actualitat estatal i internacional.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
12: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
13: Calor.
14: Moscars.
13: Gelats que se desfan massa ràpid.
15: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
14: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
14: Les rialles.
13: La bona companyia.
15: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: I comencem amb la política. El popular Juanma Moreno Bonilla repetirà el càrrec de president de la Junta d'Andalusia després de ser investit amb els vots del Partit Popular i de Vox. Hores abans del ple han signat un acord de govern, com en altres pactes entre els dos partits. L'acord recull una de les exigències de Vox, l'anomenada prioritat nacional.
16: El pacte en segona votació estableix que el líder de Vox a Andalusia, Manuel Gaviràs, farà càrrec d'una macroconselleria amb un rang de vicepresidència que inclou àrees com turisme, justícia i atenció l'administració local. Així mateix comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús, son Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavira, després de signar aquest pacte in extremis.
17: És un acord contundente, un acord potente, minucioso, sereno, sensato. Un acord que és justo, que és legal, i un acord que creo que va ser un element fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
18: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
16: I dèiem, al Parlament Moreno ha obtingut el suport de 53 diputats del Partit Popular i de Vox i el vot en contra de 28 del PSOE, 8 d'Endavant d'Andalusia i 5 per Andalusia. Des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat el president andalús per aquesta tercera legislatura que diu continuarà transformant Andalusia.
1: I el jutge Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 en el cas Leire.
8: Els atribueix els delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Tot això en relació amb unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i el cita a declarar pel proper dia 16 de juliol. Tot i la imputació, fonts del Ministeri de l'Interior asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en tots dos. En canvi, el PP demana la dimissió immediata de Grande Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil i també del DAO. Són la popular Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
19: Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
20: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión publicada, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
1: I l'agència tributària es personarà en la investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
16: El jutge Calama havia ofert inicialment a Hisenda personar-se en la causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraband i també contra la hisenda pública. Consisteix en un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa, recordem-ho, forta a l'oficina de Zapatero al carrer de Ferrat de Madrid i que estaven valorades a 1,3 milions d'euros.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un jove de 15 anys a Barcelona.
8: Ha estat en el parc de Pegaso, en el barri de la Sagrera, on hi ha hagut, sembla, un tiroteig entre bandes llatines. Els agents cerquen hores d'ara els agressors que haurien fugit del lloc dels fets.
1: I encara a Catalunya hi ha 3.000 evacuats en un incendi entre Santa Maria del Mar i Canet de Rosselló, al nord de la comunitat.
16: Sí, de fet, el foc ha obligat a desallotjar 3 càmpings. Hi ha 9 persones ferides en total. Unes 1.700 de les desallotjades són residents d'aquests càmpings de Brasília, de la Marín i de Sant Marín, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són turistes que eren a la zona i 250 treballadors del port de Canet, on ha arribat precisament el foc, mentre els incendis de Leciñena i de Fova d'Aragó continuen encara actius amb més de 3.000 hectàrees cremades.
1: I de l'exterior, Ucraïna, augmenten a 27 les víctimes mortals per la darrera onada d'atacs de Rússia contra Kiev.
8: És un dels atacs més mortífers amb drons a la capital. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, promet que respondran a l'atac massiu del Kremlin.
1: I continuem ara encara amb una notícia relacionada amb la política. Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les Illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels 3 centres penitenciaris de l'arxipèlag.
16: Així és, el diputat Lluís A. Pesteguia al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les Illes han de poder gestionar directament aquests serveis i, en el cas de la justícia, reclamen que el traspàs vagi acompanyat també de recursos necessaris per corregir el dèficit històric, diuen, de finançament i de personals que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
21: Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenen les competències en justícia.
22: Una justícia que no arriba, que arriba tard, que no té mitjans adequats,
2: és un mal servei públic.
1: Parlant de les competències, arribem a les 8:45. Ara venen les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
1: Són les 8:45 minuts. Bon dia. Els veïnats de Sa Pobla no poden tornar a veure ni cuinar en l'aigua de l'aixeta. A causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades, a la planta potabilitzadora l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot continuar utilitzant de normalitat per dutxar-se, per a la higiene personal i també per a les tasques de neteja. Tot d'una ampliar amb aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
2: En aquest moment continuem amb un poquet de trànsit lent a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca, a la via de Cintura en sentit Andratx, al tram comprès entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Son Castelló, i a CM30, el segon cinturó, també trobant petites retencions a l'arribada a la rotonda del Coll en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. Amb Andrea Sánchez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Començàvem parlant de la Serra de Tramuntana, que està d'aniversari. Fa 15 anys que es va convertir en Patrimoni Mundial de la Humanitat per la seva particular simbiosi entre la natura, les marjades i les canalitzacions d'aigua construïdes per l'home. A Llora Baixa es va celebrar aquesta fita tan rellevant als jardins del Fàbia. Clàudia Maia, bon dia.
4: Bon dia. Ha estat un acte d'homenatge a aquelles persones que durant segles han contribuït a modelar el paisatge que fa única la Serra de Tramuntana. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha compromès a mantenir aquest llegat.
5: Amb aquest 15 aniversari de l'any 2026 hem volgut realitzar aquest homenatge cap a tota la Serra Tramuntana, però sobretot també cap a totes aquelles persones que han format part activa.
4: Un dels homenatjats és Toni Ferrer.
6: Fui punyent, era ben jovenet, la feina era vistis, jurant vistis, anant carro i tot això, perquè màquines no n'hi havia en aquell entonces.
1: I ho dèiem al començament, els veïnats de Sa Pobla no poden tornar a veure ni cuinar en l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat que a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, sí que es pot continuar utilitzant de normalitat per dutxar-se també per a l'higiene personal i per les tasques de neteja.
4: La incidència arriba només uns mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament va respondre presentant al·legacions i defensant que les superacions dels límits de nitrats havien estat puntuals i que s'havien adoptat mesures immediates per corregir-les. De fet, recordava que des del desembre passat l'aigua complia els paràmetres sanitaris. Biel Ferragut és el batle de Sa Pobla.
7: Hem de seguir fent feina per garantir al màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar molts amb alta.
1: I a prop de Sa Pobla, concretament del port de Pollença, l'IBAVI construirà 28 habitatges. Ho faran un solar cedit per l'Ajuntament i es destinaran a lloguer per als residents del municipi.
4: En aquest solar ubicat a la urbanització de Gutmà del Port, l'IBAVI durà a terme la primera promoció d'habitatge públic al municipi des de l'any 2007. Estaran 28 habitatges destinats a lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutius que resideixin al municipi. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
8: Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí, y es, insisto, uno de los puntos capitales que vamos a defender desde el primer hasta el último día.
4: L'Ajuntament creu, però, que aquesta no és l'única promoció d'habitatge públic que s'hi ha de dur a terme i ja fa feina en noves promocions. Una d'elles, de caràcter privat, oferirà una vintena de pisos al nucli urbà en els pròxims anys. Martí Marc és el batle.
9: Tenim la unitat d'actuació 15, que és un projecte d'urbanització que s'hi està treballant, que hi haurà un solar per fer pisos de protecció oficial, pot ser una vintena, realment, que juntament amb tot el que s'ha fet serà una passa més endavant per dur a terme aquesta qüestió.
4: L'IBAVI començarà a construir els nous habitatges abans no s'acabi l'any. Les obres duraran 17 mesos i el pressupost supera els 6 milions d'euros.
1: Més qüestions. Desnonat al club de gent gran de la barriada Son Cladera a Palma, que jugaven a la Fundació Sa Nostra el 2023, ja van esquivar el desnonament, arribant a un acord en la propietat. Ahir, però, van rebre una nova ordre que no han pogut aturar.
4: L'entitat, formada per prop de 300 socis i més de 30 anys d'anys d'activitat al barri, ha hagut d'abandonar el local on desenvolupava les seves activitats habituals.
10: Entra con unos modales muy feos, ¿eh? A la calle, y la gente se ha puesto asustada a ver lo que pasaba, y después cuando he dicho que tenemos que estar en la calle, mucha gente de las mayores se ha puesto a llorar.
11: ¿A quién nos da vida esto? Ahora ya no lo han quitado, porque ¿qué hacemos en la casa toda la tarde?
4: L'immoble és propietat de Sa Nostra. L'advocat de l'associació assegurava que ha presentat un recurs davant l'Audiència Provincial i ha sol·licitat una revisió judicial de l'execució del desnonament, ja que considera que la mesura és desproporcionada i que abans s'hauria d'haver ofert una alternativa per garantir la comunitat, la continuïtat de l'activitat del club. Yusmeli Coronado és la presidenta de la tercera edat de Son Cladera.
12: Para mí eso ha sido un maltrato que le han dado. Porque han entrado sacándolos a la calle de manera que tienen que salir a la calle y eso no es justo.
10: Unos modales muy feos, ¿eh? A la calle. Y la gente se ha puesto asustada a ver lo que pasaba y después cuando he dicho que tenemos que estar en la calle, mucha gente de las mayores se ha puesto a llorar.
11: Esto nos da vida a todos. A todos. Empezando por nuestra presidenta, que es más joven, hasta sí. El último que tiene 103 años.
4: Per la seva banda, el procurador de la propietat sosté que aquest recurs ja hauria estat desestimat per l'Audiència Provincial, una informació que, de moment, està pendent de confirmació oficial.
1: 8:52 minuts, canviem de qüestió. Molts centres educatius de les Illes continuen durant tot l'estiu oberts per a molts infants i joves que gaudeixen d'activitats més lúdiques. La majoria estan organitzades pels ajuntaments per afavorir la conciliació laboral i familiar. El CEIP per a Bartomeu Pou del Gaida és un d'aquests centres. Allà hi és el nostre company Lluís Hernández. Bon dia.
13: Bon dia, Idoqui. En aquesta escola, molts de pares i mares agraeixen un servei que consideren molt important per tal de continuar amb les seves obligacions professionals.
14: Demanen quedar més dies i avui, precisament, ara els deia, normalment no els deixo dinar i s'han volgut quedar a dinar per estar amb els amics. Vull dir que per ells també jo crec que és molt important estar en contacte amb altres nens i no estar sols a casa.
15: Considerant molt important avui en dia per conciliar, perquè clar, el ritme de vida dels adults és molt important, és molt alt.
13: I l'Ajuntament del Gaida subvenciona aquestes activitats d'estiu, a més d'oferir preus reduïts a famílies monoparentals, nombroses o dones víctimes de violència de gènere.
1: Gràcies, Lluís, en directes del CEIP per Bartomeu Pou del Gaida. I més qüestions, perquè s'ha obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi d'un camió de recollida de residus de malla que es va calar foc la matinada de dijous durant el servei a l'avinguda Jaume III a Palma, a la cantonada amb el carrer de Bonaire. El vehicle funcionava en gas.
4: Les flames de grans dimensions han afectat aparadors de diversos comerços, així com semàfors i contenidors de fems que a mitjan matí han estat substituïts. El conductor del vehicle ha sortit tot sol del camió. Els bombers de Palma han apagat el foc que ha obligat a tallar el trànsit en ambdós sentits. L'incendi també ha afectat diversos contenidors i ha provocat danys en alguns locals pròxims amb vidres d'aparadors esquerdats per l'alta temperatura. No hi ha hagut ferits i la Policia Nacional investiga ara, dèiem, les causes del succés. Tot apunta que va ser accidental.
1: I un darrer punt, perquè el Teatre Principal de Palma va acollir a nit la Gran Gala del Comerç de Mallorca, organitzada per Afedeco i Pimeco, per reconèixer la tasca del comerç de proximitat. Entre premiats i actuacions, la cerimònia va retre homenatge a títol pòstum a Demetrio Peña i Miquel Lledó, membre, mentre que el Premi Honorífic va ser per Josep Bonin Pinya de la carnisseria Bonin del Mercat de Pergrau, més coneguda per Can Pansa.
4: La vetllada presentada pels periodistes Marc Puigcervé i Carlos Duran va reunir representants del món institucional, empresarial i comercial de l'illa. Entre els guardonats destaquen Floristeria Esbrot com a empresa de comerç de l'any.
1: Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I arriba el moment del temps de la cultura. Avui, com cada divendres, anem al cinema. Amb permís dels Minions i dels seus monstres en cartellera des de dimecres, repassam ara la resta d'estrenes d'allò més variades. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia, i començam amb La muerte de Robin Hood.
3: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
2: En què de nou Hugh Jackman torna a encarnar un personatge al final del camí, un heroi, si és que veritablement ho és, que té poc d'èpic i que resta a veure amb el Sherwood de coloraines i rialles. Produeix A24.
4: Vamos a hablar con su alteza. Más dinero y más poder para él.
2: A Magallanes se li pressuposa també un cert aire èpic, però sembla que el seu director, el filipí Lev Díaz, aposta per mantenir l'esperit de cinema lent que marca les seves obres de fins a 9 i 10 hores de durada i que aquí ha escurçat els 160 minuts. El protagonitza un magnètic Gael García Bernal, a qui tindrem a Mallorca d'aquí un parell de setmanes a l'Atlàntida.
5: Estoy embarazado.
6: Virgen de Araceli.
7: Estás de coña, ¿no?
2: Nueve Lunas ens conta l'embaràs d'un home trans i de l'acompanyament que li farà la seva família, Maria León, Jorge Sanz i Kitty Mamber, en un feel-good movie, una pel·lícula per sortir amb un somriure del cinema, i amb moltes coses també sobre les quals reflexionar.
8: Tengo una enfermedad que poco a poco me quitará la memoria.
9: ¿Toda?
8: No, de ti y de mamá no me olvidaré nunca, te lo juro.
2: Cinema social també a la proposta que ens arriba d'Itàlia, Coses que no olvidaré, la història inspirada en un cas real, el d'un pare, Paolo, que comença a patir Alzheimer quan té 40 anys. Diuen que defuig de la llàgrima fàcil, però que té sempre l'emoció a flor de pell.
10: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
11: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
2: I fa 60 anys, Carlos Saura va sacsejar el món cinematogràfic, social i cultural amb La caza. Hi havia noms com Emilio Gutiérrez Cava, Alfredo Mayo, Ismael Merlo. Ara són les dones, Blanca Portillo, Carmen Machi i Rosy de Palma, les protagonistes d'un remake que demostra que les coses potser no han canviat tant.
1: I és divendres, acaba la setmana laboral, 5 dies marcats per la ressaca del Dia de l'Orgull, també per l'arribada de Pasteres i encara pel terratrèmol a Veneçuela. I a la cultura, els 100 anys de la Balanguera són els sons de la setmana.

0: dia d'avui les persones homosexuals, transgèneres, bisexuals, els gais, sofreixen agressions constantment, diàriament, no només aquí a Espanya, sinó a tot arreu del món.
1: Veure que la lluita social és igual d'important i se pot veure com socialment també en les xarxes socials hi ha molt d'odi.
2: La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menors estrangers no acompanyats.
3: Que hem fet, el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
4: Que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor.
5: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes.
6: Cuando saben perfectamente que es un proceso que da derecho a residir en nuestro país y que eso no dice la ley electoral. También se han referido, como su pregunta me hace, a la ley de nietos. Quiero recordar que estamos hablando de la ley de memoria democrática.
7: Las labores de rescate y salvamento continúan.
8: No hemos recibido así de, ¿cómo te digo?, ayuda del gobierno como tal.
9: Y mientras que nosotros podamos, vamos a seguir buscando.
10: M'agrada especialment perquè mètricament és exacte i mostra una mesura representativa de l'escola mallorquina.
11: Fa 100 anys que varen cantar la Balaguera per primera vegada.
12: He vingut a posta en Sonet per venir a escoltar

0: hem arribat a les 9. Repassam les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. El Ministeri d'Exteriors ha actualitzat la xifra de morts en els terratrèmols de fa una setmana a Veneçuela, eleva a 29 les persones espanyoles que han perdut la vida en els sismes. Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial fregant els 2.600 morts.
1: La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars en la injecció del Fons Monetari Internacional i dels Estats Units per reconstruir el país.
2: Era 24 hores. Yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas.
0: No només s'han mobilitzat els mandataris internacionals, també ho ha fet la societat. Precisament avui a Palma s'ha habilitat un punt de recollida solidària amb el poble de Veneçuela. És a la plaça d'Espanya de la ciutat i poden dur productes precisament des d'ara mateix. Si anem en directe, Toni Sastre, bon dia. Ja ho tenen tot a punt.
3: Bon dia, això ja ho tenen tot preparat i és que ja ha començat aquesta recollida solidària que s'allargarà fins a les 8 del vespre. Una desena de voluntaris ja han muntat la carpa i han rebut els primers donatius de medicaments de dos ciutadans. Segons Edison Morillo, que és el president de l'Associació de Veneçolans de Balears, el que més necessita el país és material sanitari i per infants. L'entitat també ha habilitat un número de compte per rebre donacions i demana a la ciutadania que s'informi pels canals oficials de l'associació en cas de voler fer-ho.
4: Que tenemos que agradecer mucho a las familias españolas y a los mallorquines en especial, porque la gran parte de los aportes la han puesto como un pueblo muy solidario y del que me siento muy contento porque nos han arropado con ese cariño y con ese apoyo.
3: A part d'aquest punt de recollida a la plaça d'Espanya, les persones interessades també poden fer el seu donatiu a la parròquia de Son Sardina de les 6 de l'hora baixa a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Toni. I els bombers d'Eivissa i la Guàrdia Civil i la policia local tornen avui a casa de Cala Molí, on dimecres un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas.
1: Treballen amb tècnics de Redexis i Repsol perquè tot apunta que, com a conseqüència de l'explosió, continua sortint gas i han de determinar a quin punt es concentra. L'home que va resultar ferit inicialment va ingressar a l'UCI de Can Misses, però ara ha estat traslladat a l'Hospital de Vall d'Hebron a Barcelona.
0: I un home ha estat detingut a Sant Josep de sa Talaia com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions.
1: La policia local municipal va intervenir dimecres a vespre en una agressió a l'assentament on se situava Casa Lola.
0: Això el mateix dia en què a Alacant la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista. Un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
1: Els fets varen ocórrer i hora baixa passades les 7:30. Les patrulles de la Benemèrita que s'hi varen desplaçar es trobaren amb les dues víctimes i dues persones més ferides. Són el pare, que és el presumpte assassí, i una altra filla que varen ser traslladats a l'hospital.
0: I comença el compte enrere per la protesta al Parc Natural d'Estranc. A Mallorca, el cop de referida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida han organitzat una cadena humana per diumenge per protestar contra la rebaixa en la protecció dels espais naturals. Són el portaveu de Terra Ferida, Jaume Adrobé, i el conseller d'Agricultura i Medi Natural, Joan Simonet.
5: Sense haver de passar pel Parlament, sense participació pública, sense Parlament, se pot anar modificant un poc la carta a través del Consell de Govern.
6: L'únic que s'ha fet és igualar Estranc en el resto de parcs naturals i el Parc Nacional de Cabrera, que tots ells van per decret. I en els fets, me remet, durant aquests anys hem estat tramitant decrets de modificacions d'espais naturals protegits.
0: Hem arribat a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 9:05, bon dia. Començant programa, benvinguts al dia. Tenim 27 graus de temperatura i pràcticament sol per tot l'arxipèlag. Tornen a pujar les temperatures, tot i que encara hem d'esperar el pic màxim, que ja sabeu, és a dir, la canícula, que es produeix a partir del 15 de juliol. Així i tot, recomanacions, evitar exposar-se massa al sol. Això és molt important, sobretot per evitar ensurts, bona hidratació i hàbits saludables, que avui ja veiem anar al carrer, gent que intenta, no?, aventar-se, banyar-se, hidratar-se sovint, perquè la calor trepitja amb força. Començam un mes de juliol amb els embassaments amb un 54,59% de capacitat, davallen una mica, un 6,24% respecte a fa 3 setmanes. El de Cúber perd un 7,21% respecte a inicis del mes de juny i es situa en poc més del 41% de la capacitat. O sigui que les pluges de ben segur seran més que benvingudes. Avui continuen posant el focus als incendis perquè els bombers d'Eivissa, la Guàrdia Civil i la policia local van intervenir a Aerobaixa, una casa de Cala de Molí, on un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas. Com a conseqüència d'aquesta explosió, continuava sortint gas de la casa i han de determinar a quin punt es concentra. L'explosió, recordem, es va produir dimecres al matí durant les tasques de càrrega de gas de l'habitatge. L'home, que inicialment va ingressar a la UCI de Can Mises, va ser traslladat després a l'Hospital de Vall d'Hebron a Barcelona. Compartint també xifres positives, les que parlen de l'atur, perquè baten tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Idò, així no només per un mes de juny, que va ser el més pesat, sinó per tot el registre històric. En el sisè mes de l'any, és a dir, el més pesat, a les portes del que és la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social, segons les dades publicades ahir mateix pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Destacam una relació important respecte als resultats d'aquestes xifres, i és que la regularització d'immigrants ha tingut efecte en aquestes estadístiques. Per primera vegada, en 18 anys, puja el nombre de desocupats a les Balears el mes de juny respecte dels mesos anteriors. El govern ho atribueix al fet que ara hi ha més persones amb permís per fer feina o cercant feina.
0: Parlant també de residus, l'abocador eivissenc de Cana Putxa ja preparen els fems que traslladen fins a Mallorca. Aquesta fracció passa per un procés d'embolicat en plàstic i després s'higienitza perquè no faci pudor, ni tampoc permetir la proliferació d'insectes. Una vegada preparats, es duen en un vaixell de càrrega. Avui tampoc deixant de banda la situació a Veneçuela. Parlem ja de 8 dies després dels terratrèmols. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. I destacaran les tasques del grup balear de rescat a la zona zero de La Guaira. A l'ajuda dels seus camps de recerques, 12 voluntaris d'aquest equip, entre els quals hi ha 3 mallorquins i una eivissenc, rastregen zones afectades d'aquest estat de La Guaira. Però, de moment, el balanç és devastador. L'equip no perd l'esperança de trobar-hi més supervivents mentre continua fent feina coordinadament amb els serveis d'emergència veneçolans. Les imatges mostren la magnitud d'aquesta destrucció i la duresa d'unes tasques de salvament que continuen entre edificis completament esfondrats.
0: I després rebrem la visita d'un actor. A més, és un actor molt polifacètic. Ens referim a Joel Joano.
3: Joel Joan protagonitza Bània, atrevida, trencadora, única. Una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. 4 úniques setmanes, Bània al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai.
4: L'intèrpret arriba a Mallorca als dos teatres principals, el de Palma i el d'Inca, per interpretar una obra de Chekhov titulada Bània. L'actor aborda 8 papers que farà ell tot solet. És una recreació d'aquesta obra magistral, però en format de monòleg. Es tracta d'una adaptació que transcorre l'actualitat i fora de Rússia tsarista i que explora l'humor d'aquest clàssic universal. A partir de les 11, l'actor compartirà una estona amb els oients espectadors de televisió del dia.
0: Quina és la frase d'avui, Xisco Nadal?
2: Idò, la frase d'avui és del novel·lista txec Franz Kafka, nascut tal dia com avui, en però de 1883. L'autor de La metamorfosi o El castell, entre d'altres, va escriure que les besades per escrit no arriben al seu destí, ja que els fantasmes se les veuen pel camí. I sigo escrivint.

0: Imagina't ara Kafka. Mòbil, xarxes socials, si les besades per escrit no arribaven a les destinacions, imagina't ara.
1: Això podria aplicar, les besades per WhatsApp? Quantes vegades hi ha qualcú que per WhatsApp te diu t'estim, t'abraçaria, t'abesaria, i llavors directes incapaç de fer-ho?
0: Però això t'he dit, que ja, ja vas a viure en Kafka.
1: Això passava ara i a final de segle XIX, començament dels XX.
0: Sí, en Ghosting. Kafka ja ho veia.
1: Sort Ghosting.
0: En Kafka parlava de Ghosting en aquell moment.
1: Doncs,
0: mira ara, de què parla tothom avui?
1: I d'una història ben curiosa, Marta, la d'un lladre que va oblidar-se el telèfon mòbil a la casa que acabava d'assaltar a ells i que va acabar detingut quan va intentar recuperar-lo.

0: Els fets van ocórrer el passat 24 de juny. Els assaltants van forçar la porta d'un habitatge aprofitant que el propietari era de fora. Del domicili van endur-se una bicicleta d'alta gamma valorada en uns 1.500 euros i una col·lecció de cotxes en miniatura. La gent... vos ho explico, estimats oients de ràdio, també per la gent de tele, m'estan sentint riure perquè ara m'agrada gravar jo reint d'aquestes imatges de recurs que han trobat de lladres
1: magnífiques,
0: diversos, que és talment com una enciclopèdia del robatori. Sí? No és tan bé... No és, és a dir, no és ben bé el que va fer aquest home d'ells, perquè quan la víctima va tornar a casa també va trobar un mòbil que no era seu. El va lliurar la Policia Nacional quan va presentar la denúncia i poc abans de la mitjanit, mentre els agents examinaven aquest aparell, varen rebre una telefonada. I, oh, sorpresa, era el propietari del telèfon que et demanava per recuperar-lo. Sense revelar la seva identitat, els policies varen acordar un punt de trobada a una plaça del barri del Carrús. La reconvinguda, el sospitós hi va arribar tranquil·lament, assegut a un banc i amb una bossa a la mà. Quan els agents es van identificar, el van detenir i a dins de la bossa hi duia part d'aquest botí, que eren els cotxets petits en miniatura, aquest de col·leccionista que havia sostret i que la víctima va reconèixer immediatament. Segons la policia, aquest home de 64 anys i amb nombrosos antecedents va admetre que havia comès el robatori amb el seu germà, a qui va acusar que s'hauria enduit la bicicleta i continua en parador desconegut. La Policia Nacional manté oberta la recerca per localitzar-lo. No sé què vos sembla aquesta aventura o aquesta història d'un robatori frustrat perquè te deixen el mòbil.
1: Cutre. La paraula és cutre. Perquè,
0: és que és de primer de robatori.
1: És que és primer de robatori.
0: Anar fora DNI i
1: exacte.
0: Fora mòbil.
1: És que, clar, un pot pensar és que aquest home ha pecat... A...

0: absurd, o sigui, quedes amb els policies que te tornaran el mòbil i te diuen... hermanos, les esposas, vull dir, ja. És que clar, que és com...
1: I na mai corners, no. Què em pensa d'aquesta història tan meravellosa?
2: Això és la clara definició de que la vida ho torna tot. Tu fas una cosa dolenta, exacte, i te'n passa una altra. Ara bé, jo som la típica que me diuen, Maria Antònia, tu series capaç, i comencen, de posar ser banyer, de robar, i jo sempre contest, no, perquè m'agafarien. Som una lota molt transparent i a sa cara se me nota tot. I si, a més, em van nervis, duc coses que no he de dur i els vaig deixant per allà, és que jo, si hi he de robar, seria quin tipus de persona m'agafarien. Però això ja no
3: tu
2: ho intento.
3: Tu te deixaries el mòbil, també.
2: Clar, és que jo, però ja no ho prof, ja no dic, vaig intentar robar perquè sé que una quigada o l'altra estaria, i si no, l'endemà estaria que nostra. Nervis, i ma mare me diria que has fet, i me sortiria a dir-ho, he robat. Per tant, ja no ho faig.
1: Clar. Però no tant per pescar-me com perquè et s'esparenta i t'ho treuen tot.
2: Sí, exacte. I perquè qualque cosa me passaria, si no és el mòbil que hauria i faria renou. No, no, jo per aquestes coses no et serveix, som massa bona persona, xisco.
0: Jo penso que el karma també podria funcionar.
1: Bueno, m'agrada com en el final se conclusió que som massa bona nina, seria incapaç de fer qualsevol cosa d'aquesta. Jo és que en soc karma i crec relativament...
0: Crec que mitges, és que t'anava a dir...
1: A Maria Antònia, perquè sempre som el dolent de la pel·lícula d'algú. Perquè tu pots actuar d'una manera en conseqüència i allò que potser tu te beneficia o un altre el deixa destrossat. Ja. I no per això... El karma t'ha de rebotar. A vegades, quan una història d'amor s'acaba, s'acaba. Ja. Que has d'estar aguantant o esperant perquè el karma no te reboti.
0: No, i no només per això. El karma funciona en certes coses, perquè a vegades tu dius en aquesta persona, en tota la dolentia que du acumulada, ja. Li hauria de caure, no sé, una piràmide d'Egipte damunt.
2: Sí,
0: i no,
2: però...
0: li, no li passa. Vull
2: sí,
0: dir, no
2: però
0: que
2: també li
0: passen ningú,
2: coses, eh?
0: No és que vulgui mal a ningú.
1: Jo ara pensava en les pobres piràmides, que tampoc n'hi ha tantes,
0: no,
1: i que són
0: que
1: patrimoni sabeu... mundial de la UNESCO.
0: Crec que sabeu una que me referen.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: Gent que du la dolentia no gens
3: el
0: amagada.
3: Amagat, sí.
0: No, gens amagada. No. I que tu dius, com pot ser que... sent així acabis on
3: ostres, és
0: on
3: un
0: ets.
3: Debat molt interessant, i... aquest debat paral·lel sí. Que heu iniciat, karma sí, karma no.
2: És que de fet jo
3: crec que karma sí,
2: a mitges, perquè normalment sempre és com que li tornen la part bona. Les coses dolentes costen més arribar, que per ventura arriben més en el final de la vida, però és com, mira, li està sortint tot bé, i després
3: o sigui que karma
2: saps,
3: sí.
2: Però és que perquè sempre és bo i no és dolent.
3: Val, no, és interessant. Jo crec que sí,
2: que
3: al final tot arriba d'alguna manera, però és una qüestió d'energies, és quan tu, jo què sé, fomentes el bon humor, atreus
1: sí,
3: a gent que està
1: arriba,
3: més contenta.
1: Però és com quan, per exemple, tenim parelles d'amics que comencen a sortir i que els llavors incompatibles. I dius, ho acabaran deixant.
2: Sí.
1: Clar, però no és el mateix deixar-ho en els 2 mesos que deixar-ho en els 15 anys. Veus, tot deia que ho deixaria. Però clar, és que han estat... Ai, perdona, el brut desvol i fins i tot és emoció. Però han estat 15 anys de relació, que crec que ja és un període que se pot considerar que una parella ha estat exitosa en 15 anys. És que tot depèn també de la perspectiva. I jo crec que la Maria Antònia és massa jove, però l'experiència li farà entendre, com a mi, que ja som,
2: segurament.
1: Que ja som un veet. Ja vaig néixer vell. Però ara ja ho som, que sempre ets dolent de la pel·lícula d'algú. I això...
3: Home, no se pot agradar
1: a
3: tothom. Això, quan abans s'interioritza...
1: No som croquetes.
3: Millor. Exactament. Idò, sí, això li va passar a aquest lladre, se va oblidar el mòbil a una casa en concret, va cridar, va intentar recuperar-lo i el varen agafar. Lògic, no? Perquè, com explicàvem als meus companys, és de primer de lladre no deixar-te el mòbil d'aquest.
1: Ni el DNI.
3: Segur que no duia guants, tampoc, eh? Jo crec, segur.
1: En els antecedents que acumulava aquest home de 64 anys, no crec que fos en Houdini.
3: No tenia pinta, no. En la bona companyia de Robina West, els comandaments tècnics que té Jaume, Fortesa, Miquel Rosselló, Alejandra... No, Yolanda Ruiz de la producció. Perdó, és que havia vist Alejandro Rubio i no sé si és o no és.
0: Sí que és.
3: Alejandro Rubio. Rubio. He posat algun de més. I doncs tota aquesta penya...
2: Aquí passo.
3: L'expressió que m'ha sortit desànima.
1: Vinga.
0: Perdona,
1: sa meva gent.
0: I ser becaris, que també han començat ser becaris.
3: Home, i na Victòria i na Francesca, si és que sa llista sa llarga cada vegada més. I doncs, tota aquesta gent, comencem el dia.

0: Són les 9:33. Continuem en directe aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, i parlam d'habitatge. El mercat residencial espanyol presenta unes expectatives ara més moderades per al segon semestre de 2026, la qual cosa inclou una caiguda interanual del 3,27% en el volum de compravendes i del 7,11% a les operacions de lloguer, segons informen la Unió de Crèdits Immobiliaris i l'entitat SIDA. Són dades que recullen la percepció de molts de professionals del sector a Espanya, que asseguren que les xifres no són tan optimistes respecte a les compravendes. Aquí que parlam pràcticament cada setmana del lloguer, de la venda, de la impossibilitat a vegades que suposa, no?, accedir a un habitatge, volen valorar què suposa, no?, aquestes expectatives més moderades i com afecta als usuaris i a la població en general. Per això saludam José Miguel Artieda, president dels agents de la propietat immobiliària. José Miguel, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com podem interpretar aquestes xifres del baròmetre immobiliari i sobretot què suposen per aquí, per les Balears, aquesta caiguda del 3,27 a les compravendes i del 7% a les operacions de lloguer?
1: Bé, idò, en moderació, no? Estem veient, encara no se pot dir si és un canvi de tendència, no? Sí que és una moderació en les pujades de... Bé, amb el número de transaccions i la pujada de preus, però estem valorant tasses en relació als darrers anys, no? És a dir, els darrers anys és quan més ha pujat el número de transaccions, el número de preus, no només aquí a Balears, a nivell nacional. Estem per damunt les dades des 2007, quan era el màxim del boom immobiliari, i ja ho han superat, no? Ja, aquí a Balears fa anys que ho havien superat, però a nivell nacional ja estem veient que s'han superat aquestes dades, i clar, si comparam les dades dels darrers anys, però veiem que s'increment tant el número de transaccions com el número de venda, doncs s'està moderant, no? L'estudi aquest que han tret ara fa uns dies, doncs denota això, no? Que el número de transaccions a nivell nacional, doncs, inclús ha baixat, no? En comparació a l'any passat, que era, diguem, el màxim històric dels darrers 20 o 30 anys.
0: I la raó de tot això? Podríem, no sé, tal vegada parlar del factor preus, del factor augment de preus, i és per això que la gent no compra, que no hi ha aquest moviment tan frenètic del mercat.
1: Bueno, hem vist un augment de població, que això no només s'ha fet aquí a Balears. Aquí a Balears el que passa és que som un referent, no? Anant per davant, un parell d'estacions per davant el que està passant en el corredor mediterrani i després s'està extrapolant a tota la península. I bé, aquest augment de població ja s'ha, diguem, s'ha normalitzat la pujada, i també aquesta febre que acabava també de residents d'aquí de comprar a la península, però ja s'ha estabilitzat. No vol dir que no sigui sent important, sinó simplement que ja s'ha normalitzat aquesta pujada de compra a nivell nacional de vivendes.
0: Quin és el futur més proper del que podríem viure aquí a les Balears? Veuríem reflectit aquest fre al mercat immobiliari de manera immediata? Perquè això parla de previsions, no? No parla que sigui ja. Aquest fre se podria donar ara? Podria ser en un futur, parlant de mesos? O realment els agents de la propietat immobiliària ho esteu notant ja en el dia a dia?
1: Aquí ja ho estem notant, no? Lo que era lloguers, des del tercer trimestre de l'any passat ja vam veure un canvi de tendència, d'aquestes pujades de dos dígits, d'això ja no ha passat. El que havíem viscut aquests darrers anys, que el lloguer pujava un 15% anual, doncs això ja des de setembre de l'any passat ja no se veu aquesta pujada tan exagerada, no? És veritat que puja, perquè està pujant el preu de la vivenda, però a un ritme més, diguem, més normalitzat, d'un 6, un 7%. A la venda també es presta per parlar de canvis de tendència. Hauríem de passar dos o tres trimestres per ja poder dir que efectivament hi ha un canvi de tendència, però sí que hi ha una moderació. Igual que se constata a nivell nacional, aquí ja duim un trimestre que veiem que la pujada s'ha moderat, que la venda estrangers, inclús ha baixat, duia anys que estèiem a xifres del 30, del 32, 34% de ventes estrangers i ara no arriben al 30%. Això és una tendència, diguem, a la baixa que s'està normalitzant i bé, d'aquí a que podem parlar de baixades de preu, això és una altra història.
0: Conclusió, no totes van.
1: Bueno, no tota l'expectativa dels venedors compleix.
0: Vale. Ho dic perquè la gent posa preus, i vosaltres ho heu dit moltes vegades, no? Que diu, com que totes van, com que ara mateix estem en una etapa, no?, que s'acaba comprant, que podíem parlar de preus molt inflats, després la realitat és ben diferent, eh?
1: Correctament. Tot es ven si està a preu de mercat. Vale? És vera que la gent pensa el meu veïnat ho va vendre per tant i jo puc vendre per més perquè el meu és millor que el del veïnat, sense saber com és el del veïnat. Això passa sempre. El que passa és que hi ha uns límits, no? I és el límit de capacitat d'endeutament o des que compra o des que lloga, no? I aquest límit ja els estem veient. Els de lloguer ho van veure, com he dit abans, mitjans de l'any passat, ja la gent ja no pot pagar més de lo que d'aquestes pujades estratosfèriques que se veien, ja hi ha un límit, el límit són uns 1.400 euros, 1.500, depenent també, i a nivell de compra residencial, que té un pes, diguem, majoritari, residencial, pues també s'està veient aquests límits, no? És a dir, no tot se pot vendre a qualsevol preu.
0: No, és una conclusió important, no? I una valoració també important que traslladam als nostres contertulis aquí a taula arran d'aquestes xifres, d'aquesta lleu davallada, no? D'aquest petit fre al mercat immobiliari. José Miguel Artieda, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció.
1: A tots vosaltres.
0: Recordem el senyor Artieda, president dels agents de la propietat immobiliària. Sí, no, és vera, no tot es ven, no a qualsevol preu, tot i que quan tu entres a un portal immobiliari, Pep Maria, se veuen uns preus desorbitats, però la realitat, segons explicava ara José Miguel, no tot es ven.
2: Sí, és així. També, quan ve molt bé, s'ha de veure si sempre hi ha fluctuacions, un any millor o pitjor, si és una tendència, és un moment puntual. I estic d'acord, arriba un moment que sempre hem sentit que algú diu, però jo vendré el meu pis per, jo sé, 500.000 euros. I diu, però si té una habitació i tal, bé, ara tot... I efectivament, depèn de molt de factors i ara, pel que sigui, està un poc estancat. Però hauríem d'esperar un poc més de temps, penso jo, per veure si aquesta tendència, sobretot per raons econòmiques, s'acaba fent forta i no... I els lloguers i les vendes se queden igual o baixen.
0: Darrera conclusió, si vols, amb l'abans dels anuncis, Eduardo, Elena, respecte a aquest petit fre, i sobretot com us podria afectar? I també plantejo una altra pregunta. Podria suposar tal vegada el punt d'inflexió entre no totes van, anem a moderar els preus,
3: Mira,
0: o que comencin a
3: yo creo
0: davallar
3: que
0: els
3: sí,
0: preus?
3: pero le voy a dar otra lectura. O sea,
0: Vale.
3: es verdad que no todo se vende, pero me gustaría saber qué tipos de viviendas son las que están frenándose en la venta. ¿Por qué digo esto? Porque sí que todo se vende a precios altísimos si estamos hablando de casoplones donde te viene un extranjero y te lo compra, pero no todo se vende si estamos hablando, como tú muy bien decías, un piso de una, dos, tres habitaciones por medio millón de euros. ¿Por qué? Porque el español o la persona residente en Baleares que va a comprar esto no accede a la financiación para comprarlo. Entonces yo creo que este va a ser el punto en el que a lo mejor cierto tipo de vivienda se empieza a frenar el precio porque la gente que la quiere no va a poder comprarla, pero por financiación, no porque se pidan barbaridades que se piden.
4: Yo creo que esto, las cifras estas de caída, ligera caída
0: Sí,
4: de
0: es
4: los
0: ligera.
4: Precios en tanto en la compra como en el alquiler, es un claro síntoma de que se ha tocado techo en los precios. Estábamos fuera de mercado, los precios estaban fuera de mercados a todas luces, y como bien apunta el compañero, o sea, al final hay que distinguir muy bien el que hace una compra o alquiler para, como, o sea, para una inversión y para, pues, para venderlo, revenderlo o para vivir temporadas para los ricos, o los ciudadanos de a pie, los residentes, que es verdad que allí ya no es que hayamos tocado, es que ya no llegamos a eso. Entonces, con prudencia, vamos a ver si esto se consolida y que es verdad que dé un respiro y que puedan acceder más gente a esas hipotecas que ahora son inalcanzables.
0: Podria ser un punt d'inflexió aquesta frenada en el preu del lloguer, a la caiguda de les compravendes? És, sens dubte, una pregunta molt interessant, sobretot perquè ara mateix la primera preocupació, a tot el país podríem dir, però sobretot també aquí al nostre arxipèlag, és l'habitatge. Ho valorarem, perquè supos que se necessita temps per valorar si això impacta realment en el mercat i sobretot en els preus. Uns consells, escoltem la publicitat i tornem tot d'una.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.

0: 10 i 5, continuem en directe, són ja la segona hora de programa i continuem a través de la ràdio, també a través de la televisió i amb moltíssima calor. Fem un cop d'ull al temps, al cel, ara mateix tenim 28 graus de temperatura i pujant, podríem dir. Avui les màximes rondaran entre els 32-34 graus, una mica més altes, per cert, que les d'ahir, i tindrem cel destapat després d'una jornada, la d'ahir també marcada pel vent de tramuntana, mala mà, ruixats puntuals a certs punts de les Balears, més estabilitat, tot i que encara no del tot.
1: Exacte, és el cas, per exemple, com veiem ara en aquestes imatges de Campos, on va descarregar d'aquesta manera. Una bona aigua, com podeu apreciar, en poc temps, però això sí, una bona aigua, va ploure de manera molt irregular, va descarregar pluges molt febles pel centre-sud de Mallorca, però en aquest cas, sobretot de Campos, la descarregada va ser contundent. Ahir cap vespre varen recollir 3,8 litres a Campos, 3,1 al Santuari de Montición i 2,5 a Porreres. Per cert, parlant d'aigua, començam aquest mes de juliol amb els embassaments amb un 54% de capacitat. És un 6,24% manco respecte a fa 3 setmanes. El de Cúber perd un 7,21% respecte als inicis de juny i se situa en poc més del 41% de capacitat. Aquest grafisme que acabam de compartir amb els nostres espectadors és, per cert, de Meteociència Balear. Així tot, pèrdua molt significativa després de la intensa evaporació i consum del mes de juny. Ara mateix es troben en un 10,99% manco, de capacitat respecte a fa un any.
2: En parlarem amb més detall d'aquí una estona, perquè ara veurem la visita d'Albert Darder, qui ens farà també la previsió per aquest cap de setmana i ens donarà detalls de quan tornarem a tenir i a patir una nova onada de calor, que ja no sé si és la segona o la tercera, però que denota que serà un estiu ben llarg. Però ja sabeu que en aquest punt allò que ens agrada és fer a sortir de l'estudi, connectar l'exterior per veure les nostres beauties i anar ara fins al Puig de la Tudosa per veure com està ara mateix aquest paisatge de Mallorca. Podem veure un paisatge d'estiu, la mà blava a les totes, hi ha una mica de verd, hi ha una mica de vent, hem de dir, perquè la càmera se remena una micona, tot i que està fent aquesta espècie com de paneig, perquè puguem veure tota la perspectiva, se nota que hi ha una micona de vent, i veiem que el cel hi ha com una mica de pols en suspensió, diríem, com de nívol negre.
0: Se nota molt, la mà en aquesta zona, perquè sabeu com està realment copejant la costa. Ahir van tenir un episodi de mala mà, sobretot a Menorca, i avui es veu que encara continua a determinats indrets de les nostres illes. Jo crec que la següent càmera segur que no notam la mala mà, o sí, qui sap. Una imatge més que compartim i descrivim pels oients.
1: I doncs és el moment de fer cap fico, de submergir-nos en aquesta càmera subaquàtica del Toro a Calvià, a Mallorca, per veure si compareixen o no avui peixets, per saludar-nos. Ahir dèiem que hi havia un bussejador que també estava fent algunes tasques de manteniment. Vàrem dir que si mos escoltava o mos sentia en algun moment del dia que s'atracàs en aquesta hora i saludàs. Sabeu que avui encara no ha ningú, però bé, en qualsevol cas, aquesta imatge. Cel no. Aigua ben blava, del cel venen aquests rajos de sol. Això sí que poden dir que atreveixen aquesta aigua tan blava del Toro Calvià.
0: Però sobretot precaució a l'hora de pegar un cafico, perquè com vos explicàvem, la tramuntana bufarà amb força entre Menorca i el nord-est de Mallorca, onatge molt intens a la costa, esposada molt de sol, això sí, amb permís de colca, nígol baix. Pocs canvis a la temperatura i màximes, com deien, entre els 28 i els 34 graus aproximadament. I atenció, perquè volem parlar d'informació que interessa moltíssim als consumidors. Si vos varen imposar l'obligació de contractar i pagar una assegurança de vida en formalitzar la vostra hipoteca, ara l'entitat ha de retornar una part de la prima d'aquesta assegurança corresponent al període que encara no s'ha consumit.
1: Així és, Marta. Des de l'any 2006, la Direcció General d'Assegurances considera abusiva aquesta pràctica i fins a l'11 de juny el Tribunal Suprem no ha confirmat d'alguna manera que les primes úniques de segur finançades són una pràctica abusiva i, per tant, són nul·les.
2: Una pràctica que fins ara provocava el desequilibri d'interessos entre els consumidors i les entitats. I per conèixer més sobre aquest supòsit, saludant ja Cristina Borrallo, vicepresidenta d'Asofin a les Balears. Molt bon dia, com estàs, Cristina?
3: Molt bon dia.
2: Perquè els oients ho entenguin. Qui diu els oients, diu noltros. Que són realment aquestes primes úniques d'assegurances.
3: Sí, doncs és una prima que s'apaga tot d'una, se formalitza el préstec hipotecari i se fa durant tota la vigència del préstec. No és la típica prima que pagam anualment, que se va renovant anualment, sinó que pagam un import molt elevat 20.000, 30.000, 40.000 euros d'inici quan ens donen hipoteca, perquè ens cobrirà, en teoria, tot el préstec hipotecari. Clar, el problema és que moltes de vegades, la gran majoria de vegades, com és el cas que ha arribat en el Tribunal Suprem, la gent no sabia que realment estava subscrivint una assegurança d'aquest tipus. Clar, què passa? Que al final aquest 20.000, 30.000, 40.000 euros els pagam molt més, perquè se financia a través de la pròpia escritura de préstec. Per tant, el capital augmenta, pagant més interessos, ja que van pagant no només aquest import, sinó tal vegada el doble.
1: Clar, Cristina, potser no només és que molta de gent, nosaltres inclosos, no sabem ben bé que és una prima única, sinó que també la gent que mos veu o mos escolta pensa... M'ha afectat a mi? Perquè per ventura no en tenen ni idea. A qui ha afectat aquesta prima única o aquestes primes úniques amb aquestes assegurances? I com poden saber si mos hi han inclòs?
3: Sí, haurien de revisar el préstec hipotecari. Això sí que és cert que va haver-hi dues, tres entitats bancàries en concret que imposaven aquesta assegurança, no totes. La que s'ha condemnat pel Tribunal Suprem és Banc Santander, que venia de Banc Popular. Aquí a les Balears, tots aquells que venien d'escrèdit balear, Banc Popular, solien tenir aquest tipus d'assegurança. El que hem de mirar, revisar l'escriptura de préstec i veure si hi ha en un dels apartats prima, assegurança, única, ordre de transferència, aquí veurem un import de 20.000, de 30.000, solen ser imports molt elevats. Abans de l'any 2019, que va ser quan se va introduir la nova llei de crèdit immobiliari, era una pràctica habitual. Després, per tant, de 2019, aquelles persones que hagin firmat una hipoteca recent, segurament aquest tipus d'assegurança no la tenen. Però els d'abans d'aquesta data, que revisin, perquè tal vegada se poden veure afectats.
0: Recordem, afectaria les assegurances de vida, no altres que també a vegades van vinculades a les hipoteques, com per exemple les de la llar. No? És vera que no sempre són únicament les de vida, però en aquest cas afectaria només a les assegurances de vida.
3: Sí, en aquest cas del Tribunal Suprem són assegurances que cobreixen la mort, una malaltia, per tant, vida. I se financiaven a través del propi capital del préstec.
1: I, Cristina, com variaran les hipoteques amb aquesta nova mesura considerada pràctica abusiva? Canviarà qualque cosa? Haurem de veure com afectarà o com canviarà? O d'entrada ja sabem que ho capgirarà tot?
3: Doncs aquí preveiem una onada important de litigi, perquè les diferents audiències provincials, per exemple aquí a Balears, teníem un criteri una mica dispar. Nosaltres mateixos tenim molt d'afectats que els hi varen dir, esperau que arribi en aquestes sentències del Tribunal Suprem com ha arribat. A partir d'ara, doncs, aquells que s'ho estaven pensant que encara no havien reclamat en base en aquesta sentència tindran ja una base molt sòlida per poder

0: que és d'aquest pou està bé, no? Com ho ha de fer una persona que, per exemple, tingui aquesta prima, tingui aquesta clàusula o aquest producte abusiu i vulga també recuperar els seus papers?
1: Doncs el primer que hem de dir que són quanties rellevants, perquè sí que és cert que el Suprem el que diu és la part proporcional de la prima que has disfrutat, és a dir, si tu has signat una hipoteca el 2015 i ara reclames, doncs la part proporcional d'anys que has tingut la cobertura no te la tornaràs banc. Però l'altra part, sí, no? Els anys que te quedin d'hipoteca, que tal vegada són a 40 anys. Per tant, estem parlant de quanties que són molt rellevants.
0: 20.000, l'has dit abans, 20.000,
1: 20.000, 30.000,
2: són molt altes, de fet.
1: 40.000, en relació, normalment, per exemple, aquest cas que ha arribat en el Suprem és un 16% del capital, aquesta prima. És un import molt elevat i pensant que fem front a quanties rellevants. Per tant, persona que vegi que té aquest producte, lo primer, haurien de fer una reclamació a l'entitat financera. També pot fer després una reclamació a la Direcció General d'Assegurances. I si amb tot això el banc no vol tornar cap quantitat, que sàpiga que haurà de posar una demanda en el jutjat del seu partit judicial i a partir d'aquí iniciar un procediment contra l'entitat financera.
3: I això és una cosa relativament ràpida, perquè quan dèiem que tu pots anar reclamant el banc d'entrada, nosaltres solem fer molt de cas, ja quan hi ha una entitat aliena en el banc, no sé si anant en el consorci d'assegurances, potser una mica més de força, però per no haver d'arribar a judici, se sol resoldre aquest tema o els bancs, en aquest sentit, se fan atzuets, encara que siguin bancs espanyols, i no solen atendre aquest tipus de
1: Sí,
3: demandes?
1: no, desgraciadament el procediment no és curt. Si hem de posar una demanda judicial, aquí ja entrem en terminis de judicials, per tant, un any, 2 anys, podem estar de batalla judicial, això ho hem de dir. Sí que és cert que la banca fins ara no hi havia cap sentència del Suprem damunt d'aquest tipus de producte, per tant, hem de veure com reaccionen i si de partir d'ara començaran a oferir acords a aquelles persones que posin la reclamació. Clar, si el banc mos oferís una oferta o volgués negociar amb una reclamació només del client, en menys de 2 mesos ho podríem tenir resolt. Però, clar, el problema és que mos temem que la banca el que farà serà lo de sempre, no? Ho hem vist amb les despeses hipotecàries, en clàusules sòl, multidivises. La banca no vol mai arribar a un acord amb el consumidor, desgraciadament, no? I mos hem d'obligar a litigar. Si és escal del litigi, doncs que sapiguem que, desgraciadament, serà un camí llarg, però esperem que pugui anar bé.
0: Cristina, així com, per exemple, quan hi ha un litigi en temes laborals, sí que guanyis o perdis, el client no, el treballador no s'ha de fer càrrec dels costos, no? De judici, etc. En aquests casos, si, per exemple, se perd, sí que s'ha de fer, s'ha d'assumir com a consumidor les costes de judici, que se sol dir.
1: Clar, pensant que amb una demanda judicial, la part que perd un procediment judicial en un tema civil o mercantil ha de pagar les costes del contrari. Normalment, aquests casos bancaris de consum que ja tenen una base sòlida i consolidada, el consumidor mai arriba a perdre amb costes, és a dir, no arriba a perdre i, a més, haver de pagar en el banc el seu abogat i el seu procurador. Sol ser a la inversa. El banc, quan perd, com ha passat amb aquestes sentències del Tribunal Suprem, que en aquest cas aquests senyors anaven en justícia gratuïta, a més, amb abogat i procurador d'ofici, que fan una gran feina, s'han imposat les costes a l'entitat financera, costes de primera, segona i tercera instància. Per tant, aquí a la banca, el cost que pot tenir de no voler arribar a un acord amb els consumidors pot ser molt més elevat, inclús, que el que estan reclamant. Per tant, invocam, no?, aquí a la banca, si mos escolta, que intenti arribar a un acord amb els consumidors.
2: Però jo tinc la sensació, i crec que és molt positiva, que s'està fent una transformació en la manera d'entendre les assegurances, els productes que poden resultar enganosos. La banca ha de canviar, perquè són moltes ja les sentències, els casos guanyats a favor dels consumidors. Són molts els tocs d'atenció a la banca. No sé si és massa optimista pensar que podria ser això la final d'aquestes propostes
1: pràctiques
2: abusives, no?, que tenen els bancs. No sé si és massa optimista pensar això.
1: Bueno, sí que és cert que per una banda el consumidor de cada vegada un poc més té més educació financera,
2: sí,
1: sap més quins són els seus drets i com fer-lo i com reclamar. Per una altra banda, la banca doncs ha tingut una i darrere una altra de sentències condemnatòries del Tribunal Suprem, d'audiències del Tribunal Europeu, però sí que és cert que la banca, el moment que ha començat a canviar, no és voluntàriament i per condemnes, sinó a partir de l'any 2019, que se canvia la llei de crèdit immobiliari i ja queden fora de regulació, per exemple, això, pràctiques vinculades. Vas a demanar una hipoteca i te col·loquen assegurances, nòmines, per tal de bonificar-te el tipus d'interès. Doncs tot això ja ha quedat

0: fora. Però a partir de l'any 2019, quan la llei ha deixat ben clar el que sí que se pot fer i el que no. Per tant, bueno, optimisme, jo crec més en la obligació legal i la sanció. Exacte. Si no, no canviaran.
1: No, això passa una tasca molt didàctica, també, sí, traslladar aquesta informació.
2: I això passa només quan són crèdits hipotecaris o en moltes operacions també t'inclouen aquest tipus de primes úniques. Tu ara parlaves, no sé, jo m'imagino una pòlissa de crèdit, que molt d'autònoms la tenen. També quan tens una pòlissa d'aquestes, te poden obligar a tenir una prima única, o se solen focalitzar en les hipoteques, que sol ser allò que qui més qui manca demanar qualque vegada.
1: O no t'obliguen, però quasi, no? Que és com una altra estratègia, Cristina, que te diuen, sí, si no, et costarà més.
0: Clar,
1: no?
0: Aquí ho hem vist també en préstecs personals. En pòlisses de crèdit a nivell empresarial no, però sí que en préstecs personals sí que ho hem vist. Clar, aquí la part proporcional és més petita. Un préstec personal de 10-15.000 euros te fan una prima única tal vegada 2 o 3.000, que ja és molt, però també ho fan. A on més s'ha aplicat aquest tipus de clàusula és en préstec hipotecari. I clar, el que comentes, Marta, al final, diuen, bueno, no és obligatori, però si vols hipoteca, ho has de signar. Per tant, això, que és una pràctica vinculada, que ara per llei està prohibida, encara veiem, perquè mos ho compten els consumidors que venen a la oficina.
1: Són més cares que en altres companyies.
0: Encara està passant. Sí. I clar, no te deixen anar-te en el teu mediador o en la teva asseguradora de confiança i demanar una prima i dur-li, sinó que, bueno, no, aquesta no la volem. Volem ser nostra,
1: però
0: perquè és més cara.
1: I canviant de prima, perquè clar, ara hem parlat sobretot d'assegurances de vida, no? Però aquestes de la llar, que són molt més habituals, que quasi venen en SPAC, hipoteca, aquestes que te diuen, bé, tu te'n pots anar, però si no te pujarà amb aquest 0,25, no record, no?, les quantitats exactes, això també és una pràctica abusiva.
0: Sí, és una pràctica abusiva i desgraciadament és habitual. És a dir, és diuen, l'assegurança de la llar...
1: Però aquesta no se pot recórrer, encara.
0: No, aquí estaríem parlant d'una altra cosa. Aquí no estem parlant de primes úniques, perquè l'assegurança de la llar sol ser amb un caràcter anual, renovable o semestralment. És l'única assegurança que és obligatòria per llei, però el que també ens diu la llei és no tens per què signar-la amb el banc que estàs fent hipoteca. Hola. Tu te'n pots anar a una altra asseguradora i dir-li, escolti, quan vas a les banques a subscriure el préstec, dir-li, ja tinc l'assegurança feta.
3: Sí, no, però allò que diu la Marta és que moltes vegades per retenir com a client i tenir també com a més cobertura allò que fas banc és d'entrada demanar que te quedis amb ells o que facis aquest préstec amb ells, fins i tot millorant una mica les condicions o empitjorant-les si és el cas que vens amb una assegurança d'un altre lloc.
0: Si te bonifiquen més la hipoteca si vas amb l'asseguradora d'ells que si te'n vas amb una altra asseguradora. El que aquí és consumidor tenir molt clar. El cost comparatiu, perquè si anem a una altra asseguradora me sortirà molt més barat anualment que anar amb l'asseguradora del banc, que al final me bonifica, el que te bonifica és poquíssim, fer aquesta comparativa i dir, tot i això, me compensa més anar amb la meva asseguradora, no? I optar per aquesta altra opció. S'ha de tenir molta de cura, sobretot amb això, perquè al final te bonifiquen i al final acabes signant hipoteca i 40.000 productes vinculats, que tal vegada no vols, una alarma, jo no vull res de tot això, no? I t'obliguen a subscriure-lo. O sigui, hem d'anar molta alerta.
1: I sobretot reivindicant la figura de l'assessor, de la persona independent. Perquè un banc és un banc, i un banc t'aconsellarà, evidentment, pensant en els seus beneficis, però existeixen aquestes figures. Nosaltres tenim la nostra assessora de capçalera, que és la Cristina Borrallo, que d'aquesta manera mos podem informar, no?, i mos poden assessorar sobre realment el que mos convé. Revisau, consultau, comparau, crec que és el millor per als usuaris bancaris, perquè si no, mos poden donar compte que al final acaben pagant de més, que és el que realment passa. Cristina, moltíssimes gràcies i que sigueu treballant, fent feina de valent, vetllant els drets dels consumidors. Cristina és el nostre... l'heroi sense capa dels animals és el Manu Ruiz, però la dels usuaris financers és, sens dubte, Cristina Borrallo. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Uns consells. Tornem tot d'una i seguim aquest recorregut aquí al dia.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: I que també ho ha...
2: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 10 i 25 minuts, si just mos acabeu de sintonitzar. Això és El Dia, el programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió, i que d'ençà que va ocórrer, just fa 8 dies, hem intentat donar cada dia al Manco visibilitat a tot el que ha passat amb els terratrèmols, parlant en plural, aquests dos sismes ocasionats a Veneçuela i en tantíssimes persones afectades, els serveis de seguretat, cossos de seguretat, bombers, ONGs, organitzacions diferents de pràcticament tots els indrets del món, fan feina de valent. El més dur és que ara les esperances de trobar gent en vida cada vegada són més difícils. D'aquesta manera, mirau, expliquen els grups de rescat locals com s'enfronten no només a les tasques, sinó també com s'enfronten emocionalment aquesta situació. Ho escoltam.
1: Y cuando encontramos una persona viva, bueno, tenemos la alegría de haberla sacado, pero cuando encontramos una persona muerta, definitivamente para todos nos choca. Si bien es cierto, tenemos la tranquilidad de haber cumplido, de haber ayudado a los familiares para que estén tranquilos, tenemos una frustración de no haber podido llegar antes para poder haberlo sacado de repente en un mejor momento.
2: Estaba en el ascensor. Verdaderamente creí que mi vida había llegado a su fin. Luego salí y pude ver cómo se derrumbó completamente el Petunia.
3: Per això, des de les Balears també volen col·laborar amb els afectats i enviar ajudes per tal de contribuir en aquesta catàstrofe. I atenció, Càritas i Vent Balears, l'associació de veneçolans d'aquí de les illes, ja ho estan fent una realitat. Avui, durant tot el dia, s'ha implantat un punt de recollida d'ajuda al qual vos podeu adreçar.
4: Aquest punt es troba a la plaça d'Espanya de Palma. Recorden també que podeu anar a la parròquia Immaculada Concepció de Son Sardina, també de Palma, per ajudar d'alguna manera. Demanen productes mèdics, aliments de conserva i també ajuda infantil, productes infantils. Per saber com ajudar i quins productes dur, avui volen saludar a Angie Rodríguez, que és voluntària de l'Associació de Veneçolans de les Balears. Molt bon dia, Angie, bon dia, com estàs?
5: Hola, buenos días.
4: Bé, primer de tot, conta-mos una miqueta com ha nascut l'iniciativa i com heu organitzat aquests dos punts de recollida de productes per poder enviar cap a Veneçuela.
5: Bueno, actualmente nos encontramos en Plaza España apoyando esta actividad que es organizada por el padre Albert Marchand. Todo el equipo de Vent Balears estamos apoyándolo en toda la gestión. Y bueno, más o menos igual para que ahorita estamos solicitando medicamentos básicos, material de curación, gasas, vendas, fórmula infantil, insumos de emergencia que son muy necesarios en este momento. Para bueno, poderlos trasladar a nuestro país, ya una aerolínea privada se ofreció para donar un vuelo que estará llegando próximamente para poder pues dar la ayuda requerida con emergencia.
0: Si te sembla, podem començar per recordar horaris, perquè just acaba de començar, duis res,
5: sí.
0: una estona, però si deu pràcticament tot el dia. Els meus companys feien referència també a altres punts, com per exemple la parròquia Immaculada Concepció a Son Sardina, però aquí ho estem compartint a pantalla també. Fins a les 8 de l'hora baixa, el que és el dispositiu està a l'abast de tothom que vulgui participar. Veritat, Angie?
5: Sí, bueno, el dia de hoy estamos aquí de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y también vamos a estar este domingo en la parroquia de Son Sardina, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
0: Quins són... has parlat de com ha canviat, no?, el material, perquè en un principi sí que se demanava roba, però ara ja s'està canviant per exemple, explicaves material sociosanitari, sucs, hidratació, sí. Com se va també transformant, no?, l'ajuda. Ara mateix fem la crida, sobretot, d'aquests sucs. Què més se necessita? Anem a intentar descriure perquè tota la gent que mos escolti, que mos vegi ara, pugui participar.
5: Sí, bueno, la verdad es que sí, hemos hecho énfasis en material de emergencia, ya que queremos que este vuelo salga con ayuda lo más óptima posible. Medicamentos, por ejemplo, hago énfasis de que ibuprofeno y paracetamol, ¿vale? Agradecemos las personas que nos envían algún otro tipo, pero por el momento esto es lo prioritario y lo que tenemos de permiso para poder enviar, porque recordemos que cada país tiene como una limitación y de aduanas, y entonces no queremos como que entorpecer el proceso. Pero por eso hacemos énfasis en kit de emergencia, en tal caso de que sean medicamentos ibuprofeno, paracetamol, también todo lo relacionado para bebés, desde pañales, desde fórmula infantil, material de curación, insumos básicos.
0: Tot això és necessari i des d'aquí una crida a la població perquè pugui participar.
4: Recorda, Marta, que avui de les 9 del dematí fins a les 8 de Sorabaixa seran a la plaça d'Espanya de Palma i també aquest dissabte de les 9 del dematí fins a les 12 del migdia a la parròquia de Son Sardina. Li volien demanar també a Nangi una miqueta més enllà d'aquestes donacions de material, si hi ha altres maneres de poder col·laborar, com ara aportacions econòmiques o voluntariat, no? Com en tu, que també estàs ajudant de manera voluntària a organitzar i distribuir tota aquesta tasca per enviar tot aquest material.
5: Correcto. Bueno, también estamos recibiendo aportaciones económicas por la cuenta de Ben Baliars, únicamente en la cuenta oficial de nosotros. No estamos recibiendo ningún aporte. Agradecemos a la persona que lo quiera hacer, pero no estamos recibiendo aportes en efectivo para poder tener todas las transacciones de las personas que han colaborado y poder de la manera más transparente también demostrar en qué se usó ese dinero. El dinero recaudado económicamente va dirigido a una fundación que se llama Fundación Luchemos por la Vida. Esta queda en Venezuela y se dedican a atender a las personas más vulnerables, tanto niños como adultos, para poder ayudarlos más que todo en esta situación. Pero es una fundación que viene desde hace años haciendo labor.
3: No anava a dir, Angie, ara ho comentaven a na Joana, avui, divendres de 9 a 8, plaça d'Espanya, diumenge de 9 a 12, en aquesta parròquia de l'Immaculada Concepció de Son Sardina, per replegar tot aquest material, ho deies, ibuprofè, paracetamol, kit d'emergència, llavors fórmula infantil, sucs, tot això, ho anau replegant aquests dies, però quan fareu l'enviament? En quines condicions se farà aquest enviament? Angie?
0: Ara recuperam...
5: Bueno,
0: sí, continua.
3: No, l'envio, l'enviament, ¿cuándo será efectivo? Un pic que ja tingueu tot aquest material recopilat.
5: Disculpe. Sí, el envío va a salir la semana que viene. Tenemos fecha para el miércoles para enviar todo esto a la aerolínea correspondiente. Y bueno, esperemos que el envío sea de la manera más rápido, ya que va a llegar directamente a Valencia, Venezuela. De Valencia, Venezuela, lo van a recoger un grupo de religiosas que ya el padre contactó, para de ahí llevarlo directamente a Caracas y poder, pues, ya compartirlo con las personas que lo requieran.
0: S'està fent feina de valent, Angie. Diferents ONGs, abans hem vist imatges del grup de rescat balear, entitats d'aquí, de les nostres illes, que han partit cap allà per donar una mà. Ara estic compartint imatges també d'aquest dispositiu, d'aquesta morgue improvisada amb centenars d'ataúds que ens donen una idea mínima de la magnitud d'aquesta catàstrofe. Fa més d'una setmana. Encara se troba gent en vida. Després parlarem d'un rescat miracle. Com vos trobau? No sé si manteniu esperança, si heu pogut contactar en general els membres de l'Associació de Venezolans a les Balears amb els vostres familiars. Com se troba aquesta situació?
5: Bueno, particularmente mis familiares están bien, sí afectados con pérdidas materiales, pero bueno, todo saliendo adelante. Tengo muchas personas cercanas que están de voluntariado en Venezuela, muchos familiares que se encuentran haciendo el voluntariado. Pero sí, lamentablemente las cifras siguen subiendo y pues fue una catástrofe que lamentablemente no se pudo atender la emergencia en el momento debido también a la deficiencia que está presentando el país a nivel de las gestiones de altos mandos y pues lamentablemente el resultado también es a lo mejor muchas personas se pudieron haber salvado, pero la gestión fue muy difícil, fue muy lenta y tuvo que salir las personas civiles a poder quitar escombros sin el conocimiento, a ayudar a quien más o menos pudieron ayudar. Pero bueno, aún tenemos esperanza de conseguir personas con vida, ya que todavía en las últimas horas se han estado reportando personas que aparecen con vida y bueno, veremos hasta dónde llega todo esto.
0: Moltíssimes gràcies, Angie Rodríguez. Des de Ben Balears, des d'aquí fem una crida que tothom se pugui acostar, sobretot avui, també diumenge, però sobretot avui a la plaça d'Espanya, fins a les 8 de Sorabaixa seran allà, amb tot aquest material que ha descrit Angie i que se necessita. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Muchas gracias a ustedes por el apoyo.
0: Deia Angie que encara se troba gent en vida i és vera que ja fa més d'una setmana, les possibilitats cada vegada són mínimes, però dins la tragèdia és vera, encara hi ha esperança. 8 dies després d'aquesta catàstrofe, una veu va respondre des de les profunditats del ciment, parlant d'un vigilant de seguretat, atrapat sota unes 140 tones d'enderrocs a Càtia del Mar. Va ser rescatat en vida ahir dijous, dia 2 de juliol, després d'una operació internacional que es va perllongar durant gairebé 3 dies.
4: Impactant aquesta història. Sadan Hernández Alberto Gil, que és el nom d'aquesta guàrdia de 44 anys que havia quedat atrapat a la garita on complia la seva jornada laboral. La petita caseta de vigilància, convertida inesperadament en un refugi, literalment va resistir el pes d'unes 140 tones d'enderrocs. Aquell espai reduït va crear una bossa d'aire que va acabar marcant la diferència entre viure o morir.
3: Hem de dir que el procés va ser molt llarg, mentre avançaven apenes uns centímetres cada hora. Els rescatistes mantenien comunicació permanent amb Hernán. A través de tubs aconseguien fer-li arribar aigua, solucions hidratants i també medicaments. També va instal·lar una petita cambra per vigilar el seu estat de salut i li varen proporcionar protecció per als ulls enfront del constant desprendiment de pols i de fragments de ciment. Cada conversa explica en servia per mantenir-lo despert i sobretot per convèncer-lo que no estava tot sol. Ho dèiem, un rescat miracle. Encara aquestes històries de superació humana existeixen i, com deia Joana, gràcies a que se va crear aquesta bossa d'aire que li va permetre seguir respirant.
0: I la resistència de la caseta, no? Perquè aquesta garita petita, no? La resistència que tenia, un rescat supercomplex. Estem convertint les imatges en el moment que Hernán arriba a l'hospital i és rescatat, però és que no ens podem imaginar que moments d'angoixa sent alimentat per aquest petit tub comunicant-se, no? Gràcies a la tecnologia també se poden comunicar molt més bé que anys enrere, on era pràcticament impossible contactar amb qualcú de vall dels enderrocs, no? I aquí la tecnologia ha jugat un paper fonamental. O sigui que sí, encara hi ha miracles enmig de la tragèdia, i tant de bo pugui haver-hi més, tot i que el temps juga en el nostre contra. Són les 10:38 minuts. Vos vull compartir i vull comentar amb vosaltres una xifra que m'ha cridat molt l'atenció, i és respecte als ofegaments. Juny va registrar la pitjor dada d'ofegaments d'ençà que existeix l'Informe Nacional d'Ofegaments, l'INA, amb 92 morts per ofegament no intencionat en espais aquàtics, 8 d'ells aquí a les Balears, que per cert acumula 10 en el que va d'any. Aquesta Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme ha assenyalat que la xifra supera àmpliament l'anterior màxim històric que es va realitzar precisament fa un any, el juny de 2025, quan es van comptabilitzar 73 defuncions. En concret, el juny de 2026 s'han comptabilitzat de 9 morts més que fa un any. Estem parlant de moltes morts. Aquí a les Balears, no, poca broma amb aquesta xifra, 10 en el que va d'any. No sé si mos du tal vegada un debat de què és el que està fallant, Xisco, Joana. Hi ha una part que no poden controlar, per exemple, les piscines, les cases de lloguer. No sé, què està fallant per tenir aquestes xifres de rècord d'ofegaments?
4: Jo crec que al final hauríem de conèixer també bé els matisos, perquè ara fa referència a piscines de cases de lloguer vacacional, per exemple. Evidentment, aquí no hi ha socorristes que puguin atendre les persones que practiquen o que estan dins aigua. A les platges sí, i també n'hi ha, però no s'avançarà de si, per exemple, s'estan produint més cases particulars a piscines públiques o a platges.
0: No, perquè especifica espais aquàtics. O sigui, ofegament no intensiu en espais aquàtics, o sigui que podria ser...
4: Clar, però això dic, hauríem de conèixer els matisos que no sabem ben bé, no podem valorar. Exacte. Si és per una cosa o si és per una altra. En qualsevol cas, els darrers que hi ha hagut aquí sí que s'han produït a cases particulars. Ara fa un parell de dies va morir un infant de 3 anys que havia mort, estaven de vacances amb la seva família, si no vaig malament, per la zona de Pollença, per això de que en aquest cas, per exemple, no hi ha ningú que te pugui practicar, per exemple, una maniobra d'ajuda, si és que, per exemple, la necessites, o per ventura la gent que és no te la sap practicar.
0: No, okay.
4: Que falla una mica tot, segurament, no? La falta d'atenció, la falta de pedagogia, també, per ventura, molts pensant que els infants saben nedar des dels 3 anys perquè han anat a natació, i a lo millor un descuit també pot ser molt important, no?, en aquest sentit. No sé, crec que necessitarien conèixer matisos, però és greu, no?, que s'hagin augmentat tant el nombre d'ofegaments.
3: I sobretot fer cas d'allò que diuen els socorristes, que de vegades no estan que hi ha socorrista o no n'hi hagi, com entendre que quan una platja té bandera vermella o quan les autoritats preceptives diuen que hi haurà mala mà, que hi haurà fenomen costaners, no atracar-se a la platja perquè no sé per què no acabaré d'entendre mai com és que és ésser humà, mos agrada tant no creure, rebel·lar-nos contra allò que mos diuen, i n'hi ha prou que te diguin, escolta, avui no és un dia per anar a la platja, o convendria que avui no sortissis a nedar, que és quan més ganes te fa. Supos que tot suma, però com deia no, Joana, convendria tenir clars aquests matisos per poder fer una anàlisi una mica més profunda de quines són les causes, però crec que tot una sumant.
4: Exacte, un altre matís.
3: Que tenir una piscina no és fàcil.
4: No.
3: No és fàcil, la pot construir. Tenir una piscina és fàcil. Controlar-la no és senzill. Clar. I clar, molta gent opta per tapar-la, sobretot quan té infants.
4: Un altre matís. Jo l'altre dia vaig anar a la platja, a platges de Muro, i me va passar que vaig veure que venien dues ambulàncies corrents. És clar, per ventura dins l'aigua no és que sigues imprudent, és que per ventura tens un cop de calor, sí, o te pega un infart. Exacte. Varen treure una persona...
3: T'ha pogut pegar rampa una cama,
4: sí,
3: i ja no pots
4: i
3: seguir.
4: I afortunadament el varen poder salvar, però el varen treure de l'aigua mig inconscient perquè no s'havia trobat bé a dins l'aigua. Jo crec que va ser un problema de salut, no que s'hagués ofegat perquè no sabia nedar, òbviament, sinó que per ventura li va donar, no sé, dic un infart perquè és una de les coses que primer m'han vingut a l'escap.
3: Sí, però potser te va pegar un atac d'allò que sigui, no tens per què estar en xoc o malament.
0: Talla de digestió.
3: Exactament, o que te pot covar, o que en un moment determinat et sol també és molt traïdor en aquest sentit, i poden passar 50.000 coses. També hauríem de no sobrequalificar-nos en excés, que de vegades mos pensam que les nostres capacitats arriben més lluny d'allò que arriben, però, evidentment, jo supos que ningú té ganes de morir ofegat, per tant, alerta.
4: Prudència. Sí, tot és allò que poden dir, perquè la mà i l'aigua en general pot fer molt de mal. Ja està.
0: Andalusia és la comunitat amb major nombre d'ofegaments mortals, amb 21 defuncions, seguida de Catalunya, amb 13, Balears i la Comunitat Valenciana, com dèiem, 8 casos cadascuna. Són les 10:42, petita pausa per publicitat, repàs a la previsió del temps de cara al cap de setmana, que segur vos interessa. Ja us puc avançar, que farà calor, calor i molta calor.

0: Lletres Ràdio és participació. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 9, Marta Garau et posa al dia.

0: Ara mateix tenim una temperatura de 28 graus a l'exterior de l'estudi d'IB3 Ràdio i per avui les màximes ronden el 32-34 graus, com avançàvem just abans dels anuncis. Jornada de molta calor, Joana.
1: Calor, calor i més calor. A més, les temperatures han de dir que avui són una mica més altes que les d'ahir. Dijous tindrem avui el cel destapat després d'una jornada marcada ahir pel vent de tramuntana amb mala mà i també en qualque ruixat puntual a certs punts, sobretot de Mallorca. Campos, per exemple, va ser un d'aquests punts.
2: Però com va, sembla que la cosa millora, sobretot el que respecta l'estat de la mà a algunes zones. Però la tramuntana encara bufarà amb força entre Menorca i el nord-est de Mallorca, amb onatge molt intens a la costa exposada.
3: I per parlar del temps, de sa calor que farà i de sobretot si han de ficar amb molt de protector solar o no dins la bossa de sa platja, tenim aquí l'Albert Darder, que com sempre ens du la darrera hora del temps. Albert, com estàs?
4: Molt bé, bon dia. Aquí tenim la taula superpoblada, així que encantat d'estar amb vosaltres.
3: I veig que en el polo que dus hi ha molta palmera. No sé si ja m'ho estàs indicant qualque cosa només en la teva vestimenta.
4: Sí, anem a veure. Estem a un ens públic i així que vosaltres triau. Pronòstic. Ho he de dir de manera així, diguéssim, en tacte, o ja he de mullar la bomba?
1: Mira,
4: ja...
1: No, mos agrada que mollis bombes.
0: Sí, ja aquí som. Sí. Ja nedam, Albert.
4: Li vaig comentar a en Jaume Noguera ahir per WhatsApp. Mon anam en el matadero.
1: Ai, Albert, ostres, no serà tant.
0: Però
1: no,
0: si la canícula comença dia 15...
4: No, però estan mirant els mapes a mitjà termini i la calor que donen a partir d'aquest cap de setmana, no, el següent, és horrorosa.
0: Horrorosa, ja, què vol dir?
4: Unes temperatures...
0: De 40 per amunt.
4: Desbocadíssimes. Ostres. Jo espero que rebaixin el suflé els mapes. De totes maneres, la setmana que ve, com que tornaré a estar aquí divendres, us podré confirmar si això va cap endavant o tira cap endarrere. Però ara mateix, els mapes que hem vist mos donen un desmadre tèrmic.
1: Mira, jo vull dir una cosa, perquè aquest hivern jo he perdut el compte de quantes borrasques, danes i tempestes hem tingut, que tu ja sé que gaudies de les totes,
4: sí.
1: Però vull saber també si poden fer un rànquing o comptabilitzar les onades de calor. Anant per la segona o serà la tercera?
4: Serà la segona, però
1: serà
4: clar.
1: Serà la segona.
4: Però clar, no vol dir que quantes més n'hi hagi, més dues estiu, perquè en pot haver una que sigui llarguíssima. Per tant, aquí està el problema, no? Clar. De cada vegada són més llargues.
0: Tot d'una temperatura, si repassa el cap de setmana, però anem per parts.
4: Vinga.
0: Dèiem, mala mà. Ahir, sí, moltíssima. Avui encara continua, sobretot a Menorca. De moment continua la mala mà en aquesta zona, també nord-est de l'illa de Mallorca, veritat?
4: Sí, perquè aquesta entrada de nord, discreta, ha provocat tant com la ruixada de Campos, que, sí, hem comentat, com, sí, aquesta mala mà a Menorca. Ha estat una entrada freda de vent molt estreta, però lo suficientment com per provocar aquestes imatges que estàu veient.
0: Veiem les imatges de Campos, si vos sembla, i les recuperant companys. És vera, que en un punt en concret, sí, Campos té com un microclima, perquè a vegades passa això.
4: Perquè són ruixades d'evolució diurna que creixen a l'interior de Mallorca i en municipis molt concrets descarreguen. Estic seguríssim que a pobles de vora Campos, a Llucmajor, això, pràcticament no ha de caure una gota. Segur que va estar superlocalitzat, que és estret definitori d'aquestes tempestes.
2: A Santanyí no va ploure i mires quilòmetres que m'ho diferencien.
4: Ah, veus?
0: Que curiós,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. De Santanyí municipi va fer una ruixa 10 minuts. Quan entraves en el lloc on vas, que és un poble del municipi, ja no plovia.
4: Tu ets de Santanyí, no?
2: Sí.
4: Ah, veus?
2: Impressionant.
4: Sí, sí, és que no falla.
1: Si no saps que amb aquest deixarà per una estació meteorològica a Santanyí, xerra
0: amb la Maria Antònia.
4: O Joana Saúva també.
1: A Saúva també, sí, sí, exacte. També ha fet vent, no? Augment de risc. Això també augmenta el risc d'incendi, no? Albert, ara mateix és molt alt, sobretot, no, sí, sé si especialment a Menorca.
4: Sí, ho està sent perquè les condicions seques ja fa 2 mesos que no plou, pràcticament 2 mesos, i les ratxes de vent han estat fortes. Ara mateix, en Espui Major, perquè tinguem una referència, han fet una ratxa de 53 per hora i la temperatura a 1.500 metres és fresqueta, 14 graus. Per tant...
3: I quan arriben aquestes calorades, tu has dit que anant directament a l'escorxador, que la setmana que ve confirmaràs aquest pronòstic.
4: Sí.
3: Ja veig a Balears quan tantes dies que falten per divendres que ve per saber si acabaran de tenir un estiu de pinyol vermell o no, però fa falta que plogui més. Albert, començant amb el mes de juliol, en sos embassaments a un 54,59% de capacitat. Davallen, de fet, un 6,24% respecte a fa 3 setmanes. El de Cuba, ho dèiem, ha perdut un 7,21% respecte a 6 de juny i et situa en poc més del 41% de la seva capacitat. Un estiu més, arriba a sa calor i s'aigua a recursos hídrics tornen a ser un problema.
4: Sí, la minvada és evident, tot i que ha hagut anys que hem estat pitjor. Però sí, hem d'anar alerta amb el consum d'aigua, perquè en el nostre territori és una zona molt sensible.
1: Albert, en el consum d'aigua, i també jo llegia en aquest gràfic i en aquesta explicació que feien des de Meteociència de Balears, que també ha fet molt s'evaporació. Vull dir que la calor, sí, també és un factor determinant, no?, per aquesta pèrdua de capacitat d'aigua.
4: S'ha perd molta d'aigua per evaporació, clar, i si el sol pica més i les temperatures són més elevades, més capacitat d'evaporació. De totes maneres, els mapes mos insisteixen en que a partir d'agost donen unes precipitacions bastant superiors a les normals, tant agost com setembre. Però això m'ho fa por, perquè això podria significar que, estant la mà tan calenta, que l'anomalia càlida de la mà ja és de 7 o 8 graus a tota la conca mediterrània occidental.
0: Però què vols dir? Que suposa que hi haurà tempestes...
4: Hi ha risc.
0: I risc de torrentades, risc, sí, de... Ostres, és...
3: Clar,
0: és
3: no és, no és ploure, sinó que plogui,
0: clar,
3: bé.
0: Que
3: és allò que normalment demanem, que plogui, però que plogui repartit, i que, sí, sobretot no plogui concentrat en un territori i un moment concret, que llavors tenim aquelles quantitats de litres per metre quadrat que fan que tot acabi negat, i, sí, que, més que sumar, allò que sumen és en el desastre.
4: Sí, jo sempre sóc un pesat i sempre record el famós dia de l'any 2024 en què na Marta Grau va tornar amb avió, la tornada que va tenir. Era una situació, sí, així, de dana.
0: Mai havia tingut por, a un avió, però quan s'arremana, és vera,
4: sí, sí.
0: S'arremana i s'arremana bé. Tenim també el tema dels incendis molt actiu. Has parlat, no?, de l'alerta, sí, a Menorca, però a Saragossa, i compartint les imatges, continuen les tasques d'extinció dels incendis forestals. També a Osca han calcinat al voltant de 2.500 hectàrees. Malauradament, hem de donar per inaugurada la temporada d'incendis.
4: Sí, és així. Crec que tenim les imatges de... Sí, que s'agume, que hi va tenir que anar. Sí, ara ja començant la temporada, perquè la vapotranspiració és màxima, és a dir, s'evapora més aigua de la que entra. A la península tampoc és que vagin sobrats d'aigua i d'humitat. Aquí les condicions no són tan seques, a la península sí, i això fa que la mínima xispa pugui prendre.
1: Per cert, que hi va haver també ahir un incendi agrícola a Can Frigola, Sant Josep de Satalaia, Eivissa. Sí. Hi van haver d'actuar mitjans aeris, una autobomba, 13 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. Evidentment, no va ser un incendi de tanta magnitud, però aquí també ja tenim algun incendi.
4: Sí. De totes maneres, tenim sort perquè ja duim un grapat d'anys en què les xifres són contingudes. L'any passat varen fer rècords positius en relació a superfície cremada. Esperem que enguany se mantengui la ratxa i no haguem de lamentar moltes hectàrees cremades, la veritat.
3: I ja que parlant de calor, una onada de calor sense precedents ha provocat una sèrie d'incendis greus forestals arreu de països del sud d'Europa. Moltes ciutats europees han batit rècords de temperatura, com pot ser Berlín o París. I si parlant d'Alemanya, no és un país especialment preparat per aquestes temperatures, perquè no és que estiguin molt condicionats per poder patir aquesta calorada.
4: Rècords com a mínim, des de 1884. Així que imagineu-vos, pràcticament 150 anys de dades del rècord absolut. Se va fer viral aquell vídeo que se podia veure els semàfors que s'afonien. És a dir, no estan avasats tots aquests països.
3: Sí, no? Però de cada vegada, Albert, no sé si l'Europa del Nord, que és Europa com a més fresca, haurà d'anar acostumant-se a tot això, perquè jo l'any passat vaig ser, me'n record, a Colònia i vaig ser a Noruega, a Oslo, I jo podia anar amb mànega curta. I quan tu se'n va al nord d'Europa, pensa, me n'hauré d'endur un jerseret, sí, i hauré de dur més enllà d'una rebeca, i feia calor i feia temps com a de primavera, començament, sí, d'estiu a Noruega, i una calorada horrorosa a Alemanya.
4: Sí, és que les masses d'aire del sud tenen una facilitat per pujar de latitud, darrerament, que mos espanta.
0: Aquesta és la situació, la que mos espera, però ja en parlarem quan arribi el moment.
4: La setmana que ve
0: ja
4: podem donar més detalls.
0: Ho deixem de moment, i si vos sembla, anem amb notícies més bones de Duc, aquesta calorada, que total arribarà, i tindrem temps de parlar-ne. Atenció, vos faig una pregunta als oients i als espectadors: quin és el vostre lloc idíl·lic per demanar matrimoni? És una platja, és un concert, un restaurant, qualque lloc més privat, més reservat? Cisco, Joana, Maria Antònia, Albert, lloc idíl·lic per demanar matrimoni, ronda d'opinions.
3: Home, jo un lloc on... El lloc m'és igual, però que s'anell que sigui que.
0: Joana?
3: Que això sigui bo i dugui molt de brillants. Que bé, es matrimoni d'acaben, però les joies són per sempre.
0: Són forever, els diamonds.
1: I doncs, mira, jo tampoc no sé dir un lloc concret, perquè, clar, al final, si t'ho han de demanar, que sigui una mica sorpresa, no? Però, a poder ser...
3: Tu d'on idees, estimada?
1: No, a poder ser que no hagi molta de... Que no hagi molta de gent, no, que no hagi gent. Això, que m'ho facin davant la gent, jo no m'agradaria gaire.
0: Albert?
4: A dalt de sonor hi ha de ram.
0: Mira, per què no? No, aquí, en aquest cas en concret, han anat un poc més a dalt, crec.
3: Una mica, molt final, Love, Contents, Simon. Això de que te demanin per sortir assassini.
2: I companys, n'hi ha que si no els hi demanen matrimoni en gran, no es conformen. De fet, heu pogut veure imatges ara que... A gran altura, és millor dit, aquesta parella d'escaladors russos Ángela Nicolau i Ivan Berkus es van comprometre aquest dimecres en el cim de l'Empire State Building a Nova York. Ells van ser els protagonistes del documental de Netflix de l'any 2024 anomenat Skywalkers, A Love Story. Aquí és Rooftopers, que és el nom que se posa, que es coneix a l'activitat d'escalar estructures sense cap equip de seguretat. Van pujar amb màscares negres fins al més alt de l'icònic edifici i van desplegar un gran pancarta que deia: quan el poder de l'amor venci a l'amor pel poder, el món coneixerà
0: Ostres,
2: la pau.
0: Ostres, que poètic.
2: Com podeu veure les imatges o descrivint pels oients de ràdio, després de descendir una petita plataforma, Berkus es va agenollar i li va mostrar a ella un anell en el que sembla haver estat una proposta de matrimoni abans d'iniciar el descens, i que es veurà que la parella, les imatges es veu que es varen besar, i definitivament el Departament de Policia de Nova York va informar i la parella va ser detinguda després de pujar aquí a aquest edifici de 443 metres durant
0: també 10
2: minuts.
0: I una multa, segur?
1: Sense protecció, han de dir, que van apujar sense protecció. Jo, m'interessa una cosa, primer de tot. M'interessa saber a on li agradaria a Maria Antònia que li demanessin per casar, perquè et sap més casador de tots, així que, si vols donar qualque idea...
2: Jo a la platja.
1: A la platja,
2: però una caleta privada, on hi hagi poca gent i de més, però que hi hagi un bon paisatge.
0: I s'hagi donat per al·ludit, que ho faci.
1: D'acord.
3: I vols que la persona que pots ara mateix estar escoltant la ràdio o mirant la tele s'acaba de ser una cala petita, privada, vols flash mob, que tots els teus amics estiguin fent voltes per allà a vora cantant no. qualque cançó, o vols una cosa com a més íntima?
2: Els meus amics ja hi seran a les noces, que la festa sí que serà grossa, i estareu tot convidats.
1: No dubtam, Jo vull saber també si penseu que estava preparat, vull dir, perquè clar, quan te fan una petició d'aquestes...
3: Estimada, preparat, ho ha d'estar.
1: Però ella ho sabia, que aquest home en allà dalt li demanaria per casar? S'ho sumava.
3: Des del moment en què farà una pancarta...
1: Idò, una cosa així ja no té tanta gràcia.
3: S'anell el pot tenir guardat dins la butxaca, però la pancarta te l'has d'endur ja preparada de casa, jo crec que la van pintar de tots dos. Tot i que a mi això, jo ja ho vaig dir ahir, me fa molta peresa, perquè si no t'has casat i ja necessites d'aquestes emocions fortes, no hi ha matrimoni que pugui donar aquestes papallones constantment. Imagina't que acabaran grimpant el dia que decideixin que volen ser pares, o un dia que tinguin una brega i s'hagin de reconciliar.
0: Massa emocions.
3: Peresa.
0: Que per emocions les deia el futbol, eh? Vos ho comento, després podem endinsar-nos una mica més si tenim temps, però Espanya, ja ho sabeu, vau tenir un gran suport a la victòria 3-0 davant Àustria, als 700 de final del Mundial, i a les grades d'aquest Sofia Stadium estem veient a totes les celebrities, des de Rosalía, Javier Bardem, Penélope Cruz... què vos sembla? Perquè se les veu en aquest vídeo celebrant a les totes.
1: No, la veritat és que varen ser bastant eufòrics en aquesta celebració. Fins i tot va sonar Despecha, que crec que són aquestes imatges que veiem ara, que sonava música d'Anna Rosalía, i clar, Anna Rosalía se va desfer tota perquè li van cantar que sonat la seva cançó.
0: I com duia, el que és la... Sí.
3: Ella sempre és molt de dur tocats.
0: Sí.
3: Ella el tocat, sempre dur aquest look monja, ja que fa looks... No, que, que ha presentat aquí a tots a por com si fos un hàbit.
4: Xerrant de despechos. L'any passat Àustria m'ho va guanyar Eurovisió. Nosaltres ja els guanyem a ells, toma. Si és que no me miris així.
3: Ah, no, ja està. No, ara, és que a vegades m'ho costa arribar a aquestes analogies, però meravellós aquest símil.
0: Hi ha un moment en què ella descobreix que l'estan gravant, no? Que s'emociona i comença a ballar.
3: És que postissegen un poc aquestes imatges.
0: Que... Sí. Sí.
3: És impossible que tu siguis Javier Bardem, Penélope Cruz, i damunt te posin a Rosalía de vora i no te pensis que t'estan mirant 24/7. I jo crec que això... Postissatge.
0: Idò, titular, postissatge. Són les 11 ja, notícies, publicitat, continuen tot d'una.
5: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
6: Bon dia. Nou dispositiu policial contra el tràfic de drogues i les construccions il·legals al poblat de Sombanya de Palma. La Policia Nacional ha detingut avui un home. S'han esblocat a més 7 casetes identificades com a punts de venda. I donem fins a aquest punt, fins al poblat de Sombanya. Allà s'hi troba la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
7: Bon dia. Just fa 15 minuts que ha acabat aquesta operació conjunta entre Policia Nacional i local, en què també han participat un centenar d'agents en total de tots aquests cossos, també la unitat d'intervenció policial de València i mitjans aeris. Durant el dispositiu s'ha detingut, com dèiem, un home com a autor d'un presumpte delicte de tràfic de drogues i s'han intervingut diversos punts de venda on s'han decomissat quantitats de cocaïna, marihuana, xix, medicaments per a la disfunció erèctil, una bàscula de precisió útils per a la distribució i venda d'estupefaents, anotacions i diners en efectiu. Escolta'm el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
8: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña, aunque aquí también se suma infracción urbanística, que la va a explicar ahora la policía local, y lo que pedimos es a la ciudadanía que colabore con nosotros.
7: Una operació que s'ha centrat en la infracció urbanística, en la qual, com deien, s'han esfondrat 7 casetes, una d'elles la d'Espanya, motiu del Mundial de Futbol, que ja es va tirar fa 2 setmanes en un gran operatiu policial. L'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística.
6: Gràcies, Laura. És la darrera hora que ens arriba en aquest cas del poblat de Sombanya. Mentrestant, amb més qüestions, a Eivissa continua sortint gas de la casa on va haver-hi una deflagració dimecres passat, concretament a la zona de Cala Molí. Gemma Guas, bon dia. Quina és la situació ara en aquest punt?
9: Bon dia. La policia local manté el carrer tancat. L'habitatge on es va produir la deflagració es va desallotjar. Encara no es pot accedir, tampoc a la casa que és al costat, i 4 habitatges més d'aquest carrer estan confinats. La Guàrdia Civil i els bombers, juntament amb tècnics de Repsol i Redexis, fan contínues medicions de gas metà i propat des d'ahir. Hi ha una part del gas que ha quedat atrapada sota el sòl on es troben les canonades, algunes de les quals es van rompre i, per tant, el gas continua sortint. Es mira de no alterar l'escenari, ja que és objecte d'una investigació policial, perquè recordam, en el moment de l'explosió, un operari que feia feina a la fossa sèptica de la casa va patir ferides de gravetat i ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
6: I tornem a Palma, on Vox demana al Batlle que no executi el projecte guanyador per la reforma de Gesa. Fulgencio Coll ha carregat avui contra un projecte que no consideren una prioritat per a la ciutat i calcula que costarà 50 milions més del que fins ara ha dit el consistori. Com a alternativa, proposa que es faci una concessió per a oficines de luxe, un pàrquing i un restaurant panoràmic.
10: Hay un proyecto que es bonito, que ha habido un ganador, pero dice, esto es muy caro. Sí, lo que hay que hacer es salvar un cadáver urbano que es un desastre. Y la única manera es que vuelva a su función origen, que son oficinas, y hacer una concesión y que no nos cueste dinero. Es la solución buena, bonita y barata.
6: I el Col·legi d'Advocats de les Balears ha denunciat un col·lapse i manca de recursos en la justícia gratuïta aquí a les Illes. Asseguren que el volum de feina creix sense topall mentre viuen un constant degoteig de professionals. Ho ha dit el degà del col·legi, Martín Aleñar.
11: Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
6: I d'així arribem a les 11:04. Tornem a més notícies a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
5: Onze i sis minuts, tercera hora de programa, s'incorpora Iker Hernández als comandaments tècnics. Continuem en la que és una de les notícies del dia. Policia Nacional, Policia Local, estan duent a terme un nou operatiu policial al poblat de Sombanya contra el tràfic de drogues i contra les suposades irregularitats urbanístiques que, de moment, ha acabat amb una detenció per part de la Policia Nacional. Estan participant agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat, la UDICO. Han avançat que l'actuació se centra sobretot en matèria urbanística i està previst que se puguin esbocar aquestes casetes. De moment, com dèiem, un detingut per tràfic de drogues, i cal recordar que és una operació molt semblant a la que se va celebrar el passat dia de 8 de juny, que era una operació també conjunta i que abordaven aquestes dues matèries, en concret tràfic de drogues per una banda i irregularitats urbanístiques per una altra. O sigui que és una operació que segueix un patró habitual a la de fa pràcticament 3 setmanes. És una de les darreres hores que compartim amb oients i espectadors en un dia en què no deixem de banda una actuació, en aquest cas de bombers de Mallorca, que han duit a terme un rescat d'un cavall ahir dijous atrapat a un pont a Solla. Compartim aquesta imatge, una imatge espectacular per la magnitud del cavall que va quedar atrapat en aquest pontet tan estret. Fonts del cos han explicat que els efectius del parc de la localitat varen intervenir a hora baixa, eren les 8:30. Quan varen arribar, varen assegurar que l'animal estava just a punt de caure, però que gràcies a les seves tasques varen evitar la caiguda i el varen aconseguir alliberar amb l'ajuda d'una grua. En aquesta actuació va intervenir també un veterinari per assistir a l'animal en tot moment. Com dèiem, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i sempre recuperam aquest tema que ens crida tant l'atenció a les 9, aquest de què parla tothom que recuperam a les 11. I aquí es tracta d'una història que sembla de pel·lícula, un lladre que va oblidar-se el telèfon mòbil a casa, que just a la casa que acabava de saltar, just a la casa que acabava de robar a Elx. Va acabar sent detingut perquè volia recuperar-lo. Ai, porro!

0: Els fets varen ocórrer el passat 24 de juny. Els assaltants van forçar la porta d'un habitatge, aprofitant que el propietari no hi era. Del domicili van endur-se'n una bicicleta d'alta gamma, valorada en prop de 1.500 euros, i també una col·lecció de cotxes en miniatura.
1: I quan la víctima va tornar a casa seva, però també va trobar un mòbil que no era seu. El va dur a la Policia Nacional en presentar la denúncia. Poc abans de la mitjanit, mentre els agents examinaven aquest aparell, varen veure una telefonada. Era el del propietari d'aquest telèfon que demanava recuperar el seu dispositiu. Sense revelar la seva identitat, els policies varen acordar un punt de trobada a una plaça del barri de Carrus.
0: A l'hora convinguda, el sospitós hi va arribar tranquil·lament, assegut a un banc i amb una bossa a la mà. Quan els agents es van identificar, el van detenir i dins d'aquesta bossa hi duia part del botí, que eren aquests cotxes en miniatura de col·leccionista que tenia la víctima i que la víctima va reconèixer immediatament. Segons la policia, era un home de 64 anys i amb nombrosos antecedents penals, i va admetre tot d'una que havia comès aquest robatori amb l'ajuda del seu germà, que se n'hauria enduit a casa seva aquella bicicleta i que continua en parador desconegut. La Policia Nacional manté oberta la recerca per localitzar-lo. I clar, jo vos demanava abans que vos sembla aquesta aventura, que per robar, que per anar a robar Vilavial, com a mínim hauries de tenir primer de lladre.
1: Primer de lladre
0: te diu no DNI, no cartera, no mòbil, és a dir, res que te pugui identificar, i un bon guants posats per no deixar empremtes. Lo seu seria que aquesta gent, per exemple, aquest home de Elx, de 64 anys, miràs cada diumenge a partir de les 10:10 de la nit Laboratori de Crims, el programa d'IB3 Televisió, que analitza una mica perquè hi ha hagut crims i malifetes que no han funcionat. Marta Grau, sé que tu ets una dona molt d'escrims.
1: Sí, també. Però jo t'he de dir que ara fins i tot llegint la notícia m'ha provocat una miqueta de tendresa, perquè me l'he imaginat en aquest home, no sé, a Plaça Espanya, o no, perdó, en el barri de Carrus, a la plaça del barri de Carrus, en sa bossa de prica, en ses cotxes robats, anant a cercar el seu mòbil. M'ha pareixut fins i tot tendre. Cutre, també, perquè, clar, quan donen xisco, necessita primer de lladre.
2: Però
1: i no
2: és un personatge fascinant, sí, que roba cotxes de miniatura. Exacte. O sigui, ell ja en si té una entrevista. Per favor, exacte. Qui se juga a ser
1: pell per cotxes de miniatura?
0: A les 9 han comentat el robatori. Ara ja anam a la intrahistòria i el lladre...
2: Però és que tu saps que a les 11 se pot aprofundir una mica.
0: Sí, el lladre Bonalot, com si sortís de l'acadèmia.
2: No, jo no he dit que era Bonalot.
0: De Nalina Morgan, le llamaven la madrina.
2: No, jo no he dit
0: que anaven a aprendre com robar.
2: No, jo no he dit que fos Bonalot, sinó que és un personatge peculiar, perquè aquí se juga el tipo per cotxes de miniatura.
0: I que demostra que tot depèn del costat de la història on te trobis. Quan t'han entrat a casa teva, evidentment, l'empatia és complicada de trobar o de gestionar, però ha dit des de fora, 64 anys, no sabem l'historial laboral d'aquesta persona. Lo millor, a partir dels 45-50, se complica molt tornar a inserir-te dins el món laboral. Lo millor, aquest home se va fer lladre perquè no s'hi va quedar més remei. Sempre hi ha solucions. No és que estiguem fomentant la delinqüència aquí,
1: no,
0: a la ràdio telepública de les Illes Balears. Però que de vegades, com deies que ho fitgera al començament del Gran Gatsby, abans de jutjar qualcú, convé que coneguis els antecedents. Perquè ens sorprendríem de com a vegades la desesperació te fa fer coses.
1: Te diré una cosa. Conec una persona que li varen entrar a robar una finca no era cap xalet, era una finca...
0: Una finqueta.
1: Una finqueta. I clar, supos que el lladre, quan va ser allà i va dir és que això és una finqueta, no és un xalet, que m'han dut aquí, va descongelar menjar que divia la gelera en el congelador i se va fer menjar. Per ventura aquesta persona va entrar perquè no tenia res per menjar.
2: No, clar, sí, clar. Fa poca
1: que,
2: broma, també.
1: Com tu dius,
2: sí,
1: t'entren a casa teva un matí a cero, perquè a més t'assusta i te fa ganes de tal. Però clar, si tu penses, pobre lladre que no ha trobat res i l'únic que ha pogut fer és descongelar una mica de brou i fer-se una sopa.
0: Ara que dius això, m'ha recordat que això va passar en el Fora Vida del meu ropit, que també és una casa de normal i corrent, i se'n van endur la meva col·lecció de DVDs, que com a mínim...
2: Era un nostàlgic.
0: Vaig pensar, si ha robat cultura, ja me va bé, ja me la tornaré a comprar. Però mai vaig saber quin se'n va dur, perquè no se'n va dur tot. perquè jo tenia...
2: Tenia els seus gustos.
0: Anava com a seleccionant. I vaig dir... També hi va un moment que vaig sentir fatal i vaig pensar, per què aquests siguin d'altres no? Perquè dubtes dels meus gustos cinematogràfics. Perquè va fer com una selecció. I mai he arribat a esquetir totes les pel·lícules que se'n va dur, perquè quan tu tens una
2: prestatgeria... Però no has trobat alguna a faltar? En
0: sí, en tenia alguna. Sí, se'n va... Per exemple, la meva col·lecció del Padrino se'n va dur.
2: Oh. Ja me cau bé aquest lladre.
1: Al final empatitzant-hi tot.
0: Per favor, que s'aturi el món. Marta Guerau,
2: amb els millors gustos acabes
0: de posar-te descostat de la persona que me va robar la col·lecció del Padrino.
2: Home, és que m'ha sortit de s'ànima, no ho he pogut controlar, però el Marco tenia bons gustos cinematogràfics.
0: Jo tenia una catseta
2: i era preciós, jo la tenia també.
0: Hi havia un forat allà, i clar, vaig veure del Padrino. I crec que se m'ha dut de 10-15 pel·lícules. Una Rubia Muy Legal no me la va tocar, perquè era allà, i si no m'hagués temut. Me fa gràcia com estic explicant una desgràcia a la radiotele pública de les Illes i es gràcia que vos fa.
2: Home, és com molt,
0: molt, ja passa, molt, una ja cosa passa.

0: La casa, protagonitzat pel mag Joan Cassanyes, ha emocionat el públic a través de la màgia de prop i el teatre d'objectes. Ha estat guardonat per FESMA amb el Premi Nacional de Màgia. És molt més que un reconeixement, és el resultat de molta feina i de també molta il·lusió, Joana.
1: Efectivament, i de fet veiem en imatges algun d'aquests espectacles, no recents, sinó de fa molt de temps, perquè ell ja fa molta d'estona que s'hi dedica.
0: És que hi va començar amb bons anys.
1: Amb bons anys, és que clar, tota una vida dedicada a sa màgia, i avui volen comptar amb aquest il·lusionista per parlar, per saber-ne més d'aquesta experiència. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Tu tens primer de màgia, segur, segur, segur, però clar, diguessis pogut donar qualque consell en aquest lladre perquè no l'haguessin trobat com a mag.
2: Ho hem parlat altres vegades, que vaig estar a la Universitat de Màgia, o sigui, sí que tinc el primer, el segon i el tercer grau de màgia, i allà van fer classe de robatoris.
3: No és vera.
2: Van fer classe de com robar rellotges, carteres, cinturons, fins i tot.
1: Però no d'una manera criminal, sinó per fer un espectacle.
3: Artística, per fer desaparèixer coses.
2: El que facis tu, ja és de la teva moral.
3: O sigui, que hi ha una tècnica precisa i tu podries robar de tot. Ara mateix, sense que nosaltres mos donessin compte.
2: No m'he format amb això. Però és una cosa que de tant en tant vaig investigant, perquè al final és una cosa que t'obre moltes portes, no?
3: Ostres, no sé si vols
2: imaginar aquest menor. Si la màgia no va bé, sempre hi ha una opció de robar carteres.
1: Bé, anem a centrar-nos en els premis, en la teva feina, que sí que mos interessa molt, no volem fomentar, òbviament, els delictes.
3: No, ni molt manco.
1: Conta-mos, explica'ns de què tracta aquesta peça anomenada La Casa.
2: I va ser un experiment escènic que vaig anar en el concurs amb un poc de por, perquè era un experiment molt nou, una manera, un llenguatge que acabava de crear. I bàsicament, mon pare va construir una caseta a escala 1-20, una casa de familiar, i tots els mobles i tot, vull dir, és tota una caseta que està damunt l'escenari. I la història està basat un poc en fets autobiogràfics. Per una part, una casa que el meu padrí va vendre el dia que es va néixer, una casa que ell havia construït a Samonia, i que jo mai he vist, però sempre he sentit històries del que passava allà, d'aquells estius que passaven els meus germans, els meus cosins, i aquella mística que ja s'ha perdut un poc, no? Un poc 100 anys de soledat. I alhora està ambientada amb una tragèdia que van tenir...
1: Macondo, no?, d'en Joan.
2: Sí, per mi Samonia era un poc Macondo, era una casa on passaven coses. I també amb una tragèdia que va a la família, que va ser un cosí que va tenir un accident de moto. I doncs hem juntat aquestes dues històries i s'ha creat aquest espectacle, La Casa.
0: I com és la fase prèvia de preparar un espectacle de màgia? No sé en quin moment, si va venir primer la casa que te va fer ton pare, o ja tenies pensat l'espectacle?
2: No, mon pare la va fer aposta per l'espectacle.
0: Perquè quan tu em pensa una obra de teatre, un poc crea un personatge, però un espectacle de màgia on tu ets el protagonista, és molt diferent a l'hora d'imaginar-lo i de dissenyar-lo i de crear-lo.
1: Mira, ma mare és la casa en pantalla. Aquesta és la casa de Samonia, que te va fer ton pare, que és preciosa, per cert.
3: Preciosa. Home, un artista, això és família d'artistes.
2: Sí, és un crac. De fet, mos està escoltant, així que...
3: Salutacions.
2: Sí, no, aquest procés ha estat molt diferent a altres espectacles de màgia, així que intenta cercar un poquet la potència dels efectes o la dramatúrgia que vulguis explicar, però aquí ha estat molt concret. Van començar amb la història. De fet, ho vaig pensar un dia a la platja. Me'n recordo que estava nedant i de sota vaig dir, ostres, he de fer aquesta casa amb aquesta idea. I després, un dia, anant per Menorca, vaig veure un pou i vaig dir, ostres, el pou, aquesta solució... S'ha anat creant en trossos, amb imatges, i al final la màgia que ha passat era perquè era necessària. No hi havia altra manera que amb aquest tipus de màgia d'aquesta manera. De fet, hi ha un cotxe de policia que desapareix, però és perquè fa falta que desaparegui. I aquí ha estat senzilla, en aquest aspecte.
1: Clar, d'una manera o d'una altra has innovat, has estat original, perquè ara te veiem, per exemple, en aquest altre espectacle,
2: sí,
1: de fa uns
2: clàssic.
1: Anys, cartes, un joc de cartes, això com molt recurrent a l'hora de fer màgia, però clar, aquesta casa ja d'entrada ja mos despista una miqueta.
2: Sí.
1: Eres la primera vegada que concursaves en un certamen com aquest?
2: No, vaig concursar el 2022, on també van aconseguir el tercer Premi Nacional de Màgia Còmica, i després, el mateix any, vaig anar a concursar a l'Internacional de Portugal, de Valongo, i ja van aconseguir el segon premi. És que sempre són uns espais molt interessants, perquè són concursos on pots mostrar la teva feina a altres mags que...

0: em mir moltíssim i surten coses molt interessants de compartir aquests experiments.
1: És que hi ha tanta màgia, i màgia tan diferent, tantes sí, temàtiques, escapisme, és... màgia tradicional, cartes... Ara mateix, quantes varietats hi ha?
0: Uau, no sabria dir-te, hi ha moltes.
2: Infinit.
0: I sí, al final pots crear varietats... dins el concurs sí que se limita sí. El que vendria a ser cartomàgia o micromàgia.
1: Exacte.
0: Però micromàgia és un caçó de sastres. Tot el que no hi càpiga cartomàgia està en micromàgia.
1: En micromàgia.
0: Però també passa, hi ha màgia general, però també hi ha màgia de grans il·lusions. Hi ha molt de tipus de màgia.
1: Mentalisme
0: mateix. Sí. El que sí que hi ha, diuen, són 21 efectes de màgia. Això no n'hi ha més.
1: O sigui, està tipificat.
0: Sí, sí.
1: Hi ha 21 efectes com a tal.
0: Sí, hi ha 21 impossibles. No pots fer més impossibles, no pots crear més impossibles.
2: És com una matemàtica,
1: ostres,
2: no?
0: Sí, és una cosa que m'atreia a pensar moltes vegades, perquè què pots fer? Pots fer aparicions, desaparicions, transposicions, però, clar, quantes maneres d'aparèixer allà? Quantes tècniques per fer aparèixer? Hi ha moltíssimes, o per fer desaparèixer, o que fas aparèixer, o que fas desaparèixer.
1: És tota una ciència,
0: Si fas aparèixer una cosa i la fas desaparèixer, ja no és una aparició o desaparició, és una transposició.
1: Jo crec que has d'intervenir per alterar aquesta tipificació de números, perquè tu has creat com a subtemes dins dels temes. O sigui,
0: sí, però
1: podia haver-hi més.
0: Al final continuen sent aparicions i desaparicions. O sigui, és fa com a ràbia. Dius, en sèrio, ja està tot? Que ja ho diuen, que fa 2.000 anys que dues històries estan contades. Però també ets impossibles. Pareix que hauria d'haver més possibilitat de fer alguna cosa impossible. I sabeu que l'impossible realment és crear un impossible nou.
3: Clar, quan aquell jove que s'anyes va arribar a casa seva i va dir son pare i sa mare, papa, mama, vull estudiar màgia, va ser fàcil poder arribar a l'escola de màgia de l'Escorial, que és com és un monestir que no és ben bé Hogwarts, però tu te quedaràs contat què s'assembla, perquè anàveu vestits sí, per allà enmig, sí. Passejàveu per enmig dels corredors del monestir, i era una mica com els Hogwarts a l'Espanyola.
0: Sí, sí, un poc més baix a nivell, però sí, sí, era tal qual. De fet, hi havia passeig sots secrets, jo me'n record per fer la graduació, que havien de fer-ho dins un teatre de dins del monestir. Estava tota la plaça tancada perquè hi havia una usura de bandera, i vam haver d'entrar per passadissos que unien edificis amb altres edificis, que de sota estaves per una terrassa, arribaves de vora sorga de dins l'església i després passaves...
3: Això havia de ser com un examen final. Si pots arribar a la graduació, t'ha d'anar mestit.
0: Sí, sí, no, no. Quasi, quasi.
2: Ara tenc una necessitat de demanar-te si tu ets fan de Harry Potter, i si ets fan de Harry Potter, quin personatge series en aquest...
1: O de quina casa series,
0: ostres,
1: no?
0: Això fa, m'agradava molt, i de fet vaig tenir... una pena quan vaig acabar de llegir llibres quan era petit, perquè era com pot ser que no existeixi això? O sigui, com pot ser que estigui tan ben definit i la vida sigui tan avorrida i no pugui tenir això? Som fan, m'agrada. És veritat que ara estic molt desconnectat, i quin personatge no te sabria dir.
2: No te sabria.
1: Com se rep el premi? Perquè això sempre fa il·lusió, que per cert és preciós, ho compartim aquí a pantalla perquè ho pugui veure la gent. És un premi preciós perquè sembla com del Hollywood clàssic,
0: sí.
1: No? Aquesta estrella. Artes Afines, el tercer premi en aquesta convocatòria Santander. Com se rep? Perquè això ajuda moltíssim a continuar, que te reconeguin la trajectòria, que te reconeguin, no?, totes aquestes tasques, tota la feina des que eres un ninet, com dèiem, els meus companys d'11 anys. Com s'ha rep?
0: Molt bé, amb molt d'orgull. Però realment, curiosament, una cosa que no pensava, per el premi va ser el que menys me va importar del concurs.
1: Mira.
0: Perquè se va generar una cosa tan bella al voltant d'aquest número, perquè és un número petit, era de micromàgia, era per una taula que mesurava un metre. I el teatre hi havia més de 1.000 persones. Però se va generar una cosa tan bella, tothom respirant a la vegada, en el mateix ritme, gaudint d'aquesta història, que va ser increïble, i l'aplaudiment final se sent de peus.
2: És el millor reconeixement, en el final,
0: clar,
2: no és públic.
0: Clar, que... clar, clar, al final el jurat, ja m'ho van dir després una vegada, dic, és que no sabien com valorar això, perquè és una cosa completament nova. Nosaltres tenim un paràmetre molt més clàssic d'un joc de cartes, doncs se fa així. Però com
2: originalitat.
0: Clar, però se van quedar, no ho sabien fer.
2: Llavors tens col·locat el premi? No sé si el tens damunt.
0: És que encara no he arribat com a tal a casa.
1: O sigui, has passat per el dia i després ja sí, el col·locaràs sí, a la prestatgeria, sí, o qui sap si és a cuina, o un lloc on se vagi sovint,
0: sí,
1: no?
0: Sí, he pensat, a la cuina o no al banyo, que són llocs on parles més estona.
1: Joan, quant te podem veure aquí, que comença l'estiu i que segur que teniu alguna sèrie d'actes sí. I esdeveniments preparats que podem prendre bona nota i així gaudir de la teva màgia?
0: Sí, de fet, ara estic en el Caixa Fòrum també la nit d'estiu, tant aquí com a Barcelona, i si no, com cada any, estem preparant la gira de Nadal, que tornava amb la gran màgia, en els últims pobles que encara mos queden, amb la Maria Garalbe, i que és un espectacle que és preciós, que realment l'estimem moltíssim.
1: Enhorabona, necessitem dosis moltíssim de màgia gràcies en el dia a dia per sobreviure, i prova d'això és que cada vegada se reconeix més la màgia com a pràctica, cada vegada se converteix, no?, en una disciplina amb molt sí més adeptes. Això són bones notícies.
0: Completament, i nosaltres també ho veiem amb Esfatifat, el festival de màgia.
1: Exactament, que va ser tot un èxit.
0: Cada vegada hi ha més gent que fa tallers, que veu espectacles. S'està creixent alguna cosa també a Mallorca.
1: Ens alegra. Ens alegra sobretot que Mallorca, que les illes siguin un epicentre de la màgia, perquè vàrem rebre gent de pràcticament tot el món, sí, que això s'ha de dir, o sigui que...
0: I esperava que aquest any hi ha 5a edició.
1: Ostres, 5a ja. Ostres, quina il·lusió. Moltíssimes gràcies, tot un plaer parlar de màgia amb tu. Necessitem màgia, però, per aquest canet en concret, que necessita una llar. Tenim una adopció, sempre parlam de moixos per adoptar, però és que avui tenim un llaurador de gairebé 2 anys i es diu Fito.
4: Amb la teva amistat cedides molt més fàcil.
3: Ara el mostrem en pantalla. Per motius personals, els seus curadors ja no poden fer-se càrrec d'ell, d'en Fito, i cerquen una família que l'aculli i el vulgui tenir a Mallorca. És un cas obedient i molt alegre, té molta energia i li agrada jugar, mos diuen, però també és tranquil i amorós. Es juguen amb altres cans i molt sociable a la gent. A més, no està sanat i du les vacunes al dia. Si algú està interessat en adoptar-lo, contacteu amb nosaltres a través de les xarxes socials del nostre programa, @eldiaivetres, i tot d'una que tinguem les vostres dades, els farem arribar en els curadors d'en Fito per veure si poden fer, com diuen els moderns ara a Tinder, aquest match.
1: Aquí
3: entre cans i entre ca i persona que vulgui fer-se'n càrrec.
1: Fito és agudíssim, a més és molt simpàtic, se relaciona molt bé amb els altres cans, té moltíssima juguera, a jutjar per aquestes imatges, és molt simpàtic, se relaciona també bé amb nins i necessita una família, només té 2 anyets i és aquest llaurador preciós que necessita una família de manera urgent. Així que, per favor, poseu-vos en contacte amb el programa 11:26. Uns consells, tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

0: Són les 11 i 29 minuts. Obrim pàgina cultural per parlar-vos d'una història fascinant, una història molt interessant duita ara a la pantalla. Fa més de 50 anys que una illa europea continua dividida, partida, enxapada en dos. Una línia de separació travessa carrers, cases, també les vides, les emocions de moltíssimes persones. Parlem de Xipre, un conflicte que sovint queda fora dels grans titulars, però que continua ben viu, companys.
1: Ara aquest episodi de la història recent d'Europa arriba a Palma en forma de documental. Xipre, la isla dividida, ofereix una mirada humana i plural sobre una realitat marcada per la memòria, les fronteres i els intents, encara avui, de reconciliació entre les dues comunitats d'aquesta illa. El documental és obra de l'escriptor, periodista i documentalista resident a Ciutat, David Castillo, fruit d'una investigació iniciada fa una dècada i que recull 38 testimonis de polítics, diplomàtics, periodistes, acadèmics i ciutadans que han viscut aquest conflicte en primera persona.
2: I entre les persones que també participen hi trobam la comunicadora mallorquina Marisa Pulido, que hi aporta una mirada pròxima al públic també d'aquí. Una projecció gratuïta que vos hem de dir que convida no només a conèixer millor la realitat de Xipre, sinó també a reflexionar sobre la convivència, la identitat i el pes de la història. Així que ja els podem saludar tots dos, són aquí naltros, en els estudis d'Ivetra Ràdio, en David i na Marisa. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
2: Benvinguts a tots dos. Començant per tu, David, si t'assembla.
3: Que
2: ets el director d'aquest documental, periodista, també escriptor d'en Xisco. Conta-vos una miqueta com neix la necessitat d'explicar aquesta història, la història de Xipre, i per què decideixes començar aquesta investigació.
3: Doncs mira, jo vaig arribar a Xipre per primera vegada fa 10 anys, i jo vaig quedar molt sorprès, perquè jo vaig arribar allà per casualitat. Jo no sabia què passava a Xipre, o sigui, jo no sabia pràcticament ni on era Xipre. Vaig arribar allà a fer una escala i vaig decidir quedar-me 4 dies. I allà va ser on jo em vaig trobar que realment era un país totalment dividit i una ciutat dividida on la seva gent cada dia havia de passar per una franja custodiada per la ONU per anar a l'altre costat. I a mi aquella situació em semblava molt inversemblant. I des de llavors no he parat d'investigar aquest conflicte fins que al final arriba l'oportunitat de fer el documental, 10 anys després.
0: 10 anys després d'una tasca molt dura, perquè, Marisa, arriba un moment que vosaltres, mentre esteu fent feina en el documental, arribeu a molestar allà. Incomoda la vostra presència. Per què?
4: Porque hemos querido ser bastante justos y enseñar las dos caras, porque al final los que sufren son los que están en el día a día, la gente de a pie. Entonces, ha habido veces que sí, que nos han querido, pues que no viéramos todo lo que se mueve allí, todo lo que hay escondido, porque la verdad es que hay mucho sufrimiento, hay muchas familias separadas y gente que hace años que no se puede ver.
1: ¿Y por qué creéis que es un conflicto encara tan desconegut, tot i produir-se dins allò que seria Europa, dins Occident, dins teòricament el món civilitzat, i que estava informant 24/7 de tot allò que passa a l'altra punta del món, i això ho tenim aquí de vora.
3: Jo crec que és un tema plenament polític. O sigui, a Europa al final no li interessa explicar que té un país dividit. Ells expliquen només la seva part, que és la visió greco-xipriota, que és la gent que viu al sud, però ens estem oblidant de que hi ha gent al nord que va votar en un referèndum que sí que volia la unificació de la illa, que la Unió Europea els hi va prometre un comerç tractat amb la Unió Europea, determinats acords que 20 anys després continuen encara sense complir-se. Per tant, a la Unió Europea no li interessa acabar d'assolir la seva responsabilitat allà. I això és un problema.
0: 38 testimonis, uh-huh. Que difícil seleccionar-los.
3: Molt.
0: I tot neutral, sense posicionar-se, des de, uh-huh. de tots els bàndols. Com feis aquesta selecció?
3: Bueno, al final és una selecció molt natural. És una selecció molt natural perquè al final és que la gent ve a explicar-te un testimoni. Per tant, al final dels 38 seleccionats hi hauran potser 50, 60, hi ha moltes hores de gravació. Al final és que molts dels testimonis...
0: Però la gent no ho sap, hi ha des de perfils polítics a sí. perfils de terroristes.
3: Sí, o sigui, per nosaltres el perfil polític era molt clar, que era els presidents d'ambdós costats. O sigui, per un costat el president del nord, i que no té ningú, cap tipus de reconeixement més que el de Turquia, i per l'altre el president de la República de Xipre, que és el que té tot el reconeixement. I a partir d'aquí, el posicionament clar de la ONU, el cap de la missió a Xipre, per nosaltres amb això, tot el que és el sistema polític d'allà, per nosaltres estava més que cobert.
2: Marisa, tu explicaves o deies que és dur pensar que hi ha famílies que fa anys que no se veuen, que no poden mantenir contacte, que d'alguna manera estan separats per aquest conflicte. Després d'investigar, de ser allà, de ser incòmodes, no? Perquè tu deies que heu estat o heu intentat ser molt justos i contar les dues versions o les dues parts de la història. Què és allò que se t'ha fet més no sé, complicat de gestionar, de dur, no sé, allò que m'està sorprès de tota aquesta història, que per ventura ho dèiem abans, és molt desconeguda per molta de gent, David se'n va anar d'allà de viatge sense saber molt bé què hi passava, i la història és molt sorprenent. Què te va sorprendre més a tu?
4: Hay una cosa que te voy a contar como anécdota, porque para mí era muy importante, y es que cuando nos fuimos allí a Chipre a grabar las entrevistas, por ejemplo, yo por la mañana estaba hablando con una mujer que es muy famosa allí, tiene series, es Jarita Mandoles, que había perdido a 12 personas de su familia, están desaparecidos, no sabe dónde están de la guerra, ¿vale? Entonces me contaba, bueno, pues que a su marido lo mataron delante de ella, que su marido tenía a su hijo encima, que le suplicaba al soldado que por favor le diera al niño, porque a su marido lo habían matado. O sea, esta mujer es un ejemplo de supervivencia, de, bueno, de todo, de fuerte, increíble, ¿no?
3: Y de superación.
4: Y de superación. Entonces, o sea, yo por la mañana vivía eso y después por la tarde llamaba a mi casa, yo tengo dos hijas, y mis hijas me decían, ¿me has traído un regalo? ¿Me has comprado un regalo? Era como, ostras, ¿cómo puede ser en el mundo que vivimos que por la mañana hay una mujer que a su marido lo mataron los soldados y suplicaba por la vida de su hijo? Y mis hijas, lo felices o lo bien que pueden vivir, ¿no? Y es Europa, porque realmente es Europa.
5: Sí, sí.
4: Entonces, para mí eso...
2: La diferència de viure o de néixer o de ser d'un lloc o d'un altre,
4: sí,
2: no?
4: Sí, totalmente.
5: A uns quilòmetres de distància.
4: Y además, las circunstancias de la vida, uh-huh. Porque esta gente pues no quería una guerra o no quería que los invadieran o que estuvieran allí.
5: Què ha suposat pel vostre emocionalment topar-vos amb aquests testimonis tan durs com el que explicaven a Marisa, però no és l'únic?
3: És dur, és molt dur. És molt dur, i fixa que jo ja venia del tema d'Ucraïna i ja venia amb les emocions tocades. És dur. A veure, hi ha testimonis de tots. Jo crec que hem trobat gent també que és com molt propera, que té molt clar que allò es solucionarà i tal, però hi ha gent que ve allà a cor obert a explicar-te històries que són realment terribles.
5: Històries poc conegudes, en realitat, sí, perquè aquesta història és molt poc coneguda, encara, sí, per a molta gent a Europa.
3: Sí, molt poc coneguda. I al final jo crec que ells també estan agraïts precisament per això, perquè al final la tasca que hem fet és donar a conèixer aquest conflicte, que per ells és molt important perquè al final porta 60 anys aquella illa dividida i amb poques vistes de que es pugui solucionar aviat.
1: Clar, a vegades pensàvem que les fronteres són una línia sobre un mapa, però ara ho comentàvem, a la gent que havien sabut, com quan varen començar a el mur de Berlín, que hi havia famílies que varen quedar totalment dividides, xapades per la meitat una mica, clar, com això que ha passat a Xipre. Són conscients, des d'aquesta Europa consumista, ara que Ana Marisa deia, les meves nines me demanaven, mamà, quin regal me duràs per mi Xipre? A mi me sona d'Eurovisió, perquè donen punts. Tampoc és que tingui un coneixement molt pregó de la seva realitat. Des d'aquesta Europa nostra, comunitària, de drets, on qualsevol causa mos sembla digna de reivindicar, per què s'ha de Xipre, més enllà que no hi ha hagut interès per part de les autoritats? Però per què encara, després d'un documental com aquest i tantes informacions que se comparteixen a un món globalitzat, per què encara això no és un crit d'alarma
5: entre
1: segons quines forces d'Europa que diguin això s'ha d'acabar?
3: En pro de ser just, jo crec que, igual que he fet la crítica política, també s'ha de fer una mica la crítica a la gent. Jo crec que la gent d'allà és molt conformista. I al final, com que veuen que passen els anys i passen i passen i passen, al final porten 60 anys així. És que al final, ja que sigui 70 més, jo recordo una dona que va venir a la Premiere, quan va fer la primera Premiere a Xipre, i em deia, és que clar, quan el conflicte es solucioni, de què parlaran els polítics aquí? I jo vaig dir, ostres, és clar, quan algú te diu això...
5: Clar. Però a vegades no som conscients que la tasca de grans periodistes, com ha estat el vostre cas, no? Que fan una tasca d'investigació, que treuen a la llum unes realitats molt dures, poc conegudes, pot ajudar a canviar aquestes realitats. No sé si ho feis amb aquesta esperança, conec en David la seva trajectòria abans, no? Que és una trajectòria molt compromesa, ara tinc el gust de conèixer a Marisa per primera vegada, però teniu aquesta esperança que la tasca del periodisme pugui servir per canviar la història també, Marisa, David?
3: Sí, sí, sí.
5: Se fa amb aquesta esperança, amb aquesta il·lusió.
3: Sí, o sigui, per nosaltres...
5: La part més romàntica de la nostra professió, també, no?
3: L'objectiu era, com a mínim, que s'escoltessin, no? Com a mínim, que entre els dos bandos realment siguin capaços de seure a la mateixa taula i que puguin parlar junts, i jo crec que això ho hem aconseguit. O sigui, tant la projecció que vam fer al sur, com la que vam fer al nord, com la que vam fer en zona neutral, hi havia gent dels dos costats. Per tant, per això per nosaltres és molt, molt important, perquè al final és que les dues comunitats s'asseguin a la mateixa taula i s'entenguin, o com a mínim que s'escoltin.
5: I ara que perdó.
2: No, anava a dir, ara que parlàvem, no, d'alguna manera d'aquest visionats o aquestes projeccions que s'han fet, no ho han dit, però avui se'n fa una.
3: Se'n fa una,
2: a Palma, que per això també sou avui aquí, per fer una mica de propaganda, no? D'aquesta, per dir-ho d'alguna manera, o un poc d'anar a la gent que ara té aquest interès en conèixer aquesta història.
3: Al Teatre Maruja Alfaro, a partir de 6:45.
5: Perfecte. I com s'aconsegueixen aquestes entrades? Perquè no sé si heu penjat ja el sold out, me consta que queden poquetes.
3: Queden poques al web de l'Ajuntament de Palma, la plataforma de Giglon, crec que es diu, allà la poden trobar, a Palma Cultura.
5: Moltíssima emoció, sobretot moltíssima expectació per aquest documental que arriba a la pantalla avui. No han penjat aquest soldat, com dèiem, però falta molt poquet, així que, per favor, que molta gent se pugui atracar i pugui gaudir d'aquesta història poc coneguda en nosaltres com a illes, que també tenim una responsabilitat, no? D'escoltar-ho i de entendre la història, sobretot perquè no se torni a repetir en un futur si és que se pot arribar a solucionar aquest conflicte. Moltíssimes gràcies a tots.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Un autèntic plaer. 11:40, petita pausa per publicitat. Tornem amb més propostes. We'll be right back.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Són les 11 i 42 minuts. Mira, abans que parlàvem de propostes, de cinema, documentals, estem organitzant el cap de setmana, sobretot perquè com que les temperatures seran tan altes, jo crec que el millor apostar per la cultura. Ara, de la música, del cinema, partim al teatre en companyia de Joel Joan amb l'obra Vània, Joana.
1: Una molt bona opció. Aquest cap de setmana el Teatre Principal de Palma i també el Teatre Principal d'Inca es representarà Vània, que és l'adaptació que el dramaturg britànic Simon Stephens ha fet del clàssic L'oncle Vània d'Anton Chekhov. Dirigida pel Nelson Valente, la proposta té un repte extraordinari que un únic actor, en aquest cas Joel Joan, doni vida a 8 personatges que protagonitzen aquesta història.
2: Com deia Joan, aquest actor és Joel Joan, que s'endinsarà per primera vegada en l'univers de Chekhov amb un muntatge que combina humor, drama i una gran exigència interpretativa. I per parlar d'aquest espectacle i de la seva visita a Mallorca, ja poden saludar-lo. Joel Joan, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, gràcies.
2: Encantats de saludar-te. I jo t'hauria de demanar si després de tant d'anys de carrera havia arribat el moment de fer un Chekhov. Ho dic perquè durant la promoció d'aquest Vània has explicat per pa i per sal que mai havies fet Chekhov i supos que a la trajectòria de tot actor arriba un moment en què ha de fer un clàssic rus.
3: Sí, no és obligatori, eh? Vull dir, no és obligatori com a actor, però el que sí és curiós és que el primer Chekhov que faig i ho és, sens dubte, i a més el faig tot, diguéssim. No faig un personatge, que és el que normalment es fa quan fas una funció, no? Sinó que faig els 8 i això sí que no m'ho esperava. Això és fer un super Chekhov, diguéssim, no? O sigui, m'he doctorat en Chekhov, o més concretament amb l'oncle Vània.
1: No és obligatori, però d'alguna manera sí que has fet un màster per fer aquests 8 personatges. Sí que és veritat que has dit en alguna entrevista que és de les feines més complicades que has hagut de fer. On resideix realment aquesta dificultat? Evidentment, de fer 8 personatges ja és molt, però en sa memòria, en sa concentració, en sa responsabilitat d'estar tot sol?
3: Sí, sens dubte, no és que és un... És el repte més gran que he fet mai dalt d'un escenari. O sigui, havia fet un monòleg, per exemple, fa anys vaig fer un monòleg que es deia Jo sóc la meva dona, he fet de tot, evidentment, però fer una obra de teatre sol, i per això vol dir fer el diàleg, el contradiàleg, que aparegui un personatge, que en desapareguin dos, que en surti un tercer, que... O sigui, fer una obra de teatre sencera sol, no ho havia fet mai. I aquest és el... I la meva gran obsessió d'aquesta proposta és que el públic entengués l'obra. O sigui, la meva obsessió era, Déu meu, però jo sol... entendran alguna cosa? Perquè si jo em dono la rèplica i me la torno a donar jo mateix, sense canvis de vestuari, sense, evidentment, sense maquillatge, sense res, com ho farà l'espectador per entendre això? I hem trobat la fórmula, digue'm.
0: No, i molta concentració, estic pensant, perquè, clar, com no barrejar...
1: I no trobo d'una la...
0: Home, imagina't els assajos. Joel a casa, intentant organitzar-se, ara no es prepara d'una a l'altra. Ostres, jo crec que això és un bon exercici per la vida quotidiana, que sempre estem, que si el mòbil, que si tal, distrets, per focalitzar a l'atenció. O sigui, que hauríem de fer més interpretació, o no? Poca broma.
2: Tu què t'animaries a fer, un Chekhov o 8 personatges alhora?
0: Mira, jo vaig llegir un estudi l'altre dia que deia que, per exemple, llegir en veu alta, no, que això ho fan molt els actors, ajuda moltíssim a preservar la memòria. O sigui, que jo crec que aquest hàbit segur que ha estat superinteressant, el procés, no?, d'elaborar tots aquests personatges.
3: Sí, no, a veure, la memòria hi té un paper importantíssim i la concentració dalt de l'escenari ha de ser absoluta i diàfana, perquè si em despisto un segon, però un segon, ja no sé qui contesta, qui no contesta. A vegades en alguna funció m'ha passat allò de dir: i ara quin personatge entra? O sigui, ja no què dic, sinó qui sóc.
1: Clar, Joel, perdona, és que jo faig la broma, però deia que també pots arribar a trabucar un poc. Trabucar vol dir tornar una miqueta boig, una miqueta loco, no? De ficar-te a la pell de tanta de gent, no? No, una cosa és fer de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, que ja és aquesta doble cara, i una altra cosa és fer això. Vull dir que al final suposo que també...
3: Sí. però m'ho passo molt bé, m'ho passo molt bé. O sigui, un cop he dominat tot el text i he entès cada un dels personatges i cada una de les intencions i per què diu això i per què l'altre... I quin és el trajecte emocional, l'arc emocional de cada un dels personatges. Un cop, després de moltes hores d'estudi, evidentment, com us podeu imaginar, doncs l'he dominada. Fer-la jo sol és brutal, és una experiència, per mi és una experiència absoluta. No, tots ho fan molt bé, la companyia. Tinc un nivell altíssim, actoral, com us podeu imaginar.
2: No, això t'ho volia demanar.
3: M'agraden tots els actors com ho fan, saps? O sigui, m'agrada tot... Domino absolutament l'escena i, a més, m'entenc molt bé amb tots ells. No, faig broma, però sí que és un exercici... Però a mi el que m'interessa no és tant el meu exercici, que això, mira, és la meva feina i tal, sinó l'experiència de l'espectador. Perquè aquí la clau està en que l'espectador pugui veure dalt de l'escenari els 8 personatges i els vegi i els identifiqui i segueixi la història i, a més, s'emocioni. Perquè hi ha des de... un personatge, un avi de l'Alexandre, que és un cascarràbia, és un rondinaire insuportable, i hi ha l'Ivan, Albània, com hi ha la Sònia, la seva neboda, una noia de jove... que és tota esperança. En cada un d'ells trobo que hi ha una part de mi, també, saps? O almenys jo me'ls he portat al meu terreny i llavors me'ls estimo molt a tots, no sé com dir-ho. I m'ho passo molt bé fent-ho i els espectadors, si no m'han mentit, doncs em diuen que sí, que segueixen l'obra i que és espectacular veure una obra feta per un sol tio i veure els 8 personatges.
2: Som en conversa amb Joel Joan, supos que heu reconegut la seva veu, actor conegudíssim, perquè també ha fet molta tele, molt de teatre, serà aquest cap de setmana en els dos teatres principals, en el de Ciutat avui vespre i en el d'Inca demà cap vespre, fent aquesta obra Vania, que és una adaptació de l'oncle Vania de Chekhov. I clar, has fet moltes entrevistes de promoció, Joel Joan, i a mi hi ha hagut un titular que m'ha agradat molt, que vas donar al Quadern del País, que era: jo volia guanyar l'Oscar i em veia a Hollywood. No sé ara mateix on se veu en Joel Joan. Has perdut aquesta esperança? Encara pot ser que te vegem fent de... Perquè, clar, la gent que ve del sud d'Europa sempre ha de començar fent de mafiós. No sé si tu... O de narcotraficant. No sé si tu estàs disposat a pagar aquest peatge de sortir amb un bigoti, una pistola i 4 fardells de cocaïna a un redol d'una platja que sembla ser a Miami.
3: Jo per un Òscar et surto amb bigoti, patilles i fent el colombiano, narco i el que faci falta, com et pots imaginar. Però no, això és un comentari molt, molt íntim, perquè al final sí que, si t'hi fixes, en moltes de les coses que he fet, tant a Plats Bruts com a Porca Misèria i fins i tot al Crac, 3 sèries que vaig fer a TV3, doncs en totes hi ha un moment que parlo de l'Òscar, perquè l'Òscar és el cim. Saps? És el cim de l'actuació. No es pot guanyar res més important.
0: Ai, Joel, tu parlem del cim de l'actuació i el Woody Allen que no va recollir-los. O sigui, que tot és relatiu,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte. No, jo soc molt més fàcil que el Woody Allen. Si l'Acadèmia de Hollywood em vol donar... Jo l'aniré a buscar, sóc així.
1: Joel, jo soc, i ara que has estat tu, que has anomenat els Plats Bruts, Porca Misèria, etcètera, que evidentment molts com nosaltres t'ha recordat molt d'aquella època. Clar, he entrat dins Instagram a la promoció de Vania i ja d'entrada surt: tornarà Joel Joan a interpretar Plats Bruts? És aquella pregunta que també sempre tothom te fa, tothom te demana: quan tornarà Plats Bruts? No sé si és un personatge que tu ja tens oblidat o dins una capsa perquè ja l'has fet i ja no em vols sentir res, o si encara tens aquell cuquet, no?, de tornar-hi amb...
3: No, hi ha cuquet de fer més televisió, perquè sí que és un mitjà que trobo que és molt xulo, però Plats Bruts forma part d'una època, d'un joc que ja no sóc el que era, i un tipus d'humor també una mica... De pallassos, no? Era molt visual, era molt, molt, molt cretins, els dos personatges, el David i el López, eren dos cretins absoluts. I em sembla que això té certa gràcia en la joventut. És com si Friends, diguéssim, ara que tots són avis, tot i que el Matthew Perry ja no hi és, els diguéssim: va, torneu a la casa aquella... Home, ja estan granadets per estar compartint pis,
1: però ells varen tornar, ja... varen tornar una miqueta.
0: I pensa que els de Sensació de Vivir no, feien d'adolescents i tenien 30 anys.
1: Bé, jo he de fer una confessió.
3: No, però van fer un programa de reunion o no sé sí. què, i van dir una
0: sí,
3: cosa. Però, clar, és molt diferent l'aventura de dos xavals o dos persones joves que, doncs, bueno, doncs un estudia teatre, l'altre fa ràdio i tal, i persones de 50 anys que encara estan allà compartint pis i fent aquelles tonteries. Ja no procedeix, diguéssim.
1: Bé, no procedeix, però mos encantaria, també t'ho dic.
3: Jo penso que deixaria de ser una sèrie d'humor a passar a ser una sèrie de terror, mira què et dic.
1: Bé, jo he de confessar que quan estudiava a Barcelona me topava molt amb en Joel Joan, per on jo vivia, o per jo on me movia.
2: Molt bé.
1: I sempre molt fan de Joel Joan.
0: I el saludaves?
1: No, no el saludava, no el saludava. Si me movia jo de
3: saber... Per què no?
1: Me moria de sa vergonya i mira, ara, 20 anys després, el tenim aquí a IB3 Ràdio.
2: Ja Joel Joan, que
0: aquí tens aquesta estudiant universitària, eh?
2: Recorda'm la cita, els dos teatres principals. Aquest divendres, el Teatre Principal de Ciutat, demà, el Teatre Principal d'Inca, aquest Vania, aquesta obra de Chekhov adaptada en aquest sentit pel dramaturg Simon Stephens, que ha fet una versió on Joel Joan fa 8 personatges. No, Joana Marató, Joel, abans de dir-te adéu, t'ha demanat si te tornaries a animar en plats bruts, però hi ha vegades que quan passen els anys la gent s'anima a rescatar obres. Fas compte es torna a fer Soc lletja? Ho dic perquè a mi, quan vares venir a fer La Palma, me va tocar sa fila 30. I troc que no vaig poder apreciar...
0: Per favor, és molt personal.
2: Que no vaig poder apreciar tota sa interpretació com toca. Ho dic per si te tornaries a animar. Te tornaries a animar a fer Soc lletja i aquest pit ja aniria viu i ja faria fila 4, que ets la meva.
3: Sí, podria tornar a repetir tota la meva carrera des del principi, si et sembla, per tota aquella gent que va quedar a les últimes files, passar-los a primera i que poguessin gaudir...
2: Tot em és igual. Jo, mentre tornis a fer Sol Lletja, jo...
1: Ah, per favor, no pots fer un espoller, no mostrava res.
2: Wow. És que en Joel Joan sortia despullat a Sol Lletja.
0: I damunt tu a la fila 30.
2: Jo, jo no ho sabia, que sortia despullat, jo era lloure, i jo anava al teatre en aquella època.
3: Aquí... Clar,
2: en aquella època jo comprava les entrades que podia comprar i ara penso que podria permetre'm una de fila 5, Joel.
3: Sí, sí, però bueno, l'òrgan sexual continuaria sent el mateix, eh? Vull dir, no per més a prop... Bueno, podries veure més a prop, diguéssim.
2: Bueno.
3: Però no. Feia tant però de temps... No ha canviat.
2: Feia tant de temps que un home no m'havia de veure a prop certes coses. Havia de venir aquesta entrevista amb en Joel Joan, recordau? Teatre Principal de Palma, Teatre Principal d'Inca, aquest cap de setmana, aquest Vània, vos ho passareu pipa perquè és en Joel Joan, l'actor que tots coneixem, fent 8 personatges. Joel, una abraçada molt forta i que vagin beníssim aquestes dues funcions.
3: Això espero, i tant que sí. Donaré el millor de mi, no us preocupeu.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada, adéu, moltíssimes gràcies. 11:55, ja entram en temps d'esports. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia.
0: Per on passa l'actualitat esportiva?
4: Mira, per
0: home, primer per alegria, no?
4: Principalment per tres fons. Val. La primera, que Espanya ja està exacte. Classificada pels vuitens de final del Mundial, després de guanyar bé a Àustria per 3-0, un partit molt complet de la selecció de Luis de la Fuente. Es trobarà a vuitens de final contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ha eliminat Croàcia. Serà tot un partidàs, serà dilluns. Això per una part. D'altre costat, hem de parlar de tennis, perquè a Wimbledon... Jaume Munar ha superat ja dues rondes eliminatòries, ja està a 700 de final, ahir va guanyar en 3 sets el britànic Fearnley i ara ha de jugar contra el txec Jiří Lehečka, número 14 del món. Serà més complicat encara, perquè, clar, quan més avances, més se complica la cosa. I el darrer nom propi és el darrer, Leo Román, encara porter del Mallorca, negociant amb el Depor. Sembla que Mallorca i Depor tenen un acord ja tancat, però falta l'acord entre el club gallec i el porter del Mallorca, l'Evisenc, que de moment ahir semblava que estava tot fet, avui de moment no sabem res de nou.
0: És l'actualitat esportiva que ampliem tot d'una. D'aquí una hora, per cert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
4: Ho tindrem, segur que sí.
0: I ara repassa el contingut del programa al dia per Illes, començant per Menorca, amb Pere Gibert. Bon dia, Pere.
5: Bon dia. Avui rebrem a l'estudi en Lluís Febrer, que és actor, activista i impulsor del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, des Migjorn Gran, municipi que avui i demà celebra aquest dia amb un programa que combina cultura, festa i reivindicació. I demà la banda de música d'Es Mercadal celebra el gran concert homenatge a la música d'autor menorquina amb la participació d'artistes i grups tan coneguts com Cris Joanico, Leo Manso, Xafogó, Pèl de Gall, Suqui Sopa, Ses Vícies de Montgofre i Joana Pons. Na Joana serà aquí avui també a l'estudi acompanyada del director de la banda, Litus Arguimbau. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons. Que tingueu un bon cap de setmana.
0: Igualment per tu, Pere, i també per Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera. Bon dia, Laura.
6: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, ja per posar-li la cirereta a la setmana, avui tenim molta cultura. Començarem parlant de llibres amb la bibliotecària de Sant Jordi, amb na Joana Guirado, que ens recomanarà tot un clàssic i, a més, una lectura molt adient ara per aquests dies d'estiu tan xafogosos. Després sentirem nova música i, de fet, descobrirem com podem conèixer nous grups, nova música, quines eines podem fer servir. Tot això ens ho explicarà el músic i productor Pere Navarro. Després sentirem el nostre company d'esports, en Raül Medrano, i la cirereta al programa se la posarà en Ivonne Aranyó, la nostra companya d'informatius, que ens explicarà tota l'agenda cultural del cap de setmana, tant la d'Eivissa com la de Formentera, per no perdre'ns res aquest cap de setmana. Molt bon cap de setmana, companys.
0: Igualment per tu, companya, i també per Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca. Bon dia, Jaume.
7: Bon dia. Avui tenim el Dia Mallorca molt especial perquè serem en els Jardins del Fàbia, en els actes de celebració dels 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. Parlarem amb les autoritats del Consell Insular de Mallorca, amb el seu president, el Llorenç Galmés, amb el Consell de Presidència, l'Antoni Fuster, i també amb tres dels propietaris de finques i d'activitats agrícoles de la Serra de Tramuntana, que són el bessó d'aquesta joia que tenim. Molt interessant, no vos ho perdeu. I per acabar, una recomanació musical molt curiosa. 28 anys després, demà, a les 10 de vespre, a la Movida, tornen Smoke, ni més ni manco. Una de les millors bandes de rock que hi ha hagut mai a Espanya. Per acabar, això.
0: Mira, bones notícies, idò, musicals, per començar el cap de setmana amb bon peu. Que tinguis bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: També tu, i sobretot els nostres espectadors i els nostres oients. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem el dilluns a partir de les 9. Bon cap de setmana.

0: Bon dia. Un centenar d'agents ha participat avui en una nova operació conjunta contra el tràfic de drogues a Sombanya. A Palma, una policia nacional ha tingut un home. També s'han esbocat construccions il·legals al poblat, identificades com a punt de venda. Sentim el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
1: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barreras de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombanya. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
0: I anem a més qüestions, perquè el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha valorat positivament el procés de regularització d'immigrants que a les Balears ha registrat més de 34.000 sol·licituds. Assegura que es tracta del primer pas per garantir els drets dels treballadors que ja es trobaven a les illes, així com ha dit definir també les seues obligacions.
2: Se dignifica a estas personas que estaban aquí con nosotros y que estaban desarrollando trabajos ya en beneficio de una evolución económica absolutamente positiva de la sociedad española, y se le está atacando a la vez a una economía sumergida que existía.
0: I la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes ha denunciat que s'està sacrificant l'escola pública per afavorir així la concertada. L'entitat ha fet avui balanç, ho ha fet coincidint amb el final de curs. Ha assegurat el director tècnic de la FAPA, Miquel Àngel Guerrero, que per primera vegada s'estan tancant centres públics, mentre diu, paral·lelament, s'impulsen els concerts en la privada.
3: És el primer any en la història de Balears on s'ha tancat un centre educatiu de primària, Esperit Bauçà, i un institut que s'està tancant, que està desapareguent, com l'Institut Politècnic de Secundària i Batxillerat. Això no havia passat mai. I ens estan veient que en el mateix temps s'estan concertant altres línies d'altres estudis a costa, pensant, de places públiques que són les que s'haurien de garantir.
0: I un apunt més, que el Consell de Ministres retirarà dimarts que ve la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat al psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Manguele Espanyol. Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez.
4: ¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?
0: I d'home, aquest apunt arriba a les 12:04. Tornem amb més notícies a la una.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
1: Avui el dia Mallorca és un programa, una jornada molt especial. Som en els jardins d'Eufabi, perquè aquests jardins, aquesta joia del nostre patrimoni, cuien el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de l'UNESCO. Avui glosam aquesta interacció entre els factors naturals i humans, podríem dir, l'agricultura mil·lenària, un ambient actualment amb escassos recursos d'aigua, tot s'ha de dir, que a poc ha anat transformant el terreny i ha creat una xarxa de mecanismes tant de gestió d'aigua interconnectada com també de diferents etapes de la gestió d'aquest terreny tan preuat que tenim. Un temps habitat per carboners, a les seves sitges, pastors, cases de neu, cuidadores d'oliva. I avui en dia, per ventura, qui sap, si poc a poc podem anar recuperant tot aquest passat que avui en dia enyoram, però volem pensar que volem recordar i tenir i recuperar, com dèiem. Avui seran amb nosaltres per celebrar aquest 15è aniversari de la declaració de Serra de Tramuntana com a patrimoni de l'UNESCO, diferents convidats. Entre ells, saludam primer de tot a la nostra anfitriona, que és doña Cristina Safortesa, que és la senyora del Jardí d'Eufabi, i li volem agrair com a anfitriona, no? Que avui mos acull, que mos acull dins que seva, i també membre del Consorci de la Serra de Tramuntana, que vos acabau de reunir fa uns instants, i d'Antoni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca, benvingut, que vos acabau de reunir en el Consorci de la Serra de Tramuntana. M'imagino que aquest 15è aniversari, primer de tot, senyora Safortesa, avui és un dia d'alegria, però com vos van dir els propietaris i els gestors de Tramuntana, mos han fet patrimoni de l'UNESCO. Va ser una alegria inicial, però, clar, era el principi d'un llarg camí de molta feina, de molta gestió, de molta paperassa, de molta inversió. És a dir, fer primer, guanyar, està molt bé, però t'has de mantenir allà dalt. I això és el que fèiem fa 15 anys a Tramuntana, no, senyora Safortesa?
2: Bueno, realment...
1: És difícil, no?
2: Sí, és... Supos que te refereixes a la gestió, primer de tot. Gràcies per estar aquí, per donar importància en el lloc i per donar importància en aquest acte per nosaltres tan, tan feliç i tan orgullosos que estan de que ens hagin triat com a posició que tenim el distintiu de Tramuntana en aquest acte tan especial pel Consell i pel Consorci de Tramuntana. Per tant, gràcies i benvingut tots vosaltres. Avui és un dia realment d'enorme felicitat per nosaltres com a família propietària de Jardín d'Eufabi, i de poder rebre aquest acte i realment de que se posi en valor tota la feina que se fa des del sector privat, perquè jo xerraré des del sector privat, de la feina que se fa, perquè aquest distintiu de la Serra de Tramuntana, òbviament, està aconseguit per tots els que han mogut davant nosaltres, no per nosaltres. El mèrit és seu, no el nostre. Jo ho tinc claríssim. Nosaltres únicament tenim un llegat que hem de mantenir, cuidar, per passar a les següents generacions exactament el mateix. Però el mèrit no és de, crec jo, de cap dels que estem aquí. Almenys el meu, cap ni un. Sí, molt dels que han tingut darrere, i el que ha donat a lloc és que aquesta declaració pogués fer possible un orgull immens per Mallorca i, per suposat, per tots els que són de la Serra Tramuntana.
1: Don Tari Fuster, conseller de Presidència del Consell, m'imagino que també avui és un dia, com dèiem, d'alegria, de celebració, però, clar, el dia que molts varen dir, això, mallorquins, el patrimoni de l'UNESCO, era un llarg camí que implica molta feina per part de la propietat, sobretot, però també de les institucions, en aquest cas, Consell de Mallorca, que ha de donar una mà, perquè si no, no és possible. No?
3: Primer de tot... M'agradaria donar les gràcies a na Cristina per rebre'ns aquí, en els jardins d'Eufabi, en aquest lloc que és pues, impressionant dins la Serra de Tramuntana, i també a vosaltres, a IB3 Ràdio, per fer aquesta cobertura d'aquesta gala. Mira, has començat fent una descripció de tota una sèrie d'elements que conformen la Serra de Tramuntana, i això és molt important perquè és part de la declaració. Hi ha molta gent que se pensa, que se creu, que la Serra de Tramuntana és patrimoni de la humanitat perquè és una cadena muntanyosa i perquè hi ha molt de pins. I no és vera. És patrimoni de la humanitat perquè hi ha, com molt bé ha dit na Cristina Safortesa, moltes antepassats nostres que la varen cuidar, que varen fer aquestes xiquis, que varen fer aquests sistemes hidràulics, aquestes parets de pedra en sets, aquestes possessions com la que avui ens trobam, i per això són patrimoni de la humanitat. La Cristina ha dit que ella no té molta importància en tot aquest trull, però en té moltíssima, perquè aquesta possessió se manté, està viva. I el que hem de fer, i contestant ara sí a la teva pregunta, per part de les administracions, és facilitar a totes les persones, ja siguin propietaris de possessions, cooperatives, agricultors, que són els que realment cuiden i mantenen la Serra de Tramuntana, posar-los facilitats, no complicar-los la vida. I aquesta és la nostra gestió com a part política, perquè està inventant tot. Simplement ho hem de mantenir, aquesta responsabilitat també que ens dona la declaració. Hi ha una cosa que és important també de la declaració, i és un missatge que nosaltres intentem transmetre. Protegir no és prohibir. De fet, la declaració te diu que les coses se tenen que mantenir sempre entenguent el moment actual en què se viu. I això és molt important. Hem de fer una modernitat, però hem de mantenir unes tradicions.
1: Efectivament, i precisament parlant, senyora Safortes, d'aquesta implicació de la part privada, òbviament, clar, sense ajuda, no pot recaure tota la responsabilitat econòmica i social sobre els propietaris, perquè hem de recordar que el 80-90% de la Serra de Tramuntana és de propietaris privats. Per tant, aquí hi ha d'haver una entesa sí o sí. No hi ha opció.
2: Jo sempre dic el mateix. La Serra, com molt bé has citat, és dels 80, jo crec que inclús és més dels 90% en mans privades, i com deien, lo que no podem, i com deies, conseller, el que no podem és que ens posin traves. Lo privat s'ha de mantenir com de forma privada. I lo públic ha de mantenir lo públic, que hi ha moltes coses que mantenir. El que sí pot fer el sector públic per el sector privat, de totes aquestes possessions, terres, tot el que conforma la Serra, és, com dèiem, no posar molts problemes ni traves, ni burocràtiques, ni en lògica. Vull dir, jo entenc que en el jardí de Ufavi no se puguin fer, o qualsevol possessió de la Serra, per tema hidràulic, per tema d'impacte visual, per moltíssimes coses, una piscina, diguem. Jo, ja que està aquí, no se pot convertir en una piscina. Això és totalment. No ho demanaríem mai, jo crec que ningú, perquè tenim seny. El seny mallorquí existeix, i és cert. El que sí que és vera que si no ens deixen fer activitats empresarials que permetin mantenir aquestes possessions, jo entenc perfectament que si un té un sou més que bo per un sou, és impossible mantenir una possessió. Per tant, o hi ha activitats empresarials que te permetin recaudar, donar dient d'alta, pagar impost, millorar la possessió i mantenir-la, jo és que entenc perfectament. És que estan venguent les possessions als estrangers. I com vol que la mantinguin? Per tant, què demanem en el Consell? Què demanem en el Consorci? En aquesta nova llei que estan preparant, que des d'aquí torna a donar les gràcies, perquè per primera vegada s'ha escoltat, ha hagut infinitat, i d'on fa, infinitat de reunions. S'està escoltant a tots els sectors implicats. Unes coses poden fer, unes altres coses no. Però estan escoltant a la realitat de la Serra, no des d'un despatx. Hem anat a infinitat de reunions. Bueno, què estan demanant? Que per favor ens deixin tenir activitats empresarials, tenint aquest seny en mantenint la Serra, perquè no oblidem que els primers interessats en que la Serra estigui bé som els que estem aquí. Vull dir, no la volen fastidiar. Per tant, no me deixis fer una piscina, no la demanaria mai. Però, per favor, deixem fer una activitat, un pàrquing, no dic un pàrquing de formigó, però un pàrquing on puguin aparcar els meus clients, o els clients de la meravellosa foradada, perquè és que si no, pot tancar. Vull dir, és que no hi ha altra. Què demanen al sector públic? Apoyo en la tramitació de coses lògiques. No volem que regremos la Serra. No volem tot el contrari. Els primers interessats són nosaltres. Per tant, hem d'anar de sa mà sense cap tipus de dubte.
1: Clar, els primers interessats en tenir que vostre maco sou vosaltres.
2: És que...
1: Ningú se tiraria pedres contra la seva taulada.
2: Ni més ni menys. Una cosa tan lògica, a vegades, qualcú posa en dubte i sap greu.
1: Per aventura, per desconeixement.
2: Sí.
1: Que és un mal molt estès, el desconeixement avui en dia. Ara que parlàvem d'activitats empresarials, d'aquí una zona parlarem amb diversos desguardonats. Avui, amb activitats tan diverses com simplement produir oli d'oliva, com recuperar artesania en llana d'ovelles aquí a la Serra. Clar, per tot això sí que el Consell sí que té un poquet de línies de subvencions i línies d'ajudes, perquè, com dèiem abans, i tornant a les paraules de la senyora Saportada, si no és impossible.
3: Mira, te contest, i ara pareix que me'n vaig, però te contesto el que m'has demanat. Fa dos dies vàrem

0: introduint per fer net, per evitar els incendis forestals.
1: Ho dic perquè, vaig a la contestació, si la serra no és rentable econòmicament, la serra no té futur. I això és que és així de senzill i és així de clar. Si tu no gestiones aquest territori econòmicament, la serra no té futur. Per això, des del Consorci Serra de Tramuntana, el que hem fet és posar en marxa tota una línia d'ajudes. Jo vull dir, i estic molt orgullosos, quan vàrem arribar fins ara hi ha un 57% més en el Consorci Serra de Tramuntana per totes aquestes persones. No hem augmentat el pressupost de Serra de Tramuntana per crear estructura administrativa, sinó que van directament en els propietaris, a les cooperatives, a particulars, a custodis del territori, a tots els agents implicats en el que és la serra de, en el que és la serra de Tramuntana.
0: La senyora Soportes, ara parlàvem bé, en els jardins, òbviament, està, els jardins d'Eufavi, que recomanem la seva visita perquè és meravellós, sobretot en els residents que de vegades, ara fora de micro, parlàvem que no visitam la nostra pròpia illa, i el jardí d'Eufavi és una vertadera meravella que s'ha de visitar, precisament per contribuir a la seva protecció. Però hi ha una sèrie d'activitats que s'estan intentant recuperar, quan parlàvem de recuperar un poquet, reintroduir animals per fer net, reintroduir activitats agrícoles que un temps era el més normal. Hi havia persones que venien d'Esplà a collir olives, no? Pel camí de muntanya, des de la possessió de la Torre de Llumajor, els pastors duien les ovelles fins a l'esteix a pasturar. Això avui en dia mos sembla com una cosa... Clar, en això no hi tornarem. No hi tornarem, però m'imagino que dins del consorci sí que avui parlam amb dos dels guardonats, sí que hi ha persones que tenen aquesta sensibilitat, malament de vegades hi perdin, perquè mos consta que de vegades hi perden, sí que hi ha aquesta sensibilitat de dir, no, mira, com aquell jove que vol tornar a ser pagès a l'esplà, no? I que els pares li diuen, no, per favor. Sí que passa també a Tramuntana, m'imagino, no? Falta que ho veig a dins del consorci, això, no?
2: Jo el que veig és que jo procuro escoltar molt, jo sempre dic que és pagès d'aquí, perquè toca la serra de Tramuntana i ha nascut aquí, son pare ja ho era. I tenia la casa de neu, hi ha una casa de neu per aquí dalt que està esbocada, hi ha un molí d'estendes àrabs aquí dalt que està esbocat, que tenia tres molins, i a l'escriptura encara surt tres molins propietat de la finca d'Eufavi des de l'any 1200 i pico.
0: Era molins d'aigua, pot ser?
2: Sí.
0: Molins d'aigua, és a dir, ens movien
2: perquè
0: ho entenguin, perquè m'ho he imaginat per l'ubicació, perquè ho entenguin els nostres oients. Molins que ens movien la corrent de l'aigua que davallava de la serra.
2: Sí, sí.
0: Alerta, no estem parlant de molins fariners, de molins aigüerets, de Sant Jordi. Molins d'aigua, continuï, perdoni.
2: Per aquesta, precisament, aportacions o suggerències que puc fer la proposta de llei de Tramuntana, jo he xerrat bastant, per exemple, amb els pagès, i què deia? Com així no mos deixen tenir ases que facin nostra serra?
0: Exacte.
2: Perquè la terra, ara mateix, així com està, si hi ha un foc, Déu no ho vulgui, exacte, seria un desastre. Per què no poden agafar ses canyes que van dins els torrents, que munten un pollastre després, quan hi ha, i entren en plan per fer tomatigueres? Vull dir, hem arribat a un estat tal de protecció tan absurdo que per mantenir-la estem anant en contra.
0: Que més que protecció és desprotecció, que genera un perill.
2: Claro, no pots, aquí hi ha una garça que cada dia ve aquí a menjar-se els peixos que estan aquí, que ni en disfruten quan venen aquí. Perquè no pot tocar una garça. Escolta, jo entenc que s'ha de protegir la naturalesa, crec que no poden ser més conseqüents, però el que no pot és que la pròpia naturalesa te carregui el que tu estàs creant i donant de menjar i alimentant-hi. I no pot tocar una garça, no pot posar un asa a fer net perquè no sé què. Vull dir, hem arribat a un extrem que espero que amb aquesta llei se corregeixi, que per protegir una cosa estem anant en contra aquesta pròpia serra, no? En la qual anem a actuar des del lloc, no des d'un despatx, en coses reals, no en utopies.
1: Ciceró, estic totalment d'acord.
0: Ciceró, fa 2.000 anys, estem en romans de que s'accés de normes tendeixen el seu incompliment. Per tant, de vegades, simplificar el molt més lògic i comprensible, sobretot per ciutadà.
2: I escoltant els que toques la terra, i els que toques la terra són els pagesos, que li han de donar molt més importància.
1: Jo crec que això és fonamental, Cristina. Jo, quan, escolta, jo no som una persona experta en serra de Tramuntana. No és...
2: No, jo tampoc.
1: Perquè la vius i és propietari. Jo el primer que vaig fer va ser escoltar descansaven. I anar amb aquesta línia, evidentment, hi ha unes línies públiques, unes jurisdiccions, perquè ho entengueu, i jo crec que és el més intel·ligent. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció en aquests 3 anys ja que duim de legislatura és que, independentment...

0: Independentment de sensibilitats polítiques, que a la Serra n'hi ha moltíssimes, hi ha un gran objectiu de fer coses comuns per la Serra de Tramuntana. I nosaltres hem aprofitat aquesta inèrcia. I jo crec que, sincerament, crec que estem en la bona direcció. Ho dic molt humildament, perquè també, sincerament, dic que cada pic que fas coses te dones compte que encara queden moltíssimes coses per fer.
1: Exacte. Fa 15 anys varen dir som patrimoni de l'UNESCO, però aquí començava el camí. Dur, difícil, complicat, de normes, de puc fer això, no puc fer això, per cloure, senyora Safortesa, com a anfitriona, un balanç d'aquests 15 anys. Positiu, sí, però, vostra clau.
2: Jo, evidentment, és positivíssim. O sigui, és un orgull, com dic jo, és que la Serra no és dels mallorquins, és del món. I la gent se queda esbravada quan ve aquí, i estorada, vull dir, perdó, quan ve aquí, no qui ho fa, vull dir que tota la Serra des d'entrar cap a Pollença i veu la barbaritat que és. Jo, més de parets seques, només de la naturalesa que hi ha, només dels olímpics milionaris, és que és increïble, vull dir, hem d'estar tan orgullosos tots els mallorquins de tenir aquest patrimoni únic, que el que hem de fer ara és, com hem dit tantes, cuidar-ho per passar-ho la següent. Ha estat bo, ha estat dolent, ha estat increïblement bo. I segur que anirem a millor. Jo som molt positiva.
1: Que així sigui. Que sigui la porta responsable del Jardí del Fabi. Moltes gràcies per acollir-nos. Que
2: a seva.
1: Don Toni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca. Moltes gràcies per ser amb nosaltres en una jornada tan important com la d'avui, que és un aniversari joiós, d'alegria, però també de perspectiva de futur i de feina, de molta feina i de molta inversió. Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres continuem aquí, en el Jardí del Fabi, el dia a Mallorca. No vos mogueu.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Continuem en els jardins d'Ufabi dins d'aquesta jornada de celebració d'aniversari, 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. Una jornada alegre, de festa, però que de fa 15 anys implica també molta feina, molta implicació, sobretot per part dels propietaris, dels pagesos, de les persones que viuen, que han nascut i que fan feina a la Serra de Tramuntana, com són, per exemple, els nostres següents guardonats. Avui se lliuren una sèrie de guardons, de reconeixements, a persones com, per exemple, en Colau Fonellà, de l'Aró, en Bernat Alemany d'Andratx, en Gran Riera de Bunyol, en Toni Ferrer de Calvià, Xisca Deià, de Deià, també en Toni Bisbal d'Escorca, Xisco Segura d'Esporles, en Joan Prats de Palma, Martí Solivelles de Pollença, en Joan Mateu de Souba, i també, entre ells, els nostres següents convidats en representació de totes aquestes persones guardonades per la feina que fan a dins Tramuntana. Una d'elles és Aina Canyelles. Benvinguda, Aina, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim, encantats de tenir-vos aquí. Aina Canyelles és pagesa, se dedica professionalment a la pagesia des de fa 13 anys, i vares néixer pràcticament en aquest món, i no només te dediques a la pagesia, sinó que fas artesania en llana d'ovelles. Una cosa meravellosa, avui en dia, que la llana de les ovelles està una mica en aquell punt en què no saben què fer, si composten-la o què fer. I, a més, ets activista a nivell peninsular per donar a conèixer el món rural. Gràcies per ser amb nosaltres, Aina. Només vos enredarem uns minuts, perquè saben que teniu molta agenda avui. Toni Calafell, benvingut. En Toni Calafell és de Estellencs. Naina, ho hem dit, és de Lloseta. Toni, benvingut. En Toni és enginyer tècnic agrícola. És expert en varietat local de fruiters. Esquitxa amb ecològic, que és una cosa com feien els nostres predins, perquè avui en dia se tiren químics, però se pot esquitxar amb ecològic. I, a més, fa oli d'oliva a Estellencs. Demà acord, començar per Aina. Aina, per tu, la Serra de Tramuntana és que teva. No és res nou, això, que sigui un paradís. És que teva. No sé, des de dins, com se veu aquesta visió de, oh, que maco, no?, que tenim a Palma els turistes.
1: Jo encara la tenc. Sí? Jo he nascut i ho necessit.
0: Que bé.
1: I ho tenc. I crec que tens la sort de disfrutar quan se'n va el sol i veure aquelles postes, o de veure un niu que canta, o encara ho disfruto igual que si fos una persona que no l'ha vista mai. I si no, faig un esforç. Moltes vegades, mirant les muntanyes de Vesca Nostra, faig un esforç per dir, uau, quina sort que tenc.
0: Tanta sort, valga la redundància, perquè abans parlàvem fa una estona que no sabem on vivim, i no sabem la sort que tenim del lloc on estem. Toni, tu des d'Estellencs fas oli, esquitxes amb ecològic, que jo no sé com se fa, perquè segurament és com antigament, com fèiem el meu predí. El meu predí ens eren d'esplà, eren pagesos, però no sé com és. Això, fas oli d'oliva, ets enginyer agrònom. Jo no sé si tu ets nascut dins d'Estellencs, o si... Perquè sí. Ho has viscut també des de sempre?
2: Sí, jo vaig néixer a una possessió d'Estellencs, les Amitges, i que, curiosament, és una possessió que encara conserva la tafona antiga, centenària, diria que té molts de segles, i vaig néixer envoltat de l'olivar. O sigui que...
0: Per tu és normal.
2: Per jo és normal, però també, com, igual que Naina, me meravella cada vegada que mir cap a Galatzó o que vaig a posta de sol a la cala d'Estellencs, vull dir... Crec que som privilegiats de poder gaudir d'aquest paisatge, la veritat, perquè, i crec que és realment un deure i un honor és mantenir aquest paisatge.
0: Això és el que en el dia Mallorca deim cada dia, siguem Ufabi o siguem allà on siguem, que hem de gaudir, de vegades on anem a visitar altres països i no coneixem ni tan sols la nostra mateixa illa. Aina, anem a parlar de tu. Artesania amb llana d'ovelles. Primera pregunta, artesania amb llana d'ovelles. Amb un producte que fa poc ni tan sols sabien què fer amb ella. I tu se t'encén el llum i dius, no, això sí que té sortida.
1: Sí, bueno, realment va ser una reivindicació. Vaig aprendre a teixir molt petita. Ma mare me va ensenyar en 7 anys. I després pues, teníem Uwers Rotges a casa nostra i va ser una reivindicació. En 14 anys vaig començar a filar. Com se feia a les cavernes, diguéssim, perquè no tenia mitjans. I ara pues, ja és vera que he pres cercat informació per tecnificar i per fer les coses millor. I un petit projecte personal s'ha convertit en un projecte que es fa des de l'Associació de Segua Roja Mallorquina, amb un centenar de ramaders que estem ara cercant la forma de revaloritzar aquesta llana nostra i exclusiva d'aquí, de les Illes.
0: I a més, tu te reivindiques com... Has parlat de reivindicació. Te reivindiques també com una persona que vol fer activisme per donar a conèixer el món rural, la ramaderia extensiva, no només a Mallorca, sinó també a la península.
1: Sí.
0: És a dir, de dir, som aquí. No?
1: Sí, jo és que ho tenc clar. O sigui, ara sembla que tot l'antic ho estan redescobrint i li posen anglicismes, però està tot... Amb en Toni moltes vegades ho xerram.
0: És un part ridícul, no?
1: Sí, bueno, no és ridícul perquè la gent realment no reconeix lo d'abans.
0: Per
1: això
0: és el que feien els nostres
1: clar, tradits. Nosaltres sí perquè tenim aquesta cultura pagesa que la duim de darrere, però hi ha molta gent que ho desconeix, li arrien l'anglicisme, queda superguai, però bueno, tot serveix mentre comencem a fer clar. Feina de forma més holística i a fer les coses millor. Endavant, li poden posar els anglicismes que vulguin.
0: Exacte.
1: Com tal de fer-ho.
0: L'altre dia vaig descobrir que tenia cosa i als zones balcó se diu Love Planter. o una cosa d'aquestes així, vos ajur. No és cap broma. Vosaltres que sou pagesos i que ho toqueu a les mans, de vegades també deveu riure. Toni, com s'esquitxa amb ecològic? Com se fumiga amb ecològic? Quin producte fa fugir determinat animal?
2: Sí, bé,
0: tot aquí... està dins la natura.
2: Sí, volia puntualitzar una mica, perquè ha dit fer igual que els nostres padrins, en part sí, però també voldria dir que, gràcies a Déu, també hi ha una tecnologia i el coneixement va evolucionant.
0: Clar.
2: I bé, jo estic molt content d'haver estudiat enginyeria agrícola, perquè bé, he estat des de petit, la meva connexió amb la natura i amb la pagesia, i es poden tenir aquest coneixement i ajudar altres pagesos també, i crec que m'ha evolucionat moltíssim. I parlant d'agricultura ecològica, que fa 30 anys pareixíem un grup de hippies, i darrere hi ha tota una base científica important. I, per exemple, l'olivar, en productes naturals tan bàsics com, per exemple, l'argila blanca, el caolí, des qual se fa la porcelana, haureu vist ja, perquè va creixer molt la superfície de cultius ecològics. I ja veureu molt d'olivars a la Serra Tramuntana, que s'estiu els ovells emblanquinats, i això no és més que el caolí, que és una argila blanca que la protegeix de la picada de la mosca, a l'oliva, i de més protegeix l'olivera d'aquests sols tan forts que tenim aquests estius amb el canvi climàtic, que cada vegada són més calents.
0: Que curiós. És a dir, no ens hem de preocupar si veiem una olivera tenyida de color blanc, no és una malaltia, és un... L'han esquitxada
2: amb ecològic.
0: Que curiós. Avui el programa parlaríem, només em pugueu parlar amb vosaltres dos de totes les persones que s'han guardonat avui. Per tant, jo m'agradaria que, ja que avui celebrem el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per part de l'UNESCO, Aina, clar, vosaltres som molt joves, quan se va declarar fa 15 anys era un ins, però per vosaltres m'imagino que és una responsabilitat, és a vegades un orgull, molta feina, molta inversió, d'on ves, també una sèrie de normes que s'han de complir. És un premi, però difícil, m'imagino, no? Aina, primer tu, per cloure. Per vosaltres, perquè ho toqueu en la terra i vos embroteu les mans cada dia, m'imagino que aquesta declaració és com una eina de doble fulla, que de vegades pots dir, sí, n'estic content, de dissentir-ho, però de vegades m'he d'atendre unes normes que, per exemple, en el pla no hi són. Aina.
1: Resumint, aquests 15 darrers anys han estat molt forts per la ramaderia de la Serra de Tramuntana. O sigui, ha estat molt dur. El relleu no és, fer ramaderia a la serra és molt complicat i és vera que s'estan fent coses per intentar diversificar, o sigui, que el producte se pugui diferenciar, que això és importantíssim. Jo només veig una sortida, poguem vendre aquests productes de ramaderia amb un distintiu que el faci diferent i millor. Bàsicament.
0: El distintiu Serra de Tramuntana.
1: Sí. I si és amb ecològic, doncs millor.
0: Toni, 15 anys, jo m'imagino que tu també eres un atlot, però...
2: No tant, però sí, me'n record.
0: Bé, jo és que vosaltres ho veus molt jove, es pregunto no sé jo, que som més vell, però balanç, el que li deia, d'acord, és un regal, és un distintiu, és un honor, però també és molta feina, molta responsabilitat, moltes normes a complir, no pot fer les coses de qualsevol manera, és a dir, és una balança.
2: Bé, en el nostre cas, crec que estem en el cas de Sol i d'Oliva, amb ecològic i estant de la Serra Tramuntana, crec que sí que és un gran acert i estem molt contents amb la feina del Consorci de Serra Tramuntana. També amb les ajudes que m'ha demanat, per exemple, a crear la cooperativa agrària d'Estallans, la qual som cofundador, i bé, des d'aquí convidar la gent a conèixer-nos la cooperativa agrària d'Estallans, Sol i d'Oliva que feim, i per nosaltres sí que molt diferencia, per exemple, de Sol i que fan el pla. És molt costós fer, mantenir i produir Sol i d'Oliva a la Serra Tramuntana. I aquest distintiu sí que m'ho diferencia i m'ho distingue d'una feina que nosaltres també conservem un patrimoni.
0: No només fem un producte... Anem a dir-ho, perquè és que les oliveres de Tramuntana se poden regar i en els plàstics se poden regar,
2: són monuments,
0: entre d'altres coses.
2: Mantenir una olivera a la millor de la Serra Tramuntana costa, no sé, 5 vegades, 4 o 5 vegades més que en el pla. Clar, i això un consumidor li costa entendre-ho, però si coneix la feina i el patrimoni que estem mantenint darrere, crec que és molt important.
0: Que no vol dir que l'altre sigui dolent. Sinó que aquesta no, feina una... i
2: tenim un valor afegit, tenim un valor també de paisatge, de cultura, d'història, que estem mantenint.
0: No vol robar més temps perquè s'ha de començar d'aquí un instant. Naina Quinyelles, com dèiem, és pagesa de Lloseta, fa artesania en llana d'ovelles, és activista, tant a nivell local com a nivell peninsular, per donar a conèixer el món rural i la ramaderia extensiva. Aina, enhorabona per aquest guardó.
1: Moltes gràcies.
0: En nom teu i de tots els altres guardonats, i Toni Calafell, a Estallens, a banda de l'enginyer agrícola, fa oli, oli de Tramuntana.
2: Moltes gràcies.
0: És una cosa molt important, soli, so. Antigament era, els termes romans s'apagaven. A Palma hi havia el banc de soli, només se podia entrar oli dins Palma per una porta, que era la porta de Jesús. Fixeu-vos si estava controlat. Imagineu-vos el que ha representat soli durant la història de la humanitat. I doncs, si fa 2.000 anys era tan madurós, imagineu-vos ara, gràcies a la feina com que fan les persones com Neina i Antoni, gràcies per ser avui, el Dia Mallorca, un dia tan important com la celebració del 15è aniversari de la declaració de la Serra Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. Un minut i tornem al Dia Mallorca. No volem el lleu. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: cortada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.

0: Continuem en els jardins d'Eufavi en aquest 15è aniversari de la declaració de la Serra Tramuntana com a patrimoni mundial per part de la UNESCO. Avui és un dia de festa, de celebració, 15 anys que van marcar un abans i un després. Un abans perquè la protecció especial d'un lloc com la Serra Tramuntana implica moltes coses, entre elles una sèrie de normes, limitacions, implicació de la propietat privada, implicació de les institucions, una feinada, en poques paraules. Com fer primer, però t'hi has de mantenir. Don Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, benvingut.
1: Moltíssimes gràcies per ser aquí en un dia tan especial que hem organitzat des del Consell de Mallorca moltíssima il·lusió per celebrar aquest 15 aniversari.
0: He fet bé símil, has d'arribar, però t'has de mantenir, perquè, clar, és moltíssima feina, implicació de, per part dels propietaris, per part de les administracions públiques, ajudes, normes, clar... Es premi el mos donaren fa 15 anys, però és que fa 15 anys que feim feina tots, sobretot institucions i propietaris, per mantenir aquest nivell. Això
1: tot
0: és difícil.
1: Tot és a rebó. Fa 15 anys va ser un moment molt important, que se va fer un reconeixement més que merescut a la Serra, tant a nivell nacional com internacional, que és la declaració de patrimoni per UNESCO. Però, a més, mos va servir per donar a conèixer encara més aquesta joia que teníem dins Mallorca, i que molts de mallorquins en aquell moment o no coneixien o no valoraven en profunditat. Per tant, va ser un moment històric. Però també és vera que no podem viure de les rentes del passat, que diuen, sinó que s'ha de gestionar el present i el futur. Dona-li vida, dona-li viabilitat econòmica, perquè si no, si només feim normativa per protegir el medi ambient, que s'ha de fer i que està molt bé, la serra s'abandonarà. La gent no viurà a la serra. Per aquest motiu, al llarg d'aquesta legislatura, des de la nostra institució, hem volgut posar la serra com un eix fonamental de la nostra activitat política. De fet, per primera vegada, hem tingut l'oportunitat de crear, al llarg d'aquest mandat, la direcció insular de la Serra de Tramuntana. Una persona, un equip de persones pròpies, dependent del Consell de Presidència, que únic i exclusivament s'han dedicat a la Serra de Tramuntana. Per altra banda, hem volgut continuar tenint la presidència de l'Associació de Paisatges Culturals d'Espanya, d'Andorra i de Portugal. Perquè volem que la serra continuï siguent i liderant un projecte mediambiental com aquest. Per altra banda, han doblat el pressupost del Consorci de la Serra de Tramuntana, arribat a 5,3 milions d'euros només per l'any 2026. Hem augmentat amb un 84% les ajudes a productors, a tots els col·lectius, a productors, explotacions agràries, propietaris, en els ajuntaments, perquè pugui estar ben cuidada. Però, sobretot, hem fet feina durant aquests primers 3 anys de legislatura per tenir una nova normativa. Una normativa que garanteixi la viabilitat i el futur de la serra, que és la llei pròpia de la Serra de Tramuntana. Una llei que ja hem aprovat inicialment i que elevarem en el plenari del Consell de Mallorca perquè pugui ser transmesa en el Parlament de les Illes Balears complint amb la nostra paraula donada.
0: Fa uns minuts hem parlat amb el conseller insular de presidència d'Antoni Fuster precisament d'això que vostè deia, de les ajudes, activitats a dins de la Serra de Tramuntana. Un temps hi havia sitges de carboners empalat, hi havia cases de neu, hi havia pastors, hi havia cuidors d'olives, han parlat també fora de micro del camí de muntanya, de ovelles que venien de la possessió de la Torre de Llumajor fins a la anesteix a pasturar. Que això no tornarà. Però la idea és, com a mínim, recuperar una part d'aquesta activitat que feia que Tramuntana ja era... Allò era un bolí de gent, no? D'acord que no tornarà, perquè no hem de somiar truites, però sí que podem somiar com a mínim en recuperar una part d'això, perquè, de fet, avui en dia s'estan posant vaques mallorquines per evitar incendis forestals. Va per aquí la cosa.
1: Somiar i actuar, perquè hem de somiar i hem de tenir reptes molt en band, a molt a l'aire, però han d'actuar en conseqüència. De fet, ahir, precisament, en el conseller d'Educació del govern de les Illes Balears, varen tenir l'oportunitat de preparar un nou curs, de presentar, perdó, un nou curs de formació professional de pedra en sec, perquè volem que els margers tinguin un reconeixement legal, un reconeixement apte en el món de la formació, perquè puguin continuar amb aquest relleu generacional. Perquè una de les parts més importants que té la Serra de Tramuntana són els marges. I, desgraciadament, durant aquestes darreres dècades, els margers s'han anat perdent. La gent s'ha jubilat i no hi ha hagut un relleu generacional. Per tant, d'aquesta manera, gràcies al conveni que hem firmat entre el govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, a partir del mes de setembre se farà un curs homologat per margers. que donarà pues, aquesta professionalitat a un ofici que és una tradició i que no únicament és una part arquitectònica o de construcció, sinó que representa una part de la nostra identitat, de la nostra cultura i de la nostra tradició. I la Serra de Tramuntana, sense marges, no seria aquesta. Clar. Per tant, tu m'ho deies, hem de somiar. Sí, hem de somiar i hem de somiar molt alt, però hem d'actuar en conseqüència i en responsabilitat, que és el que estem fent al llarg d'aquesta legislatura. I sobretot en un dia com avui, també volem fer un reconeixement a 12 persones que han tingut una part molt activa a dins el modelatge de la Serra de Tramuntana, fent una simbiosi perfecta entre el que és la part mediambiental i la part d'actuació de les persones que han viscut, que han habitat i també que l'han conreada. Perquè la serra, a dia d'avui, és una joia coneguda a nivell internacional, però no seria el que és si no hi hagués estat gràcies a la mà també de l'home.
0: Efectivament. Aquests pagesos, aquests oliverers, que els quals en parlar fa una estona, que són guardonats des d'Andratx i Calvià fins a Pollença, perquè
1: és que la serra
0: Tramuntana molt
1: representa el 22% de la nostra extensió com a illa. Per tant, la serra és un element únic a nivell internacional, però per nosaltres l'hem d'estimar, l'hem de defensar, l'hem de conservar, l'hem de difondre, l'hem de viure i li hem de donar batec perquè aquestes futures generacions puguin continuar apreciant, estimant i sobretot protegint i vivint a la serra de Tramuntana.
0: Avui és un dia de celebració, però també de compromís amb aquest 15è aniversari de la declaració de la serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Un dia que va començar fa 15 anys, però que queda moltíssima feina, perquè és molta feina. El que dèiem abans, fer primer és una cosa, però és que t'hi has de mantenir. Queda un cremull de feina. Un titular, perquè va, dia de festa, però també de compromís.
1: De compromís en la Serra de Tramuntana, absolut, al llarg d'aquesta legislatura. I sobretot en diàleg, en consens, perquè totes i cada una de les accions que volem dur a terme i que han duit a terme ha de sortir de la voluntat de les persones que ho saben, dels ajuntaments que hi són, de totes aquestes persones que han conreat la serra, dels propietaris, de tots els que estimen aquest valor únic. Perquè si nosaltres imposàssim una normativa, imposàssim unes accions sense el consens de la gent, aquestes no tindrien el profit que volen que tinguin. Per tant, el nostre compromís és estimar, defensar, protegir, difondre i, sobretot, donar-li aquesta viabilitat de futur. Perquè sense vida la serra se moriria i nosaltres volem que la serra estigui plena de vida.
0: Que així sigui. Don Eric Galvez, president del Consell de Mallorca, moltíssimes gràcies per ser aquí i nosaltres també ens congratulam d'aquest 15è aniversari de la declaració de la Serra Tramuntana com a Patrimoni Mundial de l'UNESCO. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i per molt d'anys.
0: Igualment. Nosaltres, en tant, deixem els Jardins d'Eufavi, tornem als nostres estudis centrals i continuem amb més coses al Dia Mallorca.

0: Bueno, esteu escoltant Smoke, en el tema Bad Penny d'en Rory Gallagher. Smoke tornen demà a la movida a Palma, 28 anys després. Sabeu, Andreu Montaner, la guitarra, Pedro Campuzano, en el baix, Juan Amaro, i a la bateria, Miquel Marquès. Escoltau això. Anem a parlar precisament a qui està darrere de les baquetes. Miquel Marquès, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Jaume, com anem?
0: Bueno, estem veient que aquesta és una gravació en directe que vareu fer dia 9 de maig, precisament per anar tastant com aniria la cosa. Miquel, sí. 28 anys després, de qui va ser la idea de tornar? Vol que sou, en aquest moment, podríem dir... respecte al rock, els dinosaures, no?, del rock. Andreu Montaner, Pedro Campuzano, Juan Amaro i tu, Miquel Marquès. De qui va ser la idea de tornar junt amb vos 28 anys després? Vosaltres éreu habituals del Bluesville.
1: Sí, sí. Bé, 28 anys després, bueno, el grup se va desfer, sobretot perquè en Andreu va anar a viure a Madrid i la cosa se va quedar allà. I mos varen retrobar els quatre junts, sempre havien tingut contacte per un per un costat, un per un altre, i el dia de l'homenatge a Hugo Sócrates que varen fer les voltes, varen coincidir els quatre i varen dir tios, això l'hem de fer ja. I l'han fet ja.
0: Bona idea. I doncs, mira, no sabies anat dotat que fos el dia d'homenatge a Hugo Sócrates, però mira, és una, sí, bona, sí, sí. És una bona manera fins i tot de retre homenatge a Hugo. Escolta, tu has dit que en Andreu, sí, se'n va anar a Madrid, és cert, però com ho heu fet, sí, per assetjar vivint en Andreu a Madrid?
1: Bé, aquesta idea va sorgir l'any passat, l'altre, l'any passat, i quan ve en Andreu a Palma, pues, com que té la seva família per aquí, sol venir i fer qualque assaig. I van agafar aquesta data, 4 de juliol, que va ser l'any passat, com a data per fer un concert ja, i hem anat fet assajos quan venia en Andreu. Ara aquesta setmana va venir a principi de setmana, hem fet dos assajos més, i bé, havíem assajat abans i anàvem fent així com podem.
0: Hem de recordar
1: que se va un poc.
0: Exacte, hem de recordar que es mou, que eren uns habituals des de desaparegut Bluesville, tots ells, sí, podríem dir que és una superbanda, perquè tots ells han format part d'altres grups, Andreu Montaner, Lobo conegut també, en Pedro Campuzano, que fins i tot anava a escola amb tu, crec que vos coneixeu de tota, sí, la vida, Miquel, en Juan Amaro, sí, i eren uns habituals, sí, cada dijous en Bluesville. Smoke, heu canviat qualque cançó del repertori, Miquel? No heu posat des de noves i nou llevades?
1: Mira, per sort, teníem, Pedro tenia amagat un VHS que ens van gravar l'any 98 en el Bluesville, dos vespres allà, i hem pogut recuperar el repertori que fèiem, perquè no teníem massa memòria de lo que fèiem un poc, i hem recuperat bastant dels temes que fèiem, qualcuns els hem descartat, i n'hem afegit qualcun més. Hem afegit un tema de The Band, hem afegit un parell de temes més. Però el repertori quasi és calcat a lo que fèiem en el Bluesville en el 98.
0: Aquest Bad Penny, sí, d'en Rory Gallagher el fareu demà? Aquest que hem escoltat, sí, sí, en començar. Sí, sí. I el fèieu, sí, fa 28 anys o és nou?
1: Sí, sí, ja ho fèiem, ja ho fèiem.
0: I és Be My Friend de Bad Company?
1: També ho fèiem.
0: No m'escolta el moment, Smoke, Be My Friend de Bad, sí, Company, que toquen demà a les 10 a la movida. Sí.

0: Miquel, per exemple, hi ha temes que heu llevat. El Born to be Wild, què passa? Per què no feis el Born to be Wild de Steppenwolf? El podeu improvisar un moment d'anar si demà el vos demana es publica la movida a les 10?
1: Se pot improvisar, però el Born to be Wild el que mos passa és que durant la nostra carrera musical l'hem fet amb altres grups i encara que al públic li encanta, quan tu fas un tema 200, 300, 400, 500 vegades, pues dius, anem a descartar-lo. A més, tenim repertori suficient com per poder descartar cosetes, saps què t'ho vull dir? I és un tema que hem descartat per ara. Però bé, no vol dir que no ho puguem fer. No?
0: Clar, ja, però imagina't... Sí, sí. Imagina't els Rollins en So Satisfaction, Miquel. Imagina't els Rollins, els Stones en So Satisfaction. A qui no Satisfaction? Sí. En Mick Jagger deu estar fins a la nassa. Els faci gent tanca la canta.
1: La diferència és que ells cobren dret d'autor, nosaltres no.
0: Tens raó.
1: Realment som una banda de versions, perquè és el que feim, una banda de versions, a pesar de que en aquella època ja van començar a les darreries a fer qualque tema propi nostre, però com que no tenim res gravat, pues no recordem dels temes. És que fa 30 anys, tio.
0: Clar.
1: I fa molts anys i han passat moltes coses. I els temes nostres no m'ho recordem perquè no estan enregistrats. En aquest vídeo que t'estic comentant no estan enregistrats els temes propis.
0: Clar.
1: I sé que en teníem dos o tres. Però bé, els retrobarem, segurament. I si la cosa segueix... Perquè això és una història per continuar, vull dir...
0: Mira,
1: no se quedarà aquí, només.
0: Això és el que te volia dir. Jo l'altre dia vaig dinar amb Andreu, vaig sopar amb Andreu, el seu cantant, i li vaig dir, segur que complireu. I ell me va dir, que va, jo que vengui la meitat de la sala estiré satisfet. La movida és... No és petit, però no és gros. I a les 10 del vespre de demà, veure Smoke, com omplíeu en es Bluesville, jo no sé si se quedarà gent a de fora.
1: La veritat és que estem molt contents que hi ha bastantes entrades anticipades venudes i molta gent que sabem que vendrà en el darrer moment i pagarà taquilla, vull dir... Segurament, no sé si omplirem, però vendrà molta gent.
0: Home, és que jo és que el que l'altre dia no estava d'acord quan parlàvem amb Andreu, me deia, què dius? Però jo li deia, jo estic segur que demà la movida estarà ple de gent per veure Smoke, perquè fa 28 anys. I també una altra cosa, no sé si és una percepció personal, però a mi me fa l'efecte que sonau millor que fa 28 anys. És a dir... que n'heu après. Vai malament, Miquel, a mi me fa l'efecte que sonau encara millor, pot ser.
1: Te puc assegurar una cosa, que l'energia i el bon rotllo que teníem en aquella època és ben igual. L'únic que ara tenim cadascú 30 anys més d'experiència a la música, perquè en el final tots han seguit tocant. Uns toquen més, uns menys, però tots han seguit tocant. I, clar, tenim 30 anys més d'experiència. En aquella època teníem energia i ja teníem una certa qualitat. Però és que ara, clar, ara tenim 30 anys més, saps? Tenim menys energia, però més experiència. Tots tenim molt estables, vull dir, per això se nota en directe.
0: Per tant, tots aquells que recordeu en aquells Smoke de Bluesville, normalment tocàveu els dijous a vespre, Andreu Montaner, sí. Lobo, Pedro Campuzano a la guitarra, Juan Amaro en el baix i Miquel Marquès a la bateria. Per cert, abans de cloure, el Motorcycle Mama de Neil Young, la feu fa 28 anys o nova?
1: Sí, la feiem, sí, la feiem.
0: No m'escoltar la 30 segons abans de dir adéu per veure més si així feim més que perquè demà jo guanyi l'aposta d'en Andreu i la movida s'ompli per veure Smoke. Mem aquest Motorcycle Mama de Neil Young.
1: Ojalá lo guanyi, suposo.

0: Miquel, en Pedro Campuzano s'aprova que amb un guitarrista bo basta, eh? No importa posar-ne dos altres. Ah, que sí?
1: No, sí, amb un basta, sí, sí. Està claríssim.
0: Quina meravella.
1: Tu qui... Sa formació...
0: Sí, continua, continua.
1: Trio, sa formació trio i veu a mi segurament m'agrada. Vull dir, guitarra, baix, bateria i veu és...
0: Home, és ideal, però has de tenir un bon baixista i un bon guitarrista. Si no, no funciona.
1: Valtros... I un bon bateria, també,
0: Sí, home, no és per fer-te de menys, però és que tu toques en tantes bandes que el valor se li supone, com deien antigament. Demà, a les 10 del vespre, l'obertura de portes és a les 9, per si voleu anar... A les 9 i mitja, per si voleu anar allà, no trobo vos amb els col·legues. A les 9 i mitja, obertura de portes a la Movida, a Palma, i a les 10... 28 anys després, Smoke, amb Andreu Montaner a la veu, amb Pedro Campuzano a la guitarra, amb Juan Amarrón al baix i amb Miquel Marquès a la bateria. Tu què apostes? Que omplireu o que se quedarà a la sala de la meitat? Jo vaig apostar en Andreu que se quedarà gent de fora, que se quedarà gent de fora, que no podreu entrar, que heu d'anar totes les 9 a fer cola.
1: Jo, no, ni una cosa ni l'altra. No omplirem, però quasi, quasi. Ja està.
0: Ja estic pràcticament convençut que sí. Miquel, jo no m'ho perdré. Demà mos veiem a la Movida.
1: Molt bé, allà, Jaume.
0: 28 anys després, torna a Smoke. Una ferrada. Miquel, vos deixam amb aquest motor sec amb mama, que demà faran, de Neil Young, que demà faran Smoke a la Movida. Salut a tots i bon cap de setmana. Adéu, Miquel.
1: Moltes gràcies, Jaume. Una ferrada a tots.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern insisteix que la regularització extraordinària d'immigrants impulsada per l'executiu espanyol ha estat una irresponsabilitat. I prova d'això, segons el portaveu i vicepresident Antoni Costa, és que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions. De fet, ha pronosticat un impacte negatiu que anirà més en els serveis públics i també en el preu de l'habitatge, perquè assegura que aquestes 34.000 persones seran més.
2: S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds, és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
1: Per cert, el govern també ha anunciat que recorrerà davant els tribunals el trasllat fins a les Balears d'una menor no acompanyada procedent de les Canàries, i és que consideren que la resolució de l'Estat no està motivada i, a més, diuen que no té en compte la situació del sistema autonòmic de protecció de menors. És el quart recurs que presenten les Balears contra aquests trasllats. I més qüestions. La plataforma Menys Turisme, Més Vida demana a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per reduir l'impacte turístic. Alguna de les destacades, i que defensaran, de fet, en la manifestació que està convocada pel pròxim 26 de juliol a Palma, destaca una reducció del sostre de places turístiques, també reducció dràstica del nombre de vols que arriben a les illes. Per a Lluan Femenia és el portaveu d'aquesta plataforma.
3: S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanam utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
1: I parlant de turisme, Sa Pobla rep més de 4 milions d'euros per executar projectes de sostenibilitat turística. Avui la secretària d'Estat de la matèria, acompanyada d'altres autoritats d'aquí de les illes, ha visitat alguna de les accions que s'han finançat des de l'any 2021 amb fons Next Generation. Entre d'elles hi ha la restauració del Museu de Camplanes. És un antic casal que s'ha convertit ara en un espai cultural que allotja el Museu d'Art Contemporani i també el Museu de Sant Antoni. A Rosario Sánchez.
4: Tot això forma part dels 287 milions d'euros que s'han invertit a les Illes Balears del paquet Next Generation, que va començar en el 2021 en dues premisses, no? Del paquet Next Generation de turisme, que té dues premisses. La primera, que un bon lloc per visitar, primer, ha de ser un bon lloc per viure, i després que el turisme ha d'estar al servei dels ciutadans.
1: I l'actualitat d'aquest divendres també està marcada per aquesta operació que s'ha fet avui contra les construccions il·legals al poblat de Son Banya, a Palma, que servien com a punts de venda de drogues. El pols entre els habitants d'aquest indret i de l'Ajuntament i les forces de seguretat ha sumat avui un nou capítol en la demolició d'altres 7 casetes que havien estat reconstruïdes després que ja fossin enderrocades el passat 18 de juny. Un centenar d'agents ha participat en l'operació, en la qual un home ha estat detingut per narcotràfic, també s'ha decomissat diverses quantitats de droga i se usen efectiu. El comissari de la policia local de Palma, Bernat Clà, assegura que l'Ajuntament continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a aixecar construccions il·legals.
5: Son infracciones continuadas y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de policía local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
1: I un apunt més, perquè a Menorca una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'Estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents de tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, entre d'elles aquesta a Menorca. I amb aquest apunt arribem a la 1:04. Ja sabeu que els serveis informatius tornem puntuals a partir de les 2. Ja serà però en temps d'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedau amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. L'acord entre Mallorca, Depor i Leo Roman és qüestió d'hores, encara que al món del futbol ja han vist de tot. Aquesta vegada sembla que els clubs estan d'acord i només falta que Porter i Depor tanquin l'operació. Segons la cadena SER de la Corunya, Leo signarà per 5 temporades i dilluns s'incorporarà a la disciplina de l'equip gallec. Dic dilluns, sí, no us estranyeu. Dilluns comencen les revisions mèdiques als equips de futbol, al Mallorca també. Sembla que vàrem acabar ahir la competició. D'aquesta manera, quedaria a l'illa Lucas Bergström, podria renovar, dic jo que serà un fet, Pichu Cuéllar, i se cercaria un altre porter. Pel que fa al Mallorca B, ja sabeu que Gustavo Siviero no seguirà el filial per decisió pròpia. Siviero no ha fet un de Michelis, però tot apunta que la confecció de la plantilla, la sortida de valors importants i la pèrdua de tres dels seus ajudants, que no seguiran, li han fet prendre aquesta decisió de partir. A Primera Federació, per tot arreu passen coses, eh? A Primera Federació, sorpresa a l'OU d'Eivissa. Fa 15 dies, el migcampista Fran Castillo era la figura principal de l'equip, en paraules del director esportiu Michel Sanz.
2: La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Ibiza.
1: I de Fran Castillo ha estat traspassat al Castelló. Quant al futbol de segona federació, avui parlarem del Poblense, que està passant un estiu molt diferent de fa un any. La sortida del tècnic Òscar Troya, arrossegant jugadors, canvia molt les coses i parlarem amb el club Poble. Per cert, parlant de segona federació, Jofre Xerta i Rubén Bové han renovat en l'Atlètic Balears i arriba a l'Atlètic el lateral dret mallorquí de 24 anys, Mamadou Alfa, procedent de l'Arenteiro gallec. Quant al Mundial, Espanya i Portugal serà el gran duel dels votants de final després que ambdós hagin eliminat Àustria i Croàcia, respectivament. En tennis, destacant la victòria de Jaume Munar a la segona ronda de Wimbledon, i en el món del pàdel, la victòria també de la menorquina Gemma Triay a Bordeus. El pròxim rival del santanyiner serà el txec Jiří Lehecka, número 14 del món. S'han enfrontat tres vegades amb una victòria del mallorquí. I pel que fa a la Premier Padel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea jugaran quarts de final contra la parella espanyola formada per Marina Guitart i Verònica Virceda. En bàsquet sentirem l'entrevista del nostre company Xisco Ribas a Àlex Abrines, que com cada any ja té en marxa el seu campus d'estiu a l'illa. Coneixerem també les novetats d'una nova edició de la Copa del Rei de Vela. Ja ens esperen al Reial Club Nàutic de Palma per fer una valoració. I parlant de valoracions, ahir el Palma Futsal va dur a terme un acte de cloenda de la temporada on l'entrenador Antoni Vadillo va fer una petita reflexió de la pròxima temporada amb canvis importants al format de Lliga i Copa. Per cert, que una de les novetats del Palma és la sortida, cedit a un equip brasiler, de l'ala Mateus Maia. És la 1:08, amb el control tècnic de Romina West, això és Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: i 9 minuts, anem a parlar de l'actualitat de Mallorca, que passa per els tres pals, passa per la porteria i els darrers moviments. Ens escolta un home que sap molt de porteries. Miqui Garro, bon dia. Hola.
1: Hola.
0: Hola, bon dia. Hola, Miqui, ara me sents?
1: Ah, sí, perfectament.
0: Vale, ara, perfectament. Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I vosaltres?
0: Pues bé, també, contant coses, com cada dia. Això no acaba mai. Fixa que vàrem acabar fa dos dies i dilluns ja són les proves mèdiques per començar una nova temporada. Fixa't.
1: Pai, això no atura.
0: I no atura mai. Això,
1: amb el Mundial...
0: I amb el Mundial ni, ja ni te cont. Escolta, Miqui, Leo Román partirà. T'ha estranyat?
1: No, perquè al final... Puc veure, diguem, el sentiment que poden tenir en dues parts. És a dir, al final també el porter, en Leo, pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així, el cartell que té és el que té i bé, i si té l'oportunitat de que hi ha qualcú que pugui pagar la clàusula o que sigui aproximada, entenc que tal vegada pot ser inclús beneficiós per les dues parts. És així, i vull dir, i el tema sentimental en aquest món del futbol crec que ja ho han deixat a una altra banda.
0: Sí, això ja no existeix. Quant de mal que fa un descens a segona divisió, no? Perquè, per començar, les clàusules de rescissió davallen a la meitat o el que sigui assignat a un contracte i tot això canvia molt les coses. Facilita la sortida de jugadors que o no volen o no els interessa jugar a una categoria inferior, evidentment.
1: Bé. Jo no sé si pagaran 9 milions d'euros, no ho sé.
0: Això diuen.
1: Si els apagassin, te puc assegurar que el Mallorca, inclús a primera divisió, un traspàs de 9 milions d'euros, crec que també ho tindria en compte. Per tant, aquí no sé si tal vegada el descens ha influït o no. Clar, amb el descens tot s'accelera més i influeix més. Però si paguen 9 milions d'euros a un jugador que és de la Pedrera, no sé, aquesta propietat al final veiem que són venedors i després intentar trobar qualque fitxatge, qualque aposta, al final es tiren més per les apostes i les apostes de vegades te surten bé i de vegades necessiten temps. I en el futbol el temps, ho dic per exemple casos de Virgili i això, que són apostes, però que necessiten temps. I clar, si després tu descendeixes, aquest temps ja s'aixauràs.
0: Si surt Leo, creus que pujarà un escaló Bergstrom o fitxaran un altre porter? Tot això sense comptar en la renovació de Cuéllar, que sembla que renovarà un any més.
1: Ah, sí? Jo entenc que fitxaran porter, Sí, perquè hi ha un porter del filial, que en Nil, que va acabar una mica lesionat la temporada, però és un que té nivell que pensàvem que podria ser el tercer porter, però per temes que jo desconec, per mi imagino que deuen ser més de vestidor i més de tenir el control una mica a Cuéllar, crec que és una persona que molt professional, molt estimat i que crec que no té res a veure que tingui 41 anys, perquè tu el veus i la veritat és com si tingués 28. Jo amb això sí que no me fix, saps? Però sí que penso que poden, que aniran al mercat. A més, tindran calers, tindran dos bes per anar al mercat. No, crec.
0: Sí, suposant.
1: Veient una mica, i si tu estàs a segona i pots apostar. Jo crec que el Mallorca podrà apostar per firmar tal vegada, inclús encara que sigui per clàusules, el millor jugador de segona divisió mínim.
0: Aprofit per demanar-te per la porteria de la selecció espanyola. Ha batut un rècord espectacular Unai Simón en aquest Mundial, no?
1: Sí. Tots els porters tenen un nivell espectacular. jo crec que en Unai Sumón, potser, per això, en Joan Garcia ha fet més mèrits per ser titular, inclús en Raya també, perquè un ha sortit millor porter de la Premier, sí. Està un equip tipus Chelsea, l'altre està en el Barça guanyant títols, però em dona la sensació que el tema d'Unai Sumón va més enllà del nivell que pugui tenir, que poden tenir tots tres. És a dir, tal vegada el seleccionador li va més en compte posar-lo per lo que suposa que si un té un 0,5 més o un 0,5 menys de nivell, no? Yeah. I crec que és un tema més a nivell de vestidor, a nivell de gestió de grup, i així ho fan i així li està sortint. És vera, pel model de joc crec que li deu interessar més que jugui en Unai Sumón, i està bé, de moment no podem dir res perquè en Unai, pues bueno, sí, sí. Està responent.
0: I la darrera, no t'ho vull enredar més, Miqui, sí. Tornant al Mallorca, t'assembla un estiu raro? És a dir, només ha arribat un jugador nou, que encara no l'hem vist, se'n va l'entrenador del filial, Gustavo Siviero, hi ha una campanya de bonàs que a la gent no li ha agradat gens el descompte que han fet de ballant de categoria, la camiseta no agrada...
1: I se'n va l'entrenador del primer equip, també.
0: Bueno, l'espantada de Micheli ja la tenc pràcticament oblidada, no? No, si estan passant coses molt rares.
1: No, jo l'espantada de Micheli m'ha parescut vergonyós. Uh-huh. Autènticament vergonyós, com a aficionat, eh?
0: Sí.
1: I jo he estat un cos tècnic i

0: existeixen. Que és un estiu raro? Molt, molt raro. Molt raro, perquè tu ja baixes sense esperar que baixi de baixar. Sí. La gent se comença a anar, hi ha Mundial, per tant, tens jugadors que van al Mundial, són jugadors que van a molt de dobles, que no se quedaran, la majoria de jugadors no volen ser, has de vendre i t'has posat i se te'n va l'entrenador. Per tant, te poses tard, però te poses tard en el mercat, però sí que és vera que te posen al mercat amb molt de calés, amb molt de dobbers, com sí. Tu vulguis dir, i al principi ho hauries de poder arreglar. Però, fins que no ho veiem, pues, com a aficionat, pues, te trobes amb una quota que tal vegada pensaves que seria menys, perquè clar, si les clàusules baixen a la meitat i els sous baixen a la meitat, pues, entenem que també la quota de bonat també hauria de baixar a la meitat, però bé, ja està. És així, te trobes... Bé, jo a la dosa camiseta no li dono cap importància, però...
1: Sí, però, bueno, són cosetes.
0: Que és un estiu raro, pues sí, que pots pensar que la gent pugui estar una mica pues, emprenyada, sí. Però, bueno, veurem ben com acaba. Al final comptarem.
1: Sí, sí, això està ben clar. Miqui, moltes gràcies.
0: Una ferrada.
1: Una ferrada. Adéu. Miqui Garro, exporter del Mallorca, extècnic també del Mallorca, àmplia trajectòria, donant la seva versió dels fets que aquest estiu estan envoltant el Mallorca. Al darrer, el cas de Leo Roman, que s'anirà al Depor per 5 temporades, una i de 8. Fem una petita pausa i tot d'una, bon anam, a xerrada mundial.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
4: mur,
2: portada,
4: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
5: Una i 20, això és Esports 3, i és torn per parlar del Mundial. Tenim gairebé ja aclarits els vuitens de final. Paraguai, França, Canadà, Marroc, Portugal, Espanya, Estats Units, Bèlgica, Brasil, Noruega, Mèxic, Anglaterra, Suïssa està pendent de rival i és que queden només que 3 partits dels 700. Argentina, Cap Verd, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. Miqui Verger, bon dia.
6: Bon dia, Gavi, com estàs?
5: Això ja agafa color, eh? Ui, me sents o no? Hola? Allà en Miqui Verger per qualque banda? sembla que s'ha quedat mig ofegat. Bé, anem per parts, vinga. Ahir, victòria d'Espanya, 3-0 davant Àustria. El seleccionador De La Fuente parla fins i tot de perfecció.
7: Bueno, los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta en las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los días, en los partidos previos. Y hoy, pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
5: Hay que seguir mejorando, diu De La Fuente. Pedro Porro, un home feliç, lateral dret, va fer un gol de cap de rematada a la frontera.

0: tal de la repetita.
1: Sí, muy feliz, ¿no? Sobre todo por lo que tú has dicho, tener a mis padres, a mi mujer, a mis hijos aquí, la verdad que te da un plus más siempre. He hecho la celebración de mi mujer, que me pasó una foto ayer con el balón pequeño que él tiene y alzando la mano arriba, por eso me he sentado en el césped y la verdad que el día de mañana cuando él entienda lo que es el significado de lo que es para mí que mi hijo esté en la grada viéndome, estaré muy, muy feliz.
0: Pedro Porro, fa uns anys Griezmann va dir que ell seia a la taula, a la mateixa taula que Cristiano Ronaldo i Messi. Va exigir-ho una mica, però bueno, era ambiciós. Jo diria en aquest Mundial que Oyarzabal sí seu a la taula dels grans golejadors com el propi Messi, Mbappé o Haaland. Va fer 2 gols i ja en du 4.
2: Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices y ahora descansar y a por lo siguiente.
0: I si n'hi ha un que fa gols, n'hi ha un altre que no li permet a ningú fer cap gol. Ha batut un rècord mundial, és Unai Simón.
3: Lo que creo que siempre he dicho y siempre voy a decir, creo que el dejar la portería a cero es el trabajo de los 11 o de los 26 que estamos en este Mundial. Muchas veces la cara visible soy yo como portero, es la defensa de este reconocimiento, pero bueno, creo que hay que también tener en cuenta cómo presiona Oyarzabal, cómo presiona Dani, el mediocampo, Lamine, Baena. Creo que todos los jugadores que están en el campo hacen una gran presión para que el balón no les llegue limpios a la delantera de ellos, y ahí nuestros defensas son espectaculares. Creo que es la clave de este equipo, que tanto en ataque como en defensa trabajamos todos y peleamos por el mismo objetivo, y creo que eso es fundamental para poder seguir sumando porterías.
0: La selecció espanyola és un equip que quan juga malament no accepta crítiques i quan juga bé creix i ja pensa en Portugal i la revanja. I això que Portugal encara no havia guanyat a Croàcia, ho diu Laporte.
4: Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final. Siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
0: Emeric Laporte. Miqui Berger, ets?
5: Sí, ara sí.
0: És que s'ha tallat en el moment que te deia que aquest Mundial ja agafa color, que només queden 3 partits de 700, que ja tenim pràcticament establerts els vuitens de final. S'està posant guapa la cosa,
5: Sí, i te deia que el que agafa color també un bon color és Espanya, no? Després del partit d'ahir. Jo crec que ja hi ha camí no es valora el partit que va fer Espanya perquè el considera que no era un gran rival. Bé, jo crec que el rival d'ahir era millor que els 3 anteriors.
0: Sí.
5: Jo crec que el més important és que Espanya millora les seves prestacions, millora o és més reconeixible quan pressiona dalt, és més reconeixible Rodri, són més reconeixibles els laterals, Pedri, Dani Olmo, jo crec que és indiscutible en aquesta selecció, ara mateix, i crec que Baena també ha de ser l'home que, ja que De La Fuente no pot comptar amb Nico Williams, Baena, que és un altre perfil de jugador, però jo crec que s'ha guanyat un poquet ser el seu substitut. De fet, l'11 inicial que va presentar ahir De La Fuente és l'11 de les dues victòries al Mundial, així que jo crec que ja no hi ha dubtes de quin és l'11 ideal de La Fuente al Manco contra Portugal dilluns.
0: Jo començo a mirar en creuaments si la cosa surt bé als vuitens, que ha de sortir, això s'ha de jugar, i tenim en el camí França.
5: A semifinals, no?
0: Sí.
5: Sí. Sí, sí, sí. Sí, bé, seria, no sé si una final anticipada, però bé, s'enfrontarien segurament 2 dels 3 grans favorits. Bé, veurem si arriba a Espanya, perquè jo crec que Portugal tampoc serà fàcil ni molt manco.
0: No. I estic veient molt de problemes a l'altre costat del quadre, problemes per guanyar que tenen Anglaterra o Brasil,
5: Sí, el Brasil jo crec que té un equip molt, molt discret,
0: sí.
5: no sé si diria mediocre, però el manco sí discret. El que sí té, i jo crec que això és mèrit d'en Ancelotti, és que sí que competeix, perquè l'altre dia, quan el Japó es va posar per davant la segona part, va ser un monòleg del Brasil fins que va capgirar el marcador. És un Brasil que sempre, els que ja tenim una edat, Gavi, coneixem el 10 de Brasil, els veterans de Brasil,
0: sí.
5: El 5 de Brasil, i són posicions que jo crec que no té cobertes amb jugadors a l'alçada de la història del Brasil. Té altres coses, com Vinícius, que jo crec que està molt bé, Vinícius, i això sí, és el caràcter competitiu que sí que té i que altres vegades segurament no ha tingut, i jo crec que això és mèrit de Ancelotti. I Anglaterra és cert, jo crec que per jugadors també, tot i les absències voluntàries de Thomas Tuchel, jo crec que Anglaterra és un dels grans favorits, però sí que és cert que no està jugant, no és un equip que vegi ni que estigui molt sòlid darrere, i sobretot que no és brillant en atac. València té dues espurnes de Harry Kane amb dues assistències de Gordon, que és la gran sort que té aquesta Anglaterra, que és un dels millors nous, un dels millors davanters del futbol actual, que és Harry Kane. I després, encara que l'altre dia contra el Congo no va lluir, també Bellingham és un jugador diferent, el del Madrid, amb més arribades. És més semblant al primer Bellingham.
0: Ah, exacte, el primer Bellingham. Anglaterra me sembla que ho passarà pillo contra Mèxic,
5: Sí, no és fàcil, perquè Mèxic és un dels equips que més ha millorat, també, tot i que ha guanyat tots els partits, tot i que com a Espanya tampoc ha encaixat. Jo, per exemple, jo no me va agradar el partit que va fer contra Sud-àfrica el primer dia, contra Corea tampoc me va enamorar, però jo crec que l'altre dia amb Equador va donar un cop damunt la taula, sí, i sí, va passar per damunt amb solvència, amb eficàcia, per damunt d'un equip que ja era una altra cosa en uns moments, i mira, el Manco durant el darrer partit que juga a Mèxic ho podran gaudir, i no diré que són favorits ni molt manco, jo crec que favorit és Anglaterra, però és el que dius. Pot passar pillo l'equip de Thomas Tuchel.
0: I la darrera, Miquel, hi ha un Mundial de seleccions, però hi ha un Mundial de golejadors que m'està semblant espectacular. El nivell golejador dels Messi, Mbappé, Kane, Haaland, sí. Ara s'ha afegit Oyarzabal, me sembla que és tot un espectacle.
5: Sí, sona raro, encara, ficar Oyarzabal allà dins, però és que és així. És que, de fet, jo crec que és un Mundial de jugadors,
0: sí,
5: fins que ahir va aparèixer Espanya. Jo crec que ahir Espanya va ser la primera... Bé, també podem posar a Mèxic, Entre Mèxic i Espanya crec que són els dos equips que han lluït com a col·lectiu, i l'altre sí que són més aparicions de jugadors puntuals. Sí que és cert que França, com a col·lectiu, segurament no ha fet un partit tan complet com el d'ahir d'Espanya o com a Mèxic contra l'Equador, però sí que a dalt sí que es reparteixen més les exhibicions, no? Un dia va ser Dembélé, Mbappé la pràctica de totalitat dels dies, no li sé també, però sembla que són més accions individuals, com la de Haaland l'altre dia. Haaland l'altre dia ja ho van xerrar amb Mickey Tous contra Costa d'Ivori. És que no va aparèixer fins que va haver d'empènyer la pilota per sumar una altra diana.
0: Així és. Veurem el cap de setmana com queda tot de cara a aquests vuitens de final, i mos espera una setmana que ve espectacular al Mundial. Gràcies, Miqui.
5: A ferrada forta.
0: Adéu. Una i mitja, una petita aturada i mon anam a Eivissa.
6: TV3 Ràdio és esport.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: ¿Puedo un grabado?
9: Dale play.
8: Raúl Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimas.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passant tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Actuals a les 9.
8: No, i no t'obram.
9: Aquí, a Ivetra Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
10: En Joan Mimas i Raúl Valls.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, això és en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
10: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
10: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Un minuts, ho contàvem a la introducció d'aquest programa, Fran Castillo era la figura entorn a la qual havia de girar l'equip aquesta temporada, l'equip de l'UDE Eivissa. I no és una invenció meva, són paraules del nou director esportiu del club, Michel Sanz, el dia de la seva presentació, no fa ni un mes, el de 7 de juny.
1: La postura del club és implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Eivissa.
0: Implacable. Víctor Sancho, bon dia.
2: Com és el futbol, eh?
0: Com és l'hemeroteca, eh? El futbol i l'hemeroteca,
2: sí, sí, sí, eh? Sí, sí. És increïble. Sí, a veure, això es pot fer servir, no?, a vegades com una, no?, eina, no?, de negociació, no?, segurament. Ara, posteriori, tota la gent ho pot pensar. El que no s'entén molt bé és que nosaltres podem dir, no?, que Fran Castillo tenia una clàusula bastant elevada per lo que és la primera federació, de gairebé 2 milions d'euros, i que, pel que sabem, marxa de l'Eivissa al Castelló a jugar a segona divisió, que era, això també hi ha que dir-ho, era un somni d'ell, no?, poder jugar al futbol professional, havia fet una molt bona temporada, marxa al voltant dels 300.000 euros amb un bonus que ens diuen de 50.000 per si el jugador acaba jugant a primera divisió a curt termini, no? L'afició ha respost a xarxes, evidentment, quan ho ha sapigut. De seguida totes les informacions han corregut ràpidament i gairebé ningú ho entén. Segurament hi ha més coses de la negociació que no coneixem, això és així, però de primera és la informació que tenim, Gavi, això no té molt de sentit, perquè és un jugador que s'ha revaloritzat clarament, que ja venia de fer bons números a segona federació, els ha fet a l'Eivissa, tot i estar bona part de la primera volta lesionat, ha estat el màxim golejador de l'equip al final de temporada. Vull dir, és un jugador que ha donat rendiment, que tenia una clàusula de rescissió alta, que segurament nosaltres, quan hem parlat amb ell i amb l'entorn del jugador, ens han dit que tenia la il·lusió de jugar a segona divisió, però que si el club valorava el rendiment que havia tingut i li oferien una renovació a l'alça, entenia que es podia quedar aquí, perquè l'Eivissa és un equip que vol pujar a segona divisió. Vull dir, ell no estava en desacord de continuar aquí si el club millorava la seva situació econòmica, no? Vull dir, ara mateix, en la informació que tenim, no té massa sentit aquesta sortida, però segurament quan puguem preguntar-li, a veure si podem parlar a curt termini amb el director esportiu, amb Michel Sant, li podem demanar per aquesta sortida, i també veurem com la pot substituir l'Eivissa, perquè no és fàcil substituir un jugador així a Primera Federació.
0: Clar, i bueno, m'imagino que és el gran nom propi del moment en aquest estiu, perquè no hi ha cap altra novetat, no hi ha més fitxatges de moment, no?
2: N'hi ha 4 fitxatges, ahir el darrer, Ander Joldi, que sí, és un jugador interessant, no?, perquè té experiència a segona divisió, també la té Genaro Rodríguez, també la té Gonzalo Almenara, que ha estat en un altre dels equips a sensació d'aquesta temporada, com és el Ceuta, encara que va jugar més a l'inici i molt menys al final de temporada, i Andrés Prieto, el porter, que era un dels porters més cotitzats a Primera Federació, l'ex de la Ponferradina. Bé, jo crec que són fitxatges interessants, però és cert que marxa un jugador que és molt específic, no?, d'aquesta zona interior o mitja punta, depenent del sistema que vulgui fer servir Raúl Jona, que és difícil substituir. Jo no crec que sigui impossible. A mi, personalment, si em preguntes, Gavi, el que més m'ha cridat l'atenció una mica són les xifres, no?,
0: sí, clar,
2: que s'han mogut en aquest fitxatge.
0: És que no te poden dir que ha estat una qüestió econòmica irrecessable, no, i totes aquestes coses, no?
2: Evidentment, sabem com està el futbol espanyol, sabem que tampoc es mouen xifres molt grans a la segona divisió. El Castelló mateix té un propietari que sabem que té sous, com és el senyor Bulgaris, no?, el canadenc, però bé, les xifres que mouen a segona divisió, a no ser llevat els equips que acaben de baixar de primera divisió, que poden fer una despesa més gran, no es mouen grans xifres, però sí crida l'atenció. Crida l'atenció, primer, que un jugador que ve de segona federació tingui una clàusula de 2 milions d'euros, no sabem ben bé què significa això, ja, si després el vens a un equip que ha fet una gran temporada a segona divisió, que ha estat a punt de fregar la primera divisió, perquè ha jugat play-off, no?, va caure amb l'Almeria fa 4 dies. Doncs per 300.000 euros marxi el teu jugador estrella, que ha donat rendiment no només pel nom i pel que ha brillat, perquè també és la relació emotiva del jugador amb l'afició, perquè a banda dels números, que ha set el màxim golejador, és un jugador diferent, és un jugador que t'aporta aquesta arrel, aquest sentiment, no?, de pertanyer a la plantilla amb el club pel que mostra el camp, no?, per la tècnica. Vull dir, són jugadors diferents i aquest preu no s'entén molt bé quan, així de primeres. Vull dir, entenc que el club ho explicarà, això.
0: Quan comença l'Eivissa, la pretemporada?
2: No està confirmat oficialment. Quan va ser la presentació del míster de Raúl Jona, li vam demanar i van dir que en principi sobre el 20 de juliol estarien ja sobre la gespa, amb les proves mèdiques ja.
0: Ho dic perquè el mateix dia que Michel Sanz va dir el que hem sentit de Fran Castillo, va dir que havien de fer 15 fitxatges.
2: Clar. Sí, sí, no, I Amadeu Salvo va dir que si continuaven 6 jugadors de la temporada passada...
0: Era molt.
2: Va fer una expressió així com a veure si continuen 6 jugadors de la temporada passada, no? Vull dir, que falten molts de jugadors per confirmar. Sabem, això ho podem dir, ho hem dit els darrers dies, que l'Eivissa té moltes negociacions ja avançades, que ja ens van explicar dilluns que aquesta setmana arribaria un degoteig diari de... d'anuncis. Ha estat així, menys avui que han anunciat aquesta sortida. Veurem si per la tarda s'anuncia alguna altra arribada. I en Raül Jona mateix, en aquestes rodes de premsa de presentació, va explicar que ell creia que tindrien al voltant del 85% de la plantilla al començament de la pretemporada. Vull dir, és una xifra important de jugadors.
0: Veurem a veure què passa. Entre Mallorca i Eivissa estem fent un estiu guapo. Víctor, gràcies.
2: Molt bé, una abraçada, Gavi.
0: Adéu, company. Una i 37, qui també està vivint un estiu molt diferent al de fa un any, és el Poblense. Parlem de Segona Federació, un equip que ha perdut el seu emblemàtic entrenador, Òscar Troya, que va partir cap a l'Atlètic Balears, ha fitxat Julián Robles. A jo me surten de memòria 10 sortides, però també hi ha moltes d'arribades i renovacions. Ens escolta el director esportiu del Poblense, Martí Munà, bon dia.
3: Hola, bon dia, com anem?
0: Quin any més diferent, no?
3: Bueno, sí, el futbol té aquestes coses, no? Nosaltres diria que hem pagat un preu just a una gran temporada i no m'estranya, o sigui, esperava aquestes sortides, més o manco. També hem donat unes baixes degut a que el canvi d'entrenador començava un nou cicle i prefereix un dels altres jugadors, i bueno, clar, així mateix se dona que feien quasi canviar més de mitja plantilla.
0: Clar, és que m'imagino que evidentment el principal canvi és el de l'entrenador. Òscar Troya duia molts d'anys al front de l'equip del Poblense, això fa canviar moltes coses. A més, hi ha jugadors que li han seguit, s'han anat amb ell a l'Atlètic Balears. Clar, heu perdut jugadors d'un valor molt important. Estim parlant d'Aitor Pons, de Nofre Riera, de Penyafort, de Dani Nieto, de Gori, d'Alberto, de Diego, de Joan Proens. No sé, me sembla que no tindrà res a veure el Poblense d'aquest any, no?
3: Oh, és evident. De totes formes, Fortesa, que vull recordar, vaja, el meu punt de vista, que el fort del Poblense l'any passat va ser l'equip.
0: És cert.
3: No va ser Nofre, ni va ser Fulano, ni Mengano, no és per despreciar ningú, no? Que tots van estar a una gran altura, però amb això estem intentant fer una plantilla que el míster estigui content, que pugui fer feina, i veurem si aconseguim els 11 que surtin a descamp, més els 7 o 8 que hi haurà a la banqueta, que tornin a fer una feina similar, i menys si aconseguim assanyes igual o millor que l'any passat, que d'això es tracta.
0: Entre tantes sortides, tantes arribades, les renovacions, el canvi d'entrenador, Déu-n'hi-do, jo només de veure-ho ja estic cansat. Tu deus estar mort.
3: Bueno, jo ja som veterà amb això, si puc dir qualque cosa, perquè no se tracta de ser més bons o més xerets, no? Se tracta que sí, que tenc una mica de tranquil·litat, que sé que pues, hem de pitjar 10 jugadors, pues mira, pot ser, miram les possibilitats, miram els puestos que hem de menester, miram de cobrir el millor que podem, miram la cartera si mos arriba i si podem el pitjar, i si no, anem per un altre, però ben que dic, tampoc no estic preocupat de que ni troben jugadors. Bueno, és una feina que hi ha i l'hem de fer. I en aquests moments és molt important fer-la bé, perquè de lo que es tracta és d'això, d'intentar confeccionar la millor plantilla possible i posar-la a l'abast de l'entrenador, que després és qui té la feina a fer durant la temporada.
0: Torna gent de casa, no? Com Pere Amé, per exemple, Miquel Alorda, heu fitxat també Elías Ramírez, el porter de l'Andratx. Bueno, jo no sé si tu m'has posat la pilota votant. Sa cartera dona o no dona?
3: Sí, bueno, a veure, nosaltres fitxam jugadors mallorquins perquè és el principal objectiu, no? I sempre he dit això per dos motius. Primer, perquè estem molt contents en el rendiment de jugadors de Mallorca i que creiem que si no, no els fitxaríem, que estan en disponibilitat de rendir aquesta categoria, i segon, perquè econòmicament molt representa pues, una mengua en el pressupost, perquè d'un jugador de les mateixes característiques que és d'aquí, de la península, pues, implica quasi doblar l'import. Entonces, van per aquí. Però nosaltres estem contents. Mira, han nomenat un jugador, en Elias, crec que és un porter centrat de la categoria.
0: Molt bon porter.
3: En l'Horda, el varen tenir fa 5 anys, va destacar aquí i ha anat aquí on ha anat a jugar gràcies al Poblense. Hem fitxat en Juanmi, que ara ho puc dir, és l'únic jugador que me va escapar l'any passat. Uh-huh. Aquest jugador estava en cartera l'any passat i va anar al Baleares. Fitxant Pere Mé, que és una institució a la poble i que toca ser d'un jugador que durà la bandera. Per tant, estem contents, els fitxatges. Més o manco, quan nosaltres, a dins la capacitat econòmica que tenim, intentant fer apurat cèntim i fer el millor fitxatge possible.
0: I la darrera, Martí, per què no tenim un trofeu d'agricultura aquest any Poblense Mallorca?
3: Bueno, pues la pregunta seria per Mallorca, no? Perquè nosaltres vam fer la petició en temps i forma i diria que ens van contestar que estan les fetxes ocupades, o sigui, i clar, ens van contestar que si hi havia cap possibilitat de fer-lo en temporada, i sí, se pot fer en temporada, però un trofeu d'estiu se fa en l'estiu, no se fa en temporada. Uh-huh. I mos sap una miqueta de greu perquè aquest torneig és dels més antics que es fan a Mallorca. El Mallorca sempre ha col·laborat i crec que enguany que ha baixat de categoria era l'any millor per fer mallorquinisme,
0: sí.
3: Però, com dic, la pregunta del de fer els rectors de Mallorca, nosaltres no podem fer més.
0: És un torneig emblemàtic i molt guapo cada estiu. Martí, que feis que podeu fer un bon equip i mos veiem a Sa Pobla com cada temporada, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu. Gràcies a en Martí Munà, director esportiu del Poblense. I 44 minuts, deixem el futbol i parlem de bàsquet, perquè s'ha presentat, com cada any també, per aquestes dades, el campus que organitza cada estiu Àlex Abrines, l'exjugador de bàsquet del Barça i de la NBA. El nostre company Xisco Ribas va xerrar amb ell un poquet de tot. El sentim.
4: Bé, com és? Setena edició, si no vaig malament, d'aquest campus. Conta-mos un poc.
5: Bueno, un poc com cada any, fem allà en el poliesportiu de Muro, tenim nou parquet, com ha dit es va l'abans, bueno, per un problema que va haver-hi, doncs, van haver de canviar, i bueno, la veritat és que és un parquet molt millor i a més nou, o sigui que gràcies a l'Ajuntament de Muro i l'àrea d'esports per deixar-nos les instal·lacions un any més i bueno, moltes ganes de que comenci.
4: I quant d'infants hi haurà? S'han omplit les places o...?
5: Sí, bueno, al final s'han desapuntat un parell, però bueno, al final són 125 infants de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això doncs, estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabia molt bé quina rebuda tindries campus i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys. No,
4: això t'anava a demanar, que justament ara, més o manco, no, fa un any des de la teva retirada, com has viscut aquest primer any com a ja exjugador de bàsquet?
5: Bé, molt bé, disfrutant d'altres coses de la vida, no? de passar més temps en la família, amb els meus amics de tota la vida, amb el golf, que m'he enganxat aquest any, bueno, intentant tenir el cap, no?, una mica posat en diverses coses que tinc aquí per evitar, no?, o per suplir aquelles hores que abans dedicaven al bàsquet.
4: I bé, ara aquestes primeres hores a Mallorca, diguéssim, implicant, no?, un nou projecte de bàsquet a aquest campus, te volia demanar si tens també alguns projectes en ment a banda d'aquest campus que acabes de presentar.
5: No, en principi no, d'inici no. Sí que, bueno, tot va relacionat amb els campus, però bueno, ja havíem pensat d'intentar ampliar, no?, el tema dels campus una segona setmana o fer un campus de Setmana Santa, ja seria extern, no intern, però bueno, per també pues, intentar fer més tecnificacions, dur els nins d'aquí de Silla pues, un altre punt de vista i entrenaments que tenen ara amb jo i bueno, està tot, encara està en beta, no? Però bueno, és una de les idees que tenim en ment i que bueno, esperem que d'aquí un any o dos com a màxim, pues a lo millor podem realitzar-la i bueno, fer dos edicions.
4: I com veus el bàsquet actualment a les Illes Balears? Tenim recentment, no?, l'ascens de l'Azul Marino, la primera lliga, tres equips balears a la primera FEB. Com veus el nivell?
5: Bueno, a nivell, bueno, primer de femení ho veig molt alt. La veritat és que, bueno, aquest any hem disfrutat perquè, bueno, tot eren pallisses, no? Teníem molt bon equip per pujar i bueno, pels fitxatges que han fet, crec que tindran equip per competir, no? En el seu primer any, o sigui que el projecte il·lusiona i bueno, crec que és un dels projectes que demanava Silla, no? Que és que el que, bueno, ara parlant de masculí, pues, crec que és el que falta, no? Hi ha, pues, com tu dius, tres equips a Balears, però no acaba d'encaixar, no? Ja he dit abans, jo crec que des de fa anys, quan jo era petit, no? Em recordo ara jo que anava en els partits de Palma Comàgica, bueno, tenia un equip ambiciós, a nivell econòmic, pues, de fer una inversió una mica més alta en vez de tenir tot desperdigat, no? I intentar de veritat, pues, tenir un equip a ACB, no? Crec que és el que sempre ha faltat aquí a Sevilla. L'ho he dit abans, hem tingut molts de jugadors de Mallorca, de Menorca, a ACB i a Europa i crec que tenir un equip aquí a primera seria una escaparata perfecta, no? Perquè al final, pues, pots tirar de gent jove d'aquí, no? Que puguin entrenar amb ells, agafar experiència i bueno, portar més jugadors d'aquí en el primer nivell.
4: Sí, de fet, pràcticament fa cosa d'un mes, dos mesos, es va parlar d'una possible unió entre el Palmer i el Figui, tal vegada això hagués estat una bona opció, no? De la fi, tenir un bon equip masculí i que tal vegada pugui assolir, no? Sense ser lliga ACB seria una molt bona notícia pel bàsquet de les Illes.
5: Sí, seria l'idíl·lic. Si tots dos són projectes i tot el pugen, pues millor encara, no? Però bueno, sí que és veritat que per lo vist en els darrers anys, pues, no hem estat capaços, no? d'aconseguir aquesta plaça. Ojalà pues passi, no depèn d'això, però bueno, jo crec que tothom pensa igual, que al final tenir un equip i juntar-nos tots en una línia i fer un equip ambiciós per intentar pujar, després has de pujar, crec que seria molt bé per el bàsquet balear.
4: I ja no això, sinó també, per exemple, l'Estim Menorca no ha pujat, però ha jugat el play-off, vull dir, anant per bon camí.
5: Sí, però bueno, és la diferència. Menorca ja ha tingut, vive Menorca, no? Fa no sé quants anys va aconseguir pujar primera a ACB i sempre, i aquest any, pues, ha tingut un projecte que no ha pujat, però bueno, el que tu dius, ha competit i ha arribat a playoffs. A Mallorca, pues, fa anys que falta això, sí que és veritat que fa uns anys sí que va fer un pal projecte per lesions no va poder ser. Però bueno, aquest any hem passat malament, tots els equips jugant els descens, al final han tingut sort i cap dels dos ha baixat, però bueno, el que he dit, al final no és fàcil i crec que el fet de tenir dos equips, pues, al final crec que complica més les coses.
4: I bé, ja per acabar, te volia demanar també per en Bava Miller, no sé quin... Bé, en Bava Miller, recordant, jugador mallorquí que ha estat escollit per el draft de l'NBA, podria convertir-se en el tercer mallorquí després de Rudy Fernández i tu, Àlex Abrines. Quin consell li donaries a en Bava Miller ara que és un dels rookies, no?, allà a CNBA.
5: Bueno, que tingui paciència. Al final es fica en un món molt difícil, no?, de, bueno, fer-te un espai a dins d'un equip NBA és molt complicat perquè tens estrelles i jugadors de molt nivell. Llavors li diria que tingués paciència, que hi haurà moments que no jugui, ojalà que no, però bueno, jo crec que a tothom hi passa, que bueno, que ha de treballar dur i bueno, guanyar-se la confiança de la franquícia, de l'entrenador, i quan tinguis oportunitat, aprofitar-la.
4: I bé, jo crec que finalment això és una bona mostra, no?, de que hi ha nivell a les Illes Balears en el món del bàsquet i que es pot triomfar.
5: Sí, sí, hi ha nivell, com tu dius, tercer NBA, si aconsegueix debutar. I no només això, tenim en Sergi Llull, que no ha anat perquè no ha volgut, i també hi ha molts de jugadors que han estat a ACB, en Joan Sastre, Àlex Suárez, no sé, en Rigo, hi ha hagut moltíssims jugadors que hem arribat a competir a màxim nivell, i bueno, que n'hi haurà més.
4: I d'acord, moltes gràcies, i bé, molta sort per aquest nou campus i tots els projectes futurs que te venguin.
5: Moltes gràcies.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: 1:51, canviem una altra vegada radicalment d'esport, perquè, entre altres coses, no hi ha estiu si no hi ha Copa del Rei de Vela. I això ja és un fet des de fa 44 anys, 44 edició de la Copa del Rei, aquest any entre l'1 i el 8 d'agost. Ens escolta el director general del Reial Club Nàutic de Palma, Manu Fraga. Manu, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: No hay verano si no hay Copa del Rey.
6: Bueno, yo espero que sea así muchos años. Pero bueno, sí, parece que en Mallorca es ineludible el verano, agosto, y Copa del Rey creo que van desde hace 44 años, como habéis dicho, estamos muy unidos.
0: Uh-huh. Capítulo 1, la renovación del patrocinador es algo vital. ¿Peligraría la Copa si un día pasara algo con el patrocinador, que no se llegara a tiempo con él mismo, que no llegara a tiempo otro? Sería un problema muy serio, ¿verdad?
6: Hombre, sin duda. A ver, no, yo creo que no peligraría la Copa porque creo que el club tiene saneada su economía, sus arcas, y evidentemente tendríamos que tirar de recursos propios. Uh-huh. Y yo creo que se salvaría. Es decir, tenemos los deberes hechos, gracias a Dios. Es una entidad que está gestionada, muy bien gestionada desde hace muchos años, y entiendo que podríamos soportarlo. Que quizás no sería con el esplendor o quizás con esos grandes planes de comunicación, esas grandes eventos sociales, igual teníamos que reducirlo un poco por un criterio también de prudencia. Y trabajar para buscar otro, pero indudablemente cualquier gran evento deportivo hoy por hoy necesita hasta el fútbol, necesita de partners, necesita de colaboraciones. Yo hoy decía que además de colaboraciones institucionales, que evidentemente hay que también tener el apoyo institucional, nosotros como entidad no hemos recibido ni recibimos por el momento, no estamos recibiendo ninguna ayuda institucional económica. Si la Copa del Rey se paga y se sufraga con recursos propios, tanto de marcas como también evidentemente es con inscripción y participantes y recursos del club, infraestructuras del club, lo cual eso también hay que sacar pecho, pero un gran evento necesita y requiere de fondos y casi siempre de grandes empresas que quieren apostar por el deportivo y vincular su imagen a ese evento, ¿no?
0: Uh-huh. Cada año hay cambios. ¿Qué cambia respecto del año pasado, si es que ha cambiado algo?
6: Creo que este año hemos dado una continuidad a la Copa del año pasado, porque la Copa del año pasado marcamos un antes y un después a nivel deportivo, porque lo hicimos coincidir con el Campeonato de Europa de ORC y tenemos un dibujo muy similar al año pasado. Quizás cambia que tenemos una clase monotipo como es el Swan 42, pero lo demás es una fotografía casi de lo que pasó el año pasado, porque a nivel deportivo fue un éxito espectacular y hemos intentado esa huella de haber organizado el Campeonato de Europa de ORC y hacerlo coincidir con la Copa del Rey, que fue un gran éxito deportivo. Intentamos que este año, aunque no sea el Campeonato de Europa, hemos visto que tenemos muy buena participación y además con un altísimo nivel, ¿no? Con campeones de Europa, campeones del mundo que van a participar en esta Copa.
0: Estamos en medio de un proceso olímpico, es decir, hace 2 años dejamos atrás unos Juegos, faltan 2 para los próximos. Sí. ¿Eso también altera en algo?
6: Bueno, nosotros lo único que nos puede alterar, a ver, cuando hay Juegos Olímpicos, el año que coincide con los Juegos Olímpicos, tenemos que mirar un poquito que puede coincidir pues el tema de parrilla, el tema de televisión, el tema de medios de comunicación, que pues los Juegos eclipsan mucho quizás, ¿no? A nivel deportivo tenemos muchos regatistas que están haciendo programa olímpico que muchos de ellos paran para subirse a proyectos de crucero y navegar en la Copa del Rey. Este año no va a afectar, pero es lo único que quizás notamos que a lo mejor gente que participa en los Juegos Olímpicos pues no puede venir a participar a la Copa del Rey cuando se solapa con los Juegos ese año, ¿no?
0: Uh-huh. Me imagino que las expectativas deportivos sociales son las de siempre, ¿no? Eso no varía.
6: Sí, son las de siempre. Yo creo que el dibujo de la Copa del Rey, tanto a nivel deportivo como a nivel social, llevamos unos cuantos años haciendo lo mismo, no cambia nada. Quizás este año tenemos como novedad que arrancaremos el domingo con un acto aquí, con un preestreno de una película que va sobre cruzar el Atlántico, que se llama Cáscara de Nuez. Es un documental que se ha hecho el preestreno en Madrid y ahora lo haremos aquí también en exclusiva. Y luego, pues lo de siempre, el lunes empezamos con el cóctel de armadores y empezamos con el día de entrenamientos y el martes competición a tope, jueves cena el cóctel de blanco y el sábado final de jornadas deportivas y la noche pues tendremos en el Palacio de Almudaina, que repetimos escenario, que hemos cambiado el Ses Voltas por el Palacio de Almudaina, el patio del Palacio de Almudaina, haremos a las 9 de la noche la entrega de trofeos de esta edición de la Copa del Rey.
0: La bahía no da para más, supongo que ya lo del récord de embarcaciones cada año, algún año se va a parar, ¿no?
6: Sí, sí. Nosotros nos sentimos cómodos con entre 90 y 110 barcos. Este año tenemos 103. Creo que ese es el objetivo. Vamos a montar 4 campos de regatas, más que suficiente. Yo creo que la bahía ya la... Esperemos que el tiempo acompañe ese embat maravilloso que tenemos de forma habitual a mediodía, que nos permite tener unas condiciones meteorológicas espectaculares para navegar. Lo tengamos cada día y la intensidad que siempre nos gusta, entre 10 y 12 nudos, y lo único que crucemos los dedos es que no tengamos ese calor tan bochornoso, ¿no?, que hemos tenido estas semanas. Esperemos que pegue estas semanas y que nos deje un poquito, como el año pasado, nos dé un poquito de tregua durante la Copa del Rey.
0: Hay dos acontecimientos durante el año, que sois vosotros con la Copa del Rey de Vela y la Challenge Ciclista, que parece que tenéis siempre una especie de contrato con la climatología, porque al final todo sale, ¿eh?
6: Sí, sí, sí, es verdad. Pues sí, al final tenemos esa suerte, aunque a un año hemos recordado algunos fenómenos atmosféricos raros,
0: sí.
6: Pero no son habituales. Eso también es la maravilla del archipiélago y de la isla que tenemos, ¿no? Que yo siempre digo que para nuestro deporte, que es el, y también para el ciclismo, como bien has dicho y habéis apuntado, es un paraíso para este tipo de deportes y la verdad es que podemos sacar pecho a nivel mundial, a nivel internacional de lo que aquí tenemos, ¿no? No tenemos, lo único que nos falta es la nieve, pero de eso no podemos presumir.
0: Manu, enhorabuena como cada año por la organización, por ponerlo todo en marcha, sé lo que cuesta y que salga todo muy bien, ¿de acuerdo?
6: Muchas gracias por vuestra cobertura y nos vemos en menos de un mes.
0: Un abrazo.
6: Por el club.
0: Gracias.
6: Un abrazo fuerte, gracias.
0: Gracias a Manu Fraga, el director general del Reial Club Nàutic de Palma. I un darrer argument, ahir l'Illes Balears Palma Futsal va dur a terme un acte de cloenda de la temporada i el tècnic Antoni Vadillo va parlar una mica així per damunt de la nova temporada amb els nous formats de competició, tant a la Lliga com a la Copa.
7: La tenemos que enfocar de una forma diferente, ¿no?, en este sentido, porque jugamos una competición importante muy rápido, ¿no? A nivel de calendario, el día 5 de septiembre tenemos la Supercopa y a partir de ahí pues la planificación va a ser un poquito diferente, ¿no?, con respecto a temporadas anteriores, ¿no? De hecho, por eso vamos a hacer una pretemporada un poquito más larga de lo que solemos hacerla últimamente. Siendo honesto, a nivel deportivo lo que más me chirría es la unificación de la Copa Rey y Copa de España, pero es que ya no tiene sentido estar pensando en lo de atrás, ¿no?
0: Antonio Vadillo, el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal. La darrera notícia al voltant de l'equip de futbol sala és que Mateus Maia ha estat cedit al Minas Tennis Clube brasiler, el seu equip entre 2021 i 2023. L'objectiu, afavorir la progressió esportiva i tenir minuts de competició que no ha tingut aquesta temporada a les files del Palma. Aquí ho deixem. Gràcies per la companyia. El control tècnic Romina West. Quedeu amb l'informatiu migdia. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Dues setmanes després, la policia i les màquines excavadores s'han tornat avui al poblat palmesat de Sombanya en una nova operació policial conjunta contra les construccions il·legals i el tràfic de drogues. Hi han participat un centenar d'agents i la intervenció ha acabat amb la detenció d'un presumpte narcotraficant. També s'han esbocat 7 casetes, entre elles l'ambientada amb els colors i la bandera d'Espanya, que s'havia tornat a aixecar, i s'han decomissat diverses quantitats de droga i dobbers en efectiu. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 3 de juliol. Ho feim amb Iker Hernández, el control tècnic titulars. Titulars que també passen per Menorca, on una persona està detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capitals a tot l'estat. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a Menorca. Estaven especialitzats en la recepció de diners il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i empreses adquirint criptomonedes. S'han dut a terme 18 escorcolls domiciliaris arreu de l'estat, en els quals s'han decomissat 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, a més de rellotges de luxe i cotxes, entre d'altres.
0: L'endemà de conèixer les xifres en definitives del procés de regularització, avui continua la picabaralla política entre el govern de les Illes i Madrid. Marta Puyalto, bon dia.
3: Bon dia. El vicepresident Antoni Costa qualifica d'irresponsabilitat el procés i alerta d'un col·lapse imminent de l'habitatge i dels serveis públics per les més de 34.000 sol·licituds registrades a l'arxipèlag. En canvi, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, acusa l'executiu de Proens de criminalitzar la immigració.
0: Rècord d'actuacions i menys advocats. El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse de la justícia gratuïta a les Illes.
3: Els professionals adverteixen que el volum de feina creix sense aturall i que ja supera les 70.000 actuacions anuals. Mentrestant, el nombre de missers d'ofici ha caigut un 12% per un sistema que qualifiquen de deficient.
0: A Eivissa continua sortint gas a la casa afectada per una explosió a Calamolí. Carmen Cires, bon dia. Quina és la situació a la zona?
4: Bon dia. Almenys 4 habitatges haurien estat confinats i altres 2 desallotjats per aquesta explosió de gas perquè una fuita continuaria activa. Guàrdia Civil, bombers, juntament amb tècnics de Repsol i Redesis, fan menys medicions de gas metall propà des d'ahir. Hi ha una part del gas que ha quedat atrapada sota el sòl on es troben les canonades que el condueixen a la casa, algunes de les quals es van rompre i, per tant, el gas continua sortint. El succés, recordem, va deixar dimecres un ferit greu que va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on continua ingressat.
0: I a Mallorca, el Consell de Govern ha declarat avui estratègics 2 nous parcs fotovoltaics. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Es construiran a Llucmajor per impulsar la producció d'energia renovable a l'illa. Es tracta dels projectes Son Cànaves 1 i 2 i Naforana, que sumaran prop de 50.000 panells solars i una potència instal·lada de més de 26 megawatts.
0: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui la notícia és que Espanya jugarà els vuitens de final contra Portugal. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La selecció va golejar 3-0 a Àustria amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro i cercarà contra la Portugal de Cristiano Ronaldo i Samu Costa un bitllet per als quarts de final. Serà dilluns a les 9 del vespre. El seu pròxim rival, Portugal, va guanyar Croàcia per 2-1. També s'ha classificat Suïssa, guanyant per 2-0 la selecció d'Algèria. I demà matí ja estarà definida l'eliminatòria de vuitens i serà ja a les 7 del capvespre quan es jugui el primer partit amb bitllet a quart. Serà el Canadà-Marroc. Pel que fa al Mallorca, ben pendents de la sortida del porter Leo Román al Depor, l'EU d'Eivissa ha anunciat el traspàs de Fran Castillo al Castelló. En tennis, Jaume Munar jugarà demà als 16 de final de Wimbledon. Serà contra Giri Leixesca. I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea cercaran bitllet per a una nova semifinal. Serà la del Premier Pàdel de Bordeus contra les espanyoles Marina Guinart i Verónica Virceda.
0: Arriba el cap de setmana i ara és moment de saber si patirem molta calor. Tomàs Chalón, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les portes del cap de setmana continuem parlant de vent de component nord, un vent que ha tornat a superar els 90 km per hora en el cas de l'aeroport de Menorca i que ens deixa temporal marítim. Mantenim aquestes àrees de maregassa amb ones que han superat els 4 metres i mig a la boia de Mahó. Avui cap vespre es desactiva l'avís groc, tant pel que fa a l'estat de la mà com també el vent. De fet, anirà perdent pistonada, però no ens acabarà d'abandonar de tot durant el cap de setmana. A més, les temperatures es mantenen suaus. A Menorca ara mateix registres per davall dels 30 graus. En el ponent de Mallorca sí que toca amb els 34, fregant els 35, i cap al sector de les Pitiures també per damunt dels 32 graus. Tot això amb molt de sol avui, fora la presència de núvols d'evolució que hagin de deixar precipitacions. El cap de setmana tindrem l'ambient assolellat, el vent anirà perdent pistonada i la situació marítima cada vegada més tranquil·la. A més, les temperatures començaran a pujar a Menorca i a Mallorca.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: És el so de les excavadores que avui han tornat a entrar a Sombanya, a Palma, en una nova operació contra el tràfic de drogues en què han participat un centenar d'agents. Un home ha estat detingut i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu. En el dispositiu també s'han esbocat 7 construccions il·legals identificades com a punts de venda. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Després d'un altre operatiu similar a Poblet dia 18 de juny, avui s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil, estris per a la venda de droga com a bosses i llibretes amb anotacions i doblers en efectiu. De les 7 casetes esbocades, una era la ja coneguda com a Caseta Espanya, que s'havia tornat a construir després de tomar-se fa 2 setmanes. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciudadana por luchar contra el tráfico de drogas.
2: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
1: La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clar.
3: Son infracciones continuadas y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento, pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
1: A l'operació han participat avui d'avers un centenar d'agents entre policia local i nacional, agents de la Unitat d'Intervenció Ciutadana de València i mitjans aeris.
0: Mentrestant, a Menorca, una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del narcotràfic. En total, s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a l'illa.
4: Estaven especialitzats en la recepció de doblers il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i empreses adquirint criptomonedes. S'han duit a terme 18 escorcolls, en els quals s'han decomissat 700.000 euros, 3.600 dòlars, 5 quilos de plata, rellotges de luxe, 3 cotxes i s'han bloquejat 4 immobles valorats en 1,5 milions d'euros. Se'ls acusa, entre d'altres, de pertinença a organització criminal, blanqueig i falsedat documental.
0: Avui també vos contem que almenys 4 habitatges haurien estat confinats i altres 2 desallotjats per l'explosió de gas de dimecres a Calamoli i Eivissa perquè una fuita continuaria activa. El succés, recordem, ho va deixar un ferit greu que va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressat. Carmen Cires.
5: La policia local manté al carrer tancat l'habitatge on es va produir la deflagració. Es va desallotjar i no es pot accedir tampoc a la casa que és al costat i els altres habitatges més pròxims s'han confinat. Alguns dels veïns ens han explicat que havien sortit aquest matí i no els han deixat tornar a entrar. La Guàrdia Civil i els bombers, juntament amb tècnics de Repsol i Redeixis, fan medicions contínues de gas, metà i propà. Hi ha una part del gas que ha quedat atrapada sota el sòl on es troben les canonades, algunes de les quals es van rompre i, per tant, el gas continua sortint. Es mira de no alterar l'escenari, ja que és objecte d'una investigació policial perquè, en el moment de la deflagració, un operari que feia feina a la fossa sèptica de la casa va patir ferides de gravetat i ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Treballadors que fan feina de manteniment a algunes d'aquestes cases tampoc hi han pogut entrar. Dilluns està previst que un equip dels TEDx de Mallorca de la Policia Judicial, experts en incidents amb incendis, es traslladin a Eivissa per iniciar la investigació.
0: I seguim a Eivissa perquè ja hi ha data pel desallotjament de l'estructura inacabada de Cala de Bou. Es farà el pròxim divendres 24 de juliol. Els veïns es queixen de la inseguretat que genera, diuen, aquest assentament on viuen prop d'un centenar de persones. Ens ho conta Alberto Ferrer.
6: A l'Ajuntament de Sant Josep se li ha notificat la interlocutòria judicial que posa data al desallotjament d'aquest edifici inacabat de Punta Xinxó, on tenen constància que hi podrien viure al voltant d'un centenar de persones. La promotora va iniciar les accions judicials per recuperar el domini sobre la propietat fa més d'un any i la resolució del jutjat de finals de juny, que s'ha conegut ara, n'autoritza el desallotjament, entre altres raons, pel perill que representa per les persones que hi viuen en condicions insalubres. Els residents ens han explicat que fa un parell de dies varen rebre ja la visita de la Guàrdia Civil per informar-los que hauran de sortir-ne. L'estructura inacabada ha estat ocupada en diverses ocasions des que la promotora va abandonar l'obra el 2009. Sant Josep va acordar la caducitat de la llicència fa un any i va obrir expedient d'infracció a l'empresa per incomplir l'obligació de garantir la seguretat al recinte.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:11. El govern insisteix que la regularització extraordinària d'immigrants impulsada per l'executiu espanyol ha estat una irresponsabilitat. Prova d'això, segons el vicepresident Antoni Costa, és que les 34.000 sol·licituds de les Illes han desbordat, diu, totes les previsions per una manca de planificació.
4: Costa ha pronosticat un impacte negatiu que anirà a més en els serveis públics i en el preu de l'habitatge perquè assegura que aquestes 34.000 persones al final seran més.
8: S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
4: El vicepresident també ha carregat contra els partits d'Esquerra, qui acusa de fer demagògia, diu, perquè a la vegada que defensen el decreixement es mostren favorables a aquesta regularització extraordinària.
0: D'altra banda, el Consell de Govern d'avui ha decidit interposar un nou recurs als tribunals contra el trasllat d'una menor migrant no acompanyada procedent de Canàries.
4: Costa considera que la resolució de l'Estat no té en compte, una vegada més, la saturació del sistema de protecció de menors.
0: Per part seva, el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens perquè, diu, criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen les Illes.
9: Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
0: Rodríguez valora positivament el procés de regularització d'immigrants, assegura que es tracta del primer pas per garantir els drets de treballadors que ja eren a les Illes, així com de definir les seves obligacions. Clàudia Mallia, bon dia.
10: Bon dia. Segons el delegat del govern, la regularització suposarà un impuls per a l'economia i el manteniment dels serveis públics. Apunta que el procés ataca d'arrel l'economia submergida.
9: Se dignifica a estas personas que estaban aquí con nosotros y que estaban desarrollando trabajos ya en beneficio de una evolución económica absolutamente positiva de la sociedad española, y se le está atacando a la vez a una economía sumergida que existía.
10: També ha desmentit haver xifrat en 10.000 la previsió de peticions que s'esperaven en aquest procés. Recordem que finalment han superat les 34.000 i, segons el delegat del govern, això s'explica perquè durant més de 20 anys no s'ha dut a terme una regularització mentre que el flux migratori no ha aturat. Ara, conclosa la primera fase, comença un termini de 3 mesos per resoldre les peticions.
0: I a la crònica política ja és oficial. Rosario Sánchez serà la candidata al PSOE a la presidència del govern a les pròximes eleccions de maig de 2027. El partit ha tancat el procés de primàries i Sánchez ha estat l'única que s'hi ha postulat. Per tant, queda proclamada oficialment per encapçalar l'alternativa socialista a l'executiu de Proens.
4: Però el procés d'avui també deixa altres noms clau confirmats. Amanda Fernández optarà a la presidenta de la presidència del Consell de Mallorca, mentre que Pepe Mercadal serà la candidata al Consell de Menorca. Pel que fa als municipis, Iago Negueruela lluitarà per la valia de l'Ajuntament de Palma i Alfonso Rodríguez Badal ho farà per la de Calvià. El procés de primàries dels socialistes es reprendrà a partir del mes de setembre. Llavors serà el torn de triar els candidats per als ajuntaments de més de 20.000 habitants i també per a les presidències dels Consells Insulars d'Eivissa i de Formentera.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i quart, ho dèiem en titulars, el Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse i la manca de recursos que viu la justícia gratuïta a les Illes. assegura que el volum de feina creix sense aturall, mentre que hi ha un degoteig constant de professionals que deixen de prestar el servei.
10: Per primera vegada han superat les 70.000 actuacions en un any. Són prop de 200 al dia de mitjana. Tot això mentre el nombre d'advocats d'ofici s'ha reduït en un 12%, un fet que atribueixen al maltractament institucional i deficiències del sistema de justícia.

0: d'escolta activa que han fet aquest curs. També denuncia que s'està sacrificant l'escola pública per beneficiar, diuen, la concertada. Neus Pericàs, bon dia.
1: Bon dia. En el balanç del curs que s'ha fet avui han deixat clar que es necessita una resposta ràpida a la climatització dels centres educatius. També han criticat la implementació de la zona única i es queixen que no han comptat amb les famílies per parlar sobre temes que els afecten directament, com són els ajuts al menjador o el finançament dels llibres. Són Xavier Ferriol, president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, el seu director tècnic, i David Edwards, membre de la Junta Directiva.
2: El que reclamam és ombres, ventilació, aïllament, protecció solar en els centres educatius, o sigui, mesures immediates.
3: Això implica que hi ha hagut famílies que s'han desplaçat molt més que no altres anys per anar al seu centre educatiu. Però tot ens fa pensar que estan parlant d'uns centres molt concrets, de centres concertats, i d'un perfil de famílies benestants.
4: Se'ns convoca ja amb la normativa molt elaborada, una normativa molt tècnica, i després per coses més senzilles i que ens afecten directament, pues no se'ns convoca.
1: A més, Guerrero ha recordat que s'està sacrificant l'escola pública per afavorir així la concertada. Denuncia que per primera vegada es tanquen centres públics mentre s'impulsen els concertats amb la privada.
3: Ja és el primer any en la història de Balears, on s'ha tancat un centre educatiu de primària, Felip Bauçà, i un institut que s'està tancant, que està desapareguent, com l'Institut Politècnic de Secundària i Batxillerat. Això no havia passat mai. I ens estan veient que en el mateix temps s'estan concertant altres línies d'altres estudis a costa, pensant, de places públiques que són les que s'haurien de garantir.
1: Per l'any que ve s'espera que la col·laboració entre la Conselleria i la FAPA sigui real.
0: I atenció ara a aquesta notícia, més estudiants podran beneficiar-se el curs que ve de les exempcions i bonificacions de matrícula a la Universitat de les Illes. El Consell de Govern ha aprovat avui els preus públics per al curs que ve que es mantenen congelats. La principal novetat és l'actualització dels llindars de renda que donen accés als ajuts, ja que les quanties s'amplien entre un 7 i un 16%.
5: Un fet que permetrà que un nombre més elevat d'estudiants pugui accedir a la matrícula gratuïta o a les bonificacions sense modificar els requisits acadèmics. Segons el govern, les Balears continuen oferint una cobertura més àmplia que el Ministeri d'Educació, ja que, per exemple, en el cas d'una família monoparental, el govern n'assumeix el cost de la matrícula amb rendes de fins a 21.500 euros anuals, mentre que el límit estatal és de 15.500.
0: Arribam a les 2:20.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
8: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que té vades del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
9: Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
0: Seguim amb més qüestions. Una desena d'integrants de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han protestat avui a les portes del Consolat de Mar per demanar a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per disminuir l'impacte turístic a Mallorca. Destaquen propostes com la prohibició del lloguer turístic i la reducció de les places. Són reivindicacions que defensaran la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma.
10: Altres reivindicacions de la plataforma són que les restriccions d'aigua aplicades en èpoques de sequera siguin prioritàries per als grans consumidors, com hotels o camps de golf, abans que la població local. A més, demanen al govern mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i fons d'inversió i una reducció dràstica del nombre de vols. Pere Joan Femenia és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
11: S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta

0: tècnic i aplicable ja mateix. No demanem utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
1: I abans d'aquesta protesta convocada per dia 26, aquest diumenge, el GOP Terra Ferida i la mateixa plataforma Menys Turisme Més Vida han organitzat una cadena humana a la platja de Sa Trenca per protestar contra el que consideren una rebaixa en la protecció dels espais naturals per part del govern. La Conselleria de Medi Natural ho nega i es posa que el que s'ha fet és igualar la gestió d'Estrenc a la resta d'espais naturals de les illes.
2: Les entitats conservacionistes denuncien que a través de la llei Òmnibus el govern ha modificat la normativa del Parc Natural d'Estrenc. Podrà ser esmenada per decret pel Consell de Govern, que quan fins ara havia de passar pel Parlament. El portaveu de Terra Ferida, Jaume Adrobé, assegura que és una ofensiva per implantar més negocis als espais naturals.
3: És que la llei Òmnibus, perquè ens entenguem, modifica moltes normatives ambientals, també algunes d'urbanístiques, i ha transcendit sobretot l'espai natural d'Estrenc perquè té un article específic que parla d'Estrenc com un espai natural que sense haver de passar per Parlament, sense participació pública, sense Parlament, se pot anar modificant un poc a la carta a través del Consell de Govern, que és un òrgan de, que és una taula de 7 a 8.
2: La Conselleria d'Agricultura i Medi Natural apunta que es tracta d'una qüestió purament administrativa, explicant que fins ara l'únic parc natural que no es regulava per decret era el d'Estrenc, que s'havia de fer a través d'una llei, un procés que consideren més complex i enrevessat. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura i Medi Natural.
4: L'únic que s'ha fet és igualar Estrenc en el resto de parcs naturals i el Parc Nacional de Cabrera, que tots ells van per decret. I en els fets me remet, durant aquests anys hem estat tramitant decrets de modificacions d'espais naturals protegits. Que me diguin qualcun que s'hagi desprotegit. Per decret no desprotegirem res. Tot això que diuen són suposicions, teories, que no tenen cap base ni una.
2: Segons el GOP, la llei Òmnibus també modifica una ordre del conseller d'Agricultura de l'any 2013 que canvia els paràmetres dels quiosquets, que passen a regir-se per la llei de costes, una norma que consideren més laxa i permissiva. La conselleria, per la seva banda, explica que seran els òrgans de gestió de cada parc natural els que determinaran les dimensions dels barets de platja.
1: 2:24, l'home acusat d'assassinar la seva dona i la seva filla a Alacant ha estat traslladat fins al quarter de la Guàrdia Civil de la localitat de Fenollà. Es tracta del darrer crim masclista que colpeja l'Estat i que ja ha deixat 27 dones mortes enguany. Els fets varen ocórrer a Llora Baixa, al domicili familiar. L'avís el va donar l'altra filla del matrimoni, que també va resultar ferida per son pare.
5: L'agressor de 53 anys va atacar amb un ganivet la seva dona de 51 i una de les seves filles de 20. L'altra, de 26, i que va avisar els serveis d'emergència, també va resultar ferida de gravetat i es recupera ara a l'hospital fora de perill. L'home es va intentar suïcidar i va ser traslladat fins a un centre mèdic, on avui ha rebut l'alta i ha pogut ser traslladat al quarter. Ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. De moment, se sap que l'home no estava registrat al sistema Biogen i no consten denúncies prèvies.
1: A Barcelona, un adolescent de 15 anys ha mort a trets aquesta passada nit. Són uns fets que han passat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Un grup de joves s'ha anat fins a on es trobava el menor i li han disparat dos trets i han fugit. Els primers indicis assenyalen a un enfrontament entre bandes juvenils.
5: Els serveis d'emergència han rebre l'avís, l'han atès, però no han pogut reanimar-lo. Alguns testimonis havien avisat l'U2 d'una baralla entre joves a la zona. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per localitzar i detenir els agressors que, segons han explicat algunes persones, també duien un matxet. De moment, però, no han estat localitzats. Josep Lluís Trapero, director general del cos, ha lamentat els fets i assegura que el cas d'extrema gravetat és ara prioritari pel seu departament.
6: Els investigadors i les investigadores del cos de Mossos d'Esquadra treballen i continuaran treballant, doncs, de manera incansable fins que les persones, doncs, que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia.
1: Mentrestant, continuen les testificacions pel cas Andich amb les filles del fundador de Mango i un psiquiatre que va visitar el magnat.
5: Tot apunta que Sara i Judit Andich mantindran la seva postura i ratificaran el que ja varen declarar a comissaria, una defensa aferrissada del seu germà principal investigat per la mort de son pare.
1: I no deixem els tribunals, però parlarà d'una qüestió ben diferent, perquè el vicepresident de la CEPI ha defensat avui davant el jutge el procés que es va seguir a les ajudes per rescatar l'aerolínia Air Europa.
5: Bartolomé Lora ha declarat avui en qualitat d'investigat davant el titular del jutjat d'instància número 29 de Madrid per les diligències prèvies obertes per un presumpte delicte de prevaricació administrativa. Això a conseqüència de les querelles presentades per al Partit Popular i Vox. Neguen qualsevol irregularitat en el procés d'adjudicació de les ajudes a l'aerolínia durant la pandèmia.
1: Més qüestions. El Consell de Ministres en retirarà dimarts que ve la gran creu de l'Ordre Civil de Sanitat al psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Mengele espanyol.
5: Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez, qui ha recordat que Vallejo Nájera va ser el psiquiatre de capçalera del franquisme i duia a terme experiments per intentar trobar un suposat gen roig per poder-lo extirpar i que considerava les dones i qualsevol persona progressista mentalment inferior.
7: ¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?
1: I s'eleven a 29 els morts espanyols, els dos sismes que varen arrasar al nord de Veneçuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat el balanç i n'ha inclòs dues noves víctimes mentre continua el rescat de persones.
5: Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial al país, fregant ja els 2.600 morts. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, nega que s'hagi actuat tard i acusa el que ha denominat com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos al país.
8: La primera decisió ese dia fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
5: Mentrestant, l'OMS ha advertit que, segons passen els dies, augmenten els riscos per brots de malalties entre els enderrocs.
1: Així arribarem a les 2:30, moment ara per a la informació de cada una de les illes.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. El govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus d'Eivissa i Formentera cap a Precincinerin, cap a Mallorca. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Avui el portaveu Antoni Costa assegura que el trasllat és una mesura temporal que tindrà un impacte pràcticament imperceptible per als veïnats.
1: El Consell de Govern ha declarat estratègics dos nous parcs fotovoltaics.
2: Es construiran a Llucmajor per impulsar la producció d'energia renovable a l'illa. Es tracta de projectes dels projectes de Sant Cànaves 1 i 2 i Naforana, que sumaran prop de 50.000 panells solars i una potència instal·lada de més de 26 megawatts.
1: I a Sa Pobla no es pot beure aigua de l'aixeta.
2: 6 mesos després de declarar que era potable, torna a no ser bona per al consum humà perquè té més nitrats dels permesos. El motiu és que han hagut d'aturar la planta potabilitzadora durant 2 dies per unes obres de manteniment.
1: Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobam un poquet de trànsit lent a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca, a la via de cintura en sentit aeroport, entre la sortida de Son Rapinya i la sortida de Sanuvo, i trobam també petites retencions a l'autopista de Llucmajor en sentit Palma, a l'altura de l'aeroport fins a la incorporació en la via de cintura per una col·lisió entre els vehicles. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. Andrea Sánchez, al control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus de les Pitiuses perquè s'incinerin a Mallorca. Avui el portaveu Antoni Costa ha assegurat que el trasllat és una mesura temporal que tindrà un impacte pràcticament imperceptible pels veïnats. Defensa que només seran 7 camions diaris i que probablement facin en el recorregut fins a Son Reus de nit.
5: Previsiblement es farà fins i tot amb horari nocturn. En conseqüència, tens la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols s'enduran de compte de que es produeix aquest trasllat.
1: Costa ha defensat que aquesta és una solució temporal davant la situació extraordinària de saturació de l'abocador de Canaputxa a Eivissa i ha recordat que la planta incineradora de Son Reus té capacitat per assumir aquest volum de residus.
2: Pel que fa a les protestes veïnals i el recurs anunciat pel GOP, el vicepresident ha expressat respecte per les opinions dels col·lectius contraris, però ha insistit que les molèsties seran mínimes o inapreciables, ja que es tracta únicament del trasllat de residus corresponents aproximadament al que s'incinera durant un mes a Mallorca.
1: D'altra banda, el Consell de Govern ha declarat estratègics 2 nous parcs fotovoltaics situats, o que es construirà, millor dit, a Llucmajor per impulsar la producció d'energia renovable a l'illa. Es tracta dels projectes Son Cànaves 1 i 2 i Naforana, que sumaran prop de 50.000 panells solars i una potència instal·lada de més de 26 megawatts.
2: El parc de Son Cànaves 1 i 2 ocuparà més de 88.000 metres quadrats i tindrà més de 22.000 panells solars. Per la seva banda, Naforana s'estendrà sobre una superfície de 46.000 metres quadrats i instal·larà prop de 27.500 panells. És el portaveu del govern, Antoni Costa.
6: En conjunt, amb 2 projectes, incorporaran gairebé 50.000 panells fotovoltaics, fet que contribuirà a incrementar la generació d'energia renovable a les Illes Balears i avançar cap a un model energètic més sostenible i descarbonitzat.
2: La declaració com a projecte industrial estratègic permetrà agilitzar-ne la tramitació administrativa, tot i que encara hauran d'obtenir les autoritzacions sectorials i ambientals corresponents.
1: Mentrestant, Vox demana al batlle de Palma, Jaime Martínez, que no executi el projecte guanyador per a la reforma de Gesa. El portaveu Fulgencio Coy ha carregat avui contra un projecte que no considera una prioritat per la ciutat i que calcula que costarà 50 milions més del que ha dit el consistori.
2: Com a alternativa, Coll proposa que es faci una concessió per oficines de luxe, un pàrquing i un restaurant panoràmic.
7: Hay un proyecto que es bonito, que ha habido un ganador, pero esto es muy caro. Sí, lo que hay que hacer es salvar un cadáver urbano que es un desastre. Y la única manera es que vuelva a su función origen, que son oficinas, y hacer una concesión y que no nos cueste dinero. Es la solución buena, bonita y barata.
1: D'altra banda, el CUDI, en poc més de 15 dies, s'han sancionat més de 200 cotxes mal estacionats a les zones verdes per a residents. El municipi compta amb 18 espais amb places reservades. A la zona centre funciona molt bé, però a les zones residencials ha provocat queixes.
2: Els veïns del CUDI i del Port estan elevats amb els aparcaments de les zones verdes per a residents.
8: Muy estupendo. La verdad, ahora podemos, llegamos y tenemos un poquito de más amplitud para poder aparcar por aquí.
9: La veritat que per el moment jo trobo que és un punt positiu i per el moment funciona.
2: Ja s'han tramitat més de 4.000 targetes i l'Ajuntament ha habilitat una oficina al poliesportiu on cada dia es fan cues. Els requisits per obtenir-la és ser resident i pagar l'impost de circulació al municipi.
10: Y siempre es bueno tenerlo, ¿no? Porque ahora en la temporada de verano es impresionante de coche que hay.
2: I amb la norma posada s'ha de fer complir. Els agents ja han interposat més de 200 sancions a cotxes que no compleixen els requisits. Mateu Fuster és policia local d'Alcúdia.
11: Majoritàriament doncs, podríem dir que ell és estranger, que no és d'aquí, i li ve un pot de nou aquesta mesura. En segon terme, potser gent d'altres localitats.
2: La polèmica ha sorgit ara a les zones residencials. Molts dels xalets són segones residències i els propietaris no tenen dret a targeta si no són residents. En aquestes zones, els aparcaments queden buits.
12: I no podem aparcar, tenim més problemes que no podem aparcar. En canvi, el carrer de Avinent, a zona verda, està buit perquè els residents n'hi ha molts que no estan empadronats i venen a aparcar a l'altre carrer.
2: A altres municipis on també s'ha implantat l'aparcament per a residents, els veïnats també ho celebren i l'Ajuntament estudia ampliar les places. Maria Pons és la batllessa.
13: El nostre pensament és augmentar aquests aparcaments a diferents indrets del poble de Santanyí.
2: A Santanyí, de moment, només s'han interposat 24 sancions.
1: 2:37 més qüestions. A Sa Pobla no es pot beure aigua de l'aixeta. 6 mesos després de declarar que era potable, torna a no ser bona per al consum humà perquè té més nitrats de les permesos. El motiu és que han hagut d'aturar la planta potabilitzadora durant 2 dies per unes obres de manteniment.
2: La substitució de diversos quadres elèctrics i la digitalització de la planta potabilitzadora de Sa Pobla ha obligat a aturar-la. Aquest fet ha tornat a disparar els nivells de nitrats de l'aigua de xarxa i fins que Sanitat no ho autoritzi, no la podran tornar a declarar apta per al consum humà. Biel Ferragut és el batlle del municipi.
14: Fa un dia que el que estem és digitalitzant tot el que és la planta potabilitzadora. Pensa que els sistemes que teníem eren antics, tenien de 9 anys, i el que farem és, amb aquest sistema nou, s'apoderat sobre el nivell de nitrats al moment i qualsevol mancança que hi pugui haver, desincrustants, i tot això pues, ha fet que hauríem d'estar un parell de dies que hi ha aigua, però l'aigua no té el nivell de nitrats que toca. Per tant, aigua n'hi ha, però no és potable.
2: Tot i que des de fa 6 mesos és potable, l'aigua de Sa Pobla no ho ha estat durant molts d'anys, fet que són molts els veïnats que ja no l'empren ni per beure ni per cuinar.
15: No l'emple, jo sé, per beure ni per guiar no l'emple, perquè tens cisterna.
16: Tendria que ser bona per a consumir.
17: Jo, bueno, per fer menjar no l'emple. Ara, per clar, per rentar i per això sí. Però és que també a Sa Pobla tenim generalment cisternes.
2: L'Ajuntament confia que la connexió de la xarxa de Sa Pobla a la canonada d'aigua dessalada procedent de la badia d'Alcúdia resoldrà el problema de l'excés de nitrats que es produeix de manera periòdica, ja que la planta potabilitzadora ha quedat obsoleta per l'augment de població que ha patit el municipi en els darrers anys.
1: I seguim a Sa Pobla perquè la rehabilitació d'una part del Museu de Can Planes, on s'hi ha creat l'oficina de turisme, i la reforma de la plaça del Mercat són dos dels projectes finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea a través dels plans de sostenibilitat turística en destí.
2: Els dos projectes han tingut un cost d'€1.100.000 i avui els han visitat els responsables de les diferents administracions implicades en la seva execució. Són la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el president del Consell, Llorenç Galmés.
18: En aquests fons europeus estan recuperant patrimoni cultural, patrimoni identitari, estan recuperant també orgull, no?, dels poblers i de les pobleres en fons de turisme, precisament.
19: Les accions avui poden dir amb molta satisfacció que aquestes obres són una realitat. Pertanyen en els 13,5 milions d'euros que estan gestionant del Consell de Mallorca a tota l'illa provenient dels fons europeus. I ho fem amb un objectiu molt clar, apostar per un turisme sostenible, per un turisme respectuós.
1: I amb l'arribada del mes de juliol, les escoles d'estiu de les Illes s'omplen d'infants i joves per gaudir d'activitats lúdiques i educatives durant aquests mesos. La majoria són organitzades pels ajuntaments per afavorir la conciliació laboral i familiar. És el cas de la d'Algaida, que ofereix un servei d'escola matinera a partir de les 7:30 del matí perquè les famílies hi puguin deixar els infants abans d'anar a la feina.
2: El seu pare Bartomeu Pou acaba el curs escolar, però igual que moltes altres escoles, continua obert per oferir un servei dual, el de la part educativa i el de la conciliació familiar. Pares i mares agraeixen aquest servei, que consideren molt important per continuar les seves obligacions professionals.
20: Em demanen quedar més dies i avui, precisament, ara els deia, normalment no els deixo dinar i s'han volgut quedar a dinar per estar amb els amics. Vull dir que per ells també jo crec que és molt important estar en contacte amb altres nens i no estar sols a casa.
21: Considerant molt important avui en dia per conciliar, perquè clar, el ritme de vida dels adults és molt alt.
22: Sí, és que és molt important també no deixar que passi molt de temps des de que acaben l'escola fins que comencen una altra vegada en el setembre, com bé d'alguna manera motivar-los i incentivar-los.
2: El director de l'escola d'estiu, Miquel Lara, destaca com aquestes iniciatives fomenten l'activitat física o la millora de les habilitats socials per als menors apuntats en aquesta escola.
23: Aquest estiu el nostre projecte està enfocat en un estiu de pel·lícula on està estructurat en les diferents setmanes que tenim i, per exemple, la primera setmana vam fer l'origen del cinema i l'animació. Després, ara aquesta setmana estem fent cinema mut i l'acció corporal.
2: L'Ajuntament d'Algaida subvenciona aquestes activitats d'estiu a uns 120 menors, a més d'oferir preus reduïts a famílies monoparentals, nombroses i a dones víctimes de violència de gènere.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: La Serra de Tramuntana està d'aniversari fa 15 anys que es va convertir en Patrimoni Mundial de la Humanitat per la seva particular simbiosi entre la natura, les marjades i les canalitzacions d'aigua construïdes per l'home. A Llora Baixa es va celebrar aquesta fita tan rellevant als Jardins del Fàbia.
2: Ha estat un acte d'homenatge a aquelles persones que durant segles han contribuït a modelar el paisatge que fa única la Serra de Tramuntana. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha compromès a mantenir aquell llegat.
24: Amb aquest 15 aniversari de l'any 2026 hem volgut realitzar aquest homenatge cap a tota la Serra de Tramuntana, però sobretot també cap a totes aquelles persones que han format part activa.
2: I un dels homenatjats és Toni Ferrer.
25: Fui punyent, era ben jovenet. La feina era vistis, jurant vistis, anant carro i tot això, perquè màquines no n'hi havia en aquell entonces.
1: També a nit, el Teatre Principal de Palma va acollir la Gran Gala del Comerç de Mallorca organitzada per a Fedeco i Pimeco per reconèixer la tasca del comerç de proximitat. Entre premiats i actuacions, la cerimònia va retre homenatge a títol pòstum a Demetrio Peña i Miquel Lledó, mentre que el Premi Honorífic va ser per a Josep Bonin Pinyà de la carnisseria Bonin del Mercat de Pere Grau, més coneguda per Can Pansa.
2: La vetllada, presentada pels periodistes Marc Puigcerver i Carlos Duran, va reunir representants del món institucional, empresarial i comercial de l'illa. Entre les guardonats destaquen Floristeries Brot com a empresa de comerç de l'any. És la seva propietària, Francisca Fornés.
26: Nosaltres fa 30 anys que vàrem obrir la tenda Santa Maria, bueno, i a poc anant cresquent, i ara ja tenc la segona generació que mos seguirà, la meva filla. I, bueno, això és la trajectòria. Molta feina i dia a dia, i el client que mos ha respectat i mos ha seguit comprant.

0: I acabam amb Música Nostra. El grup, una de les agrupacions més representatives de la música tradicional i folk de les Balears, serà l'encarregat d'encetar el cicle de cançons de la Mediterrània d'enguany.
1: Serà un concert que servirà de presentació dels temes del seu nou treball discogràfic titulat Camí Florit. La cita, diumenge 12 de juliol, a les 9:30 del vespre, a Ses Voltes. Dimarts següent, dia 14, serà el torn de De Bon Canta Suau, en aquesta ocasió, però, al Castell de Bellver. També serà el castell on divendres, dia 17, actuï Francisco amb la banda municipal de Palma. Ato, Gato i Amics, Maria Mazzota i l'Arannà completen la proposta per aquestes nits de juliol a Ciutat.
0: I doncs, amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriba als esports.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 Ràdio. Espanya jugarà els vuitens de final contra Portugal. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. La selecció va golejar 3-0 a Àustria amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro, i cercarà contra la Portugal de Cristiano Ronaldo i Samu Costa un bitllet per als quarts de final. Serà dilluns a les 9 del vespre. Sentim Lamine Yamal, elegit i millor jugador del partit.
3: Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo. Y...
2: A banda del resultat, Espanya va deixar molt bones sensacions, mostrant la millor versió vista fins ara a la cita mundialista. Sentim el que deia el seleccionador Luis de la Fuente.
4: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura, y estamos felices todos, todo el grupo.
2: El seleccionador feia referència a situacions individuals com la d'Unai Simón, que ahir es va convertir en el porter més minuts imbatut de la història dels Mundials, amb 507 minuts consecutius sense encaixar gol. Un rècord que no se superava des de feia 36 anys. Sentim el porter basc.
5: El dejar la portería a cero es el trabajo de los 11 o de los 26 que estamos en este Mundial. Muchas veces la cara visible soy yo como portero, es la defensa de este reconocimiento, pero bueno, creo que hay que también tener en cuenta cómo presiona Oyarzabal, cómo presiona Dani, el mediocampo, Lamine, Baena. Creo que todos los jugadores que están en el campo hacen una gran presión para que el balón no les llegue limpios a la delantera de ellos, y ahí nuestros defensas son espectaculares.
2: I com dèiem, el rival a vuitens serà la selecció portuguesa, que a la matinada va guanyar 2-1 a Croàcia. Sense conèixer encara el resultat, Aymeric Laporte ja parlava d'una possible revenja per la final perduda, recordam, a la Lliga de les Nacions el juny de l'any passat.
6: Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final. Siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
2: La victòria de Portugal contra Croàcia va deixar, a més, dos moments emotius. L'adeu d'una llegenda com Luka Modric, que va disputar amb tota probabilitat el seu darrer partit al Mundial, i just ahir feia un any de la mort del jugador portuguès Diogo Jota, i els seus companys varen dedicar-li la victòria. A més d'Espanya i Portugal, ahir també es va classificar pels vuitens Suïssa, guanyant 2-0 a Algèria. I avui es disputaran els tres darrers enfrontaments d'aquests 16 de final. La jornada s'obrirà amb una Austràlia-Egipte a les 8 del vespre. Ja a la mitjanit serà el torn de l'Argentina de Leo Messi, que al davant tindrà una de les sorpreses de la fase de grups, Cap Verd, i tancarà aquests 16 de final la Colòmbia de Johan Mojica, que a partir de les 3:30 de la matinada s'enfrontarà a Ghana.
1: Pel que fa a l'actualitat del Reial Mallorca, el porter Leo Román està molt a prop de sortir traspassat.
2: L'eivissenc negocia amb el Deportivo de la Coruña i avui, hora baixa, està previst que es faci ja oficial el seu fitxatge. D'aquesta manera, el Mallorca i el club gallec hauran arribat a un acord pel qual el club vermell podria ingressar 9 milions d'euros i renovaria el veterà Cuellar i mantindria Lucas Bergström, sense descartar, per tant, el fitxatge d'un altre porter. D'aquest fet, n'ha parlat avui al programa Esports 3 l'exporter mallorquinista Miqui Garro.
7: Pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així, el cartell que té és el que té, i bé, i si té l'oportunitat de que hi ha qualcú que pugui pagar la clàusula o que sigui aproximada, entenc que tal vegada pot ser inclús beneficiós per les dues parts.
1: I la U d'Eivissa diu adeu segurament al jugador que en menys temps ha enamorat els seus aficionats.
2: Fran Castillo deixa el club, no sense polèmica. Víctor Sancho, bon dia.
8: Bon dia. El mitjà punta malaguen jugarà a la segona divisió la temporada vinent. Ho farà el Castelló de Pablo Hernández, una de les sensacions a la segona divisió la temporada passada i potser l'equip que més interès ha mostrat en el mitjà punta, que en les dues darreres temporades el Juventud de Torremolinos ja a la Eivissa ha fet 26 gols i 8 assistències, màxim golejador dels Blaucel la temporada passada. Segons ha pogut saber BeTres, el Castelló paga a la Eivissa 300.000 euros més una bonificació de 50.000 per incentius. Castillo tenia un any més de contracte i una clàusula al voltant de 2 milions d'euros. L'afició no ha trigat a reaccionar a xarxes pel seu disgust per aquesta sortida. Entenc que ha estat el millor jugador del curs passat i que el club no ha ingressat prou en relació al nivell del jugador. Des de l'entorn de Castillo també ens han explicat que no entenen la negociació duta a terme pel club. El dia de la seva presentació, el director esportiu Michel Sanz va explicar que Castillo només marxaria si algun club es tornava boig oferint sous, però finalment l'Eivissa l'ha venut per una xifra que no arriba al 25% de la seva clàusula de rescissió. Recordem, fins ara l'Eivissa ha fet 4 fitxatges: Andrés Prieto, Gonzalo Almenara, Genaro Rodríguez i Ander Joldi. Evidentment, cap pot ocupar el rol de Castillo en el camp. Caldrà esperar a les noves incorporacions.
2: Gràcies, Víctor. Quant a la segona federació, l'Atlètic Balears ha anunciat 2 nous reforços per a la pròxima temporada. Es tracta de Mamadou Alfa, mallorquí de 24 anys, que arriba de l'Arenteiro Gallec de primera federació, on va disputar 23 partits oficials, i de Fabrice Montseu, de 28 anys, i que arriba procedent del Wolfsburger Kickers alemany.
1: En futbol sala, Maia surt de l'Illes Balears a Palma Futsal i Barrón renovarà una temporada més.
2: El brasiler parteix cedit al Minas Tennis Clube del seu país. Maia cercarà allà els minuts dels quals no ha gaudit a Somos, on, recordant, va arribar fa 2 estius. La competència a l'ala dreta ha condicionat el creixement de Maia. El Palma espera, això sí, que el jugador de 23 anys completi la seva progressió i pugui tornar a l'Illa. I tot i que el club encara no ho ha fet oficial, avui Carlos Barrón ha confirmat als micròfons d'Ivetres Televisió que continuarà un any més. El porter cordobès, que acabava contracte aquesta temporada, seguirà i ho farà, com deien, com a mínim per una temporada més. Barrón té 38 anys i va arribar al Palma el 2013. Complirà així la seva 14a temporada. El sentim.
9: Sí, sí, de momento seguimos y aportando lo que sea para el club, que yo creo que siempre me van a haber ligado aquí a este club.
10: Por tanto, seguimos con
9: Carlos Barrón de momento.
2: I ahir el club va celebrar una festa per tancar el curs. Jugadors, directiva i cos tècnic agafen vacances després d'una temporada en la qual s'ha ampliat el palmarès amb la tercera intercontinental i s'ha assolit una altra final de Champions. També vàrem poder sentir en aquest acte Antonio Vadillo parlant sobre els canvis en el format de la competició, recordant la creació dels tornejos obertura i clausura i la fusió de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Diu això Antonio Vadillo.
11: Tenemos que enfocar de una forma diferente, ¿no? En este sentido, porque jugamos una competición importante muy rápido, ¿no? A nivel de calendario, el día 5 de septiembre tenemos la Supercopa y a partir de ahí pues la planificación va a ser un poquito diferente, ¿no? Con respecto a temporadas anteriores, ¿no? De hecho, por eso vamos a hacer una pretemporada un poquito más larga de lo que solemos hacerla últimamente. Siendo honesto, a nivel deportivo lo que más me chirría es la unificación de la Copa Rey y Copa de España, pero es que ya no tiene sentido estar pensando en lo de atrás, ¿no?
1: En tenis, Jaume Munar jugarà els setzens de final de Wimbledon.
2: El tenista santanyiner va guanyar a la segona ronda el britànic Jacob Fairley per 3-16-0 i s'enfrontarà demà a Jiří Leščenka, número 14 del món. Munar i el tenista txec s'han enfrontat en 3 ocasions, amb 2 victòries per Leščenka i una per Munar. Precisament va ser la darrera ocasió en la que es varen enfrontar, va ser l'any passat a Copa Davis. També s'ha classificat per a la tercera ronda de Wimbledon Rafa Jodar, el madrileny. Va eliminar en 5 sets el també espanyol Pablo Carreño.
1: I en pàdel, Gemma Trià i Delphi Brea cercaran bitllet per una nova semifinal.
2: La menorquina i l'argentina jugaran avui capvespre als quarts de final del Premier Padel de Bordeus. A França serà contra les espanyoles Marina Aguinart i Verónica Virceda. Això després de guanyar-hi contra una altra parella espanyola, la formada per Beatriz Caldera i Carmen Goneaga. La menorquina i la seva companya varen guanyar per un doble 6-3.
1: Gràcies, Marta Sampa. Són les 2:54. Fem una petita aturada i després seguim amb la cultura.
12: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Sonen els pianos, moment de repassar la cartellera, això sí, amb permís dels Minions i els seus monstres que avançaren estrena dimecres. Sandra Martínez, bon dia.
13: Bon dia. Començant, si et sembla, amb la muerte de Robin Hood.
14: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
13: Un treball en què de nou Hugh Jackman torna encara un personatge al final del camí, un heroi, si és que veritablement ho és, que té poc d'èpic. S'acosta més al protagonista crepuscular de Sean Connery a Robin i Marian i que res té a veure amb el Sherwood de coloraines i acrobàcies del Hollywood clàssic. Produeix A24.
15: Vamos a falar con su alteza. Más dinero y más poder para él.
13: A Magallanes se li pressuposa també un cert aire èpic, però sembla que el seu director, el filipí Lav Díaz, aposta per mantenir l'esperit de cinema lent que marca les seves obres de fins a 9 i 10 hores de durada i que aquí ha escurçat fins a 160 minuts. El protagonitza un magnètic Gael García Bernal, a qui tindrem a Mallorca d'aquí un parell de setmanes, gràcies a l'Atlàntida.
16: Estoy embarazado.
17: Virgen de Araceli.
18: Estás de coña, ¿no?
13: Nueve Lunes ens conta l'embaràs d'un home trans i de l'acompanyament que li farà la seva família, Maria León, Jorge Sanz i Kitty Mamber, tot en una feel-good movie, una pel·lícula per sortir amb un somriure del cinema i amb moltes coses sobre les quals reflexionar.
19: Tengo una enfermedad que poco a poco me quitará la memoria.
20: ¿Toda?
19: No, de ti y de mamá no me olvidaré nunca, te lo juro.
13: Cinema social també a la proposta que ens arriba d'Itàlia, coses que no olvidaré, la història inspirada en un cas real, el d'un pare, en Paolo, que comença a patir Alzheimer quan té 40 anys. Diuen que defuig de la llàgrima fàcil, però que té sempre l'emoció a flor de pell.
21: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
22: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Fa 60 anys, Carlos Saura va sacsejar el món cinematogràfic, social i cultural amb La caza, amb noms com Emilio Gutiérrez Cava, Alfredo Mayo i Ismael Merlo. Ara són les dones, Blanca Portillo, Carmen Machi i Rosy de Palma, les protagonistes d'aquest remake que demostra que les coses potser no han canviat tant.
1: Joel Joan és el doble protagonista aquest cap de setmana a Mallorca. Presenta els dos teatres principals, avui el de Palma i demà el d'Inca, Vania. L'adaptació que el dramaturg britànic Simon Stephens ha fet del clàssic L'oncle Vania d'Anton Chekhov. La particularitat del muntatge és que Joan dona vida als 8 personatges que protagonitzen aquesta història.
13: Un repte interpretatiu per l'actor que a més s'endinsa per primera vegada en l'univers de Chekhov i ho fa en un muntatge que combina humor, drama i una gran exigència interpretativa, però també pel públic que assisteix al muntatge, ho destacava en una entrevista al Dia.
23: A mi el que m'interessa no és tant el meu exercici, que això, mira, la meva feina i tal, sinó l'experiència de l'espectador, perquè aquí la clau està en que l'espectador pugui veure dalt de l'escenari els 8 personatges i els vegi i els identifiqui i segueixi la història i, a més, s'emocioni.
13: Vania, recordem, avui vespre al Principal de Palma i demà capvespre al Teatre Principal d'Inca. Encara sou a temps d'adquirir entrades.
24: Només vol volen donar-se les gràcies després de tant d'anys i sou aquí.
1: I el mític grup Ocifar protagonitza avui el primer dels dos concerts de comiat de Bon de Vera. Serà a partir de les 9 del vespre al recinte de Son Fusterat. El segon, es Mercadal, serà dissabte que ve, dia 11. Pel concert de nit encara queda alguna entrada, això sí, a pista, perquè les altres opcions fa temps que estan exaurides.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest divendres 3 de juliol. Després de dues setmanes després, la policia i les màquines excavadores han tornat avui al poblat palmesat de Sombanya en una nova operació policial conjunta contra les construccions il·legals i el tràfic de drogues. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí. Ha participat un centenar d'agents i la intervenció ha acabat en la detenció d'un presumpte narcotraficant. També s'han esbocat 7 casetes, entre d'elles l'ambientada amb els colors i la bandera d'Espanya, que s'havia tornat a aixecar. S'han decomissat diverses quantitats de droga, doblers en efectiu. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
2: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
0: També a Menorca, un detingut en el marc d'una operació de blanqueig de capitals a tot l'estat.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents precisament del tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, una d'elles, com dèiem, a Menorca. Estaven especialitzats en la recepció de diners il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i de criptomonedes.
0: L'endemà de conèixer les xifres definitives del procés de regulació avui continua la picabaralla política entre el govern de les Illes i Madrid.
1: Sí, perquè el vicepresident Antoni Costa ha qualificat d'irresponsabilitat el procés, alerta d'un col·lapse imminent de l'habitatge i dels serveis públics per les més de 34.000 sol·licituds registrades a l'arxipèlag. En canvi, el delegat del govern aquí a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha acusat l'executiu de Proens de criminalitzar la immigració.
3: S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més.
4: Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
0: Rècord d'actuacions, però menys advocats. El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse de la justícia gratuïta a les Illes.
1: Aquests professionals adverteixen que el volum de feina creix sense aturall i ja supera les 70.000 actuacions anuals. Mentrestant, el nombre de lletrats d'ofici ha caigut un 12% per un sistema que qualifiquen de deficient. Martí Alanyán és el degà aquí a les Balears.
5: Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
0: Més qüestions. La FAPA critica la Conselleria d'Educació per la manca d'escolta activa que ha fet, diu, aquest curs.
1: La Federació de Famílies d'Alumnes també denuncia que se sacrifica l'escola pública per beneficiar així la concertada. En el balanç del curs que han fet avui, han reclamat la climatització dels centres, han criticat la implementació de la zona única i es queixen que no han comptat amb les famílies per parlar dels temes que els afecten directament, com els ajuts al menjador o el finançament de llibres.
0: I acabam amb una darrera hora, perquè acabam de conèixer que Hisenda inspecciona Zapatero, la seva família i l'empresari Julio Martínez.
1: Així li ha comunicat l'agència tributària al jutge Calama. Li ha informat que el mes passat ja va obrir una inspecció fiscal a l'expresident, a la família i també al seu amic, l'empresari Julio Martínez. Ara ha demanat al magistrat, com és habitual en aquests casos, si s'ha d'aturar aquest procés inspector davant l'obertura del procediment penal contra tots dos.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3:04. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris, també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Surada. Ara vos deixam amb Tenton, amb la Margalida Mateu i tot el seu equip.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Fem-te'l número 1182. Heu de saber que la primera pedra del diccionari, el Covemoll, es va posar avui fa 125 anys.

0: Bon dia, sí, Pompeu Fabra i Alcover i Moll. La primera pedra del Diccionari Català Valencià-Balear es va posar avui fa 125 anys i fou la lletra de convit que va fer Antoni Maria Alcover i que es va publicar dia 3 de juliol de l'any 1901. S'adreçava a totes les persones que parlaven, a tots els que estimaven aquesta llengua, diguem-li mallorquina, catalana, valenciana, llemosina, rosellonesa. Pel nom no ens hem de desavenir, deia Antoni Maria Alcover, demanant ajuda, socors, cooperació, costat i assistència per reunir el material necessari amb el qual elaborar el diccionari Alcover-Moll. Aquesta obra monumental de 10 volums que recull termes i expressions de la nostra llengua. La crida d'Antoni Maria Alcover afegia: volem reunir fins allà on sigui possible el tresor meravellós, volem fer inventari tot lo complet que sabem de la riquesa, de l'opulència imponderable, estupenda, que en paraules, frases, adagis, modismes i formes té escampada i espargida la nostra llengua dins els nombrosos monuments escrits dels seus fills del segle XI. Aquesta era la carta de convit que va escriure tal dia com avui es va començar a enviar a totes les persones que varen col·laborar amb aquest diccionari. De fet, fins a 1.643 persones col·laboradores, algun d'ells tan destacats com Caterina Albert, Víctor Català, que varen proporcionar fitxes per a Antoni Maria Alcover. Unes fitxes que havien de ser molt concretes. Cadascun havia de tenir 105 mil·límetres de llarg i 74 d'amples i que arribarien a més de 3 milions de persones dipositades en aquestes calaixeres cèlebres que tenia Alcover i que després va tenir també Francesc de Borja Moll. Així que avui, amb aquest aniversari d'aquest diccionari, començam.
1: Mal que em diguin ordinari, visca tot el diccionari, i és que tant se me'n refot de la lliga del bon mot.

estàu? Ben trobats un dia més a Tèntola, que programa cada dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui és divendres, dia 3 de juliol, som a les portes del cap de setmana, sabem totes les lletres i qui també les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: si ja hi som tots a taula un dia més. Com anem, Miquel Junc?
1: Bon dia, va bé.
0: Com anem, Celestia Livent?
2: Bon dia.
0: I com
2: bé.
0: Va, Maria Pons?
3: Plomonada.
0: Divendres, sí, primera setmana superada.
3: Sí, sí, quasi superada, però...
1: Encara queden 3 hores.
2: Quasi.
3: No,
2: ben
3: encara
2: no
3: acaba el dia.
0: Bé, ara ben, ja està tot escrit.
2: Ja està fet, això, això ja,
1: sí. Els guions estan fets, ara només falta
2: tot escrit.
1: Directe, ja...
0: Ara m'he de pensar, ja ho tenim. Costa per avall. Bé, avui, que fa 125 anys, d'aquella primera lletra de convit, d'aquella carta que convidava a totes aquelles persones que varen col·laborar amb el diccionari, una feina que nosaltres també demanam aquí cada dia, col·laboració, salvant les distàncies, òbviament, perquè també volem mantenir viu aquell diccionari tan meravellós com és el diccionari Alcover Moll, del qual avui repassàvem aquesta efemèride, ben contents, però bé, hem preparat molts altres temes, més refrescants també. I Maria, començant per tu, que tenim.
3: Idò, jugarem atento, el repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb el cantautor Roger Mas, que actua aquest cap de setmana al Calvari de Pollença i dins del cicle Sons de nit. Diu una...

0: Això no pot ser, no sóc jo. Tinc una nosa dins del cor per no ser de gel quan el cel em demana paciència.
1: Dia 5 de juliol, Roger Mas arriba a Sons de nit en format trio, acompanyat per Xavier Guitó als teclats i Arcadi Mercet al contrabaix, per oferir un repertori especialment preparat per al seu retrobament amb el públic mallorquí. Una selecció que recorrerà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva extensa discografia, juntament amb temes d'altres autors i poetes que formen part del seu imaginari musical i literari.
2: No sé si na Paulina Rubio seria considerada poeta, però sí que aquesta versió que va fent Roger Mas...
3: Menys la toca.
2: Sí,
3: ni una sola, sí. Ni una sola paraula.
2: És èpica, vaja. És fantàstica. És una versió meravellosa.
1: Un cop inesperat.
2: Sí, sí. A veure com sona, Lluís. L'escoltam un poquet més. Ara ja mos ha fuit la lletra, però bé, Roger Mas, serà aquest cap de setmana, pallant-se.
3: Hi pots anar tu a cantar amb
1: quins dots que té.
2: T'ha agradat aquesta versió?
4: M'agrada.
2: Molt, que està molt bé. Tenim més temes, però, perquè avui és divendres i hem de saber què fan els famosos a les Balears. Amb en Jaume Miranda, avui, estiu de Tèntol, amb molt de sol, amb molt de cor i amb molt d'amor.
5: Hola, estimades de Tèntol. Avui xerrarem de moltes coses que estan passant a les Balears ja, com a bon estiu que és. Parlarem de l'imminent visita d'una clàssica de Mallorca, Nana Obregón, però també parlarem d'altra gent que ja està per ses illes, com na Victoria Federica, na Kris Jenner o na Oprah Winfrey. Només lo millor de cada casa.

0: I de si Anna Obregón vendrà aviat, ha dit que tornarà a fer Posado aquest estiu, Anna Kris Jenner i Oprah Winfrey a un iot gegant per mars mallorquines i Victoria Federica per Eivissa. Què trobeu?
1: Sí mateix. I n'Emily Ratzowski, aquesta model, no? També deien que era per Sant Joan, ja.
2: Cada any, o quasi cada any hi va, no... Podria ser.
1: Algo va llegir.
0: Li hem de demanar a en Jaume, que ell està informat de
1: tot. En Jaume ho sap tot.
0: Sí, jo l'he vist fotografies que ha penjat per Instagram, que crec que ha vengut un manco qualque dia per aquí, però li demanem a en Jaume, que està molt informat de tot. Les persones que trepitgen o naveguen les Balears.
3: Sí, ja m'haurà fer insàntim de cada una d'elles, perquè...
1: No sap qui són.
3: No.
0: No sap qui són? No. Qui no has conegut?
2: No, però Winfrey supos que sí.
3: No.
1: No, Anna Obregón tampoc.
3: Evidentment, això és un clàssic.
0: Sí, no, Oprah Winfrey és aquesta senyora que presenta un late night show als Estats Units, que és molt...
3: Clar, no té televisió.
0: Molt famós.
2: Ni televisió, ni Instagram...
1: Només té ràdio, en Celestí.
2: Celestí ràdio.
0: I Kris Jenner és una de les Jenners, és una Kardashian, perquè mos entenguem. Però no és Kardashian, és Jenner.
3: Ara hi ha arribat, sí.
0: És de sa família.
1: Des clan.
0: Sí, perquè mos en sé. Així mos en mentem-nos tots. I la Victoria Federica, supos que sap qui és. Tot aclarit. Continuem. Miquel, també tenim notícia del dia.
2: Sí, i avui parlarem d'un grup ben famós, també, eh? Són els Ocifar.
0: Per nosaltres?
1: M'encanta.
0: Sí, famosíssims.
2: Famosíssims. Qui no se sap una cançó d'Ocifar?
3: Un altre clàssic.
1: Seria
2: un pecat. Són molt clàssics, molt clàssics. I d'avui toquen a Sant Fusteret, avui vespre, i hem xerrat amb un parell de persones que hi aniran, gent que organitza aquest concert, i també músics que actuaran avui.

0: que tenen tant de rebó sempre, tot s'hi fa, no hi ha ni una gota, fa molta calor.
1: Sí, exacte.
0: I avui, a Sol Vostret, passarà això mateix.
1: Jo crec que sí, em farà de calor avui. Però bé, és
0: únic concert a Mallorca, he sentit.
1: Sí, i de la setmana que ve, em fan una en el Mercadal a Menorca, i en principi ja no en faran més.
0: Comiat. Crec que quedaven algunes entrades.
1: Sí, poquetes encara en queden.
0: Avui. Indecisos, que darrere ara dius, ai, jo hi vull anar. I doncs, encara hi sobretets, avui a Sant Fusteret i la setmana que ve en Es Mercadal a Menorca. Però tenim més temes, Celestí.
2: Sí, perquè a tercera hora de Tento, a partir de les 5, ja ho sabeu, entrevistarem el cineasta Àlex Dioscòrides amb la cuinera Maria Solivelles, perquè aquest mes presenten dins l'Atlàntida Mallorca Film Fest la pel·lícula sobre ella, Maria Solivelles. Si

de principis dels 60. Avui raonarem una estoneta sobre una d'aquestes relacions impossibles que tant us agraden, però, a les cançons dels altres. Per exemple, el lligam que hi ha entre Phil Spector, el productor del mític Let It Be, dels Beatles, amb King Africa i la seva bomba estiuenca.

0: I de ser cançons d'estiu de tots els temps. Avui no aquesta som una ràdio fórmula. No?
1: Bé, aquesta és divendres d'estiu.
0: Aquesta és fantàstica.
2: Bé, fa molt d'estiu, aquesta cançó.
1: Atemporal.
0: I moltes altres que sentirem avui amb en Pablo Sierra. 3 hores de programa que ara començam i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
1: O bé, que Ana Maria ja comença
2: a riure. Ja riure, Maria.
1: Sí. El correu electrònic. Sorpresa.
2: No, serà complicat fer aquesta sorpresa amb la Maria.
4: És que ja me mirava de rull i ja m'ha entrat a riar.
1: És que ja res, sí, ja res d'en fora. Bé.
4: Perdona, Celestí.
1: Sí? El correu electrònic.
4: Sorpresa.
1: Que nosaltres, que tentol, @ivetresradio.com.
0: Així sí que podem ara començar aquest divendres. Moltes gràcies, Maria Miquel. Fins aquí una estoneta.
4: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, l'home que fa tots aquests efectes i més que sentireu durant aquest programa. Avui tenim en les vies de so, des del barri de Pere Grau de Palma, en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:20 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Ara sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Mira, sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una efemèride molt especial, i és que fa ja 15 anys de la Serra Tramuntana com a patrimoni mundial.

0: I doncs sí, Celestí, enguany es commemora el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO a la categoria de paisatge cultural. Han passat 15 anys.
1: Sí.
0: Moment de fer un pot de balanç i, sobretot, de fer una repassada de tot allò que ha significat un reconeixement internacional que va posar en valor aquest territori únic, modelat al llarg de segles per la relació entre persones i entorn. La serra, que és molt més que un paisatge excepcional, és el llegat viu de generacions que amb esforç i dedicació han contribuït a conservar-lo fins avui.

0: Margers, pagesos, ramaders, agricultors, pescadors, propietaris i treballadors han deixat la seva empenta en aquesta gran obra col·lectiva, la Serra de Tramuntana, com canta aquí, Anegats. Per celebrar aquest aniversari, aquests 15 anys, el Consell de Mallorca ha posat en marxa una campanya que se diu Una pinzellada a la memòria, 15 anys de patrimoni mundial. Es tracta d'un homenatge a totes les persones que han fet possible la preservació dels valors que varen conduir a la declaració de l'UNESCO i que continuen mantenint viu aquest paisatge cultural nostrat.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. No té marc, no té propietari. Algú la segueix pintant cada matí. El marró no es pols. És un tractor llaurant la mateixa terra que va llaurar un mur. El gris no és roca. És un home posant una pedra on un altre la va posar fa segles. El verd no és olivera. És un padrí que la cuida a cegues, confiant que un net sabrà fer l'oli. El blanc no és un nígol. És un ramat que el pastor aplega per a la tosa com cada primavera. El blau no és la mà. És una barca que torna sense pressa. El taronja no és una posta de sol, és un pagès cremant rama abans que arribi l'estiu. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. I pintors, i en aquest quadre cap pinzellada és l'última. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO.
0: Aquesta veu molt sonarà a Naina Senoguera.
2: I tant.
0: Preciosa, que és qui ha posat veu en aquesta campanya que ara hem pogut escoltar al Consell de Mallorca. Una pinzellada a la memòria, 15 anys, patrimoni mundial. Perquè entre els mesos de juny i juliol, el mes passat i aquest mes, la Serra de Tramuntana acollirà un programa molt ampli d'activitats. Vos convidam a que ho consulteu, perquè hi ha molta d'oferta, concerts, exposicions, visites guiades, jornades de portes obertes, propostes gastronòmiques, activitat cultural culturals i divulgatives que conviden a descobrir i a viure la Serra de Tramuntana des de diferents perspectives.

0: I doncs sí, hi ha moltes activitats, però entre elles nosaltres avui en volem destacar una. És una exposició que hi ha en marxa a la Misericòrdia, que se diu Die Balearen, les illes abans i després, un projecte de divulgació del Consorci Serra de Tramuntana que ha impulsat la creació de fotografies comparades des diversos indrets representatius de la serra situats dins del territori declarat Patrimoni Mundial i que apareixen il·lustrats al Die Balearen de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria i que ara també seran fet fotografies comparades d'aquell moment i de l'actual. També hi ha més activitats, perquè aquest diumenge a les 5:30 es farà el tradicional concert de la Capella Mallorquina al Torrent de Parells, a Sa Calobre. És un dels concerts més especials de l'estiu mallorquí. Enguany se fa la 62a edició i participaran les agrupacions de Capella Mallorquina, l'Orfeó Infantil Balear i el Quartet de Corda a la Gia. Però hi ha més coses, eh? També el cicle de la Serra en obert, que és l'aportació d'empreses amb distintiu a la celebració d'aquests 15 anys de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial, la qual cosa vol dir que molt de llocs obren les seves portes perquè puguin ser visitats. També hi ha tallers, vinyes, olivars, camps i possessions de la Serra que hi participen. En total, 13 experiències úniques per conèixer el territori, la Serra, des de dins.
1: Així és, idò, i dit i fet, avui juguarem i parlarem a Tèntol amb aquests 15 anys de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.
0: Són les 3:28. Tèntol.

I continuem, i com que avui tenim la Serra de Tramuntana de protagonista d'aquest concurs avui, d'aquesta primera hora de Tèntol, tenim una pregunta que està relacionada. I diu així, avui la pregunta sobre la Serra de Tramuntana, concretament sobre la Serra d'Ufabi, que forma part de la Tramuntana i rep el nom de la possessió bunyolina d'Ufabi, tot i que pertany al municipi de Solla. La Serra d'Ufabi és, de fet, la que separa el terme municipal de Solla de Bunyola, o Solla de Bunyola. Però la pregunta que volen fer-vos avui és fàcil, és divendres, i volen saber què és una Ufabi.

0: També fa molt estiu, aquesta
1: sí,
0: del Chevita.
1: I fa ballera. Sí. Ara, sí, m'imagino tothom ballant. De tothom, tothom que pugui.
0: Amb un eufavi,
1: de vora,
0: per exemple.
1: Pintura.
0: Sí. Primer hem de saber. Bé,
1: què han de fer amb un eufavi, que, també?
0: Què és un eufavi? Sí, exacte, que és la pregunta exacte, del dia.
1: Sí. Pot ser que en tinguin una de prop. Bé, un eufavi és el conjunt de rotlanes d'espart o de palma que se posen en els ulls de la vista perquè no se maregi. Mm. És una opció.
0: Un eufavi.
1: Un eufavi. Mm. Un eufavi és una bossa que se posa a l'esquena d'una vista. O un eufavi és un recipient de fang.
0: Idò, aquesta és la pregunta del dia. Avui, la serra d'Eufavi, aquesta possessió d'Eufavi, que forma part de la Tramuntana, és l'objecte de la pregunta d'avui i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Ja ho sabeu, telefonant al 971-13-99-00, 971-13-99-00, o a través de l'Instagram, a través de l'Story, de Tentol, @Tentol i B3.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és formació. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears. Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: Defluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
1: Són les 3 i 34 minuts. Tenim una pregunta en marxa. Avui, justament, que els nostres companys del Dia Mallorca han fet el programa des de els Jardins d'Eufabi. Sí.
7: Coincideix.
1: En aquesta possessió. Un lloc meravellós, fantàstic, preciós, com és aquesta possessió. Però nosaltres volem anar a l'etimologia. Bé, més que l'etimologia, el significat de la paraula, perquè cercam avui que és un eufabi. Teniu eufabis... no heu fet servir perquè és una cosa d'un temps. No ho sé, a moltes preguntes se vos plantegen. Se l'estit un temps d'eufabis?
7: Ja, a que nostre, no.
1: No n'hi ha?
7: No.
1: Creus que no?
7: Bé. No. Bé, però n'hi ha vistes, eh?
1: Sí.
7: Sí, i a cases de, sí, de familiars n'hi ha, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Però
7: a que nostre, que meva,
1: no n'hi ha, no que teva no.
7: No, diria que no. Ara no penso en cap, no.
1: Demanam amb les tres opcions de les recordam, tot i que t'he de dir que avui el 100% dels oients la saben, no?
7: Sí. I és aquell conjunt de rotlanes d'espart o de palma que se posen en els ulls de ses vistis perquè no se meregin? Un eufabi és una bossa que se posa a l'esquena d'una bisti. Va de bistis, per ara.
1: Sí.
7: O un eufabi és un recipient de fang.
1: De fang.
7: Que no té res a veure amb les bistis.
1: No, en principi no. Aquesta és la pregunta del dia. Ens agradaria que participàsseu. I mentre rebem les vostres respostes, nosaltres vos recordem que aquest diumenge serà dia 5 de juliol i després de dinar, després de l'informatiu migdia, que mirareu i vetres, que estareu descansant una estona. També està bé veure un nou capítol de Tèntol, aquesta vegada en format de resum, perquè ja m'ha acabat la temporada televisiva.
8: Diu, ahir vetre se passen molt de
9: pic.
8: Ho fan tot lo dia, tot lo dia ho fan.
9: Tot ho fan, tot lo dia ho fan. Els pares s'han reunit per protestar i ho han fet davant la porta de l'institut.
7: Eh? Com que van fet davant la porta de l'institut?
9: Feroz, feroz. Vaig fer un hashtag que s'ha de fer feroz, feroz.
8: Bé, i eufemismes de fer-ho, boixar.
10: Pellastro.
8: Botar el corral.
10: Lleurar.
8: Fer punta.
10: Enrosquiar.
8: Arreglar els papers.
10: Xifonar.
8: Barrinar.
10: Sembrar faves.
8: Pegar un clau.
10: Esclovellar la molla.
1: Fins aquí, eh? Crec que l'horari...
7: N'hi ha. Un bon glosari.
1: Un bon glosari, ja ho has dit. Ara sí, coneguem el nostre convidat d'avui.
0: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Moment, i d'ací de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és els 15 anys de la declaració de Serra Tramuntana Patrimoni de la UNESCO. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
11: El qüestionari electrònic.
12: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
13: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
14: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
15: Per favor, vostè qui és?
14: Qui
15: és?
16: Com se diu?
15: Vostè qui és?
1: Bon dia, amb qui parlam?
17: Amb en Lluc Julià.
18: Espera que m'ho apunto. On m'has dit que vius?
1: On vius, Lluc?
17: Lluc? Sí. Jul...
1: A on vius? T'ha demanat aquesta màquina?
17: Visc a Menorca.
19: No sé per què has vingut, però estic més content que en Gingel.
20: Si té l'amabilitat de dir-nos l'adreça...
1: Fins allà on vulguis, eh? T'ha demanat a on vius exactament l'adreça.
17: Amor mateix.
1: Amor.
21: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
1: A quina escola?
17: Bé, jo soc de Barcelona.
1: Sí?
17: Jo soc de Barcelona, o sigui que vaig anar a Barcelona, una escola de Barcelona.
22: Treballa pel govern o pel seu compte?
17: Pel meu compte.
23: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
17: A jo m'agrada caminar, nedar i anar amb bici.
24: Li agrada veure la televisió?
17: No, no gaire.
24: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
17: A primera hora del matí.
25: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
17: Perfectament, 8 hores.
26: Una actuació extraordinària.
27: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
28: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
29: Vull la història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
30: Un gran admirador del seu enorme talent.
31: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
32: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?
1: Ens en té respondre el qüestionari electrònic la Mar de Bé i ja poden saludar en Lluc Julià. Com està, Lluc? Benvingut.
17: Moltes gràcies, molt bé.
1: Gràcies a tu. En Lluc avui l'hem convidat perquè precisament és el dissenyador de l'exposició aquesta que es pot veure a la Misericòrdia i que es titula Die Balear en les Illes Balears abans i després, perquè efectivament en Lluc agafa les fotografies que va fer l'Arxiduc i que surten el Die Balearen i les actualitza, és a dir, les fa. És a dir, l'abans i després, Lluc, ho he explicat bé, més a manco.
17: Exacte, saps el que se'n diu refotografia, que és fer la mateixa fotografia amb un interval de temps més o menys llarg, i en aquest cas he agafat els gravats del Die Balearen i el cosa que no és una fotografia, és un gravat, o sigui que entre una imatge i l'altra hi ha 150 anys d'història i res, estan posades una cosa a l'altra per poder jugar al joc de les diferències.
1: Exacte. I n'hi ha moltes de diferències?
17: Déu-n'hi-do, això haurà d'anar a veure voltos.
1: Haurem de comprovar.
17: Depèn del lloc. Vull dir, el paisatge sempre és canviant. Hi ha paisatges que canvien molt, paisatges que canvien poc. I bé, jo això ho faig per crear eines de reflexió, per tant, cadascú pugui veure i reflexionar sobre els canvis.
1: I tant. Hi ha, per exemple, el Castell de l'Aró, Coma-Semes, Cap de Formentor, la Cartoixa de Valldemossa, la Casa de Neu de Sant Moragues, la Torre d'Esverger, Deà, Solla, altres llocs. Per tant, tot això que l'arxiduc va fer aquests gravats són originals de l'arxiduc, els feia fer qualcú?
17: L'arxiduc els feia fer. Ell era molt bon dibuixant i per el que he entès i per el que he llegit, quan ell seleccionava els llocs, feia apunts i a partir d'aquests apunts un gravador feia els gravats. També és veritat que en aquesta època ja existia la fotografia i tinc entès que ell ja utilitzava fotografies per poder fer els gravats posteriorment.
1: D'acord, és a dir que també hauria existit, no? I després a l'actualitat. L'actualitat les has fetes tu, les fotos?
17: Sí. La feina és localitzar el lloc exacte des d'ell on va fer el gravat original i intentar clavar el que és la mateixa perspectiva, el mateix lloc, el mateix enquadrament i per poder-les enfrontar el més fidelment possible.
1: Una de vores a l'altra.
0: Clar, Lluc, ser precís és difícil, no?
17: Perdó?
0: Aconseguir aquesta precisió, d'aconseguir accedir en aquest lloc i ser precís, deu ser complex, no?
17: Sí, no és fàcil. Jo sempre dic que aquesta feina, a nivell artísticament, no té gaire complicació, perquè jo no escull res, no escull ni el que fotografio, ni com ho emmarco, ni la perspectiva, ni l'hora solar. Jo no escull res, simplement la dificultat és trobar exactament el mateix lloc, el mateix punt, perquè la comparació sigui el més fidel possible.
1: Clar. I t'ha costat accedir-hi? Has hagut de caminar a qualque pic molt o no sé?
0: Sí.
17: Va com va. La sort és que l'arxiduc, que era un home molt, molt meticulós, era un enciclopedista, era molt fidel a la realitat i, a més, a sota els gravats sempre posava on era. Clar, això ho facilita moltíssim. Una cosa és trobar el lloc i l'altra és trobar el punt. Trobar el lloc ha sigut fàcil, trobar el punt no tant.
1: No tant.
0: Clar, i
17: moltes vegades has de demanar permís per passar a llocs particulars. Clar. Altres vegades doncs, has de pujar per llocs que bueno, no sempre és fàcil. Bueno, però és una feina agraïda perquè tasques molt i coneixes molt el territori.
0: Clar, hi ha obstacles, llocs pot ser inaccessibles, però...
1: I per la mà també, ara pensava. Has hagut de...
17: Sí.
1: Sí?
17: Bueno, no perquè no t'embarca. Però l'arxiduc era un home de mar. Tenia el seu propi iot i ell viatjava molt en barca. I té moltíssims gravats fets des de barca.
0: Lluc.
17: Jo aquests no els he fet. He de confessar que alguns m'han ajudat amics meus amb un dron per fer-los amb dron, això sí.
0: Amb ajuda.
17: Amb ajuda, sí.
0: Clar, i un com se sent quan arriba a estar en el mateix punt on va ser l'arxiduc?
17: És molt xulo. La sensació aquesta és molt xula. Perquè també és veritat que quan arriben al punt exacte, portes molt temps mirant aquell gravat. Des del primer dia que has anat a escanejar els originals del Di Balearen, te'ls has imprès, te'ls has mirat, te'ls has buscat al Google Maps, a veure si els trobaves... Ja es tornen com a llocs mítics per tu, no? Aleshores, quan arribes allà, dius, hòstia, sí, és veritat, és aquí, no? I existeix, no? I és un moment bastant, no sé, és una sensació agradable, la veritat, és molt guai.
0: Sí. Però en forma, no? Agafa vida.
17: Sí.
1: Clar, has dit que vius a Mahó, suposo que has hagut de venir posta a Mallorca, perquè has volgut fer aquest projecte, ha estat un encàrrec, com ha anat tot plegat?
17: Bé, aquest projecte, com tu has dit abans, és de totes les Balears. O sigui, el Die Balearen és una enciclopèdia que el Sergi Duc va fer de totes les Balears. Són 9 volums, 2 volums de Menorca, un volum de Pitiüses i 6 volums de Mallorca, amb un exclusivament de Palma. Aleshores, jo vaig començar aquest projecte des de Menorca i vaig començar amb els gravats de Menorca. La motivació d'aquest projecte, com deia al principi, era crear eines de reflexió sobre els canvis que l'ésser humà provoca en el seu propi entorn, ja siguin el patrimoni natural o el patrimoni cultural. Vaig començar a Menorca i després vaig... és un projecte personal que vaig iniciar fa molts anys. Després vaig passar a Mallorca, després també a Pitiuses, i el projecte és molt global i transversal de totes les Pitiuses. De totes les illes, sí, perdó. El que sí que és veritat que l'exposició aquesta concreta que s'ha inaugurat aquests dies, que forma part dels actes de commemoració dels 15 anys de la Serra Tramuntana com a patrimoni, és exclusivament de
1: Mallorca.
17: De gravats de la serra. De fet, es diu La Serra de Tramuntana abans i després. Clar. Hi ha una selecció de 9 gravats de la serra. Mm. El projecte en conjunt ara mateix en té 150 de gravats fets.
1: Uau, que bé. I demà ens ho poden veure un dia complet, Lluc. Enhorabona.
17: Bueno, ho podeu veure a la web.
1: Sí, a la teva web, sí.
17: Sí, hi ha una web exclusiva del projecte que es diu diebalearen.com. I també es pot veure a xarxes, hi ha Instagram, etc., on vaig penjant totes les fotografies comparatives que vaig fent.
1: Molt bé.
17: I que es pot anar seguint i es pot veure, i evidentment es pot anar a l'exposició.
1: A la Misericòrdia, exacte, fins dia 12 de juliol teniu temps d'anar a la Misericòrdia a veure.
17: I després, a partir del 12 de juliol fins al desembre, l'exposició rodarà per diferents pobles de la serra.
1: Efectivament.
17: Doncs que teniu...
1: Sí, podeu veure-la a diferents punts, perquè és veritat que s'han organitzat moltes activitats, com dèiem, per commemorar aquests 15 anys de Serra de Tramuntana, Patrimoni de la UNESCO, i nosaltres també en parlam amb el nostre següent convidat. Perquè aquí també ens acompanyes Antoni Solivelles, ell és director insular de Serra de Tramuntana i Batle d'Escorca. Com anem, Toni? Benvingut.
2: Hola, bones tardes.
1: Gràcies. Toni, no hem estat atent de dir totes les activitats que heu organitzat, perquè són moltíssimes per aquesta commemoració de 15 anys de la Serra de Tramuntana Patrimoni.
2: Sí, la veritat és que han tingut un mes de molta preparació i també de molta col·laboració, perquè molts d'aquests actes s'han fet en col·laboració, per exemple, els productors de la serra, que tenen el distintiu de la serra, que han volgut col·laborar pues, fent una visita en les seves instal·lacions, a la seva finca, perquè la gent va coneguent la importància que té, per exemple, el distintiu de la serra de Tramuntana, la importància que té és consumir aquests productes, perquè aquesta gent és la que ens manté aquest paisatge cultural que fa 15 anys va ser declarat patrimoni mundial. I ho ben que dic que s'ha fet una feinada del consorci i estem molt contents del resultat i de l'acollida, perquè tots els actes pues, han tingut molt d'èxit d'audiència i d'assistència en el final en totes les diferents activitats. No?
1: I que encara en queden, que ho podeu consultar a la web del Consell de Mallorca, perquè les activitats són molt xules, com aquesta exposició que comentàvem amb en Lluc, però també hi ha sortides, se pot accedir a possessions que de vegades és complicat anar-hi, no és vera, Toni?
2: Sí, sí, és el que dèiem, que han tingut una gran col·laboració i hi ha una visita, hi havia visites a diferents possessions, no sé si ara en queda qualcuna, i també a diferents llocs, com he dit, de distintiu Serra de Tramuntana. Ara també avui encara n'hi ha, per mi són visites teatralitzades a Ràxio, i sempre, pues, cada dia, durant aquestes dues setmanes, pràcticament, hi ha hagut qualque activitat, no?
1: Clar, Toni, com a batle d'un poble a la Serra de Tramuntana, com vos ha afectat, com ha estat aquesta protecció i de quina manera ho heu hagut de gestionar?
2: Doncs pues mira, jo record quan jo començava a batle quan se va fer la declaració de la serra com a patrimoni mundial, allà el 29 de juny de l'any 2011. I em va cridar... En aquell moment, bueno, era una bona notícia que s'hagués, però faltava un poc veure què significava tot això, no? I jo em vaig informar un poc i em recordo quan me demanen periodistes, jo vaig dir que el que havia vist de lo que significava això un lloc declarat Patrimoni Mundial, en el cas que s'havia fet a la Serra de Tramuntana en la categoria de paisatge cultural, això reforçava, era un llegat que havien rebut de tots els nostres avantpassats, de tota la gent que ha estat a la Serra de Tramuntana, i que, perquè llavors era una forma de vida, pues ha anat moldejant aquest paratge natural per adaptar-lo a una forma de vida, i això mos ha creat aquest paisatge en sistemes hidràulics, marjades, etc. I jo això ho vaig veure positiu, sobretot perquè són tots els nostres avantpassats els que han mantingut aquest paisatge. I recalc la importància que té es mantenir aquest paisatge, perquè quan no mantenim aquest paisatge i el bosc creix fora control, mos crea zones de molt de perill d'incendi. I podríem perdre part d'aquesta imatge que tenim de la Serra de Tramuntana si no la gestionem. I en el final és un reconeixement a nivell internacional, perquè té un valor universal i excepcional, és un orgull per qui vivim en els municipis a la Serra de Tramuntana, sense cap dubte, però també mos crea una obligació, que és mantenir aquest paisatge i posar-lo a transmetre a les futures generacions.
1: Totalment, sí. I que l'acció humana ben feta és molt important, com dèiem, per mantenir i gestionar aquest patrimoni tan preciós com és la Serra de Tramuntana. En xerram amb Antoni Solivelles, és el Bala d'Escor, que també director insular de la Serra de Tramuntana, i avui també amb en Lluc Julià, que és el dissenyador i d'aquesta exposició que es pot veure a la Misericòrdia. I ara jugarem una miqueta en la nostra Tramuntana.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Bé, idò, Toni, Lluc, ara vos farem una prova molt senzilla. Tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb la Serra de Tramuntana i començarem per Lluc, Julià.
0: Vinga, dit i fet, Lluc. Tens 30 segons posant en carrec en marxa per dir noms de possessions de la Serra de Tramuntana.
1: El Lluc, tant sí, tocar possessions.
0: Tens, vinga.
17: Com a sema.
1: Molt bé. Pots anar dient-te, com a sema.
17: Això.
1: Sí, sí, 30 segons. Saps que te venguin a ser?
17: Som calafat. Jo jugo amb... inferioritat de condicions, aquí, eh?
1: Pensa, saps de l'arxiduc. Pensa, pensa.
17: Sí, sí, estic pensant. Ara doncs...
1: Que passa molt aviat,
0: bé,
1: eh?
17: Sí. Tontorrella.
0: Molt bé. Vinga, aquesta entra.
1: Sí. Ha entrat. Molt bé. Va bé. Lluc, que així per telèfon és complicat, eh? Toni, és el vostre torn. Ara, men, que vos tocarà.
0: Vinga, ha de ser igual de fàcil, eh? Hauràs de dir, Toni, noms de muntanyes de la Serra Tramuntana. Vinga, tens.
2: Nom de muntanyes.
0: Sí, nom de muntanyes.
2: Esteix, Massanella, Puigmajor, Tomí, Serrateta, Lafra, Galileu, Tossal.
1: Molt bé, molt bé, que ja acaba.
2: Tantaria,
1: Temps. Molt bé, clar que sí. Ha dit ser més altes,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé, Marlo. Aquestes han estat la primera prova, però vos n'hem preparat una altra, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
1: Molt bé, ara tenim dues preguntes a cada un relacionades amb la Serra de Tramuntana. Començarem pel Lluc. Lluc, primera pregunta. Tindràs dues opcions que te diran Celestia, no passis pena. Una de les finques que has fotografiat, ara ho des, és la de Comasema. Comasema és una possessió que pertany al terme municipal de Bunyola, situada a la Vall d'Orient. De fet, confronta amb Solleric, amb Hostos Albers, amb Cuba, perquè és tan gros Comasema que té 1.000 quarterades, aproximadament, perquè vos passeu una idea de l'extensió de Comasema. Però la pregunta és, què significa Comasema?
0: Significa com aixapada, mig partida, o com a seca, aixuta.
1: Què creus, Lluc?
17: Aixuta.
1: Ai, no, justament.
17: No.
1: És difícil, aquesta.
0: Sí.
1: No, com a sema...
0: Ho era, ho era.
1: Sema ve de semus i val dir xapat. És a dir, com a xapada, com a mig partida.
0: Mancat, xapat.
17: Bueno, mig partida.
1: Sí, seria sa, sa, que val dir com a sema. Era difícil, aquesta.
17: Bueno, una cosa que ja sé.
1: Sí, que m'ha pres avui. Exactament. Molt bé, segona pregunta. Més topònims de la Tramuntana. Una de les zones que ha tornat a l'activitat agrària és Can Aixartell. La pregunta és, què és un aixartell, però?
0: És un ocell o és el nom d'una eina?
2: Ja me sembla que és el nom d'una eina.
1: Ah,
0: vols,
1: tot dos.
4: Sí. Ara no sé si anava per mi o no.
1: Tot dos, per tot dos.
2: Ah, anava per tot dos, va.
1: L'heu encertada tot dos, exacte. Una xartella és una eina, amb una fuga de ferro i això, i un forcat. Això és una xartell que dona nom en aquesta possessió, també, de la Tramuntana. Molt bé, més preguntes. Toni, aquesta és per tu, mem. Som Moragues, en parlàvem, perquè és aquesta possessió de Valldemossa, fundada per la família Moragues al segle XIV, i de fa uns anys ençà ha recuperat la seva activitat agrícola i s'està... s'hi estan fent moltes coses, però la pregunta és, quin personatge il·lustre va viure a Sant Moragues?
0: I de va viure l'arxiduc Lluís Salvador o Frederic Chopin?
2: Jo crec que era l'arxiduc.
1: Sí. Però aquesta, en Lluc, segur que la sabia bé, eh, Lluc?
17: Aquesta sí, aquesta la sabia.
1: Exacte, l'arxiduc va estar a Sant Moragues. I hi ha qualque fotografia en aquesta exposició de Sant Moragues, Lluc?
17: No.
1: No, jo, mira.
17: No, i no sé si en el dia de l'Arem surt som Moragues, ah, ara que ho diu.
1: Centurera, perquè
17: no, no,
1: era casa,
17: no,
1: i va dir, no, no ho traurem. Ben, ben bé. Molt bé, darrera pregunta, Toni, aquesta és per tu també. Ara parlant de sa torre, sa talaia d'Esverger, popularment conegut com Esverger, o també sa talaia de ses ànimes, és una torre de defensa, declarada bé d'interès cultural, i és sa torre més coneguda i visitada de Mallorca, de fet. A quin municipi es troba?
0: I d'ahir se troba en el terme de Banyalbufar o en el terme de Pollença?
2: Banyalbufar.
1: Vos cau un poc en fora d'escorca, però veu sabut bé, eh?
17: Aquesta surt a l'exposició, eh?
1: Aquesta sí que surt, eh?
17: Aquesta sí.
1: La torre d'Esverger, la torre de la talaia que hi ha a la carretera entre Estellans i Banyalbufar. Idò, hem repassat un pal de serra, perquè és magnífica i no tindríem molt de programes per dedicar-li, però vos donem les gràcies, Toni Solivelles, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I molt d'anys, sobretot, per la sang.
2: Molt d'any per tot, sí.
1: I Lluc Julià, moltes gràcies. Anirem a la misericòrdia a veure l'exposició.
17: Moltíssimes gràcies.
1: Una nora bona pel teu projecte, també. Gràcies a tots dos.
17: Moltes gràcies.
1: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: Bon dia. Aquest passat mes de juny ha estat el quart més càlid a Balears des de 1961, amb més nits tropicals i tòrrides i sense gairebé pluges.
1: La temperatura mitjana ha estat de 24 graus i mig, 2,3 més del normal, per tant, segons ha avançat l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I per tot això, usuaris i treballadors de la residència La Bonanova de Palma suporten temperatures de fins a 32 graus en diferents dependències del centre, és el que denuncia el sindicat USAE. Per això, reclama l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que solucioni les deficiències en la climatització. Segons explica Alejandro Juan, portaveu d'USAE, els vestuaris del personal han registrat temperatures de fins a 30 graus, mentre que algunes habitacions i la sala de bany del geriàtric han assolit els 32 graus.
2: Hemos podido medir in situ que las temperaturas superan los 30 grados en muchas de las zonas de trabajo, vestuarios, zonas comunes, porque los aires acondicionados no dan el suficiente frío que deberían dar. Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo. No, el IMAX no invierte lo suficiente para acondicionar estos aparatos.
0: Això pel que fa a les temperatures i a les carreteres. I fem una ullada a aquesta hora perquè hi ha retencions quilomètriques, en el cas de Mallorca, a les autovies de Llucmajor i d'Inca. Per això connectam en la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquestes hores encara trobam bastant de retencions a la via de cintura, començant des de Sant Rapinya fins al Fusteret, trobant un tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribada de Palma, des de la autopista d'Andratx, a l'altura de Portals fins a l'incorporació de la via de cintura. També trobaran retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llucmajor, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. I trobareu dificultats a la carretera d'Inca, en el tram que va de Marratxí. També trobareu bastantes retencions. Això està per ara. Molt bon dia.
0: Gràcies, José Romero, per aquesta informació de servei. Anem a la darrera hora a l'àmbit estatal perquè Hisenda inspecciona José Luis Rodríguez Zapatero, la seva família i l'empresari Julio Martínez.
1: L'agència tributària ha comunicat al jutge Calama que el mes passat va obrir una inspecció fiscal a l'expresident i la família, així com al seu amic, l'empresari Julio Martínez, i ha demanat al magistrat, com és habitual en aquests casos, si s'ha d'aturar el procés inspector de l'obertura del procediment penal contra tots dos.
0: I avui també és notícia que tornen a tombar construccions il·legals al poblat de Sombanya, Palma. Dues setmanes després, la policia i les màquines excavadores han tornat avui en una nova operació policial conjunta contra les construccions il·legals i el tràfic de drogues.
1: Hi han participat un centenar d'agents i la intervenció ha acabat en la detenció d'un presumpte narcotraficant. També s'han espugat 7 casetes, d'entre d'elles l'ambientada amb els colors i la bandera d'Espanya, que s'havia tornat a aixecar, i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
4: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
0: I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Pau de Sabracós i Far actuarà avui a Sant Fusteret, a Palma, davant més de 7.000 persones.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment d'encetar la segona hora de Tèntol. Ja sabeu que en aquest programa tenim totes les lletres. Tenim en Miguel Soler, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara han jugat amb les paraules i amb els 15 anys de la declaració de la Serra Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, ara ens toca també saber quina és la notícia del dia. Notícia del dia que avui repassarem amb en Miquel Junc.
1: Bon dia.
0: Amb en Celestial Ivent.
2: Som aquí.
0: I en Maria Pons. Com
3: estàs? Hi som, molt bé. Sí,
0: sí. Tots asseguts i ben preparats per xerrar de música. Sí. Avui hi haurà un concert històric, memorable.
3: I tant.
0: Segur que passarà a la història com tal vegada el darrer concert de Cifar a Mallorca.
1: Pot ser. Pot ser. En teoria ho és.
2: A Mallorca.
0: Ho deixarem a Mallorca.
2: Bon dia.

0: Avui els hi farten tocar en directe. Serà Sant Fusteret a Palma a partir de les 9 del vespre i s'espera que hi assisteixin més de 100.000 persones.
1: Creus que aquesta serà la primera cançó que tocaran?
0: O la darrera. No sé.
1: Ja estem enxufats. Sí, sí. Vamos a empezar. Així ho dèiem, que tenien aquesta manera de mesclar. La verbena.
2: Pot ser que sigui l'intro d'aquest concert.
1: Sí, és la seva cançó de benvinguda, no ho sé.
0: Exacte. A Maria li fa molta gràcia.
3: Jo, és que ara estic esperant que me doneu el torn de paraula.
0: Ara te'l donarem.
2: Vinga, sí. A veure si comencen amb aquesta cançó, un concert que arriba després del que vàrem fer l'any passat en el Corteix General Luque d'Inca. Aquell va ser el retrobament damunt dels escenaris de Llàtzer Méndez i Luis Arboledas, 28 anys després de la darrera actuació en directe d'Ocifar. I tu, Maria, Ana Maria Pons, i Baratxa.
3: Idò. Sí. I vàrem començar amb Au Idò, que ara ho comentàveu, i també pensàvem que eres de reconcert d'Ocifar, i no ho va ser, però allà eren 4.000 persones en vez de 100.000, o sigui que són fusteretes més grans, hi ha més espai. Sí. Ho record molt divertit, feia molta calor, i vàrem fer 30 i pico cançons, ja o sigui que vaig trobar que...
0: De fet, dues hores i no?
3: Estava ja fresco, o sigui, dues hores i mitja, més, diria. Sí.
1: Jo crec, però... com que no hi va cabre tothom, vam dir, farem una
3: altra. Clar, molta gent se va quedar fora d'entrada. Sí, sí, sí. I, però a mi m'ha encantat. Jo vaig tornar a l'infància, m'ha sabut totes les cançons, que si la Porcella, que si... Ara no me'n ve cap altra, la de Vacaciones en Mallorca...
0: La Montpet de Sassini.
3: La Montpet de Sassini. Aquesta
2: però l'infància no... ben infància, perquè, clar, quan tot s'hi fa existir, jo era adolescent.
3: Sí, jo era nina.
2: Però, clar, són intergeneracional.
3: I la Montpet de Sassini que deu no la coneixia gaire sa lletra i anava amb un amic que sí. I clar, jo és que vaig acabar el concert com a feien ses galtes mal de riure.
0: De riure després d'aquesta cançó.
3: Sí.

0: Hauríem de donar aquesta secció en vídeo, només per veure en Maria riure.
1: Val més riure que plorar.
0: Val més riure que plorar. Per aquell concert de retrobament, o si fa, varen exaurir les 4.000 entrades disponibles, ara ho dèiem, en només 4 dies.
2: Genial.
0: És que molta gent de diferents generacions els volia tot anar a veure o assistir a un concert seu per primera vegada, com va ser l'Escar d'Anna Maria.
1: Sí,
0: i hem trobat un grup de menorquins, de Ferreries, que l'any passat ja varen anar a Inca i no se varen pensar dues vegades per comprar entrades per aquest concert d'avui.
3: L'any passat, quan vam veure Cossi Farfa un concert a Inca, no mos ho vam passar dues vegades, nosaltres vam escoltar Tocifar des de petits i mos agrada moltíssim i mos pensava que seria l'únic concert que farien. I enguany, quan vam veure que tornaven a fer un concert, en aquest cas a Palma, tampoc mos ho vam pensar, vam comprar les entrades i vam decidir venir, encara que d'aquí dues setmanes també venguin a Menorca a tocar. Però nosaltres en el concert d'aquí de Mallorca tampoc no hi volíem faltar. L'any passat vam xalar molt, ens vam passar molt, molt bé, van dir que dels millors concerts que havien anat mai, van xalar molt, molt, molt, la veritat. I avui hem vingut de bona hora aquí a Mallorca, ara anem a dinar junts, fem un pot de prèvia, un pot de show ja, i llavors ha fet temps fins al concert. I després ho aguanta tot el vespre, perquè hem decidit que agafaríem el primer vol que surti cap a Mallorca. No hem agafat allotjament, ni hotel, ni res, farem la nit seca, no dormirem, i cap a Mallorca demà matí. O sigui que un dia dur, intens, però que estic segur que tornarem a xalar moltíssim, com a fer l'any passat.

0: Que divertits.
1: Clar, és que...
0: Quina motivació.
2: Quines ganes, quines ganes.
0: Perquè després de... Menorca, fora allotjament, haurem de fer tot el vespre, perquè el concert tampoc no acabarà molt tard. I llavors...
2: No. Ja trobaran festa per Palma, no? Sí. Jo no me preocup per ells. No,
0: no, no.
2: Sé que en trobaran.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, després d'haver sentit en Joan Coll, ja me faig moltes preguntes, eh? Nietzsche, que... Què passaran fora a dormir?
0: Bé, clar,
1: me demanen...
0: Què faran?
1: Si més enllà de Mallorca...
2: Ja m'han dit que se n'anien de festa. Ja m'ho han dit. Sí.
3: Ha dit que volia xalar, no? Idò,
2: sí,
3: xalar, no, xalar,
2: sí. Xalar.
1: I clar, que més enllà de Mallorca, segurament Menorca és allà on es fenomen o s'hi fa... Sí, va, tenir més...
2: És on en tenen més
1: lletres, calat, també. Clar. No sé si Eivissa o Formentera també... té aquesta importància.
0: Tampoc no és de bades, que el darrer concert el faran d'aquí uns dies en el Mercadal.
1: Sí, exacte. Mm. Bé, d'aquest Ferrarien, que en Joan Coll ens ha dit les cançons que, segons ell, no poden faltar, sí o sí, en aquest concert d'avui.
4: I per part meva, les cançons que no hi poden faltar, jo diria Un rap és un peix, El xerif Ripoll, Tòfol Clom, no sé, moltes, aquestes tres tabades són les meves preferides, la cançó d'Amor i Picó també m'agrada molt, M'hace miedo, no sé, n'hi ha tantes que totes són tan bones que toquin les que toquin serà un concertàs, com els de l'any passat. Un rap!

0: Quant any té Miquel, en Joan,
1: té
0: de Ferreries?
1: Té un any més que jo. Vam estudiar junts a Girona.
0: No, vull dir, per allà d'intergeneracional.
1: Sí, sí, sí. De fet, no havia vist que concert mai dos cifres fins l'any passat que va, que va anar a Inca.
2: Clar, perquè feia 28 anys que no tocaven.
1: I d'on, jo no havia nascut. Ho tenia mesos quan van deixar de tocar.
0: En aquest grup de Ferreries que són a Mallorca per veure i viure amb intensitat aquest concert. Més coses, Maria.
3: Sí, més gent que va a aquest concert d'Ocifar, mític, un amic d'en Celestí, que mos ha explicat... Sí, te'n recordes?
1: Qui és Celestí?
3: Que mos ha explicat...
0: Tu també tens amics que van al concert.
2: Sí, entenc.
3: Ell diu que té una bona excusa, idò, el teu amic, per reviure la seva joventut, quan jo vaig fer també, i retrobar-se amb amics i amigues.
4: Me fa moltes ganes reunir-me amb aquestes amigues i aquests amics que solen fer plans habitualment, però, òbviament, els plans no solen ser concerts, ni menys d'un grup com Ocifar. Reviure quan érem una mica més joves a ser verbenes, que ho donaven tot amb els seus clàssics, amb les seves cançons, i passar una estona d'aquestes que queden per record, i l'ho dit, junta-me sobretot amb aquestes persones que estimes, amb els teus amics, que això avui en dia és un tresor i a vegades no ho valoram. Un rap.

0: Però tenim més testimonis que ens poden parlar d'aquest concert d'avui d'Ossifar, i ara volem entrar dins el món de la producció, perquè a vegades ho deixem a part en això, però hi ha molta feina per preparar un concert d'aquestes dimensions, d'aquesta magnitud. I ens explica en Josep Carbonell, que fa feina a l'empresa Manàngelment.
1: Per produir un concert d'aquesta magnitud, el primer, tenir l'artista disposat. I després de l'èxit que va ser Inca, ells tenien moltes ganes de tornar-ne a fer un espai molt més ampli, que la gent estigués molt més àmplia, i això ells ho valoren molt el públic. Els dies previs de muntatge, bé, a més en Fusteret té una gran infraestructura, és una cosa superxula que podem tenir aquí a Mallorca, això, tan gran i tan guapo, i ens ha posat moltes facilitats. Ahir vam estar muntant tot el tema del so, les llums, tot el que seria tot el backline, tots els instruments, i bé, i ara estan a punt d'arribar els artistes per començar a fer proves de so, i molt entusiasmats. Estrès, sempre n'hi ha. És un estrès, bé, bo, perquè després quan arribes a la festa i veus que tot ha anat bé, tot ha anat en ordre, és molt gratificant.

0: I en Josep també ens ha dit que aquests dies de muntatge i preparació del concert d'Ossifar, evidentment, són molt emocionants.
1: Emocionants, també, perquè al final Ossifar és un grup mític, ha fet història, no? Ha fet carrera aquí a Mallorca, i el seu retorn va ser sonat, no?, l'any passat. I aquesta serà l'última vegada que se podrà veure, i amb moltes ganes de despedir. La setmana que ve també és el grup a Menorca, toquen amb Pèl de Gall i Vinigaus, a Mercadal, dia 11, i bueno, aquest serà ja el darrer. Benzina, quin cabró, quin cabró!
2: Que se pot dir amb aquestes lletres, si és que no fa falta...
3: No s'ha d'anar infantils, la veritat. No.
2: Bé, i també hem xerrat amb algun dels músics que ja varen acompanyar a Ossifar damunt l'escenari a Inca. Avui seran a Palma i la setmana que ve a Mercadal, com ara comentàvem. En Leonard Martínez, saxofonista, mos explica com va rebre la notícia de poder formar part d'Ossifar.
4: Jo des de petit vaig tenir l'oportunitat d'escoltar Ossifar perquè a meva hi havia un ràdio casset dels meus pares i amb això vaig poder començar a escoltar les meves primeres cançons i ja un poc més d'adolescent vaig descobrir per internet la seva discografia i ja m'ho vaig fer fan des d'aquell primer moment. Un dia jo estava en el meu estudi composant i me va cridar en Jaume Blázquez, trompetista de Xarxa, que també havia cridat en la sèrie 2 per fer la secció de Ben Ossifar, i jo la primera vegada que me va cridar no m'ho creia. Vaig dir, però si ja fa molt d'any que no toca. Però bé, després vaig veure que sí era vera i vaig estar molt il·lusionat, vaig estar molt content.

0: quin altres en volen parlar, també, d'aquest concertasso que farà avui vespre, si farà Sant Fusteret, amb en Llatza. En Llatza Méndez. Llatza, com estàs? Benvingut.
1: Hola, com anem?
0: Com ho duis?
1: Mira, ara mateix estem a la cintura, a la vida de cintura, que intentant arribar a la prova de so, val?
0: Sí.
1: Tenc aquí de vora en Carlos Lambertini, que es mostruï tot que tocava aquesta guitarra que sona.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Carlos.
1: I m'on anem escopetejats perquè anem ben junt de temps.
0: Sí, que heu de fer les proves. Sí, sí. Però que està embossada la via cintura?
1: Està no embossat, super embossat. Per sort, pareix que des de Portitxó al Molinar cap, diríem, per amunt, està millor. S'ha de... que va cap a Ponent i això, cap a aeroport i tal, és una locura. Està totalment aturat.
3: Bé, nostres... Llatza, vos esperaran, eh? Sí, vos esperaran.
4: Sí, jo crec que si gent s'hi ha d'esperar 10 minuts no passa res.
0: I mentre heu pogut escoltar aquest reportatge que han preparat dels vostres fans, perquè gent de Ferreries que ve posta, gent de per totes parts de Mallorca, que avui voldran venir una altra vegada en aquest concert, perquè varen quedar curts, Llatza.
1: Ara m'ho he perdut.
0: No.
4: Ara t'ho tornem a tenir.
1: Sí, no. Pot ser, sí. Estic passant per davall un pont.
0: Deien que van quedar curts del concert, que canvieu de fer un altre, sí o sí.
1: Bé, en realitat, com hem vengut dient distintes declaracions, aquest concert de Sant Fusteret se fa la rèplica d'Inca perquè, bueno, va haver, entre cometes, queixes de persones que no van tenir oportunitat d'entrar en concert, tantes xarxes com inclús la nostra discogràfica i, bueno, en Àngel Pujol, que m'ho dus, el nostre mànager, mos deien, vosaltres feu el que vulgueu, sabem que heu dit que només en vau fer un, però pensam que estàu una miqueta en deute amb una part dels aficionats, dels fans dels Ibar. I, bueno, i van dir, va, què hem de fer? No, tampoc volen de fer els estrets. I per avall.
0: Sí, no vau estar mai a observar-ho ara.
1: No, exacte.
0: Ben fet. I 7.000 persones ja. És a dir, molta més gent, el doble, més del doble de gent que hi va veient, que clar, que també hi havia poca gent perquè el recinte és petit.
1: Sí. No, ahir que en el final van entrar... No, ahir que se van ficar 4.000...
4: Sí, 4.000 en busquets,
1: sí. No, mira, anem a veure. Crec que avui en dia, per, diríem, tenir una idea justa de com són les coses, quan estàs veient reportatges, televisió, xarxes, pitofals, que arriba el reggaetonero de turno i que fica 40.000 persones a l'estadi i tal, està igual. Estan parlant d'un grup mallorquí, un grup popular, un grup del poble, un grup... I que ficar aquesta quantitat d'ànimes a dins el Fusteret avui, nosaltres ho entenem quasi com un miracle. Mm. Vull dir, m'ho pareix una barbaritat, una exageració. Però la veritat és que estan molt supercontents, molt contents.
4: No, ho és impressionant, tu. Jo tenia una pregunta, Llatza, i és que sí. Que menja Nocifar abans del concert per agafar forces?
1: Bueno, mira, avui jo he menjat ben jutger, perquè la jornada serà dura, el concert... No ho sé, durarà entre dues hores i mitja, depèn un poquet de ritme que duguem i de si mos enrotllem molt, si podeu deixar molt fort o menys, o tal. I ara, xerrant amb vosaltres, m'apareix que m'he equivocat.
3: Però... Ai, vaja.
0: No t'equivoques.
1: No, ho arreglarem.
0: Que vos esperen.
1: Ho arreglarem. Sí. Idò, pareix que no, però quan no estàs... amb una forma, diríem, física especialment preparada per afrontar una gira, que són molt de concerts, i dius, només és un. Cautxo, un dinar, quan... dius una bona estona allà damunt, dius, epa, què passa aquí? També era vera que duim un aliat importantíssim, que és la pròpia adrenalina, que en aquest aspecte mos ajuda molt.
0: I tant, i que sempre és un gust trobar-vos en la gent que vos ha escoltat i sobretot molta gent que hem parlat que no vos coneixia a Llatza i que no vos coneixia en directe, vull dir, que escoltava la vostra música, però sí. Clar, no vos...

0: havia tingut mai l'oportunitat de veure-vos.
1: En el moment que actuàveu, clar. Com? Fa 28
2: està
1: anys.
2: Està clar. Exacte, està clar. Mos ha passat moltíssim. Quan vàrem fer la firma de discos en el Corte Inglés, tant en el concert de l'any passat com el d'ara, és increïble. És a dir, persones que mos diuen unes coses que si ja és perquè no som nosaltres gent així... M'anem a dir una mica d'estofats, perquè mos demanin que puc fer una foto amb vosaltres i jo no imaginava mai que podria veure vos en directe perquè el meu padrí, perquè mon pare, tal. I venen mecos, és increïble, sí. I se saben la cançó. És molt emocionat. En sèrio, fora bromes, que és molt emocionat.
0: I en Lluís, on el tens?
2: En Lluís, ara, teòricament, deu estar arribant a Sant Fusteret a fer la prova de so. Sí.
0: Era una ferrada. Sí. Quan sereu? Sereu molts de damunt l'escenari, llats avui?
2: Més que mai.
0: Ah, sí?
2: Més que mai, sí, sí, sí. Avui serem 10 músics i 2 animalets. És a dir...
1: Què vol dir?
2: En Lluís i jo.
3: Clar. Ara ja m'ho pensava que duríeu... Sí. No, perquè... Una porça i jo...
0: Alerta.
2: No mordeixen. El 93 ens van empujar a l'escenari de la plaça de Toros, però ara no mordeixen. Exacte, ni més ni menys. Però ara, mira, tenim una formació que ahir que ja vàrem ampliar la clàssica d'Ocifar, la vàrem ampliar en un trio de vent, i ara, a damunt d'això, que reincidim en aquesta formació, que és una meravella, pues, hem incorporat a dues veus femenines que mos fan tot el tema de coros i això, que a més són, a part d'unes persones exquisites, més bon rotllo impossible, canten que te mors, és a dir, canten super, són, empasten molt bé, i la qualitat de les cançons, del concert, augmenta, clarament, és a dir, és així, estem molt contents, o sigui, estarem allà damunt 12 persones donant-ho tot.
0: Idò, que bé, moltes ganes d'escoltar-vos, anar a la bona llatza, una ferrada a tot l'equip.
2: Moltíssimes gràcies, ara el redon de la vostra part.
0: Gràcies a vosaltres. Fins ben aviat. Gràcies. Adéu.
1: Bon concert.
0: Bon concert, sí, a partir de les 9. Ocifar, concert únic. Encara queda qualque entrada, crec, si vos hi repensau i voleu anar avui a Sant Fusteret, i sou atents, hi haurà gent, hi haurà Ocifar, hi haurà les cançons de sempre, i els... la banda aquesta llegendària que tindran poques oportunitats de tornar-la a veure en directe. Així que gràcies per la notícia del dia. Feim una pausa i tornem tot d'una.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Descobrim un terme singular, trabacances. Avui es volen comentar un terme bastant nou que ens ha cridat molt l'atenció. Es tracta de trabacances, nascut a partir de la generalització del teletreball. El mot trabacances fa referència a l'activitat laboral que es du a terme des d'un lloc de vacances mitjançant teletreball. No és difícil d'imaginar-ho. Platja, gandula, parasol, protecció solar i ordinador. Aquest terme s'ha format a partir de treball i vacances i és un calc de l'anglès workation, format a partir de work i vacation. La mateixa forma s'ha estès en altres llengües, com el castellà amb trabacaciones o el francès amb trabacans. Què trobeu? I terme explicat, terme acabat.
1: TV3 Ràdio és actualitat. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: el teu moment de Tento.
1: Hola, sóc la Madalena i el meu moment Tento'l, és a dir, de pausa i de relats, és llegir un llibre de vora la mà.
0: Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
2: Pablo Sierra, avui des d'Eivissa, com estàs?
3: Des d'Eivissa ja trinxerat sota un ventilador, amb l'aire condicionat encès.
4: Bé, estàs
2: bé. Mare meva. Us han dit que sí. No fa tanta calor com farà, però bé.
3: Ah, bueno, això m'ho han dit. Sí que és bé que ahir, quan vaig sortir de Palma, estava un poc ennuvolat i no hi havia aquesta xafogó que és com si tinguessis, jo què sé, un totxo damunt, s'esquena. I a Eivissa vam passar un vespre agradable, fins i tot, però és que avui ha set flama encesa.
2: Un altre pic, sí. Saps què? Posem una cançó que jo crec que mos ajudarà a lleugerir la calor.
3: Sí, molt aferrada en això que estem parlant.

0: I d'ací, Pablo, ara avui mos hem de fer una pregunta aparentment lleugera, però amb més història d'allò que pot semblar, perquè qui va inventar la cançó de l'estiu?
1: Que algun oient em corregeixi si saps la resposta, però jo crec que la resposta curta és que ningú. No és que hi hagi un autor en el qual se li pugui atribuir el títol de fundador d'aquest fenomen. La cançó de l'estiu apareix quan coincideixen tres coses. El disc, que d'una banda fixa la música, la ràdio, que el que fa és amplificar-la, multiplicar-la, i també una societat que podem ja dir de consum, una societat que comença a tenir vacacions pagades i temps lliure, entre altres coses, no només per anar a la platja o per allotjar-te uns dies fora de casa, sinó també perquè tot això tingui una banda sonora pròpia. De cop, estan parlant en els anys 60, milions de persones poden fer el mateix viatge, escoltar també la mateixa música i, clar, viure experiències similars al mateix moment. I és època, que això tampoc és una coincidència, de single.
2: Clar, però abans també hi havia música d'estiu, és a dir, aquesta estació de l'any que ja han començat, que estan de ple, ja tenim una banda sonora a cada lloc, no?
1: Sí, Celestí, és que d'alguna manera, si ho pensam així, podem, no sé, coincidir tal vegada en que el que faci indústria musical, es pop, és comercialitzar unes tradicions que ja existien, perquè els balls de plaça, les revetlles, les festes majors, les cançons de taverna, doncs tot això ja existia abans de la sincronització d'aquella primera globalització que representa sobretot la radiofórmula, en el cas de la música. Els Beach Boys, com no havien de sonar avui, doncs tot això ho entenen molt aviat. No només fan cançons, també hem parlat d'ells més d'una vegada en aquesta secció, van construint un imaginari, això de surts, dels cotxes, de sol, de la joventut, tot això que a dia d'avui encara relacionam amb Califòrnia. I clar, els Beach Boys no només venen un tema, venen un estil de vida, una idea. Així que, com hem dit, som a principis de 60, està ja espoti-poti preparat, perquè tot això que, per exemple, surten alguns versos de Voglio Verti Danzare, de la cançó d'en Battiato, de les verbenes amb els pobles, doncs es converteixi en el que avui, a dia d'avui, encara coneixem com la cançó d'estiu. El mecanisme, podem dir, que fa 60 anys i ara en marxa.

0: Ai, aquest Be My Baby de Ronettes per a Pablo. Perquè una cançó pugui ocupar un estiu sencer, abans ha de canviar una altra cosa. Com es grava la música, no?
1: Sí, perquè estàs sonant Be My Baby no perquè fos una cançó d'estiu, sinó perquè és el desviament que hem de fer per entendre un poc això. Perquè aquí entra a la partida en Phil Spector, que ja havia estat guitarrista dels Teddy Bears i encara no s'havia convertit en el productor del cèlebre i tortuós Let It Be. Però el seu paper a la secció d'avui és molt important, perquè entre el 61 i el 66 Spector farà feina als Gold Star Studios de Los Angeles, no Musemut de Califòrnia. I allà desenvolupa això que van anomenar Wall of Sound, el mur del so, una idea radical. En lloc de deixar espai entre instruments, quan els gravaven, doncs Spector el que feia era amuntegar-los tots, però en criteri. Sonaven diversos pianos, diverses guitarres, les bateries anaven duplicades, cordes, metalls, tot interpretant les mateixes línies. És a dir, el so que s'enregistrava tenia una reverberació molt més intensa que no pas abans. I clar, el resultat no era una suma, sinó una massa sonora compactadíssima, com si fos una paret de pedra seca, molt ben fet.
0: Clar. I aquí tenim com a mostra que és Be My Baby de Ronettes.
1: Sí, amb aquest inici de bateria, que és un dels més reconeixibles del pop, inconfusible. I clar, el canvi que es dona en aquell moment és també conceptual. La música no és només un objecte que escoltes i passa a ser un espai que t'envolta, molt més immersiva, aquella idea, tot i que en aquell moment, clar, tot això de la intel·ligència artificial era una cosa de ciència-ficció, les pel·lícules de Kubrick. Però clar, aquesta idea del mur del so serà clau perquè anys després una cançó pugui convertir-se en un ambient complet que representi l'estiu.

0: I si sí, pensam un dels primers grans himnes de l'estiu modern, segurament és aquest que escoltam ara, Pablo.
1: Sí, Margalida, perquè això és una qüestió de calendari, ara quedarà demostrat. In the Summertime va sortir el 1970 i va ser un fenomen global tot d'una. Va vendre desenes de milions de còpies i va convertir aquest tema de Mungo Jerry en un èxit pràcticament d'un dia per l'altre. Clar, ja estem en una època molt més instantània. I això passa perquè està succeint alhora una qüestió molt important. Les discogràfiques han descobert que el calendari és una ferramenta comercial. I executius com Clive Davis, que justament ha descobert avui que va morir fa unes setmanetes a revetlla de Sant Joan, era un senyor de 93-94 anys, doncs en aquell moment, la dècada dels 60, finals de 60, principis de 70, és president de Columbia Records. Des d'allà llançaria les carreres de Carlos Santana, de Whitney Houston, o més recentment de Alicia Keys, per exemple. Però, clar, en aquell moment, directius com Davis el que ja estan fent és planificar alguns llançaments de cançons concretes entre els mesos de maig i juny perquè dominin les emissores durant les vacances. Clar, ja no basta tenir un hit, també s'ha de col·locar en el moment exacte. I clar, de tenir una temàtica determinada. Podríem recordar-nos, per exemple, de Summer in the City, de Joe Cocker, i d'aquest gènere, també, de cançons estiuenques per qui està passant aquesta estació tan mala de passar una ciutat, doncs, rodejat d'edificis. Però sí, si estiu, sens dubte, és un aparador perfecte. Bailemos el...

0: aquesta melodia.
1: Ara que sí, que ja és estiu.
2: Sí, totalment.
1: Per l'estat espanyol, no?
2: Jo crec que hi viu gens que no sé si amb molta il·lusió o amb una miqueta de por ja es temien que sonaria Jordi Dan, però clar, és que no es pot parlar de sa cançó dels estius sense aquest cantant sense francès Jordi, que va fer tanta fortuna per aquí, perquè clar, és qui li dona lògica un poc en aquestes contrades.
1: Perquè és ell qui s'inventa sa cançó dels estius, l'estat espanyol, el Jordi Dan.
2: Mira, jo crec, Margalida, que Jordi Dan, més que res, és l'inventor del personatge que converteix en un sistema, això, d'haver de triar durant moltes dècades, ara potser ha quedat un poc de moda i un poc en desús, una cançó, un himne d'assistiu. La seva carrera va començar amb un tema que jo no coneixia, que si voleu dedicar-li unes cançons dels altres a en Jordi Dan, el podem punxar,
1: i
2: si
1: tant,
2: el tenim, que es deia El Casat Xoc, que
1: sí,
2: és una cançó
1: tenim,
2: que va sortir al 69.
1: Sí,
2: sí. I va ser... Allò, clar, ja tenia traces de cançó d'assistiu, però encara podia definir Jordi Dan com un autor o un intèrpret de cançó lleugera, que es deia en aquell moment. Clar, res a veure amb la barbacoa, molt més present, jo me'n record, tenia 6 anyets quan va sortir, he descobert avui que és del 94, que ja era doncs, una cosa més pareguda a la que sonarà d'aquí no massa. Ja segurament els oients de Tèntol també es poden imaginar qui és el cantant darrere la cançó que sonarà ara. Però clar, entre el 69 i el 94, Jordi Dan va encadenar dècades de llançaments pensats per aparèixer puntualment cada mes de juny. Només feia una cançó cada any i sortia en lluny. Clar, la raó és que l'estiu, com passa amb el Nadal, doncs és ple de tradicions i de rituals que es van repetint juliol rere juliol, agost rere agost. I clar, George Mayer Dahan, que és com es deia en realitat aquest home, va aconseguir que el públic associés amb gust o amb pesar doncs que el seu nom sonàs a piscines, sonàs a platges, sonàs, evidentment, a xiringuitos. I per això, durant molts anys, quan arribava a l'estiu, no es demanava si hi hauria un himne per a les vacances, es demanava quina seria la que faria aquell any Jordi Dan. Així que, tot i que des del punt de vista artístic el friquisme s'havia menjat la música, algun crèdit, algun mèrit, li haurem de reconèixer a Jordi Dan.
1: I tant.

0: Però sí, la cançó de l'estiu entra en decadència i s'accelera amb el canvi de segle, és a dir, en l'inici del segle XXI. No sé si han de donar-se culpa en quin Àfrica, pobret, d'això... de l'estat en declip de la cançó
1: d'estiu. De la decadència musical de la cançó d'estiu o del que reconeixem com cançó d'estiu, jo crec que no hi ha dubtes. De seu èxit, no, perquè això no sé quantes còpies va vendre en el seu moment o quants de royalties li va reportar aquí en Àfrica, però és que sonava per tot. I ara vos he de confessar que fa un any, no era estiu encara, abril, no sé si per error o per mala sort o per què va ser, vaig veure'm enmig d'un concert de King Africa. Mm. Perquè va venir a actuar a Eivissa amb un repertori molt, molt limitadet, sí. I com era una actuació que havíem programat després d'una cursa d'atletisme on me tocava fer feina, amb la productora que gravava el vídeo, doncs, no sé, un poc pràcticament per plaer culpable o per tornar en aquell any 2000, que és quan va sortir la bomba, doncs me vaig quedar tot desconcert i allò doncs, era un bon freak show. Però sí, als 90, recuperant un poc la pregunta que m'has fet, Margalida, la música, clar, ja no depèn només de la ràdio o la televisió, hi ha un ecosistema de versions, de discoteques, de cadenes musicals que fan circular els temes de manera molt internacional. La bomba mos pot pareixer molt freak, però altres temes, com per exemple Despacito de Luis Fonsi, tampoc s'han viralitzat d'una manera molt, molt diferent, fins a el punt de propagar-se i convertir-se en un fenomen massiu.
0: Total.
1: En Lluís, el tècnic, me deia, quan m'heu cridat, t'he de posar falta avui, t'he de baixar sa nota, perquè no veig el Mambo Number 5 en sa llista de cançons. Clar, i podria haver entrat perfectament.
2: Sí.
1: I a més, aquest matí he descobert que aquella cançó de Louis Vega, que la podem sentir per si sí. Alguna persona que escolti el programa no la té ara mateix en el cap.
0: Vinga,
2: que soni.
1: Vinga, anem a sentir-lo un poquet.

0: Ai. Clar, són dos estils
1: quina
0: diferents.
1: Quina ballada, eh? Sí.
2: Molt, molt diferent, sí. Sí, no? Això és una orquestra sinfònica de Dvorak King Àfrica, però sí. Aquest matí, per exemple, m'ha sorprès molt llegir que a Alemanya, per exemple, aquest tema, que crec que és del 97 o 98, m'ha sonat a finals dels 90, va ser un èxit encara més gros que Espanya. I no sé si, per exemple, cançons com aquesta, no molts anys després, van animar responsables de màrqueting, per exemple, de certes marques de cervesa, per aprofitar-se de l'estiu ben guapo que tenim a les escales d'aquestes illes com a taló de fons per gravar videoclips i per promocionar cançons que promocionassin la seva cervesa. Clar, les cançons aquestes no estaven malament, tornen a ser musicals, podem dir, però jo crec que no arriben a l'hora de descriure la màgia que té aquesta estació, que ens agrada a tots, perquè al final no deixen de ser les nostres vacances escolars, que és mestratge que tenia, per exemple, la Trinca.

0: Ai, la trenca. Mira, avui hem començat el programa també la trenca amb una cançó dedicada al diccionari i ara aquesta Costa Brava, que també fa molt estiu. La trenca.
1: Sí, sí. Jo feia temps que no sentia la Costa Brava, però és que mola molt tornar en aquest trident perquè ahí és tot.
0: Tot, sí, efectivament. Sí, sí, tota una història explicada a partir de cançons. Moltes gràcies, Pablo.
1: Molt bé.
0: Bon cap de setmana.
1: Acabo de gaudir el programa.
0: Que
1: bon cap de setmana.
0: Bé.
2: Que vagi bé per Eivissa.
0: Sí, la setmana que ve t'atendrem per Mallorca, un altre pic.
1: Encara no ho sé, perquè ja comencen a ser dates estranyes, però, però ja ho engirgularem per entrar d'alguna forma.
2: Vinga.
0: Clar que sí, una ferrada, Pablo. Gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.

0: IB3 Ràdio és memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
5: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: I per acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que diumenge, aquest diumenge, a les 9, el cantautor i músic català Roger Mas actua al Festival Sant de Nit i ho farà al Calvari de Pollença.

0: El lleidatà Roger Mas, amb el seu univers inconfusible, retrobarà amb el públic mallorquí en aquest cicle de concerts organitzat per Forar, que es diu Sons de nit, que té lloc a diferents indrets de l'illa. Roger du en actiu des dels anys 90 i és un artista multiinstrumentista i ha recorregut el món amb aquest estil tan propi.
1: I aquest diumenge serà, com dèiem, a Pollença, a Calvari. Com anem, Roger Mas? Benvingut.
2: Gràcies per
1: convidar-me. Gràcies a tu, Roger. On te trobàvem ara? Encara no has arribat, no? A Mallorca?
2: No, ara sóc de camí, que tinc un concert a prop de Vic. I estic anant cap al concert.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, que tens una agenda atapeïda aquest estiu, Roger.
2: Sí, aquest juliol, déu-n'hi-do. Tenim molta feina i concerts també amb la Copa Sant Jordi, encara, que vam treure el disc ara 2 anys. I molt contents, perquè la part més bonica d'aquesta feina és pujar a l'escenari i cantar.
0: Clar, en diferent format, supos. Quin format hem pensat per aquest diumenge aquí a Mallorca?
2: Sí, a Pollença vindrem amb el Xavier Guito al piano i l'Arcadi Mercet al contrabaix, que són dos músics que treballo des de fa més de 20 anys i que ens entenem molt bé. I així podrem fer doncs, com una selecció de... del repertori de tots els meus discos des del principi, doncs fins ara.
0: Clar, un repertori diferent d'aquest que fas amb la cobla.
2: Sí. Amb la cobla és el repertori d'aquest disc que hem fet amb ells fa 2 anys. Però em fa il·lusió, ja que vinc a Mallorca i ara feia temps que no venia, doncs de fer una mica com un compendi de tota la carrera.
0: Clar.
1: Un pot de tot, no? Sentirem cançons de la primeria, cançons més actuals, però clar, com que tens un repertori tan ampli, Roger, deu ser mal de fer llavors triar quines cançons has de tocar, no?
2: Doncs ho faig una mica... És qüestió de fixar-se una mica... Bueno, clar, fa molts anys que canto, hi ha cançons a mi que m'agraden més que d'altres, però sobretot em fixo, doncs, quan estàs a l'escenari, doncs, quines cançons al públic doncs li agraden més. I a l'hora de triar el repertori, doncs, sempre la raó principal sempre és aquesta.
1: És a dir, que tu mires a mi quan fas el concert que agraden al públic i dius, vinga, aquesta l'hem de fer, aquesta arriba més, aquesta no, que bé.
0: És a dir, que sols canviar set list en directe, d'aquella cançó que tenies apuntada, dius, no, ara faré aquesta altra. Sol passar això?
2: Sí.
1: Ai, que no sé si l'han perdut en Roger, perquè va conduint,
0: clar,
1: que avui mos ha dit que té
0: està
1: un concert.
0: Està en trànsit.
2: Molt complicat. Es pot fer algun canvi, però tampoc. Però precisament amb la formació que vindrem aquí a Mallorca, doncs són músics que ens coneixem de fa molt temps, que es coneixen tot el repertori, que puc fer cançons fins i tot que no estan al repertori.
1: Imagina't.
2: Que no hi ha cap problema i decidir el moment. I això també, això és molt divertit, per mi.
1: Que bé.
0: Clar, és un joc.
1: Deien que tocareu el Calvari, és un lloc preciós de Pollença, de més en aquest cicle Son de nit, que sempre tria llocs així molt emblemàtics, amb molta personalitat, amb molt de caràcter. No sé si ho coneixes, el Calvari, Roger, de Pollença. Ai, no sé si l'hem perdut.
0: Ara crec que sí. No sé si ha passat per un
1: sí,
0: túnel.
1: Sí,
0: sí.
1: Ah, l'hem perdut, en Roger Mas.
0: Justament.
1: Xerràvem amb en Roger Mas, però va conduint perquè té un concert avui, mos ha dit a Vic, però diumenge serà a Mallorca, de fet serà a Pollença o Calvari, com dèiem, dins aquest cicle Sons de nit que organitza cada any Fonart i que té moltíssims d'artistes. És un cicle preciós, realment.
0: Que trien artistes determinats i indrets determinats, molt concrets per fer aquests concerts, perquè, clar... actuacions o música està completament vinculat en el territori, espais on moltes vegades no hi solen veure concerts.
1: Exacte.
0: Per exemple, en el Calvari de Pollença tampoc no habitualment hi ha concerts.
1: No.
0: N'hi ha hagut també en el Santuari de Gràcia, per exemple,
1: sí.
0: Ara fa unes setmanes.
1: Però tornem a Pollença,
0: sí,
1: perquè ara sí que han recuperat en Roger. Roger, has estat mai en el Calvari, allà on faràs el concert, diumenge?
2: No hi he estat mai, tinc moltes ganes de conèixer-ho i de passar-hi un vespre agradable.
1: T'agradarà, ja t'ho dic. Ja mos ho contaràs, però segur que t'agrada.
2: Que bé, i
1: tant. Cicle, sí que el coneixies, aquest cicle Sons de nit, que enguany, de fet, té per lema rompre l'arma sent la música.
2: Rompre l'arma sent la música? Ho
1: sí.
2: He sentit bé, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Això és el lema d'enguany d'aquest cicle de concerts.
2: Però està molt bé, fan concerts per tota l'illa, oi?
1: Sí, per tot Mallorca.
2: Sí, està molt bé. Estic molt content que m'hagi
1: ja ho crec.
2: A venir-hi, perquè ja fa anys feia alguna gent a Mallorca i a mi m'agrada moltíssim de venir i...
1: Roger, t'haurem d'acomiadar, em sap molt de greu, però és que no te sentim gent bé, la cobertura és molt dolenta, però sí, en tot cas, el que farem serà venir diumenge a Pollença, escoltar-te, i així ja podrem veure't en directe.
2: Entesos.
1: Moltes gràcies, Roger Mas.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Roger, i bon concert avui vespre i bon viatge cap a Mallorca.
1: Gràcies, sí, ben arribat. Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu, gràcies. I de si en Roger Mas arribarà aquest diumenge a Pollença i ara escoltarem en Dius que el nostre amor, aquest tema tan sentit. I d'en Roger Mas, amb això arribarem a les 5 del capvespre i després tornem tot d'una, que encara mos queden moltes coses.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Fa pocs minuts que s'ha donat per controlat un incendi forestal que cremava Biniancoll, al municipi de Sant Lluís. Per tant, en aquesta hora connectem amb Samad Houman, que és allà mateix, per conèixer la darrera hora, perquè sembla que encara s'hi està fent feina. Samad, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Pocs minuts després de les 3 i mitja s'ha donat avís d'un foc que s'ha iniciat a Biniancoll, al municipi dels bombers de Mó i de Libanat. Amb el suport de 3 mitjans aeris, s'han desplaçat fins aquí, on, com dius, encara fan feina, així com també agents de la Guàrdia Civil i la policia local de Mó, que han tallat un tram de la carretera. El foc s'ha iniciat a una banda, encara per determinar, d'aquesta carretera que va a Biniancoll. S'ha hagut de desallotjar un habitatge que està situat a uns metres del foc, però que no s'ha vist afectat. A la zona també hi ha una antena de telefonia. S'ha de dir que és un dia d'un vent intens de tramuntana que ha accelerat l'expansió d'un foc que encara està per determinar quina extensió té, perquè els bombers encara fan el perímetre, com també quines han estat les causes.
1: Moltes gràcies, Samad, per aquesta darrera hora des de Biniancoll, com dèiem, al municipi de Sant Lluís, a Menorca, mentre Catalunya demana ajuda a la Unitat Militar d'Emergències davant la propagació de l'incendi a la Costa Brava a Girona, agreujat per la tramuntana. I avui, 3 de juliol, el nivell màxim de perill per incendi forestal és d'alerta 4, tant a Menorca com a Mallorca. Per tant, recordeu que està prohibit cremar en zona forestal. I anant del territori també a les carreteres, fem una ullada, perquè hi ha retencions quilomètriques a les autovies de Llucmajor i també a la zona de l'autovia d'Inca Marratxí, a Mallorca. Per això, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions, trobareu retencions a la carretera d'Inca, en les trencolades del pont d'Inca fins a Santa Maria, trobareu tràfic bastant lent. També trobaran retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llucmajor, en les trencolades del Molinar fins a Campastilla. A la resta de carretera es troba amb un tràfic bastant fluid i sense incidències. En la temporada, molt bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit, José Romero. I a Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Sonreus, a Mallorca.
4: Avui ha arribat al port d'Eivissa el ferri a l'Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma. Transportarà un màxim de 8 camions diaris durant l'estiu, una xifra que minvarà durant l'hivern entre 3 i 5 camions. Seran un total de 33.000 tones anuals que aniran plastificades i es tractaran per evitar males olors. El trasllat des del port de Palma fins a Sonreus es faran en horari nocturn per reduir molèsties al trànsit i als veïnats. El govern minimitza l'impacte que tindrà aquest trasllat. És el portaveu Antoni Costa.
5: Previsiblement es farà fins i tot en horari nocturn i, en conseqüència, tens la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols s'enduran de compte de que es produeix aquest trasllat.
1: I un darrer apunt, perquè un detingut a Menorca en el marc d'una operació de blanqueig de capitals a tot l'estat.
4: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedent del tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a Menorca. Estaven especialitzats en la recepció de dobbers il·lícits i els introduïen en el circuit legal a través de testaferros i criptomonedes.
1: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 6.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que la cuinera Maria Solivelles té un documental, és del cineasta Àlex Dioscòrides i s'estrena dia 28 de juliol dins l'Atlàntida Mallorca Film Festival.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: És l'hora, ara ja sí, d'encetar la tercera i darrera hora d'aquesta setmana de Tentol. Són les 5 i 5 minuts i tenim en Miguel Soler al control tècnic i avui parlarem amb la cuinera Maria Solivelles i amb el cineasta Àlex Dioscòrides.
2: Sempre està com molt curiosa. M'agradava molt menjar i m'agradava molt ensumar, m'agradava tastar.
3: Maria és una cocinera y es una artista, y es que es una mujer post-renacentista.
4: María es una visionaria, es respetuosa, es empática.
3: María es una intérprete del paisaje, María es una recolectora.
2: Una mare de sa naturalesa.
3: Un lugar totalmente mágico, único, irrepetible.
5: És un restaurant absolutament únic i especial. És que se me posa un somriure a sa cara perquè m'emociona.
6: ¡Vamos!
7: La càmera d'Àlex Dioscòrides ha entrat dins l'univers de Can Atonet, el restaurant referent que té a Caimari la prestigiosa xef mallorquina Maria Solivelles. Parlen de cuina i producte de proximitat, territori i memòria. La seva vida i la de la seva família, les seves germanes, és i s'ha convertit en una història de pel·lícula. La seva estrena serà dijous, com dèiem, 28 de juliol, a les 9 del vespre en els cinemes Rivoli i amb la presència de tots dos i forma part de la secció del Festival Atlàntida Mallorca Film Fest, de la secció Talent Balear. I ara en parlam en profunditat.
1: En profunditat.

0: I és aquí als Estudis de Ràdio, Àlex Dioscorides. Com estàs? Benvingut.
1: Vine, com molt costa, bé, moltes gràcies.
0: Costa tenir micro. Sí. Àlex, moltes gràcies per venir a presentar la pel·lícula. No sé si ets la primera entrevista que fas de la pel·lícula.
1: Sí, ets la primera.
0: Sí, sí. Ara ja podràs anar fent...
1: Claro, ja han d'encetar, totes aquestes coses.
0: Manco d'un mes vos queda per estrenar aquesta pel·lícula. Àlex, tu ja vens de fer moltes coses en el sector audiovisual, però perquè a quin moment decideixes? Dius, jo li vull dedicar una pel·lícula a Anna Maria i a la seva família i a la seva gastronomia i al seu concepte.
1: Bueno, Anna Maria és que sempre ha estat un referent en el món en el que ella viu, no? De tot el que seria producte local, quilòmetre zero, és que ja ni emplea quasi aquesta terminologia ella, perquè ja ho du tan de dins seu que ho fa de forma totalment natural. I bé, jo realment sempre són temes que me ressonen i són temes que m'agraden molt. M'agrada molt menjar, m'agrada molt... Bé, mon pare era agricultor i també va ser el pioner, o era un dels locos fa 30 anys o 35 que intentava fer agricultura ecològica. I bueno, pues claro, jo m'he criat amb això. Realment, de 6 a 18 anys he estat agricultor. I bueno, pues tot això, són diverses coses que al final me fan pues això, perseguir Anna Maria i convencer-la de que m'hagi fet un documental sobre ella.
0: I s'ha deixat?
1: I s'ha deixat, sí.
0: Bé, li demanarem a ella. Maria Solivelles, que ha anat, benvinguda.
2: Hola, bones tardes, què tal?
0: Va bé, i tu?
2: Molt bé, molt contenta.
0: T'has deixat, enganar. Bé, enganar, no sé, si una càmera imposa molt, hi ha un moment que te n'oblides i ja no hi és.
2: Sí. No, la veritat és que bueno, som un inconscient, i realment quan l'Àlex me va proposar fer un documental, jo és que no me creia, saps? Jo de, bueno, m'encalça, me diu, ell me deia, tu, quan facis alguna cosa interessant t'avisa'm. I jo, bueno, mai me'n recordava, sempre me'n recordava quan ja ho havia fet, de, ai, m'he segut de cridar en Àlex. Però realment és que crec que és lo interessant d'aquest projecte, és que jo no m'he pres massa en sèrio. I, per tant, jo que som bastant controladora, li he donat absolutament carta blanca, ha fet ell el que ha volgut en jo. I crec que i això me pareix que serà com una bona... Crec que és una bona recepta perquè realment serà la seva mirada cap al meu univers i és una mirada lliure, que està molt bé.
3: Clar, abans en Àlex ho deia, ja fa temps que tu, Maria, estàs dins cuina de proximitat, quilòmetre zero, de fet, te recordant com a referent de la slow food aquí a les illes, però ja fa anys que sentim i que vivim aquests conceptes. No sé tu, Àlex, què volies contar en el documental d'Anna Maria que no hagi contat ja? Perquè, clar, Anna Maria ha contat moltes coses.
1: Sí. Ella ho va contant dia a dia i ho segueix contant. I era, doncs, això, és fer una peça única, o sigui, única, on estigui tot resumit, o no tot, perquè és impossible resumir el món d'Anna Maria en una hora, però una gran part de la seva vida i sobretot donar valor a el que ella fa en una peça audiovisual.
3: És a dir, que quedàs dins una peça, dins una pel·lícula.
1: Efectivament, sí.
3: Clar, tu, Maria, com ha estat convertir la teva vida en pel·lícula? Clar, tu deies que no t'ho has pres gaire seriosament, no? Ha estat com... les càmeres han entrat dintre teva, no?
2: Sí, totalment, i de fet ara me n'hem penedat una mica, perquè l'altre dia vaig visionar una mica i me va entrar una miqueta de vanitat i vaig dir, mare de Déu, que no, tan malament m'ho pren... Bueno, malament no, tan poc en sèrio m'ho prenia, en tanta lleugeresa que vaig despentinadíssima, no m'he currat gens la meva imatge.
3: Vaja, han entrat a Cateva.
0: Sí, però això també...
2: Han entrat a... Sí, però crec que crec que serà l'interessant d'aquest documental.
0: Sí, clar. Que li donin naturalitat, perquè ara és ver que...
1: És que tot això, mirada... a tot això, na Maria, que no ho ha vist, sense...
0: No
1: sense
0: ha vist.
1: l'altre dia va passar per casa meva i li vaig deixar veure 10 minutets i li vaig dir, oh, vinga.
0: Ja està. Ja.
3: Però tens el vistiplau.
1: Sí. Ja m'he ficat un altre.
2: Bueno, bé, el vistiplau. Jo estic quasi a punt de contratar un psicòleg perquè m'ajudi a superar tota aquesta moguda. Perquè el dia que vaig veure un cartell d'un documental que posava Maria Solivella, ni més ni manco, vaig dir, però per favor, Àlex, què estàs fent?
3: Nom i llinatge.
2: Posa-li un altre nom. No sé, que me va fer molta vergonya, vaig tenir com una mica de vergonya. I encara no l'he vist, però bueno, bàsicament perquè en Àlex m'està fent xantatge. Li he de donar unes fotos i fins que no li doni aquestes fotos no me mostra, per tant.
3: Això està bé, aquest intercanvi, eh?
1: Sí, no, perquè és que si no me les donaria mai. O sigui que...
0: I el farà dia 28 en Estrella
1: Rivali? No, li passarem.
2: No, abans. No, abans.
0: No, perquè me pot pegar.
3: Per saber si ha d'anar a l'estrena o no. No?
2: Imagina, me pego un patatús i de repente de veure'm allà en pantalla grossa. No, el veuré ja. El que sí de dir que l'altre dia me va mostrar res, just una petita pinzellada i m'he quedat molt, molt tranquil·la perquè la veritat és que té una qualitat, o sigui, té una factura es documental meravellosa, saps? Vull dir, una fotografia superbona que vaig dir, uau, que guapo serà això. I, de fet, no vaig veure-ho, vamos, en el minut 1 ja estic plorant d'emoció, la veritat.
3: Clar. Ara sentíem fragments, ara fa una estona. Àlex, com ha estat aquest rodatge? Noms de gent que apareix, que puguem comentar, que puguem avançar?
1: Clar, sí. Bueno, com sempre, de la gent que fa feina en jo a nivell tècnic, pues estan en Lluís i en Toti d'Espai-Temps, que són dos amics i grans professionals amb els que sempre fa feina, a part de molta altra gent que hem anat passant per allà. I bé, i després està tot el món que envolta Anna Maria, pues, com Albert Pinya, Joan Pere Català Roig, i suport. Bé, i després ja està, tots els altres grans artistes que són per nosaltres també, que són tots aquells productors locals amb els que fa feina Anna Maria, no? Tant de cellers, els agricultors i tota aquesta gent. Així que, bueno, però ja ha estat un plaer, i després tota la gent que fa feina amb ella també, tot el personal de Cana Toneta i de restaurants en els que ella fa feina, i per pues això, un plaer haver conegut tota aquesta gent, i qualcú ja se coneixia, però aventura íntima més, i veure com fan feina, i veure el que fan, i tastar els productes, que això també és algo fonamental, i molt agraït dins un projecte així.
0: Uh-huh. És la teva mirada, però és una mirada molt personal, és de cineasta, de documental.
1: Sí, és un documental molt personal i que intenta fugir un poc del mainstream i de les coses així comercials, no? Mm-hmm. A part, és intentar donar també un toc artístic perquè tot el món d'Anna Maria no només és culinària, sinó que també ella li dona molta importància pues, a la bellesa i a tot a nivell artístic, no? O sigui, ella eleva tot com un punt artístic. I això, al final, pues, clar, s'havia de transmetre i també és molt agraït fer feina dins aquest món.
3: Mm, clar. Entres dins Cana Toneta, dins cuina, evidentment, però a peus de ball taula també, i surt sort de ses tonetes. En quins espais o en quins moments retrates o ressegueixen a Maria?
1: Bueno, pues sí, hem estat a la cuina, hem estat a la seva tenda, hem estat dins el seu hort, hem estat dins casa seva, hem estat amb els seus filalls de ramellet, hem estat amb les seves figues de moro, o sigui que hem estat bastant de dins de tot el procés. Hem estat obrint botelles de vi, hem estat beguent, i bueno...
0: Clar, Anna Maria ho deia, un punt de vergonya, no, Maria? Com a... De dir, uau, això són jo, no? Clar, quan te veus a la pantalla, a vegades ens costa de gestionar.
2: Sí, bueno, primer, menys mal que ja m'agafa una certa edat, que supos que ja no té menys vergonya, ja té menys vergonya i som menys venidosa que abans, i ja m'és una mica més igual tot, no? Però sí que hi ha una... Bueno, això també m'intriga molt com m'ha mirat n'Àlex, perquè no sé exactament que... No sé quina imatge donaré, saps? Perquè, en aquest sentit, si jo no he intervengut en absolut, vull dir que ha estat una cosa molt, molt, molt natural... Vull dir que no ha hagut res impostat, ni... Per tant, no sé, m'intriga bastant a veure que... Perquè, de fet, jo sempre li deia a Àlex, però per què fem això? Si ningú li interessarà. A qui li interessa la meva vida, saps? Com, perquè realment ho pens, no? No sé jo si li pot interessar a qualcú, no m'ho veurem. Uh-huh. A veure, però bueno, això és cert, ja va d'en Àlex, de contar la història i li deixar-la prou atractiva com perquè interessi.
1: Bueno, va haver un punt de dificultat, jo crec que és únic, va ser el moment que havíem de fer l'entrevista a Maria, que ella, com bé diu, és bastant controladora. Tot l'altre no va poder controlar perquè anava passant mentre ella feia feina.
3: Clar, clar.
1: Però el moment que ella havia de ser entrevistada, sí, anava mirant el pla, no, ui, això no m'agrada, ai, això, ui, no ho sé, ui, no me veig, ai, no sé què, la seva germana per allà, l'ajudava amb el pentinat, en xerrava...
2: Sí, menys... Aquí passes un dia com a por a controladora i dona gràcies, Àlex.
1: I dona gràcies, sí.
2: Dona gràcies.
0: Ho heu fet una sola càmera? Ho heu fet amb més càmeres?
1: No, ho hem fet quasi sempre en dues càmeres.
0: Dues càmeres. Mm-hmm. Sí, sí, i hi ha imatge d'arxiu i també entrevistes. A part d'Anna Maria, qui sentirem parlar?
1: Bé, està la seva germana, que òbviament du... Pues, tota la vida amb ella, literalment, sí, però també dins
0: de Teresa,
1: mm-hmm, clar, de les tres germanes, pues, són dues les que duen tota la vida ja, canatonata. I després pues, també està Neve de las Heras, que és una de la sommelier, mm-hmm, i després pues, tenim una Mireia, de Celler Camp Majoral, després tenim en Joan Pere, que té la Roig.
2: Pot sona, eh?
0: Sí,
3: sí, sí, sí, sona, sí. Propera.
2: Sona,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sona. D'aquí res, una estona te la veig.
2: Que bé, sí, vàrem estar en el celler, va ser un dia ben guapo aquell dia. Vàrem estar en el celler, vàrem arreglar el món. Vàrem tenir una conversa molt guapa, no sé què sortirà d'aquell dia, però va ser molt guapo.
3: Que bé. Que bé.
0: I en Albert Pinya, que també és el que ha fet el cartell de...
1: Clar, són Albert Pinya, sí, i en Joan Pere Catararros, que són, els que han fet, pues, bueno, en Pinya han fet els murals de Canatonata durant els darrers 20 anys, i ara amb en Joan Pere pues, han fet un mural ceràmic, que és preciós, que convido a tothom que el vagi a veure, perquè...
0: És a Caimari, també.
1: És a Caimari, sí, diria, mm-hmm, Canatonata, sí, és la darrera intervenció que han fet a la terrassa, mm-hmm, i que ara farà 2 anys, no?, que el vareu fer.
2: Fa 2 anys, sí.

0: Sí, serà.
1: Serà un rol creatiu. Així ja per tancar cercle, no?
2: Sí, sí.
0: Total, total.
2: Estaria bé, com el youtuber que surt ahí mirant algo, saps?
0: Ja. Que se pena més bassa...
1: Sí, perdona.
0: Ai, perdona.
1: No, no, digues, digues.
0: No, se pena bassa que just, jo quan acabaven ja de gravar el documental, quan dir, vinga, ja, acabam, just vàrem agafar el celler Tona Traïnca, que era un procés, que aquest procés era meravellós per gravar, i però ja justament vàrem acabar. I me sap moltíssim de greu, perquè aquesta història, ja, aquesta sí que era cercat, tancat cercle, està sí. Guapíssim, però bueno, la segona part serà.
1: Sí, haurem de fer una segona part. Haureu de fer, perquè sí que és vera que aquest celler que heu agafat dins, que també és preciós, i tota la feina que heu fet de donar-li aquest caràcter i tot això, que ha estat una bona segona part. Però
3: clar, recull que és aquest llegat que heu fet de Can Marrón, i ara amb aquest cantonat hauria estat bé. Que també
0: molt
3: sortit,
0: bé, però... jo m'ha estat molt de greu no haver-ho fet, perquè a més ha estat un procés tan guapo, bastant brutal, era quasi històric, no? Era molt guapo, ha estat molt guapo realment, però bueno, d'igual, la resta també serà molt guapa.
3: I que supos que és allò amb allò que estàvem més capficats aquests darrers mesos?
0: Aquests darrers mesos hem estat aquí en procés de part, però bé, molt contentes. I també celebrant enguany el 30è aniversari de Cana Toneta, ni més ni manco. I per tant estem contentes i també estic contenta de poder-ho celebrar amb el documental, no? Que perquè en el final no deixa de ser un recull d'aquests 30 anys.
1: I a més per una porta molt grossa com a Atlàntida. Àlex, ja. T'ho esperaves? Estrenar l'Atlàntida?
0: No, és que aquí va ser... Jo va ser quan va pegar el patatú, quan vaig veure això, que vaig dir, però tu què estàs fent? Que com te presentes a festival sense avisar-me?
3: Que ve la reina,
2: Ve la reina, com sempre, sí. No, a més bueno, jo anava liadíssim i em vaig recordar el 28 de febrer, que és el darrer dia que pots inscriure a l'Atlàntida. O sigui, que va ser justet. I això que tens te ve alguna cosa en el cap i dius, quin dia és avui, 28? I què passava dia 28 de febrer? Vaig començar a mirar, vaig dir, és el darrer dia per l'Atlàntida.
1: Vinga, corre, però bé, apuntats i estrenau.
2: I ho vaig llençar,
1: i seleccionats, perquè clar, t'han de seleccionar. Sí,
2: sí, home, era una cosa que més o manco ja se podia preveure, perquè també l'Atlàntida té aquesta part que et dona molt de suport a tot el talent balear i bueno, i és d'agrair, realment. Però bueno, sí, dels tres festivals que hi ha a Mallorca ja tenien clar que seria l'Atlàntida per el tipus documental i res, sí, per això. Bueno, sí, varen tirar, ja vaig estrenar ja Pedra i Oli i bueno, res, és un puesto molt agradable i sempre mos ocupen molt bé.
1: I un festival internacional, també.
2: Sí, molt bon festival, i després que té filming, que després ja sí, en pot anar ja a veure els documentals, i... O sigui, està molt bé, és com un pack molt complet, perquè al final lo interessant és que se vegi i que tingui visibilitat.
1: Què fareu el dia de la presentació? Heu pensat qualque cosa?
2: No, t'estem tan liat tots dos, que, però algo, sí, jo també m'imagino molt de vi. Això...
3: Molt de vi.
0: Vi seguríssim. No, de fet, el primer que vaig pensar vaig pensar, ostres, hauríem de fer aquí un petit catering, qualque coseta, però no sé si m'adonarà temps, perquè anem tan liats, però qualque cosa farem. Uns vinets per celebrar i brindar. Això seguríssim, sí.
1: 28 de juliol. Sí,
3: que és en dimarts, hem dit en dijous, és en dimarts.
0: Dimarts, sí.
3: Correcció feta, sí. 28 de juliol.
1: En el Rivoli se farà la presentació. Vendran les teves germanes, vendrà la teva família, Maria...
0: Hombre, com que em falti qualcunes i pos falta greu. No, de fet, aquest dia he tancat tots els dos restaurants perquè em fa il·lusió que vengui tot l'equip, bueno, tota la gent que vulgui venir de l'equip, òbviament, però sí, em fa ganes que estiguen tota la família de Cana Toneta.
3: Faltaria, ja que t'estrenes de trio.
0: Sí, ja com estem de triu, el manco que estigui ben acompanyadeta i me pugui arrufar, perquè me moriré de vergonya.
1: I Àlex, també tot el teu equip, no?
2: Sí, ja estaran tots. Ja estaran tots. Serà un...
0: Bueno, i vosaltres també, no?
3: I tant.
1: Sí, nosaltres també, nosaltres vendrem segur. I si mos han dit que hi haurà...
0: Cau vinets.
1: Encara més, no.
2: Hombre, és que un 28 de juliol a les 9 de vespre, almenys s'ha d'entrar...
1: A com

0: acompanya.
1: Un poc refrescadet, no?
0: Exacte. La pel·lícula claro. Maria Solivelles és el títol. Tu no te vas pensar massa, Ale, et vas dir. Aquest és el títol.
2: Nom i llinatge.
1: Nom i llinatge, no és.
3: No m'ho de vergonya. Veus, això sí que... Veus, el títol encara m'està costant molt, però bé. Ja m'ho
0: vejaré. D'aquesta pel·lícula. I ara, abans de que bona nou, que en Àlex ja ha vengut amb el seu fill, que tenim una festa d'aniversari, Oliver. Tens una festa avui? Sí, diu que sí, molt bé.
3: Que no, Oliver, aquí, que bueno.
0: Sí, també tenim l'Oliver aquí, a l'estudi.
2: Sí, pots xerrar en el micro, eh? Sí. Si vol dir hola.
1: De qui és el cumpleaños?
0: On has d'anar després, Oliver? Ah, Sant Pagui. Normal. I de, a banda que som de que bona nou, Oliver, ton pare i tu i na Maria, vos farem un qüestionari així un poc més estiuant.
2: Fresquet.
0: Ja més, de màniga curta. Ah, oi,
4: el paraulòmetre.
0: Sí, ha entrat na Maria Pons i acabarem aquesta entrevista amb un qüestionari més fresquet, Maria.
5: Xerrant de teca, també, però, també, que no
2: sí,
5: falti.
2: Sí, clar, evidentment.
5: Vam, que començam amb Àlex o Anna Maria.
0: Com vulguis, tots dos.
5: Àlex, que te tenim aquí, tu primer, vinga. Trampó o pa amb oli?
1: Trampó.
5: Trampó.
0: I na Maria?
5: Maria?
3: Trampó.
5: Molt bé. Després, que això, Pontura, coincideix. El vostre plat preferit d'estiu? Tenim molts a la nostra gastronomia.
3: En l'estiu no tant, no te penses.
5: Bueno,
3: no, si de... no cuinant tant, en l'estiu, com si vam.
1: Sabal, és que, clar, no sé, una tomàtica.
5: Sí. Proves torrats, aubergines farcides, això també a és mi, un pot d'estiu, truita.
3: A mi un que m'encanta, que no el menjo molt sovint, però que me duu a molt de llocs i que m'emociona, és una coca de proves torrats amb formatge de Menorca i rem. M'apareix com una menja tant d'estiu.
2: Rem damunt.
5: Això és un nivell per elevat. Acompanyar.
3: Rem per acompanyar. Per acompanyar. Saps? Això no ho menjàveu, això. Sí, jo també era un sopar superrecurrent. Sí. M'agradava molt. Aquella loreta que feia tota la cuina de proves. M'encantava.
0: Boníssim.
3: Això m'agrada molt.
5: I una fruita d'estiu, que també en tenim moltes, mam. Àlets.
3: Ubercoc.
5: No m'aniu teclar, Ubercoc.
1: Ubercoc, bueno, ara que ja me l'ha llevat, pues... home, un melonet.
5: Un melonet, també dolçet, ben bo.
3: Sí, sí.
5: I per acabar, una lectura per aquest estiu, si en teniu qualcuna en ment, si en recomaneu qualcuna...
1: Uf... Maria, tens alguna cosa, tu.
3: Àlex?
5: Ah, se passa en sa pilota.
1: És que no tenim molt de... Jo no t'entenc ni per llegir.
5: I no, Maria, ja, supos que tampoc li sobra, no? Ja, estem per llegir.
3: No. A veure, pues, ja ara... que no, entenc molt poc... Ara mateix entenc molt poc i, no te, i tenc un llibre així en marxa que... que és un llibre d'antropologia de menjar, en realitat, que se diu Com eres una història, que l'estic llegint, però bueno, puc llegir una pàgina per dia, però m'he dormit. No me reig gens un llibre darrerament.
1: A veure, jo fa temps que arrossec El mapa i el territori, que també és un llibre molt bo, però...
5: Ses energies
2: vinguen. Llegiu això.
1: Sí. No, jo és que, clar, ara, per exemple, avui vespre m'he posat acabat subtítols en castellà i demà vespre hauré començat amb els subtítols en anglès, o sigui que al final és que duu molt...
0: I també ho fas tu, Àlex?
1: Bueno, vaig fent, sí, vaig fent. Però, òbviament, me se revisa gent que sap més que jo, sobretot d'anglès.
0: Però també és una feina que s'ha d'afegir, que no... Que...
1: Sí, no ho vas fent. Ara he estat afegint les fotos com que la filmava una Anna Maria i encara estic fent qualque recurset més que falta i vas afegint cosetes, sí, canviant una cançó, bueno, pues això va supurant al màxim. Ja vaig escriure a l'Atlàntida, que és el darrer dia per entregar el màster. I així bé.
0: Molt bé, idò. Àlex, Maria, enhorabona. Tothom apuntat 28 de juliol a les 9. El cine Rivoli estrena de Maria Solivelles la pel·lícula. És que això queda gras.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Maria,
3: moltíssimes
2: gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: M'ha fet molta il·lusió aquesta entrevista per parlar de la pel·lícula. M'ha encantat.
2: Que bé.
0: I de bon cap de setmana, gràcies.
2: Gràcies.
0: Àlex, bon cap de setmana. Olivera, tu també. Passa-t'ho bé. Gràcies.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 5 i 32 minuts i és el moment de connectar amb en Jaume Miranda. Jaume, com anem?
1: Com va? Com està?
0: Molt bé,
1: bon divendres.
0: Mira, aquí tenim en Celestina Maria, perquè, clar, en Jaume a Barcelona no mor veu, que som els teus espectadors avui.
2: Sí, i tant.
3: Sí, estem expectants.
2: Molta gana de saber què diu en Jaume. Encantada, Jaume, que no mos coneixíem.
1: Encantadíssim. A veure, ara te defraudaré perquè, no sé, jo crec que sóc més mediocre de lo que t'han venut, però bueno, a veure què faig.
3: Bé, pot penjar sempre, eh? Sempre ets atents.
0: Que no mos pengi, t'ha preparat un guió fantàstic, en Jaume. I a més començarem parlant ni més ni manco que de qui han de xerrar, Jaume. Ho dius tu?
1: Vinga, ho dic jo. De Nana Obregón.
2: Oh. Bueno, bueno, bueno.
0: I de sí, Jaume, Ana Obregón ha confirmat un any més que tornarem a tenir, que hem de dir, posat, que és que en mallorquí queda fatal, no?
3: Posat.
1: Clar, és posat d'estiu.
0: Posat d'estiu.
1: Sí. Sí, el que coneixem com a posada de verano en castellà, posat estiuenc, per fi ha confirmat que en torna a fer, lo qual realment no mos hauria d'emocionar gens perquè en fa cada any, però ella sempre té aquest punt com a que li agrada fer-se de rogar i que la gent li insisteixi una mica. És cert també que un any no va fer esposat, l'any en què malauradament va morir seu fill, que estava de dol profund, aquell any no en va fer, però la resta de 34 anys n'ha fet cada vegada, llavors mai hauria de ser noticiable, però a ella li agrada fer aquesta cosa una mica d'estrella que l'hem d'esperar, no?
0: Clar que sí.
1: I bé, l'altre dia confirmava que sí, que hi haurà que posat, tornarem a tenir posada de verano i segons ella mateixa deia, mos sorprendrà moltíssim.
2: Ah, tienen que volver los posados de Ana Obregón. Sí,
4: este año. A ver, os doy una primicia. Hay posado y no lo podéis ni imaginar. Pero
2: no,
4: no, no. Ya sabes que con mi niña nada, yo desde que cumplió 3 años, lo dije y lo mantengo a rajatabla, la carita de mi niña ya no la vuelve a ver nadie. Y el posado lo veréis en breve.
1: Bé, com veus, ha especificat que en breu tindrem posado. De fet, ha concretat en una altra entrevista que la data concreta és 7 de juliol.
3: Ui,
1: així que apuntau-vos a l'agenda.
0: Queda
3: res, pot dir-ho.
0: No,
1: no, jo, insomni, hauré de prendre, no sé, ansiolítics per poder dormir, perquè és mateix, vamos, això, sense ungles.
0: És que, Jaume, jo t'he d'agafar un bitllet i venir. És a dir,
3: és que has de ser.
1: Efectivament, perquè, a més, estem de sort, perquè no sé si l'heu sentida, que deia que la seva filla neta, perquè jo no sé com descriure-ho, no sortirà, perquè ara diu que ja no la vol treure més mitjans de comunicació.
3: A rajatabla.
1: Ara, això sempre estarem a favor d'aquesta notícia.
0: Això sí, sí.
1: I tornant-te'n esposada com a tal, la gran pregunta, que és un poc el que estaves dient, Margalida, si la sessió de fotos la farà o no a Mallorca.
0: Ah, que no serà a Mallorca?
3: Com?
1: A veure, vos explico. Clar, a Mallorca s'ha fet moltes vegades i inclús a Eivissa també alguna altra vegada, però alguns altres anys ho ha fet en el Parque Warner de Madrid. Allà on trobi aigua, ella s'hi fot i fa una sessió de fotos.
3: Com?
1: Un poc en el millor
3: posat. Que anava a dir? Que ho fa davant un pronter, a casa seva?
0: No.
1: Sí, amb un croma, ella s'hi fot allà i li foten aigua per darrere.
2: Se part banyador, els biquinis i per avall.
1: Clar, però és vera el que estàu dient, que el seu seria que fos a Mallorca, perquè, per qui no ho sàpiga, jo crec que vosaltres estàu informats des de l'estudi, però Nana Obregón i els seus posados varen néixer precisament a la nostra illa mallorquina, a la costa d'Espins, a la casa familiar on ella ha estiuetjat des de sempre de nina.
0: Clar, que sí,
1: I l'origen d'aquests posados...
0: Allà, qualque pit, pensant que Nana Obregón feia posados allà. No hi ha una mai, Nana.
3: Aposta.
0: Sí,
3: per això.
0: No heu anat mai en aquesta cala.
3: Sí, però sí, no per anar al lloc on fas posados.
0: No,
1: jo he de dir que sí que hi vaig anar a posta.
0: Tu sí, vols? Sí,
1: vaig anar a posta, vaig fer peregrinació pop.
3: Bé, fas aquestes coses, Jaume, sí.
1: Sí. No, a part, he de dir que no és una casa molt dissimulada, perquè està construïda un lloc on clarament hauria de ser il·legal si no ho ets ja, damunt de roca, o sigui, ella se tira un pet i el pet acaba l'aigua de la mà... I tu estàs a la platja i aquella casa t'obliga a la vista, perquè és imponent.
3: Clar.
1: No hi ha massa marge de dissimulació.
3: No.
1: Bé, no sé si coneixeu un poc els orígens d'aquesta tradició que és esposada de verano, perquè això té una història bastant curiosa, almenys per mi, i és que l'any 1992 va ser el primer estiu de Nana Obregón visitant Mallorca amb el seu fill en braços, perquè havia nascut aquell any, I els paparazzi, evidentment, varen voler captar la situació. I l'actriu, per tal de preservar la seva intimitat i la desmenor, va pactar fer una sessió de fotos amb els paparazzi a canvi de la seva posterior tranquil·litat familiar. I aquest és l'origen del famós posat estiuenc, que vendria a ser, bàsicament, un pacte amb la premsa i, cal dir, un zero guany econòmic. No sé si ho sabíeu,
3: no,
1: això.
3: No.
0: I me sorprèn. Va pensar que hi hauria remuneració en tot plegat.
1: Clar, conforme han passat els anys, la cosa s'ha anat fent gran i ja hi ha hagut alguns estius en què el posado s'ha fet a una revista o, com dic, per exemple, per inaugurar la temporada alta del Parque Warner de Madrid, que un any ho va fer allà. O sigui, tot una mica... bastant, no sé, a veure qui pagui millor, ella hi va, no? Bé, he de dir que amb els anys, esposado aquest, esposat estival, ha agafat un valor bastant simbòlic perquè conforme Nana Obregón s'ha fet gran, la gent se'n riu d'ella per fer-se aquestes fotos un poc amb aquesta idea de que no és propi de la seva edat lluir com si volgués fer joveneta.
0: No pot ser això.
1: Sí, precisament aquesta setmana ella mateixa, la mateixa Ana Obregón, ha reivindicat aquest posat estival com un símbol antiedatista i inclús feminista.
4: En el mundo parece que una mujer a partir de los 40, 45 desaparece. La importancia de este posado a mi edad es eso, que las mujeres tengamos claro que cada edad tiene algo maravilloso. Entonces, da igual que tengas 40, 50, 60, 70, 80. Ya más tonterías de estas de la mujer mayor, la mujer que se hace gorda, que se hace anciana, que se hace a la mierda.
0: Wow.
1: Bé, estic totalment d'acord amb ella.
2: Sí, sí, amén.
1: Mira que hi ha moltes coses en les que no podem estar d'acord amb Nana Obregón, almenys jo, però aquestes paraules m'agraden moltíssim perquè és vera que conforme s'ha fet gran... s'acte de fer aquest posat d'estiu amb biquini, o amb banyador, com sigui, amb triquini, és quasi una actitud punk, que és contracultural pur i dur, m'encanta.
0: És així. Bé, d'esperant a Nana Obregón, a veure si finalment és Mallorca o no, que farà aquest posat. El que sí, és que ja és ben clar, és que qui hi ha per la nostra mà balear és Oprah Winfrey i Kris Jenner. I Jaume, el vaixell, el iot, és tan gros que ara que et veuen una fotografia a l'última hora i no hi cap... No hi cap.
1: No hi cap a la mà. O sigui, Cabrera ha quedat més petita en comparació. És gros, lo d'aquest iot. Ara te'l comentaré una mica, però abans dic que aquestes dues no és la primera vegada que venen a Mallorca plegades, a pesar de que realment no són família. M'agrada bastant aquest viatge perquè són com una vibra així com de dues divorciades, amb unes mimoses a sa mà. A mi aquesta vibra m'agrada, és una cosa bastant aspiracional. Idò bé, elles dues, per si algú no les coneix, que m'apareixeria greu, són dues figures importantíssimes. No, per favor, no pots fer això.
3: Bé, però sí, ja tenc una mínima coneixença. Sí. Després
1: mira, igualment per si algú... Si algú que està a casa seva està igual que tu, vaig explicar que elles dues són figures clau d'entreteniment estadounidenc. De fet, Oprah Winfrey és aquesta gran presentadora d'èxit que vendria a ser com una Maria Teresa Campos a l'americana, perquè mos entenguem. I na Kris Jenner és aquesta matriarca del clan Kardashian i, per tant, és la productora i també estrella de reality de ses Kardashian, no? És la més gran, diguem. Idò bé, aquest duo ha tornat a Mallorca, aquesta vegada amb el iot de luxe Rising Sun, que és aquest que comentaves, Margalida, que, atenció, té una llargada de 130 metres i multitud de pisos. Els he intentat comptar i no he estat capaç de comptar.
3: 130 metres de llargada i multitud de pisos.
1: Sí, n'hi ha com a 5 o 6, una barbaritat de pisos. És com un edifici enmig de la mà, realment. Idò bé, els serveis aquests que ofereix el Rising Sun, aquest iot, inclouen diverses sales i espais comuns, un grapat de terrasses on prendre el sol, suites privades, gimnàs, sala de cinema inclús, etc. I la capacitat del iot permet hospedar a diverses desenes de persones, incloent passatgers i, evidentment, tripulació, perquè aquest vaixell no el pots fer anar tota sola. I, de fet, he llegit que és un dels iots privats més grans del món.
3: Poca cosa.
1: Sí. I he de dir que, més enllà de l'insult que suposa aquest iot per ser classe treballadora i també per el ciutadà local mallorquí, que està saturat de veure com els seus recursos naturals se cedeixen a uns pocs, en els més rics, bàsicament, és que no cap d'entendre com aquesta manera, aquest modus operandi de fer turisme, perquè al final venen a fer ruta per la tramuntana, no? Diguem, fan com a Port d'Andratx, d'allà, la Calobre, que és la ruta que més habitual fan aquestes dues, segur que estan molt enamorades d'aquesta zona, però sense sortir del vaixell. M'explico? O sigui, sí. Clar, com que tenen uns serveis i una absoluta privacitat dins el recinte del iot, no surten. Però llavors és com... Si sou de Los Angeles, quedeu-vos a la mà, que allà també n'hi ha, no? No, és que no entenc molt bé la dinàmica.
3: Ja, però aventura...
2: Les vistes canvien.
3: No? Aventura xefs ja els hi fan coca de trampó, saps? Un tombat,
1: sí. Té pinta de que...
3: Pot d'escabatxo.
1: No deuen saber... Ja no xerra que sàpiguen que xerram aquí català, sinó que se deuen pensar que xerram anglès, inclús, saps? A Mallorca.
0: Sí, però les vistes ser... que hi ha és que no tenen res a veure amb allà on són, per això venen.
1: Supos, no ho sé, bé, sap greu, perquè també jo, saps què passa? Que jo, més enllà de que m'apareixin dues riques a rematar, me faria tanta il·lusió trobar-me-les a la costa, així per es bon passejant.
0: Sí.
1: Ja és una il·lusió personal, saps el que t'ho vull dir?
0: Sí, sí.
3: No, i si véssim el vaixell, també l'absolutaríem, no?
0: Sí, nosaltres ens són altres
3: lluites. De la punta de la roqueta, sí.
2: Per ventura no mos veurien, sí, però se podria intentar.
1: Potser te disparen, també.
0: Bé, si aquests dies veus un iot que fa 130 metres, és de Kris Jenner i no
3: que jo ja les conec,
0: Winfrey,
3: sí.
0: Que
3: sí.
0: Són a la mà balear. Però bé, pegam un bot fins a Eivissa, Jaume, perquè també tenim notícies. Mm-hmm. Jaume, també hi ha famosos a Eivissa, no?
1: Bé, evidentment, a Eivissa ja sabeu que Mallorca també anem carregades i les altres Illes Balears també, però a Eivissa et se meca de les petardes i les mamarratxes, sobretot en l'estiu. I aquesta setmana, justament, algunes s'han reunit a la inauguració d'un restaurant que se diu Lenya, a la capital eivissenca, que és un restaurant que també té local a Mallorca, i la Vibra, per qui mos estigui escoltant, és un local com molt... Jo l'he definit com un local de futbolista, amb decoració com a molt fosca, paret negre, un lloc obscur, una mica lúgubre, pretén ser com enigmàtic, però bàsicament és hortera, no sé. Sabeu quin tipus de look vos estic intentant descriure?
0: El cercarem.
3: Sí, però,
1: sí com
3: clar,
1: a Vibra una mica de...
3: Hem de veure imatges.
0: Sí, però sí,
1: clar,
0: sí.
1: És una mica... És un local on hi aniria un DJ o un futbolista a fumar una xixa o una cosa d'aquestes, vale? Però és un restaurant.
0: Va.
1: El DJ, precisament, va ser en Diplo, que no sé si estàveu molt posades en la música electrònica o la música, si els productors musicals de la música pop, però és com un, això, un DJ importantíssim arreu del món perquè ha produït gent com en Bad Bunny o en Madonna. I entre les estrelles convidades, lo millor de cada casa, per exemple, hi havia na Susana Bicho, que és un influencer de lifestyle que probablement no coneixeu, i ja vos va bé així, perquè realment no hi ha res a rescallar.
2: Bé, jo sé qui és, que venia de Gran
1: Rivera.
2: Hermano. Sí.
1: Va fer, exacte, va guanyar Gran Hermano, però ara s'ha com a reconvertit en estrella com a més estilitzada de xarxes socials, no? Com a que pretén vendre productes d'alta gamma i va de fina. Bé,
2: sí.
1: Aberrant.
2: Un poc això.
1: Sí. Després hi ha na Lucía Rivera, que bàsicament és coneguda per ser filla d'en Cayetano Rivera i na Blanca Romero, o, atenció, una estrella, na Victoria Federica, que és sa nepo baby per excel·lència de l'estat espanyol. A mi m'agrada reivindicar-la com a sa gran figura per sa lluita de sa república, perquè com que aquesta dona fa absoluts desastres constantment, juntament amb el seu germà, trob que estan fent una gran feina per la caiguda de la corona. Bé, i qui també hi havia atenció és Naron Piper. Per favor, digueu-me que sabeu qui és.
2: Sí.
0: Jo no.
3: Me sona el nom.
2: Diuen mentides. No,
0: no, no, no facis trampes. Ha fet trampes.
1: A veure, vaig ajudar-vos una mica. Naron Piper és un actor que està molt de moda, que és conegut sobretot per protagonitzar la sèrie juvenil d'Elite de Netflix. I és un tio que se passa el dia com a... performant-se com a infant terrible, com aquesta cosa d'antiheroi o antifamós, no? De fet, ha arribat a dir coses com, atenció, això és textual, a mi me gusta pasar desapercibido, no ser el centro de atención, así que sigo luchando con ello. És un poc que té aquest estil una mica com a de James Dean, com una mica com a pertorbat amb el focus, no? Però alhora que aquest tio està cada estiu a Eivissa, a tots els protocols i a totes les festes, que jo no ho acabo d'entendre tampoc, m'apareix com a mínim contradictori, perquè si no vols que te persegueixin els focos, te'n vas a estiuetjar a Ponte Ovejuna, no sé, a Torremolinos, que no sé què dir, a un altre lloc, no, inclús Torrelodones directament, saps? Bueno, clar. Com veus una festa que, com diriuen en castellà, dius los que hi ha i ellos se junten, perquè és com la crema de la crema.
0: I això ha passat a Eivissa, eh? Uh-huh. Aprofitant que som a Eivissa, perquè també hem de parlar d'un grup molt vinculat en aquesta illa, que són els Locomia. Locomia,

0: Jaume Locomia, explica'ns un poc la història d'aquest grup.
1: Sí, mira, Locomia, jo crec que estareu més el dia de Locomia que d'anar a un piper.
2: Sí,
1: així, no?
2: Sí, per edat, també.
1: Mm. Ja. Clar, i perquè són meravellosos. Mm. A mi m'encanten. Bé, Locomia va ser un grup molt popular a finals dels 80 i principis dels 90. Van ser, de fet, una de les primeres boybands de l'estat espanyol i justament se varen formar a Eivissa, on els quatre integrants se varen conèixer a través d'una vida bohèmia en comú. I més enllà de compartir això, passió per la efervescència d'Eivissa, d'aquella Eivissa dels 80, la confecció tèxtil, els ventalls XXL, varen començar a produir música en conjunt amb molt d'èxit comercial. I, de fet, més enllà de la frivolitat anecdòtica que puguin suposar Locomia, varen capitanejar també la celebració de la llibertat sexual i la dignitat LGTBIQ+, en temps molt convulsos, perquè anem a recordar que a finals dels 80-90, principis dels 90, era una època molt complicada per ser homosexual. L'OMS no va eliminar l'homosexualitat com a malaltia fins l'any 1990, i never forget que en aquella època hi havia tot l'estigma de sida sobrevolant la comunitat homosexual i LGTB en aquelles mateixes dates. O sigui, jo des d'aquí els vull reivindicar perquè sempre m'han fascinat moltíssim. Però he de dir que, més enllà de tota aquesta reivindicació que he volgut fer, que es cau bé per dates, a més, perquè estem en l'orgull, aquest dimecres va morir un dels quatre integrants de Locomia.

0: Aquesta setmana mos deixàvem Manuel Arjona, que és un dels quatre integrants originals, que ell vivia a Viladecans, d'on era, i precisament allà on també ha mort en els 58 anys. No se sap la causa de sa mort, però has sentit que ha sofert una parada cardíaca mentre dormia. S'ha de dir que en Manuel feia molta estona que estava retirat ja de show business, perquè lo comia estaven paradíssims a nivell de producció musical des de fa anys, i ja és el quart integrant de Locomia que ha mort de forma repentina i a una edat molt temprana. I, a més, en Manuel és el primer que forma part de la primera tongada d'aquests Locomia que després van anar canviant de formació i d'integrants conforme passaven els anys.
1: Ja són, quatre integrants morts.
2: Sí, vaja.
0: Doncs diràs. Sí,
2: és la notícia trista de la setmana, la mort de Manuel Arjona, un dels membres de Locomia, que, com deia en Jaume, varen tenir el seu moment molt d'auge a la Eivissa dels anys 80 i 90. I hem d'acabar aquesta repassada per el cor, aquesta secció que fa en Jaume Miranda, Jaume, per parlar de les fades.

0: Saps que Jaume, acabam avui amb una bona notícia, la secció.
1: Sí, a més m'ha agradat molt aquesta transició de lo comia a fades, perquè crec que a nivell metafòric s'han traspassat una mica s'entorxa, no?
2: Sí.
1: Sí, tenen un estil similar. I de, mira, tinc bones notícies de fades, que a més duiem acumulades vàries dolentes. Ja ho vareu comentar a Tento, el de fet que havien sofert sa banda, sa galbanda de fades, havia sofert sa homofòbia, ses seves pròpies cans aquests darrers dies. De fet, havien viscut 4 atacs a l'escenari, 4 atacs de 11 concerts que havien fet, vull dir que és un percentatge elevadíssim. I, de fet, el dissabte passat varen rebre aquest darrer atac a Lloret de Mar, en ple escenari, on uns malnascuts els hi van tirar globus d'aigua cap a ells, no? Des d'aquí, evidentment, crec que parlaré en nom de tot el programa, que estem totalment en contra d'aquests atacs, en contra de la llibertat de fades i del propi col·lectiu LGTBIQ+, sigui qui sigui. I, de bé, després d'aquestes pèssimes novetats, hi van tornar als escenaris, en el festival Vida, a Vilanova, i me diuen que, per alegria nostra, va ser un show excel·lent i molt emotiu per tota la càrrega simbòlica que suposava que tornessin en els escenaris. Va ser un retorn per la porta gran i, de fet, així mos explica en Marc Andreu, que és un company meu de Catalunya Ràdio, que hi va assistir.
3: Ahir la nit les fades van tornar a actuar a un dels escenaris del Festival Vida. Hi havia molta expectació, ho van rebentar. Elles ho van deixar donar tot sobre l'escenari amb una actitud com la que sempre elles defensen, de festa i de reivindicació. I hi havia la Muixca donant-los molt de suport. També es va veure els tiets que estaven per allà com companys de professió. No hi cabia ningú més. Són unes perfectes.
0: Idò, aquestes són les declaracions de Marc Andreu, que va ser en el Vida Festival, que ja és aquest cap de setmana, que també va tocar a Maria Jaume, temps per mi.
1: Exacte, i de fet varen pujar juntes, les tres fades i na Maria Jaume, a cantar aquest gran hit seu, que ara no me sé el nom, però és aquest...
4: Montcherry Go Home. Una mescla de les dues, bé, dius les dues cada la cançó, Montcherry, Tourist Go Home, sí. No sé si és tot això el títol, però sí, un himne.
1: Bé, és el nostre Bohemian Rhapsody. A mi m'apareix que no li falta ni li sobra cap nota musical. És perfecte. És que jo, a més, ara no vull menysprear les fades, que des d'aquí les vull reivindicar en el màxim, però tinc una obsessió tan gran cap a na Maria Jaume, o sigui, una mica Charles Manson, saps? O sigui, és que m'obsessiona. Lo que no arribaré a ningun punt que va fer en Manson, evidentment,
0: no,
1: perquè sóc una persona
0: no.
1: Sana i cívica.
0: Això està clar.
1: Però és accessible, a mi m'agrada molt.
0: Que bé. I de Jaume, van cap de setmana. Què faràs per la setmana que passades a València? A què quedes a Barcelona?
1: Mira, aquest me quedaré aquí perquè crec que també he d'estar una mica tranquil·leta. He de fer netca meva que està, que fa un oi. Mira, ara si vengués en Carles Porta de Crims...
2: Un oi, saps? No va dir sense.
4: Què diria en Carles Porta, mam?
1: No, diria, aquí alguna cosa grossa ja ha passat i simplement és que hi viu una porca que sóc jo. O sigui, no hi ha ningú mort. Però he de fer neteja i cures.
0: Bé,
1: no sé què feis vosaltres, però
2: no
1: se
2: fa, dissabte. Mm-hmm. Això, té això.
0: Mm. Bona feina.
1: Exacte.
0: Una ferrada, fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
4: Adéu.

Miquel, acabem un programa, com sempre, amb música. T'afegeixes en aquesta taula avui per parlar de Jim Morrison.

0: I de si Miquel Jim Morrison
1: així
0: avui.
1: És. Avui no podien dedicar aquesta píndola musical a una altra persona que no fos en Jim Morrison, com es va deixar tal dia com avui de l'any 1971 en només 27 anys.
0: Sí.

0: De fet, ell és del club del 27.
1: Clar, tots els que varen morir en 27 anys són d'aquest club.
0: Que malauradament van ser bastants.
1: Així és. Nascut el 1943 a Florida, als Estats Units, Morrison ja de petit demostrava que era un artista, que volia ser un artista, li agradava llegir, estava fascinat per la literatura i escrivia poesia, i precisament d'aquí, de la poesia, varen néixer The Doors, la seva banda, perquè per difondre aquests poemes va demanar a un amic de la universitat que posés música en els seus escrits.

0: I The Doors varen publicar el seu primer disc l'any 1967 i vos hem de dir que la seva trajectòria va durar molt poc, però varen ser un grup molt prolífic. Uh-huh. Varen arribar a publicar 6 àlbums d'estudi amb en Jim Morrison en vida. El grup només va durar 6 anys. I després
1: disc per any, pràcticament.
0: Sí, disc per any. I després en varen publicar 3 més després de la seva mort.

0: I com dèiem, en Morrison va morir l'any 1971 acompanyant el club dels 27 altres estrelles com Jimi Hendrix o Janis Joplin, que si no vaig malament varen morir el 1970, un any abans. Anys tràgics. La seva tomba a un cementeri de París és de les més visitades del món.
1: He estat.
0: Oh, ja has estat, sí, estic.
1: Sí, sí.
0: Jo a París encara no hi
1: en dues estat, ocasions, però... a més. Sí, vaig repetir. Mm. No sé per què, però vaig repetir.
2: Sí. Sí.
0: Jo hi aniria, també, si anava per això. Sí. I la seva música encara avui és viva, més de 50 anys després, continua influint a grups de rock de tot el món.
2: I tant, exacte. Mm-hmm. Doncs avui record per Jim Morrison, aquest artista, aquest cantant extraordinari que mos deixava a l'edat de 27 anys, tal dia com avui de 1971. Ara, però, abans mos queda un minutet de programa i record recordarem la pregunta del dia i la resoldrem endavant. Bé, avui tenim una pregunta molt fàcil. Hem xerrat de la Serra Tramuntana dels 15 anys que va ser anomenada Patrimoni per l'UNESCO, sí. I per tant demanàvem la Serra d'Eufabi, que era un eufabi. I jo crec que avui
1: clar,
2: ho sabíem tots.
1: Serra de, sí, d'eufabi, que és un eufabi.
2: Que és un eufabi. Mm.
1: I dèiem que és un conjunt de rotlanes d'Esparta o Palma que se posen als ulls de ses vistis, perquè no se meretgin.
2: Això són les cucales.
1: Sí. Mm. És una bossa que se posa a l'esquena d'una visti.
2: Que són ses beasses.
1: Ses beasses. O és un eufabi és un recipient de fang, i per tant...
2: Serà eufabis.
1: És
2: moltes això. Gràcies. Tothom l'ha encertat avui. Maria Pons, bon cap de setmana. Celestia Libé, Miquel Junqui,
3: bon cap de Miguel Soler. Igualment, fins dilluns.
2: Tornem dilluns a la Ferrada.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Controlat l'incendi forestal que cremava Viniancolla al municipi de Sant Lluís. Un foc que ha començat pocs minuts després de les 3:30.
6: Efectiu dels bombers de Mahó i de Libanat, amb el suport de 3 mitjans aèris, s'han desplaçat fins a la zona on encara fan feina, així com agent de la Guàrdia Civil i la policia local de Mahó. Mentre Menorca i Mallorca continuen en el nivell... en el nivell màxim de perill per incendi forestal. Per tant, recordeu que està prohibit cremar en zona forestal.
5: Per cert, que continua restringit el trànsit per seguretat al carrer de Calamolí a Eivissa, on hi va haver una explosió de gas dimecres passat.
6: Continua sortint gas i els bombers, el TEDAT de la Guàrdia Civil i tècnics de Redetxes i Retxol fan mesuraments de propà i metà que emana del sol. La casa on es va produir la deflagració continua desallotjada i també els veïns més propers han estat confinats a primera hora del matí. Treballadors de manteniment que fan feina als habitatges d'aquest tram del carrer no han pogut accedir-hi.
5: I a Mallorca continuen les retencions quilomètriques des de la rotonda de Can Blau i fins a la sortida del centre comercial Fan en sentit Llucmajor. I també a la via de cintura el trànsit és lent en direcció cap a Palma. Més qüestions de la jornada, perquè l'augment proposat per l'administració pública als sindicats per l'augment del plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fan feina a les Balears és d'entre 105 a 697 euros al mes. Això després que dilluns el Consell de Ministres va donar mig any de termini al Ministeri d'Administracions per assolir un acord.
6: Els sindicats continuen negociant a la mesa de l'administració de l'Estat per millorar la indemnització per residència per al personal del sector públic estatal destinat a les Balears i celebren que hi ha avanços. Dilluns que ve, a les 12 del migdia, hi ha prevista una nova reunió i els sindicats esperen avançar en un possible acord durant el cap de setmana.
5: D'altra banda, el Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse de la justícia gratuïta a les Illes quan hi ha rècord d'actuacions i menys advocats.
6: Els professionals adverteixen que el volum de feina creix sense aturall i ja supera les 70.000 actuacions anuals. Mentrestant, la quantitat d'advocats d'ofici ha caigut un 12% per un sistema que qualifiquen de deficient. Martí Alanyà és el degà a les Balears.
7: Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
5: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida reclama mesures concretes pel decreixement turístic.
6: Demanen prohibir el lloguer turístic, baixar les flotes de renta car i reduir-ne les places, entre d'altres reivindicacions que defensaran a la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma. Pere Joan Femení és el portaveu de la plataforma.
8: S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanam utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
5: I a l'àmbit estatal, les filles del fundador de Mango, Isaac, han dit que defensen la innocència del seu germà. Avui han testificat davant la jutgessa que investiga el presumpte homicidi del seu pare i han ratificat el que en el seu moment varen declarar davant els Mossos d'Esquadra.
6: Han explicat que cada any es reunien amb el seu pare i ell els informava en total transparència de l'eventual repartiment patrimonial i que les donacions en vida que les hi feia les restava de l'herència per mantenir en tot moment un repartiment igualitari entre els fills.
5: Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Tot una saludam als Atunos Rojos. Demà actuen al Teatre Maruja Alfaro Mai Terra. És una combinació entre crítica i denúncia social amb acidesa i molt bon humor. També presentaran el seu espectacle i cançó Los Machirulos. Little One i Musgo One s'ajunten també en un directe en el que interpretaran dues cançons i ens mostraran també la bona sintonia que hi ha entre parts i entre tot el col·lectiu, en aquest cas a Mallorca. Per acabar, tindrà moltes propostes a la nostra agenda final, una agenda pel cap de setmana, sobretot amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas. Tot això amb el suport tècnic dels companys que ho fan possible, l'emissió i també el directe musical. Marga Cifra, Lluís Menéndez, Lluís Fortesa i tot d'una començam.

0: TV3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.
2: You like ducks?
3: Ducks.
4: What?
5: Yeah, ducks.
2: Ducks. You like ducks?
3: Ah, dogs. Sure. I like ducks.
6: Llego directo, solo quiero lisquear. Desarrollado, oigo más de lo que dais. Si traes comida, miro bien, es lo que hay. Lamo los versos necesarios de freestyle. Nadie supone, pero hay pelos por todo. Delgado, alto, bajo, corro, incluso gordo. Si quieres algo, me lo paso por el forro. Ayudo, asisto, aunque no pidan socorro. Si soy de moda, si me adapto a muchos climas. Que si te ladro, puede que haga alguna rima. Duermo de lado, raro, bajo, incluso arriba. Que una caricia puede que me dé la vida. No es muy corriente y hay personas radiactivas. Que si me quieres, juegas fácil en mi liga. Collar de púas guapo, saben que intimida. No hay perros malos, pero sí que hay policías. En el estrecho oigo algunos cuantos ruidos. Encuentro huesos desaparecidos.

0: tot mesclat. I'm a be with the dogs, como dijo Tebe.
1: Yo.
0: Soy un buen pastor dirigiendo el sample.
1: Sí.
0: Tócame el silbato, hará que ladre.
1: Wow.
0: No eres droga, pero vas ni farte. Abre la puerta, llévame al parque. Sí. Harto de parquet, necesito aire. Sácame del Tíbet como un Shih Tzu. Listo para darte guerra como Sun Tzu.
1: Ra.
0: Estratega como esta perra. Besos con la lengua. Amor de primera, a morder la lengua de quien tira mierda. Si no la recoge, multa la cartera. Vuelo de lejos la energía externa. Panadero o bollero de Berna, Method Man o un Doberman. Si se trata de rap o el can, sabemos la jerga.
1: Where the dogs, where the dogs, where the dogs at? Pura raso, tot mesclat. Where the dogs, where the dogs, where the dogs at? Pura raso, tot mesclat.
2: Yeah, yeah, Musco One.
0: Let's go. Y Little One.
2: Wow, wow.
0: M'agrada. Per si no s'entén, és tot un tema sobre cans.
2: Sí. Idò, així han sonat Little One i Musgo One, amb una primera peça que mos han cantat en directe. Sa base, sa música estava gravada.
0: Sí.
2: Ara no sé si heu de deixar, que heu de seguir sa entrevista amb els mateixos micros.
0: Mos han dit que podrien continuar.
2: Si voleu, podeu agafar sa altra. Bé, el que vulgueu, eh?
3: Sí, bueno.
2: Tots dos, darrerament, quan posam alguna novetat, mos heu presentat els darrers temes que heu publicat per separat, però també col·laborau junts, no? Bé, en Little One és en Joan,
3: sí,
2: i en Musgo One és en Aaron.
0: Sí,
2: tot el bordeix, no sé què, One. Això és coincidència,
3: és una casualitat.
0: Casualitat pura.
3: Sí, sí, me'l van conèixer ja així.
0: Me'l van conèixer ja així, m'agrada.
3: Varen venir de sèrie.
2: I en el cas d'en Joan, Little One, clar, són dues paraules, però és un concepte, no? És petit.
3: Exacte, exacte.
2: És Little One. En canvi, Musgo One vol dir Musgo número 1, o què?
0: Sí, ve un poc des graffiti, de que com jo pinc graffiti i tal, pues... també li vas dir Will One ahí, com a homenatge també en el graffiti.
2: Idò, molt bé. Bé, han sentit aquesta primera de les dues cançons que avui cantareu en directe,
3: sí.
2: Era Perros. És la primera cançó en sa que heu col·laborat, és més d'un o és més de l'altre?
3: Jo diria que és més de Aaron.
0: Bueno.
3: Realment perquè ell ho produeix tot i també, bueno, passa a ser a Bou. I la veritat és que, bueno, tot va venir, perquè un dia vaig venir ja teva. I...
0: sí, va venir en Joan, que volia fer unes cançons per un EP i tal, me va contactar i me va dir, ei, tio, m'agrada molt el que fas i m'agradaria fer algo junts. I va venir i va sortir aquesta idea que tenia en Joan, de que ja havia estat gravant vídeos i tal, perquè a en Joan li agrada molt gravar vídeos, i ja havia estat gravant coses de cants i tal, i tenia aquest concepte, i el vàrem explorar un poc més enllà.
3: Sí, va venir algo així, va ser molt natural. Bueno, ja mos coneixíem, ja havia anat a ja seva a gravar, qualsevol vegada amb altres col·legues, amb en Zorro Gris, que d'aquí li mando un saludo.
0: Saludito, nensos.
3: I bueno, va venir així, i bueno, ja mos havíem conegut, fa un any més o menys que mos coneixíem, I va ser bastant agradable i bastant guai. Vull dir, és molt fàcil fer feina en Aaron.
2: Jo crec. I dona, anem a escoltar com sona el darrer tema que ha publicat en Little One.
4: Oh, yeah. Dormitant i jo començo a fer colló. Me pesa el cap de pensar tant amb el món. Fora etiquetes concretant tots els meus noms. Escolta el beat i flipa quan romp. Little One, it's fucking hands on. Sa banda no la fa, ja la comp. Lloré en terra per a llevar remont. Fabrit ses ales practicant amb ses paraules. Allà una meu ja també una barjaula. No tenc ja ser, però sé tot ja sa flauta. Me paso era, sé que ara no fan falta. Rompen el cor, ja m'amar ses meves pautes. Un rimador ja se creu un astronauta. No me fa falta, però tenc un terapeuta. Allà fes ses coses en ses meves mans lluentes. No me serveix si m'ho dius i no ho intentes. Idees clares, tu ja saps qui representa. Un tema nou, una jullada ben calenta. Me són iguals les històries que s'inventen. De dematí fins a hora de dormir. Lluitar, crear, connectar i construir. No xerris tant, te volia advertir. Que si t'avisen que ja només serà un pitch. Trastotjat a les 3 del dematí.
2: Idò, és una cançó que se diu Plus de Nocturnitat. És el darrer tema que has publicat, no? També...
3: sí. Sí, sí, fa... bueno, ja fa 2 anys, ara ho xerràvem en Aaron. I rèiem sobre això, perquè cantar títols darrers, sí. La veritat és que fa estona que no publis res. M'he mogut més fent contactes i coneixent gent dins el món de rap a Mallorca. I, bueno, quan la gent un poc a l'escena d'aquí de Palma, que és per realment on se mou tot, i arrel d'això, pues, estic gravant en Aron, també estic gravant segurament amb en Pode, estic fent coses també amb en Black Track, molta gent d'aquí del moviment de Palma, que la veritat és que és un plaer conèixer-los.
2: En Nagasaki, no? Algú de vosaltres?
3: Sí, també, també.
2: Col·laborar amb vosaltres,
3: sí, sí.
2: També, no?
3: Sí, sí.
2: Me sorprèn que diguis que tot és a Palma. A veure, a Manacor no n'hi ha tant
0: no,
2: de res.
0: Sí, de fet, els concerts que hem fet i tal ha estat fora de Palma.
3: Sí, realment sí, sí, sí. Però vull dir, com a moguda de rap i tal, aquí a Palma hi ha més moviment. A Manacor realment és un poble un poc més petit i som, jo ja conegui, som dos a tres, bé, després també hi ha Porto Cristo,
0: sí.
3: Hi ha gent tota, si mateix, però bueno, al final, the place to be és Palma, per aquestes
0: sí.
3: Coses.
0: A nivell fer coses i contactes, jo que sé, gravar amb sa gent, o sa gran quantitat d'events de rap se solen fer per Palma. Però sí que és vera que això, que per sort o per casualitat, els concerts que hem fet nosaltres junts, com a agrupació, per així dir-ho,
3: sí.
0: Han estat a fora.
3: Totalment, totalment. I de fet,
0: molt agraïts.
3: Jo és primer, bueno, aquest tema que estem escoltant ara aquí, varen sorgir a Manacor. Bueno, a Manacor, entre Manacor i Vilafranca. Vull dir, no me'n vaig anar tan enfora.
2: Que bo. I de sentim aquest tema, avui en fareu un altre. Aquest primer que han sentit, sí. Perros, era més d'anar-ho, no?
0: Sí. Sí, bueno, al final és tot de
3: ser Pedro. És el meu EP, però sí, realment és de tots dos.
2: I el següent que fareu després?
3: La targeta de memòria, que també és un altre tema del pròxim EP que traurem. Dit traurem perquè realment també tota la
0: sí,
3: feina
0: bueno,
3: és seva.
0: La producció musical ve de part meva i la lletra i qui cantes, en
3: sí,
0: Joan.
3: Sí.
2: Però tu també en els teus temes, Aaron, ell també col·labora? O tu en els teus t'ho fas tot tu?
0: Depèn, però sí, en general, sí. Com que produeix música, cant, faig disseny també, pues ja me faig tota la tira de producció, me la faig jo mateix.
2: I doncs, anem a escoltar, si voleu també, ja que hem sentit un tema de Little One, escoltarem aquesta altra, que també Naron, Musgo One, mos va presentar en el programa, que és una col·laboració amb en Pau Walters,
0: yes.
2: Que se diu Staying Alive, i sona així. Mm.

0: Bé, no la sentirem sencera, la podeu recuperar. Després el seu company canta també en portuguès, que queda molt bé, li dona molt de rotllo a l'estema. Contam un poc com et sa manera de fer feina. A un vídeo que ha publicat en Little One, Saborbou, que ell diu, bé, ara ha vingut una canostra i tal, i gravarem no sé què. I tu estàs amb un aparatet petit, que abans jo li deia, això és un sample, és un... I em deia, no, ho és tot, ho fa tot, no?
1: Sí, bé, sapat que se veu just en aquest vídeo, és una SP-404MK2, per més friquis, que és, bàsicament és un sampler, però també té com a generació de sonido interna de separatito, però res, jo el que feia en aquest vídeo és bàsicament posar un beat d'en Joan i en Joan repetjava-ho, teníem tot connectat perquè se pogués gravar a través de SP i després la càmera gravant el vídeo, que va ser el lato d'en Joan.
2: Sí, va ser la meva lato estava gravant, me'l va fer un favor enorme. Aquell dia, en Rocall, va ser molt graciós. Vam estar tot el dia fent coses amb CCP. No, hem fet 3 temes, realment, aquell dia.
1: Sí.
2: I el darrer, ja era tard, va venir la meva lot i li van demanar, per favor, mos pots gravar? I se va pujar damunt una lladira.
1: Sí.
0: Molt aguda, la teva lot. Un dia la van conèixer.
2: Sí.
1: És un amor.
0: Sí. I ara, fa poc va venir també en Pode, va parlar també ara de cantar en català, no? Que ara...
2: Sí.
0: I, de fet, el primer pic que va venir en Joan, record que també va venir amb altres companys, amb en Rafael i amb altres sensors que també col·laborau tots, no?
2: Sí.
0: Ara, on tu també, no? És a dir, tu més amb en Pau, també...
1: Sí, vull dir, en el final crec que la música en general sol ser algo més col·laboratiu, no? I que, vull dir, si no vols juntar forces i fer coses xules amb gent que també fa coses xules i que t'agrada el que fan.
0: I també vos vaig veure en el concert que va fer en Chino Arcade, en el Mallorca Live.
1: Sí, sí.
0: Aquest concert, com se diu? Mut.
1: Expresso Concert, pot
0: ser? Ah, sí, però bueno, lo d'escoltar tothom sa música amb auriculars...
1: Ah, sí.
0: Que és una cosa curiosa, no? Jo deia, segur que no se sentirà fluix. No, però se podia pujar volum fortet,
1: La veritat que molt xula, sobretot com a públic, no? Que puguis aquí regular-te el volumen i tal, i una qualitat de sonido brutal. Jo me varen enganar completament, me varen dir 5 minuts abans de que començassi, me diuen, bueno, però tu pujaràs a fer un corito aquí amb nosaltres, no? I jo, bueno, sí... Després de fer feina 12 hores en el Mallorca Live.
2: Grans fotos d'aquest dia.
1: Sí.
0: Oh, mira. I bé, no? Molt bé.
1: Bé, superguai, la veritat.
0: Que bé. Idò, bé, ara fa poc també vareu tenir alguna cosa en el Matalàs Weekend de Porto Cristo.
2: Sí.
0: Que supos que va anar també una monada, no?
2: Sí, va anar una monada, la veritat. Va ser molt guai. Bé, amb en Joan Sastre, sempre d'aquí enviem un saludo, també.
0: Clar que sí.
2: És molt guai col·laborar amb ell.
0: Molt.
2: I, bueno, en tota la infraestructura de Matalàs, i està guai que se puguin fer aquest tipus de coses a una zona on realment no hi ha tant de concerts, ni tant de puestos, ni tantes sales, i està bé que una persona com en Joan mos doni un puesto a tots, i sigui, pues ja, sigui hip-hop, sigui metal, sigui rock, sigui gènere que sigui, que tot se pugui unir i fer un concert junts és molt guapo.
0: La veritat és que sí. Abans d'acabar, m'agradaria que m'acontessi un poc el que se du ara, que és el que està in, no? Ara, lofi, no? El que se du, vosaltres també cantau així a pèl, és a dir, molt diferent de les tendències actuals d'altres tipus de música més urbanes, o no?
1: Pues, ara, tampoc t'ho sabria dir, vull dir, almenys jo no escolt massa música mainstream, per així dir-ho, llavors tampoc tinc massa clar què és el que escolten els joves d'avui en dia.
2: Bueno, jo crec que molt van enxerar en el trap com a màxim, tu i jo.
1: Sí, no? Pot ser.
2: No hem fet molta cosa més a part d'això, o escoltar a part d'això. Sempre, de fet, escoltant coses més bé, no...
1: Sí, o subgèneres i coses que potser pues, no són tan conegudes en el meu cas. Jo escolto molta música actual, però, clar, són coses més minoritàries.
2: Sí,
1: o...
2: més underground.
1: Sí,
0: com
1: molt més underground.
0: Podeu posar una orientació per saber...
2: Bueno, jo...
0: Sempre dins el rap o...
2: No necessàriament. Tot. Jo ara, per exemple, estic escoltant molt de drum and bass, per exemple, i molta bossa nova dels anys 60.
0: Ah, que xula.
2: Per samplejar i per fer coses en Aaron.
1: Sí, jo també escolt molt de jazz, m'agrada molt el jazz, sobretot l'escena de Gran Bretanya ara mateix està increïble. Sí, sí, Yusef Days, Tom Misch, Vena, molta gent en que Tom estan fent...
2: És bastant guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Que bo.
1: Que fan coses molt guais.
0: Molt bé, i de, si voleu podem escoltar el segon tema que fareu avui.
2: Super.
1: Va, bon lío.
0: Que és la targeta de memòria.
2: Sí. Mm-hmm.
0: I voleu explicar alguna cosa abans de...
2: Bueno, aquest tema ja vaig anar a Aaron, li vaig contar, va ser molt graciós, perquè tenia un concert i era com un poc apressurat o tot, no? Crec que era en una setmana. I amb un de matí ho van tenir fet.
1: Sí. I res, jo estic molt content, el beat m'agrada molt.
2: És molt xulo, la veritat.
0: Molt bé.
2: Tirant molt de lofi.
1: Sí.
2: Això sí, a nosaltres molt agrada, som dues persones que m'agrada molt el lofi i tirant molt de lofi.
0: I de lofi, seria lo-fi, no?
2: Lo-fi, sí. Lo-fi,
0: se diu lofi, ja.
1: Lo-fidelity, sí, al final, sí. Sonido cochambroso.
0: Que és que hi ha menys bits per segon o què és exactament?
1: Avui en dia està un poc perduda, la definició, sí. Però bàsicament és sonido que no cerca ser perfecte, sinó precisament s'allueix de les imperfeccions de sonido, de... jo què sé, de ser inconsistències d'un casset o de que estigui tot un poc distorsionat o...
2: I també té una característica que, bueno, ja descú li pliqui com vol, però s'ha d'anar amb una velocitat un poc més baixa de la normal i s'alça més com a més músic ambient, és a dir, es fons i després tu ja fiques la teva veu damunt, algo així.
0: Sí, jo crec que en Sino va explicar alguna cosa i va dir això, com que hi ha menys bits per...
2: Sí, exacte, sí, sí.
0: En general, no sabia si per quina freqüència, però bé. I si voleu, ja vos podeu preparar per cantar, que vol dir que els que se posen drets just aquí a un costat de l'estudi, perquè estaven asseguts i realment no necessiten gaire cosa més que comenci a sonar la música i el micros, endavant.
2: Exacte. Yeah, yeah. Yeah. Escrit es xales i llevar les puix. Psicodèlia i línies de dibuix. Sona agradable com a l'amor duix. No dono més voltes si llevam en el fluix. Posant xinxetes dins un altre puto mapa. Seret qui sigui traspassant una altra etapa. Transparència i cella entre tantes xapes. Dir-se merda i encara me venen rates. Acostumar el món a ses meves clapes. Tu no ho entens, jo t'explico de què se tracta. Deman sa pau mentre faig un altre pacte. Voré com caus, no protegiré s'impacte. Aquesta roja se m'està quedant petita. Molta tragèdia transformada en tant de mita. Massa nerviós com a sa primera cita. Te dono sa lírica de forma gratuïta. Me ve tot sol, moviments que m'espavilen. Reflets de llum, som un verd més clorofila. Un mirall, quatre gestos i unes rimes. Si no és així, se mos menja sa rutina. No canvi d'estil, jo me'n moig en el meu. Acursant paraules per provar sa més breu. Mal d'estena quarantanament qui m'atreu. T'he de posar en pausa amb el titret d'espeu. Sí, amb el titret d'espeu. Sí, amb el titret d'espeu. T'he de posar en pausa amb el titret d'espeu. M'és igual, ser normal, però original. El teu flow copiat per no variar. Perd aquí el meu fil per desentonar. Quatre grans noms i 50.000 a cas. No hi ha referents, és normal, jo ja sé. Però vaig engretades en els vostres campusers. Vaig a fer-ne un altre quan no hi ha res més a fer. Van sortint les coses, diu un musgo anirà bé. Me fa falta fer xafè, llevar-me quatre noses. La primera és la segona, massa coses. Jo té més, si gestió, si ja sé com te posa't. Si tens la voluntat, però quasi ni t'esforces. Ja ho faig així de easy, supera una altra crisi. Som un puta vago, ja se pensa un ser prolífic. Vicis són mentals, ja si vol te'ls fa físics. La matèria gris, tio, dins un cos més crític. Moltes gràcies. Yeah.
0: Idò, moltes gràcies a Little One, en Joan, i també a l'Aaron Musgo One. Molta de sort i gràcies per haver-me.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Per convidar-me.
0: Gràcies.
3: IB3 Ràdio és actualitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale, play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
6: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
15: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
16: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Roda.

0: Arriba el moment de l'agenda. Saludam en primer lloc Anna Gornés. Com estàs? Que ara mos diràs si vas tenir oportunitat d'anar a veure Raimundo Amador l'altre dia.
1: I vaig anar.
0: I què mos contes?
1: Un concertàs, com era d'esperar. Sí, super emotiu.
0: Que bé. Molt bé.
1: Me sentiu bé?
0: Sí. Superbé. David Ventura, com estàs tu?
2: Què tal? Molt bones tardes, estupendament.
0: Que bé, i també tenim en Gavi Rodas, que ha tornat. Avui ha vengut com a convidat a la primera part del programa i ara torna, que hi ha moltes coses pel cap de setmana, Gavi.
3: Hi ha 5 o 6, sí.
0: Molt bé.
3: Bones totes.
0: Vinga, idò, començam amb Nana, si voleu, que mos expliqui què és el que podem fer aquest dia a Menorca.
1: Vinga, l'activitat del cinema és Moix Negre, no l'han de perdre de vista, perquè comença el cinema a la fresca i fan diversos cicles superinteressants. Avui comences de cinema i producte local, amb un passe de Oque Arde i un tast de la sidra Kane, que és una sidra feta aquí a Menorca. Després tenim un cap de setmana redó en el claustre. Comença avui amb Rudimentari, en la presentació del seu disc Mala Herba Sempre Creix. Rudimentari, com sabeu, es fa rigui en menorquí i té un disc que és de tot de reivindicacions sobre l'especulació a Menorca, així que avui s'espera un dia bastant animat en el claustre. Demà actua l'Arandà, que ja n'han xerrat alguna vegada en l'agenda, sí. És un duet que juga en la música tradicional de les Pitiuses i també estan presentant el seu disc Turmerí. I diumenge també en el claustre Deborah Carter, dins el cicle de jazz.
0: Mira,
1: després seguim amb... Sí, la Deborah Carter és una supervocalista a nivell... Està fent un homenatge també molt interessant. En el Teatre d'Esborn, aquest cap de setmana també comencen la seva programació d'estiu. Ho fan amb L'Enemic. És una obra de produccions de Ferro i es podrà veure demà i diumenge a les 9 del vespre. I ja cap, super recomanable entrar a mirar amb detall i atenció la programació del Festival de Foscats de Lítica, que tots els dimecres i dijous d'estiu va començar aquesta setmana i la setmana que ve segueixen i a més també ho fan en col·laboració amb el cinema Moix Negre, que us deia abans, i fan un passe en els cines, el cine La Fresca de Hit the Road, dimarts a les 7. I ja us avanço la programació de la setmana que ve, perquè ara ja sabeu que ens estiu tenim cosa cada dia.
0: Sí.
1: I l'agenda és infinita, però fins aquí els meus destacats.
0: Molt bé, idò, anem a escoltar i anem a saludar o rebre també les propostes d'en David amb bona música. I és que en David, una de les propostes que ara m'ho recomanaràs té a veure amb Muriel Grossman i la seva banda.
2: Sí, efectivament. Muriel Grossman, la saxofonista austríaca que s'ha establert aquí a Eivissa, que té diversos projectes paral·lels, no? A vegades li dona pel jazz així més experimental i a vegades per la música més festival, més funk, que és la que oferirà aquest dissabte, precisament, amb el seu grup de Funk Explosion al Mercadet d'Estiu de Sant Josep de sa Talaia, que serà a partir de les 11 del matí. Però durant aquest cap de setmana també hi ha un parell de propostes que us destac. Per una banda, el Festival Suau de Música Contemporània, amb 3 concerts. Aquest divendres, els Filt Oxitocin, que faran una fusió de música clàssica i ambient electrònic a l'Auditori del Caló de Soli. Dissabte, la violoncel·lista i compositora polonesa Dorava Kocer, que barreja el violoncel amb els sintetitzadors. Això serà el Baluard de Sant Pere a Dalvila. I el diumenge els Tulanes, que barregen piano acústic i electrònica minimalista a la Pedrera de Can Coix. Tots aquests 3 concerts seran a partir de les 9 de la nit. I després també hi ha el Festin, que és el Festival de Teatre Infantil, que aquesta setmana les obres es representen al pati de l'Escola d'Infantil i de Primària del poble de Sant Jordi. Avui divendres a partir de les 7 i mitja i dissabte i diumenge a partir de les 6, una programació completa amb companyies vingudes a Balears i del conjunt de l'Estat centrades en el teatre infantil. I aquest dissabte també, per acabar, vos destac que comença el cicle de curtmetratges Mecal Air Ibiza amb una projecció de selecció dels millors curts dels 2 últims anys. Això estarà al Parc Infantil del poble de Sant Agustí a partir de les 10 de la nit.
0: Carai, de moltes coses també a Eivissa, sobretot a les Fitiuses. Gavi Rodas, tenim Aima també aquest cap de setmana, aquest festival de creació escènica a diferents municipis. Que més tenim?
3: Pues et traigo un pupurri de estilos distintos, ¿no? Si te gusta el pop d'autor, está Caterina Ross, que la habéis tenido estos días aquí en el programa.
0: Sí, mira, sona de fons.
3: Actúa hoy mismo a las 9:30 en Esglemi presentando su disco Rosons del meu món. Si prefieres la cultura dance, hoy se inaugura el Jardí con un grande de este género, que es Fatboy Slim, a partir de las 10 de la noche. Y si prefieres el blues, pues en Mons Part, en Alaró, actúa Jordi Álvarez, que era el alma de los Big Juju. Y tengo dos cositas para el domingo. El domingo está el Festival Irradia, que se ha dividido en dos fines de semana. Este primer cap de semana en la factoría de Son Santa María son 5 grupos en escena: SOH, Perlata, Sot, Arrase, que son los antiguos hoy de Arrase, que se presentan con voz femenina al frente, y Culpa, a partir de las 7, como decía, en Factoría del Sol. Y si lo tuyo, que es lo que sospecho, querida Mónica, es la bachata, pues tienes que ir a bailar a Son Fustaret junto a los técnicos del Aviador a las 6 de la tarde el domingo, Romeo Santos y Prince Royce.
0: Que bo. I també demà tenim el concert de Los Atunos Rojos en el municipal Maruja Alfaro Mediterra. Alguna cosa més per destacar?
3: Pues bueno, si te gusta la música clásica, también hoy en la Fundación Miró, a partir de las 8, le hacen un homenaje a Sostakovich.
0: I també hi havia el concert de Marco Mezquida, però ja no quedaven entrades a Can Costa, només per 40 persones. I el que...
3: Guai de Mosa?
0: No, a Pollença.
3: Ah, val.
0: Escoltau, i algun tribut que mos perdem aquest dia, no, Anna, a Menorca, res.
1: Mira, no, és que l'avantatge de l'estiu és que s'acaben els tributs, clar.
0: No, espera, que el David sí que en té, o què?
2: No, jo no tinc cap tribut. No, el tribut és una cosa de temporada baixa. Vull dir,
1: clar.
2: Amb el que trobes. Aleshores, sí, és temporada de tributs. Sí.
3: Tendrien que fer el tribut fest, no? Ja existe el tribut fest, sí, i el tribut.
2: Bueno, a veure, és que jo crec que hi ha coses d'aquestes per la península que n'hi ha, de tribut fest. Sí. Em són alguns festivals d'aquestos.
3: Ah, bueno, jo també està...
1: No donaria idees.
3: No, bueno, no son... Ellos mismos son un tributo a sí mismos, ¿no? Y actúan los Osifar, que grandes, me van a meter a más de 7.000 personas
2: por favor. En
3: Son Fusterest, y bueno, afortunadamente me toca ir a cubrir la noticia.
0: Que bé, i deu passar molt bé, Gavi. Res, ho deixem aquí, amb música de Caterina Ross. Anna Gornés, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I també a David Ventura, que vagi molt bé, i en Gavi Rodas, que vagi molt bé al concert de demà.
3: Gràcies.
0: I vos deixem ara en l'informatiu vespre i amb aquest cicle de l'Eterno Verano, que en el qual col·labora també IB3 Música. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Les altes temperatures no només asfixien els que fan feina al sol, també a molts de treballadors que fan feina a cobro. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: Cada estiu arriba la calor més prest i amb més força. Els estudis dels experts i la realitat ho corroboren. Aquesta setmana, cops de calor durant la jornada laboral i altes temperatures insuportables a la feina copen molts de minuts d'aquest informatiu. Les darreres denúncies, avui al Mercat Nou d'Eivissa i a la residència de la Bona Nova a Mallorca, on usuaris i treballadors demanen a l'IMAS que adeqüi les instal·lacions. Ells asseguren que tenen aire acondicionat, però a molts espais de la residència se superen els 30 graus.
2: Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo. No, el IMAS no invierte lo suficiente para acondicionar estos aparatos.
0: Els treballadors de les illes fan feina en les condicions idònies. Prevenció de riscos laborals han de mirar en lupa els termòmetres de les empreses. Ho demanarem en directe d'aquí un minut al responsable de salut laboral de Comissions Obreres, Enrique Espera. Abans, però... No podem parlar de calor sense demanar a Dani Capó quin temps ens espera per aquest cap de setmana. I sobretot, Dani, bon vespre. Serà suportable la calor?
3: Bon vespre, Idomem. A curt termini encara no tindrem temperatures tan extremes com les que sí que començaran a tenir a punts de la península Ibèrica. Allà començarà abans l'onada de calor. Aquí a les illes segurament la començarem a viure a partir d'inicis de la setmana que ve. Per tant, aquest cap de setmana sí, farà bastanta de calor, som al mes de juliol, però encara sense arribar als 40 graus, que segurament sí que podrem assolir a inicis de la setmana que ve. Per tant, bastanta de calor, però encara sense arribar als extrems. Després, quant a l'estat del cel, tindrem molt de sol, tant demà com també diumenge, i això sí, el vent es pot notar encara una mica demà de matí, principalment a punts de Menorca, nord-est de Mallorca, però la tendència és anar a la baixa, segurament diumenge, amb una situació ja més tranquil·la en tots els nivells.
0: Gràcies, Dani. També sabeu que aquest dia no es pot pegar foc a zones forestals, però combinat amb aquestes altes temperatures hi ha un bon grapat d'incendis. De moment, Neus López, bon vespre. A les illes no s'ha de lamentar cap gran desastre.
4: Bon vespre. De moment, no. A Menorca, Sant Lluís ha cremat 2 hectàrees, però ja està controlat. També a Palma, els bombers fan feina en l'extinció d'un rostoll al Portitxol.
0: El que sí és molt greu és el de la Bisbal d'Empordà a Catalunya.
4: Sí, l'incendi ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants que són de colònies d'estiu. Els Mossos no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
5: Tenemos una investigación abierta con la División de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos, juntamente con la Unidad de Investigación de la Bisbal y en coordinación con los agentes rurales. Y estamos trabajando a que puede ser una presunta imprudencia.
0: ¿Y a Palma, a Son Baña? Aquest so és d'avui, el mateix que sonava al poblat fa 2 setmanes. Les excavadores han tornat a tomar 7 casetes de venda de droga en grans banderes d'Espanya.
4: Ha estat en una nova operació policial que s'ha saldat amb una detenció i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
0: I nova topada dialèctica entre el govern de Marga Proens i el de Pedro Sánchez per mort de la regularització extraordinària d'immigrants.
4: El vicepresident Antoni Costa titlla el ministeri d'irresponsable perquè troba que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació. Mentre el delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, contesta que el consolat criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les illes.
6: S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
7: Ese relato falso que intenta crear el gobierno balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
0: A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel ratllat de residus a la planta de Son Reus, a Mallorca.
4: Avui arriba al port d'Eivissa el ferri a l'Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma.
0: I en els esports, el porter del Mallorca, Leo Román, deixarà el club en les pròximes hores. Miqui Tous, bon vespre.
8: Bon vespre, l'eivissenc que parteix el Deportivo de la Coruña, que paga els 9 milions d'euros de la seva clàusula. Leo Román s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella. El porter va aterrar a Mallorca l'any 2020, procedent de la penya esportiva Santa Eulària. I també en el món del futbol, el Mallorca B té nou entrenador. Es tracta de Pep Lluís Martí. El tècnic mallorquí arriba al filial vermell després de la dimissió de Gustavo Siviero.
0: Gràcies, Miqui. Sabrem aquesta i totes les notícies ara en aquest informatiu controlat pel tècnic Lluís Fortesa.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Vos ho han dit en titulars. Un foc iniciat aquest migdia ha cremat 2 hectàrees a Menorca, al municipi de Sant Lluís. El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tot el dia. Poc minut després de les 3:30 s'ha avisat d'un foc que ha començat a Viniencolla, al municipi de Sant Lluís.
1: Aquesta alerta ha provocat que s'hagi desplaçat un desplegament de l'Ivanat format per 3 mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals, incloent un tècnic i 2 agents de medi ambient, a més d'efectius dels bombers de Maó, així com agents de la Guàrdia Civil i la policia local de Maó, que han tallat un tram de la carretera. El foc s'ha iniciat a un costat, encara per determinar, de la carretera que va a Viniencolla. S'ha hagut de desallotjar un habitatge que està situat a uns metres del foc, però que no s'ha vist afectat. A la zona també hi ha una antena de telefonia que tampoc no s'ha vist afectada. El que sí s'ha hagut de fer és tallar el subministrament elèctric de les torres que hi ha a la zona. S'ha de dir que és un dia d'uns vents intens de tramuntana que ha accelerat l'expansió d'un foc que finalment ha cremat unes 2 hectàrees.
0: I la sequera que afecta el sòl i la vegetació combinada amb les altes temperatures han obligat també a actuar els bombers de Palma en una crema de rostoll. 2 unitats treballen des de les 6 en l'extinció d'un incendi al carrer Cuba, al Portitxol, que ha provocat una columna de foc visible des de la via de cintura. Aquest foc, però, ja està controlat a l'espera que es pugui donar per extingit.

0: I més greu és l'incendi que crema a la Bisbal de l'Empordà, a Catalunya, i que ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants que es troben a una colònia d'estiu.
1: El vent de tramuntana dificulta les tasques dels 225 efectius que actualment fan feina per frenar la propagació de les flames que ja han arribat al Parc Natural de les Gavarres de Girona. Les flames ja han calcinat unes 1.280 hectàrees afectades. Els Mossos han evacuat les urbanitzacions i localitats més properes i no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
2: Tenim una investigació oberta con la División de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos, juntamente con la Unidad de Investigación de la Bisbal y en coordinación con agentes rurales. Y estamos trabajando a que puede ser una presunta imprudencia.
3: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Usuaris i treballadors de la residència La Bona Nova de Palma suporten temperatures de fins a 32 graus en diferents dependències del centre, segons denuncia el sindicat USAE. Per això reclama a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que solucioni les diferències en la climatització.
1: Segons explica Alejandro Juan, portaveu d'USAE, els vestuaris del personal han registrat temperatures de fins a 30 graus, mentre que algunes habitacions i la sala de bany del geriàtric han assolit els 32.
2: Hemos podido medir in situ que las temperaturas superan los 30 grados en muchas de las zonas de trabajo, vestuarios, zonas comunes, porque los aires acondicionados no dan el suficiente frío que deberían dar. Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo. No, el IMAX no invierte lo suficiente para acondicionar estos aparatos.
0: La pregunta és, a les Illes Balears es fa feina amb una climatització adequada? Inspecció de Treball està damunt? Ho demanam a Enrique Espera, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres. Enrique Espera, bon vespre.
3: Bona tarda.
0: Les instal·lacions de climatització a les empreses de les Illes Balears, penseu que són les correctes per a aquestes temperatures?
3: Bueno, en general tratan de ser las correctas. Lo que pasa que, claro, este año, ya el año pasado fue brutal el calor y este año se adelantó y, bueno, se están sintiendo las consecuencias. Normalmente los grandes hoteles sí tienen todo su equipamiento calculado para poder tener un buen ambiente dentro de la zona de trabajo. Pero igualmente hay sectores que ante la carga de trabajo termina siendo insuficiente la refrigeración, la ventilación que tienen, ¿no?
0: I quines són aquestes professions que se veuen més afectades per aquestes altes temperatures, que cada estiu són més grosses? Perquè fins ara sempre parlàvem de la gent que feia feina al carrer, però també afecta, com veiem, a la gent que fa feina a Cobro.
3: A ver, dentro de hostelería y restauración, la cocina es un lugar terrible para trabajar, evidentemente, en todos los fogones, todos los fuegos, las freidoras, generan un ambiente muy caluroso más allá del calor ambiente que hay en el exterior. Y claro, los equipos de aire acondicionado no dan abasto porque, evidentemente, la diferencia de temperatura que hay con el exterior, el salto de temperatura que hay, no ayuda para que estos puedan trabajar correctamente. Hay sectores que tienen que son muchísimo más difíciles de controlar, como el caso de las zonas donde se fregan los platos, ¿no? Los fregaplatos, que ahí se trabaja todo con agua caliente, con mucho vapor en el ambiente, y generan atmósferas bastante, bastante muy pesadas para trabajar.
0: Inspecció de Nosotros Treball?
3: Lo que recomendamos en esos casos... Sí.
0: No, ¿quiénes son las recomendaciones?
3: De trabajo, sí. Las recomendaciones son la rotación del personal, es decir, el manejo de los horarios. El manejo de los horarios para que la carga térmica afecte por menos tiempo y el cuerpo pueda recuperarse. No tratar de sacar el trabajo todo dentro del turno de comida, por ejemplo, sino extender el horario de trabajo para que la gente pueda trabajar más ahí y se pueda rotar más el trabajo.
0: Igual li anava a demanar, inspecció de treball de riscos laborals està damunt aquestes coses de la climatització?
3: Bueno, inspecció de trabajo está haciendo inspecciones, pero normalmente las hace sobre un reclamo, sobre una denuncia. Por la noticia que yo tengo, ha estado inspeccionando temas de protección de PRL, es decir, de equipos de prevención en cocina y esas cosas, pero todavía no tengo ninguna novedad que haya estado mirando el tema del estrés térmico en las zonas más difíciles de hostelería, ¿no?
0: Enrique Espera, moltes gràcies per resoldre aquests dubtes en directe a IB3 Ràdio.
3: De acuerdo, buenas tardes.
4: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Us ho dèiem, tenim molt d'exemples avui d'aquests problemes que donen aquestes altes temperatures. El Mercat Nou d'Eivissa fa ja més de dues setmanes que està sense aire condicionat perquè està espanyat. L'Ajuntament assegura que les màquines funcionen a mig gas i que estan a l'espera de l'arribada d'unes peces de recanvi la setmana que ve. Ivonne Aranyón.
5: Passa tots els estius.
6: Todos los veranos. Cuando llega la hora de conectar el aire acondicionado, siempre hay algún problema.
7: Cada any hi ha problemes sense aire. Si no s'espanya una cosa, s'espanya l'altra.
5: La fruita es fa malbé.
8: Perdiendo mucho los melocotones y todo, las nectarinas, todo se está dañando mucho.
5: Els pernils suen.
9: Suda más y siempre se pierde. Al final es una pérdida de rentabilidad que tenemos en el jamón.
5: I els peixaters consumeixen un 50% més de gel si és que en troben.
10: La máquina del hielo no da abasto de sacar tanto hielo como necesitamos. Esta mañana compañeros han llegado y no tenían hielo para montar el puesto.
5: La calor és insuportable.
7: Fa molta calor, els aires estan espanyats i està sofrint pues, tot. El peix, la carn, la fruita, els treballadors que estan ja insufribles.
11: Tampoc hi ha dret perquè nosaltres entrem i sortim, però la gent que està treballant aquí, jo no sé com pot aguantar tot el dia.
12: La climatització no funciona bien, ¿eh? ¿No? No sé, avisa.
13: No sé si terminar de comprar o salir media a la calle, porque me estoy agobiando mucho con tanta calma.
5: La solució passaria per...
7: La única solució és canviar-ho tot.
9: Sí, canviar los aires y sobre todo previsión, ver que eso funciona bien, limpiarlo, porque al final es mantenimiento.
5: L'Ajuntament assegura que en aquests moments les màquines funcionen però a mitja potència i estan a l'espera que arribin les peces de recanvi abans de divendres que ve.
0: Són les 7 i 17 minuts. Dilluns, el Consell de Ministres va donar mig any de termini al Ministeri d'Administració Pública perquè pactés amb els sindicats l'augment del plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fan feina a les Balears. I de bé, s'ha fet públic que ja hi ha hagut dues trobades i que l'augment proposat per l'administració és d'entre 105 a 697 euros al mes.
1: Els sindicats continuen negociant a la mesa de l'administració de l'Estat per millorar la indemnització per residència per al personal del sector públic estatal destinat a les Balears i celebren que hi ha avanços. Dilluns que ve, a les 12 del migdia, hi ha prevista una nova reunió i els sindicats esperen avançar en un possible acord durant el cap de setmana.
0: El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse i la manca de recursos que viu la justícia gratuïta a les illes. Assegura que el volum de feina creix sense aturall mentre que hi ha un degoteig constant de professionals que deixen de prestar el servei. Clàudia Mallia.
14: Per primera vegada han superat les 70.000 actuacions en un any. Són prop de 200 al dia de mitjana. Tot això mentre el nombre d'advocats d'ofici s'ha reduït en un 12%, un fet que atribueixen al maltractament institucional i a les deficiències del sistema de justícia que, segons diuen, la llei d'eficiència no ha millorat. Són el degà i la vicedegana del Col·legi d'Advocats, Martina Lenyar i Carmen López.
15: Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
16: La justicia lenta no es justicia y, por tanto, esa es la reivindicación que debemos hacer desde este colegio y esas son las quejas y el hartazgo de los abogados del turno de oficio.
14: Des del Col·legi d'Advocats reclamen al Ministeri de Justícia més recursos i una millora de les condicions laborals dels advocats d'ofici, tot i que són conscients que no hi ha prevista una modificació immediata.
0: Els treballadors del tren de Sóller es concentraran demà matí a la plaça d'Espanya Sollerica per denunciar la situació crítica que, a parer seu, pateixen en matèria de seguretat en la circulació ferroviària i salut laboral. Diuen que fa anys que s'enqueixen sense resposta satisfactòria davant tant de l'empresa com de l'administració pública competent.
1: Assenyalen que les darreres setmanes hi ha hagut una topada entre dos tramvies i un incident al ferrocarril entre un tren de socors i una quadrilla que acabà amb un treballador ferit. Diuen que incidents com aquests es podrien evitar si s'actualitza el reglament de circulació del ferrocarril Solleric. Afegeixen que han interposat diverses denúncies davant de la Inspecció de Treball, la Direcció General de Mobilitat i la Direcció General d'Emergències, sense que tampoc això no hagi tingut conseqüències. Miquel Àngel Vedell és coordinador ferroviari de la Federació de Serveis de Comissions Obreres.
17: Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen els cànons d'experiència

0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: A Son Banya, a Palma, torna-m'hi, torna-hi. El so és de les excavadores que avui han tornat a entrar al poblat, el qual podríem batiar com a supermercat de la droga a Mallorca. Un centenar de gens han participat en una nova operació contra el tràfic de drogues a Son Banya. S'ha tancat amb un detingut i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu. En el dispositiu s'han esbocat 7 construccions il·legals identificades com a punt de venda. Laura Marcos.
4: Després d'un altre operatiu similar al poblat dia 18 de juny, en aquest darrer s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil, estris per a la venda de droga i doblers en efectiu. De les 7 casetes esbocades, una era la ja coneguda com a Caseta Espanya, que s'havia tornat a construir després de tomar-se fa 2 setmanes. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
5: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barreras de Palma, como no puede ser de otra manera también en Son Banya. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
4: La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clà.
6: Són infraccions continuades. Y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento, pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
4: En l'operació d'aquest divendres han participat divers un centenar d'agents entre policia local i nacional, efectius de la Unitat d'Intervenció Ciutadana de València i mitjans aeris.
3: A Menorca, una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del tràfic de drogues. En total, s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a l'illa.
7: Estaven especialitzats en la recepció de diners il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i empreses adquirint criptomonedes. S'han duit a terme 18 escorcolls domiciliaris en els quals s'han decomissat 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, rellotges de luxe, 3 vehicles i s'han bloquejat 4 immobles valorats en 1,5 milions d'euros. Se'ls acusa, entre d'altres, de pertinença a organització criminal, blanqueig i falsedat documental.
3: I a Eivissa, també cop a la venda de gas del Riure. La Guàrdia Civil ha detingut 2 persones i s'han fet amb més de 5.000 ampolles d'òxid nitrós.
7: L'operació s'ha desenvolupat aquest dimecres a Sant Antoni de Portmany, mentre 5 persones descarregaven 25 palets d'aquesta substància. 3 varen aconseguir fugir i 2 homes de nacionalitat britànica varen ser detinguts. A més del carregament, a l'indret també varen trobar altres estupefaents. En total s'han decomissat 5.200 ampolles de gas del Riure, 1.000 pastilles d'èxtasi, 300 grams de cocaïna, mig quilo de ketamina, 90 grams de cristall i 92 de cocaïna rosa.

0: A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Sonreus, a Mallorca. Avui arriba al port d'Eivissa el ferri a l'Andalús Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma.
1: Transportarà un màxim de 8 camions diaris durant l'estiu, una xifra que minvarà durant l'hivern entre 3 i 5 camions. Seran un total de 33.000 tones anuals que aniran plastificades i es tractaran per evitar males olors. Els trasllats des del port de Palma fins a Sonreus es faran en horari nocturn per reduir molèsties al trànsit i als veïnats.
0: El govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus d'Eivissa i de Formentera perquè s'incinerin a Mallorca. Avui el portaveu Antoni Costa ha assegurat que el trasllat és una mesura temporal davant la situació extraordinària de saturació de l'abocador de Canaputxa a Eivissa, que tindrà un impacte pràcticament imperceptible pels veïnats.
1: Defensa que només seran 7 camions diaris i que probablement faran el recorregut fins a Sonreus de nit.
2: Previsiblement es farà fins i tot amb horari nocturn i, en conseqüència, tens la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols s'enduran de compte de que es produeix aquest trasllat.
0: I el govern insisteix que la regularització extraordinària d'immigrants impulsada per l'executiu espanyol ha estat una irresponsabilitat. Prova d'això, segons el vicepresident Antoni Costa, és que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació.
1: Costa ha pronosticat un impacte negatiu que anirà, a més, en els serveis públics i en el preu de l'habitatge, perquè assegura que aquestes 34.000 persones, al final, seran més.
2: S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds, és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
0: El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra l'executiu de Margà Proens perquè diu criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les Illes.
3: Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
0: Rodríguez valora positivament el procés de regularització d'immigrants que se va conèixer ahir, que a les illes hi havia més de 34.000 persones que ho havien sol·licitat. Assegura que es tracta del primer pas per poder garantir els drets dels treballadors que ja estan fent feina a les Illes Balears, així com també per definir quines són les seves obligacions com a ciutadans, com, per exemple, diu, per a pagar els impostos tant a Hisenda com a la Seguretat Social quan les toqui ja cotitzar.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30 i continua controlat l'incendi forestal de Sant Lluís, que ja ha cremat 2 hectàrees de metall a Viniacolla a l'espera que es pugui donar per extingit. L'incendi s'ha declarat al migdia i ha obligat a tallar el trànsit.
1: El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tot el dia. Un fet que ha obligat a desplegar un gran dispositiu de l'Ibanat entre els mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals i 2 agents de medi ambient, a més d'efectius dels bombers de Maó. També a Palma, els bombers han treballat en l'extinció d'un incendi de rostoll al carrer Cuba, al Portitxol, que ha provocat una columna de fum visible des de la via de cintura.
0: Més greu és l'incendi que crema a la Bisbal de l'Empordà, a Catalunya, que ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants que són de colònies d'estiu. Els Mossos no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
5: Tenim una investigació oberta con la División de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos, juntamente con la Unidad de Investigación de la Bisbal y en coordinación con agentes rurales. Y estamos trabajando a que puede ser una presunta imprudencia.
0: Usuaris i treballadors de la residència La Bonanova de Palma denuncien que suporten temperatures de fins a 32 graus en diferents dependències del centre.
1: El sindicat USAE reclama a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que solucioni les deficiències en la climatització. Segons explica Alejandro Juan, portaveu d'USAE, els vestuaris de personal han registrat temperatures de fins a 30 graus, mentre que algunes habitacions i la sala de bany del geriàtric han assolit els 32.
6: Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo, no, el IMAS no invierte lo suficiente para condicionar estos aparatos.
0: I avui la policia ha tornat a entrar al poblat de Son Banya i han tornat a esbocar construccions il·legals.
1: Dues setmanes després d'haver-la tirat a terra, els narcotraficants havien edificat una nova caseta de venda de drogues. La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clar.
7: Son infracciones continuadas y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento, pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
1: En l'operatiu s'han trobat diverses quantitats de cocaïna, xix i marihuana i una persona ha estat detinguda.
0: I nova topada dialèctica entre el govern de Marga Proens i el de Pedro Sánchez per mor de la regularització extraordinària d'immigrants.
1: El vicepresident Antoni Costa titlla el Ministeri d'irresponsable perquè troba que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació. El delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, contesta que el consolat criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les illes.
2: Sobre la porta, a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
3: Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
0: A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Son Reus, a Mallorca.
1: Avui arriba al port d'Eivissa el ferri a l'Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma.
0: I ara, els esports.
4: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
0: Miqui Tous, bon vespre de nou.
8: Bon vespre.
0: Ja és oficial, el porter Leo Román abandona Mallorca.
8: Sí, l'avisant que aparteix el Deportivo de la Coruña, que paga els 9 milions d'euros de la seva clàusula. L'aposta de la direcció esportiva per Leo com el porter del futur del Mallorca ha durat només una temporada. Leo Román s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella. L'eivissenc deixa el club on van escalant des del filial. A Mallorca va aterrar l'any 2020 procedent de la penya esportiva Santa Eulària. El descens posa punt final a la seva història amb el club vermell. Leo Román s'acomiada de l'illa i es converteix en nou jugador del Depor. Per cert, Leo Román, que va debutar amb la selecció espanyola al camp del Deportivo de la Coruña a l'estadi de Riazor. D'aquesta sortida del porter del Mallorca, Leo Román n'ha parlat per IB3 Ràdio, l'exporter del conjunt vermell, Miqui Garro.
9: El porter, Leo, pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així. I el tema sentimental en aquest món del futbol crec que ja ho han deixat una altra banda. Te puc assegurar que el Mallorca, inclús a primera divisió, un traspàs de 9 milions d'euros crec que també ho tindria en compte. Per tant, aquí no sé si tal vegada el descens ha influït o no.
8: i d'Oleo Román, que s'acomiada del Mallorca. I pel que fa al Mallorca B, el filial té nou entrenador. Es tracta de Pel Lluís Martí. El tècnic mallorquí arriba al filial vermell després de la dimissió de l'argentí Gustavo Siviero. El darrer equip que va dirigir Martí va ser l'UD Eivissa. Pel Lluís també ha entrenat equips com el Tenerife, el Deportivo de la Coruña, el Girona, el Leganés i l'Sporting de Gijón. I en el Mundial, la selecció espanyola jugarà contra Portugal al vuitens de final. El combinat espanyol es va desfer a nit sense problemes d'Àustria per 3-0. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
10: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Evidentemente, yo empezaría primero por la victoria. ¿Sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional. Y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Y estamos felices todos, todo el grupo. Creo que todavía hay que seguir mejorando. Necesitamos hacerlo todavía mejor, pero de una manera natural, porque, insisto, este equipo es muy ambicioso, es muy insaciable deportivamente y queremos seguir haciéndolo cada día un poquito más.
8: I el central Laporte diu que els motiva molt a enfrontar-se contra Portugal.
11: Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final. Siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
8: El combinat portuguès arriba als vuitens de final després de guanyar per 2-1 contra Croàcia. I avui es disputen els tres darrers partits de 16 anys de final. La jornada s'obri amb una Austràlia-Egipte d'aquí uns minuts a les 8 del vespre. A la mitjanit serà el torn de l'Argentina de Leo Messi. Al davant tindrà una de les sorpreses de la fase de grups, Cap Verd, i tancarà aquests 16 anys de final la Colòmbia de Johan Mojica, que a partir de les 3 i mitja de la matinada s'enfrontarà a Ghana. I a l'UD Eivissa diu adeu segurament el jugador que menys temps ha enamorat els seus aficionats. Fran Castillo deixa el club no sense polèmica i jugarà a la segona divisió, informa Víctor Sancho.
12: Ho farà el Castelló de Pablo Hernández, una de les sensacions a la segona divisió la temporada passada i potser l'equip que més interès ha mostrat en el mitjapunta, que en les dues darreres temporades el Joventut de Torremolinos ja a l'Eivissa ha fet 26 gols i 8 assistències, màxim golejador dels Blaucel la temporada passada. Segons ha pogut saber TV3, el Castelló paga a l'Eivissa 300.000 euros més una bonificació de 50.000 per incentius. Castillo tenia un any més de contracte i una clàusula al voltant de 2 milions d'euros. L'afició no ha trigat a reaccionar a xarxes pel seu disgust per aquesta sortida. Entenc que ha estat el millor jugador del curs passat i que el club no ha ingressat prou en relació al nivell del jugador. Des de l'entorn de Castillo també ens han explicat que no entenen la negociació duta a terme pel club. El dia de la seva presentació, el director esportiu Michel Sanz va explicar que Castillo només marxaria si algun club es tornava boig oferint sous, però finalment l'Eivissa l'ha venut per una xifra que no arriba al 25% de la seva clàusula de rescissió. Recordem, fins ara l'Eivissa ha fet 4 fitxatges: Andrés Prieto, Gonzalo Almenara, Genaro Rodríguez i Ander Joldi. Evidentment, cap pot ocupar el rol de Castillo en el camp. Caldrà esperar a les noves incorporacions.
8: En futbol sala, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, avui Carlos Barrón ha confirmat als micròfons d'IB3 Televisió que continuarà un any més a l'Illes Balears Palma Futsal. El porter cordobès, guanyador de 3 Champions i 3 Intercontinentals, acabava contracte aquesta temporada, però tant el club com el futbolista han acordat continuar com a mínim una temporada més. Barrón té 38 anys i va arribar al Palma l'any 2013. Complirà així la seva 14a temporada.
13: Sí, de momento seguimos y aportando lo que sea para el club, que yo creo que siempre me van a haber ligado aquí a este club.
14: Por tanto,
13: seguimos con Carlos Barrón de momento.
8: Carlos Barrón, que continua al Palma, però qui no ho fa és Mateu Malla. El brasiler parteix cedit al Minas Tennis Club del seu país. Malla cercarà allà els minuts dels quals no ha gaudit al Palau de Son Moix. I en pàdel, bones notícies. Gemma Triay i Delfi Brea disputaran les semifinals de Bordeus. La menorquina i l'argentina s'han imposat a Guinat i Virceda en dos sets. Triay i Brea s'han adjudicat la primera mànega de manera plàcida per 6-0. A la segona, però, tot s'ha complicat. Les número 1 del món han tancat el partit en el tie-break després d'una hora i mitja de joc. Ara es veuran les cares amb Bari Sánchez i Paula José María. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
14: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
4: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes critica la Conselleria d'Educació per la manca d'escolta activa que ha fet aquest curs. També denuncia que se sacrifica l'escola pública per beneficiar la concertada.
1: En el balanç del curs que s'ha fet avui han deixat clar que es necessita una resposta ràpida a la climatització dels centres educatius. També han criticat la implementació de la zona única i es queixen que no han comptat a les famílies per parlar sobre temes que els afecten directament, com són els ajuts al menjador o el finançament de llibres. Són Xavier Ferriol, president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, director tècnic, i David Edwards, membre de la junta directiva.
2: El que reclamam és ombres, ventilació, aïllament, protecció solar en els centres educatius, o sigui, mesures immediates.
3: Això implica que hi ha hagut famílies que s'han desplaçat molt més que no altres anys per anar al seu centre educatiu. Però tot ens fa pensar que estan parlant d'uns centres molt concrets, de centres concertats i d'un perfil de famílies benestants.
4: Se'ns convoca ja amb la normativa molt elaborada, una normativa molt tècnica, i després per coses més senzilles i que ens afecten directament, doncs no se'ns convoca.
1: A més, Guerrero ha recordat que s'està sacrificant l'escola pública per afavorir així la concertada. Denuncia que per primera vegada es tanquen centres públics mentre impulsen els concerts en la privada.
3: És el primer any en la història de Balears on s'ha tancat un centre educatiu de primària, Esperit Bauçà, i un institut que s'està tancant, que està desapareguent, com l'Institut Politècnic de Secundària i Batxillerat. Això no havia passat mai. I ens estan veient que en el mateix temps s'estan concertant altres línies d'altres estudis a costa, pensant, de places públiques que són les que s'haurien de garantir.
0: I més estudiants podran beneficiar-se el pròxim curs de les excepcions i bonificacions de matrícula a la Universitat de les Illes Balears. El Consell de Govern ha aprovat els preus públics per al proper curs, que es mantenen congelats. La principal novetat és l'actualització dels llindars de renda que donen accés als ajuts, ja que les quanties s'amplien d'entre un 7 i un 16%.
1: Un fet que permetrà que un nombre més elevat d'estudiants pugui accedir a la matrícula gratuïta o a les bonificacions sense modificar els requisits acadèmics. Segons el govern, les Balears continuen oferint una cobertura més àmplia que el Ministeri d'Educació. Per exemple, en el cas d'una família monoparental, el govern assumeix el cost de la matrícula en rendes de fins a 21.600 euros anuals, mentre que el límit estatal és de 15.500.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: A Eivissa ha registrat el 2025 un rècord d'autoconsum d'energies renovables gràcies a la incorporació de 429 noves instal·lacions fotovoltaiques de particulars. Dani Manau.
6: Amb aquestes noves 429 instal·lacions, l'IA ja suma 3.134 punts d'autoconsum d'energia elèctrica, quan el 2019 només comptava amb 35. En aquest període, la potència instal·lada s'ha multiplicat per 67, passant de 0,45 a 30 megawatts. Elisa Langley és coordinadora de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Ibiza Preservation.
7: Se ha hecho evidente la expansión de estas instalaciones de autoconsumo que reducen nuestra dependencia de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y avanzas hacia una descarbonización del sistema energético de la isla.
6: Amb tot, l'alt cost d'aquestes instal·lacions encara frena un creixement major d'aquesta opció. Escoltem de nou Elisa Langley.
7: Sigue siendo un reto para el autoconsumo el acceso al mismo, ya que se requiere de la inversión inicial necesaria para instalar todos estos sistemas, que sigue siendo una barrera para muchas personas, empresas o pequeñas comunidades de propietarios.
6: El 80% d'aquestes instal·lacions són de baixa potència, de fins a 10 kW. Durant 2025, la planta d'autoconsum d'Eivissa ha generat 38.000 MWh, 5.000 més que l'any anterior, i 4 vegades més que l'electricitat generada als parcs fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica.
0: I una desena d'integrants de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han protestat avui a les portes del Consolat de Mà per demanar a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per disminuir l'impacte turístic a Mallorca. Destaquen propostes com la prohibició del lloguer turístic i la reducció de les places. Reivindicacions que defensaran en la manifestació prevista pel 26 de juliol a Palma.
1: Altres reivindicacions de la plataforma són que les restriccions d'aigua aplicades en èpoques de sequera siguin prioritàries per als grans consumidors com hotels o camps de golf abans que la població local. A més, demanen al govern mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i fons d'inversió, una reducció dràstica del nombre de vols. Per a Joan Femení, es portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
8: S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanem utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I s'eleven a 29 els morts espanyols als dos terratrèmols que varen arrasar al nord de Veneçuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat el balanç i n'ha inclòs dues noves víctimes mentre continua el rescat de persones.
1: Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial al país fregant els 2.600. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, nega que s'hagi actuat tard i acusa el que ha denominat com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos al país.
9: La primera decisió ese dia fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
0: La comunitat veneçolana de les Balears s'ha mobilitzat. L'Associació de Veneçolans i la parròquia de Son Sardina han organitzat avui un punt de recollida solidària a la plaça d'Espanya de Palma per ajudar les persones afectades pels terratrèmols.
1: Fins d'aquí a uns minuts, a les 8 del vespre, són moltes les persones que s'han acostat per entregar medicaments i material sanitari, aliments no peribles, productes d'higiene i altres materials de primera necessitat. És el material que més necessita el país ara mateix, també per a infants, com explica el president de l'Associació de Veneçolans de les Balears, Edison Morillo.
10: Que tenemos que agradecer mucho a las familias españolas y a los mallorquines en especial, porque la gran parte de los aportes la han puesto como un pueblo muy solidario y del que me siento muy contento porque nos han arropado con ese cariño y con ese apoyo.
1: L'entitat també ha habilitat un número de compte per rebre donacions i demana a la ciutadania que se n'informi pels canals oficials de l'entitat en cas de voler-ho fer. A banda d'aquest punt de recollida a la plaça d'Espanya, les persones interessades que vulguin continuar donant la resta de dies ho poden fer a la parròquia de Son Sardina.
11: Simplement tenia un termón de medicines senceres que no estaven caducades i els he duit aquí.
12: La gent que la està passant molt mal, sé que van necessitar ajuda per molt temps. Sé que esto viene para, digamos, para muy largo y me parece que ya es un país que está demasiado golpeado. Y bueno, se va a aportar un poco, un granito de arena a todo esto.
13: La ayuda solidaria siempre va bien. Todo lo que se puede hacer por un ser humano a mí me parece magnífico. Así que, bueno, yo no puedo hacer mucho porque mi situación económica no me lo permite. Pero bueno, todo, un poquito de todos, creo que bueno, que es una forma como otra cualquiera de ayudar y para eso estamos las personas, los humanos, para ayudar a los demás.
1: El material recollit s'enviarà a l'estat veneçolà de Carabobo. Allà una congregació religiosa s'encarregarà de distribuir l'ajuda.
0: I la comunitat veneçolana d'Eivissa també s'ha organitzat per recollir aliments i medicines i enviar-los als seus compatriotes. Aquest diumenge, a més, faran una altra col·lecta al Parc de la Pau de Vila. A Formentera recaptaran dobbers per ajudar directament famílies afectades. Alberto Ferrer.
14: Des de la pastisseria artesanal que regenten a Sant Antoni, a Joidis i en Gensel, no es resignaven a seguir amb impotència les notícies del terratrèmol al seu país i convocaren a través de les xarxes una recollida d'ajuda urgent. A només un cap de setmana ja tenen 120 caixes per enviar.
15: Estamos lejos, pero nos sentimos allí. Queremos ayudar a muchas familias que han perdido mucho. y eso es el motor que nos está activando.
16: Una impotencia que te da de que estás aquí, entonces ¿cómo haces para ayudar? Esto es algo que a nosotros nos llena el corazón.
14: Han aconseguit un espai a Sacoma per emmagatzemar el que els arriba i ja treballen en la logística perquè arribi als que ho han perdut tot i no es perdi pel camí.
15: Cualquier tipo de insumo médico es necesario. También pedimos muchos alimentos para bebés, pañales.
16: Que todo llegue bien y que no caigan malas manos tampoco.
14: Encara que en Gensel té família a la zona més afectada, tots estan bé. No és el cas de Neivana, que ha perdut tres familiars. A Formentera s'estan organitzant per recollir diners i enviar-los directament als damnificats, com la família d'Ivana, per tal que puguin comprar directament el que necessitin. Aquest diumenge faran una quedada a les pistes d'escap.
17: Que bueno, se hizo un minuto de silencio aquí, pero con un minuto de silencio no basta, hay que actuar, ¿no?
14: L'objectiu és aconseguir que la solidaritat de les Pitiuses travessi l'Atlàntic i arribi fins al Carib.
0: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, admet les queixes de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per la filtració de les seves agendes de 2024 i 2025 i de les converses de WhatsApp amb la seva secretària.
1: El jutge ha ordenat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que limiti els annexos que incorpori als seus informes exclusivament a la informació necessària relacionada amb els fets investigats. Per tant, hauran d'excloure dades personals o documentació irrellevant per a la causa.
0: I les filles del fundador de Mango, Isaac Andic, han testificat davant la jutgessa que investiga el presumpte homicidi del seu pare. Han ratificat el que en el seu moment varen declarar davant els Mossos d'Esquadra. A més, han defensat l'innocència del seu germà.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Sí, els coneixem. A aquesta hora tot està a punt de s'enfustar pel concert del mític grup Ocifar, que actuarà en poc més d'una hora. Serà a partir de les 9 del vespre, una cita imprescindible per als seguidors del grup, ja que el d'avui és el primer dels dos concerts d'acomiadat. El segon serà dissabte que ve, dia 11, en Es Mercadal. Per saber quin ambient es respira en aquesta hora s'enfustar, connectam amb la nostra companya Maria Tomàs. Bon vespre. Hi ha molt de seguidors del grup?
18: Bon vespre. Aquí a Son Fusteret ja hi ha centenars de seguidors del grup que han pogut entrar al recinte, que ha obert portes a les 7:30, i fins ara tot és un degoteig de seguidors. Continuen arribant per omplir aquest recinte. S'espera que sigui una nit per recordar i es preveu l'assistència de més de 7.000 persones. Entre els assistents han pogut veure públic. Hi ha públic de totes les edats que arriben animats per cantar totes i cada una de les cançons que sonaran aquesta nit. Des del gran clàssic als temes més nous. Així ens han explicat el que esperen viure.
19: Bueno, nosaltres duim anant a Ocifar tota la vida, hem anat a ells. Anaven de poble en poble, són de Palma i m'ho anaven per tot a veure'ls. Quan sabien que hi havia un musical d'Ocifar, allà que anàvem. No me'l van perdre ni un. I ara pues, mos ha fet molta il·lusió els tantes que va fer Inque com ara, i no mos podríem perdre aquesta ocasió.
20: Bueno, jo m'ho va ensenyar ell, que és el meu al·lot. I tot el dia en el cotxe du Ocifar i ja amb aquestes cançons d'escoltar-la.
21: Ara perquè m'encanta Ocifar, fa molt d'anys que els segueixo. I bueno, aquí estem, en el concert.
22: Jo tinc 15 anys i des de petita ella m'ha posat les cançons en el cotxe, a casa, quan hem fet limpieza i tot això i sempre les he escoltat. Sí que és vera que jo me sé poques, me sé les que més m'ha posat aquí ella, però...
23: Sí, bueno, de l'Ot ja està escoltant la música i, bueno, és un record en aquell temps.
24: Bueno, jo si fa m'agrada des que varen sortir la primera vegada, fa molt d'anys d'això. I m'ha agradat sempre, música divertida, de més, fan rock, fan boleros, fan balades, fan qualsevol tipus de cançó i en la nostra llengua, clar.
18: Pel concert d'avui s'espera, com deien, que Llatza Méndez i Luis Arboledas i la resta de formació facin un repàs a tota la seva discografia, des de les cançons més clàssiques com aquest que escoltam, també les més noves, com No me gusta el reggaeton. A la cita d'aquesta nit damunt l'escenari hi haurà 10 músics i 2 animadors en una aposta clara per fer gaudir els seguidors del que tot apunta serà el darrer concert a Mallorca.
2: Ahir vàrem anar a Inco i esperam lo més gran del món, esperam.
3: Jo espero que superis les expectatives d'Inca, que varen ser molt bones expectatives, m'ho va agradar molt, varen ser 2 hores brutals. M'encantaria que aquí passàs el manco per l'estil, que mos facin cantar la cançó nova que m'hauran fet de No m'agrada reggaeton.
18: Feia en referència a aquests seguidors al concert que va fer la formació el mes de juliol de l'any passat a Inca, el quarter General Luque, en què en només 4 dies es varen exaurir gairebé més de 4.500 entrades i que va donar peu a aquest concert de comiat avui aquí a Son Fusteret.
0: Gràcies, Maria, i Osifar. Joel Joan és doble protagonista que cap de setmana a Mallorca presenta els 2 teatres principals en aquesta hora, el de Palma i demà a Inca Bania. L'adaptació que el dramaturg britànic Simon Stephens ha fet del clàssic L'oncle Bania d'Anton Chekhov. La particularitat del muntatge és que Joan dona vida als 8 personatges que protagonitzen aquesta història.
1: Un repte interpretatiu per a Joan, que a més s'endinsa per primera vegada en l'univers de Chekhov. I ho fa en un muntatge que combina humor, drama i una gran experiència i exigència interpretativa, però també per al públic que assisteix al muntatge. Ho destacava en una entrevista del dia.
4: Però a mi el que m'interessa no està en el meu exercici, que això, mira, és la meva feina i tal, sinó l'experiència de l'espectador. Perquè aquí la clau està en que l'espectador pugui veure dalt de l'escenari els 8 personatges i els vegui i els identifiqui i segueixi la història i, a més s'emocioni.
0: I la moda feta a Formentera serà també a nit protagonista de la 18a passarel·la de moda de l'illa, sota el títol Aura, i bona part s'inspira en el pròxim eclipse solar que hi haurà aquest estiu i que es podrà gaudir de totes, des de totes les illes Balears.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 3 de juliol, en què els incendis marquen l'actualitat. A Menorca continua controlat a l'espera que es pugui donar per extingir l'incendi forestal que ha cremat 2 hectàrees de metall a Son Remei, a Viniacoll, a Sant Lluís.
1: L'incendi s'ha declarat al migdia, ha obligat a tallar el trànsit. El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tot el dia. Un fet que ha obligat a desplegar un gran dispositiu de libanat en 3 mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals i 2 agents de medi ambient, a més d'efectius dels bombers de Maó. Juanjo Franc és el cap de bombers de Menorca.
2: No hi ha que lamentar ferits, danys personals de cap mena. Han tingut molta sort. És veritat que hem pogut actuar ràpidament, conjuntament, amb els serveis d'Ibanat, medis aeris, terrestres, i hem pogut actuar amb molta rapidesa i hem pogut aturar-ho.
1: També a Palma, els bombers han fet feina a l'extinció d'un incendi de Rostoll al carrer Cuba, al Portitxol, que ha provocat una columna de fum visible des de la via de cintura.
0: I novetats a l'incendi de Bisbal de l'Empordà, a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació a l'incendi.
1: Un incendi que ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants, que són de colònies d'estiu, i desplegar 200 agents de la Unitat Militar d'Emergència i 60 vehicles per risc de simultaneïtat d'incendis. Les autoritats no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
0: I avui la policia ha tornat a entrar al poblat de Son Banya i han tornat a esbocar construccions il·legals.
1: 2 setmanes després d'haver-la tirat a terra, els narcotraficants havien edificat una nova caseta de venda de drogues. La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals.
0: I nova topada dialèctica entre el govern de Marga Provenç i el de Pedro Sánchez per mort de la regularització extraordinària d'immigrants.
1: El vicepresident Antoni Costa titlla el ministeri d'irresponsable perquè troba que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació. El delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, contesta que el consolat criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les illes.
3: S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
4: Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
0: I en els esports, Miqui Tous, el porter Leo Román, abandona el Mallorca.
5: El club ho acaba de fer oficial. L'eivissenc parteix al Deportivo de la Corunya, que paga el 9 milions d'euros de la seva clàusula. L'aposta de la direcció esportiva per Leo com el porter de futur del Mallorca ha durat només una temporada. Leo Román s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella. Román va arribar a Mallorca l'any 2020, procedent de la penya esportiva Santa Eulària.
0: I vos ho dèiem fa uns instants, a Son Moix, Son Fusteret, mos embuam entre un estadi i l'altre, a Son Fusteret a Palma, ja estan quasi tots preparats per escoltar d'aquí una hora a Ocifar. Llavors, en aquella mateixa hora, a les 9, tornaran les notícies, però ara és el torn de Xiu-Xiu.

0: jo vaig entrar al banyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisó de primària.
1: Xiu, xiu. El programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.
2: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
3: Com anam?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. T'haurem de posar l'indicatiu, amb Xavi Oliver i Jordi Suárez.
3: Home, jo crec que ja 6 mesos... 6 mesos més tard toca.
2: Ja, ja comencem.
3: Però bé, exacte, podem posar aquest, si no. I en Jordi Suárez, ole!
2: Bueno, avui és un dia molt especial per 3 motius, eh? El primer és que molta gent comença les vacances. El segon és que tu, Jordi, te'n vas una setmana de vacances.
3: Efectivament.
2: En parlarem. I el tercer és que ja finalment tenim veredicte. Sabem que els oients més fidels vos ho estàu demanant. Què ha dit el televot sobre quin és l'himne o cançó icònica de Formentera? Les propostes que mos va oferir la cantant formenterenca Maria José Cardona són cançons icòniques d'aquesta illa i eren diverses, però finalment tot se va decantar entre Visc a Formentera, d'aires formenterencs.
4: Visc a Formentera, allí he nascut jo, sa terra que en primavera...
2: I Bona nit, Blanca Roseta, Duc.
5: Bona nit, Blanca Roseta, plena de bones olors.
2: Molt bé, per tant, aquestes dues cançons. Tu, Jordi, quina votes?
3: Aquesta setmana no he votat.
2: Han votat?
3: Perfecte. No. L'anterior sí, però aquesta he dit, mira, no me sent neutral.
2: No,
3: m'he mantingut. Tu has votat?
2: Ja he votat, ja he votat.
3: Quina?
2: Visc a Formentera.
3: Sí?
2: Sí, he votat.
3: Per tant, no... sortit, quin nervis, jo.
2: Per tant, la cançó icònica de Formentera, segons el televot, i per tant la cançó que entrarà dins el rànquing de Xiu Xiu 2026, a millor himne de les Baleases, amb el 56% dels vots, Bona nit, Blanca Roseta, del Zuc.
5: I estic en ses confiances, ara vendran els mallors. Bona nit, Blanca Roseta, plena de bona...
2: I d'ací, així estan ses coses, i així vos l'han contat. Avui tenim, digues... Avui,
3: que ha estat el percentatge més ajustat, no?
2: Ajustadíssim.
3: Ajustadíssim, 56, o sigui, l'altra opció bastant potent.
6: És perfecte.
2: Eren un parell de vots, però bueno, jo sé que aquest rànquing li agrada molt, especialment al nostre tècnic d'avui, que és en Miguel Soler.
6: Vale, vale.

0: Molt bé, Jordi Mem. El senyor jutge, fiscal, ets una mica sí. de tot, el vot popular. Avui repartirà justícia, gòmets.
1: Exactament, divendres. I jo crec que toca fer un repasset de la setmana, a veure com us han portat, en general. I avui començarem pels verds, perquè estic content ara.
0: Ah, sí? Ara.
1: Ara. Així que primer, com a verd, que va cap a Ossifà.
0: Som Fusteret, Dalí Sabas.
1: Ja han encerrat bastant, Ossifà, però avui no podia ser menys, perquè d'aquí una estona, a les 9, comença el seu concert a Som Fusteret. Després de l'èxit del seu concert a Inca l'any passat, i veient que molta gent se va quedar fora d'entrada, idò, han organitzat aquest concert a Palma, on, atenció, han venut més de 7.000 entrades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que són moltes,
0: sí,
1: veus. I una d'aquestes entrades l'ha comprat un company nostre.
0: Qui és?
1: Home, qui havia de ser? No. Qui està sempre pel mig?
0: En Josep.
1: En Josep a l'Horda, que estava ben il·lusionat i mos ha enviat això, de fet.
2: Jo estic molt nerviós. He dinat per seguir tot, per anar en sintonia amb el concert, i sóc de camí. Quasi me deixa gorra de pijama, normal que he pensat, i res, quin nervis.
1: Està.
3: Menjar portella, diu. Per fer la piedra.
0: I diu que gairebé se deixa la gorra de pijama. És a dir, que veureu, si cercau un Josep a l'Horda, basta mirar una gorra de groga.
1: Basta sortir al carrer per trobar-te un Josep a l'Horda. Però bé, és una passada que després de tant d'anys tinguin aquesta tirada, 100.000 entrades, i que en els concerts jo vaig anar a dir que hi ha gent de totes les generacions. O sigui, hi ha nens petits, hi ha gent més gran, o sigui, són un cracs.
0: Sí.
1: Són cracs, Ossifà. Llarga vida. Llarga vida, Ossifà. Com a Bert per ells.
0: Com a tard, Robert.
1: Esperam que el concert surti perfecte. Sí. I com a Bert per en Josep Alorda.
0: Home, sempre.
1: Que també és allà.
0: Sí.
1: Més com a Bert.
0: Va.
1: I aquesta és per na Mia.
0: La rockstar més petita de Mallorca.
1: Atenció, perquè una nina mallorquina d'11 anys, na Mia, va pujar a cantar damunt l'escenari amb Lenny Kravitz durant un concert en el festival Starlight de Marbella. El cantant la va pujar, ella va cantar i va quedar tan impressionat que la va presentar com el futur de rock and roll.
0: Ah, sí, que el futur del rock and roll és a Mallorca. Aquí. Molt bé.
1: Fins i tot ha compartit un vídeo amb Lenny Kravitz a les seves xarxes on ella canta, aquesta nina, dient que té moltes ganes de veure fins on arribarà i que rock and roll segueix viu dins na Mia.
0: Que bé, un aplaudiment per na Mia i per Lenny Kravitz també, per cedir-li aquest espai.
1: Exacte, vol veure com sonava aquesta.
0: Sí, clar.
1: Tenim vídeo.
4: I'm 11 years old and I'm from Mallorca.

0: Tu t'imagines 11 anys? 11 anys i pujar allà damunt, que te passi això. Nosaltres què fèiem amb 11 anys?
1: Jo no sé.
0: Jo m'abrallava perquè havien perdut un cromo,
1: sí, ja
0: me l'havien robat, no, aquestes coses...
1: Coses un poc més simples. I...
0: Sí, sí, sí. Però jo, és que el que no me cansaré de dir és el talent que hi ha a Balears. Home. És que no puc aturar de dir-ho cada gom. Cada pic que repartim gomes, sí, sí, surten aquestes coses.
1: Coca talentosa.
0: Sempre n'hi ha. Uh-huh. Goma Bird, per la mia, pel seu talent i per la valentia de pujar a un escenari uh-huh. i cantar davant milers de persones que en Lenny Kravitz molt escoltat, o sigui, sí. Hi devia haver molta gent, no ho he vist, uh-huh. no sé quanta gent hi havia, però segur que moltíssima.
1: No, segur.
0: Informació,
1: que sí.
0: Periodista.
1: No sé quanta gent hi havia, però segur que moltíssima.
0: Bé, més o maco com s'hi fa, direm. Bé.
1: Bueno, molt bé.
0: Goma per na mia, i anem amb un altre Goma Bird, que és per na Teresa Comella.

0: Ara anirem amb Teresa, però abans hem de fer una puntualització per donar un gom a part, també, especial a tota aquella gent que s'ha acabat la temporada.
1: Exactament.
0: I que se n'ha anat de vacances.
1: Exactament, un aplaudiment. Per tota aquella gent que avui comença vacances, 3 de juliol, amb bon divendres.
0: Heu surat els curs, 2025-2026. Que és vera que és molta, aquesta gent que té aquests dos mesos, dia 1 d'agost ja comença a estar com un poc més deprimida, no?
1: Sí.
0: Però bé, jo crec que ara ja s'ha de gaudir d'aquests dos mesets, s'han d'aprofitar, així que com a part per tota aquella gent, i per que comencen la temporada forta també, com a part també. Com a part per tothom, tothom que viu a Balears.
1: I per tu, Jordi?
0: Per jo també, i per tu, Xavi, també.
1: Jo també, va.
0: Avui és dia de gomets. I ara tornem a la Teresa com elles, que ja han xerrat molt.
1: Matrícula d'honor i gomet. És molt polit, ser frejolit.
0: Bé, aquí ens ha rap bastant ja de sa pau, de sa selectivitat, però ara hem descobert qui ha tret sa millor nota de tot Balears i ha estat na Teresa de l'IES Josep Maria Quadrada de Ciutadella, que ha aconseguit un 13,878 sobre 14.
1: Mare de Déu, molt bé.
0: Clar, amb aquesta nota pot entrar perfectament a sa carrera que vulgui estudiar. Allà on vulgui. Però ella volia estudiar el doble grau de física i matemàtiques.
1: Mira, poca cosa.
0: Que segur que és una de les carreres més sol·licitades i amb més nota de tall. I ara, jo, fora desprestigiar ningú, com pot ser que física i matemàtiques sigui de les més sol·licitades de totes? Vull dir, si jo he llegit doble grau de física i matemàtiques, ja m'he com agobiat. O sigui, jo no ho cal entendre, però supos que són coses de gent intel·ligent.
1: Sí.
0: Com na Teresa,
1: home,
0: que té molt bona nota. Així que com a part...
1: Com a tal Robert.
0: Com a tal Robert, per la seva notassa i enhorabona. I passam als gomets vermells, ara sí. Males notícies.
1: Sí, per quatre empresaris, i el club que ningú no havia demanat.

0: A veure, que ara jo he de llegir això, mem.
1: Mem.
0: L'agent immobiliari Amir Aziz, l'exfutbolista Thorsten Legat, el boxejador Alex Petrovic i l'empresari Nick Pinior. Vos heu quedat amb els noms?
1: No.
0: És igual.
2: Què és això?
0: No fa falta. Han tingut una gran idea. Parau atenció. Han dit, sap què farem? Fundar el primer club de futbol alemany a Mallorca. Germania Mallorca, se diria l'equip, i la idea és competir a les lligues d'aquí amb un club essencialment alemany. El seu objectiu, diuen que és començar de zero i arribar fins a la Liga.
1: Què dius?
0: Ja tenen 30.000 seguidors a Instagram.
1: I on jugaran? Vull dir, quin estadi...
0: Per lo que he vist, pareix que jugaran a Peguera.
1: A Peguera?
3: Ah, bé.
0: Sí, de moment
3: vale,
0: sí.
3: Vale,
0: però
3: vale.
0: Que volien negociar fins i tot en l'estadi balear.
1: Ah, sí?
0: Jo he tingut una idea millor per aquesta gent.
1: Amen.
0: A veure què vos sembla, a veure què en penseu. Escoltau bé, eh? Escoltau bé, atenció. Important. I si en lloc de fer això que fan, funden un equip alemany a Alemanya,
1: podria ser,
0: seria una gran idea.
1: Estaria bé.
0: Jo crec que...
1: Un equip
0: que
1: sí. Alemanya. Bé, bueno.
0: Jo crec que és una gran idea.
1: Sí.
0: Jo crec que està molt bé. Que ara l'únic que mos falta és omplir els estadis de balears d'alemanys ultras d'un equip inventat no, que a ningú li importa aquí.
1: I a més també seria els estadis d'aquí. Seria els estadis llogats estadis d'aquí de futbol perquè juguin.
0: Exacte, o sigui, de cop tindríem lligues balears amb afició alemanya.
1: Sí, una lliga paral·lela.
0: No és una lliga paral·lela, jugarien contra els equips d'aquí.
1: Idò, ben bé.
0: Però un equip alemany en tots... Bé, no ho sé.
1: Ja vam xerrar
0: l'altre dia d'un Tinder per turistes que volíem fer aquí. I ara mos surten també amb això. Com a tarro per aquests empresaris que Mallorca no necessita un club de futbol alemany. No sé d'on ha sortit aquesta necessitat. Per això ja hi ha clubs de futbol alemanys, n'hi ha a Alemanya.
1: Què serà el pròxim? Què serà el pròxim? Que compren les cases, o les barques.
0: Bé, això, lo pròxim.
1: No ho sé, va, més.
0: Vinga, més com a permès, i aquesta és per Sony.
1: I les seves pel·lícules en acollida.

0: Resulta que Sony retirarà més de 500 pel·lícules del seu catàleg. O sigui, ells sabeu que tenien una tenda online on tu podies comprar aquestes pel·lícules i les podies veure, tu les compres i les veus totes les vegades que vols.
1: Sí.
0: Com funcionen moltes plataformes de streaming que te donen l'opció aquesta de llogar o comprar, no? Uh-huh. Clar, el que fan ara és retirar 500 pel·lícules que la gent havia comprat i aquesta gent no les podrà veure.
1: Ah, sí?
0: O sigui, no les podran tornar a veure i les han perdut per sempre, tot i haver comprat aquestes pel·lícules. Mm-hmm. O sigui, i a més, no han, amb aquest comunicat, no han dit que reembolsin tot més ni que hi hagi una compensació sobre això.
2: Tot són problemes.
1: I quedaran fora del catàleg quan? Quan, això? Perquè, per aventura, hi ha qualcú que està pensant en la pel·lícula que té pendent de Sony de fa un parell d'anys.
0: Idò, dia 1 de setembre d'enguany, aquestes pel·lícules quedaran fora del catàleg. Mm-hmm. Que això és curiós, perquè tota aquella gent que se pensava que les havia comprades, i no, era com un préstec, a llarga durada, fins que Sony se cansés. No? Això, ara mateix hi ha qualque col·leccionista de DVDs a casa seva dient, veus com jo tenia raó i que els discs s'havien de comprar?
1: Clar, bé. Aquell que va tancar el videoclub que està dient...
0: Exacte.
1: Clar.
0: És que al final... Sí. Lo físic serà lo que... Tornarà, lo físic.
1: Molt
0: perquè, clar, amb tot això digital passen aquestes coses, que compres una pel·lícula però s'han cansat ara i ja no la tens. En tot cas, goma vermell per l'empresa i a veure si se regula tot aquest tema, perquè, clar, aquí hi ha un buit.
1: Esperem que no marqui precedent i, sobretot, un missatge, això, servei públic, que fa en Jordi, i és que tota aquella gent que té una pel·lícula de Sony pendent de veure que seva, que s'apoi ses piles perquè dia 1 de setembre desapareixeran del catàleg.
0: I on d'anar a omplir els videoclubs.
1: Exactament. Molt bé, Jordi. Servei públic.

0: La situació, lleuts i llots, Davids contra Goliats.
1: Que és el que no han de fer mallorquins a fet de Sant Joan de Ciutadella?
2: Venir.
3: El iot Rising Sun, de més de 130 metres d'eslora i propietat del magnat David Geffen, ha tornat a fondejar Mallorca amb dues convidades molt conegudes a bord, Oprah Winfrey i Kris Jenner.
0: La seva presència ha despertat expectació a l'illa, ja que es tracta d'un dels superiots més famosos del món. L'embarcació és una autèntica residència flotant de luxe. Disposa de suites privades, gimnàs, sala de cinema, salons i grans cobertes per gaudir de la mà i del sol mediterrani.
3: Perquè vos en faceu una idea, és uns 15 metres més llarg que un camp de futbol professional.
1: Que és el que no han de fer mallorquins a fet de Sant Joan de Ciutadella?
2: Venir.

0: amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que té va des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu!
3: Hola, hola. Ida, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Burn, de Sir Heinz. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada.

0: Us encanta que mos fosseu arribar a aquestes dedicatòries. Ja ho sabeu, podeu fer enviar les vostres en el 646-93-4501. 646-93-4501 és el WhatsApp d'IB3 Ràdio. Mos envieu un àudio i el posarem aquí en directe. Molt bé, men, Jordi. Anem per feines. Qualque vegada has hagut d'anar objectes trobats de la policia local?
1: No he tingut la sort. He hagut d'anar als objectes trobats de l'escola. Sí? La jaqueteta que t'havies deixat i aquestes coses, però no. Tu sí?
0: Sí, hi he anat. Cercar una cartera.
1: A cercar.
0: Me van telefonar.
1: Ostres, sí. Mira, mira, sí. Vaig tenir sort.
0: Va ser una alegria, sí, sí. Però tu no gaire de perdre les coses, que no?
1: No, no massa. És jo dir... vaig anar amb un bolígraf tot l'any de carrera. O sigui que amb això crec que...
0: És a dir, en Jordi, el primer dia de carrera...
1: Exacte.
0: Va comprar un boli i li va durar els 4 anys de periodisme.
1: Jo el primer examen i el darrer varen ser el mateix bolígraf.
0: Molt bé, molt bé. Mem, tot això ho estan dient perquè aquesta setmana ha estat molt sonat. Lo de Somo que va trobar aquell quadre Sorolla pel carrer, el va retornar... bé, sí. Segur que hi ha gent que encara no se n'ha assabentat de la notícia. És una història ben curiosa. És a dir, això va ser una família de Sevilla que carregava el cotxe per anar-se'n de vacances i va deixar... Bravo, atenció, en terra, un quadre firmat per Joaquín Sorolla que havien recolzat a sa vorera.
1: Quan se varen adonar i tornaren a cercar-lo, el quadre ja havia desaparegut. La policia va obrir una investigació perquè a sobre podia tenir un valor artístic i econòmic molt important. Uns 150.000 euros.
0: Clar, imagineu-vos-ho. El quadre va acabar apareixent a Múrcia. Això és el curiós. El tenia un home... que havia estat de visita a Sevilla i que, segons va explicar, el va veure al carrer i se'l va endur perquè... Clar, això és molt graciós, perquè li havia agradat el marc.
1: És que era un marc preciós. I ja a casa va mirar millor la firma i cercar informació i va descobrir que se podia tractar d'un Sorolla autèntic. Quan va veure que el cas sortia en els mitjans, va telefonar a la policia i va dir, més o manco, cercau un Sorolla i del tens jo. És aquí. Mm-hmm. Finalment, l'obra va ser recuperada i tornada en la seva propietat.
0: I tot això mos ha fet pensar en la quantitat de coses que perdem per despistats. Pep Perelló, policia jubilat de Pollença. Bon dia.
2: Hola, bones tardes, com anem?
0: Molt bé, molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Estaves al corrent d'aquesta notícia, això que va passar?
2: Sí, sí, vaig llegir cosa, tant sí, a IB3, i vaig llegir cosa de... és una cosa bastant habitual, no per aquest valor, no per aquest valor, són coses més, amb més poc valor que perdin i que cridin gent que les té o que les mordo directament a nosaltres, a la policia local.
0: Clar, perquè un quadre de Sorolla no, però tu t'han dit qualque vegada qualque cosa molt valuosa, comissaria?
2: Sí, sí, un pit no fa molt va venir una jove que havia trobat un sobre en quasi 2.000 euros. 2.000 euros. Mare meva. Sí, i va ser, va anar bé perquè va ser un poquet complicat, però va resultar que era un

0: senyor que li havia pegat un cop de calor, s'han vingut l'ambulància i havia perdut de bola benzinera, aquí de Pollança, un sobre. Aquesta jove va bona, va s'atendre, ho va d'aquí, van en prou a tenir el propietari d'aquest bombé, i va tenir un detall amb aquesta jove, que ja m'ho diràs, de tothom content, és a dir. Però bueno, de tant de valor no sol endur, no sol ser massa coses, però he hagut de tot, m'ho han dut de tot i molt.
1: Home, un aplaudiment per aquesta senyora que va tornar aquest dobbes, perquè imagina't, Pep, que t'haguessin trobat un sobre blanc, fora res, amb 2.000 euros en bitllets. En aquell cas, què fas? Per si ningú el reclama.
0: Bueno, en principi, bueno, normalment, si la gent, molta de gent, es veu que en tant del bé, no, s'ho du la policia. Que quin és el procediment si ho duen a la policia? Però m'ho duen a la policia, nota per en tota veritat d'aquest senyor, d'aquesta senyora, i bueno, i queda depositat a les dependències de l'Ajuntament, ja som a tesoreria de l'Ajuntament. I si no se reclama, se li fa un certificat i en dos anys pot reclamar la quantitat íntegra de dobbes.
1: Molt bé. És a dir, al final és d'aquí s'ho ha trobat, bàsicament. Però, bueno, les coses més habituals que la gent vols dur objectes trobats, que són claus, carteres, mòbils...
0: Sí, claus, carteres, mòbils, i patinets elèctrics també, patinets d'això, bicicletes tenim petit també, m'ho duen bastant, i, bueno, però sobretot claus, carteres, en documentació molt d'estrangers o perdudes o d'un furt, en documentació, i sobretot claus i això, i ueres de sou també, ueres de sou, ueres graduades, també en tenim moltes.
2: Jo no sé si hi ha hagut qualque cosa que us hagi cridat especialment l'atenció, que us hagi induït.
0: Sí, bueno, en principi, m'ho han duit també, inclús m'ho han duit biberon de nin, un pit també m'ho van endur, pues, el robe interior de senyora també hi havien trobat, és a dir, i de fet, el més curiós va ser al revés, uns joves que per l'alborada, bé, ja és la nit gran aquí de les festes de Pollança, la patrona, pues van venir a corte, si havien perdut la cartera. I vale, fins aquí normal. Però bueno, en principi, dic, duia documentació? No. Dobbes? No. I però, bastant nerviosa, dic, bueno, no. Vale, la cartera, quin color, vale, duia res important de dins. Sí, de dins, clar, eren joves de... tenien 18 i 19 anys, més o menys, entre 18 i 20 anys. Clar, si hi duien, pues, hi duien 3 o 4 preservatius de dins, però era una de les coses més curioses de que m'he trobat.
1: Clar, i després passa una cosa, com identifiques, per exemple, arriba qualcú i diu, escolta, que he portat unes ulleres de sol, i com eren, bueno, eren d'aquesta marca i eren negres, i tal, i bé, és que al final en pot haver, no ho sé, per aventura podrien arribar a enganar, o com ho feis per...
0: No, en principi, les gestemes de ulleres de sol i de claus les tenim numerades i tenim una xarxa a disposició del públic. Primer, que les tenim a mà. I cada mig any, pues, després fem una relació que ho pengem aquí a la nostra pàgina web. Les ulleres de sol, pues, una cosa més com que, bueno, avaluosa o no avaluosa, però, bueno, en principi, primer li demanem consell, però li mostrem si coincideix, però en principi també els entregant, li fem un rebut mentre que eren tres d'aquestes ueres, i que ells se fan responsables de que diuen que les ueres són seves.
2: I per tota aquesta gent que troba els objectes, que és una cosa que ja me genera bastanta curiositat, és on està la línia entre lo legal i lo que és legal i lo que no? És a dir, si jo me trobo un bitllet de 50 euros en terra, entenc que me puc quedar, perquè al final és molt difícil saber qui seràs propietari d'un bitllet. Però clar, si el bitllet és dins una cartera, ja la cosa se canvia, no? És a dir, on està aquesta línia?
0: Exacte, no. Els dobbes, com sabem, quan els dobbes no tenen ni amo ni senyor, com diuen, ni el metge de color, en principi, l'olegau, en principi, tant si és dins una cartera més, però fer-lo arribar a les dependències, clar. Clar, després si te veu una altra, clar, sense una cartera i això, jo he perdut 50 euros, és molt complicat esbrinar si són seus o no són seus. M'explico, és a dir, i en aquest cas, pues, així tot la llei del Codi Civil te diu que pots reclamar d'aquests 50 euros si perdi el propietari un 10%, i el propietari està obligat a donar-li. Més o manco, ben, que dir, no sé si sigui una cosa feta a la força, però és una cosa que ho reconeix el Codi Civil. En cas de de d'on ve. Si és el més difícil d'embrinar, pues, si és un de l'altre. Mm-hmm. Un altre inicial de cartera amb una documentació, pues, ja era un altre tema. Així tot, quan se troba el propietari de la cartera, també se li diu que el fulano o el sultano t'ha entrellat aquesta cartera i pensa que el senyor demana la seva part proporcional, pues, també en teoria li ha de donar. Clar. És una recompensa per diguéssim, com una generositat que el Codi Civil espanyol té que ja a les coses que se troben per tenir un agraïment a la persona que va de bona fa, per entendre'm mos.
1: Ah, exactament, però clar, no és una obligació, o sí? És a dir, si jo trobo una cartera amb 1.000 euros.
0: No, per exemple, no m'hi he trobat mai, sempre la gent ha acceptat, però clar, allà ha sortit a cursos de policia, clar, i te dius, jo no vull entrar allà. Pues tampoc no pots, perquè nosaltres som jutges. És a dir, en teoria, ho hauríem de fer l'any que fa el dos mes, el dia l'has jutjat i el jutjat si digués. M'explica, és a dir, que realment, si són seus o no són seus. No m'hi he trobat mai, sempre el que ho ha reclamat li han donat. I molta gent, el que no ha reclamat, pues, s'ha quedat la part de l'altra. Però, clar, si ja diu no vull entrar allà, pues mira, dius, ja fas això, fas una nota, ho envies en el jutjat, i claro, i el jutjat que decideix. Nosaltres no tenim potestat a la força per obligar una persona a fer un reintegrament a una altra.
1: Clar, clar, totalment. Però, bueno, per norma general, la gent és honrada i...
0: Sí. Després se passa molt a treballar, perquè, clar, a vegades estan traient documentació, certes en documentació, sense dos bes. Que, clar, no saps, aquell que diu, jo vaig trobar sense dos bes. No, clar, després, molt difícil embrinar si realment era ell que ja havia recollit tot el bes civil de dins o era una tercera persona. Això no ho sabem mai.
2: Clar,
0: no ho
2: sabem mai. Sí.
0: I a fi, el propietari ja està més, si no és una entitat molt important, ja està més content per la documentació, el tràmit burocràtic, que no per la quantitat de bé si pugui dur de muntar de dins.
2: I clar, vosaltres també veus tota aquella gent que vos l'ha duit de bona fe, però també tota aquella que s'ha trobat qualque cosa i ha callat i s'ha anat a casa, també n'hi haurà.
0: Aquesta no ho sabem mai, no ho sabem mai, ben que dit de que ha estat. Ni com t'ha dit, si duen la cartera buida, si realment, quan ve el propietari, no, jo duu 50 euros, si ha estat aquest senyor, que hi ha la cartera, ja té 50 euros i l'ha duita, o l'ha tirat en terra i un altre de bona fa la trobada i l'ha duita, sense res de dins. Això és molt... ja és pràcticament impossible d'esbrinar la bona fa de la gent.
1: Totalment, Pep Arelló, quant d'any fa que vos heu jubilat?
0: No, fa mesos. No, fa mesos.
1: Mai, ah, molt bé.
0: Sí, mai jubilo per octubre, ben que dic que no fa un any encara, no.
1: I com ho duis, en això?
0: Bueno, en principi, de fa 40 anys, que ja era poc ser la llau aquí a Pollença, sempre he estat a Pollença, tot d'una t'acosta un boig, aquí mateix que ha passat d'una manera de fer feina, d'entendre el que és la teva feina, que la feina policia sempre considera que és vocacional, que no és una feina molt corrent d'una persona que està a una oficina, una persona que fa una determinada feina, no? I ha de ser vocacional perquè sempre és molt, mai saps, ho dia a dia, que te trobaràs. I ha llevat sempre així, si vas a l'escola, dirigint el tràfic, però no saps si te trobaràs un accident, si hauràs d'anar a una ajuda ciutadana, si hauràs d'anar a una violència de gènere, no sap mai, perquè clar, nosaltres un poc així petita com a Pollença, pues tot fem de tot, no som com a Palma que té unitats especialitzades, que t'ho vull dir, i bueno, fem tot de tot.
1: Mm-hmm. Pel cas de la fi, esclar, després de 4 dècades sent policia local de Pollença, ara has posat punt final, es farà fer l'octubre fa un parell de mesos. Creus que ho enyoraràs o t'estàs començant a besar i aterrant aquesta vida de jubilat?
0: Bueno, sí, primer dia ho enyores, després també un poc més d'això, perquè normalment sempre el company fan un dinar de cor imminent. Avui passat n'hem fet un altre, avui d'un altre company que s'ha jubilat, que dic que són de la mateixa quinta, i clar, tot això té un bon pot de sentiments, no? Ben que dic, o t'hi pilla rellau de comiament, o fotos amb tot el company. Però, bueno, després t'acostumo, perquè si no t'hi queda més remor, és el rei de vida, i ja saps que has deixat allò, i has dedicat, ho tens en altres coses. Mm-hmm. Però procurar estar més amb la família, procurar més fer el teu amics i els teus esplais, un pot de joc d'esplais diferents.
1: Molt bé, idò, escolta, Pep Perelló, policia jubilat de Pollença, moltíssimes gràcies per atendre'ns, també moltíssimes gràcies per aquests 40 anys, i res, que vagi molt bé, almenys si ve en qualque dia aquí s'estudi.
0: Bé, no, i vosaltres em vola que fer com a comentari de certa altra cosa de policia a l'hotel de Pollença, així que coses en general com aquestes, pues, de vostre vos pugui ajudar, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Clar que
0: ara,
1: sí.
0: Ara fa un pot de calor, fa un pot de poder venir a Palma, ben, que diuen... a més, nosaltres estem acostumats, quan anem a Palma, estem acostumats a tenir uns bossos encara de l'entrada de Palma. Vosaltres ja sí, però nosaltres ja m'ho fa poder, ens trobem aquí.
1: I si no... Fem una telefonadeta. Però bé, aquí t'hem de confessar, Pep, per allò que això era un búnquer climàtic.
2: Aquí s'està molt bé.
1: Aquí engegant l'aire i, bueno, no estem picant pedra.
0: Ho crec. Vale. I no, amb voler podem estar en contacte. No tenia problema d'estar amb vosaltres i amb els ullens, d'IB3.
1: Que bé, Pep, és molt content de sentir-te. Que vagi bé i bon estiu.
0: Vinga, gràcies, igualment a tothom. Adéu, bona tarda.
1: Adéu. Bueno, Jordi, t'ha quedat clar que si en qualque moment perds qualque... Bé, tu que tenies un miró perquè teva mare es diu, no?
2: Exacte. Sí,
1: Pablo, Picasso.
2: Sí, vaig trobar en el Pumber de Sant Cervera un Picasso per allà.
1: Bé, que no l'has de perdre.
2: No el perdré.
1: Perquè si el perds, tranquil, acabes de perpollença. Perquè hi ha tan bona gent.
2: Clar, veure, no? Molt bona fe per allà.
1: Sí, bé. Aquí vaig. Te'l tornaran segur. I si no, vas objectes trobat d'allà. I pot ser que tindrà qualcú tan agut com en Pep i tot resoldrà. Però bé, què feim? Una aturada?
2: Podem fer una aturada.
1: Mira, va, ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: dematí.
1: Molt bé, men, Jordi. Si t'està dit fa calor, tu què me dius?
2: Què tal si encetam una cindri?
1: Molt bé. I hem de saludar aquí una persona que va entrar per la porta, no sé molt bé qui és.
2: No,
1: ha segut aquí.
2: Sí.
1: No, Xavi Pou!
3: T'hauria de donar una lliçó, el fet que tinguem una camisa de quadres i una regla en sa mà per venir a posar ordre.
1: Home, és que estem aquí en Jordi i jo d'Esbarjo, rient una mica, ja ve aquí el professor a tallar-nos el rotllo.
3: Sí, en això anem.
2: Només 20 minuts prest.
3: És el concepte, la nòmina de professor, que diu, hi ha gent que diu contingències... No, té el rotllo, professor.
1: Xavi Pou, fa calor?
3: Sí, què tal si ens sentam un meló?
1: Molt bé, molt bé. El professor manco estrany.
3: Ment destruïda.
1: Molt bé, m'ha arribat el moment, perquè Xavi Pou, i te sentirem a partir de les 9 de la teva secció, bé, te sentirem ara, però després ja les teves corolles vendran després, perquè ara ha arribat el moment de saber amb quines notícies falses ha intentat enganar avui la gent de Balears en Juanmi.
4: Fa calor. I què tal si menjam una cindri? Mare de Déu, quina calorada una vegada més. És vera que han baixat una mica les temperatures, però vos he de dir que a més de 33-34 graus i en el sol fa caloreta. I doncs, aquestes he sortit en el carrer una setmana més perquè vos vull tornar a plantejar una sèrie de notícies. Ja sabeu que a vegades hi ha titulars que són sorprenents, però no sabem si són reals o no. Per això he sortit per posar a prova el vostre sentit comú.
1: Molt bé, primer titular. Nadal ha arribat a Palma. Ho vàrem explicar ahir en la portada d'aquest programa, xiu-xiu, que han començat a posar llums de Nadal a zones com, per exemple, 31 de desembre.
3: I, molt apropiat, el 31 de desembre, començar per aquí.
1: No ho havia pensat. Per això t'ho necessitem ja, Xavi Pou.
4: A Palma ja han començat a instal·lar els llums de Nadal, tot i que encara som a l'estiu. Grues i operaris fa dies que fan feina en els carrers, carrers com 31 de desembre o Jaume Balmés de Palma, per col·locar l'enllumenat nadalenc en diversos mesos d'antelació. Tanta antelació que queda mig any per Nadal, però és igual. En 35 graus ja podem veure els llums de Nadal penjats de diferents arbres a la ciutat. I tot això perquè diuen que així cobriran més barris i arribaran a temps per tot el que serà l'encesa de Nadal quan arribi el seu moment. Penseu que això és vertader o fals?
5: Fals.
4: És el vertader. Vam començar. Ahir hi havia operari de l'Ajuntament penjant... Què t'apareix?
5: Molt malament. Amb aquesta calor que fa, no és normal.
4: Ho fan perquè, per arribar als barris, més prest i no va d'acumular tota la feina, lo darrer. Per arribar amb... Bueno, però és que estan en més de juliol, no?
5: Sí, aposta. Que
4: s'han passat un poc.
5: Sí, jo crec que sí que s'han passat, però bueno, ells sabran.
6: Innecesario, supongo. Para eso que no la retiren directamente, que se quede ya todo el año.
4: Por 4 meses, ¿no?
6: Exactamente. Para eso lo he dicho, que se quede todo el año y es un gasto menos, supongo, el tener que ponerlo y quitarlo.
4: Clar, perquè han de moure, no?, operaris, que han de penjar coses, han d'anar, han de tornar... I...
6: Claro. Este tipo de cosas son gastos.
7: Ah, bueno, si viene fresquito encendiendo la bueno, ¿eh?
8: Creo que es verdad.
4: ¿Y dos veras? Sí. ¿Te sorprèn?
8: No.
4: ¿Y por qué no te sorprèn?
8: Y porque ya estamos a mitad de año, así que supongo...
4: Y ya toca. L'any passat ja ho vam fer, també.
8: Sí.
4: Però no queden molt de mesos?
8: Sí, muchos.
4: I amb aquesta calor?
8: No, no va, no va.
4: Tu t'imagines un Pare Noel al Corte Inglés, oh, ja he dit una marca, però tot amb aquells llums?
8: No.
4: Seria raro,
8: no.
4: Eh?
8: Ahora no, pero bueno.
4: ¿Te creus totes les notícies que veus? Te les creus o no?
8: No, todo no.
4: Com ho fas per informar-te normalment? Què escoltes?
8: La ràdio.
4: La ràdio?
8: Sí.
4: I Vetres, xiu-xiu.
8: Por ejemplo.
4: La Gran Vida, els caps de setmanes, també.
8: También.
9: No. Nosotros en casa nada.
4: Todavía. Casa nada, ¿eh?
9: No, todavía no. Queda mucho para Navidad.
4: ¿Pero qué te parece que en Palma ya estén colgando las luces de Navidad?
9: ¿Cobrando las luces de Navidad?
4: Colgándolas.
9: Ah, colgándolas. Bueno, a ver, si quieren colgarlas es que las cuelguen. Pero bueno, todavía queda mucho.
4: Pero que no las enciendan al menos, ¿no?
9: Sí, eso sí que es verdad. Si no, luego la luz va a subir un montón.
10: No nos han llevadas, encara.
4: Bueno, això és un altre, vos? Això no m'ho havia plantejat ningú.
10: Tu m'has demanat si els han posat.
4: No, els estan instal·lant.
10: Jo crec que és que no els han llevades encara.
4: O varen deixar una part i els acaben de... Però bueno, que queda mig any, què t'apareix?
10: Bueno.
4: Raro, no?
10: No sé, ja. Ja fa un parell d'any, no?, que ens ho trobam. I ja estem...
4: D'aquí poc, en el mes d'agost, volem bones festes.
10: Sí, bé.
4: Bueno, vacances,
10: bones festes, sí.

0: Molt bé, per tant, hi ha gent que s'ho creix, gent que no. No ho sé, en Juanmi ha anat per allà a voltar. Com ho veus en això? Tu havies proposat que no els allevin, no, també, Xavi?
1: No, jo el que m'he imaginat, m'agrada pensar que, clar, si se posen en aquesta època, el que passa és que els acaben de treure ja de l'any passat, i just d'una setmana a l'altra els atreuen i els tornem a col·locar, una persona permanentment dedicada a treure i llevar junt durant tot l'any.
0: Va feina 7 dies a la setmana.
2: S'ha malament, això.
0: Molt bé, bueno, també, segons en Juanmi, hi ha hagut un personatge de la setmana, atenció, perquè tots se'n pot fer una festa, per si no ho sabíeu. De tots se'n pot fer una festa. I si no, que li demanin a aquest jove que ha trobat en Juanmi quan passejava per Palma.
3: I de la Mirau, companys, m'acabo de trobar una persona que és... Ha estat DJ tota sa vida, ara és promotor d'events, i està aquí amb sa música a tope, que la podeu escoltar. Sandis, no? Te diuen a tu?
4: Sandy, el creador de sueños.
3: Molt bé, idò, xerrant de somiat. Vull fer una pregunta. Ho farem amb xumba xumba de fons, això és una cosa de locos ara mateix. Tu sabies que Cort ja ha començat a posar llums de Nadal?
4: Pues no, la veritat que no, però jo tinc a nostre ple de llum de discoteca.
3: O sigui que tu també, a casa teva, ja ho tens tot decorat.
4: Tot.
3: Clar, perquè tu poses la música, poses xumba, xumba, xumpa...
4: I musicón.
3: Està bé. Tu t'imagines que tota Palma sonàs amb els llums posats no, i aquesta mira, música?
4: Jo faria una festa privada de Cort.
3: Tu faries una festa privada de Cort?
4: Sí, i a la plaça Major.
3: Imagina-ho, tota Palma així.
4: Sonant Anthony Godfather.
3: Moltes gràcies.
5: Maharajishi Mahesh.
3: Vaig a seguir, perquè si no...
4: Sí, dale, dale. Mos quedam aquí.
0: Molt bé, per tant, aquest jove proposa una festa privada a Cort.
6: M'ho pot anar a animar que estan col·locant-se lluny, els animo amb un pot de música.
1: Clar, que els vaig encenent i apagant amb un interruptor i vaig fent els flashos de la festa.
0: Una festa privada a Cort i a la plaça Major. Intues que li pot dur problemes. No ho sé.
6: Pot ser. Igual que tenir el llum de discoteca dins casa seva, tot el temps fent els veïnats de per al·lucinar.
2: Vale.
0: Exactament. Bé, tot i que pugui semblar una broma, cert, i l'Ajuntament de Palma ha avançat un any més la instal·lació de l'enllumenat de Nadal per tenir-lo preparat en temps i les primeres feines ja són visibles a diversos carrers de ciutat. És una pràctica que ja havia passat anys anterior per arribar a temps. No ho sé si vosaltres sou uns enamorats del llum de Nadal.
1: No som un enamorat, però m'assembla molt bé que se posi. Una sí? Miqueta més d'alegria.
6: Tu hi vas, però, sense ser llums. Ja, vas allà...
1: Vaig en el bon passeig i dic... Aquí falta... En aquest arbre hi falta tecnologia. Li falta LED, en aquest pi.
0: Li falta un pot de... Això.
1: Això mateix.
0: Tu aniries a una festa amb aquesta música?
1: A una festa amb aquesta música? Sí. Segurament m'hi trobaria.
0: Sí, trobaries, molt bé. Molt bé. A veure, en Juanmi, evidentment, i com és natural, no s'ha quedat aquí. Això no li bastava, sinó que ha continuat una mica més el seu recorregut.
3: Vertader o fals? The New Yorker va publicar un reportatge titulat Japan's Rent-a-Family Industry. Què vol dir això? Idò explica que al Japó hi ha empreses que permeten contractar persones perquè facin de marit, de mare, de net, d'altres familiars, i tot això per un mòdic preu, que no sé quin és, però la qüestió és que vosaltres podeu contractar a una persona perquè faci d'actor o un actor que faci un d'aquests personatges. Per exemple, teniu unes noces i voleu contractar una parella vostra, ¿vale? Qualcú que se faci passar durant un parell d'hores com si fos la vostra parella o com si fos la vostra millor amiga o el vostre millor amic o, jo què sé, o el vostre jefe, no? El vostre cap d'una empresa. Tot això, penseu que és vera, que és cert, sí o no? ¿Creus que es verdadero o fals?
2: Es verdadero. Conozco gente.
3: Que contracte, sí.
2: No, que vive en Japón y que...
3: ¿Y que ho han fet?
2: No, que existe, pero que no...
3: Que t'han contat.
2: Sí.
7: No hi aniria. No, ja està.
3: Tu li faries una broma?
7: Tens ella... autoestima bé, jo, i no necessito demostrar que tinc més amics o tinc... Ja està. Si estic tota sola, pues estic tota sola.
3: Si no surt el pla, no se fa.
7: No fa falta.
3: Forse. Vull anar a Xina, però no vull anar tot sol, idò.
7: Idò no hi vais.
3: També, per cert, per una cita, recomanació. no aneu en el cine, que no vos xerrareu.
7: No? Bueno, sí. Mm-hmm. Serà cine, fàcil tenir una segona... Si vols tenir una segona cita, sí, vés en el cine.
3: Per una segona o tercera, sí.
7: No, o sigui, tu fas la primera en el cine i segur que li diràs, bé, tornem a quedar. I... perquè no t'ha caigut ni bé ni malament.
3: Exacte, no t'ho contents. Bueno, si respira molt fort, a vegades ja comences a tenir estoc, eh? Dius, ui, això no anirà bé.
7: O menja crispetes, ja, sí.
3: O te mengen, te xerren sa boca plena. Bueno. I vols sa boca, dius, ai.
5: Bueno, és un
3: clar... Agradaria que ho fessin aquí a Espanya?
5: Por la sociedad que hay aquí, dudo que pueda llegar a darse. Pero allí, dado que todo es tan... Todo es como... Es que tenía una palabra en Japón que era como que no puedes exteriorizar tus sentimientos y tus emociones, con lo cual te lo tienes que guardar todo. Y en una sociedad que es así...
3: Té molt de sentit, això que dius.
5: Es que es literalmente... Es que yo soy un fanático de...
3: He estat a la Xina i també, Herbera... He estat a la Xina 15 dies, eh? No.
5: Sí. Bueno, toda Asia tienen esta forma de ver las cosas de manera muy distinta a nosotros. Pero bueno, son sus costumbres, como quien dice. A ver, tienen máquinas expendedoras con bragas usadas y demás, quiero decir. De todas las barbaridades que pueden llegar a ver, esta es la que menos extraña me parece, honestamente. Pero sí, había visto... De hecho, pagaron un extra a un chico por ser gordo.
3: Le van a pagar un extra por ser... Gordo, ¿cómo es eso?
7: Estupendo.
5: Un chico bastante más grande que la persona que lo había contratado y el motivo por el que le pagaba más era porque lo llevaba a caballito. Porque, claro, al ser más grande,
3: ver, bueno,
5: más fuerza, con lo cual puede llevar a una persona y le pagaban un extra. Es absurdo. Sí, creo que en mujer no pasaba eso. No. Si no, creo que sería un poco más...
3: Es un altre món, ¿eh?
5: Sí, totalmente. A mí, personalmente, me parece algo impresionante porque si tú ves, por ejemplo... Caso concreto, tsunami, todo el mundo en fila, esa mentalidad de mirar también por los demás, el orden.
3: Que Mallorca mos trepitjaríem un damunt l'altre i ja veurem.
5: Mallorca, Argentina, Inglaterra... Sí. Donde
3: Europa, en general.
5: No passarien, en los países...
3: Europa asiàtics. I sí, és que van ser en revés del món.
5: Tiene su parte buena y su parte mala, como todo al final, pero tendríamos que aprender un poquito de ese saber estar, como quien dice.
0: Bueno,
6: jo no entenc perquè és una cosa molt curiosa, sempre ha de sortir un expert al Japó. Sí. Sempre hi ha algú que s'ha vist un podcast de dues hores sobre la cultura japonesa
0: o que les seves filles li agraden a K-pop.
6: Exacte, coses així, però sempre hi ha un expert.
1: Bé, jo m'agradaria que com a autoritat en el Japó, que som de persona que hi vol anar en un futur, dir que jo crec que està en el llibre d'estil d'IB3, per això una persona per deportatge.
8: Me parece estupendo.
1: Sobretot, molt important, a les primeres cites... Jo diria, defensaria anar en el cine a la primera cita.
6: És que estic fart jo d'aquest discurs. Bé,
0: no, Jordi.
6: No hi poso.
1: No me conto per la idea. Jo defensaria anar al cine a la primera cita perquè molt segurament notaràs quan respira, notaràs si fart de nous, notaràs si molesta. Aquella persona estarà en el cine segurament quan dorm.
0: Ja pot tenir,
1: ja tens coses que vols veure.
6: I aquí un altre punt, una cosa. Vosaltres quan quedeu per anar al cine, que vos veus davant la porta de la sala... I entrau directament? No, no, quedes abans,
1: no,
6: de parlar-nos una estona, sí, veus la pel·lícula, la comentes després, veus si té criteri o no, l'altra persona.
0: El graduat.
6: Crec que, però això de... No, és que no xerrau. Bé, doncs xerres abans i després, no ho sé.
0: Bé, men, què penseu? Que això que deien del Japó és vertader o és fals? S'ha inventat en Juanmi.
1: S'han donat argument molt poderós, eh?
0: Sí, bé,
1: argument
0: de res.
1: Argument molt poderós, Hong Kong, aquella gent en el Japó.
6: Bé, Xavi, sí. Pou com expert.
0: Un poc de res.
6: Japó en aquesta sala?
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí.
0: Jordi?
6: Sí.
0: I, efectivament, al Japó existeixen serveis de família de lloguer, actors que poden fer de família, amic o parell en situacions socials concretes. Per tant, això, que sí, que sé que existeix.
6: Sí, una altra cultura.
0: Sí, una altra cultura.
1: M'agrada molt la possibilitat de que faïn del teu cap.
0: Del teu cap?
1: S'ha mencionat la possibilitat de que faïn del teu cap. Qualcú que te vingui a dir...
0: Ja ho he dit un moment, ja, que no sabia ni què.
1: Que això has de ser més productiu...
6: Per demostrar que tens feina.
0: Exactament. Bé, la cosa no ha acabat aquí, sinó que en Juanmi encara el cervellet li ha donat per cercar més coses.
3: I la darrera notícia que vos vull plantejar és la següent. Diverses aerolínies estudien començar a cobrar un suplement als passatgers que s'aixequin abans que l'avió s'aturi completament i s'obrin les portes. Tot això com a mesura per millorar la seguretat i agilitzar també el seu desembarcament. Penseu que això és vera? És cert o és mentida?
9: Tu vas en compte que compres el bitllet i, jo què sé, són 20 euros. altres aerolínies són 50. Pues realment han de d'aconseguir altres ingressos per altres vies, m'entens? I per això fan aquestes coses, però jo crec que...
3: La notícia és falsa, no ho han fet.
9: Però bueno, és que cada persona és un món i n'hi ha d'haver de tot. Això és el problema d'avui en dia, de la societat que, bueno... Però ja no me refresco, jo què sé, persones de la nostra edat total. No, persones ben majors també que ho fan.
3: Sí, no va, això no va d'edat.
9: Ah, bueno, jo he pagat també... bueno, me'n vaig. No, jo crec que no està ben fet. No està ben fet, això per egoisme i no... Jo no considero ètic.
3: És que m'han posat darrere, bueno, jo quina culpa tinc?
9: Jo normalment, sempre que faig el check-in, bueno, no m'agafes asiento, no ho pac, perquè ho considero un doi. Sempre estic a filera 34, 32. I no per això me'n vaig i pas per davant de tota la gent que està, jo què sé, la primera, la segona, la tercera filera.
3: Però no ho fesseu, que fa molta ràbia. És fals, però ho faries? Això m'ho he inventat jo, perquè me fa una rabiada.
7: Ufa.
3: Per què m'adelantes de la fila 12?
7: Ja.
3: En sort de sortir.
7: Ja. Això són normes d'educació que no tothom les té incorporades.
3: Tu sí. Ho fas? Sí.
7: Jo m'espero.
3: T'esperes?
7: M'espero.
3: Això és com la circulació, que ningú diu que no posa intermitent i la meitat de Palma no la posa.
7: No, a mi m'han educat bé. La meva família m'ha ensenyat a donar les gràcies, a esperar...
3: Però estàs d'acord, en que no, quan te toqui, te toca.
7: Considera't en principi no ets
0: plàstica. Bé, demanem, això hem de parlar d'això. Què en penseu d'aquella gent que s'alça i comença allà que intent que pareix que te fa via?
1: Que o comencen a votar per les butaques dels altres o no s'aixequen. Mm. Vull dir, si ho has de fer, fes-ho amb totes les conseqüències. Mm-hmm. No te quedis aturat dret, enmig del passadís, com a mig esperant, perquè al final la gent el que fa és avançar dues files i no avancen.
0: Mm-hmm. Jordi, tu ets d'aquests, eh, que sí?
6: Jo, des que s'aixeca. Sí. Mai de sa vida. Però, a més, sóc des que se'n pipa si la gent s'aixeca, però és que jo me'n pip per tot, així que és igual.
0: És que bé,
6: tu, Xavi, que... tu t'aixeques.
0: Jo depèn.
6: En Xavi...
0: No, però mai abans. I jo,
6: però, bé, però potser també, també per estirar les cames un poc.
0: Sí, això sí. Més
6: tu, que ets una persona alta...
1: Sí, però clar, jo crec que això és interessant. On és el criteri? Quan sí i quan no?
0: El criteri és que fins que no la gent que està davant tu no ha partit, és a dir, perquè han de via lliure per tu poder sortir, tu no pots partir, és a dir, no pot passar per davant en aquesta gent.
1: Mm-hmm.
0: Jo, aquest criteri, crec que és hi ha un consens popular amb
1: sí,
0: això.
1: Sí, efectivament. Però t'aixeques davant de temps o no?
0: T'aixeques, jo si te fan mal les cames, te pots aixecar, però te quedes, allà, sí. Quedes allà mateix.
1: Quedes allà esperant.
0: Sí.
1: Només és un aixecament estètic.
0: Exacte.
1: No és pràctica.
0: No, és pràctic.
1: Va, sí?
0: No sé si és estètic.
1: És pràctic, és saludable.
0: Et saludable,
1: sí.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Espero que ho dites jo, nois, un poc.
1: Ah, fantàstic.
0: No ho sé. Bé, és igual, deixa'm fer.
1: Fas voltes sobre tu mateix, també.
0: Sí, bé, voltes. I és que et peguen el salt de l'avió. Però, bueno, molt bé, Juanmi, moltes gràcies per aquest reportatge, aquestes notícies falses i vertaderes. Nosaltres, res, fem una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una, perquè en Xavi Pou ja mos ha dit que mos demanarà una cosa molt especial. I a menys que m'ha pres avui.
1: Sí.
0: No n'havia fet mai aquesta pregunta.
1: No l'he feta mai i no l'esperàveu.
0: No, a veure, ara tornem.

0: a 25.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bon vespre, 200 militars s'afegeixen a les tasques d'extinció de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, a Girona, que ja afecta més de 1.200 hectàrees. Ja hi ha un detingut per la seva presumpta relació amb el foc. Les flames han obligat a confinar 150 infants d'una casa de colònies i diverses zones de la Bisbal, que també estan confinades, el que també ha obligat a tancar 45.000 persones. Això a Girona, d'altra banda, a Eivissa ha controlat l'incendi, a Menorca ha controlat l'incendi forestal que ha cremat 2 hectàrees de matoll a Son Remei, a Viniencoll, a Sant Lluís. L'incendi s'ha declarat al migdia i ha obligat a tallar el trànsit.
3: El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tot el dia, un fet que ha obligat a desplegar un gran dispositiu de libanat en 3 mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals i 2 agents de medi ambient, a més d'efectius dels bombers de Maó. Mireia Vidal és directora d'extinció de l'operatiu d'incendis forestals a les Balears.
4: Era un foc que estava empès pel vent, de tramuntana, nord, amb molta força. A més, teníem l'agreujant de que teníem habitatges en la zona i anava cap a una urbanització. Per tant, tot ha sigut un moment de molt estrès.
3: També a Palma, els bombers han treballat en l'extinció d'un incendi de Rostoi al carrer Cuba, a Portitxol, que ha provocat una columna de fum visible des de la via de cintura.
2: I més qüestions de la jornada, perquè els treballadors del tren de Sóller es concentraran demà matí a la plaça d'Espanya Sollerica per denunciar la situació crítica que, al seu parer, pateixen en matèria de seguretat en la circulació ferroviària i salut laboral. Diuen que fa anys que se'n queixen sense resposta satisfactòria davant tant de l'empresa com de l'administració pública competent.
3: Expliquen que les darreres setmanes hi ha hagut una topada entre 2 tramvies i un incident al ferrocarril entre un tren de socors i una quadrilla que acaba amb un treballador ferit. Diuen que incidents com aquests es podrien evitar si s'actualitza el reglament de circulació del ferrocarril Solleric. Afegeixen que han interposat diverses denúncies davant l'Inspecció de Treball, la Direcció General de Mobilitat i la Direcció General d'Emergències, sense que tampoc això hagi tingut conseqüències. Miquel Àngel Vedell és el coordinador ferroviari de la Federació de Serveis de Comissions Obreres.
5: Quan és un reglament de circulació de parts i no segueixen el cànon de l'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenint en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
2: I a la plana cultural us ho venim explicant. Aquesta hora, el recinte de Sant Fusteret i en les entrades gairebé exaurides, està previst que comenci un dels darrers 2 concerts de Comiat d'Ocifar. Maria Tomàs, ja ha començat aquest.
6: Bon vespre, i de nou encara no ha començat aquest concert del mític grup Ocifar, que actua davant milers de persones al recinte de Sant Fusteret a Palma, en el primer, com dèieu, dels 2 concerts de comiat que la banda farà aquest estiu. Aquí l'expectació és màxima en aquest recinte, tant pels seguidors de sempre que esperen reviure temps passats com per als més joves.
7: Sí, bueno, de l'Ot ja està escoltant la música i, bueno, és un record en aquell temps.
8: Jo tinc 15 anys i des de petita ella m'ha posat les cançons en el cotxe, a casa, quan hem fet limpieza i tot això, i sempre les he escoltat. Sí que és vera que jo me sé poques, me sé les que més m'ha posat aquí ella, però...
2: I amb Ocifar arribam a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 10.
1: Més informació a ib3noticies.com.

0: sí, és hora de la classe. Arriba el professor Random, l'únic que demana que pugin les ràtios d'alumnes per tenir la classe sobrepoblada i que ningú no noti que desapareix. Ell és en Xavi Pou.
1: Hola a tots. Moltes gràcies. El meu objectiu, de fet, és sobrepoblar la classe perquè ningú se n'adoni que me'n vaig fent així un... Cercava un Wally, però en real, dins d'una aula... Val? Només que no té solució.
0: Què dius, Xavi?
1: No sé, ten corolles, ten corolles.
2: Jo m'he imaginat en Xavi Pou disfressat, sí? De Wally.
1: Sí, entre alumnes, entre tot, sí, d'alumnes, i era el moment que fagam cap avall. I ja no hi ha... I els alumnes continuen, i jo me'n vaig en el bar.
0: Clar.
1: Així de tranquil.
0: I el professor pensa que els alumnes no ho saben. Però, alumnes...
1: però si n'hi ha molts, Pantura no me troben. Pantura estan, on és? No el trob, jo. No ho sé, perquè Pantura pensen... No ho sé, jo crec que puc funcionar.
0: Sí,
1: bé. Bé, el Lots, sobretot molt important, és el moment de la veritat. Heu tingut 4 minutardes per preparar-vos.
0: Sí.
1: Què heu après avui?
0: Jo he après que... Bé, ho veurem després, però que Messi no és un superactor.
1: No és un superactor?
0: No.
1: Fantàstic, molt bé. Sí, és una cosa bona per
0: dir. Que no guanyarà mai un Òscar.
1: Sí, és el típic coneixement que t'endús, o consultes amb el llit, i el dia següent ja te n'has oblidat, efectivament.
2: Jo he après que si la gent de Pollença se troba 3.000 euros en terra, els atorna, sí, a la policia.
1: Els atorna.
2: Perquè són molt bona gent.
1: La qual cosa, te n'anies a Pollença a dir, escolta, he perdut 3.000 euros sense haver-los perdut.
2: Exacte.
1: Aquesta és idea, no?
0: Mira, manco.
1: Molt bé, David Lots, avui vos duc una nova carta d'un nou alumne que me diu lo següent.
2: Hola, professor. Som en Fermí. Hola, professor.
0: Ara.
2: Som en Fermí, de Felanits. No m'agrada el futbol, però me fa enveja aquesta gent que viu amb passió, és mundial. Com me podria costar a viure-ho com ells?
1: I doi, Fermí, de Fala Nietzsche, t'he de dir, si bé en Nietzsche va dir que la religió és l'òpi del poble, l'escriptor Eduardo Galeano va dir després que el futbol que és l'òpi del poble. I jo dic, potser el futbol és l'òpi del poble... Però dir que alguna cosa és l'opi del poble, jo crec que és l'opi de la gent que se creu intel·ligent. I com per motiu que sigui, l'opi no se troba en el supermercat, no ho provis, te miren molt estrany, potser mos hem d'apropar a lo que mos ha dit sobre el futbol gent molt més intel·ligent que nosaltres. Com, per exemple, el mateix Eduardo Galeano, que va dir...
0: El futbol és l'única religió que no té ateus.
1: Jo crec que, com a molt, té agnòstics. És a dir... que han de reconèixer, el futbol ha de reconèixer que existeix, el contrari seria negacionista de futbol, cosa que me sembla una posició molt estranya per enfrontar-te a la realitat. Una altra frase, Oscar Wilde, que va dir?
0: El rugby és un joc de bàrbars practicat per cavallers i el futbol, un joc de cavallers practicat per bàrbars.
1: I vols els dos? Estareu d'acord en que la boxa és un esport practicat per...
0: per cavallers.
1: Per cavallers?
0: No ho sé.
1: Jo anava a dir per gent que se posava protecció a ses dents. I així, així quedava bé. Bé, una altra frase. David Trueba, cineasta, que diu...
0: La joventut acaba el dia que el teu jugador de futbol favorit té manco anys que tu.
1: Un saludo a tots els fans del Barcelona que adoren en Lamine Yamal. Feel old yet. Això seria el que els tendria a dir. No sé si vos heu fixat en aquestes frases. Heu notat alguna cosa a destacar?
0: Home, no hi ha frases de dones.
1: No hi ha frases de dones. Per què? Perquè ha passat... Això perquè quan cerques a internet frases de filòsofa sobre futbol, a una plataforma de cerca, te surten coses com... Futbol. ¿Quién dice que no es para mujeres? O... Las mujeres futbolistas también son tiernas, hermosas e inteligentes.
0: Clar.
1: A més, sense citar l'autor de la frase, que és el que me sembla pitjor de tot. No, com som una persona dedicada, una mica de desigualtat, he trobat un parell de frases. Megan Rapinoe, futbolista, què diu...
0: El futbol mos dona la plataforma per ser molt més que atletes. Mos permet ser agents del canvi.
1: I agents de publicitar coses, també. No ho oblidem, això és molt important. Però passa un fenomen, també, que internet ha trobat moltes dones futbolistes xerrant sobre elles mateixes. És a dir, les frases que s'han cercat els futbolistes xerrant sobre elles mateixes quan estaria bé que s'agafessin més el contingut de reflexió del futbol. Per això ja n'he trobat un altre exemple, que és Nardita Segato, antropòloga, que diu...
0: El futbol és el darrer reservori del que és sagrat en la modernitat. Un espai de la masculinitat hegemònica en què es juga la validació i el prestigi entre homes, però també un ritual que pot mutar.
1: M'imagino, és una reflexió interessant. Jo crec que entre espunt i espunt, quan tu retrobam una cosa que no sigui ni massa de mi, ni massa reflexiu.
0: Exacte.
1: Val? Però bé, han tingut dones, això està bé, això està bé. Hi ha dones que xerren sobre el futbol, hi ha dones que s'ha d'escoltar més i dones que s'han de posar més a següent de 50 frases sobre el que vulguis. N'hi ha moltes d'aquestes, però poques dones. Bé, per això jo li duc en el nostre estimat Fermí de Felanitx el fenomen des de dins. Avui, perquè entengui el fenomen, les històries més sonades dels mundials.

0: Ara en Jordi diu... Ho farà com dir, jo no la sé. No, Jordi, jo tampoc. Tampoc és molt complicat.
1: No, no, deu fer molt d'anys que el vostre jugador de futbol preferit és més jove que vosaltres. Perquè...
2: Bé, he de dir, quan va sortir aquesta cançó, jo ni tan sols estava viu i crec que en Xavi tampoc.
0: No, no, de fet, jo no la coneixia. Mundial del 82.
2: Mundial del 82.
0: Increïble. He de dir que és bastant bona, eh?
2: Està molt bé, Plàcido Domingo. Sí. De quan ses coses... Sí, el personatge...
0: Ja,
2: no en teníem en això, però sí, ses no coses... En aquest moment... De quan ses coses tenien himne. De quan se feien ses coses una miqueta amb passió.
3: Mm. Ara també tenen himne.
2: Sí, per ara han tingut una Shakira. Una Shakira que ha gravat tres vegades que poden al Mundial.
0: És un camacle, guaca, guaca.
2: Sí, sí, però... Sí.
0: Sí, aquesta
2: ho era, però repetir-ho dues vegades més.
0: Com el Jordi. Lírics, o sigui, tu vas... Sí. La gent normal va a internet i cerques lírics, no? Jo crec que hi ha en Jordi que va dir...
3: Jo dic, au, va, ah, ah,
0: ah. Ja, vinga.
2: Ho interpreta només en ses vocals. Molt bé. Bé, m'agrada molt aquesta cançó perquè a més diu "Todos los países vienen a jugar a un campionat on van jugar 24 països". Oh, vull dir, no, anem a un 90% de països.
0: Intues que Cabo Verde no va jugar en aquest Mundial.
2: No, i jo diria que Curaçao tampoc. Un Mundial que més va tenir com a mascota Naranjito,
0: sí,
2: que, era, que era representant d'Espanya. M'agrada molt perquè ja no era toros, ja no era sevillanes, era una cosa que se sortia una miqueta de la norma.
0: Una taronja.
2: Sí, i que va tenir més una sèrie de televisió, Futbol en Acción, sobre les aventures d'una taronja que jugava en el futbol, que jo vull saber què s'aprenia la gent que es va inventar aquest concepte. A més, seria fet en el Japó, però que digui, no, aquest dibuix japonès és d'ara. No, doncs, any 1984, Naranjito era japonès. He dit. Bé,
0: molt bé.
2: Sí, ha quedat clar, ha quedat clar el que venia a dir, no?
3: Vol continuar o...
2: Bé, hem de xerrar sobretot d'un any, que va ser el 1930, que és possiblement l'any que el Mundial va donar més històries. I començarem amb un conflicte de pilotes.

0: peleando para mí.
1: Molt bé, un conflicte de pilotes.
2: Música no relacionada, però sí relacionada amb un dels països que protagonitzen aquesta història, val? 1930, se va celebrar... No un mundial. El primer mundial.
1: El primer mundial, val? 1930, molt bé.
2: Efectivament, a l'Uruguai, que no es donteu aquesta cançó, i això va ser 42 anys abans que l'Uruguai decidissin anar a compartir altres països com a Xile i tinguessin un incident on perdessin l'oportunitat de posar-li un sabor umami. No deixaré res més. Qui ho vulgui entendre, que ho entengui, val? Primer mundial, molta infraestructura, però podeu imaginar que hi havia molta parafernàlia per fer. És a dir, què faríeu voltes per organitzar el primer mundial de la història? No és un campionat, no és una petxanga com es poden fer aquí...
1: Jo intentaria delegar.
2: De solters contra casats. Sí, sí, però delegats, però què has de tenir en compte? I dic, mira, per exemple, jo que sé, on jugam? On jugam, això és molt important. Sí. Una data que li vagi bé a tothom. Que aquí s'ha de fer un Excel bastant gran.
3: Clar, perquè ara ja s'adapten, però abans no.
2: Ara ja s'adapten, però abans era com, mira, tenim això, dic, bueno... Un mundial, a menys com va això, a menys si m'ha de bé.
1: Tu aniries amb Excel.
2: Jo aniria amb Excel.
1: És el primer que hauria. Xavi, pots organitzar un mundial? Sí. Espera un segon.
2: Exacte. Faig un formulari i començo a enviar-ho a tothom. Bé, coses també, reserves per tothom en els hotels.
1: Ah,
2: jo també. Intèrprets, perquè s'entenguin entre ells. Val? Que tots juguen el llenguatge universal de l'esport, però de fora s'haurien d'entendre una miqueta per saber si t'han insultat, per exemple. Jo crec que és molt important. Assegurar que hi hagi un reglament comú, que després no t'ha trobat situacions com, per exemple, mira, el món condueix per la part de la carretera i el Regne Unit per l'esquerra. A veure què passa aquí, saps? Si juntem aquests conceptes... Ah! Sorpresa! Bé, però se'm van oblidar d'una cosa bastant important, que era establir clarament, definitivament, unívocament, quina era la pilota.
1: Com, nena? Però això perquè és un conflicte.
2: Sí, això perquè és un conflicte, perquè en 1930 el concepte de valor reglamentari els sonava màgia negra feta en cor de sargantana. Val? Arriba a la final, i això, l'Argentina, el nostre gran protagonista, contra l'Uruguai, que era el país que estava amb el Mundial en ses mans. L'àrbitre demana quina pilota volen usar. Uruguai vol el Model T, i Argentina vol el Model Tiento. Què fem amb això?
1: Ui, votam.
2: Quina pilota fem? Votam.
3: Votam, 11 contra 11.
2: Exacte, 11 contra 11. 11 sí. Voten un, 11 voten l'altre.
1: No,
4: tots són problemes, problemes i problemes.
2: No, efectivament. Diuen, feim així, amem, vos poseu d'acord. Anem a veure, vos poseu d'acord. Uruguai vol el Model T i Argentina vol el Model Tiento. Val, molt bé, tornem a xerrar. O vos poseu d'acord, Uruguai vota el Model T i Argentina vol el Model Tiento. No sé si enteneu que aquesta situació se va
1: llegar. Sí, un bucle.
2: En el meu cap se va llegar molt amb els temps i se van passar un dia discutint, també en xutava. Solució Salomònica, que és el que varen fer quan no se posaven d'acord i les varen jugar cada meitat de partit.
1: Què dius?
2: Amb una pilota diferent.
3: Bé, sí.
1: Una idea boníssima. No me'n recordava quan van aquí a Mallorca varen fer Nadal contra en Federer. En Nadal jugava terra batuda i en Federer a gespa.
2: No, però m'agrada molt.
1: Però clar, és una cosa semblant, però segurament qui definitivament era millor jugador.
2: Sembla com que han agafat dos partits diferents i els han col·locat i tu vols passar a televisió i te sembla que és una que no és vera el que està
3: dient. Clar, el mateix de repassant, o canvi de pilota.
2: Clar, m'imagino que sí.
3: A mitja part i ara dius, ostres, han canviat la pilota.
2: Tots són iguals, però la pilota és diferent. Aquí mos engana.
1: Sí.
2: Així és. Bé, la cosa que va passar a Argentina, varen començar amb l'Argentina, li va donar resultat, 2 gols a Argentina, 1 Uruguai. Però quan varen anar a la volta i varen canviar de pilota, la segona part, com va quedar el resultat? Era 4 gols a Uruguai, 2 Argentina.
1: Això és psicològic.
2: Això és psicològic. És pilotístic, te diria bé. D'aquí va néixer l'expressió, per favor, no me toquis les pilotes.
1: Ah, d'aquí va néixer... Sí, no me toquis la...
2: Les pelotes, sí, les boles.
1: Les boles, exacte.
2: En singular, ells ho tenen en singular.
1: Ah, clar, la bola. No me toquis la Modelo T. Sí. La Modelo Tiento.
2: Exacte. Per si vols pensar que jo m'estic equivocant aquí, font, fifa.com. O sigui, clar. Ja més en els fons de la qüestió no hi puc anar.

0: Molt bé, men, Xavi Pou, que mor dur ara.
1: Idò, i espero que vos agradis l'any 1930, perquè hi varen quedarem una estoneta, nosaltres, l'any 1930, i quedarem menys que la gent que el va viure, que hi va quedar un any sense nosaltres, i quedarem 15 minutets. Any 1930, la medicina clarament no estava tan avançada com ara. O sigui, allà on ara en el futbol hi ha tendes d'assistència, estadístiques, te posen les afardatines aquestes que te medeixen els pols... Allà hi havia dos copets de l'esquena, un cigarro i tira per endavant. Val? Segons m'han dit, jo tot això no ho puc assegurar en el 100%. Però el que sí que hi havia ja eren professionals dedicats al benestar dels futbolistes, com per exemple en Jack Coy, que és un entrenador dels Estats Units, com aquesta música que mos està sonant, que també tenia urgències mèdiques amb elements que nosaltres mos sonaríem una miqueta prehistòrics, com a cloroform. Val? A la semifinal, Estats Units contra Argentina, un jugador accidentat, el nostre heroi agafa la bossa mèdica per anar-lo a atendre enmig del camp. Però, com en el futbol els qui saben moure-se de veres els esportistes, en Jack Coy no estava acostumat a la pista, trebala, cau, romp la botella de cloroform, resultat, es va posar el deixen cau enmig de la pista de futbol i tothom se'n entén de què ha passat. O sigui, el retiren del camp i jo m'imagino que la imatge és com un quart de la Pietat però amb un senyor que li ha donat un amarillo.
2: Clar, i en Jack Coy ja no és. Vull dir, també hi havia un Jack Coy, supos.
1: En Jack Coy va quedar. Que crec que encara s'està recuperant.
2: Però qui va anar a salvar en Jack Coy?
1: Clar.
2: Ningú? No quedava ningú, no?
0: Hi havia un altre metge, o no?
1: Hi ha un assistent dels assistents? Aquesta és la meva pregunta. Pantura va anar allà... Oh, no, jo tinc el meu assistent propi, que m'ho ve salvar en cas de perill.
0: I clar, i duré tota la vida esperant d'aquest moment. A la fi! A la fi!
1: Puc haver fet el ridícul més gran de la meva història, però almenys he estat al centre de l'atenció.

0: acabem, després d'aquesta feta amb escloroform.
1: Han passat per Estats Units, han passat... Sabríeu dir de bones aquesta música?
0: Amem, puja-la. No sé si dir-te, estic entre Sud-amèrica i Europa de l'Est.
1: Molt bé, Ardomania. És Ardomanes. Bé, 1-0, sabeu què és?
0: 1-0.
1: 1-0. No. Sany, on continuem. Ah. Gràcies per escoltar tant, Xavi. Passàvem a una història d'Ardomania i el nostre protagonista s'anom Alfred Wiesenweiss-Ferraro. M'imagino que s'ha pronunciat diferent. No, però jo crec que ho havien pronunciat molt alemany i s'hauria de pronunciar una miqueta més d'Ardomanes, però bueno.
0: Bé.
1: No estic mai content amb el meu resultat.
2: Crec que ets oient de Balear, no...
1: No, els podem haver enganat, no?
2: Sí.
1: Com suggereixes això, per favor, Jordi?
0: Exacte. Mai s'enganes d'Alianza.
1: Com et vermell, Jordi. Sa cosa. Què va passar en aquest senyor? No li va anar bé a la selecció d'Ardomania. Va caure a la fase de grups, val? Va guanyar el Perú i va perdre contra Uruguai. Però, si li va anar malament a la selecció, pitjor li va anar en el fred nostre. Què li va passar? A la tornada, agafa una pneumònia durant el viatge, una pneumònia molt bèstia, val? Quan arriben a Gènova, l'internen i la selecció crida un cura perquè la seva situació era crítica. És a dir, ja estaven dient, bé, per si un cas aquest senyor que faci tot el que hagi de fer
2: per abans, lo que sigui,
1: abans de morir-se, i si no, nosaltres mos quedem

0: del seu propi funeral. Moment incomodíssim.
1: Ja no podies fer, que els faré un WhatsApp que tot està bé.
0: No, no clar, no podies fer, perquè segurament sí. Si enviaves una carta, la carta arribava més tard que tu. En aquest... Moment incomodíssim. O sigui, especialment si sa mare ja havia començat a tirar ses coses de la seva habitació.
1: Clar, i s'havia fet un despatxet.
0: Exacte.
2: Aquí comença la típica trama on no dius, que estic viu, no, sinó no. T'esperes a veure si qui plora, sí. Qui ha volgut el meu funeral.
0: Clar, sí, perquè això és molt interessant. És una pregunta que m'ha fet sempre. Qui vendria en el meu funeral si me morís? Qui ploraria? Qui faria més de drama? I
1: home, per jo ploraria, Xavi Pou.
0: Tu ploraries?
1: Ja vendria.
0: Però vendries? Sí, però saps dones?
1: Bé, depèn, miraria l'obituari en els diaris.
0: Ah, sí, bueno, clar, jo espero que me deixi posar una escala molt grossa, també.
1: Jo pagaré l'obituari. Xavi Pou, professor random.
0: Sí.
1: Sí.
0: 2026, l'any de naixement del sap. Vaja, posa, de que va néixer. A mi no em fa falta que m'ho posa l'any de naixement.
1: Ara, posa la foto, ja està.
0: Ah, fins al 2026, basta amb això. I ja està. Bé, algunes fonts diuen que sa mare se va desmaiar pensant que era un fantasma. I jo com a consell donaria a Balears, per favor, sempre que tingueu una situació com aquesta, tireu l'explicació senzilla. Vull dir, tu te trobes una persona que està morta, la veus de cara i dius, i no està morta. I continues la teva vida. La pots ignorar. Pots tenir tots els temps que necessitis per despreocupar-te, per entendre què ha passat. Però tu, continues la teva vida, ho ignora, dius, està mort, i d'oi no. Ja està.
1: Ja està, però escolta, si imagines que tu comences a interioritzar, sí? Comences a assumir que és teu fill, clar, sí? Que ha sobreviscut el teu fill.
0: Sí, però és que s'ha de ser flexible en aquesta vida.
1: Has dit tu?
2: Però... Bueno, Xavi.
1: Sí, parlant de Romania, l'any 1930,
0: sí.
1: És possible que també fossin possible molt supersticiosos.
0: Sí, tinguessin una moral també una miqueta diferent a la que tenc jo, que dic que t'has d'adaptar totes les situacions tal com venen.
2: I en el fred també li va posar un WhatsApp, ell.
1: No.
2: Escolta, no ha passat.
0: No se va dedicar a sembrar d'humor, que podria haver-ho fet també per la ciutat, de dir... Sabeu què m'han dit? Que en Alfred, en realitat, no és mort. D'això a 10 persones cada un, per favor, i aquestes 10 que la diguin a 10 persones més.
1: És que en Alfred també podria haver jugat el fet de fer-se passar per fantasma. És a dir, ho tenia tot per poder assustar a la gent.
0: Sí. I podria haver estat fins i tot d'èdit econòmic. Vull dir, te'n vas a un circ. I diuen, anem a convocar un fantasma. I surt ell.
1: Clar.
0: I se'n va. I ja està, no necessites més.
1: Sí,
2: no? I pots repartir el diari amb la notícia de sa mort.
0: Aquests són jo.
2: I davant amb això.
0: Sí, l'hauria de donar una persona diferent a tu, per si un cas, perquè, clar, si suposa que estàs mort, però tu ho pots dir, no, és que si l'agafet jo, m'atabassaria el diari, sa mà. No el puc agafar. Però s'han de pensar aquestes cosetes, però jo crec que de pressupost va bé.
2: Sí, a lo millor ho fem aquí. Consideren que en Xavi Pou ha mort un dia.
1: Un divendres.
2: Un divendres.
0: I després vaig i li dic a ma mare. Mare, no estic mort.
1: Va, és de rei.

0: Amem, perquè aquesta pregunta Pantura és trampa. Sabeu d'on és aquesta cançó?
1: Jo diria... Amem... Intues que és d'Itàlia.
0: Molt bé, per veure que no era una trampa, perquè aquesta paraula pot ser, pot indicar que pot ser, no és trampa, efectivament. És d'Itàlia, és en Pino d'Anjó.
1: És bona, no?
0: Fantàstic, fantàstic. Fantàstic, senyor, fantàstic que veu. Fantàstics baixos, també. I quan dic baixos me refereix que se veu, perdó.
1: Ara... És que en Xavi també és musicòleg.
0: Sí, també.
1: Sí, fa... Pensava que hi havia dos baixos.
0: No, se veu, que tenia aquesta veu també que feia com... Que semblava un DJ...
1: Com és? Com és? Perdó. No se m'ho dic on
0: Bola. Bola, bola. Amb això, que de vegades sonava que sonava un digeridú, saps?
2: Mam, que cosa.
0: Qual la idea?
1: Ah, saps? Va, sí, ja sé per on
0: qual
1: va.
0: La idea, que fas? Bola.
1: Sí, sí.
0: Bola.
1: Bé, digues.
0: Continuem. Mormo Bandai, 1950, a Itàlia. Mundial de 1950, a Itàlia, hi havia un dilema, val? Mm-hmm. L'any anterior, un desastre aeri havia causat la mort de tot l'equip de Torino, el gran de Torino, val? Mm-hmm. I per evitar possibles atacs de mala sort, havien d'anar al Brasil, perquè se celebraven al Brasil, el Mundial, i van decidir passar de viatjar amb avió. Què dius tu? Te fixes en estratègia d'en l'avió? Però en el Titanic, que per exemple que havia estat un parell de dècades abans, no t'hi fixes, Agafa el que te ve de vora. Bé, van anar amb vaixell. El viatge cap al Brasil va durar 2 setmanes per arribar al Brasil. I no sé si heu intentat entrenar mai a futbol un vaixell,
1: no.
0: Però... Jo tampoc, però vos asseguro que se te'n va la pilota i Greenpeace s'enfada perquè t'ha tirat les coses a la mà. Dos resultats que no mos agrada a ningú. Itàlia no...

0: a entrenar, més que per fer un amistat, mentre passàvem per Les Palmes, per allà, i clar, de Les Palmes a Brasil hi havia una distància considerable que no podien entrenar. Un partit on el jugador més destacat va ser Luchino Sentimenti, que era porter. Mm-hmm. Que dius, com ha de ser el partit perquè el més destacat siguis porter? Jo que no en sé de futbol, dic això.
1: Ventura és un molt bon porter.
0: Ventura devia ser una màquina, però sí. Jo crec que molt no varen atacar l'equip contrari.
1: Podria ser.
0: No, molt de xuts a porta no degueren fer. Bé, durant la travessia hi ha versions diferents. Una diu que varen dur desenes de pilota i totes varen acabar la mà. Mm-hmm. I l'altra diu que només tenien bolles mèdiques. Oh, que he cercat que són bolles mèdiques. Són d'aquestes. O que pesen molt, o que són de goma i pesen molt poc. En qualsevol cap de les dues serveix per entrenar. Itàlia venia de guanyar dos mundials seguits i van ser eliminats a la primera ronda per primera vegada en la història. També he de dir que havien passat més de 10 anys des de la mundial per la guerra mundial, en la qual vens de guanyar dos mundials seguits, però 10 anys després, Ventura, els teus jugadors no són els mateixos. En qualsevol cas, Itàlia només... Clar, irònicament, el que va passar després, se'n van tornar decebuts, se'n van tornar amb sa tristesa damunt, i la major part de l'equip va tornar a Itàlia per via aèria. Van dir, escolta, aquí passam de sa mala sort. Menys una persona, el davanter Benito Lorenzi, que se va sentir més segur amb un altre viatge per mar, va tardar un mes i va arribar just a temps per l'entrenament de pretemporada.
1: Chimpum.
0: Chimpum.
1: Molt bé.
0: Bon viatge a Itàlia.
1: Bon viatge a Itàlia. Xavi Pou, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara estat bé? Avui, en altres, aquí.
0: Sí, està molt a gust, com sempre. Jo.
1: Com a alumnes, com ho has vist?
0: Com a alumnes. He de dir que l'estiu el sento molt bé. Està un mes centrat, sí. No jugueu tant.
1: No jugam, eh?
0: No jugueu tant.
1: En Jordi m'envia paperets.
0: Xavi, el fet de tenir més responsabilitat fa que escoltis més. És aquest tipus d'alumne, saps? El tipus d'alumne que és un desastre, però després quan se posa.
1: Molt bé.
0: I en Jordi és bon al·lot, sempre.
2: Sempre.
1: Vos donarà les notes d'estiu?
0: Vos les donaré en el desembre.
1: Ah, però i ara no... Però no...
0: Bueno,
1: jo a ma mare m'ha demanat també en què tret.
2: Un 6. Sí. Au, ja està.
1: I tu? I en Jordi?
0: I en Jordi un 6.5.
1: I això m'acaba per què?
0: Per mitjanes.
1: Com a mitjanes?
2: Exacte,
1: mitjanes,
2: sí. No. Continua.
0: Clar, tu no ho saps, però jo he calculat una sèrie de vectors que han anat fent durant tot el dia, i els dies anteriors, perquè clar, segons he anat escoltant, Xavi, tu que has estat de vacances...
1: Sí. Ah, se n'hi va en Jordi. Bé, ara en parlarem.
0: En Jardarou. Ja ho discutiu.
1: Bé, no gaire, però sí. Però diu que estirà bé.
0: Sí, no, vols el discutiu o com vulgueu, jo no tenc problema. Se nota no canvia.
1: Au, s'ha acabat. Xavi Pou, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Molt bé, vinga, fem una aturada i tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio és diversitat.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Plana Internacional.

0: Una parella d'escaladors russos s'ha compromès al cim de l'Empire State Building.
1: A l'edifici hi varen pujar en modalitat rooftop, és a dir, sense cap tipus de corda ni mesures de seguretat.
0: La parella ha estat detinguda i s'enfronta a 8 càrrecs penals, entre els quals hi trobam imprudència temerària i invasió de la propietat privada.
1: El precedent més conegut que tenim és el cas de King Kong l'any 1933, tot i que el seu procediment, per diverses qüestions, no va arribar gaire enfora.
2: Sí, que havíem vengut de marxa i el que passa que jo ven, el que fan...
0: Va, més notícies. A Corea del Sud s'ha disputat la RoboCup, el Mundial de Futbol de Robots Humanoides.
1: Els robots juguen de manera totalment autònoma, sense comandaments ni control humà. L'objectiu dels investigadors és que l'any 2050 siguin capaços de guanyar la selecció campiona del món.
0: Això sí, de moment encara cauen bastants, s'entrebanquen i necessiten ajuda per aixecar-se durant els partits.
1: Els investigadors diuen que serà el 2050, però vist el nivell d'algunes seleccions d'aquest Mundial, tampoc descartar amb el 2030.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Més qüestions. Centenars de persones s'han barallat a diferents supermercats de França per comprar aparells d'aire condicionat d'una famosa marca de supermercats.
1: La cadena havia anunciat una oferta de 200.000 ventiladors i aparells d'aire condicionat portàtils coincidint en la nova onada de calor.
0: Les empentes i les baralles per aconseguir un dels aparells varen obligar la policia a intervenir en diversos establiments.
1: Després del succés, la cadena de supermercats no descarta llançar una oferta en guants de boxa.
4: Corret, insensatos!
5: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Molt bé, Jordi. Després d'aquesta plana internacional meravellosa, magnífica, tu ets bon actor?
1: No m'hi he trobat encara.
0: No, però bueno, si te n'anessin a fer un cameo, que se li diu, podries...
1: Jo crec que ho sonaria.
0: Molt bé, això t'ho demano perquè Lionel Messi s'ha convertit en el protagonista inesperat de la promoció de Spider-Man Brand New Day, que és la nova pel·lícula del superheroi de Marvel protagonitzada per Tom Holland.
1: Coincidint amb el Mundial 2026, Sony Pictures ha llançat un anunci en què el capità de la selecció d'Argentina comparteix escena amb Peter Parker, i les xarxes no han tardat en reaccionar amb entusiasme.
0: Exactament, en aquest spot, Peter Parker compareix a una cafeteria fent un cafè, una cafeteria a Nova York, i entra amb Messi, d'acord? I en Messi què fa? Idò, que està cercant en Spider-Man.
1: Com tothom que va a Nova York.
0: Exactament. Idò, l'heroi, clar, que és allà en forma de persona, vull dir que no du sa fressa de superheroi, se posa nerviós en veure'n el seu ídol i aconsegueix canviar-se ràpidament i apareix davant ell com, això sí, com Spider-Man, i s'hi presenta.
1: I bé, la situació acaba amb Messi volant entre els gratacels novaiorquesos mentre el superheroi el subjecta, després de demanar-li si ell té por a les altures.
0: Exactament, però clar, en Messi és objectivament un bon jugador de futbol.
1: És molt bon jugador
0: de
1: futbol.
0: De fet, aquí qualcú segurament està dient, però si és millor de la història.
1: Sí.
0: Que no sé si és objectiu o no, però bueno. És popularment conegut per ser el millor jugador de futbol de la història.
1: Exacte, té un talent.
0: Exacte, molt, però, molt evident, això és evident. Què passa? Que no se pot tenir tot en aquesta vida.
1: Clar, no. De qualque banda havia de fluixar un poc.
0: Exactament. I, és a dir, el Ballon d'Or l'ha guanyat,
1: sí,
0: en reiterades ocasions, però possiblement un Òscar no el guanyin mai.
1: És molt probable que no guanyi un Òscar. Exacte.
0: Tu, com a llicenciat en comunicació audiovisual, el contractaries per a un cameo?
1: És que és un desastre. És que el pobre Messi... Bé, ara ho escoltarem, supos, però és un desastre, pobret.
0: Exacte.
1: No li dona, ja està.
0: Bé, no, mem, evidentment... Po...
1: Si no li dones, a nivell d'actuació...
0: Exacte. Bé, que un futbolista és molt bo. Sí, bé, ho sentim, Jordi?
1: Per favor.
2: Shut up. No, not you. I gotta go. Oh. You're Messi.
3: Yeah, kid, he knows.
2: Sí? What are you doing here?
4: Spider-Man.
2: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
4: Sí.
2: Just wait here, okay?
3: Welcome to New York.
2: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
4: ¿Cómo?
1: Sí.
0: ¿Cómo?
1: Ay,
0: molt bé. De meu. És a dir, té mèrit.
1: És que era...
0: No,
1: bé, s'ha pres un guió.
0: Sí.
1: Ho ha aconseguit fer-ho, sí. Ha sortit.
0: Sí.
1: De la manera que hagi sortit,
0: molt bé,
1: però ho ha fet.
0: Ara farem una anàlisi. Molt bé. Atenció a les frases. Són... primer diu, sí.
2: You're Messi.
3: Yeah, kid, he knows.
4: Sí.
0: Després torna a dir sí. I després d'això diu, Spider-Man.
2: What are you doing here?
4: Spider-Man.
0: No, bé. Bé, està bé. I després fa com a A, d'acord? Quan se n'assabenta qualque cosa. I després, per tancar, diu...
1: Ja, per lluir-se.
0: Ja, diu es como.
2: You good with heights?
4: Como?
1: És que... És un gran.
0: No, està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Sí.
1: Me fa molta gràcia que no hagi pogut fer l'esforç d'aprendre a dir yes.
0: Exacte.
1: Ja que estem a Nova York, deixar-lo en anglès. Sí, és igual.
3: Yeah, kid, he knows.
4: Sí?
0: Sí. Molt bé, sí. Hem de dir, és a dir, francament...
1: Mos agradaria saber quan ha cobrat,
0: sí,
1: per aquest spot de 30 segons.
0: S'especula amb xifres...
1: S'especulen, però...
0: No són públiques, no, tampoc són oficials.
1: No són públiques, però serà una milionada, segurament.
0: Sí, un parell de milions, segurament. Però bé, això... digues.
1: Tal vegada, si hagués actuat perfecte, no tindria tantes visites.
0: També, és vera.
1: Aquí hi ha un pot d'estratègia.
0: Home, és que les xarxes en van plenes, ja.
1: És que...
0: No, sí, sí.
1: Sí, ja tornem.
4: Com?
1: Sí,
4: com?
1: Boja.
0: A Miguel també li ha fet gràcia. Però, bueno, Jordi, no sé, veurem què passa en el Mundial. De moment, saben que Sosca, millor actor de secundari de publicitat per Ventura, no?
1: No creiem que el guanyi.
0: Però bé, tot això m'ha recordat quan la Maria Antònia va anar pel carrer a fer un quàntum, que un quàntum és fer un reportatge de carrer, i... Se'n van temer que tots eren turistes i ningú no xerrava català.
5: Vos puc fer unes preguntes?
6: Sorry.
5: You speak English? Do you mind? It's for the radio, it's the local radio. It's a kind of a game. It will be 5 minutes. It is okay?
6: We don't have time, sorry. No. We need to be somewhere.
5: Okay, thank you. ¿Vos supe unas preguntas por la radio?
6: No, perdona.
5: Vale. Hola. Que te podria fer unes preguntes molt ràpides.
7: No, gràcies.
5: Per favor, que ningú xerra amb en Yurki, per favor.
7: No, gràcies.
5: No? Val. Mamà, tio. Hola. Que vos podria fer unes preguntes. En anglès. English? It is okay if I ask you a few questions in English? It's for the local radio. Okay.
0: Jordi,
1: sí, pobre Maria Antònia.
0: T'ha passat mai, això?
1: Sí, és que ara és bastant complicat. Hi ha dies i dies, eh? Uh-huh. Jo, perquè l'altre dia, per aconseguir un acudit, ja va ser complicat.
8: Com?
1: I era més un acudit.
0: Bueno, i de res, és a dir, ara fem una aturada. I tornem tot d'una, però Jordi, tu la setmana que ve te'n vas de vacances. Ho hem dit ja un parell de pits.
1: Sí, però bé, no, està bé repetir-ho, a mi m'agrada recordar-ho.
0: Sí, Estàs content?
1: Estic content. Exacte. Això seré jo tot el dia.
0: Exactament.
1: No faré molta cosa, però...
0: No.
1: No. Les bones vacances estan pensades per agost.
0: Però
1: bé, jo tornaré i tu te n'aniràs.
0: Sí, però bé, xiu-xiu no atura...
1: Coses d'estiu.
0: La maquinària és de xiu-xiu no atura. Xiu-xiu, no feim vacances tots.
1: No.
0: I tant en feim. No, el tot és molt bé. I de res, ara tornem.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu, xiu.

0: I com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonem a qualcú per saber què farà el cap de setmana. Realment, el que fem aquí és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I aquest cap de setmana, a Mallorca, té una fita molt important. Passa una cosa molt important, i és el Carnaval de Campanar.
1: Samba!
0: I qui és, Jordi?
2: Qui és un campanater absolutament il·lustre?
0: Men, digue-ho tu.
2: Antonio Rac.
0: Antonio Rac, com anem? Bon vespre.
3: Com anem? Vinga, samba, vamos.
0: Samba, ven, puja la samba, Miguel. Aquesta la balles tu?
3: Bé, no, jo no soc molt de ballar, jo faig impedir. Impedir sí que ho faig, però ballar bé no.
0: No, eh? No, men, primer de tot, Toni, te veiem per tot. T'he vist un article a l'Ara Balears.
3: Sí,
0: em va. Quin era el titular que te varen treure?
3: Que era que...
0: El Mallorquí
3: era molt més que no dir però al final de frase, una cosa així, una tarda.
0: Exactament. Després hi ha un podcast també que has fet amb en Lluc Parísio.
3: Exacte, sóc aquí jo.
0: Què és això del podcast? Explica'm-ho.
3: Bueno, hem fet un podcast, vam venir amb personatges de la... de si jo sinc que és el Mallorquí, gent que fa coses. Bé, i anem a la majoria de podcasts, així en entrevista, i nosaltres ho veiem com a tertulià. No li importa molt el que fan, saps? I anem a xerrar de parides que no tenen molt de fonament i reflexionant. Més o menys clar, això. I després tenim una requia de ditjos, on el nostre convidat deixa un pany com aquest Pons cap a Itàlia, que tenen molt deixar un pany i tot això, i demanen un desig. I queda penja de Sarraquia, i el gran computant, i ja pesa un pot, Sarraquia, ja pesa.
0: I on el poden veure, això? Spotify, YouTube? Perquè Spotify, és vídeo podcast, també, eh?
3: YouTube, ja tot podcast, el tanto que ja... Bé, i després també, a lo millor, ara, això també m'hi depenia.
0: Molt bé, no? Fas feina així mateix, és un poc per tot, sí. Toni. Però, bueno, anem per feines, perquè, clar, ara ja pràcticament fregam les 10 del vespre. Què fas, comptes fake, aquest de setmana? Començant per avui, mem, divendres, molt situam.
3: Divendres, els campanaters, quan Déu mana, descansen. Descansen, se preparen i esperen de matí. Els que són més dissabte de matí, els que són més esportistes i foguer i això, s'esperen prep per córrer curses en Vitoria. Que són de 9 quilòmetres o una cosa així i hi ha bastant de costa. Per tant, jo no la faig. Jo m'encarrec de, que són de la directiva de l'associació de joves, com monten això, que sigui en Galona, i aniré de matí de corar. De corar un poc se passa, deixar-ho enllestit, i després fem un dinar, la majoria de campanaters que escudien la seva pandilla, i dinaré sempre un poquet, i fem el vestim, i a les 6, 5 i mig ja cerca viva, a les 6 comença el pregó de l'amo i la Madonna, que són aquests dos personatges que tenim a campanar, que se voten, i cada any són dues persones diferents.
0: I poden saber de què aniràs disfressat?
3: Bé, jo, Xavi, és que m'estimé molt bé, no? Però donaré una pista. Ho voleu ser més xarxes, d'acord? És a dir, el meu disfraç serà... Jo crec que el millor que fem mai, eh?
2: Uau.
3: Jo aniré d'un personatge que la gent d'IV3 coneix. D'acord? I només diré que tenen un canvi de look radical,
0: És a dir,
3: que m'afectarà durant setmanes.
0: És a dir,
3: només diré això.
0: Podria pensar... Ja... Per on aniràs,
3: no puc dir, és que serà no va sorprendre. Però serà un personatge, una persona que ha sortit de vetres, que vol dir més, donar una altra pista, que també té certa presència i xarxes socials, i això serà el meu disfraç. Vale? Ja ho veureu.
0: Entesos,
3: clar. I jo, pengeu un vídeo també, ja ho veureu. Comptant el procés de la meva fressa.
0: I quant de temps t'ha duit preparar-la?
3: Home, bueno, tenen no m'anem molt, també és comprar el material. El tema és que tindrà seqüeles, aquest disfraç. Ja veu per què.
0: És que m'ha deixat molt intriga.
3: El meu disfraç és un canvi de look radical. Això és com quan aquestes sèries americanes que fan canvi de look i venien i te remolaven i això.
0: Sí.
3: I ja serà una cara per l'estiu.
2: O sigui que arribarà per quedar-se, aquesta fressa.
3: Sí, durarà un temps, un que t'arregla un poc, et diràs, però durarà un cert temps, no?
0: És a dir, Demà Campanet sí. S'inundarà de colors perquè s'esperen unes 6.000 persones en el carnaval de Campanet. Jo no ho sé, menys si... És a dir, tu veus freses de tot tipus. Ja saltes i vas fer un vídeo xerrant de les freses de la gent de Palma. Com se disfressa la gent de Palma?
3: Home, ja com a Salva estic molt, després no pot ser com ell, però la típica disfressa de cotorrista, que estic molt Palma, sembla aquest. Un poc al lot d'així, són de 15-16 anys que surten i diuen, ai, m'ho dic, això és xorrista, diuen, ja, que són fascinants, saps? Per penyant, ja... Són més generi, pot pensar, saps? I nosaltres fem un poc de comèdia, perquè és que petem molt ara i correm molt un poc. Un poc de... Recreem-nos un poc amb el disfès.
0: Sí.
3: I original, sobretot.
0: I de, sí, això dura tot el dia, eh? Men, per tant, primer fas a cercavila, la carrera, i després ja què passa? El dinar se'n bruta i després de dinar que, on vos trobau?
3: Ja tinc el pedó, que és la plaça major, que surt la moixa Madonna, que fan un pedó que normalment sol Sant Pers, es fan com una losa, diguem, molt llarga, i van interactuant amb la gent. I després, quan acaba, toquen les xeremies, i la moixa Madonna van cap a la plaça de Sant Bordoi, que és on se fa la festa. I ja està un xerango, i després, grupo, DJ, i fins que surt el sol. No m'ha encoixat de sentir la festa. Clar, no sé que tampoc una festa que se va fer per dir, vinga, saps? No té una... És una nova festa, com sabia, una nova festa va sortir fa, no sé, uns 20 anys o una cosa així, i en principi eren un capat de mi, dissident del poble, i sobretot l'any 2015, això, per un boom espectacular, que ja he dit que va ser els anys que hi va haver més gent, just els anys davant del Covid, que hi havia qualque any hi va haver 10.000 persones, i ara ja s'ha estabilitat un poc, i se cal una mà mestra que hi ha un moment que ja hagués explotat.
0: Clar. Imagina't.
2: I després el diumenge... Que...
3: Diumenge, que mira, diumenge, escolta'm. El diumenge aquest dia no existeix per allà. El diumenge que competent no existeix. Estirat a la basura completament. Tot momificats, a dintre nostre, però bé, jo un any, no, de ser la sala que tenia, no podia ni mirar la tele. Ni mirar la tele, només ja mirant la tele. Les teles fosques, pensava que condicionava mollet, saps? Així com una mòmia, en sèrio.
0: Molt bé, idò, bé, ja tenim el cap de setmana d'Antonio Rac relativament complet, el diumenge ja m'haurà dit que no existirà, però bueno, també m'han dit que, Toni, vares anar per Menorca, amb el company, amb Antoni Guiscafra. Com se va portar, Antoni, bé o no?
3: Antoni, és veritat, Antoni.
0: I tu, te vas portar, vau fer bonda,
3: no,
0: per si t'ho deia.
3: No, vam portar.
0: No gaire.
3: Molta cor, però hi ha una gran festa, si t'ho deia. I he passat molt de gust d'això amb els menorquins, i que ja m'agrada molt anar per Menorca. També vull tornar aquest estiu a qualque festa de qualque altre poble. I molt bé, molt guai, molt bon ambient, i una bona gràcia, veritat.
2: Escolta, Toni, però tu, en tot l'any, quant de cap de setmana lliures tens? Que diguis, no he fet res.
3: Bon, lliure, jo lliure en tenc molt, però passa que m'embrut sempre. No, jo perquè ens estiu, sempre pensava i dic, cal, anem a tenir un cap de setmana de l'estiu, que no vaig dir que no m'he deparat, saps? Un, no manco, però sempre m'he deparat. Sempre que... Ha fet per cosa. I a vegades el problema és que de cada any hi ha més festes, que això també era un problema, i molt de fill, jo què sé, per exemple, el MUC entre setmana, i vaig en el MUC, i després, el cap de setmana vaig i ben de l'altra banda, saps? I se complica.
0: Però tu, Toni, és a dir, deu ser un poc agobiant, perquè la gent m'han dit que t'atura pel carrer tot el temps.
3: Home, això un bel i copet de rei, eh?
0: Clar, home.
3: No, Fabià, no ho sé. Perquè sempre fa cas i ja cap problema, i no m'hi faltaria. També tenia una cosa. Quan la gent va a gato, si tu no vas a gat, és perquè a vegades és un poc més mal gestionat, perquè a vegades la gent te covetja i t'estira la camiseta.
0: Clar.
3: Que no ho fan amb mala intenció, però no ho penses que jo no les conec.
0: Clar, i per tu, per ells...
3: Ho fan per fer cas, eh? No, i tampoc no és total, òbviament, però tenen que dir... Que ve tirant el cabell de tu, i tu ja vas dir que no, nena.
0: Sí,
3: no m'ha començat de petar.
0: Perquè tu, per ells, ets com el seu amic, saps? Te coneixen, saps de proves que fas, veus que ets un tio divertit, i va, clar, saps? S'imagina que...
3: No, sí, exactament. Hi ha una cosa que molt tinc de dir, tu ets famós o no sé què no. No m'ho confon. Jo sé que me coneix, que no ho mateix. Me situaré. Per exemple, jo ando a això, anant per... Ja sé, per qualsevol poble, i si tu t'has d'haver un futbolista, Sí, em va dir, perdona, tal, no sé què, tal. En altres, molt bevent, i em deia, tu que vas per aquí, saps com? Saps com si posin fill de cor en seu, saps què t'ho dic? És un poc aquesta situació, saps? He dit, no va com... No va com una xona de... que m'has res, així, ben natural, i que mos tingui com si fóssim amics. Però així com un futbolista, hi ha una certa admiració, que altres molt vacilen.
0: Clar, no, exacte. És molt m'agrada aquesta diferenciació entre ser conegut i ser famós.
3: Exacte, clar, nosaltres no ho coneixem. Clar, nosaltres no entrem un pic més correcte, saps? Yeah. Si encara no som vivent nosaltres.
0: Toni, escolta, estàs preparat per testes cap de setmana?
3: Estic preparat, però avui dormint nerviós avui. Estic nerviós avui.
0: Bé, tranquil.
3: Jo m'he vestit nerviós. He fet molts anys que he estat malalt, els darrers anys. Jo, de 3, 5 anys, d'hora estan malalt, els dies que no val.
0: Això són de nit, de s'anirviada que agafes.
3: Per s'anirviada, me costa a mi, jo crec que me pegava.
0: Bé, ara, endavant amb el test.
2: Molt bé, idò. En aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, el millor moment i el pitjor. Pots començar pel top.
0: Toni,
2: t'ho tenim.
3: Sí, però, que ho dit, això ho he sentit de la fuita.
2: Quin serà el millor moment i el pitjor del cap de setmana?
3: Bé, el millor serà el cap de fins que no val. D'acord? I encara estarà la cola bé i tal. I el pitjor, bon, demà al matí.
2: Segur. En quina emoticona definiries el cap de setmana?
3: Uf. Home, suposo que amb la emoticona aquell de la cara que surt amb el gorrit a la festa i que tira, saps què dic, en la serpentina i això, diria.
2: Quina serà la foto, la fotografia del cap de setmana?
3: Uf. Home, jo tinc molt d'equips del carnaval, que me fan, la gent, bé, més a mi d'això, de brats. No, és la foto. Bueno, la foto serà, ara vol dir que serà, la foto serà jo en la persona de la qual m'he passat.
0: Tu en sa persona... És que clar, és que ja fris. Bé, demà ho sabrem, de ves quina hora poden saber les teves xarxes, quina hora ho veurem?
3: Demà... No, això jo crec que ho penjaré, però, perquè si no, on jo estic capacitat per penjar jo. És a dir, que ho penjaré diumenge al matí. Diumenge com a expert, crec.
0: Bé, jo passa molt exclusiva, Toni, que jo...
3: Bueno, ja se veurà, ja s'hi hem de començar a comentar i tal.
2: Sí, si no...
3: No sortia per diaris, però...
2: Si no mos envies tu, ja mos enterarem per qualque banda.
3: Ah, bé, vos enviaré, vos la puc enviar, vos la puc enviar.
2: Vinga, la següent pregunta és quantes hores calcules que dormiràs en total el cap de setmana?
3: Uah, home, si bec combinant de Red Bull, la millor dues.
2: Avui dormiràs un poc,
3: no? Avui dormiré poc ja, perquè m'he despertat res per muntar, i estic nerviós, i també som un friqui de futbol, i veurem un dia fins a dues. La millor tota la setmana dormiré, la millor... 10 hores.
0: Bé, va bé, 5 i 5.
3: Està... 5 i 5, vinga.
0: O 6 i 4, exactament.
2: Ja basta.
0: Bueno, i ara un missatge per a la gent que m'ho estigui escoltant de la redifusió, que serà dilluns, calculant damunt les... gairebé les 7 de matí.
3: Un missatge.
0: Bé,
3: no ho sé, que cap viu, si hi ha un campanet, també s'hi van a Petra. Que se conformin amb el que volen, perquè suposo que serà més magre aquest campanet. I bon dia a tot. Sobretot bon de capet i civisme.
0: Molt bé, bon de capet i civisme. Molt bé, sí. I de Toni Urraca, escolta, moltíssimes gràcies.
3: Allà, a l'altres.
0: I bon de l'has de fer tu, per mi, també.
3: Sí, també, ja em faig.
0: Ho sabem. Toni, que vagi bé, passeu molt bé.
3: Allà. Bé, gràcies. Adéu.
0: I nosaltres hem arribat a Xiu-Xiu número 422. Jordi, estimat company, bones vacances.
2: Moltes gràcies.
0: Va, que abans has explicat poca cosa. Què faràs?
2: És que... No,
0: xiu-xiu.
2: Jo no dic mentides, tenc poca cosa. Diré a Sant Cervera, en el poble, estaré tranquil.
0: Exacte, pagaré el mòbil.
2: A la platja, pagaré el mòbil.
0: Te podem escriure si tenim qualque dubte?
2: No.
0: No? T'hem deixat tranquils, eh?
2: Home, jo crec que toca.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Dies de desconnexió.
0: Molt bé, Jordi.
2: Una setmaneta, tampoc. Vull dir, però ja que no me'l ponem tot l'estiu.
0: Exactament. Bé, Jordi Soler, escolta, moltíssimes gràcies, que estiguis molt tranquil, que passis molt de gust aquestes vacances. Mos veiem d'aquí a dues setmanes i a nosaltres demà, si mos cercau a la mateixa hora, no mos hi trobareu perquè és dissabte, però dilluns sí. Aquí serem. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi. Ah, i abans de partir, per cert, un recordatori.
1: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
4: I radiau.
1: És que la calor psicològica.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. La presidenta del govern, Marga Proens, treu pit de la feina feta durant el cadu de legislatura. Valora positivament el compliment de les promeses fetes pel Partit Popular i que es resumeixen, diuen, el Pla Illes en Transformació. Grans inversions que van més enllà d'una sola legislatura. A un any de les properes eleccions, ha fet repàs als 3 anys d'executiu en una entrevista exclusiva a IB3 Ràdio. Apunta el compliment del 95% del programa de govern i a la millora de la vida dels ciutadans i adverteix Vox que ha de respectar que el Partit Popular té una àmplia majoria per governar.
2: Ara tenim 4.000 milions d'euros públics per poder destinar a la millora d'aquestes infraestructures. I tot això ho hem fet reduint el deute, ho hem fet estudiant més de 1.000 milions d'euros d'imposts que ara estan dins les butxaques dels ciutadans i amb més inversió que mai en educació, en sanitat, en serveis socials i en habitatge.
1: I s'ha extingit l'incendi forestal que ha cremat 2 hectàrees de matoll a Vinyancoll, a Sant Lluís. El foc s'ha declarat al migdia i ha obligat a tallar el trànsit. El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tota la jornada. Mireia Vidal és directora d'extinció de l'operatiu d'incendis a les Balears i Juanjo Franc és el cap de bombers de Menorca.
3: Era un foc que estava empès pel vent, de tramuntana, nord, amb molta força. A més, teníem l'agreujant de que teníem habitatges en la zona i anava cap a una urbanització. Per tant, tot ha sigut un moment de molt estrès.
4: No hi ha que lamentar ferits, danys personals, de cap mena. Han tingut molta sort. És veritat que hem pogut actuar ràpidament, conjuntament, amb els serveis d'Ibenat, medis aeris, terrestres, i hem pogut actuar amb molta rapidesa i hem pogut aturar-ho.
1: Mentre l'incendi del Baix Empordà, Girona continua cremant sense control i ja ha arribat a les 1.800 hectàrees afectades. El 95% del terreny és forestal i el 97% de l'incendi afecta el massís de Gavarres. Protecció Civil ha confinat a diversos municipis del Baix Empordà i una casa de colònies amb 150 infants. I a la plana laboral, l'augment proposat per l'administració pública del plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fa feina a les Balears és d'entre 105 a 697 euros al mes. Els sindicats continuen negociant a la mesa de l'administració de l'Estat per millorar la indemnització per residència per al personal del sector públic estatal destinat a les Balears. Luis Apolinar és el president del CESIF a les Illes.
5: Se adequaran a la realitat actual esta indemnización para todos los territorios afectados y de aplicación para todas las administraciones públicas, incluyendo ayuntamientos, consejos insulares y empresas públicas. Y todo ello antes de que acabe el año 2026.
1: I anem amb una darrera hora de caire internacional perquè el Ministeri d'Exteriors augmenta 32 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela i rebaixa a 142 persones les desaparegudes. A la plana cultural s'ha cancel·lat el concert de Beret a Menorca previst per dia 21 d'agost. El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez Beret no actuarà finalment al Lucalari Menorca Live. Encara que no s'ha fet al·lusió expressa des de l'organització del festival els motius, tot apunta a la polèmica que l'envolta, ja que el passat 11 de juny va ser detingut per la Policia Nacional per una suposada agressió sexual ocorreguda a Sevilla l'abril i posteriorment posat en llibertat provisional. Arribam així a les 10:04, que passeu molt bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, no passeu vergonya i passeu, passeu, que cantaria Jaume Sisa, ell deia passeu, passeu, a un nou programa d'Entre avui i demà. Hem escollit aquesta paraula, vergonya, que ens fa posar vermells, que provoca que el cor bategui a més pulsacions i no saben com començar a suar. Però què passa amb tu, vergonya, que ens treus els colors quan voldríem passar desapercebuts? Mentrestant, el món està ple de poca vergonyes que ni s'immuten.

I aquí tenim aquesta crítica política directa del grup valencià, el tall, el crit de vergonya, cavallers, vergonya, una frase que s'atribueix a Jaume I durant la conquesta de Mallorca. Podria haver passat durant la batalla de Portopí, com canten el tall, quan el rei va retreure els seus cavallers que no es decidissin a avançar. O quan algun dels soldats recriminaren en unos sants que fugís en pes per les espases sarraïnes, o que va ser un crit del rei en Jaume per encoratjar els seus soldats a les portes de Medina Mallorca, perquè vergonya és també l'estimació de la pròpia honra o dignitat.

0: más.
1: Vergonya és deshonor, humiliant, cosa deshonorant, això diu el diccionari, i també un torbament de l'ànim que sol fer enrojolar el rostre, en sentir-nos objecte d'atenció d'algú. També diu que aquest torbament passa per alguna falta comesa o per una humiliació rebuda. Així defineix el diccionari la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui. Toni Riera López de Lamo, psicòleg, benvingut.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Escolta, d'on surt aquesta emoció tan incòmoda? Aquesta emoció tan incòmoda com sa vergonya. Té alguna funció?
2: Té una funció claríssima. Surt del fet de que som socials, del fet de que vivim en societat, vivim en comunitat i que desitjam formar part d'aquesta comunitat. Principalment perquè, bueno, ara és un problema que et puguin excloure, però en els inicis de la nostra espècie, el fet de que te deixessin de banda era una sentència de mort.
1: Sí.
2: I la vergonya és una emoció que, igual que manera, te diu alerta, te l'estàs jugant.
1: Que
2: alerta, estàs a punt de traspassar una norma, però no una norma escrita, però sí que cuida-hi.
1: Per tant, així com ho comptes, també té un cert sentit de supervivència, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Quan totes les emocions tenen una funció que quan s'ajusta adequadament a les situacions és adaptativa. Pot tenir un problema i és que se mos pot passar d'intensitat i ja tindríem aquí altre tipus de...
1: Sí.
2: De problemes.
1: Sí, sí, sí. Però si anem a l'habitual i lo senzill, tenim vergonya i el nostre cos mos delata, mos posant com una tomàtiga.
2: Sí.
1: El diccionari enrojolà, m'ha encantat aquesta expressió, però mos posant vermells com a tomàtiga, suam, mos tremol la sabeu, perquè la ment, entenc que la ment envia aquests senyals físics incontrolables, just quan el que voldríem és tot el contrari, passar desapercebuts.
2: Podríem dir que té sentit, en certa manera. Sí, sí. Les grans funcions de les emocions són informar-nos en altres de què està passant algo, motivar-nos per actuar i també comunicar en els altres què ens passa. Si és una emoció tan social, és interessant que ja s'assenyali socialment, vull dir, s'assenyali fisiològicament, aquest, que ens tornem vermella la cara, que tinguem una reacció que se pugui començar a tremolar. Això és un senyal inequívoc per als altres de dir, uep, a aquesta persona li passa alguna cosa. Però tu se n'ha donat compte.
1: I escolta, Toni, què opines d'aquest concepte de vergonya aliena? Perquè mos avergonya una cosa que està fent una altra. Jo no sé si és que aquí tenim excés d'empatia o projectant fins i tot les nostres pors o vergonyes, no?, el que fa l'altre.
2: Exacte, perquè tenim empatia, perquè tenim capacitat de projectar els nostres pors, perquè tenim les persones aquesta capacitat d'aprendre de les experiències dels altres. No fa falta visquem totes les experiències en la nostra pell, sinó que per socialitzar aprenem moltíssim més aviat de manera vicària, és a dir, observant què fan els altres. I no és un element que és clau per aprendre d'aquesta manera és que no només sigui una observació neutra, sinó que sigui una observació emocionant. Mm-hmm. Ja veiem segons quines situacions i dèiem, yeah. No fem un raonament, ho experimentam. Mm-hmm. De qualque manera sabem això que està fent aquesta persona, jo no en vull. No ho he de fer, mira que no es penso que és. I això mos passa in vivo, mirant a qualcú o mirant una pel·lícula o una obra de teatre. Jo som de les persones que es posen molt incòmodes. No sé en quines situacions de pel·lícules que dic ai, no, espera, que encara ho dirà. I passa.
1: Per tant, aquí sí, empatia i projecció. I després tenim es poca vergonyes, Toni. Jo estic segura que tu no ets un poca vergonya, però com es diu la psicologia de les persones que actuen sense aquest filtre social, ja que veiem que, a més, és una emoció molt social?
2: Podria ser que s'hagin acostumat, podria ser que tinguin una funció per a aquestes persones. De vegades és una resposta. La vergonya està molt orientada en la nostra identitat, en els finals, en la construcció que fem. I podria ser que s'hagin pues, poca vergonya. En el final és un judici també que estem patint damunt d'una persona.
1: Sí.
2: Però podríem dir, o mos podríem trobar gent que és perquè com aquella cançó, la vida m'he hecho así.
1: Sí.
2: Són poca vergonya perquè la vida m'he hecho así. Mm. O perquè de base no tinguin aquesta sensació de vergonya. Sí. No tinguin... Si deim que són tant la vergonya com la culpabilitat, són emocions socialitzades, hi ha determinades patologies, o les consideren patologies perquè a nivell social ho són, com la psicopatia, que no tenen aquesta part, no senten el judici dels altres de cap manera. I per tant, podrien dir que són poca vergonya, però no crec que... No és poca vergonya que pensam quan dèiem aquesta paraula.
1: No, es va. Jo ara te sentia i pensava més aquest... Ei, ets un sinvergüenza, eh? Aquest poca vergonya que fins i tot pot rossar certes il·legalitats. N'hi ha de poca vergonya.
2: Perquè, mira, una il·legalitat té una funció. Te surt sense teva, sense passar per les vies habituals.
1: Sí, sí, talment. I aquí sí que no hi ha empatia. I escolta, un episodi fort de vergonya, per exemple, a escola, durant l'adolescència, quan som infants, està clar que mos pot marcar per vida. Com feis feina vosaltres, els psicòlegs, per desfer aquests nusos, aquests traumes que podem arrossegar fins que són grans?
2: En línies generals, les principals eines són la validació d'aquestes emocions, l'elaboració d'aquest relat, d'aquesta situació que ajudi a tornar a col·locar aquesta història és la nostra vida. Hi ha teràpies específiques per fer feina amb trauma, com per exemple una que se practica, que està cada vegada més estesa i amb evidència pel tractament de traumes, que és la teràpia EMDR, que fan, treballen amb això. També n'hi ha d'altres que ajuden a ressignificar tot l'aspecte traumàtic mitjançant una exposició perllongada en aquestes memòries, però per poder canviar una resposta emocional, la primera passa és aquesta que comentava, validar, reconèixer que les experiències, els fenòmens viscuts durant la infància o l'adolescència, que és una època on la personalitat més se construeix. L'estem construint tota la vida. Les persones som. Si algo és una constant, és el canvi, i dins la personalitat també. No és un canvi tan marcant com durant l'adolescència, de qualque manera se torna més estable, però sempre canvia. Ara, els fenòmens, les experiències fortes durant aquestes etapes poden ser crítiques.
1: Sí, sí, sí. I importantíssimes. I anem acabant, que li diries a un oient que mos escolta que sent vergonya, però que és una vergonya d'aquestes limitants, que l'està limitant. Alguna primera passa?
2: Que... Sí, una primera passa? Que li planti cara, que li planti batalla, que si aquesta vergonya no se justifica, si aquesta vergonya realment no és per una situació real, jo que sé, que no realment és que estigui en un risc d'exclusió, sinó que s'ho pensi, que ho senti, que surti a fer ridícul, que se pensi que surti a fer ridícul, que surti a jugar, que miri una cosa que sí que fèiem en mi infància i adolescència era jugar interactuant, no jugant a les maquinetes. Que s'apunti un grup de teatre, que s'apunti un grup de ball de bot, que s'apunti a sortir, a fer coses diferents, que la vergonya s'ha de treballar. Quan en sessions treballar amb la vergonya, és fàcil veure els mos pel carrer, en el psicòleg i en els pacients. Jo què sé. Pues Ventura duen gafes de colors aferrades a la roba i entrant en el Cort Inglés. Això ha passat. Si mai me veus, no fa falta me digueu res. Estic treballant.
1: Molt
2: se
1: bé.
2: Se pot fer, és plantar-li batalla. Sí, sí.
1: Idò, mos han d'atrevir. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, mil gràcies per la teva disposició i per explicar-ho també. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació.

0: Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
6: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
7: Aquí, amb un poquet de vergonya em fa.
6: Te fa que venís a ràdio?
7: Me fa vergonya. No, me fa vergonya xerrar a ràdio. No, me fa vergonya que me vegin. Si no me veuen, no me'n fa molt.
6: Res, no m'ho crec. A la gent li encantaria veure-te i, a més, a vegades compartim la teva foto i la teva imatge.
7: No, no.
6: Així que, Toni Camps, no et passis vergonya, no sentis vergonya. La vergonya no serveix de res.
7: Sí, la vergonya té un component que, a més, obliga a reaccionar, no? A amagar-se sempre, a no aixecar el cap per enfrontar la situació aquesta que provoca la vergonya. I en el cine, normalment, sol acabar convertida en una mentida que té un efecte bolla de neu brutal.
6: Sí, no? Sí, que dius, ai, si ho hagués contat abans.
7: Si ho hagués contat en els primers 5 minuts de pel·lícula, no tindries pel·lícula directament.
6: No tindríem pel·lícula i a nosaltres ens agrada compartir la teva llista perquè sempre descobrim pel·lícules o coses que no sabíem de pel·lícules que hem vist. Per quina començam?
7: Començam per una espanyola qui on sa vida té poca sortida i enfrontar-se a la vergonya de matre'ls errors no és gens fàcil.
8: Se me ocurrió algo. Solo con que baje y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
9: No hace falta que te sientes, ya estábamos terminando.
10: Voy a denunciarte, Antonio.
9: Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
11: ¿Tú eres imbécil?
8: Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
11: Tienes 3 disparos.
8: 24.000 euros.
12: Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
11: ¿Uno?
6: Quina és aquesta, Toni?
7: Aquesta és Los Tigres, que són Antonio i Estrella, dos germans bussetjadors. Ell treballa com a bussetjador i ella estudia la vida submarina i l'acompanya en cada una de les immersions. Però els secrets que guarden per vergonya els faran jugar a un joc que tal vegada no sigui una bona idea jugar. És una pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, que ja havia dirigit abans La Isla Mínima i La Modelo. És d'aquestes pel·lis que t'asfixien, i més aquesta, no? T'asfixia a cada una de les immersions que fan els dos bussetjadors per després donar-te aire cada vegada que treuen el cap. És una pel·li curiosa perquè és molt petita, però té una història molt complexa d'explicar. El que passa és que, clar, té Antonio de la Torre i a Bárbara Leni com a protagonistes i, clar, poder-la contar ja te dona moltíssim, moltíssim d'aire. És un director molt modest, en Alberto Rodríguez, però té una de les característiques que a mi més m'agraden en un director de cinema, i és no tractant el públic com si fos idiota. O sigui, no haver-li d'explicar cada vegada tot el que està passant a la pantalla. No fa falta que els personatges se diguin hola, què tal estàs? I l'altre li contesti muy mal. I tu dius, claro, si és que se veu, no fa falta que m'ho diguis que estàs muy mal. Ja ho veig que estàs muy mal, no? A més, cada bocí de la història i cada pista estan allà. El que passa és que no estan a la superfície. T'has de submergir, quan se submergeixen els dos protagonistes, i no t'ha de fer vergonya no saber què és el que t'estan contant, perquè potser t'ho contaran més tard. Hi ha una frase d'aquesta pel·lícula que la retrata molt bé, i és un moment donat que ell diu «Llevo toda la vida bajo el agua, fuera, no sé». I me pareix tan, tan brutal la manera de descriure com ell se mou pel món, és que no fa falta explicar res més, fuera, no sé.
6: Vinga, idò, apuntada aquesta Los Tigres amb Antonio de la Torre i la següent...
7: Tu podries admetre una falta de sa que t'avergonyeixes enormement abans de ser condenat per un altre?
10: Busco a Hannah Smith.
13: Smith s'acaba d'ells.
10: Se ha ido. ¿Le ha dicho a dónde?
14: Guarden silencio.
15: ¡Nazi!
16: Estudiaré estos casos uno por uno.
17: Me llamo Hannah Smith.
16: ¿Se alistó en las SS en 1943?
17: Buscaban celadoras.
18: Yo estudiaba derecho, lo recuerdo perfectamente.
19: Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así.
17: Cada celadora elegía un número determinado de mujeres. Por la noche, Hannah Smith les pedía que la acompañaran. Obligaba a esas mujeres a leerle en voz alta.
7: A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, un al·lot de 15 anys perd el coneixement i una dona molt seriosa i reservada que el doble amb edat el recull i el duc a seva. Entre tot dos sorgeix una història d'amor que se veurà interrompuda de manera abrupta, tu no saps ben bé per què, que evidentment t'aniran explicant. Aquesta és la proposta del director Stephen Daldry, que acabava de dirigir Billy Elliot i després havia dirigit Les Hores, vull dir que venia amb un bagatge que ja deies, mare de Déu, i va agafar la novel·la de Reader, El lector, per dur-la a la pantalla. És una història molt densa que te deixa enganxat a la pantalla. És una pel·li que té una ànima d'aquestes difícils, que són controvertides, d'aquestes que te donen molt de debat quan t'acaba la pel·lícula, quan surts de fora a la porta del cinema i te tires allà mitja hora xerrant de tot el que t'ha proposat, però té un cos molt, molt definit, que és de Kate Winslet, que és la protagonista de la pel·lícula. Ocupa tota la pantalla, i no perquè sigui grossa, sinó perquè és enorme. És brutal el que fa aquesta dona. De fet, va guanyar tots els premis en els que estava nominada, inclòs Oscar, inclòs els Globus d'Or. És una història d'amor mesclada amb una història política, amb una història sobre la història. És una d'aquestes pel·lis que te du on vol sense que te'n donis compte. A mi m'agrada molt, i la novel·la també m'agrada moltíssim. És molt xula, molt bé. Xula.
6: Idò, aquesta me l'apunt perquè no l'he vista i Les Hores, per exemple, me va flipar. Aquesta.
7: No és tan bona com Les Hores.
6: Bé, igual,
7: a més, el tema que tracta és complicat, complicat. Sí, sí.
6: Vinga, vergonya és la nostra paraula.
7: Sí, i en el cinema, els vicis ocults, aquests que fan vergonya perquè tothom te rebutjaria, tenen una força tremenda.
20: Hola, ¿quieres jugar?
21: Tu disco duro es asqueroso. Quiero decir, sucio.
22: Despacio.
20: Intento ayudarte.
21: ¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga. Eres una carga.
22: ¿Quieres salir de aquí? Puedo llevarte a un sitio.
20: Somos familia, tenemos que cuidarnos.
21: Hola, Romeo.
6: Tot teu, Toni Camps.
7: Aquesta és una pel·lícula que és obligatòria quan la paraula és vergonya. Primer de tot, perquè és el seu títol. Shame, vergonya. I segon, perquè és el que sent el protagonista durant tota la pel·lícula, fins i tot quan ja no és un secret. Shame és una història d'un home novaiorquès, atractiu i amb èxit, amb un seriós, molt seriós, problema d'addicció en el sexe. És fascinant com un tema com el sexe, tan tractat i tan maltractat a la vegada en el cinema, pot donar com a resultat una pel·lícula en tant d'estil i tan elegant a la vegada que tan torbadora. És una pel·lícula d'aquestes que te deixen pozo, que te transmet sa amargor, sa compulsió i sa aïllament interior del seu protagonista, un absolutament tremendo. Si abans deien que Kate Winslet està brutal, el lector, Michael Fassbender està absolutament brutal en aquesta Shame, acompanyat, a més, d'una impressionant Carey Mulligan. Steve McQueen, el seu director, demostra que és un d'aquests directors directors interessants, interessants del panorama del cinema actual, perquè, clar, la pel·lícula és del 2010, no... Just després va fer 12 anys d'esclavitud, vull dir que és d'aquestes pel·lis que també te deixen poso, però... És una pel·lícula, és duríssima, perquè el que pateix ell no ho pateix ningú, però, a més, no ho diu, clar, ho té allà amagat, és com,
6: Idò, una altra d'aquestes pel·lis per posar a la llista, vosaltres ja després decidiu quan
7: sí.
6: la veig.
7: Sí, la veig.
6: Aquí, en quin moment, eh? Sin crispetes o sense...
7: Si vos fa vergonya aliena el tema de sexe, no la vegeu acompanyat.
6: Amb algú, idò, la podeu veure tots sols, com vosaltres vulgueu. Vinga, vergonya és la nostra paraula, aquesta ho duia en el títol, aquest shame anglès, i s'acabé?
7: Se que ve és la vergonya aliena, aquesta que se genera sense que tu hi tinguis res que veure.
0: ¿Estás loco? Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza.
13: ¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso?
14: Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela.
13: No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no?
23: Creo a los niños, siempre lo he hecho.
7: Después de un divorci difícil... Un home tracta de refer la seva vida amb una nova relació, una nova feina, però una frase dita fora de lloc pot ser com un virus que ho acaba destruint tot. Thomas Vinterberg, que van de dirigir Otra Ronda, ja va dirigir a Mads Mikkelsen en aquesta història de vergonya aliena de sa que és pràcticament impossible defensar-se. És una pel·lícula duríssima perquè és un retrat brutal de com és la societat i de com reacciona la societat a partir d'un rumor, com pot avergonyir-se d'una persona sense donar-li el benefici del dubte en cap moment és tremenda i és d'aquestes pel·lícules que te recordaràs durant anys perquè és impossible que te deixi indiferent, encara que sí que és vera que és molt més efectiva quan t'apunta que quan dispara, val? És d'aquestes pel·lis que quan no t'ho diuen a sa cara acaben deixant un pozo molt més bèstic que quan després te descobreixen, fins i tot, sobretot l'epíloc, és allò que dius grinyola un poc, però tot el camí fins a l'epíloc és absolutament fascinant i Mads Mikkelsen està brutal. I la pel·lícula, no ho han dit, se diu La caza, perquè m'he posat a xerrar de la pel·lícula i no he dit el seu títol. La pel·lícula se diu La caza, és una pel·lícula de l'any 2012, dirigida, ja ho dèiem, per Thomas Vinterberg, el director d'Otra Ronda, que no té absolutament res que veure amb aquesta... A pesar de que Otra Ronda també té que veure en sa vergonya.
6: Sí, sí, sí, segurament sí. I en sa beguda se la treuen, efectivament. I d'aquí tenim aquest actor suec, no?
7: Que viu a Santa Catalina.
6: Que viu a Palma, sí. I que el poden trobar molt fàcilment. Jo crec que l'hauré coincidit un parell de vegades amb ell, pas
7: que
6: res.
7: Sí, exacte, aquell que dius, ostres...
6: Aquest me sona, sí.
7: Aquest me sona, sí, te sona.
6: Vinga, tenim bolla extra, Toni, no passis vergonya, comparteix una bolla extra.
7: Sí, tenim bolla extra perquè sa vergonya, a vegades, en el cinema, també pot generar històries d'amor.
24: Primero vi el pollo teriyaki por $1.79 y luego la sopa, que parecía una ganga. Pero al descubrir las natillas... ¡Ah, las natillas! Parece mentira que la mayoría de la gente no mire. No mira la letra pequeña, Lance.
6: Venga, Nam.
7: I és una història d'amor d'un home que viu en sa vergonya de sa com és, sempre, perquè ha viscut rodejat de persones que el rebutjaven. A sa raó per la qual ell té vergonya de ser qui és perquè ha conviscut amb 8 dones. La seva família són 8 dones. Ell ets únic, eres petit, i a més ets únic, i el rebutjaven constantment perquè tu no entens res del món, i ell pues, té molta vergonya, i viu allunyat de la societat, pràcticament no se relaciona amb ningú, però fa un descobriment, i és que descobreix que amb ses natilles pot acumular milles infinites per viatjar. Aleshores, ell compra una quantitat N de natilles i aconsegueix milles infinites i a partir d'aquí se dedica a viatjar pel món. I, bueno, ja està. Ho deixarem aquí, val? No direm res més. És una pel·lícula de Paul Thomas Anderson que se va dirigir a fer sa primera comèdia romàntica i ho va fer amb Adam Sandler i Emily Watson. És molt estranya.
6: Encara no has dit el nom, per cert.
7: Sa pel·lícula se diu Punch Drunk Love, val? O Embriagado de Amor.
6: Ja, ja, sí, sí, val.
7: Sí, Punch Drunk Love, que és això, no? És un cot de puny, sí. És un cot de puny de gatera.
6: Curiosa relació, un tipus amb moltes germanes que té vergonya, menjant natilles per fer milles, enamorant Emily Watson, molt bé. I, ell, sí. I a més és Adam Sandler. Molt bé.
7: I ell és Adam Sandler. Mm. I l'acompanyen Louis Guzman i Philip Seymour Hoffman. És que és una pel·lícula molt curiosa. És molt estranya, com totes les d'un Paul Thomas Anderson, sí. Perquè venia de fer, ojo, que venia de fer Boogie Nights, aquest home, eh? I Magnolia, que ja són pel·lícules inclassificables, doncs aquesta encara ho és molt més. No saps mai on te durà. I això és lo verdaderament fascinant d'aquesta pel·lícula. Que a vegades te fa vergonya aliena, perquè ell és que em fa de vergonya aliena, en sèrio. És una pel·li molt xula, que a més, si vos fa vergonya en Adam Sandler, que a vegades fa vergonya aliena, en aquesta pel·lícula vos llevareu l'espineta.
6: Molt bé.
7: Perquè l'acabaràs adorant.
6: Molt bé, molt bé. Un tipus camaleònic i sí. Molt, molt còmic, i a vegades les descobreixes amb uns registres que dius, mira, m'agrada.
7: Sí.
6: Oh, el que feia era per cunyar, d'on ves. Molt bé, Toni Camps, per cert, no tinguis vergonya,
7: no
6: persa vergonya. No la ràdio se persa vergonya.
7: No entendré. Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
6: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
7: Capítol 14. Les entranyes.

0: En Ramon i jo érem dins una cova freda, humida i fosca. Allà no hi havia cap museu. Havíem d'endinsar-nos dins d'un túnel cap a les entranyes del penya-segat.
1: L'arxiu... no és aquí. És més a baix. Il·lumina un trepitge, Núria. La roca està mullada per la humitat i rellisca molt.
0: Anem alerta. Déu meu, pareix que baixam al centre de la Terra. Ramon, dus 20 quilos de bronze i vidre a l'esquena. Volies dur les lents per despistar-los, però si caus per aquesta pendent amb aquest pes, te rompràs l'esquena.
1: T'he dit que tinc les cames fortes. Avança. A fora seguiran pensant que hem fugit per la carretera. Tenim temps.
0: La baixada era agònica. Les parets pareixien tancar-se sobre nosaltres a cada passa. El pes del bronze feia que en Ramon respirés amb força. I jo no podia deixar de mirar cap enrere, aterrada per la idea de quedar atrapats en aquella ratera de pedra sense sortida. Ramon, el túnel s'acaba.
1: No, no s'acaba. Es divideix.
0: Tres camins, tres túnels iguals, excavats a la roca, que s'enfonsen a la foscor absoluta. I ara què? Cara o creu? Si mos equivocam, podríem acabar en un carreró sense sortida. O caure per un avenc directe a la mà.
1: L'Arxiduc era un home metòdic. No hauria deixat l'entrada del seu tresor més gran a l'atzar. Ni tan sol a tant de metres sota terra. Il·lumina a poc a poc. Busquem alguna marca.
0: A les parets... no hi ha res. Només humitat. Il·lumina cap a terra, Ramon. Davant de cada entrada.
1: Aquí, al túnel de l'esquerra, només hi ha pedra llisa. El del mig tampoc.
0: Espera. Acosta el llum al túnel de la dreta. Just aquí. A terra. Abans de creuar el llindar.
1: Hi ha un relleu picat directament sobre la pedra. Són unes línies molt fines. Gairebé tapades per la pols. No hi ha cap lletra.
0: És un triangle. I té una línia recta que el travessa i es doblega a l'interior.
1: És un prisma òptic. La refracció de la llum.
0: Exacte. És la signatura de la xarxa de vidre. L'arxiduc ha deixat el seu propi fil d'Ariadna en forma de geometria pura, sense lletres, per guiar-nos. Aquest és el túnel correcte, Ramon. Som-hi. Aquest camí fa baixada pronunciada.

0: aturau-vos! Senyor Font, duc mitja hora picant. Hem netejat de terra tota l'esquerda que assenyalava la llum de les lents i aquí no hi ha cap porta oculta. L'arxiduc devia ser molt llest, sí, però aquesta paret és pedra massissa. L'arxiu de la llum no és aquí.
1: Ah, és impossible! Les coordenades eren exactes. Hem seguit el raig de llum. El mapa de vidre de 1914 no pot mentir. Vostès són uns inútils que no saben cavar.
0: Font, vagi alerta un cop m'aixerra. No som els seus peons de biblioteca. Martell, puja la furgoneta i du el radar d'ultrasons i més llanternes. Si hi ha un forat darrere aquesta roca, el trobarem amb tecnologia i no a cops de pic i pala.
1: La física no s'equivoca. El pedestal, la inclinació, la refracció del vidre de Fresnel, tot era allà. On és l'error? On és l'error?
2: Llop! Llop, puja aquí dalt, ara mateix!
0: Què passa? Què vols?
2: Mira la furgoneta. No hi són! Han fugit!
1: Fugit? Com ha pogut? On és la xarxa de vidre? Les tres lents que havien deixat fora el pedestal han desaparegut!
0: Ah, malparits! Mentre acabàvem a les fosques com beneits, s'han alliberat! Han recollit les lents i han fotut el camp cap a la carretera. Ja deuen ser uns quants quilòmetres, corrent pel mig del bosc.
1: No té sentit. La matemàtica de l'arxiduc no falla mai. L'ancoratge de pedres de 1914 és inamovible. Les lents són les originals. Si la fórmula és perfecta, que ha canviat en aquests 100 anys per desviar l'angle de la llum?
2: No ho sé, senyor Font. Que potser la mà s'ha menjat un tros de costa?
1: No. La terra no ha baixat. El que ha pujat és la llum.
0: De què dimonis parla ara?
1: Que han reformat la torre entre 1914 i ara deuen haver elevat la torre per augmentar l'abast de la llum. L'eix luminós és molt més alt ara que en l'època de Lluís Salvador.
0: Per tant, l'angle és fals!
1: La llum que hem seguit cae exactament 10 metres per sobre de la ubicació original. És una altra banda.
0: I com sabrem on és? Com arribarem al lloc exacte si no tenim la llum per guiar-nos? Hi ha milers d'esquerdes on cercar.
2: Llop, tranquil. Davalleu la veu i apagueu els llums. Deixeu-me fer.
0: Què fas, Martell?
2: A ca nostra, a la muntanya, els animals sempre deixen un rastre. Aquests dos van molt aviat, però el qual d'espatlles està carregat amb 20 quilos de vidre a l'esquena i aquest pes es nota sobre el terreny. Aquí, mirau.
1: Una ratxa negra a la pedra?
2: És la sola de la bota d'en Vilaseca. Amb el pes de la motxilla, la bota ha patinat i ha marcat la pedra. Seguiu aquesta línia cap a l'esquerra. Veig aquests líquens esclafats? Això ha passat fa menys de 10 minuts. Han baixat per allà, cap a aquell niu de metralladores.
0: Ets un artista, Martell. Anem a fer-los una visita guiada. I, senyor Font, quedis enrere, d'acord? Aquesta vegada no hi haurà discursos de cavaller. Dispararem a matar!

0: Ramon, ho hem trobat. L'hem trobat. Aquesta és la fi del laberint.
1: Deixa'm que m'aturi un segon. Tinc l'esquena rebentada.
0: Davant nostre s'alçava una portalada doble de fusta, incrustada directament a la roca. No estava podrida per l'humitat, estava intacta. Hi havia incrustacions de cristall de roca que reflectien la llum de les nostres llanternes com si fossin petites estrelles. I a dalt del marc, un monograma gravat en lletres d'or. Archivem Lucis, l'arxiu de la llum. El museu secret més gran de l'antiguitat ens esperava un pam de distància. M'hi vaig acostar i vaig posar la mà damunt la maneta daurada. Creia que ja estàvem segurs. I en aquell moment ho vàrem sentir.
1: Xxxt, la porta exterior. La porta de ferro de dalt de tot. L'acaben d'obrir.
0: No han anat a la carretera. Ens han seguit.
1: Apaga els llums.
2: Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Quan els murs d'un laberint es tanquen al teu voltant, no importa què t'espera al final del camí, si el monstre t'està trepitjant els talons. En el pròxim episodi, l'Arxiu de la Llum revelarà els seus secrets, però el preu per veure'ls podria ser massa alt. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, Toni Pons és en Llop i en Toni Camps posa veu en Martell.

Benvingudes, benvinguts. Una setmana més a IB3 Música en Concert, l'espai amb el que recuperam alguns dels moments sonors que tornen a agafar protagonisme sobre els escenaris de les illes. Avui vos portam a les vostres oïdes un concert especial, fet a la sala petita del Teatre Principal de Palma, en el que és el primer dels nous directes inclosos en el cicle Els Principals d'IB3. Un concert que en aquesta ocasió protagonitzen Marala Trio, una proposta sonora que a peu entre el folk d'arrel i l'indie melòdic fan del seu projecte un esplèndid grup en el que, per sobre de tot, destaquen les veus de Clara Fiol, Selma Bruna i Sandra Montfort. Tres cantants molt joves, una illenca, una altra catalana i una darrera valenciana, que mesclen arrels i inquietuds sonores en una proposta lluminosa, trencadora i amb un respecte enorme per la cultura pròpia que, a més, en aquest concert, juguen no només amb aquestes veus i les harmonies vocals que saben desprendre, sinó també amb la concepció de l'espai. Vos recomanam que, si podeu, faceu com el públic que va assistir al concert en el principal i vos poseu uns auriculars. Així podreu notar encara més i millor com Marala Trio ens porta un concert gairebé de 360 graus en l'espai i d'aquesta manera podeu sentir i notar les diferents intensitats i les distribucions dels instruments que embolcallen l'enorme talent que varen desplegar aquest trio de cantants el passat 22 de setembre. De fet, avui no hi haurà cap altre comentari fins al final del concert per ser del tot fidels a la concepció i a l'ambient tan especial que es va generar aquell vespre a Ciutat. Començam, idò, un nou IB3 Música en Concert. Que el gaudiu!

Voldria tenir un llagut i una casa a la muntanya. De dia, estimar muller, i de nit, les dones d'aigua.

capelli d'oro.

I fins aquí aquest viatge sonor en què Marala Trio va presentar d'aquesta forma tan especial que heu escoltat el seu disc anomenat A Trenc d'Alba. El primer d'una proposta que sembla tenir un recorregut enorme per davant gràcies al talent de les seves tres integrants, Selma Bruna, Sandra Montfort i Clara Fiol. Gràcies per ser a l'altre costat. Ens trobam en breu a IB3. Adeu, a reveure.

Femtel número 1182. Heu de saber que la primera pedra del diccionari, el Covemoll, es va posar avui fa 125 anys.

0: amb una U.
1: Bon dia, sí, Pompeu Fabra i Alcover i Moll. La primera pedra del Diccionari Català Valencià Balear es va posar avui fa 125 anys i fou la lletra de convit que va fer Antoni Maria Alcover i que es va publicar dia 3 de juliol de l'any 1901. S'adreçava a totes les persones que parlaven, a tots els que estimaven aquesta llengua, diguem-li mallorquina, catalana, valenciana, llemosina, rosellonesa. Pel nom no ens hem de desavenir, deia Antoni Maria Alcover, demanant ajuda, socors, cooperació, costat i assistència per reunir el material necessari amb el qual elaborar el diccionari Alcover-Moll. Aquesta obra monumental de 10 volums que recull termes i expressions de la nostra llengua. La crida d'Antoni Maria Alcover afegia: volem reunir fins allà on sigui possible el tresor meravellós, volem fer inventari tot lo complet que sabem de la riquesa, de l'opulència imponderable, estupenda, que en paraules, frases, adagis, modismes i formes té escampada i espargida la nostra llengua dins els nombrosos monuments escrits dels seus fills del segle XI. Aquesta era la carta de convit que va escriure tal dia com avui es va començar a enviar a totes les persones que varen col·laborar amb aquest diccionari. De fet, fins a 1.643 persones col·laboradores, algun d'ells tan destacats com Caterina Albert, Víctor Català, que varen proporcionar fitxes per a Antoni Maria Alcover. Unes fitxes que havien de ser molt concretes. Cadascun havia de tenir 105 mil·límetres de llarg i 74 d'amples i que arribarien a més de 3 milions de persones dipositades en aquestes calaixeres cèlebres que tenia Alcover i que després va tenir també Francesc de Borja Moll. Així que avui, amb aquest aniversari d'aquest diccionari, comencem.
0: Mal que em diguin ordinari, visca tot el diccionari, i és que tant se me'n refot de la lliga del bon mot.

Com estàu? Ben trobats un dia més atent a la que programa cada dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre. Vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui és divendres, dia 3 de juliol. Som a les portes del cap de setmana. Sabem totes les lletres i qui també les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: sí, ja hi som tots a taula un dia més. Com anem, Miquel Junc?
1: Bon dia, va bé.
0: Com anem, Celestia Olivent?
2: Bon dia.
0: I com va, Maria Pons?
3: Plomonada.
0: Divendres, sí. Primera setmana superada.
3: Sí, sí, quasi superada, però...
1: Encara queden 3 hores.
2: Quasi.
3: No, encara no
2: acabat
3: el dia.
0: Ja està tot escrit.
2: Ja està fet, això, sí.
1: Sí, els guions estan fets, ara només falta
2: tot escrit.
1: Directe i ja...
0: Ara m'he de pensar i ja ho tenim. Costa per avall. Bé, avui que fa 125 anys d'aquella primera lletra de convit, d'aquella carta que convidava a totes aquelles persones que varen col·laborar amb el diccionari, una feina que nosaltres també demanam aquí cada dia, col·laboració, salvant les distàncies, òbviament, perquè també volem mantenir viu aquell diccionari tan meravellós com és el diccionari Alcover Moll, del qual avui repassàvem aquesta efemèride ben contents, però bé, hem preparat molts altres temes més refrescants també. I Maria, començant per tu, que tenim?
3: Idò, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb el cantautor Roger Mas, que actua aquest cap de setmana al Calvari de Pollença i dins del cicle Sons de nit.
4: Ni una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades, ni rastre dels petons que abans em donaves.

0: Això no pot ser, no sóc jo. Tinc una nosa dins del cor per no ser de gel quan el cel em demana paciència.
1: Dia 5 de juliol, Roger Mas arriba a Sons de nit en format trio, acompanyat per Xavier Guitó als teclats i Arcadi Mercet al contrabaix, per oferir un repertori especialment preparat per al seu retrobament amb el públic mallorquí. Una selecció que recorrerà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva extensa discografia, juntament amb temes d'altres autors i poetes que formen part del seu imaginari musical i literari.
2: No sé si na Paulina Rubio seria considerada poeta, però sí que aquesta versió que va fent Roger Mas...
3: Menys la toca. Ni una sola paraula.
1: És èpica, vaja.
2: És fantàstica. És una versió meravellosa.
1: Un cop inesperat.
2: Sí, sí. A veure com sona, Lluís. L'escoltam un poquet més. Ara ja m'ho ha fuit la lletra, però bé, Roger Mas, serà aquest cap de setmana, Pallança.
3: I pots anar tu a cantar amb
1: ells. Quins dots que té.
2: T'ha agradat aquesta versió?
4: M'agrada.
2: Molt, que està molt bé. Tenim més temes, però, perquè avui és divendres i hem de saber què fan els famosos a les Balears. Amb en Jaume Miranda, avui, estiu de Tèntol, amb molt de sol, amb molt de cor i amb molt d'amor.
5: Hola, estimades de Tèntol. Avui xerrarem de moltes coses que estan passant a les Balears ja, com a bon estiu que és. Parlarem de l'imminent visita d'una clàssica de Mallorca, Nana Obregón, però també parlarem d'altra gent que ja està per les illes, com na Victoria Federica, na Kris Jenner o na Oprah Winfrey. Només lo millor de cada casa.

0: veure si Anna Obregón vendrà aviat. Ha dit que tornarà a fer Posado aquest estiu. Anna Kris Jenner i Oprah Winfrey a un iot gegant per mars mallorquines. I Victoria Federica per Eivissa. Què trobeu?
1: Sí mateix. I n'Emily Ratsowski, aquesta model, no? També d'en que era per Sant Joan, ja.
2: O cada any, o quasi cada any hi va, no... Podria ser.
1: Algo va llegir.
0: Sí. Hem de demanar a en Jaume, que ell està informat.
1: En Jaume ho sap tot.
0: Sí, jo he vist fotografies que ha penjat per Instagram, que crec que ha vengut un manco qualque dia per aquí, però li demanem a en Jaume, que està molt informat de tot. Les persones que trepitgen o naveguen les Balears.
3: Sí, ja m'haurà fes incèntim de cada una d'elles, perquè...
1: No sap qui són.
3: No.
0: No sap qui són? No. Qui no has conegut?
2: No, però Winfrey supos que sí.
3: No.
1: No, Anna Obregón tampoc.
3: Evidentment, això és un clàssic.
0: Sí, Oprah Winfrey és aquesta senyora que presenta un late night show als Estats Units, que és molt...
3: Clar, no té televisió.
0: Molt famós.
2: Ni televisió, ni Instagram...
1: Només té ràdio, en Celestí.
2: Celestí Ràdio.
0: I Kris Jenner és una de les Jenners, és una Kardashian, perquè mos entenguem. Però no és Kardashian, és Jenner.
3: Ara hi ha arribat.
0: És de sa família.
1: Des clan.
0: Sí, perquè mos en sé. Així mos en mentem tots. I la Victoria Federica, supos que sap qui és. Tot aclarit. Continuam. Miquel, també tenim notícia del dia.
2: Sí, i avui parlarem d'un grup ben famós, també, eh? Són els Ocifar.
0: Per nosaltres?
1: M'encanta.
0: Famosíssims.
2: Famosíssims. Qui no se sap una cançó d'Ocifar?
3: Un altre clàssic.
1: Seria un pecat.
2: Molt clàssics. I d'avui toquen a Sant Fusteret, avui vespre, i hem xerrat amb un parell de persones que aniran, gent que organitza aquest concert, i també músics que actuaran avui. Every day.

0: que tenen tant de rebó sempre, tot s'hi fa. No hi ha de ni una gota, fa molta calor.
1: Sí, exacte.
0: I avui a Sol Vostret passarà això mateix.
1: Jo crec que sí, em farà de calor avui. Però bé, és
0: l'únic concert a Mallorca, he sentit.
1: Sí, i de la setmana que ve em fan una en el Mercadal a Menorca i en principi ja no en faran més.
0: Crec que quedaven algunes entrades.
1: Sí, poquetes encara en queden.
0: Avui. Indecisos que darrere ara dius, ai, jo hi vull anar. I doncs, encara hi sobretets, avui a Sant Fusteret i la setmana que ve en Es Mercadal a Menorca. Però tenim més temes, Celestí.
2: Sí, perquè a tercera hora de Tento, a partir de les 5, ja ho sabeu, entrevistarem el cineasta Àlex Dioscòrides amb la cuinera Maria Solivelles, perquè aquest mes presenten dins l'Atlàntida Mallorca Film Fest la pel·lícula sobre ella, Maria Solivelles. Si

0: I del cineasta mallorquí Àlex Dioscòrides ha fet una pel·lícula sobre la cuinera mallorquina Maria Solivelles, entrant dins l'univers de Cana Toneta, el seu prestigiós restaurant Queimari, per parlar de cuina, territori i memòria des d'un dels restaurants més importants de l'illa. Aquest documental es presenta dimarts, dia 28 de juliol, dins la secció Talent Balear de l'Atlàntida Film Fest, a la sala Rivoli de Palma, i avui en parlarem amb ells dos.
1: Ja obrirem boca, perquè crec que mos farà entrar gana aquest documental sobre na Maria Solivelles i Cana Toneta, i les seves germanes també, que participen d'aquest projecte tan, tan familiar i tan arrelat a la terra. Però avui també torna la música en aquest programa amb en Pablo Sierra, i com sempre, en Pablo, les cançons dels altres, i avui moltes estiuenques.
2: Existeix un quilòmetre zero de la cançó de l'estiu? La pregunta pareix quasi impossible de respondre, però, com quasi tot a la música moderna, el fenomen va començar amb aquells singles de principis dels 60. Avui raonarem una estoneta sobre una d'aquestes relacions impossibles que tant us agraden, però, a les cançons dels altres. Per exemple, el lligam que hi ha entre Phil Spector, el productor del mític Let It Be, dels Beatles, amb King Africa i la seua bomba estiuenca.

0: de ser cançons d'estiu de tots els temps. Avui no aquesta som una ràdio fórmula. No?
1: Bé, aquesta és divendres d'estiu.
0: Aquesta és fantàstica.
2: Bé, fa molt d'estiu, aquesta cançó.
1: Atemporal.
0: I moltes altres que sentirem avui amb en Pablo Sierra. 3 hores de programa que ara començam i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
1: O bé, que Ana Maria ja comença a riure. Sí? El correu electrònic.
0: Sorpresa.
2: No, serà complicat fer aquestes sorpreses de Maria.
4: És que ja me mirava de rull i ja m'ha entrat a riure.
1: És que ja res, sí, ja res d'en fora. Bé.
4: Perdona, Celestí.
1: Sí? Ah, bé, el correu electrònic...
4: Oh, sorpresa!
1: Que nosaltres, que tentol, @ivetresradio.com.
0: Sí, sí que podem ara començar aquest divendres. Moltes gràcies, Maria Miquel. Fins aquí una estoneta.
4: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, l'home que fa tots aquests efectes i més que sentireu durant aquest programa. Avui tenim en les vies de so des del barri de Pere Grau de Palma, en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 20 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: ara sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Era així. La rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una efemèride molt especial, i és que fa ja 15 anys de la Serra Tramuntana com a patrimoni mundial.

0: Idò, sí, Celestia, enguany es commemora el 15 aniversari de la declaració de la Serra Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO a la categoria de paisatge cultural. Han passat 15 anys.
1: Sí.
0: Moment de fer un pot de balanç i, sobretot, de fer una repassada de tot allò que ha significat un reconeixement internacional que va posar en valor aquest territori únic, modelat al llarg de segles per la relació entre persones i entorn. La serra, que és molt més que un paisatge excepcional, és el llegat viu de generacions que amb esforç i dedicació han contribuït a conservar-lo fins avui.

0: Margers, pagesos, ramaders, agricultors, pescadors, propietaris i treballadors han deixat la seva empenta en aquesta gran obra col·lectiva, la Serra de Tramuntana, com canta aquí, Anegats. Per celebrar aquest aniversari, aquests 15 anys, el Consell de Mallorca ha posat en marxa una campanya que se diu Una pinzellada a la memòria, 15 anys de patrimoni mundial. Es tracta d'un homenatge a totes les persones que han fet possible la preservació dels valors que varen conduir a la declaració de l'UNESCO i que continuen mantenint viu aquest paisatge cultural nostrat.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. No té marc, no té propietari. Algú la segueix pintant cada matí. El marró no es pols. És un tractor llaurant la mateixa terra que va llaurar un mur. El gris no és roca. És un home posant una pedra on un altre la va posar fa segles. El verd no és olivera. És un padrí que la cuida a cegues, confiant que un net sabrà fer l'oli. El blanc no és un nígol. És un ramat que el pastor aplega per a la tosa com cada primavera. El blau no és la mà. És una barca que torna sense pressa. El taronja no és una posta de sol, és un pagès cremant rama abans que arribi l'estiu. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. I pintors. I en aquest quadre, cap pinzellada és l'última. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO.
0: Aquesta veu molt sonarà, es Naina Sanoguera.
2: I tant.
0: Preciosa, que és qui ha posat veu en aquesta campanya que ara hem pogut escoltar al Consell de Mallorca, Una pinzellada a la memòria, 15 anys, patrimoni mundial, perquè entre els mesos de juny i juliol, el mes passat i aquest mes, la Serra de Tramuntana acollirà un programa molt ampli d'activitats. Vos convidam a que ho consulteu, perquè hi ha molta d'oferta, concerts, exposicions, visites guiades, jornades de portes obertes, propostes gastronòmiques, activitat culturals i divulgatives que conviden a descobrir i a viure la Serra de Tramuntana des de diferents perspectives.

0: I doncs sí, hi ha moltes activitats, però entre elles nosaltres avui en volem destacar una. És una exposició que hi ha en marxa a la Misericòrdia, que se diu Die Balearen en les Illes Abans i Després, un projecte de divulgació del Consorci Serra de Tramuntana que ha impulsat la creació de fotografies comparades dels diversos indrets representatius de la serra situats dins del territori declarat Patrimoni Mundial i que apareixen il·lustrats al Die Balearen de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria i que ara també seran fer fotografies comparades d'aquell moment i de l'actual. També hi ha més activitats, perquè aquest diumenge a les 5:30 es farà el tradicional concert de la Capella Mallorquina al Torrent de Parells, a Sa Calobre. És un dels concerts més especials de l'estiu mallorquí. Enguany se fa la 62a edició i participaran les agrupacions de Capella Mallorquina, l'Orfeó Infantil Balear i el Quartet de Corda a la Gia. Però hi ha més coses, eh? També el cicle de la Serra en obert, que és l'aportació d'empreses amb distintiu a la celebració d'aquests 15 anys de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial, la qual cosa vol dir que molt de llocs obren les seves portes perquè puguin ser visitats. També hi ha tallers, vinyes, olivars, camps i possessions de la Serra que hi participen. En total, 13 experiències úniques per conèixer el territori, la Serra, des de dins.
1: Així és, idò, i dit i fet, avui jugarem i parlarem a Tèntol amb aquests 15 anys de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.
0: Són les 3:28. Tèntol.

0: També fa molt d'estiu, aquesta
1: sí.
0: Del Chevita.
1: I fa ballera. Sí. Ara, sí, m'imagino tothom ballant. De tothom, tothom que pugui.
0: Amb un eufabi,
1: de vora,
0: per exemple.
1: Ventura.
0: Sí. Primer hem de saber...
1: Què han de fer amb un eufabi, també?
0: Què és un eufabi? Sí. Que és la pregunta del dia.
1: Sí. Pot ser que en tinguin una de prop. Bé, un eufabi és el conjunt de rotlanes d'espart o de palma que se posen en els ulls de sabisti perquè no se maregi. Mm. És una opció.
0: Un eufabi.
1: Un eufabi. Mm. Un eufabi és una bossa que se posa a l'esquena d'una bisti. Mm. O un eufabi és un recipient de fang.
0: Idò, aquesta és la pregunta del dia. Avui, la serra d'Eufabi, aquesta possessió d'Eufabi, que forma part de la Tramuntana, és l'objecte de la pregunta d'avui i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Ja ho sabeu, telefonant al 971-1399-00, 971-1399-00, o a través de l'Instagram, a través de l'Story, de Tentol, @Tentol i B3.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Ja són les 3:34. Tenim una pregunta en marxa. Avui, justament, que els nostres companys del Dia Mallorca han fet el programa des de els Jardins d'Eufabi.
5: Coincideix.
4: En aquesta possessió, un lloc meravellós, fantàstic, preciós, com és aquesta possessió. Però nosaltres volem anar a l'etimologia, bé, més que l'etimologia, el significat de la paraula, perquè cercam avui que és un eufabi. Teniu eufabis, no heu fet servir, perquè és una cosa d'un temps? No ho sé, a moltes preguntes se vos plantegen, se l'estit un temps d'eufabis?
5: Ja, a que nostre no.
4: No n'hi ha?
5: No.
4: Creus que no?
5: Bé. No. Bé, però n'he vistes, eh?
4: Sí.
5: Sí, i a cases de, sí, de familiars n'hi ha, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
4: Però
5: a que nostre, que meva,
4: no n'hi ha, no que teva no.
5: No, diria que no. Ara no penso en cap, no.
4: Demanam, amem, les tres opcions de les recordam, tot i que t'he de dir que avui el 100% dels oients la saben, no?
5: Sí. I és aquell conjunt de rotlanes d'espart o de palma que se posen en els ulls de ses vistis perquè no se meregin? Un eufabi és una bossa que se posa a l'esquena d'una bisti. Va de bistis, per ara.
4: Sí.
5: O un eufabi és un recipient de fang.
4: De fang.
5: Que no té res a veure amb ser bistis.
4: No, en principi no. Aquesta és la pregunta del dia. Ens agradaria que participàsseu. I mentre rebem les vostres respostes, nosaltres vos recordem que aquest diumenge serà dia 5 de juliol i després de dinar, després de l'informatiu,

0: migdia, que mirareu i vetres, que estareu descansant una estona. També està bé veure un nou capítol de Tentol, aquesta vegada en format de resum, perquè ja m'ha acabat la temporada televisiva.
1: Diu, ahir vetres se passen molt bé, però ho fan, tot el dia, tot el dia ho fan.
2: Tot ho fan, tot el dia ho fan.
3: Els pares s'han reunit per protestar i ho han fet davant la porta de l'institut.
4: Eh? Com que van fer davant la porta de l'institut?
3: Feroz, feroz. Vaig fer un hashtag que se deia feroz, feroz.
1: Bé, i eufemismes de fer-ho, boixar.
5: Pellastro.
1: Botar escorral.
5: Lleurar.
1: Fer punta.
5: Enrosquiar.
1: Arreglar els papers.
5: Xifonar.
1: Barrinar.
5: Sembrar faves.
1: Pegar un clau.
5: Esclovellar sa molla.
0: Fins aquí, eh? Crec que sonari...
6: N'hi ha. Un bon glosari.
0: Un bon glosari, ja ho has dit. Ara sí, coneguem el nostre convidat d'avui.
7: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Moment i d'ací de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és els 15 anys de la declaració de Serra Tramuntana Patrimoni de la UNESCO. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
8: Un qüestionari electrònic.
9: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
10: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
11: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
12: Per favor. Vostè qui és?
11: Qui
12: és?
10: Com se diu?
12: Vostè qui és?
0: Bon dia, amb qui parlam?
13: Amb en Lluc Julià.
14: Espera que m'ho apunto. On m'has dit que vius?
0: On vius, Lluc?
13: Lluc? Sí.
0: On vius? T'ha demanat aquesta màquina?
13: Visc a Menorca.
15: No sé per què has vingut, però estic més content que un gínjol.
16: Si té l'amabilitat de dir-nos l'adreça...
0: Fins allà on vulguis, eh? T'ha demanat a on vius exactament l'adreça.
13: Amor mateix.
0: Amor.
17: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: A quina escola?
13: Bé, jo soc de Barcelona.
0: Sí?
13: Jo soc de Barcelona, o sigui que vaig anar a Barcelona, a escola, una escola de Barcelona.
17: Treballa pel govern o pel seu compte?
13: Pel meu compte.
18: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
13: A jo m'agrada caminar, nedar i anar amb bici.
10: Li agrada veure la televisió?
13: No gaire.
10: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
13: A primera hora del matí.
19: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
13: Perfectament, 8 hores.
4: Una actuació extraordinària.
2: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
11: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
12: Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
6: Un gran admirador del seu enorme talent.
9: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
5: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?
0: En té respon del qüestionari electrònic la Mar de Bé i ja poden saludar en Lluc Julià. Com està, Lluc? Benvingut.
13: Moltes gràcies, molt bé.
0: Gràcies a tu. En Lluc avui l'hem convidat perquè precisament és el dissenyador de l'exposició aquesta que es pot veure a la Misericòrdia i que es titula Dia Balear en les Illes Balears abans i després, perquè efectivament en Lluc agafa les fotografies que va fer l'arxiduc i que surten el Dia Balearen i les actualitza, és a dir, les fa. És a dir, l'abans i després, Lluc, ho he explicat bé, més a manco.
13: Exacte, saps el que se'n diu refotografia, que és fer la mateixa fotografia amb un interval de temps més o menys llarg, i en aquest cas he agafat els gravats del Dia Balearen, i el cosa que no és una fotografia, és un gravat, o sigui que entre una imatge i l'altra hi ha 150 anys d'història, i res, estan posades una cosa a l'altra per poder jugar al joc de les diferències.
0: Exacte, i n'hi ha moltes de diferències.
13: Déu-n'hi-do, això haurà d'anar a veure vosaltres.
0: Haurem de comprovar.
13: Depèn del lloc. Vull dir, el paisatge sempre és canviant. Hi ha paisatges que canvien molt, paisatges que canvien poc. I bé, jo això ho faig per crear eines de reflexió, per tant, que cadascú pugui veure i reflexionar sobre els canvis.
0: I tant. Hi ha, per exemple, el Castell de l'Aró, Coma-sama, el Cap de Formentor, la Cartoixa de Valldemossa, la Casa de Neu de Sant Moragues, la Torre d'Esverger, Deà, Solla, altres llocs. Per tant, tot això que l'arxiduc va fer aquests gravats, són originals de l'arxiduc, els de feia fer qualcú?
13: L'arxiduc els feia fer. Ell era molt bon dibuixant i per el que he entès i per el que he llegit, quan ell seleccionava els llocs, feia apunts, i a partir d'aquests apunts, un gravador feia els gravats. També és veritat que a aquesta època ja existia la fotografia, i tinc entès que ell ja utilitzava fotografies per poder fer els gravats posteriorment.
0: D'acord, és a dir, que també hauria existit, no? I després de l'actualitat, l'actualitat les has fetes tu, les fotos?
13: Sí. La feina és localitzar el lloc exacte des d'ell on va fer el gravat original i intentar clavar el que és la mateixa perspectiva, el mateix lloc, el mateix enquadrament, i per poder-les enfrontar el més fidelment possible.
0: Una de vora a l'altra.
20: Clar, Lluc, ser precís és difícil, no?
13: Perdó?
20: Aconseguir aquesta precisió, d'aconseguir accedir en aquest lloc i ser precís, deu ser complex, no?
13: Sí, no és fàcil. Jo sempre dic que aquesta feina, a nivell artísticament, no té gaire complicació, perquè jo no escull res, no escull ni el que fotografio, ni com ho emmarco, ni la perspectiva, ni l'hora solar. Jo no escull res, simplement la dificultat és trobar exactament el mateix lloc, el mateix punt, per poder-ho, perquè la comparació sigui el més fidel possible.
0: Clar. I t'ha costat accedir-hi? Has hagut de caminar a qualque pic molt, o no sé?
20: Sí.
13: Va com va. La sort és que l'arxiduc, que era un home molt, molt meticulós, era un enciclopedista, era molt fidel a la realitat, i a més, a sota els gravats sempre posava on era. Clar, això ho facilita moltíssim. Una cosa és trobar el lloc i l'altra és trobar el punt. Trobar el lloc ha sigut fàcil, trobar el punt no tant.
0: No tant.
20: Clar, i
13: moltes vegades has de demanar permís per passar a llocs particulars. Clar. Altres vegades has de pujar per llocs que bueno, no sempre és fàcil. Bueno, però és una feina agraïda perquè trasques molt i coneixes molt el territori.
20: Clar, hi ha obstacles, llocs pot ser inaccessibles, però
0: i per la mà també, ara pensava. Has hagut de...
13: Sí.
0: Sí?
13: Bueno, no perquè no tinc barca. Però l'arxiduc era un home de mar. Tenia el seu propi iot i ell viatjava molt en barca. I té moltíssims gravats fets des de barca.
20: Lluc?
13: Jo aquests no els he fet. He de confessar que alguns m'han ajudat amics meus amb un dron per fer-los amb dron, això sí.
20: Amb ajuda.
13: Amb ajuda, sí.
20: Clar, i un com se sent quan t'arriba estar en el mateix punt on va ser l'arxiduc?
13: És molt xulo. La sensació aquesta és molt xula. Perquè també és veritat que quan arriben al punt exacte, portes molt temps mirant aquell gravat. des del primer dia que has anat a escanejar els originals del dia Balearen, te'ls has imprès, te'ls has mirat, te'ls has buscat al Google Maps, aviam si els trobaves. Ja es tornen com a llocs mítics per tu, no? Aleshores, quan arribes allà, dius, sí, sí, és veritat, és aquí, no? I existeix, no? I és un moment bastant, no sé, és una sensació agradable, la veritat, és molt guai.
20: Sí. Però en forma, no? Agafa vida.
13: Sí, sí, sí, sí, sí. Mm.
0: Clar, has dit que vius a Mahó, suposo que sí. Has hagut de venir posta a Mallorca, perquè has volgut fer aquest projecte, ha estat un encàrrec, com ha anat tot plegat?
13: Bé, aquest projecte, com tu has dit abans, és de totes les Balears. O sigui, el Dia Balearen és una enciclopèdia que el Sergi Duc va fer de totes les Balears. Són 9 volums, 2 volums de Menorca, un volum de Pitiuses i 6 volums de Mallorca, amb un exclusivament de Palma. Aleshores, jo vaig començar aquest projecte des de Menorca i vaig començar amb els gravats de Menorca. La motivació d'aquest projecte, com deia al principi, era crear eines de reflexió sobre els canvis que l'ésser humà provoca en el seu propi entorn, ja siguin el patrimoni natural o el patrimoni cultural. Vaig començar a Menorca i després és un projecte personal que vaig iniciar fa molts anys. Després vaig passar a Mallorca, després també a Pitiuses, i el projecte és molt global i transversal de totes les Pitiuses. De totes les illes, sí, perdó. El que sí que és veritat que l'exposició aquesta concreta que s'ha inaugurat aquests dies, que forma part dels actes de commemoració dels 15 anys de la Serra Tramuntana com a patrimoni, és exclusivament de gravats de la Serra. De fet, es diu la Serra de Tramuntana abans i després. Clar. Hi ha una selecció de 9 gravats de la Serra. Mm. El projecte en conjunt ara mateix en té 150 de gravats fets.
0: Uau, que bé. I de menys el podem veure un dia complet, Lluc. Enhorabona.
13: Ho podeu veure a la web.
0: Sí, a la teva web, sí.
13: Sí, hi ha una web exclusiva del projecte que es diu diabalearen.com i també es pot veure a xarxes. Hi ha Instagram, etcètera, on vaig penjant totes les fotografies comparatives que vaig fent.
0: Molt bé.
13: I que es pot anar seguint i es pot veure. I, evidentment, es pot anar a l'exposició.
0: A la Misericòrdia, exacte. Fins dia 12 de juliol teniu temps d'anar a la Misericòrdia a veure.
13: I després, a partir del 12 de juliol fins al desembre, l'exposició rodarà per diferents pobles de la Serra.
0: Efectivament.
13: Sí,
0: podeu veure-la a diferents punts, perquè és veritat que s'han organitzat moltes activitats, com dèiem, per commemorar aquests 15 anys de Serra de Tramuntana, Patrimoni de la UNESCO, i nosaltres també en parlam amb el nostre següent convidat. Perquè aquí també ens acompanyes en Toni Solivelles, ell és director insular de Serra de Tramuntana i Batle d'Escorca. Com anem, Toni? Benvingut.
3: Hola, bones tardes.
0: Gràcies. Toni, no hem estat atent a dir totes les activitats que heu organitzat, perquè són moltíssimes per aquesta commemoració de 15 anys de la Serra de Tramuntana Patrimoni.
3: Sí, la veritat és que han tingut un mesos de molta preparació i també de molta col·laboració, perquè molts d'aquests actes s'han fet en col·laboració, per exemple, els productors de la serra, que tenen el distintiu de la serra, que han volgut col·laborar pues, fent una visita a les seves instal·lacions, a la seva finca, perquè la gent va i coneguent la importància que té, per exemple, el distintiu de la Serra de Tramuntana, la importància que té és consumir aquests productes, perquè aquesta gent és la que ens manté aquest paisatge cultural que fa 15 anys va ser declarat patrimoni mundial. I ho ben que dic que s'ha fet una feinada del consorci i estem molt contents del resultat i de l'acollida, perquè tots els actes pues, han tingut molt d'èxit d'audiència i d'assistència en el final en totes les diferents activitats. Mm-hmm. No?
0: I que encara en queden, que ho podeu consultar a la web del Consell de Mallorca, perquè les activitats són molt xules, com aquesta exposició que comentàvem amb en Lluc, però també hi ha sortides, se pot accedir a possessions que de vegades és complicat anar-hi, Norbert, Toni?
3: Sí, és el que dèiem, que han tingut una gran col·laboració i si hi ha una visita, hi havia visita a diferents possessions, no sé si ara en queda qualcuna, i també a diferents llocs, com he dit, de distintiu Serra de Tramuntana. Ara també avui encara n'hi ha, per mi són visites teatralitzades a Ràgio, i sempre, pues, cada dia, durant aquestes dues setmanes, pràcticament, hi ha hagut qualque activitat, no?
0: Clar, Toni, com a balla d'un poble a la Serra de Tramuntana, com vos ha afectat, com ha estat aquesta protecció i de quina manera ho heu hagut de gestionar?
3: Doncs pues mira, jo record quan jo començava a la balla quan se va fer la declaració de la Serra com a Patrimoni Mundial, allà el 29 de juny de l'any 2011. I me va cridar, en aquell moment, bueno, era una bona notícia que s'hagués, però faltava un poc veure què significava tot això, no? I jo me vaig informar un poc i me'n recordo quan me demanen periodistes, jo vaig dir que el que havia vist de lo que significava ser un lloc declarat Patrimoni Mundial, en el cas que s'havia fet a la Serra de Tramuntana en la categoria de paisatge cultural, això reforçava, era un llegat que havíem rebut de tots els nostres avantpassats, de tota la gent que ha estat a la Serra de Tramuntana, i que, perquè llavors era una forma de vida, pues, l'ha anat moldejant aquest paratge natural per adaptar-lo a una forma de vida, i això mos ha creat aquest paisatge en sistemes hidràulics, marjades, etc. I jo això ho vaig veure positiu, sobretot perquè són tots els nostres avantpassats els que han mantingut aquest paisatge. I recalc la importància que té és mantenir aquest paisatge, perquè quan no mantenim aquest paisatge i el bosc creix fora control, mos crea zones de molt de perill d'incendi. I podríem perdre part d'aquesta imatge que tenim de la Serra de Tramuntana si no la gestionem. I en el final és un reconeixement a nivell internacional, perquè té un valor universal i excepcional, és un orgull pels qui vivim en els municipis a la Serra de Tramuntana, sense cap dubte, però també mos crea una obligació, que és mantenir aquest paisatge i per l'altre transmetre a les futures generacions.
0: Totalment, sí. I que l'acció humana ben feta és molt important, com dèiem, per mantenir i gestionar aquest patrimoni tan preciós com és la Serra de Tramuntana. En xerram amb Antoni Solivelles, és el Bala d'Escor, que també director insular de la Serra de Tramuntana, i avui també amb el Lluc Julià, que és el dissenyador i d'aquesta exposició que es pot veure a la Misericòrdia. I ara jugarem una miqueta en la nostra tramuntana.
7: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Bé, idò, Toni, Lluc, ara vos farem una prova molt senzilla. Tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb la Serra de Tramuntana i començarem pel Lluc Julià.
20: Vinga, dit i fet, Lluc. Tens 30 segons, posant càrrec en marxa per dir noms de possessions de la Serra de Tramuntana.
0: Au, Lluc, tant sí, toca possessions.
20: Tens, vinga.
1: Com a sema.
0: Molt bé. Pots anar dient-te, com a sema.
1: Això.
0: Sí, sí, 30 segons. Saps que te venguin a ser.
1: Som calafat. Jo jugo amb inferioritat de condicions aquí, eh?
0: Pensa, saps de l'arxiduc. Pensa, pensa.
1: Sí, sí, estic pensant. Ara doncs.
0: Que passa molt aviat,
20: bé,
0: eh?
20: Sí.
1: Don Torrella.
20: Molt bé. Vinga, aquesta ha entrat.
0: Sí. Ha entrat. Molt bé. Va bé. Lluc, que així per telèfon és complicat, eh? Toni, és el vostre torn. Ara, men, que vos tocarà.
20: Vinga, ha de ser igual de fàcil, eh? Hauràs de dir, Toni, noms de muntanyes de la Serra Tramuntana. Vinga, tens.
3: Nom de muntanyes.
20: Sí, nom de muntanyes.
3: Esteix, Massanella, Puigmajor, Tomí, Serrateta, Lofre, Galileu, Tossals,
0: Molt bé, molt bé, que ja acaba.
3: Pensaríem...
0: Temps. Molt bé, clar que sí. Ha dit ser més altes,
20: sí,
0: no?
20: Sí.
0: Molt bé, Marlo. Aquestes han estat la primera prova, però vos n'hem preparat una altra, i és aquesta.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara tenim dues preguntes a cada un relacionades amb la Serra Tramuntana. Començarem pel Lluc. Lluc, primera pregunta. Tindràs dues opcions que te diran Celestia, no passis pena. Una de les finques que has fotografiat, ara ho des, et sa de Coma-sama. Coma-sama és una possessió que pertany al terme municipal de Bunyola, situada a la Vall d'Orient. De fet, confronta amb Solleric, amb Hostassalvers, amb Cuba, perquè és tan gros Coma-sama que té 1.000 quarterades, aproximadament, perquè vols passar una idea de l'extensió de Coma-sama. Però la pregunta és, què significa Coma-sama?
20: Significa coma xapada, mig partida, o coma seca, eixuta.
0: Què creus, Lluc?
13: Eixuta.
0: Ai, no, justament.
13: No.
0: És difícil, aquesta.
20: Sí.
0: No, coma sama...
20: Ho era, ho era.
0: Sama ve de semus i vol dir xapat. És a dir, coma xapada, com a mig partida.
20: Mancat, xapat.
13: Com a mig partida.
0: Sí, seria sa, que vol dir coma sama. Era difícil, aquesta.
13: Bueno, una cosa que ja sé.
0: Sí, que m'ha pres avui. Exactament. Molt bé, segona pregunta. Més topònims de la Tramuntana. Una de les zones que ha tornat a l'activitat agrària és Can Aixartell. La pregunta és, què és un aixartell, però?
20: És un ocell o és el nom d'una eina?
3: Ja em sembla que és el nom d'una eina.
0: Ah, molts, tot dos, clar que sí.
8: Ara no sé si anava per mi o no, sobre
0: tot dos, anava, per tot dos, molt bé.
3: Anava per tot dos, va.
0: L'heu encertat de tot dos, exacte. Una xartella és una eina, amb una fuga de ferro i això, i un forcat. Això és una xartell que dona nom en aquesta possessió, també, de la Tramuntana. Molt bé, més preguntes. Toni, aquesta és per tu, mem. Som Moragues, en parlàvem, perquè és aquesta possessió de Valldemossa, fundada per la família Moragues al segle XIV, i de fa uns anys ençà ha recuperat la seva activitat agrícola i s'està... s'hi estan fent moltes coses, però la pregunta és, quin personatge il·lustre va viure a Sant Moragues?
20: I va viure l'arxiduc Lluís Salvador o Frederic Chopin?
3: Jo crec que era l'arxiduc.
0: Sí. Doncs aquesta, Lluc, segur que la sabia bé, Lluc?
13: Aquesta sí, aquesta la sabia.
0: Exacte, l'arxiduc va estar a Sant Moragues. I hi ha qualque fotografia en aquesta exposició de Sant Moragues, Lluc?
13: No.
0: No, jo, mira.
13: No, i no sé si en el dia de l'Arem surt a Moragues, ah, ara que ho diu.
0: Centurera, perquè
13: no, no, era casa, no,
0: i va dir, no, no ho traurem. Ben bé. Molt bé, darrera pregunta, Toni, aquesta és per tu també. Ara parlant de la torre, la talaia d'Esverger, popularment conegut com Esverger, o també la talaia de ses Ànimes, és una torre de defensa, declarada bé d'interès cultural, i és la torre més coneguda i visitada de Mallorca, de fet. A quin municipi es troba?
20: Idò, i se troba en el terme de Banyalbufar o en el terme de Pollença?
3: Banyalbufar.
0: Vos cau un poc en fora d'escorca, però veu sabut bé, eh?
13: Aquesta surt a l'exposició, eh?
0: Aquesta sí que surt, eh?
13: Aquesta sí.
0: La torre d'Esverger, la torre de la talaia que hi ha a la carretera entre Estellans i Banyalbufar. Idò, hem repassat un pal de serra, perquè és magnífica i no tindríem molt de programes per dedicar-li, però vos donam les gràcies, Toni Solivelles, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molt d'anys, sobretot, per la sang.
3: Molt d'any per tot, sí.
0: Sí. I Lluc Julià, moltes gràcies. Anirem a la Misericòrdia a veure l'exposició.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Una enhorabona pel teu projecte, també. Gràcies a tots dos.
13: Moltes gràcies.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
7: I de tres ràdios, formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
21: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
14: entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
21: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
14: Sí, sí, sí.
10: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
22: Ets ambidestre.
20: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
23: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
24: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
23: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
20: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
25: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que Ossifar actuarà avui a Sant Fusteret, a Palma, davant més de 7.000 persones.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment d'encetar la segona hora de Tèntol. Ja sabeu que en aquest programa tenim totes les lletres. Tenim en Miguel Soler, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 15 anys de la declaració de la Serra Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, ara mos toca també saber quina és la notícia del dia. Notícia del dia que avui repassarem amb en Miquel Junc.
1: Bon dia.
0: Amb en Celestia Livent.
2: Som aquí.
0: I en Maria Pons. Com
3: esteu? Hi som, molt bé. Sí, sí.
0: Tots asseguts i ben preparats per xerrar de música. Sí. Avui hi haurà un concert històric, memorable.
3: I tant.
0: Segur que passarà a la història com tal vegada el darrer concert de Cifar a Mallorca.
1: Pot ser. En teoria ho és.
2: A Mallorca.
0: Ho deixarem a Mallorca.
2: Bon dia.

0: Avui els hi farten una tocant directe, serà a Sant Fusteret a Palma a partir de les 9 del vespre i s'espera que hi assisteixin més de 100.000 persones.
1: Creus que aquesta serà la primera cançó que tocaran?
0: O la darrera. No ho sé.
1: Ja estem enxufats.
0: Sí, sí.
1: Vamos a empezar. Així ho dèiem, que tenien aquesta manera de mesclar. La verbena.
2: Pot ser que sigui cintro d'aquest concert.
1: Sí, és la seva cançó de benvinguda, no ho sé.
0: Exacte. A la Maria li fa molta gràcia.
3: Jo, és que ara estic esperant que Madarous torni a paraula.
0: Ara te'l donaré.
2: Vinga, sí. A veure si comencen amb aquesta cançó, un concert que arriba després del que vàrem fer l'any passat en el Corte General Luque d'Inca. Aquell va ser el retrobament damunt dels escenaris de Llàtzer Méndez i Luis Arboledas, 28 anys després de la darrera actuació en directe d'Ocifar. I tu, Maria, Ana Maria Pons, i Baratxa.
3: Idò. Sí. I vàrem començar amb Au Idò, que ara ho comentàveu. I també pensàvem que era el darrer concert d'Ocifar i no ho va ser, però allà eren 4.000 persones en vez de 7.000. O sigui que són fusteres tot més gros, hi ha més espai. Sí. Un record molt divertit, feia molta calor. Sí. I vàrem fer 30 i pico cançons,
0: ja
3: o sigui que vaig trobar que...
0: De fet, dues hores i no?
3: Està ja fresc, o sigui, dues hores i mitja, més, diria. Sí.
1: Jo crec que no hi va cabre tothom, vam dir, farem una
3: altra. Molta gent se va quedar fora d'entrada. Sí, sí, sí. I però a mi m'ha encantat, jo vaig tornar a l'infància, m'ha sabut totes les cançons, que si la Porcella, que si... Ara no me'n ve cap altra, la de Vacaciones en Mallorca...
1: La Montpet de Sicini.
3: Ah, la Montpet de Sicini. Aquesta
2: però l'infància ben infància, perquè clar, quan tot s'hi fa existir, jo era adolescent.
3: Sí, jo era nina.
2: Però clar, són intergeneracional.
3: I la Montpet de Sicini que deu no la coneixia gaire sa lletra i anava amb un amic que sí i clar, jo és que vaig acabar el concert que me feien ses galtes mal de riure
0: Després d'aquesta cançó. Sí.

0: Hauríem de donar aquesta secció en vídeo, només per veure una Maria riure.
1: Va, més riure que plorar.
0: Va, més riure que plorar. Per aquell concert de retrobament, els IFAR varen exaurir les 4.000 entrades disponibles, ara ho dèiem, en només 4 dies.
2: Genial.
0: És que molta gent de diferents generacions els volia tornar a veure o assistir a un concert seu per primera vegada, com va ser l'Escar d'Anna Maria.
1: Sí,
0: i hem trobat un grup de menorquins, de Ferreries, que l'any passat ja varen anar a Inca i no s'ho varen pensar dues vegades per comprar entrades per a aquest concert d'avui.
3: L'any passat, quan vam veure que Ossifar fa un concert a Inca, no mos ho vam passar dues vegades. Nosaltres vam escoltar Ossifar des de petits i mos agrada moltíssim i mos pensava que seria l'únic concert que farien. I enguany, quan vam veure que tornaven a fer un concert, en aquest cas a Palma, tampoc ens ho vam pensar, van comprar les entrades i van decidir venir, encara que d'aquí dues setmanes també venguin a Menorca a tocar. Però nosaltres en el concert d'aquí de Mallorca tampoc no hi volíem faltar. L'any passat vam xalar molt, ens vam passar molt, molt bé, van dir que dels millors concerts que havien anat mai, van xalar molt, molt, molt, la veritat. I avui hem vingut de bona hora aquí a Mallorca, ara anem a dinar junts, fem un pot de prèvia, un pot de show ja, i llavors fer temps fins al concert. I després ho aguanta tot el vespre, perquè hem decidit que agafaríem el primer vol que surti cap a Menorca. No hem agafat allotjament, ni hotel, ni res, farem la nit seca, no dormirem, i cap a Menorca demà matí. O sigui que un dia dur, intens, però que estic segur que tornem a xalar moltíssim, com va fer l'any passat.

0: que divertits. I,
1: clar, és que...
0: Quina motivació.
2: Quines ganes, quines ganes.
0: Després de... Menorca, fora allotjament, haurem de fer totes vespre, perquè el concert tampoc no acabarà molt tard. I llavors...
2: No. Ja trobaran festa per Palma, no? Sí. Jo no me preocup per ells. No,
0: no, no.
2: Sé que en trobaran.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, després d'haver sentit en Joan Coll, ja me faig moltes preguntes, Nit sé que... Què passaran fora de dormir?
0: Bé, clar, me demanen... Faran,
1: si, si més enllà de Mallorca...
2: Ja m'han dit que se n'anien de festa. Ja m'ho han dit.
3: Ha dit que volia xalar, no?
2: Sí,
3: xalar,
2: no
3: xalar.
2: Sí.
1: I clar, que més enllà de Mallorca, segurament Menorca és allà on els fenòmenos s'hi fa sí, i va tenir més...
2: Segons en tenen més,
1: més calat, clar. No sé si Eivissa o Formentera també... té aquesta importància. O
0: tampoc
1: si
0: no és debades que el darrer, darrer concert el faran d'aquí uns dies en el Mercadal.
1: Sí, exacte. Bé, d'aquest Ferrarien que en Joan Coll ens ha dit les cançons que, segons ell, no poden faltar, sí o sí, en aquest concert d'avui.
4: I per part meva, les cançons que no hi poden faltar, diria Un rap és un peix, El xerif Ripoll, Tòfol Colom, no sé, moltes, aquestes tres tabades són les meves preferides, la cançó de Mori Picó també m'agrada molt, Me hace miedo, no sé, n'hi ha tantes que totes són tan bones que toquin les que toquin serà un concertàs, com els de l'any passat. Un rap!

0: Quant any té Miquel, en Joan, de Ferreries?
1: Té un any més que jo. Vam estudiar junts a Girona.
0: No, vull dir, per allà d'intergeneracional.
1: Sí, sí, sí.
2: I tant.
1: De fet, no havia vist que concert mai dos i Farfil l'any passat que va anar a Inca.
2: Clar, perquè feia 28 anys que no tocaven.
1: I tant, imagina't. Jo no havia escoltat, tenia mesos quan van deixar de tocar.
0: En aquest grup de Ferreries que són a Mallorca per veure i viure amb intensitat aquest concert. Més coses, Maríam.
3: Sí, més gent que va a aquest concert d'Ocifar, mític, un amic d'en Celestí, que mos ha explicat... Sí, te'n recordes? Que mos ha explicat...
0: Tu també tens amics que van al concert.
2: Sí, entenc.
3: Ell diu que té una bona excusa, idò, el teu amic, per reviure la seva joventut, quan jo vaig fer també, i retrobar-se amb amics i amigues.
4: Me fa moltes ganes reunir-me amb aquestes amigues i aquests amics que solen fer plans habitualment, però, òbviament, els plans no solen ser concerts, ni menys d'un grup com Ocifar. Reviure quan érem una mica més joves, a Cervera Benes, que ho donaven tot amb els seus clàssics, amb les seves cançons, i passar una estona d'aquestes que queden per record. I l'ho dit, junta-me sobretot amb aquestes persones que estimes, amb els teus amics, que això avui en dia és un tresor i a vegades no ho valoram.

0: Però tenim més testimonis que ens poden parlar d'aquest concert d'avui d'Ossifar, i ara volem entrar dins el món de la producció, perquè a vegades ho deixem a part en això, però hi ha molta feina per preparar un concert d'aquestes dimensions, d'aquesta magnitud. I ens explica en Josep Carbonell, que fa feina a l'empresa Manangelment.
1: Per produir un concert d'aquesta magnitud, el primer, tenir l'artista disposat. I després de l'èxit que va ser Inca, ells tenien moltes ganes de tornar-ne a fer un espai molt més ampli, que la gent estigués molt més àmplia, i això ells ho valoren molt el públic. Els dies previs de muntatge, bé, a més en Fusteret té una gran infraestructura, és una cosa superxula que podem tenir aquí a Mallorca, això, tan gran i tan guapo, i ens ha posat moltes facilitats. Ahir vam estar muntant tot el tema del so, les llums, tot el que seria tot el backline, tots els instruments, i bé, i ara estan a punt d'arribar els artistes per començar a fer proves de so, i molt entusiasmats. Estrès, sempre n'hi ha. És un estrès, bé, bo, perquè després quan arriba a la festa i veus que tot ha anat bé, tot ha anat en ordre, és molt gratificant.

0: I en Josep també ens ha dit que aquests dies de muntatge i preparació del concert d'Ossifar, evidentment, són molt emocionants.
1: Emocionants, també, perquè al final Ossifar és un grup mític, ha fet història, no? Ha fet carrera aquí a Mallorca, i el seu retorn va ser sonat, no?, l'any passat. I aquest serà l'última vegada que se podrà veure, i amb moltes ganes de despedir. La setmana que ve també és el grup a Menorca, toquen amb Pèl de Gall i Vinigaus, a Mercadal, dia 11, i bueno, aquest serà ja el darrer.
2: Què se pot dir amb aquestes lletres, si és que no fa falta...
3: No s'ha d'anar infantil, la veritat. No.
2: Bé, i també hem xerrat amb algun dels músics que ja varen acompanyar a Ossifar damunt l'escenari a Inca. Avui seran a Palma i la setmana que ve a Mercadal, com ara comentàvem. En Leonard Martínez, saxofonista, mos explica com va rebre la notícia de poder formar part d'Ossifar.
4: Jo des de petit vaig tenir l'oportunitat d'escoltar Ossifar perquè a meva hi havia un ràdio casset dels meus pares i amb això vaig poder començar a escoltar les meves primeres cançons i ja un poc més d'adolescent vaig descobrir per internet la seva discografia i ja me vaig fer fan des d'aquell primer moment. Un dia jo estava en el meu estudi composant i me va cridar en Jaume Blázquez, trompetista de Xarxa, que també havia cridat en la sèrie 2 per fer la secció de Ben Ossifar. I jo la primera vegada que me va cridar no m'ho creia. Vaig dir, però si ja fa molt d'any que no toca. Però bé, després vaig veure que sí era vera i vaig estar molt il·lusionat, vaig estar molt content.

0: I també mos ha enviat un àudio el guitarrista Faust Morey, que mos ha contat com són els dies previs en aquesta actuació d'avui. L'escoltam.
1: Hem estat assajant una setmana, hem fet una setmana d'uns bons assajos perquè estigui tot ben fermat i poden tocar tranquils i gaudir del dia. I bueno, els moments d'abans sempre hi ha nervis. Crec que és una cosa bona, perquè això vol dir que el músic està viu, però bé, no hem de perdre tampoc el punt de que és un vespre que l'hem de disfrutar, sí que... Bueno, sí, hi ha nervis per respecte que dona tocar aquestes cançons que, com ja he dit, són patrimoni.

0: Quin altres en volen parlar, també, d'aquest concertasso que farà avui vespre, si farà Sant Fusteret, amb en Llatza. En Llatza Méndez. Llatza, com estàs? Benvingut.
1: Hola, com anem?
0: Com ho duis?
1: Mira, ara mateix estem a la cintura, a la vida de cintura, que intentant arribar a la prova de so, val?
0: Sí.
1: Tenc aquí de vora en Carlo Lambertini, que es mostrui tot que tocava aquesta guitarra que sona.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Carlos.
1: I mon anam escopetejats perquè anam ben junt de temps.
0: Sí, que heu de fer les proves. Sí, sí. Però que està embossada la bicintura.
1: Està no embossat, super embossat. Per sort, pareix que des de Portitxol Molinar cap, diríem, per amunt, està millor. S'ha de... que va cap a Ponent i això, cap a aeroport i tal, és una locura. Està totalment aturat.
3: Bé, Llatza, vos esperaran, eh? Sí. Vos esperaran.
4: Sí, jo crec que si gent s'ha d'esperar 10 minuts no passa res. No?
0: I mentre heu pogut escoltar aquest reportatge que han preparat dels vostres fans, perquè gent de Ferreries que ve posta, gent de per totes parts de Mallorca, que avui voldran venir una altra vegada en aquest concert, perquè varen quedar curts, Llatza.
1: Ara m'ho he perdut.
0: No.
4: Ara t'ho tornem a tenir.
1: Sí, no. Pot ser, sí. És que he passat per davall un pont.
0: Ah. Que van quedar curts del concert d'Inca, que envieu de fer un altre, sí o sí.
1: Bé, en realitat, com hem vengut dient distintes declaracions, aquest concert de Sant Fusteret se fa la rèplica d'Inca perquè, bueno, va haver, entre cometes, queixes de persones que no van tenir oportunitat d'entrar en el concert, tant a xarxes com inclús la nostra discogràfica i, bueno, en Àngel Pujol, dels Camordús, el nostre manager, mos deien, vosaltres feu el que vulgueu, sabem que heu dit que només en vau fer un, però pensam que estàu una miqueta en deute amb una part de... dels aficionats, dels fans de Dos Ibar. I, bueno, i van dir, va, què hem de fer? No, tampoc volen de fer els estrets. I per avall.
0: No m'ho que... estan mai, ara ho sereu ara.
1: No, exacte.
0: Ben fet. I 100.000 persones ja, és a dir, molta més gent, el doble, més del doble de gent que hi va haver Inca. Clar, Inca també hi havia poca gent perquè el recinte és petit.
1: Sí. No, a Inca en el final van entrar... No, a Inca van se van ficar 4.000...
4: Sí, 4.000 i busquets,
1: sí. No, mira, anem a veure. Crec que avui en dia, per, diríem, tenir una idea justa de com són les coses, quan estàs veient reportatges, televisió, xarxes, pitofols, que arriba el reggaetonero de turno i que fica 40.000 persones a l'estadi i tal, està igual. Estan parlant d'un grup mallorquí, un grup popular, un grup del poble, un grup... i que ficar aquesta quantitat d'ànimes a dins el Fusteret avui, nosaltres ho entenem quasi com un miracle. Mm. Vull dir, mos pareix una barbaritat, una exageració. Però la veritat és que estan molt supercontents, molt contents.
4: No, ho és impressionant, jo tenia una pregunta, Llatza, i és que sí. Que menja Nocifar abans del concert per agafar forces?
1: Bueno, mira, avui jo he menjat ben jutger, perquè la jornada serà dura, el concert no ho sé, durarà entre dues hores i mitja, depèn un poquet de ritme que duguem i de si mos enrotllem molt, si podeu deixar molt fort o menys, fatal. I ara, xerrant amb l'altre, m'ha parès que m'he equivocat.
3: Però... Ai, vaja.
0: No t'equivoques.
1: No, ho arreglarem.
0: Que vos esperen.
1: Ho arreglarem. Sí. Idò, pareix que no, però quan no estàs amb una forma, diríem, física especialment preparada per afrontar una gira, que són molt de concerts, i dius, ah, només és un. Cautxo, un dinar, quan... dur una bona estona allà damunt, dius, epa, què passa aquí? També era veure que duim un aliat importantíssim que és la pròpia adrenalina, que amb aquest aspecte mos ajuda molt.
0: I tant, i que sempre és un gust trobar-vos en la gent que vos ha escoltat i sobretot molta gent que hem parlat que no vos coneixia a Llatza i que no vos coneixia en directe, vull dir, que escoltava la vostra música, però clar, no vos havia tingut mai l'oportunitat de veure-vos.
3: En el moment que actuàveu, clar, fa 28 anys.
1: Està clar, Exacte, està clar. Mos ha passat moltíssim. Quan vàrem fer la firma de discos en el Corte Inglés, tant en el concert de l'any passat com el d'ara, és increïble. És a dir, persones que mos diuen unes coses que, si ja és perquè no som nosaltres gent així, anem a dir una mica d'estofats, perquè mos demani i me puc fer una foto amb vosaltres i jo no imaginava mai que podria veure vos en directe perquè el meu padrí, perquè mon pare, tal. I venen mecos, és increïble. Sí. I se saben la cançó. És molt emocionat. En sèrio, fora bromes, que és molt emocionat.
0: I en Lluís, a on el tens?
1: El Lluís, ara, teòricament, deu estar arribant a Sant Fusteret a fer la prova de so. Sí.
0: Era una ferrada. Sí. Quan sereu? Sereu molts de damunt l'escenari, llats, avui?
1: Més que mai.
0: Ah, sí?
1: Més que mai, sí, sí, sí. Avui serem 10 músics i 2 animalets. És a dir...
3: Què vol dir?
1: En Lluís i jo.
4: Clar. Ara ja m'ho pensava que duríeu una porça i jo...
0: Una marató. Sí, alerta.
1: No mordeixen. El 93 ens van empujar a l'escenari de la plaça de Toros, però ara no mordeixen. Exacte, ni mai ni menys. Però ara, mira, tenim una formació que ahir que ja vàrem ampliar la clave que dos i far la vàrem ampliar en un trio de vent, i ara, a damunt d'això, que reincidim amb aquesta formació, que és una meravella, pues, hem incorporat a dues veus femenines que mos fan tot el tema de coros i això, que a més són, a part d'unes persones exquisites, més bon rotllo impossible, canten que te mors, és a dir, canten super, són, empasten molt bé, i la qualitat de les cançons, del concert, augmenta, clarament, és a dir, és així, estem molt contents, o sigui, estarem allà damunt 12 persones donant-ho tot.
0: Idò, que bé, moltes ganes d'escoltar-vos, anar davant allà, a una ferrada a tot l'equip.
1: Moltíssimes gràcies, ara el redon de la vostra part.
0: Gràcies a vosaltres. Fins ben aviat. Gràcies. Adéu.
3: Bon concert.
0: Bon concert, sí, a partir de les 9. O si far concert únic. Encara queda qualque entrada, crec, si vos hi repensau i voleu anar avui a Sant Fusteret, hi sou atents, hi haurà gent, hi haurà O si far, hi haurà les cançons de sempre i els... la banda aquesta llegendària que tindran poques oportunitats de tornar-la a veure en directe. Així que gràcies per la notícia del dia. Feim una pausa i tornem tot a l'hora.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Descobrim un terme singular, trevacances. Avui es volen comentar un terme bastant nou que ens ha cridat molt l'atenció. Es tracta de trevacances, nascut a partir de la generalització del teletreball. El mot trevacances fa referència a l'activitat laboral que es du a terme des d'un lloc de vacances mitjançant teletreball. No és difícil d'imaginar-ho. Platja, gandula, parasol, protecció solar i ordinador. Aquest terme s'ha format a partir de treball i vacances i és un calc de l'anglès workation, format a partir de work i vacation. La mateixa forma s'ha estès en altres llengües, com el castellà amb trabacaciones o el francès amb

0: De les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale a play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimas i Raül Valls. El teu moment de tèntol.
4: Hola, sóc la Madalena i el meu moment tèntol, és a dir, de pausa i de relax, és llegir un llibre de vora la mà.
1: Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
5: Pablo Sierra, avui des d'Eivissa, com estàs?
6: Des d'Eivissa ja trinxerat sota un ventilador, amb l'aire condicionat encès.
7: Bé, estàs,
5: mare meva. I llavors han dit que sí. No, no fa tanta calor com farà, però bé.
6: Ah, bueno, això m'ho han dit. Sí que és bé que ahir, quan vaig sortir de Palma, estava un poc ennuvolat i no hi havia aquesta xafogó que és com si tinguessis, jo què sé, un totxo damunt s'esquena. I a Eivissa van passar un vespre agradable, fins i tot, però és que avui ha set flama encesa.
5: Un altre pic, sí. Saps què? Posam sí, una cançó que jo crec que mos ajudarà a lleugerir la calor.
6: Sí, molt aferrada en això que estan parlant.

0: I d'ací, Pablo, ara avui mos hem de fer una pregunta aparentment lleugera, però amb més història d'allò que pot semblar, perquè qui va inventar la cançó de l'estiu?
1: Que algun oient em corregeixi si saps la resposta, però jo crec que la resposta curta és que ningú. No és que hi hagi un autor en el qual se li pugui atribuir el títol de fundador d'aquest fenomen. La cançó de l'estiu apareix quan coincideixen tres coses. El disc, que d'una banda fixa la música, la ràdio, que el que fa és amplificar-la, multiplicar-la, i també una societat que podem ja dir de consum, una societat que comença a tenir vacacions pagades i temps lliure, entre altres coses, només per anar a la platja o per allotjar-te uns dies fora de casa, sinó també perquè tot això tingui una banda sonora pròpia. De cop, estan parlant en els anys 60, milions de persones poden fer el mateix viatge, escoltar també la mateixa música i, clar, viure experiències similars al mateix moment. I és època, que això tampoc és una coincidència, de single.
2: Clar, però abans també hi havia música d'estiu, és a dir, aquesta estació de l'any que ja han començat, que estan de ple, ja tenim una banda sonora a cada lloc, no?
1: Sí, Celestí, és que d'alguna manera, si ho pensam així, podem, no sé, coincidir tal vegada en que el que fa la indústria musical, el pop, és comercialitzar unes tradicions que ja existien, perquè els balls de plaça, les revetlles, les festes majors, les cançons de taverna, doncs tot això ja existia abans de la sincronització d'aquella primera globalització que representa sobretot la radiofórmula, en el cas de la música. Els Beach Boys, com no havien de sonar avui, doncs tot això ho entenen molt aviat. No només fan cançons, també, hem parlat d'ells més d'una vegada en aquesta secció, van construint un imaginari, això de surts, dels cotxes, de sol, de la joventut, tot això que a dia d'avui encara relacionam amb Califòrnia. I clar, els Beach Boys no només venen un tema, venen un estil de vida, una idea. Així que, com hem dit, som a principis de 60, està ja espoti-poti preparat, perquè tot això que, per exemple, surten alguns versos de Voglio Verti Danzare, de la cançó d'en Battiato, de les verbenes en els pobles, doncs es converteixi en el que avui, a dia d'avui, encara coneixem com la cançó d'estiu. El mecanisme, podem dir, que fa 60 anys i ara en marxa.

0: Ai, aquest Be My Baby de Ronettes per a Pablo, perquè una cançó pugui ocupar un estiu sencer, abans ha de canviar una altra cosa, com es grava la música, no?
1: Sí, perquè estàs sonant Be My Baby no perquè fos una cançó d'estiu, sinó perquè és el desviament que hem de fer per entendre un poc això, perquè aquí entra a sa partida en Phil Spector, que ja havia estat guitarrista dels Teddy Bears i encara no s'havia convertit en el productor del cèlebre i tortuós Let It Be. Però el seu paper a la secció d'avui és molt important, perquè entre el 61 i el 66 Spector farà feina als Gold Star Studios de Los Angeles, no m'ho mut de Califòrnia. I allà desenvolupa això que van anomenar Wall of Sound, el mur del so, una idea radical. En lloc de deixar espai entre instruments, quan els gravaven, doncs Spector el que feia era amuntegar-los tots, però en criteri. Sonaven diversos pianos, diverses guitarres, les bateries anaven duplicades, cordes, metalls, tot interpretant les mateixes línies. És a dir, el so que s'enregistrava tenia una reverberació molt més intensa que no pas abans. I clar, el resultat no era una suma, sinó una massa sonora compactadíssima, com si fos una paret de pedra seca, molt ben fet.
0: Clar. I aquí tenim com a mostra aquest Be My Baby de Ronettes.
1: Sí, amb aquest inici de bateria, que és un dels més reconeixibles del pop, inconfusible. I clar, el canvi que es dona en aquell moment és també conceptual. La música no és només un objecte que escoltes i passa a ser un espai que t'envolta, molt més immersiva, aquella idea, tot i que en aquell moment, clar, tot això de la intel·ligència artificial era una cosa de ciència-ficció, de les pel·lícules de Kubrick. Però clar, aquesta idea del mur del so serà clau perquè anys després una cançó pugui convertir-se en un ambient complet que representi l'estiu.

0: I si sí, pensam en un dels primers grans himnes de l'estiu modern, segurament és aquest que escoltam ara, Pablo.
1: Sí, Margalida, perquè això és una qüestió de calendari, ara quedarà demostrat. In the Summertime va sortir el 1970 i va ser un fenomen global tot d'una. Va vendre desenes de milions de còpies i va convertir aquest tema de Mungo Jerry en un èxit pràcticament d'un dia per l'altre. Clar, ja estem en una època molt més instantània. I això passa perquè està succeint alhora una qüestió molt important. Les discogràfiques han descobert que el calendari és una ferramenta comercial. I executius com Clive Davis, que justament ha descobert avui que va morir fa unes setmanetes a Revetlla de Sant Joan, era un senyor de 93-94 anys, doncs en aquell moment, la dècada dels 60, finals dels 60, principis dels 70, és president de Columbia Records. Des d'allà llançaries les carreres de Carlos Santana, de Whitney Houston, o més recentment de Alicia Keys, per exemple. Però, clar, en aquell moment, directius com Davis el que ja estan fent és planificar alguns llançaments de cançons concretes entre els mesos de maig i juny perquè dominin les emissores durant les vacances. Clar, ja no basta tenir un hit, també s'ha de col·locar en el moment exacte. I clar, de tenir una temàtica determinada. Podríem recordar-nos, per exemple, de Summer in the City, de Joe Cocker, i d'aquest gènere, també, de cançons estiuenques per qui està passant aquesta estació tan mala de passar una ciutat, doncs, rodejat d'edificis. Però sí, si estiu, sens dubte, és un aparador perfecte.

0: Ara que sí, que ja és estiu.
1: Sí, totalment.
0: Per l'estat espanyol, no?
1: Jo crec que hi viu gens, que no sé si amb molta il·lusió o amb una miqueta de por ja es temien que sonaria Jordi Dan. Però clar, és que no es pot parlar de sa cançó dels estius sense aquest cantant sense francès que va fer tanta fortuna per aquí, perquè clar, és qui li dona lògica un poc en aquestes contrades.
0: Perquè és ell qui s'inventa sa cançó de l'estiu a l'estat espanyol, el Jordi Dan.
1: Mira, jo crec, Margalida, que Jordi Dan més que res és l'inventor del personatge que converteix en un sistema, això, d'haver de triar durant moltes dècades, ara potser ha quedat un poc de moda, un poc en desús, una cançó, un himne d'estiu. La seva carrera va començar amb un tema que jo no coneixia, que si voleu dedicar-li unes cançons dels altres a en Jordi Dan, el podem punxar,
0: i
1: si
0: tant,
1: el tenim, que es deia El Casa't Xoc, que
0: sí,
1: és una cançó
0: tenim,
1: que va sortir al 69.
0: Sí,
1: sí. I va ser... Allò, clar, ja tenia traces de cançó d'estiu, però encara podia definir Jordi Dan com un autor o un intèrpret de cançó lleugera, que es deia en aquell moment. Clar, res a veure amb la barbacoa, molt més present, jo me'n record, tenia 6 anyets quan va sortir, he descobert avui que és del 94, que ja era doncs, una cosa més pareguda a la que sonarà d'aquí no massa. Ja segurament els oients de Tèntol també es poden imaginar qui és el cantant darrere la cançó que sonarà ara. Però clar, entre el 69 i el 94, Jordi Dan va encadenar dècades de llançaments pensats per aparèixer puntualment cada mes de juny. Només feia una cançó cada any i sortia en lluny. Clar, la raó és que l'estiu, com passa amb el Nadal, doncs és ple de tradicions i de rituals que es van repetint juliol rere juliol, agost rere agost. I clar, George Mayer Dahan, que és com es deia en realitat aquest home, va aconseguir que el públic associés amb gust o amb pesar doncs que el seu nom sonàs a piscines, sonàs a platges, sonàs, evidentment, a xiringuitos. I per això, durant molts anys, quan arribava l'estiu, no es demanava si hi hauria un himne per a les vacances, es demanava quina seria la que faria aquell any Jordi Dan. Així que, tot i que des del punt de vista artístic el friquisme s'havia menjat la música, algun crèdit, algun mèrit, li haurem de reconèixer a Jordi Dan.
0: I tant.

0: recuperar, sí, la cançó de l'estiu entra en decadència i s'accelera amb el canvi de segle, és a dir, en l'inici del segle XXI. No sé si hem de donar la culpa en quin Àfrica, pobret, d'això... de l'estat en declip de la cançó d'estiu.
1: De la decadència musical de la cançó d'estiu o del que reconeixem com cançó d'estiu, jo crec que no hi ha dubtes. De seu èxit, no, perquè això no sé quantes còpies va vendre en el seu moment o quants de royalties li va reportar aquí en Àfrica, però és que sonava per tot. I ara vos he de confessar que fa un any no era estiu encara, abril. No sé si per error o per mala sort o per què va ser, vaig veure'm enmig d'un concert de King Africa. Mm. Perquè va venir a actuar a Eivissa amb un repertori molt, molt limitadet, sí. I com era una actuació que havíem programat després d'una cursa d'atletisme on me tocava fer feina, amb la productora que gravava el vídeo, doncs, no sé, un poc pràcticament per plaer culpable o per tornar en aquell any 2000, que és quan va sortir la bomba, doncs me vaig quedar tot el concert i allò doncs, era un bon freak show. Però sí, als 90, recuperant un poc la pregunta que m'has fet, Margalida, la música, clar, ja no depèn només de la ràdio o la televisió, hi ha un ecosistema de versions, de discoteques, de cadenes musicals que fan circular els temes de manera molt internacional. La bomba mos pot pareixer molt freak, però altres temes, com per exemple Despacito de Luis Fonsi, tampoc s'han viralitzat d'una manera molt, molt diferent. Fins a el punt de propagar-se i convertir-se en un fenomen massiu.
0: Totalment.
1: En Lluís, el tècnic, me deia, quan m'heu cridat, t'he de posar falta avui, t'he de baixar sa nota, perquè no veig el Mambo Number 5 en sa llista de cançons. Clar, i podria haver entrat perfectament.
2: Sí.
1: I a més, aquest matí he descobert que aquella cançó de Louis Vega, que la podem sentir per si sí. Alguna persona que escolti el programa no la té ara mateix en el cap.
2: Vinga, que soni.
1: Vinga, anem a sentir-lo un poquet.

0: Ai, clar, són dos estils diferents.
1: Quin ballat, el Mambo.
2: Sí. Molt, molt diferent, sí. No? Això és una orquestra simfònica de Dvorak King Àfrica, però sí. Aquest matí, per exemple, m'ha sorprès molt llegir que a Alemanya, per exemple, aquest tema, que crec que és del 97, 98, me sona de finals dels 90, va ser un èxit encara més gros que Espanya. I no sé si, per exemple, cançons com aquesta, no molts anys després, van animar responsables de màrqueting, per exemple, de certes marques de cervesa, per aprofitar-se de l'estiu ben guapo que tenim a les escales d'aquestes illes com a taló de fons per gravar videoclips i per promocionar cançons que promocionassin la seva cervesa. Clar, les cançons aquestes no estaven malament, tornen a ser musicals, podem dir, però jo crec que no arriben a l'hora de descriure la màgia que té aquesta estació, que ens agrada a tots, perquè al final no deixen de ser les nostres vacances escolars, que és mestratge que tenia, per exemple, la Trinca.

0: Ai, la trenca. Mira, avui hem començat el programa també en la trenca amb una cançó dedicada al diccionari i ara aquesta Costa Brava, que també fa molt estiu. La trenca.
1: Sí, sí. Jo feia temps que no sentia la Costa Brava, però és que mola molt tornar en aquest trident perquè allà és tot.
0: Tot, sí, efectivament. Sí, sí, tot sí. Una història explicada a partir de cançons. Moltes gràcies, Pablo.
1: Molt bé.
0: Bon cap de setmana.
1: Acabeu de gaudir el programa.
0: Que
1: bon cap de setmana.
0: Bé.
2: Que vagi bé per Eivissa.
0: Sí. La setmana que ve t'atendrem per tant. Mallorca, un altre pic.
1: Encara no ho sé, perquè ja comencen a ser dates estranyes, però ja ho engirgularem per entrar d'alguna forma.
2: Vinga.
0: Clar que sí, una ferrada, Pablo. Gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: I per acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que diumenge, aquest diumenge, a les 9, el cantautor i músic català Roger Mas actua al Festival Sant de Nit i ho farà al Calvari de Pollença.

0: El lleidatà Roger Mas, amb el seu univers inconfusible, retrobarà amb el públic mallorquí en aquest cicle de concerts organitzat per Forart, que es diu Sons de nit, que té lloc a diferents indrets de l'illa. Roger du en actiu des dels anys 90 i és un artista multiinstrumentista i ha recorregut el món amb aquest estil tan propi.
1: I aquest diumenge serà, com dèiem, a Pollença, a Calvari. Com anem, Roger Mas? Benvingut.
2: Gràcies per
1: convidar-me. Gràcies a tu, Roger. On te trobàvem ara? Encara no has arribat, no? A Mallorca?
2: No, ara soc de camí, que tinc un concert a prop de Vic. I he anat cap al concert.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, que tens una agenda atapeïda aquest estiu, Roger.
2: Sí, aquest juliol, déu-n'hi-do. Tenim molta feina i concerts també amb la Copa Sant Jordi, encara, que vam treure el disc ara 2 anys. I molt contents, perquè la part més bonica d'aquesta feina és pujar a l'escenari i cantar.
0: Clar, en diferent format, supos. Quin format hem pensat per aquest diumenge aquí a Mallorca?
2: Sí, a Pollença vindrem amb el Xavier Guito al piano i l'Arcadi Mercet al contrabaix, que són dos músics que treballo des de fa més de 20 anys i que ens entenem molt bé. I així podrem fer, doncs, com una selecció de... del repertori de tots els meus discos des del principi, doncs fins ara.
0: Clar, un repertori diferent d'aquest que fas amb la cobla.
2: Sí. Amb la cobla és el repertori d'aquest disc que hem fet amb ells fa 2 anys, però em fa il·lusió, ja que vinc a Mallorca i ara feia temps que no venia, doncs de fer una mica com un compendi de tota la carrera.
0: Clar.
1: Un pot de tot, no? Sentirem cançons de la primeria, cançons més actuals, però clar, com que tens un repertori tan ampli, Roger, deu ser mal de fer llavors triar quines cançons has de tocar, no?
2: Doncs ho faig una mica... És qüestió de fixar-se una mica... Bueno, clar, fa molts anys que canto, hi ha cançons a mi que m'agraden més que d'altres, però sobretot em fixo, doncs, quan estàs a l'escenari, doncs, quines cançons al públic doncs li agraden més. I a l'hora de triar el repertori, doncs, sempre la raó principal sempre és aquesta.
1: És a dir, que tu mires a mi quan fas el concert que agraden al públic i dius, vinga, aquesta l'hem de fer, aquesta arriba més, aquesta no, que bé.
0: És a dir, que sols canviar set list en directe, d'aquella cançó que tenies apuntada, dius, no, ara faré aquesta altra. Sol passar això?
2: Sí.
1: Ai, que no sé si l'hem perdut en Roger, perquè va conduint,
0: clar,
1: que avui mos ha dit que té
0: està
1: un concert.
0: Està en trànsit.
2: Molt complicat. Es pot fer algun canvi, però tampoc. Però precisament amb la formació que vindrem aquí a Mallorca, doncs som músics que ens coneixem de fa molt temps, que es coneixen tot el repertori, que puc fer cançons fins i tot que no estan al repertori.
1: Imagina't.
2: Que no hi ha cap problema i decidir el moment. I això també, això és molt divertit, per veritat.
1: Que bé.
0: Clar, és un joc.
1: Deien que tocareu el Calvari, és un lloc preciós de Pollença, de més en aquest cicle Son de nit, que sempre tria llocs així molt emblemàtics, amb molta personalitat, amb molt de caràcter. No sé si ho coneixes, el Calvari, Roger, de Pollença. Ai, no sé si l'hem perdut.
0: Ara crec que sí. No sé si ha passat per un
1: sí,
0: túnel.
1: Sí, ara sí.
0: Sí?
1: Ah, l'hem perdut, tenen Roger Mas.
0: Justament.
1: Xerràvem amb en Roger Mas, però va conduint perquè té un concert, avui mos ha dit a Vic, però diumenge serà a Mallorca, de fet serà a Pollença o Calvari, com dèiem, dins aquest cicle Sons de nit que organitza cada any Fonart i que té moltíssims d'artistes. És un cicle preciós, realment.
0: Que trien artistes determinats i indrets determinats, molt concrets per fer aquests concerts, perquè, clar... actuacions o música està completament vinculat en el territori, espais on moltes vegades no hi solen veure concerts.
1: Exacte.
0: Per exemple, en el Calvari de Pollença, tampoc no habitualment hi ha concerts.
1: No.
0: N'hi ha hagut també en el Santuari de Gràcia, per exemple,
1: sí.
0: Ara fa unes setmanes.
1: Però tornem a Pollença,
0: sí,
1: perquè ara sí que han recuperat en Roger. Roger, has estat mai en el Calvari, allà on faràs el concert, diumenge?
2: No hi he estat mai, tinc moltes ganes de conèixer-ho i de passar-hi un vespre agradable.
1: T'agradarà, ja t'ho dic. Ja mos ho contaràs, però segur que t'agrada.
2: Que bé, i
1: tant. Cicle, sí que el coneixies, aquest cicle Sons de nit, que enguany, de fet, té per lema rompre l'arma sent la música.
2: Rompre l'arma sent la música?
1: Sí.
2: Bé, no?
1: Sí. Això és el lema d'enguany d'aquest cicle de concerts.
2: Però està molt bé, fan concerts per tota l'illa, oi?
1: Sí, per tot Mallorca.
2: està molt bé. Estic molt content que m'hagi
1: ja ho crec.
2: A venir-hi, perquè ja feia alguna lletra a Mallorca i a mi m'agrada moltíssim de venir i...
1: Roger, t'haurem d'acomiadar, em sap molt de greu, però és que no te sentim gent bé, la cobertura és molt dolenta, però sí, en tot cas, el que farem serà venir diumenge a Pollença, escoltar-te, i així ja podrem veure't en directe.
2: Entesos.
1: Moltes gràcies, Roger
2: Moltíssimes
1: Mas.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Roger, i bon concert avui vespre i bon viatge cap
1: gràcies,
0: a Mallorca.
1: Sí, ben arribat. Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu, gràcies. I d'ací en Roger Mas arribarà aquest diumenge a Pollença i ara escoltarem Em dius que el nostre amor, aquest tema tan sentit. I d'en Roger Mas, amb això arribarem a les 5 del capvespre i després tornem tot d'una, que encara mos queden moltes coses.

Heu de saber que la cuinera Maria Solivella té un documental, és del cineasta Àlex Dioscòrides i s'estrena dia 28 de juliol dins l'Atlàntida Mallorca Film Festival.